0: no,
1: Marc Márquez.
2: Vale, no, l'OVNI, no. Que hi ha un OVNI que havia d'anar a Miami, no sé si desviat i ha anat a Chattanooga.
1: S'han acabat els partits, tot igual, perquè ho sapigueu.
3: Hagi agafat el desviament de la dreta en comptes de l'esquerra i se t'emporti, Dami, vigila.
1: Tot bé, Dami, eh?
4: Doncs això, que deixarem, sí, sí, deixarem Chattanooga i ja serem itinerants. Anirem d'una ciutat a l'altra. Però sí, sí, tot bé. No, aviam, que dic gent de bé, però que també hi ha gent estranya, eh? Gent que diu, escolta, no m'apropo que aquí pot haver estat un plaer, tot plegat. O sigui que...
3: Fas bé, no fiar-te.
1: Sí. Doncs a continuar amb aquesta prudència i bon viatge fins a Guadalajara. T'escoltem demà des d'allà. Una abraçada, Dami.
4: Molt bé, igualment, anem parlant.
1: Voleu fer el salt a l'elèctric? Recordeu aquest nom, Volvo EX30, un subcompacte àgil i 100% elèctric pensat pel teu dia a dia i pels grans moments, amb autonomia eficient, càrrega ràpida i tota la seguretat. Volvo, disseny escandinau amb caràcter, sensacions que enganxen. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulteu condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. S'ha acabat el partit a Atlanta, Oriol.
5: Sí, amb 4-2 al marcador, amb victòria del Marroc, que ha remuntat contra la sorprenent Haití, que en els dos partits anteriors, vaja, no crec que hagués donat mostres que avui hagués pogut anar guanyant el Marroc durant bona part de la primera meitat i part de la segona, perquè fins al 78 el Marroc no s'ha posat per davant. Recordo que ha començat guanyant Haití amb un gol en pròpia porteria de Bono al minut 10, ha empatat Hakimi a 5 pel descans, ha tornat a posar per davant Haití Isidor amb un golàs a la frontal de l'àrea, un xut que Bono no hi ha pogut fer absolutament res. Saibari, el català, empatat a l'afegit de la primera meitat, i ja al tram final de la segona, Rahimi i Yassin amb el tercer i el quart li han donat la victòria al Marroc, que es classifica com a segona. Haití se'n va cap a casa, però se'n pot anar absolutament amb el cap ben alt després de, insisteixo, haver tingut contra les cordes a tota una selecció del Marroc.
1: Amb què quedes, o amb qui et quedes, Blaia, d'aquest partit?
2: Jo em quedo amb que Haití m'agrada més que Escòcia, tot i que és veritat que vam perdre aquell primer partit, em va agradar, i crec que contra el Brasil sí que potser van ser més dèbils, però la imatge d'Escòcia contra el Marroc va ser fluixa, i la d'avui ha estat també molt fluixa. Veurem què acaba passant. Crec que Brasil presenta, o comença a presentar, aquesta candidatura mica en mica. Un equip sòlid, un equip que està traient bons resultats, amb un molt bon Vinícius. És veritat que la baixa de Rafinha és dura, però queda per sumar encara Neymar. Veurem quin paper pot tenir Ryan, que m'ha agradat força avui, i crec que és un equip amb solidesa, un equip consistent i que té les coses clares, i per tant, doncs, compta amb aquest Brasil, i que tindrem uns 700, jo crec que força apassionants en aquest sentit.
1: Sí. 7 gols a favor, un en contra, és bon registre per aquesta primera fase de l'equip de Carlo Ancelotti, que avui ha guanyat finalment 3-0, Pau?
6: Sí, sí, no s'ha mogut més el marcador. Escòcia 0, Brasil 3, ha marcat 2 gols a la primera meitat Vinícius Júnior, i el tercer que l'ha fet Mateus Cunha.
1: Broc, com ho vols? Bé, acabo recordant, ràpidament. Brasil primera, 7 punts. Marroc segona, 7 punts. Escòcia tercera, 3 punts i menys 3 de diferència de gols. Mai ha passat una fase de grup d'un Mundial a Escòcia? M'ha cridat l'atenció? No. Doncs s'entén, jo crec que ho té complicat.
7: Ho té difícil.
3: Sí, ho té bastant complicat, sí, sí.
1: I vist el que hem vist, vaja, ja ha de ser això, no?
3: Malescudament, és a dir.
1: Sí, sí. Ja.
3: Si es queda fora serà perquè segurament els tercers estan millors.
1: Ara mateix, en el simulador, tindríem un Brasil-Japó, recordo, i un Països Baixos-Marroc.
3: Aquí anava. A mi el que ja m'interessa és que es veu la llum, final del túnel de la primera fase, que a vegades té coses com una mica ensupides, i aquests 700 prometen enfrontaments importants.
1: Una cosa més, Xavi?
0: Home, aquests dos creuaments primers ja són xulos. I ara a veure les tres, que no sé si m'hi quedaré, crec que no, que tindrem ja el primer duel definitiu de 700 de final. Quedarà definit el rival de Canadà.
1: Exacte.
3: Sí, sí, sí.
0: Diumenge a les 9 és aquest, no? O no? És el de diumenge a les 9 o no? Sí, no? Crec que sí, no?
1: Ara t'ho dic.
3: Podria ser, sí.
5: I estimem que Mèxic no pugui ser segona, perquè si no tindries...
0: Però perquè hauries de començar a analitzar-lo.
3: Sí, sí, ara estava pensant, dic.
5: Tindries dues anfitriones, Mèxic i Canadà, enfrontant-se als Estats Units. Però Mèxic és primera...
0: Ho té bastant fet.
5: Sí, sí, és matemàtic primera.
1: Sí, sí, és matemàtic. Corea o República Txeca? i efectivament és el partit és el primer partit de setzens de final, el que aquest el fem a RAC1
0: diumenge a les 9,
1: si no portes sí, el contrari
0: sí, diumenge a les 9, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, diumenge a les 9.
3: Però jo estic diumenge a les 9. Citat, sí, sí.
1: Naveira, si estàs escoltant, diumenge a les 9.
3: Home, Naveira, està escoltant el Five Guys.
1: Està clar, segurament. Tenia partit avui, però no. Ah, no, era del torn de les 9 de la nit.
3: Era del torn de les 9.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Ara va el Five Guys quan
3: exactament.
1: I després se'n torna el torn de les 3. Sí, Víctor, hem de votar el millor del partit abans de marxar.
7: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
1: A veure, Oriol, de l'Haití Marroc.
5: Omnipresent, Agraf Hakimi.
1: Laia?
8: Sí,
2: Agraf.
8: Sí, també nomenat.
1: Jo avui seguiré la vostra línia.
2: Jo el porter d'Haití.
1: El porter d'Haití, Placid. Perfecte. Mira, Neymar, que vaja, està celebrant que hagués jugat aquest Mundial gairebé com si hagués guanyat el títol, ara amb una de les seves filles, entenc.
3: Però és que li anava la vida, però semblava que l'han convocat.
1: Sí, sí, sí.
3: L'alegria era...
6: Se'l veia emocionat en algun moment, quan ha acabat el partit, sí, Neymar. Sí.
1: Ha fet un xut a port i poca cosa més, no, Pau?
6: I ja està.
5: Va, les filles sí, preocupades,
1: I hem de triar també el millor d'aquest Brasil 3, Escòcia 0. Pau, comences tu?
6: Jo crec que hem de dir Vinícius.
8: Sí.
6: Els gols.
1: Sí, sí,
2: poc
1: sí,
2: més a dir-ho.
1: Xavi, sí?
0: Sí, Vinícius. Sí.
1: Laia, també?
2: Sí, sí.
3: Neymar.
1: Oriol?
5: Sí, Vini.
1: Sí, direm Vinícius. Per tant, Vinícius i Agraf, els millors d'aquesta última jornada del grup C.
9: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
10: És el Selecte Rein, ara està en moda funky sorra.
9: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
10: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
1: Dues i deu minuts de la matinada amb en Víctor Valero, que està tocant els botons i contribuint també en aquesta transmissió del Mundial. Ara et juro que quan has dit diumenge, Xavi, el partit de setzens, no sabia, però ni idea de quin dia estàvem. Però ni idea, eh?
3: Així m'agrada, Jaume. Vull dir,
5: és que un festiu entre setmana mate.
1: És clar, un festiu entre setmana, horaris Estats Units al Japó, vull dir... Ara mateix...
3: M'està agradant aquesta manera d'enfocar,
1: sí,
3: no?
1: Ja, sí, sí. Matinada i dimecres a dijous som ara mateix.
3: Sí, sí, sí, sí.
1: Per tant, tots situem-nos, per tant, no queda tant per aquí partint no queda, diumenge a les 9 de la nit. Blaia, Broc, Pau, Oriol, Xavi, gràcies, fins la propera.
6: Bona nit.
1: A vosaltres també gràcies per ser-hi, que sou molts, i ho sabem. Gràcies per ser-hi. Pròximes retransmissions del Mundial, perquè abans de diumenge fem més partits. Demà a les 10 de la nit a RAC+1, des d'un quart d'hora abans, resolució del grup d'Alemanya i Costa d'Ivori. Alemanya-Equador, Costa d'Ivori, Curaçao. Ens hi posem, com dic, a 9:45. I divendres, sessió doble, com d'aquesta, eh? A RAC+1, a 9:45, última jornada del grup de França, amb un França-Noruega, que és un partidàs, Mbappé contra Haaland. I a RAC1, quan s'acabi el Tu diràs, a partir de la 1 de la matinada, tindrem prèvia llarga, última jornada del grup de la selecció espanyola, amb el decisiu Espanya-Uruguai, que arrencarà a les 2 de la matinada. Per tant, el Mundial no s'atura, continua a RAC1. Ben atents. Gràcies, que vagi bé. Bona nit.

0: Hòstia.
1: Bé, què hi ha darrere d'aquestes versions de cançons populars infantils? Doncs tot seguit ens ho explica el Marc Serra, perquè, atenció, Poca Broma ja acumula més d'un milió de reproduccions.
2: És que és un èxit tremendo, i a més, o sigui, és que si us mireu els comentaris que hi ha en aquestes cançons, que són en català, cançons tradicionals catalanes, de quan érem petits, hi ha comentaris en japonès, en xinès...
3: En japonès?
2: Sí, de gent que està entusiasmada de sentir aquestes versions. Estem parlant d'un fenomen que jo diria que ha acabat d'explotar aquest cap de setmana. Són nois d'origen marroquí amb un català perfecte, tancats dins un cotxe, que s'estan dedicant a reversionar clàssics catalans infantils amb un punt de crítica social també, i a ritme de reggaeton i de rap. Hem escoltat com el cargol Treubany ha quedat aixafat, molt males notícies, però encara hi ha més males notícies.
4: Gent de Catalunya i de on sigueu, tinc una mala notícia.
5: No pot dir això.
4: Han matat en Patufet.
6: Oh, no!
4: Qui serà?
5: No, l'amic Cigarret no.
4: Pues sí, en Mohamed ha matat en Patufet.
5: No.
4: I ara jo vull dedicar-li una cançó a en Patufet. Perquè és el nostre amic.
5: Joder.
3: Era el nostre amic.
0: En Mohamed, diu que l'ha matat.
4: Yeah.
5: Patufet!
4: Patufet.
5: Et recordem?

0: el seu millor dia altre que tampoc està passant la seva millor experiència és aquest, eh?
1: Gent de Catalunya, us torno a portar males notícies.
2: Què ha passat? Ara què ha passat?
1: En Joan Petit quan balla?
3: Què?
1: Ja no balla.
3: Hem trepitjat merda!
1: Li han clavat una navalla.
3: Seran
1: Mohamed?
4: No, el de sempre.
1: El de sempre.
5: El de sempre.
1: Li dediquem una cançó i ja està.
4: De les bones.
1: De les bones.

0: te l'has fet, eh?
1: Però quin disgust, tots són desgràcies.
2: Han matat tots els nostres referents.
0: Tenites catalans.
3: I tots amb una navalla, eh?
2: Sí. Però,
3: és a l'oest,
2: El Mohamed.
0: El Mohamed és el culpable.
3: Però qui és aquest Mohamed?
2: Va en patinet, eh?
0: Sí, ho diu la cançó. Ara, per sort, no tots són desgràcies.
4: Ah. El temps està una mica estrany, és com que plou i fa sol.
5: Sí, tio.
6: Les bruixes es pentinen.
4: Plou i fa sol, les bruixes es pentinen.
5: Sí.
4: Plou i fa sol, les bruixes es pentinen. Els dediquem un tema.
5: Dediquem-los.
4: Sí, no?
5: Sí. Va.

0: És intolerable.
1: Són temes que acumulen centenars de milers de likes, com us deia abans, a més en tots els idiomes. És que ho estava mirant, japonesos dient ens encanta aquesta cançó.
0: Perquè venen aquí i els hi passa el mateix que els hi roben.
1: Anglesos entusiasmats. I la pregunta que es fa tothom, sobretot aquest cap de setmana, és qui hi ha aquí al darrere?
0: Exacte.
1: Qui està fent aquestes cançons? Doncs és el Naïm Smiley. Naïm, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Bueno, Naïm, quin cap de setmana, no? Això ha petat aquest cap de setmana, aquest dissabte i aquest diumenge.
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I la gent porta una setmana amb la cançó aquesta del Cargol que no... Que tela, eh?
1: La que sí, té més reproduccions, la que creus que agrada més és la del Cargol?
2: Jo crec que la que agrada més és la del Cargol, però hi ha molta compatibilitat entre aquestes que estic traient ara mateix.
1: Escolta, i Naïm, per què hi ha tantes males notícies? Perquè estàs assassinant el Patufet, el Joan Petit...
3: Però això RAC1 no ha dit res de la mort del Patufet.
1: Què ha passat?
3: I quedat parat.
1: Per què?
2: Doncs una mica d'acció, i després doncs una mica d'humor també.
1: Home.
2: No sé, molta imaginació. Molta meva imaginació, el que fa l'avorriment.
1: Escolta, jo crec que el que ens demana la gent és que et coneguem una miqueta i m'agradaria preguntar-te si vols que et presentem com a cantant, un creador de contingut, o crec que també eres o ets futbolista.
2: Bueno, jugava a futbol, però em vaig retirar.
4: Què dius ara? I això, quina edat tens?
3: Què va passar? Ah.
2: Doncs era massa bo i llavors... No, no, és broma. No, no.
3: Bueno, tot és possible, a vegades.
1: Aquí, sí, a les enveges, tema... les enveges.
3: Lamin, el pare de Lamin, va veure que li feies la competència. Exacte. I potser, mira... I...
2: Em va pagar uns milions i...
1: I retirat.
2: No, de fet, ho vaig deixar pel tema de la feina, perquè no em combinava bé per anar a entrenar pels horaris i això, i vaig tindre que deixar el futbol pel tema de la feina.
1: Molt bé. Escolta, quina és la història de la teva família? Perquè tu ets català, no? Ets nascut aquí.
2: Sí, de tota la vida.
1: I aquestes cançons que cantes, te les has après de més adult? Te les cantaven de petit? Com t'han tornat ara?
2: Això des de la guarderia, això ho porto a la sang ja.
1: Escolta'm, el parles perfecte, el català, en aquestes cançons, a més, no és fàcil no només parlar-nos, sinó que entonar-les, muntar aquestes cançons. Tu parles català habitualment o és el teu segon idioma?
2: No,
1: o com ho fas?
2: Jo, el meu idioma principal és el català.
1: Molt bé, molt bé.
2: Perquè jo soc d'un poble molt català, de fet, que estic entre Vic i Manresa, que és Avinyó, i allà, o sigui, inclús entre els meus col·legues marroquins i tot, parlem català sempre, o sigui, el català és el principal.
1: Molt bé. I les cançons aquestes, exactament, quina és la raó? Perquè, clar, o sigui, podies haver cantat qualsevol cançó tradicional catalana, la que fos, i agafa just aquestes. Per què?
2: Raó, bueno, jo que penso que són cançons molt conegudes i, clar, són cançons doncs, que no, diguem, no tenen un ritme com que perquè sonin, diguem, en una festa major o en una discoteca, per dir-ho d'una manera. En canvi, doncs, fer-los aquest gir i pues, que soni en contres de... soni tan tranquil pues, que soni un dembow, un reggaeton, un mambo, pues, és com que crida molt més l'atenció i donar-li un gir de la lletra també crida bastant l'atenció.
1: Bueno, Naïm, jo crec que aquí causen un error, perquè dius que no soni en una discoteca o en una festa major. Què us està demanant la gent? Clar, la gent us està demanant gires, discos...
2: La veritat.
1: Això acabarà sonant en una discoteca o en una festa.
2: Això esperem. Aviam.
1: Perquè hi hauria voluntat aquí de crear això, fer-ho més, diguem-ne, un grup o gravar un disc o què? Quin futur tindria?
2: De fet, mira, la del Cargol ja no treu banya, ja la tinc gravada, que la trauré aquesta setmana. No sé si demà passat o dijous.
1: Estupendo.
2: Ja la trauré, perquè hi ha molta gent que me l'està demanant ja a l'Spotify i a l'YouTube. Llavors ja he donat una mica de canya i ara, de fet, també estic aquí a l'estudi gravant una altra cançó.
1: Home.
2: Que aquesta no té de... O sigui, no és de males notícies ni no, té res a veure.
4: No es pot fer un abans?
3: Jo, Naïm, perdona, però sí. Crec... Jo no soc cap... No tinc cap evidència ni res, però crec que ho petaràs.
1: Sí, sí, perquè, bueno, ja ho està petant.
3: Perquè ha generat... o sigui, és que a mi m'ha arribat per tot arreu i ha estat les cançons de conversa durant tot el cap de setmana, vull dir, com una bogeria, amb aquesta versió tan original i tan diferent que has fet de cançons tradicionals sí. catalanes.
1: A veure, per muntar una gira, quantes cançons més et falten? Un concert ha de durar una hora.
4: Deu.
2: Per acabar de muntar l'àlbum n'hem de fer 4 més.
3: Bueno, ja. Doncs escolta, és qüestió de posar-s'hi i endavant, eh?
1: Sí, ara n'escoltarem algunes sí, més. Sí, sí. Escolta, em fa molta gràcia també veure que el vostre escenari és un cotxe. També podíeu haver sí. escollit qualsevol altre lloc. Què hi feu allà al cotxe? Per què?
2: Allà al cotxe, sincerament, pues mira, ens ajuntem allà els amics i tal. Ningú del grup ens droguem, ni fem coses dolentes, ni res, la veritat. Ens posem allà al cotxe. De fet, ens posem a vegades a fer directo a TikTok i tal, a riure amb la gent i tal. I va sorgir pues, posar música, bueno, posar una base, posar-nos a improvisar. Vam veure que en directos a la gent li agradava i tal. I va haver un dia pues, que vam decidir gravar-ho. A mi, de fet, tota la vida m'ha agradat el que és el tema de la música, el ritme sempre se m'ha donat bé. Tampoc tinc aquí veu de Justin Bieber, per dir-ho d'una manera, però...
1: No, afines,
2: tinc, escolta'm. Tinc ritme i això... Pues,
3: escolta, això no vol dir res. Hi ha gent que canta que a través del...
4: Com es diu? L'autotune.
3: L'autotune i canten entre tu i jo com el cul. Però no ho sabem, saps? Vull dir que tu aquí has obert un camp magnífic. Estem aquí al programa, estem entusiasmats.
5: Escolta, tenim un company que és el Guillem Estadell, que la festa en sap, és a dir, que si una cosa coneix és com s'elabora i com es disfruta la festa, i diu que la festa major d'Avinyó, que és la bomba, que és boníssima. Sí? Naïm.
2: Bueno,
5: què passa aquí?
2: A veure, sincerament, jo no vaig molt a les festes majors i això, perquè no... Jo hi treballo, perquè jo soc vigilant de seguretat, ¿vale? Ah. Jo hi treballo molt i tinc com que les festes així de poble i això ho tinc bastant cremat pel tema de la feina i tal. Que sí que m'agrada i tal, està molt bé. I el que és la festa major d'Avinyó està bastant bé, la veritat.
1: Però jo crec que estàs a punt de fer el salt, eh? Jo crec que canviaràs de la vigilància a l'escenari.
3: Que et vigilin a tu.
1: Jo crec que la cosa va per aquí, eh?
3: Això passarà de vigilar que et vigilin.
2: Aviam si hi ha aquesta sort.
3: No, ja ho veuràs.
6: Sap quin dia és el funeral del Patufet, per favor?
1: Està molt trist, està molt trist.
6: Estic desfet, eh? M'heu donat un disgust.
2: Bueno, és que potser tots aquests que ara estan caient un per un, potser després tornen a reviure.
5: Ah! La segona part aquí. Com els culebrots, que pot tornar.
4: Una saga de poder.
6: Malca, no sé, escolta'm, que vinguin el Dimoni Squad, per exemple. Aquest sí que s'hauria de...
1: Escolta, a totes les cançons hi poses aquesta crítica social, perquè el culpable sempre és el Mohamed, que és el que ha matat el cargol Traubanya, el Patufet. Per què coles aquest missatge a les cançons?
2: Jo faig perquè... Últimament, bueno, pues ja veig que hi ha molt tema de racisme que fan servir, per exemple, allò de l'amic cigarret per intentar ofendre altra gent, o sempre són els mateixos, o sempre són els marroquins, sempre són això. Jo vull fer d'això, pues, que del racisme vull fer una mica més d'humor, que la gent s'ho prengui amb gràcia, perquè jo crec que és la millor manera en la que la gent s'ho pot prendre.
1: Mm. Escolta, tu ets un exemple perfecte d'integració. No sé si a altres sectors marroquins que viuen a Catalunya fan tants esforços o tenen tantes oportunitats. No sé com ho veus.
2: A veure, jo, sincerament, això ho veig com molt original, perquè o sigui, no conec a ningú que hagi fet el mateix amb, jo què sé, posar-se marroquí, posar-se a cantar cançons en català per TikTok o Instagram.
1: No.
2: I jo penso que hi ha molta gent que està integrada, per exemple, a Vic, al meu poble. O sigui, al meu poble hi ha Vic, també, o sigui, està ple de marroquins i tots parlen català, i jo quan vaig a Vic flipo, dic, hòstia, que no som els únics de Avinyó que parlem català sempre, que a Vic també es parla molt el català.
1: Però... El problema potser és al revés, que quan venim els que som catalans i veiem que som marroquins, canviem d'idioma?
2: Molts cops m'ha passat, i sempre em passa, per dir-ho d'una manera, la majoria de cops em passa. I clar, quan em veuen parlar català, que parles català, sí, tal, no sé què. I em diuen, però és que el parles molt bé, tal, no sé què. I dic, és que sóc nascut aquí. Sí, i em diuen, però sí, però és que el parles... El parles català. Molt bé, tal, i segueixen, eh? Tot i que els digui que sóc nascut aquí.
5: Bueno, és l'estigmatització aquesta, no? De...
1: Sí. M'has de respondre una última pregunta, perquè és el comentari que més us han fet a les xarxes. La gent està dient que esteu fent més pel català que totes les campanyes de la Generalitat. Per allò que dèiem, que us teniu gent de tot el món comentant les cançons. Com ho veus?
2: Sí, la veritat és que increïble. O sigui, jo pensava pues, que el que és parlar, bueno, cantar en català i parlar català, doncs... Pues, sonaria només aquí a Catalunya i tal, però es veu que molta gent, o sigui, inclús del Marroc, hi ha seguidors meus que els agrada el que és el ritme. Hi ha molts comentaris també que que diuen jo no entiendo nada, però és que m'encanta el ritmo, m'encanta, o sigui, a la gent ja li agrada per si
3: lo no, que no, sí, escolta, és que
1: sí, demostradíssim.
3: Vindrem a veure, nosaltres serem els que farem de seguretat.
1: La pròxima cançó que et faria gràcia adaptar catalana, quina seria? A veure, en què et
2: mira,
1: veus?
2: Sincerament, estic entre dues, però és que aquestes són tan bones que ha de ser algú preparat i algú que ho peti, perquè estic pensant entre el Sol Solet i el Gegant del
3: Pi. Home!
1: Clar, és que això són paraules majors, eh?
3: Home.
1: Escolta, ens fas una mica de cargol per acabar, Naïm?
2: Us el faig,
1: sí. Vinga, va.
2: Esperadet, si voleu poso la base.
3: Sí, sí, perfecte.
2: M'haureu de donar un segon per això.
1: Sí,
5: que sí.
1: Recordeu que tot això podeu veure al seu Instagram i al seu TikTok.
5: Com
1: i allà tindreu... doncs mira, és Naïm Smiley.
5: Així tal com sona, sí. Tal és que Smiley,
1: S-M, sí, sí, Smiley, de somriure.
5: De somriure, però sí, escrit, sí. Diguéssim, tal com sona.
1: I allà ho trobareu de tot, que també comenta altres temes, no només canta cançons, parla una miqueta de tot, sí, sí. Naïm, com ho tenim, això, a veure?
3: Espera, que està buscant.
6: No, no, no.
1: Va, vinga,
6: som-hi,
1: va. Vinga, som-hi, va.
2: Això va per la gent de Catalunya que m'està escoltant.
7: De Catalunya.
2: El cargol ja no treu banya, ja no puja la muntanya. El cargol ja no treu vi, l'ha aixafat un marroquí. El cargol ja no treu banya, ja no puja la muntanya. El cargol

0: Anirem junts, anirem a Batlem. Què hi farem? Què hi farem? Què hi farem i què hi farem? Què hi farem? Què hi farem? Ha sigut amic, cigarret, cargol, ja no treu banya, ja no puja la muntanya. El cargol ja no treu vi, l'ha xafat un marroquí.
1: Bravo! Escolta'm, Naïm, moltíssimes gràcies. De veritat, ha sigut un plaer.
2: Versió RAC 1. Versió RAC 1.
1: Anem amb tots aquells despistats i despistades que no saben ni en el dia que viuen, ni on viuen, ni on tenen el carnet de conduir, ni el DNI. Perquè tots aquells que tingueu el DNI a punt de caducar o caducat i el necessiteu per aquest estiu, doncs, doncs em sembla que heu fet salat. Marc Serra, bona tarda.
3: Bona tarda, què tal, com esteu? Atenció, que això pot afectar molta gent. Sí, sí. Si no l'heu revisat, el teniu caducat o a punt de caducar i sobretot no teniu alternativa o el carnet de conduir, el passaport, que tot es desmanegui i no saps qui està caducat i tot que no, doncs teniu problemes. Perquè ara explicarem com està el tema de la cita prèvia.
4: Què me diu, ara?
3: Però també hem descobert avui altres sistemes per aconseguir aquest tipus de cites no tan legals.
4: Ah, sí?
3: El drama comença, i això us ho puc explicar en primera persona, quan descobreixes que has de renovar el DNI, el tràmit es pot fer online i després de donar totes les teves dades t'apareix la possibilitat que el sistema t'adjudiqui la cita ràpida. Aquesta és la millor manera. Tu dius, jo vaig on el sistema et digui. On sigui, apretes el botonet de cita ràpida, resultats, zero. Zero. A nivell de cita ràpida, és a dir, la propera setmana o la següent, zero.
5: En lloc, En lloc. No queda en lloc.
3: En lloc de Catalunya. Res. Aquesta primera cerca, ja et dic, zero resultats. Hòstia. Com si fos un concert de Bad Bunny, pots fer una altra tàctica, més a la desesperada, seleccionar totes les comarques catalanes, que és el que vaig fer jo, tots els dies possibles i totes les hores, és a dir, disponibilitat total.
5: Absolutament. Com si
1: estaves disposat a anar arreu.
3: A on sigui. Resultat? Zero.
1: Disposat a anar a on sigui de Catalunya per fer
3: les cases del Canà, a Viella, on faci falta.
6: A les 8 del vespre.
3: On sigui. Vaig pensar, el Toni serà generós i em dirà, ves on hagis d'anar.
1: Home, si és per fer-te el DNI, home, clar.
5: És important, clar.
3: I llavors, l'única cosa que vaig anar fent això F5, refrescant, sí, fins que algú va deixar anar alguna data d'aquestes, alguna cita, i l'he pogut aprofitar. Però realment, molt complicat. La pregunta és, per què passa això? I quina importància té la picaresca en aquest problema i per què sembla que es comença a posar de moda una altra manera d'aconseguir-ho i no haver de passar per tot això que us estic explicant. Ho ha investigat el periodista de La Vanguardia, el Javier Ricou. Javier, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
3: Què tal? Que no t'hagi passat com a mi, tu tens el DNI en ordre o com ho tens, això?
7: Jo el tinc en ordre, sí, jo vaig fer reportatge i el primer que vaig fer va ser mirar passaport DNI, perquè també podria passar com a tu.
3: Sí.
7: I jo ho tinc, però ho dius molt bé. Jo quan aquest reportatge, quan vaig mirar això, vam parlar amb els sindicats de policia, vam parlar amb les oficines, i la cita prèvia, i ja no sé si li puc dir ràpida, era a dos mesos vista.
3: Dos mesos.
7: Sí, i ara estaríem igual, per tant estem 2 de juny, si jo necessito el passaport perquè me'n vaig a un país fora de l'espai Schengen, que ja no és amb DNI, o el DNI per anar a Berlín i el tinc caducat, pues si jo tenia un viatge el 16 de juliol, jo em quedo a casa, perquè és que no hi ha manera de renovar-lo, i això realment és greu, jo, perquè el que em deia el Marc, això afecta moltíssimes persones, i ara mateix a les portes de l'estiu, no? I així estem, però jo et dic que fa 7-8 anys, això, igual és lleig que ho digui, vaig fer el mateix reportatge.
3: Imagina't.
7: Sí, també a l'estiu, i parlàvem del mateix, i això no s'ha solucionat. Aleshores, què està passant aquí? Doncs que amb aquestes oficines que fan aquest tema no hi ha personal.
3: Ara ho explicarem. També dir-vos una cosa, no sé si el Javier s'hi va trobar, a mi em va avisar de que tenia el DNI caducat al caixer automàtic. Això és una cosa que no m'havia passat mai. Vaig anar a
7: treure... No el tenia caducat, Marc, a mi no em va passar. Jo vaig fer reportatge i el tenia bé.
3: A mi em va passar això, vaig anar al caixer i al mateix caixer em va sortir un ret la informativa em va dir, vostè té el DNI caducat i li pot repercutir en segons quines operacions comptables. No és una qüestió com el que està explicant el Javier de sortir a fora i tal, sinó, per exemple, compra-vendre de coses, immobles, el que sigui. Amb el DNI caducat estàs mort.
6: El notari no et deixa.
3: Sí.
7: No,
3: t'anava a dir, de moment, el que sí que ha canviat respecte al que ens deies de fa uns quants anys és que la cita és online. És a dir, d'això no t'escapes.
7: Clar, perquè el que va passar fa 7-8 anys era que en aquestes oficines a les 4 del matí, a les 3 de la matinada, hi havia gent dormint a les portes, per ser el primer a entrar. Ara és absurd, tu te'n pots anar a dormir allà i evidentment tu no entres perquè hi ha una cita prèvia. Tu tens la cita prèvia pel dia 2 de juny, 2 d'agost, a les 10 del matí a la Verneda, a Barcelona. I tu tens aquella cita que aleshores sí que va ràpid, perquè la cita prèvia aquesta com a mínim no esperes perquè agafen la gent que poden agafar. I per tant, aquestes oficines, en funció del personal que tenen, n'agafen 40, 30, 25, depèn del dia, i no hi ha gent de taulell que està passant, doncs que no hi ha jubilacions, que la gent no renoven aquestes plantilles. Jo també et dic que fa, em sembla que 2-3 setmanes, que espero la resposta del Ministeri de l'Interior.
3: Bueno,
7: va enviar un correu i no m'han dit, preguntant si havia reforçat el personal i tal, i aquí no han respirat.
5: Perquè això deu passar només a Catalunya o també a la resta d'Espanya?
7: No, a Madrid. Madrid, grans capitals, València, els està passant a tot arreu. Sí, aquí a Barcelona es pot ser més acusat, però estaria passant a nivell d'Espanya i principalment a grans ciutats, però ara em diu el Marc que ha mirat a Catalunya totes les oficines d'altres ciutats i el que veig que això és, en aquests dies el que ha fet és agreujar-se el tema més que solucionar-se.
3: Bueno, si em vaig estar parlant fa uns dies amb la Laura Fa, que em va explicar que tenia el mateix problema, i va haver d'anar a Tarragona.
4: Hòstia!
3: A la primera hora que li van donar van anar a Tarragona, perquè és que si no et quedes sense DNI. Deies que, si la cita te la donen per 2 mesos, ara estaràs esperant un correu electrònic del govern en 2 setmanes.
7: Clar.
3: I ves que no hagis d'esperar.
7: No. Jo com a premsa, a l'avantguàrdia, però no han respost. Jo crec que l'entès que igual no era important o que no era un tema menor, però vaja, jo vam publicar la notícia i evidentment volia saber la versió del Ministeri, perquè a mi el que em deien els sindicats, el que estan fent aquí, que és un pegat, és ficar, i per això hi ha molta mala maror, perquè la mala maror ja estava quan t'han fet esperar, però quan vas a l'oficina aquella, la mala maror es multiplica per 3, perquè estan sentant als taulells agents de policia que no és la seva feina, i que estan obligats a fer aquest tràmit de la renovació de passaport i DNI. I això, evidentment, estan enfadats els agents perquè ells no volen estar allà. A les oficines aquestes hi ha el funcionari, que és el que fa la tarea administrativa, que és una plaça, i després hi ha el policia, que és el que s'encarrega de la seguretat.
3: A mi mateix, policia armada.
7: Sí. És a dir, policia armada.
3: Sí, el que ha fet el meu DNI era policia armada. És a dir,
7: aquesta gent ja...
3: a la cadira.
7: Aquesta gent, ja et dic jo, que hauria d'estar o fent tasques de vigilància o fent unes altres tasques que, evidentment, l'estem traient de les seves funcions.
3: Clar.
7: Encara és més greu, segons els sindicats, perquè estan ficant també aquí a gent molt qualificada, que són investigadors de la policia judicial, que això, aquí ja anem amb el tema de Catalunya, sempre Madrid, que el que diuen és que és una mostra de que estem desmantellant la policia judicial aquí a Catalunya, no a l'investigador. Imagina't una persona que ha estat a crims, que ha estat a homicidis, que porta 20 anys d'experiència i de sobte li diuen pel matí... Escolta, que és una feina ben digna,
3: no? Ara està enganxant
7: però no és la
3: fotos.
7: Seva feina.
3: Sí, està enganxant
7: fotos. Enganxant fotos i agafant-les del teu nom, Javier Ricó, i aquí fica el dit aquí, i tal. I això és el que estaria passant en aquests moments. Però tot i destinar aquests policies, que la majoria són sortits de l'acadèmia, són nous els que estan portant a les oficines on hi ha mancança de personal, tot i això no soluciona el problema, el col·lapse continua, no? Per tant, faria falta molta més.
3: Has dit dues coses interessants. La primera, ens afecta a tots, tinguem el DNI com el tinguem, que s'està traient policies del carrer, és a dir, policies que ens haurien de protegir per fer DNIs, i la segona, que s'està posant agents, tu deies, a l'avantguàrdia d'àrees d'investigació amb molta experiència acumulada, se'ls està posant a agafar firmes i a fer DNIs.
7: Enganxar la foto.
3: Aquestes dues coses ja són delicades, però en tens una tercera que expliques, que és que què passa amb alguns funcionaris quan veuen que la seva destinació és Catalunya. Per tant, quan tu dius, val, d'acord, falta gent, doncs portem funcionaris cap aquí, què passa?
7: Doncs que marxen, això m'ho diuen els sindicats de funcionaris, que un altre problema és que quan tu tens una plaça i quan et toca principalment Barcelona, arribes aquí, però és que tu només seure en aquella cadira demanes el trasllat, tu vols marxar, no volen venir a aquestes ciutats perquè els sous tampoc no són amb aquesta tasca administrativa molt generosos, i aleshores el que no poden fer, diuen ells, és viure al nivell de vida que hi ha en una ciutat com a Barcelona. Evidentment estan molt millor, no diré noms, però qualsevol altra ciutat de la resta d'Espanya on la vida és molt més barata, i per tant tenen un problema de que aquestes places que hi ha aquí tampoc no es cobreixen perquè renuncien els que els hi toquen, que també seria una altra història obligar-los, però clar, també els entenc jo, amb aquesta gent, també a Barcelona amb un sou just, i el policia ja has d'estar compartint pis com quan estudiàvem a l'any 82, no? Per tant, clar, no volen estar allà. És tot, s'ha juntat tot, però ja et dic jo que és un tema que l'estem arrastrant, que no se soluciona i que està provocant molt mals de caps, i també ho has dit, Marc, clar, el que tu deies, anar al notari, anar a qualsevol altra gestió, que tu haguessis esperat 2 mesos, o estaves vacances en l'aire,
5: sí,
7: perquè si tu ara tens ara, molta gent ho estarà mirant, i si esteu mirant el DNI o el passaport, doncs anem
3: 2 mesos,
7: tard.
3: Són 2 mesos.
7: Anem tard, si havíeu de marxar el dia 29 de juliol, anem tard.
3: Ara et preguntaré una altra qüestió, que és la part de, diguem-ne, saltar-se el que estem comentant, però l'Ester ens vol explicar alguns comentaris dels oients.
5: Estan arribant molts correus a l'adreça versió@racu.net sobre aquesta qüestió, perquè ja no són només els viatges, Hi ha altres casuístiques, com per exemple la selectivitat. Hi ha persones que s'han de presentar a la selectivitat, com per exemple la Neus, dius, nosaltres ens vam trobar, cada dia has de mirar, és horrorós perquè patíem, perquè havíem de fer la selectivitat i sense el DNI en ordre, és penós, però no la podíem fer. Després també ens arriba un altre missatge de la Cristina, per exemple, que diu que fa 3 setmanes va passar per aquest mateix calvari amb el DNI, va demanar totes les opcions per província, estava desesperada, diu que va anar a la comissaria de Sabadell a preguntar, i van dir que els divendres a les 12 obren cites online per fer la setmana següent. Marc, això tu no ho sabies,
3: no,
5: que vius a Sabadell.
3: No, tampoc ho havia llegit enlloc.
5: Diu, així ho vaig fer el divendres posterior, de fet, la van publicar a les 11 i vaig poder demanar cita online pel dilluns següent. Vam renovar DNI, passaport pel meu fill i tot correcte. Diu, no sé si això ho fan a totes les comissaries, però a Sabadell va anar d'aquesta manera.
3: Jo que he fet tota la investigació a través de la web, això no ho he llegit enlloc. No
5: doncs
3: sé si el Javier ho té present, però jo això no ho havia vist enlloc.
7: No, jo l'altre dia, parlant, jo no vaig treballar tant com tu, Marc, tampoc fent la prova, perquè no tenia el DNI caducat, evidentment. Però jo sí que vaig parlar amb sindicats i m'estaven dient aquí a comissaries de Barcelona totes que estava tot en vermell. Vaig parlar amb 3-4 oficines i tot en vermell a 2 mesos vista amb la primera cita prèvia. Això sí que m'ho van confirmar, que era impossible una visita abans, clar. De forma normal i regular.
3: Ara anem a l'altra. Perquè
7: clar,
3: tu has posat sobre la pista una qüestió que publiques a La Vanguardia, que jo avui he provat i he comprovat en primera persona, entre la gent que feia cua per renovar-se el DNI, la gent que estava amb mi a la cua, es confirma que hi ha una xarxa il·legal de venda de cites prèvies.
7: Doncs bona feina aquesta.
3: Per la informació que m'han donat, és a dir, parlant amb la gent que hi havia a la cua, perquè he preguntat si algú ho coneixia i un parell de persones m'han dit que sí, tu pagues 5 euros i a través d'una web et troben una mena de cita a la carta. Tampoc pots triar allò, avui aniré aquesta tarda mateix, però sí que
7: ni
3: no cal...
7: Ni la comissaria tampoc, no? Ni la comissaria.
3: No, però no cal esperar-te 2 mesos, sinó que la cosa va més ràpida.
7: Ho trobo barat, Ho trobo barat.
3: Si som uns quants que ens hi trobem, de 5 en 5, Déu-n'hi-do. Tu, aquesta opció, també, és a dir, també ets conscient que existeix.
7: No, jo aquesta opció la pregunto, perquè parlo també amb policies i tal, i em diuen que... no descartamos, allò que fem tal i com està evolucionant el tema, jo parlo de fa uns 15 dies, no descartem que això passi, però de moment no hem detectat una xarxa com a tal, com passaria, per exemple, amb estrangeria, que sí que estan molt localitzades i controlades i on hi ha realment un negoci molt fosc, no? I aquí em deien que no, però ja apuntaven que si això continuava des dels mateixos sindicats policials, ja deien que això, evidentment, podria ser una realitat molt aviat, i pel que ve aquí ja ha arribat, no? Vull dir que ja hi hauria aquest mercadeig amb algú que el necessita realment i de 5 euros podem passar 50 i a 100 en un moment, vull dir, perquè això realment quan comença així, després acaba pujant el preu en funció de la demanda, no? Perquè serà així.
3: I encara s'ho complica una miqueta més, perquè també m'hi he trobat avui, una de les maneres que n'hi ha, perquè hi ha diverses, una de les maneres que hi ha per activar el DNI al mòbil, sabeu que a partir d'ara és tan legal portar-lo físicament com portar-lo en una aplicació al mòbil, una de les maneres de fer-ho, d'obtenir els codis que necessites, perquè no es pot fer des de casa, és anar a una comissaria.
1: I has d'anar per força.
3: Sí, i has d'anar per força. Hi ha altres sistemes, però aquest és el més pràctic i el que és més senzill. Clar, llavors encara hi ha més gent, encara es fa més llarg, perquè hi ha gent demanant tots aquests codis. Però un altre punt que complica aquesta operació és que quan tu vas fer aquesta gestió que demanes que t'activin mitjançant uns codis, és que corren un munt d'informacions sobre aquest DNI, que va amb una aplicació, que la gent diu que no és segur. Això també ha circulat aquests dies, i què ens en pots dir?
7: Això també, sí. Jo fa temps, quan va sortir això ja l'any passat, ho vam mirar i tal, i ho vam verificar, i evidentment amb tota aquesta mena de material tecnològic sempre passa el mateix, no? No, hi havia, es confirma que no, perquè la gent va començar a dir que amb aquest DNI digital tu estaries contínuament localitzat, sabrien on eres, que era com un GPS, que també és una tonteria perquè els nostres telèfons estem localitzats tot el dia, però vaja, va començar a córrer tota aquesta informació, això sí que es va negar, la mateixa jo vaig parlar amb l'empresa que havia fet aquesta aplicació, això és impossible, aquest DNI digital només s'activa al moment que tu l'ensenyes i es desactiva immediatament, només el temps que dura perquè la gent o qui t'ho demani pugui revisar aquestes dades, per tant, totalment descartat que sigui un rastrejador o que d'allà, perquè també l'altra informació, que era, evidentment era tot fake, que al tenir el DNI digital, a l'activar-lo et podien prendre totes les dades que tu tenies amb aquell telèfon, com, jo què sé, contrasenyes, targetes de crèdit. Això, vaja, a mi, així ho vam publicar i desmentint, perquè estava corrent molt aquest tema i aleshores ja en portàvem 800.000 descarregats, que ara no sé quants hi haurà, no? Que aquesta és la, clar, jo crec que és el futur, el DNI digital. Mira, això va passar amb la balisa aquesta dels cotxes tan famosa, que hi va haver el mateix rumor, que es va dir que això que portem que ens localitzaria contínuament, sabríem on érem, i això és absurd, perquè aquesta balisa només s'activa quan tu l'encens i quan tu la pagues i no dona més informació que el punt on estàs. No dona, aquesta balisa no dona ni nom ni cognom del conductor ni cap altra dada. No? Jo crec que això és molt recurrent i aquí jo sí que m'ho vaig creure, que és el MIDNI, que és l'aplicació aquesta de mòbil, que vaja, que això simplement... A més, tu pots allí, per la gent més jove, no sé si per la discoteca, si està caducat, entres o no sé tampoc, també la gent que té 18 anys o... De, clar, ara preguntava, la gent més jove només pot... Amb aquest DNI digital hi ha diferents opcions, i una és només ensenyar foto i data de naixement, una altra foto i noms i adreça, i una altra tota la informació que tens tu al DNI, mira, depèn del que necessites en aquell moment.
3: La policia que m'ha atès m'ha dit, per a la discoteca, el DNI digital, que te veien la cara, o sigui, no cal ensenyar el DNI físic.
7: Només això, i això ho tindria aquesta aplicació, hi ha només una opció, que només que es mostri la foto i confirmar que tu tens els 18 anys. Jo em crec que els de la gent aquesta que verifiquen i que ho han investigat, de que aquí no hi hauria cap seguiment. I, a més, jo sempre ho trobo absurd, perquè jo crec que ja estem prou controlats amb les càmeres del carrer, amb els smartphones que portem tots. Vull dir, si ja n'estem de controlats, no fa falta que fiquem el DNI digital. No?
3: Bueno, Javier, revisa tota la documentació, tots els que ens escolteu també, perquè si no tindreu un disgust. Una abraçada.
7: Dues vegades jo ho vaig mirar, abans de publicar la notícia, perquè de vegades també ho puc mirar malament. Una abraçada a tots.
3: Una abraçada, gràcies. Adéu.
1: Doncs gràcies al Javier Ricó.
3: Estic amb aquest especial Culers Il·lustres, abans els que el matrimoni, i ara us hem d'explicar un cas encara més extrem. Perquè un dia un seguidor blaugrana se li va acudir posar-se l'escut del Barça a la seva pròpia pròtesi ocular.
4: Carai.
3: És a dir, ara té un ull del Barça,
4: molt
3: podríem dir-ho així.
4: Però a la pupil·la.
3: Ara li explicarem.
4: A veure.
3: Cristian Civico, bona tarda.
8: Hola, bona tarda, què tal?
3: Bona tarda, Cristian. Gràcies per atendre'ns. Diries que és la primera pròtesi ocular del Barça que existeix a tot el món? Això ho saps?
8: En principi, us podria dir que sí, perquè no he vist ningú que la porti i és bastant difícil fer-la.
3: Entenc que abans tu portaves una pròtesi, diguem-ne, convencional i volies fer aquest afegit del Barça o com ha anat això?
8: Sí, bueno, ja des de petit tenia la idea de ficar-me l'escut a l'ull i pues just em vaig topar amb el Miquel, que és qui em fa la pròtesi, i pues va sortir la idea i vam tirar cap endavant per fer l'escut.
3: Ho hem penjat a les xarxes socials, però per la gent que ens escolta, el senyor Marcelí tenia molt interès en saber exactament on està situat l'escut.
8: Doncs com a l'iris, o sigui, en comptes de portar a l'iris, porto un fondo blaugrana i l'escut del Barça.
4: Com maco.
3: Amb tots els colors?
8: Sí, tant.
3: I disculpa la pregunta, perquè nosaltres no hi entenem, Aquest ull te'l pots treure i te'l pots posar? Va així, això?
8: Sí.
3: És a dir, que si volguessis posar, jo què sé, doncs ara un altre escut, d'aquí un temps canvies
4: de partit.
3: Canvies d'equip, poses el Girona, això ho podies anar fent...
8: Sí, esperem que no canvi, no? Però sí.
3: I és un somni que tenies de petit?
8: Sí, sí, sí, era una bogeria que tenia al cap i mira.
3: I feta.
1: Bueno, i les lletres és F.C.B. No, no. O no hi ha els punts?
3: Crec que no hi ha lletres, no, Christian?
8: Sí, sí, està tot.
1: Tot? Tot? Home, la creu de Sant Jordi, les quatre barres, tot.
3: Ai, tu.
8: Escolta, tot.
3: Un dels responsables, com deies, d'aquest miracle, miracle culer, ho diré així,
1: sí, sí, sí.
3: És el doctor Miquel Salinas, que és ocularista del Centre Ocular Lab. Doctor Salinas, bona tarda.
9: Ah, bona tarda.
3: Què tal, doctor? A veure, ocularista, li hem de dir?
9: Sí, exacte.
3: Jo anava a dir oculista, no, vostè és ocularista. Què fa l'ocularista?
9: L'ocularista ens encarreguem de fer les pròtesis oculars quan hi ha una mancança de l'ull, sigui per una malaltia, per un traumatisme, i es treu el globus ocular, doncs es fa una intervenció i després entrem nosaltres per fer la pròtesi estètica a mida.
3: Nosaltres no hi entenem de res amb aquest tema.

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: El passat, el present i el futur del pop-rock argentí es troben al Bars Festival. El so psicodèlic, electrònic i elegantment decadent de Babasónicos es dona la mà amb el pop melòdic, funky i càlid de Silvestre i la Naranja en una cita doble que promet convertir Buenos Aires en una regió més a l'escenari del poble espanyol.
2: Apunta la nit de l'11 de juliol i vine a celebrar el so de tot un país. Entrades a la venda a bars.cat.
1: L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
3: Aquest sistema va que se vagi con la mirada.
4: Com va això, doctor? Ai.
5: A veure, el sistema que utilitzem nosaltres és un sistema per toma d'impressió, és a dir, fem la pròtesi totalment a mida, llavors traiem el moll de la cavitat i al treure el moll de la cavitat la pròtesi després encaixa com un guà. Per tant, tot el moviment que té la musculatura és el que tindrà la pròtesi, per tant, li dona molt de realisme.
4: El Cristian explicava que això és una feinada. Què és exactament el que porta tanta feina?
5: Tot, perquè nosaltres és el que comentava, que fem les pròtesis totalment a mida. Possiblement som els únics a Espanya que ho fem així, amb toma d'impressió. No utilitzem formes d'estoc. Per tant, clar, el que és la forma inicial amb toma d'impressió és complexa de fer, perquè hem de buscar tots els ajustos, que sigui còmode, que tingui bon moviment. Llavors, a partir d'aquí mirem la part estètica, que normalment tots els pacients ens demanen que sigui el més semblant, òbviament, al ull contralateral, però el Cristian va aparèixer amb l'escut del Barça i vam tirar endavant, i ens va agradar molt la idea.
4: Doctor, Déu no ho vulgui, però si hi hagués una molt mala temporada a Can Barça, les coses anessin molt malament, i el Cristian en un partit li agafés una plorera, per exemple, hi ha algun risc de que l'escut es desfaci o desaparegui alguna cosa? No,
5: No, és impossible. És impossible. No pot marxar mai.
4: Això és molt metafòric, eh? Quan si és del Barça no pot marxar mai.
6: Evidentment.
4: Cristian, reaccions així d'entrada?
6: Què
4: t'ha dit?
7: No, mira, això ja es queda amb mi per tota la vida. Hi ha gent que els colors els porta al cor i jo ara els porto al cor i a l'ull.
6: Molt bé.
4: Bravo. Cristian, una abraçada. Moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres. Gràcies.
4: Doctor Salines, gràcies.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
4: Adéu-siau, bona tarda.
5: Adéu.
1: Versió RAC1. RAC1.
8: A la primera pedra som culturalment actius.
9: Aquesta exposició és com un termòmetre perfecte per saber quins són els grans reptes globals.
8: Econòmicament estables.
10: Jo començaria pel pressupost. És com un mapa que ens serveix de guia per controlar on van els nostres diners.
8: Psicològicament tranquils.
11: Perquè tenim el cap tan ple d'informació que ens costa molt distingir la realitat de la ficció i les persones es preocupen per coses que realment no amenacen la seva vida.
8: I et proposem hàbits saludables que sí podràs seguir.
12: Utilitza l'ascensor si vols, però només per baixar. Per pujar, utilitza les escales. Baixa't una parada abans del bus, del metro.
8: La teva nova rutina comença el cap de setmana a la primera pedra.
1: Els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, La primera pedra, amb Noemí Polls. RAC1. Tots som un milió.
4: Doncs som els del Versió RAC1, aquest especial dia de Sant Joan, un dia per pair, un dia per comprovar que no tingueu la pólvora en llocs on no hauríeu de tenir, i un dia també per començar a planificar les vacances, si les heu de fer, el juliol i l'agost, i heu d'agafar un avió, perquè hi ha moltes persones que us faria il·lusió anar a una destinació, però el fet que hi hagi aquest peatge aeronàutic us fa tirar enrere perquè us fa por. Agafar un avió.
13: A mi em fa molta por.
4: Oi, Joan?
13: Jo m'ho passo malament. Pateixo molt.
4: Perquè comences a sentir sorolls estranys.
13: I
4: fa aquells moviments que sembla que caiguis avall. Jo t'entenc.
13: No puc.
4: Bueno, d'això, Joan, em vam parlar amb el pilot Ramon Vallès, que ens va presentar el seu llibre Bienvenidos a Bordo, les escribe su comandante, on ens explica...
13: No puedo subir, comandante.
4: Bueno, espera't un moment, perquè ell t'explicarà una mica les coses. Ens va explicar la seva trajectòria i fins a convertir-se en pilot d'Airbus i també va resoldre molts dubtes que van arribant en directe...

0: per saber què passa en un avió abans, durant i després del vol. De seguida, amb el Ramon Vallès.
1: Perdona, te digo una cosa. Yo como enginyer y como stopper, que vaig a veure los avions morta vegada, e incluso entro dintre la cabina del pilot. Yo te digo una cosa, por experiencia, Los avions... Te digo ahora el titular de la tarde,
0: ¿Quién es el titular de la tarde?
1: Toma nota, los avions van sols, Van automàtic. No,
0: ah, sí?
1: El pilot no fa res. Això de ser pilot, és un xollo.
0: Per què?
1: Hombre, viatja por todo el món.
0: Sí.
1: Ahí, con la sostesa que...
0: Bueno, aquest és un tòpic que hauríem d'anar tirant enrere, perquè ja ens va explicar el Ramon que la vida de pilot és complicada.
1: Què t'ha d'explicar? Si t'explica la veritat, se le acaba el xollo. Va con la gafa de Ray-Ban Aviator, I totes les dones te van anar darrere con el gorro de...
0: No és així. Això és la imatge que en tenim de les pel·lícules. I tot
1: te passa el dia prenent el sort. Dic, hombre, si jo vaig fer un viatge a Mallorca i li vaig dir al pilot, escolta, que ja té rotllo l'avió, i vaig tocar ahí un botó de res...
0: No, però això no ho pot fer, vostè.
1: I vaig amar humor. Se va posar... Ui,
0: clar, perquè vostè no pot entrar.
1: Va
0: venir, per començar, no pot entrar a la cabina i comença a tocar botons que no sap què són.
1: Bueno, te dic una cosa. Fija't si li vaig pillar truco de que no foten res, que per culpa d'haver tocat aquest botó me va enviar la policia i me van expulsar.
0: Bueno,
1: me van expulsar de l'avió.
0: És que no es pot fer això.
1: Perquè són celos, són celos. Ah,
0: sí? Són gelosos?
1: Són celos, hombre. Ah, sí. No volen que la gent sàpiga...
0: De vostè,
1: de vostè. Perquè saben que he descobert que los avions van sol. Ah. Claro, venga, hombre.
0: Bueno, si em permet un moment, a banda de parlar d'avions...
1: És que és molt gros, això,
0: també escoltarem a persones que es queixen com vostè,
1: però
0: en aquest cas amb raó, perquè es queixen sobre qüestions del programa que resol el síndic Boigas.
1: No, este, ni síndic ni Nancy.
0: No, i vostè, què? Vostè és enginyer?
1: Lo meu, hombre, universal.
0: Vostè que va entrant als avions i va tocant botonets, vostè és enginyer?
1: Però jo...
0: Va, passi, home, passi, va.
2: Y señores pasajeros, les habla la azafata. Lamentamos las molestias que les hayan causado los movimientos del avión. Por cierto, ¿hay alguien entre ustedes que sepa pilotar un avión?
3: Aterriza como puedas feia humor del món de l'aviació, dels passatgers, dels pilots, en fi, no se'n salvava ningú. Recreant situacions delirants, però amb un punt de veritat. I ara, amb rigor i també amb naturalitat, el comandant de línies aèries i dialogador, el Ramon Vallès, explica en el seu primer llibre tot allò que sempre hem volgut saber dels avions i no ens hem atrevet a preguntar. I ho explica, com dèiem, en aquell llibre del qual ara en parlarem. Marc Serra, a veure.
4: I ho explica amb tota naturalitat, i avui he pres coses que se m'han criticat, perquè jo, per exemple, això que el combustible anava a les ales, jo no ho sabia.
5: Ho sé,
4: aquest matí se m'ha dit, home, això ja ho sap tothom.
1: Això és de lògica. Doncs
4: jo ve la mare gandullada allà, jo que sabia on anava.
3: Tot i que, perdona, ara el
4: Ramon
3: ja m'estava corregint i m'ha dit, home, a les ales i a altres llocs també hi ha dipòsits.
4: Ara ho explicaré. Segurament molts de vosaltres esteu buscant bitllets d'avió de cara a l'estiu. És el millor moment per fer-ho. Ara ho preguntarem. I si voleu saber ben bé tot el que s'hi cou quan agafeu aquests bitllets d'avió, us hauríeu de llegir Bienvenidos a bordo, les escribe su comandante, on el Ramon Vallès hi explica la seva trajectòria fins a convertir-se en pilot d'Airbus, però també resol un munt de preguntes que tots ens hem fet, com per exemple aquesta del combustible, alguna vegada sobre què passa en un avió abans, durant i després del nostre vol. Ramon, bona tarda.
6: Bona tarda.
4: Gràcies per acompanyar-nos. És un plaer tenir-te aquí, perquè sempre et trucàvem, t'enganxàvem a llocs exòtics, com
6: correcte.
4: Avui ja tenim aquí a l'estudi de
6: RAC1. Presencialment.
4: Això de pilot...
3: Avui el podem tocar.
4: Sí,
6: meravella.
4: Això de pilot mediàtic, la part mediàtica ha donat bé, perquè molta gent, ens ha passat ara a la redacció de la ràdio, ha vingut a veure't, l'Edgar Fornós està
6: entusiasmat.
4: Hi ha molta gent que et coneix per les xarxes socials. Per què comences a fer això?
6: Bueno, no començo per res en concret, senzillament haig de reconèixer que el nostre món dins aquell espai blindat, que els pilots, com bé sabeu, esteu dins una cabina blindada arran dels atemptats a l'11S, als Estats Units, i un dia se'm va ocórrer la idea, fa un parell d'anyets tot plegat, de, d'alguna manera, enregistrar un vídeo on jo volia senzillament explicar com estàvem preparant un vol amb destinació a Santiago de Chile, la duració del vol, el combustible, etc, etc, i va agradar molt. Aleshores em va semblar que senzillament jo el que podia fer, tenia l'oportunitat mitjançant les xarxes socials, que era aquest espai blindat, virtualment treure'l fora de la cabina i mitjançant pues això, les xarxes poder donar a conèixer a les persones que pugen dins un avió i que saben molt poc dels avions, pues, per exemple, això que deies tu, no? Sí. Perquè el combustible va a les ales i com això 50.000 coses més, i he tingut molt d'èxit perquè en aquell moment jo tenia potser 800 seguidors i ara n'hi ha 366.000, em sembla.
0: Sí. I pots gravar vídeos sense problemes a la cabina?
6: No, dins la cabina procuro no fer-ho mai, de fet ara ja no ho faig. Mm. Senzillament, perquè és, bueno, és un espai on tu estàs treballant, yeah. I legalment no hauries estat treballant i a la vegada fent contingut. Per tant, el contingut el faig fora de la cabina.
0: Ho sento, però a mi m'agrada el contingut de cabina, eh?
6: Sí, estic d'acord amb tu.
0: A mi m'agrada veure cada botó d'aquells que ensenyes.
1: Però ho podem fer amb un croma o algun invent, que sembla que estigui i no està.
6: L'avió no és meu i jo no puc disposar d'ell pel que vulgui. Llavors els meus jefes me'n diuen, no, dins de la cabina no ho fem. Jo ho respecto i ja està, no passa res.
0: Bueno, el llibre que avui estem presentant, Bienvenidos a bordo, les escribe su comandante, és una barreja molt interessant de les vivències del Ramon i de com li ha costat, que crec que són 11 anys, no? Des de que comences fins que comences a portar un avió. I també aquesta barreja personal es mescla amb el que són curiositats del món de l'aviació. Mm. Ara ho anirem tocant tot, però abans m'agradaria preguntar-te per una llegenda urbana, a veure si la saps tu, que els bitllets d'avió s'han d'agafar en dimarts perquè no. És quan la gent, quan les agències i quan les aerolínies canvien els preus dels bitllets i que surt més barat. A tu això et consta?
6: No
0: ho he llegit moltes vegades. Eh?
6: Jo a tothom li dic el mateix. Si a dins un avió preguntéssiu què ha pagat cada passatger,
0: no ho saps.
6: Bueno, cadascú que ha pagat ho sap.
0: Ja, però probablement... Però tothom ha pagat coses diferents.
6: Aquí, Toni, no? És on volia arribar. Que probablement tothom ha pagat una diferència.
0: Ah, exacte.
6: I dius el per què. Bueno, perquè, a veure, primer hi ha l'oferta, que no sé si surt en dimarts o en diumenge. No,
0: jo sempre he llegit que s'ha de fer en dimarts, però
6: no
0: si vaig a preguntar-ho.
6: Però sempre hi ha l'oferta per enganxar-te. Mm. Allò que dius, ei, bitllet d'anada, 200 euros. Molt bé. I la tornada? Ah, no, la tornada te'n costarà 400. Ah, cony. I la maleta? No, la maleta te'n costarà 100. I la manta, i el coixí, i el menjar, i al final pagues 1.000, que és el que val un bitllet. No ens equivoquem.
0: En el llibre dius que la figura del pilot, que intenta reivindicar a través de les xarxes, moltes vegades s'ha acabat reduint a uns missatges per megafonia. I això és veritat. Moltes vegades del pilot l'únic coneixement que tenim és aquest. Bueno, si és que el tenim, eh?
5: I si és que l'entens.
0: Bueno, aquesta és l'altra història.
5: perquè
0: jo això també ho volia preguntar.
5: Hi ha moments
0: si és que l'entens o si parla, perquè n'hi han que no diuen res en tot el viatge.
7: Entens les al comandante i a partir d'aquí...
6: Ja qualque cosa més.
7: Res més.
0: Què passa?
6: Jo hi estic d'acord perquè, a més, tingueu present que jo, en ocasions, també sóc passatger i sóc el primer que me n'adono que el missatge no se n'assabenta ningú de res. Jo deu ser, confesso, que com que estic ja acostumat, gràcies a vosaltres, a micròfon, a càmera i tot això, doncs els meus missatges t'asseguro que s'escolten perfectament i s'entén tot.
0: Ole. Però tu, si perdona, no, quan, així m'ho manifesta.
3: Quan parles al passatge agafes allò, un walkie-talkie, o sigui, agafes un...
6: És com un telèfon, Toni.
3: Agafes un telèfon.
6: No amb el... Ho podria fer també amb el micròfon. Sí, tinc diferents opcions.
0: Tens un micròfon d'aquests...
6: El mateix micròfon de Madonna, que fes servir per parlar amb la torre de control, també el puc desviar per parlar amb els passatgers. Però a mi m'agrada més treure'm els auriculars, perquè si en aquell moment parlés el controlador m'estaria distorsionant la conversa. Aleshores jo les comunicacions les passo amb el copilot, que se'n faci càrrec ell, i jo agafo el telefonillo, que diem, apreto el botó i començo a parlar, i sempre els hi dono la benvinguda, en primer lloc, en català.
0: Molt bé, bravo.
6: En segon lloc, en castellà, i per acabar amb anglès.
0: Molt bé.
6: Però sempre amb aquest ordre.
0: Jo sempre escolto les tres versions per veure si una és diferent de l'altra.
6: No, necessàriament
0: no. A veure si en anglès arribarem abans.
6: No.
0: Dius en el llibre una cosa curiosa, parlant de les comunicacions, que de vegades t'has de dirigir als passatgers sense saber què dir-los.
6: És ben cert.
0: Quines vegades et passa això?
5: Quan hi ha sotracs.
6: Sotracs me'ls conec tots. No. Mireu, en ocasions, quan tu estàs a un aeroport i hi ha retrassos per qüestions meteorològiques, etc, tu reclames com a comandant la informació al centre de control. I a vegades el centre de control pues, té un retard en donar-te la informació que tu demanes. Però en canvi darrere hi ha persones que estan esperant que tu els hi diguis alguna cosa. En ocasions jo he hagut d'emetre un missatge tan senzill i potser tan ridícul, permeteu-me, com dir: senyors passagers, sóc el comandant, em dirigeixo a vostès per dir-los que no tinc notícies ara per ara. Per tant, però estic aquí. M'estic preocupant per vostès. Ho tinc molt present que vostès m'estan reclamant informació i jo de seguida que la tingui els hi facilitaré. però ara mateix els haig de dir que no la tinc.
8: Bueno, i a vegades, alguna vegada he sentit que deia el vuelo está tranquilo, ahí en sol, donde vamos a ir dentro de 3 minutos.
3: Ho diu, a més, ho explica estupendament. Sí. Sí. Digui,
8: bueno, diu això. No, a mi el que m'agradaria és que a l'entrada, quan entres a l'avió, encara te rep un hostessa o un hostesso, perquè també hi ha molts xicots i això, però a mi m'agradaria que el comandant i el pilot estigués allí també.
6: Doncs jo hi soc gairebé sempre.
8: Mira, doncs ho dic perquè alguna vegada
6: a la sortida sempre hi soc.
8: A la sortida sí.
6: Sempre hi soc, acomiadant. Sí.
8: Exacte, passi-ho bé, gràcies per estar amb nosaltres.
3: Però sí que és cert el que diu el Ramon, que hi ha comandants que quan, normalment quan arribes estan preparant l'avió i no estan per... Però quan marxes, hi ha cop, algun cop, sí. Trobes el comandant que et...
6: A veure, heu de tenir present que quan jo faig un vol tan llarg de 14 hores sí. I la planificació prèvia del vol no em permet abandonar la cabina perquè tinc una feinada important.
0: Si tu quan arriba la gent, què estàs fent? Què esteu fent els pilots?
8: Perquè esteu allí amagats.
6: Bueno, amagats, no, amagats, estem al nostre lloc de treball. Bueno, això no s'està amagat.
8: Bueno, una mica,
6: no,
8: amagat, sí.
6: Jo no m'he amagat de res. Jo no m'he amagat mai de res. Jo estic a la meva cabina preparant el meu pla de vol, el combustible que haig de decidir per carregar amb aquell vol, etcètera, etcètera. Comprovar que tots els sistemes de l'avió funcionen correctament, tant a dins de la cabina com a l'exterior, perquè baixem a fer una revisió exterior de visual i que totes tinguin condicions òptimes per fer un vol segur. Què succeeix? Quan ja aterro el destí, com que la càrrega de treball, un cop s'ha finalitzat el vol, és menor, em permet abandonar la cabina i anar a la porta, acomiadar els passatgers i esperar el que jo sempre dic, que baixin més contents que quan han pujat.
8: Molt bé. Molt bé.
6: És el més important.
8: Sí, senyor.
0: Però reps crítiques dels passatgers? No. O sigui, algun passatger s'ha adreçat i, escolti'm, senyor comandant, això no m'ha agradat.
8: Aquest aterratge...
6: Jo, sí.
8: Aquest aterratge molt mogut. Sí, aquest aterratge
6: sí,
8: i anar d'una banda a l'altra com un xixerat.
6: Sempre pot haver-hi alguna persona que no estigui content en com s'ha desenvolupat el vol. És legítim que sigui així. I la meva obligació és, primer, preguntar-li el per què, disculpar-me i prendre nota perquè això no torni a succeir. També hi ha gent que és capritxosa, eh? Hi ha gent que s'exclama coses que dius, mare de Déu. I en alguna ocasió també he hagut d'agafar algun per banda jo amb ell perquè em consta que aquella persona, per exemple, ha comès literalment un delicte com és fumar al lavabo.
8: No! Home, no se puede.
6: No se puede.
8: Però què no?
6: I aquest senyor ha fumat al lavabo, ho ha negat davant de tothom fins que li he enxampat jo al final del vol, me l'he emportat, com dic jo, al meu despatx,
8: de debò?
6: I li he llegit la cartilla. I li he dit que si ho torna a fer, un dia el pot estar esperant la policia a la porta. Això és molt greu. Per tant, estic allà per tot.
3: Però això passa sovint, o sigui, que la gent transgradeixi les normes de...
6: Gràcies a Déu, no.
3: No.
6: A veure, parlem de fumar, que és una cosa perillosa, dins un lavabo, on una persona podia tirar la cigarreta encesa i tenir un disgust.
8: Home, i tant.
6: Després, Toni, hi ha moltes cosetes que ens semblen poc importants, com és que la gent té la punyetera mania de no portar el cinturó de seguretat cordat. I el cinturó de seguretat s'hauria de portar cordat absolutament sempre.
8: Jo sempre el tinc.
3: Per què? Per què?
6: Bueno, perquè davant d'una turbulència fins i tot inesperada, tu pots salvar-te de tenir lesions importants. Tingueu present que el cos humà pot pesar 70-80 quilos, l'avió pesa 200 tonelades, si aquell avió baixa sobtadament, el cos humà se'n va amunt i pot impactar amb el sostre de l'avió i tenir lesions greus que m'obligaran a desviar el vol perquè tinc un passatger greument ferit. Si amb un vehicle, mentre un cotxe es belluga, que tothom porta el cinturó cordat? Sí. Doncs mentre l'avió es belluga, també. Quan et treus el cinturó del cotxe? Quan l'abandones? Doncs a l'avió, quan tu vols abandonar el seient per agafar un llibre de la maleta, per anar al lavabo, o senzillament estirar les cames, et descordes el cinturó per aixecar-te. I quan retornes al seient, et tornes a acordar, senzillament per precaució.
8: Molt bé.
3: El que passa que això que estàs dient, que hi estic totalment d'acord, no és obligatori. És a dir,
0: aquest és el problema.
3: A l'avió, els comandants, o el que és la seguretat, doneu l'opció, quan un cop s'ha estabilitzat, o esteu ja amb ruta, traieu
8: la
3: llum i aleshores ja i tu pràcticament un 70% sense els clics i la gent se'l treu.
6: Vale, però,
3: per tant, això que estàs dient, que ho trobo molt interessant, clar, la gent se'l treu perquè a més t'ho indica l'indicatiu.
6: Et corregiré amb el teu permís.
3: Sí, per favor, només faltaria.
6: És molt senzill. Jo trec la senyal de cinturons perquè, repeteixo, si algú en aquell moment desitja aixecar-se, ho pot fer. Jo no dic que s'escordin els cinturons. Jo els estic donant permís per enlaixecar-se del seient a fer el que vulguin. I, en conseqüència, per abandonar el seient, lògicament s'han de descordar el cinturó.
9: Esclar.
6: Només és aquesta l'explicació de la llumeta.
3: Que, vols dir que quan hi ha la llumeta, ni lavabo ni punyetes. Allà enganxat
6: sempre
3: a la cadira.
6: Sempre faig una menció a la meva tripulació de cabina de passatgers. Si algú veritablement té una urgència per anar al lavabo, bé, s'haurà d'aixecar i fer-ho.
9: Sí, perquè m'ho faré a sobre, eh?
6: Vale, d'acord, sí, sí. No ho facis a sobre, vés-te al lavabo, però sota la teva responsabilitat. Ah. Que quedi molt clar. Si tu abandones el seient mentre hi ha turbulència, si passa alguna cosa, després no vinguis a reclamar a mi.
3: Ja.
0: Dues qüestions relacionades amb el que estàs explicant. Dels teus vídeos més vistos és la por a la gent de les turbulències.
3: Això, sí. que és el tema
9: estrella.
0: Què passa amb les turbulències i per què la gent li té tanta por? Si no se'ns has
6: explicat
0: bé...
6: La gent probablement hi té por per una manca de confiança, perquè la gent es pensa que una turbulència pot ser perillosa. I la turbulència no és perillosa per un avió. No ha caigut mai un avió com a conseqüència d'una turbulència, perquè si no jo no estaria aquí parlant amb vosaltres. És ben senzill d'entendre.
3: Vols dir que a cada, pràcticament cada viatge te'n menges unes quantes de turbulències?
6: No, Toni, hi ha vols que són deplorables, que acabes fins als pebrots a fotre bots tota la nit. Sí, jo els he viscut, i és esgotador.
3: I no pots desviar-te de la ruta...
6: Ho intento, però la turbulència en ocasions... Mira, quan jo trobo una tempesta davant meu, ja sé que la tempesta i les proximitats de la tempesta tindran turbulència associada, i és clar que em desvio, però en ocasions tinc turbulències en zones on no hi ha cap presència meteorològica de res. Senzillament són canvis de vent, de temperatura, de densitat, i fan que l'atmosfera sigui inestable. I allà què faig? Pregunto molt controlador aeri si a diferents alçades ja no hi ha turbulència. Puc canviar l'alçada del vol per buscar espais més tranquils, reduir la velocitat de l'avió i intentar minimitzar els efectes de la turbulència. Però si me la trobo, me la menjo amb patates. Intento fer el possible perquè la part confortable també sigui agraïda pels passatgers. Però, repeteixo, no és perillosa la turbulència. Mai ho ha sigut. És un acte incòmode. Res més que això.
0: I no pot fer caure un avió.
6: Ni de conya. No estaria aquí. Marc, jo he tingut turbulències tan espantoses que he flipat, t'ho dic de debò.
8: Però tipo què?
6: No, turbulència severa és aquella que els instruments es belluguen en tal violència que no ets capaç de llegir els números.
8: No,
6: us parlo de situacions molt bèsties.
8: Però això, pujar i baixar com...
6: Sí, uns impactes que eren sonors, és a dir, l'avió impactava en tal violència amunt i avall que feia sorolls.
8: Ostres,
6: i això no ho oblidaré mai, era creuant el Pirineu, eh?
3: Creuant el Pirineu?
6: Sí, de Barcelona a Frankfurt.
9: Què dius?
6: Fotia uns bots allò que vaig dir.
3: Perdona, ara que has dit això.
6: Escolta, si això no es trenca avui, no es trencarà mai. I no es va trencar.
3: Et pots creure que un dels pitjors vols que he viscut a la meva vida va ser Frankfurt-Barcelona?
6: Pues mira, el meu era Barcelona-Frankfurt.
3: És que ara has dit
6: això. La tornada aquell dia.
3: No, però, hòstia, fins i tot quan vaig aterrar, li vaig estar comentant la jugada amb les auxiliars de vol, sí. Però era de Lufthansa, i em van dir que ells no van trobar res de... Però bueno, la prova és que el carro del...
6: No va sortir en cap moment.
3: No, el van retirar i anava per terra. Vull dir que, però mira,
6: el carro pesa molt. Una de les primeres coses que faig jo quan m'avisen que ve una turbulència perquè l'avió que ve davant t'avisa...
3: Com l'avió? No entenc.
6: Molt senzill. Mireu, quan jo volo una ruta i em trobo turbulència, aquella ruta la volem molts avions. Volem la mateixa ruta, potser diferents alçades, la mateixa alçada respectant una velocitat perquè mai ens atrapem per darrere, però en qualsevol cas la meva obligació, quan hi ha una turbulència, que jo l'estic visquent en primera persona, és informar el controlador aeri, perquè la gent que ve darrere meu... tinguin informació de que un avió per davant ha dit hi ha turbulència. I aquesta és la turbulència més fiable, perquè te l'acaba de reportar un pilot fa 10 minuts. Aleshores, allà és on jo aviso la tripulació, dic, escolta, l'avió de davant, és igual, qualsevol companyia aèria, fa 10 minuts ha reportat turbulència. Per tant, recolliu els carros. Perquè un carro d'aquells, Toni, pesa...
8: Sí, jo...
6: Si et cau al cap, prepara't. Per tant, s'han de recollir qualsevol objecte que pugui volar i fer mal a un passatger.
0: Déu-n'hi-do, escolta, ja que estem parlant de coses que passen a la cabina...
3: Bueno, que estem parlant del llibre del Ramon Vallès, Bienvenidos a bordo, les escribe su comandante.
0: Hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, a banda del tema del combustible, dius, llevat que circumstàncies adverses ho aconsellin, el pilotatge de la màquina ha de recaure més en el copilot que en el propi comandant.
6: Ai? A veure,
4: He pensat, dic, llavors tu m'explico. Llavors tu què fas?
6: No, a veure, jo Marc, d'entrada, si hagués de comptar les hores de vol que tinc, doncs no sé, estaríem parlant de 25.000, 26.000, milers d'hores de vol. Per tant, si m'ho permeteu, la meva inquietud pròpia del pilotatge de l'avió ja fa temps que no em treu la son. Els copilots són persones que, alguns, doncs, porten poc temps a la companyia aèria i tenen aquelles ganes de participar activament de l'operació, i la manera més activa de participar en l'operació és en el pilotatge de l'avió. Això per una banda. I ho dic perquè jo també era copilot fa molts anys. I les percepcions que tenia jo ara, les veig, les que tenia jo quan era jove, les veig ara amb els meus copilots. En segon lloc, quan vas a un lloc, un aeroport, on, per exemple, el copilot mai hi ha volat, i jo com a comandant, per experiència, he anat moltes vegades, és preferible, per una qüestió de seguretat, que el vol el realitzi aquell que mai hi ha anat.
4: Hosti.
6: Per una senzilla raó.
4: Lògic, sembla que hauria de ser
6: revés,
4: no?
6: No, t'explicaré el per què. Perquè jo com a comandant, que en aquell destí he anat 50 vegades, jo puc supervisar el que ell fa en tot moment i marcar-li unes directrius i unes pautes perquè sàpiga quina és la manera de desenvolupar l'operació més segura. Quan jo arribo a Nova York, aquests aeroports americans són aeroports caòtics. Hi ha un trànsit descomunal. El rodatge, des del moment que tu aterrisses al teu avió fins que has d'anar fins a l'aparcament, és de les coses més complicades que té un vol com als Estats Units. Jo conec perfectament el pàrquing, conec perfectament la trajectòria que has de seguir, i potser el meu copilot no hi ha anat mai. Potser és el seu primer vol als Estats Units. El seu primer vol als Estats Units o a Nova York. I llavors jo li dic, ei, fes una cosa, et ve de gust fer el vol? Primer diu que sí, perquè ell mai ha aterrat a Nova York, i li fa il·lusió aterrar l'avió a Nova York. I en segon lloc, jo li vaig dient el que ha de fer. Si el té algun dubte, jo li explico. Per què? Perquè ell ha anat a Nova York una vegada, jo he anat 100 vegades. Per tant, entenc perfectament això. I després, resulta que, a més, dins un avió, el comandant, tinguem-ho clar, és l'autoritat dins l'avió. I, per tant, en ocasions, sobre el comandant recauen gestions que van més enllà de l'operació de l'avió, com és la gestió de passatgers, qualsevol problema que pugui sorgir dins l'avió, el comandant n'ha de tenir coneixement i ha de prendre les mesures necessàries. Tot això està fora del pilotatge de l'avió. Per tant, m'estimo més que sigui el copilot el que piloti l'avió. Totalment.
8: I aleshores també està més atent el copilot. Vol dir que...
6: No, tots estem atents. No. Sí, aquí sí no? Que tots estem molt pendents de l'operació, sempre. Això sí que...
8: Perquè a vegades hi ha algun aterratge que no...
6: No. Mireu, en ocasions hi ha gent que diu, l'altre ja vas fer el que deia el Toni, Frankfurt. Un aterratge a Frankfurt, hòstia, va ser potent l'aterratge. I vam tornar a Barcelona i l'aterratge va ser finíssim. Pregunta, quin temps feia a Frankfurt? Bueno, el temps que fot Alemanya, plovia a bots i barrals. La pista té un gruix d'aigua, tot i que la pista evacua l'aigua, però un avió, si pretens fer un aterratge extremadament suau sobre una capa d'aigua, podries patir un aquaplaning. Per tant, què diem als pilots? Toma dura, toma segura. Jo li foto un bon pilotasso a la pista, trenco la capa d'aigua, el pneumàtic entra en contacte amb la pista i té una frenada efectiva.
8: Allò és un sotrac per
6: no, és una aterratge que l'avió el suporta.
9: Sí, però tu et desnuca.
6: No, ni de conya. No patiu, hi ha uns amortissers, hòstia, no fotem.
9: No, és que són uns exagerats. Per tant, com, toma dura...
6: Toma segura.
9: Toma segura...
6: Sí, toma dura, toma segura. Correcte.
9: I aquests aterratges més finets és perquè les condicions meteorològiques acompanyen.
6: També acompanyen. A vegades tens vent creuat i també fas el que pots. Vull dir, l'aterratge és un art, és una cosa manual, menys quan la fem automàtic per manca de visibilitat. Aclarim-ho.
9: Obres molts links que no ens donaran temps a desenvolupar. Però, per exemple, has parlat dels aeroports nord-americans, no?
6: Sí.
9: Tu que viatges per tot el món...
6: Correcte.
9: Podríem dir, no sé si cada continent té una idiosincràsia. Per exemple, els aeroports americans funcionen d'una manera, Europa en funcionen d'una altra.
6: Totalment de bo.
9: És així?
6: És així.
9: Quines grans diferències hi ha? Quins trets
6: Mireu, si m'ho permeteu, jo tinc la sensació que els aeroports americans, els controladors, que són els que gestionen el trànsit aeri, deleguen totalment en els pilots l'operació. De tal manera que tu als Estats Units ets davant teu, hi ha quatre avions que estan anant a la mateixa pista tu vas, tu ets el torn número 5, el controlador, amb dos pebrots et pregunta.
8: Perdoneu, seguits?
6: Sí, seguits alineats, amb una separació des de més o menys 3, 4, 5 quilòmetres per avió,
8: i anem
6: enfilats. I el controlador diu, escolta'm, vostè veu l'avió de davant? Sí, l'estic veient, és un 767, molt bé. Segueixi aquest avió i vostè està ja autoritzat a aterrar.
10: Fixa't.
6: I s'acaba la conversa.
9: Què dius?
6: I delega amb tu. I si no, l'últim moment... A veure, tingueu una cosa molt present. L'última responsabilitat d'aterrar o no aterrar un avió recau només amb el pilot,
9: clar.
6: No amb el controlador. Mm. El controlador gestiona el trànsit, però qui gestiona la màquina de veritat és el pilot, i només el pilot. Què succeeix a Europa? A Europa la normativa diu que fins que la pista no està totalment lliure, tu no estàs autoritzat a aterrar, i el controlador, en conseqüència, no t'autoritza a aterrar. Potser el control europeu diria que és més conservador que l'americà.
9: I la diferència més gran que jo hi veig.
0: Tu quin t'agrada més? L'americà, no?
6: A mi em va la marxa, a mi em va la marxa. I el control americà és l'hòstia, parleu-me. Ara també us dic una cosa, vull dir, d'en tant en tant patina. Ja sabem el bon cas vist de Washington, l'impacte de l'helicòpter militar amb l'avió civil. Hem viscut episodis en els quals doncs, aquesta corda tan tensada un dia es trenca.
9: I,
6: s'ha de vigilar molt als Estats Units.
9: No sé si has fet algun... Bueno, si has fet també viatges a Àsia...
6: No, a Àsia jo no hi he volat, Toni.
9: Per tant, no sabem quina idiosincràsia tenen els
6: asiàtics. Jo la desconec. Jo conec sobretot Europa... i Amèrica, també Sud-amèrica.
9: I que a Sud-amèrica quin...
6: És més com a Europa.
9: Més com a Europa.
6: Més com a Europa, sí, més conservador. Sí.
9: Per tant, tenen... aquí els més aventurats o més...
6: Els americans. Sí, perquè estan passadíssims a voltes, Vull dir, els aeroports americans estan supertensionats. És que si no, no funcionarien.
9: Vull dir, que van així perquè si no, no es treuen la feina de sobre.
6: Correcte.
0: Ja fas food i fas plane, no?
6: Bueno, hi ha de tot. Van per feina, que dic jo. Van per feina, és una altra manera de funcionar, perquè aquells aeroports, insisteixo, estan permanentment saturats. Permanentment. Funcionen.
10: ¿Puedo hacer una pregunta?
0: Sí, pregunta.
10: Buenas tardes, coronel pasajero.
0: Comandante, gracias.
10: Muchas gracias por su servicio a España. Mi sueño sería ser piloto, sí. Yo tengo mucha experiencia jugando a la Play. Son muchas horas de vuelo, de día y de noche. Seguro que pronto nos encontraremos ahí en las cabinas.
0: Seguro.
10: Vamos con la pregunta que interesa a la gente.
0: A
10: los pilotos les molesta que la gente se líe en los lavabos.
0: Va,
10: és per un amigo, no és per a mi.
0: Hi ha molta gent que diu que ho ha fet,
6: Sí, hi ha un famós que anomenen el Club de los 10.000, que es refereix als 10.000 metres, que serien uns 33.000 peus, de gent que diu, no sé si hi ha testimonis o no, que han practicat sexe dins un avió. A veure, és com tot. Si no ho veus, jo ni me n'assabento. El que em sembla deplorable és que això se'n volia fer un acte públic i que la resta de passatgers hagin, alguns probablement, sentir-se incòmodes dins un avió veient una escena que pot ser desagradable. Preferiria que esperessin de baixar de l'avió, se'n vagin a l'hotel i allà facin el que vulguin, avui és confortable. Sí. Perquè el lavabo de l'avió no és confortable.
8: Però, senyor comandant, jo li he d'explicar que vam anar a Berlín.
11: És veritat.
8: A veure una final del futbol.
11: De la Champions, l'última que va guanyar el Barça.
8: Exacte. I ens vam trobar amb un auxiliar i una senyoreta auxiliar.
11: Que van tancar la cortineta.
8: No, primer no.
11: Sí, primer, se van fent piquitos, com deia aquell.
8: Primer anaven com es baratien.
11: I riolant-se i tocant-se.
0: Tripulació, vostè està dient.
8: Tripulació. Un esbarament, però una cosa que jo dic, això no sé com acabarà, però... I va acabar com en sé que es posen tots dos un davant per l'altre.
11: Van tancar les cortines.
8: I allò es van enredant. I ja veus un que agafa aixeca la mà, la cortina. I tothom va imaginar que va passar immediatament després. Això, auxiliars de vol,
11: Sí.
8: I el comandant, pilotant.
9: No, què vol que faci el comandant? No està espiant.
6: No esperaràs que el comandant s'hi apunti.
8: Però teniu càmeres?
6: Sí que hi ha càmeres. Sí, evidentment, hi ha càmeres d'accés a la zona propera a la cabina meva, tinc càmeres.
8: Doncs allò era...
6: Què és belluga?
8: Doncs allò era la zona d'accés,
6: No ho sé.
10: A veure, la segunda pregunta, ¿les gusta
8: que
10: aplaudan a la gente cuando se aterriza? Porque eso lo hacemos con los tetes, que gritamos, ¡todo vivo!
6: A veure, si que la gent aplaudeixi després d'un aterratge és un reconeixement a la bona feina, o... Per altra banda, gent que té una por tremenda a volar, han patit un vol nefast a nivell de turbulències, i senzillament és la car descarreguen l'adrenalina picant de mans quan arriba a terra. Cadascú fa el que més li convé, però en qualsevol cas a mi no em molesta que piquin de mans i tant.
0: Mira, tinc altres preguntes que expliques en el llibre que planteja molts passatgers, així, a mode curt, de titular. Per què hem de posar el mode avió?
6: Per evitar possibles interferències. És una mena de dubte.
0: Però no, els avions no tenen wifi i tot això.
6: Vale. I ningú... A veure, Marc, tu poses el mode avió i connectes el wifi. És que no és incompatible una cosa amb l'altra.
0: Bueno, fins fa poc sí, perquè de vegades no hi havia wifi.
6: Estem d'acord.
0: Sí.
6: Però a veure, si tu no treus el mode avió, el teu mòbil buscarà cobertura on no n'hi ha, perquè allà dalt no n'hi ha de cobertura. Zero. Els mòbils, quan busquen cobertura, són més perillosos que mai, perquè no la troben. A part d'això, et poliràs la bateria un parell d'hores i el mòbil estarà bullint. I pitjor encara, ja per metge que em fas la pregunta, compta amb aquelles persones que, a més, utilitzen bateries externes que la connecten al mòbil, a vegades bateries de baixa qualitat o de...
10: Del temo.
6: D'una procedència desconeguda, la foten dins a la motxilla... Allò comença a agafar temperatura i correm el risc de que hi hagi una flama dins de la motxilla. Per tant, compta amb els dispositius electrònics. I de veritat, la precaució de posar el modo avió és algo molt saludable, perquè jo ja dies, abans ho deia, he hagut de fer aterratges totalment automàtics a cegues. En cap moment jo veig la pista. En cap moment. Necessito la màxima fiabilitat dels meus instruments. Si algú diu que un mòbil podria causar interferències, per favor, els últims 10 minuts de vol, apagui el mòbil i deixi que jo faci la feina amb tota la seguretat.
0: Exacte. Per què s'apaguen els llums en l'airar-se i a l'aterrar?
6: Bueno, d'entrada, tingueu present que quan fem un enlairament i un aterratge són les fases més crítiques de vol, no perilloses, més crítiques. En aquelles fases, si passés alguna cosa greu en l'avió, hauríem de procedir a fer el que és una evacuació, que és, literalment, sortir per cames de l'avió tots. Quina és la millor manera de que l'ull humà a la nit s'adapti a la visió? És minimitzant les llums. Segon, les vies d'evacuació que estan marcades a terra es veuran més bé en foscor que en claror. I afegeixo la pregunta, per què hem de tenir les finestres obertes?
0: Exacte.
6: Que era la següent pregunta.
0: Era la següent pregunta.
6: Ja veia venir, Marc.
0: Perquè m'he llegit el llibre.
6: No, ja ho veig... És molt senzill, perquè hem de veure què passa fora de l'avió. Si jo tinc flames amb un motor i això m'obliga a fer una evacuació, haig de veure quin motor és el que crema per no evacuar per aquell costat, perquè si no ens podem cremar. L'evacuació d'un avió és una maniobra prevista que es faci en 90 segons utilitzant la meitat de les portes a l'avió. Quines portes faria servir si el motor de la dreta crema? Les portes a l'esquerra. No hi ha més, està tot estudiat. Res és capritxós, recordeu, sisplau.
0: Hi ha habitacions d'hotel on no podeu dormir? On teniu prohibit dormir?
6: Totalment, les properes als ascensors.
0: Per què?
6: Per què? Perquè els ascensors durant el dia pugen, baixen i la màquina d'ascensors fot sorolls. I jo molts dies arribo a l'hotel a les 10 del matí i me'n vaig a dormir quan la gent puja i baixa per l'ascensor. Per tant, la meva habitació ha d'estar lluny de la màquina de l'ascensor, de la caixa.
0: Per què es diu que la vostra part més perillosa és conduir fins a un aeroport?
6: Perquè estadísticament casca molta més gent a la carretera que un avió. De fet, jo sempre foto la mateixa conya. Quan sortim de l'hotel i anem cap a l'aeroport, sigui el que sigui, quan arribem a l'aeroport de destí i és hora d'agafar l'avió, jo sempre li dic a la meva tripulació, bueno, ya hemos hecho lo más peligroso, que és veritat, que és anar de l'hotel a l'aeroport. I a vegades hi ha conductors que dius, escolti'm, aixequi el peu, que ara estic a les seves mans. A mi no em ve de gust que em foti un susto.
0: Mm-hmm. Noi. Quan solucionarem el tema de la gent que s'aixeca abans d'hora per recollir l'equipatge i tot això?
8: No,
0: això està a les vostres mans, no, perquè no s'arregla això.
6: Bueno, està a les nostres mans, sí. Però llavors què faig? Surto amb un fuet.
0: Potser sí.
6: No, és
0: senzill. A cada vol hi ha aquest problema.
6: És un acte de disciplina del passatger, de que entengui que si està darrere sentat, fins que no surtin els de davant, ell no podrà anar enlloc. Llavors,
10: però
6: escolteu una cosa. Vosaltres heu vist la gent que es posa dreta a la cua per embarcar l'avió quan falta mitja hora?
0: Sí.
6: Falta mitja hora per embarcar i estan fent cua.
0: Uh-huh. Sí.
6: Però per què no seus? Per què no prens un cafè?
3: Sí. Hi ha molts nervis. Molts nervis a l'hora d'entrar...
6: Podria ser.
3: I fins i tot... No, nervis, no sé, perquè sembla que
0: s'escapi
3: el taxi, sí, de l'aeroport. De...
6: Ja.
3: Perquè quan arribes també... Quan l'avió arriba, que a més, per megafonia et diuen que no t'aixequis fins a arribar fins que l'avió estigui totalment aturat, doncs ja hi ha un neguit de... En el moment que l'avió queda... És a l'instant que queda aturat, només sents una bateria de...
0: Cinturons?
3: De cinturons, clac, clac, clac, i s'aixeca tothom a agafar la maleta, que aleshores més d'un li poden obrir el cap perquè s'obre les maletes. Que jo, sí. Disculpa,
10: no, però és que lo tengo detrás,
3: segons
10: lo tengo
3: quines companyies, o a l'època, recordo, fins i tot de post-Covid, era més endreçat perquè es feia per files.
6: Per files. Ara encara es fa unes companyies,
3: això,
6: jo hi he vist.
3: Jo això ho trobo més endreçat, sí, que no allò que aquells nervis, i aleshores ha quedat la maleta una a la dreta, l'altra a l'esquerra, hi ha un neguit per sortir
9: a la carrera, que no sé, dius, bueno, tanta pressa, tu t'hauràs d'esperar després una hora perquè surtin les maletes.
12: Jo, Toni, només he donat prioritat, i això sí que es fa en ocasions, quan tu fas un vol en el qual hi ha passatgers que perden una possible connexió.
9: Ah, no, això sí.
12: Aleshores, amb aquests se'ls dona una prioritat per sortir els primers perquè no perdin la seva connexió. Però el resto és una absurditat el que fa la gent. Però deu ser el que dius tu, que la gent té una angoixa per sortir de l'avió i estan disposats a qualsevol cosa.
9: És angoixa per entrar, per sortir, totalment. Vull dir, permanentment angoixa. Escolta, deixa'm preguntar-te una cosa que m'ha enviat un bon amic que es diu Ramon. Què diu?
12: Ramon.
9: Sí, com tu. Diu, quin plaer escoltar el comandant Vallès.
12: Gràcies.
9: I digue-li que sóc fan... És que això és el que m'ha cridat l'atenció, que no sé de què parla. Diu que sóc fan seu via escàner BHF, espio el tràfic aeri des de casa.
1: Ah, com una emissora.
12: Bueno, clar, ell deu tenir una emissora de ràdio, sí, de banda aèria,
9: sí,
12: en la qual escolta la freqüència dels avions.
9: Diu que t'escolta.
12: Sí,
9: però
12: sí,
9: que és
12: sí,
9: com
12: sí,
9: un radioaficionat.
12: A veure, tingueu present que avui en dia, tecnològicament, ara en parlàvem amb el Marc,
9: sí,
12: una aplicació com el Fly Radar, tothom la té. Jo l'utilitzo molts dies per saber l'avió que ve al meu destí, per saber si va puntual o no.
9: Ai,
12: i com això, hi ha aparells de sintonia de VHF que amb la banda aèria tu pots escoltar les comunicacions entre controladors i avions. Aleshores, si tu saps les freqüències a cada zona que sobrevola l'avió i el veus amb el Fly Radar conforme aquell vol es va desenvolupant, tu pots escoltar les comunicacions i pots escoltar la veu del Ramon quan parla per la ràdio.
9: Escolta, el proper regal que diguem de fer el claper, estem de regalar una màquina. Això et faria molta il·lusió, això.
12: Bueno,
9: abans d'anar a dormir, ja jo volia ser pilot, però
12: què sents, què
9: vaig quedar amb les ganes.
12: Les converses del comandant amb la torre de control.
9: Sí.
12: Ai, poden escoltar. Bueno, és banda aèria, és obert.
9: Bueno, m'estaven passant una numeració que no entenc res, vull dir que ja...
1: Bravo, Charlie, sí, tango,
12: sí, no, són 5 dígits.
9: Sí, bueno, mira, veus, m'ha passat això.
12: Sí, sí.
9: Vols dir de regalar-li això?
12: Sí, sí,
9: això,
12: no, si no, no, sé, números. Els conec, 127, 132, 125...
9: Jo escoltaria les coses que comenta la gent.
12: Els conec perfectament.
9: Bueno, escolta, no sé, és que ha dit això, però no tenia res del que m'estava explicant. Dic, bueno, li preguntaré al Ramon Vallès.
12: Són les freqüències que utilitzem, en aquest cas, aquestes tres freqüències que t'ha passat el Ramon, són les freqüències, una d'elles, del centre de control del Prat de Barcelona.
9: Ah, però clar, això deu ser legal, no?, fer-ho, o què?
12: Escoltar és legal.
9: Escoltar, sí.
1: Ah, és legal. I intervenir, pot ser que algú intervingui.
12: No, perquè a veure, a tu no t'haurien de vendre un equip que, a més, sigui emissor. No, no, només un receptor. No fotem. Només un receptor per escoltar.
9: I ja està, tu escoltes. Sí, ja
12: escoltes
9: està.
12: I perquè tens afició.
9: Només et faltaria això, amb la de fans que tens, encara algú et preguntaria per l'emissora. Què, Ramon?
12: Bueno,
9: què
12: em fa per Xile? M'he trobat de tot, m'he trobat de tot. En els missatges d'Instagram hi ha de tot i força.
9: Escolta'm, per acabar, parles d'una cosa que estàvem comentant abans d'entrar, que és bastant important. Jo et preguntava per l'automatització, perquè hi ha moltes vegades hi ha aquest tòpic de, bueno, els avions, però si volen sols.
12: Van sols, ja.
9: Cert,
12: ja
9: cert.
12: Perdona, per acabar.
9: Sí,
12: Sol rebo, mai emeto.
9: Això és sagrat.
12: Tant, com que què?
9: Que el Ramon... Que
12: sí,
9: el
12: rebo, escrit, sí, sí.
9: Rebo, sols rebo, mai emeto. Això és sagrat.
12: Però no és un guard interferir.
9: Per acabar d'aclarir el tema.
12: Queda tancat aquest episodi.
9: Vale,
12: gràcies per l'aclariment, Ramon.
9: Dic l'automatització i estem d'acord, no? Estan molt automatitzats.
12: 100%.
9: Val.
12: Però... radicalment automatitzats.
9: Perfecte. Bienvenidos a bordo, les escribe su comandante. Així de bé s'explica com l'heu escoltat i així de bé escriu aquest llibre que us resoldrà segurament molts enigmes relacionats amb el món de l'aviació. Sí. Ramon Vallès, un plaer, moltíssimes gràcies.
12: El plaer és tan meu. Gràcies per convidar-me i que tingueu una bona tarda.
9: Gràcies,
12: gràcies
9: Ramon.
12: Que tinguis un bon vol.
9: Gràcies, Ramon.
12: Gràcies a vosaltres.
13: Pilotar un avió és com muntar en bicicleta. És mucho más difícil encestar pelotas de béisbol.
14: Versió RAC 1. Versió RAC 1.
9: Fotografia, senyor Buigas. Ui, com li ha canviat la cara, Feia cara de mal humor i quan li han posat la fotografia s'hi ha posat bé, Bé, amb aquesta música de Pallasset, que sempre són... És que és veritat, és música de Pallasset. Mira, mira. No és música com d'anàlisi, de crítica del programa, que és el que fa vostè, no?
15: Va passar la xerrada i riure una miqueta.
9: Va riure una miqueta. Vostè té una responsabilitat. El programa té una responsabilitat.
1: És el síndic del programa.
15: Fé passar l'estona.
9: Bueno,
16: Bueno, que la gent no se n'adona, però l'estona passa igual.
0: Sí.
16: L'estona passa igual.
0: Esperem que passi millor, per això, vostè. Bueno, vostè recull les crítiques i les dissecciona una miqueta. Comencem per la primera?
16: Vinga, Montse, anem per la primera.
17: És una persona a la qual li costa una mica, diguéssim, resumir.
0: Mare meva. També és molt d'aquest programa, això.
17: Ha estat a Twitter, evidentment, amb un tuit no hi havia prou caràcters, i llavors ha fet un fil, d'acord?
0: Però és contra nosaltres, contra el programa.
17: És una valoració del programa.
0: Carai,
17: és meticulosa i...
0: M'estàs dient que a Twitter se'ns critica? Ara
17: no,
0: sí que em deixes
17: no,
0: mort,
17: no,
0: eh?
17: No, això no.
0: Ara
17: això
0: sí que
17: no,
0: em deixes mort.
17: No.
16: És positiva o negativa?
17: Bueno, hi ha de tot. Es pot anar agafant. Clar. Cadascú que agafi el que més li agradi.
16: A veure.
17: Benvolgut equip de direcció, producció, guió, control tècnic, col·laboradors fixes, col·laboradors esporàdics, tertulians de
0: tothom,
17: conveniència
0: eh?
17: I personal de neteja del versió RAC1.
0: Mira,
17: tothom ha quedat ben saludat.
16: Sí, podria ser.
17: Em dirigeixo a vostès des de la més profunda cultura de l'esforç auditiu. Soc oient del vostre programa des de l'època en què la ràdio se sintonitzava amb una roda analògica i el concepte podcast sonava a ciència-ficció o a marca de detergent estranger. El motiu d'aquesta crítica no és un altre que abocar una mirada analítica sobre el rumb que ha pres el vostre transatlàntic radiofònic de les tardes.
16: Ah, mira que maco, això, la ràdio.
17: Un programa, jo sempre li dic també que és un transatlàntic, quina gràcia. Un programa que...
0: Ja sabem com acaben alguns. Els transatlàntics.
18: Sobretot si es diuen Titanic.
19: O amb aquesta de les rates, el hangavirus.
0: També.
16: Ah, sí? Sí,
0: que és veritat.
16: Ja té raó, ja.
17: Un programa que per bé o per mal ja forma part del teixit adipós de la societat catalana.
0: Però la crítica no l'ha dit, no, encara?
17: No, ara és que també una miqueta ansiós també ets,
16: a
17: veure.
16: No, a veure.
17: Començaré per estricte sentit de la cortesia per les bondats del programa, que no són poques, tot i que de vegades queden diluïdes en un mar d'improvisació que frega la temeritat laboral.
16: Està bé, que és una temeritat. És que és veritat, és temerari el nostre programa.
0: És possible que no hagi escoltat res i només s'hagi quedat amb l'última frase de la resta de coses?
16: No,
0: que li hagi fet gràcia?
16: No, ho estic escoltant tot.
0: Ah, tu has escoltat tot.
16: Vinga.
17: En primer lloc, s'ha de reconèixer que la capacitat de lideratge del presentador és un cas d'estudi per les facultats de comunicació.
0: Totalment.
17: És una mica Elena Francis, no? És com molt llarg, no?
16: Bueno.
17: Aquesta habilitat per rondinar del tot em fascina.
16: Ah,
17: no del
16: això,
17: tot, no, de tot.
16: Clapés,
17: de tot. Sí, quan vostè, senyor director, es queixa del trànsit, del temps, de la direcció de l'emissora, dels llums del plató, seria de l'estudi, o del preu del tallat a la cafeteria, aconsegueix una catarsi col·lectiva imparable.
0: Ah, no, escolta una cosa, me preocupa una mica que acabes de passar de pàgina, perquè no...
16: Però això és llarguíssim.
0: Quan arriba la crítica? Perquè a mi, o sigui, el que se'n diu context, jo m'agrada.
16: Però veure...
0: Ara, que el context ocupi tota la secció...
16: No, ja ha començat a criticar, ha criticat el Clapés.
17: Ha començat, sí.
0: Sí, clar, però hauria d'anar acabant,
17: també. Pots una mica impacient, també. Diu, així mateix vull aplaudir la resiliència dels personatges que orbiten el programa. El senyor Marcelí. Senyor Marcelí.
19: Digui.
17: Aporta una entranyable nostàlgia clàssica que sosté la memòria de l'estudi. Senyor Vicenç Martí.
20: Què passa? Què demana?
17: I romp després amb energia desbordant i una ironia punyent.
20: Vaja la merda.
17: El relleu el pren el senyor Buigas, meravellant l'audiència amb la seva lògica de l'absurd.
0: Ara entenc per què ha volgut aguantar fins aquest moment, no?
16: Ja està, ja pot acabar.
17: Montse Llussà parla de mi amalgama, l'espai aportant rigor, calidesa i una veu impecable.
20: Sí.
17: Moltes gràcies.
20: Seré guapa.
17: Tanca el quintet la Marta Cailà.
0: No surto jo?
17: No. Ui, ara.
20: Ui, la Marta.
0: Bueno, no, ara sí que se m'està fent llarg.
17: Ui, ara que no surt ell.
0: Ara sí que m'està fent llarg la
17: aquí,
0: cosa.
17: Aquí serà un delta baix.
16: Sí.
17: Amb una solvència periodística envejable, criteri sòlid i l'elegància que dignifica el directe. Ara bé.
20: Guapa i firme.
17: No ens enganyem. Tot el que brilla no és or, i el seu programa de vegades té més ombres que una pel·lícula d'expressió
16: més malament. Ara sortiràs tu.
19: Les ombres.
0: Ara li fa gràcia, eh?
17: Passem a la crítica constructiva però ferma. La meva principal línia de flotació argumental...
0: No, jo, perdoneu, ni flotació...
19: Això és llarguíssim.
0: Llarguíssim,
16: Però quan falta?
0: Què falta?
17: No, ja està.
0: No, digues
16: que arribat a la meitat o no,
0: més
16: o
0: menys?
17: Sí. Més o menys sóc a la meitat.
0: No, a la meitat.
19: Nena, vaig al final.
0: Prou, què diu? Exacte, l'últim punt.
17: Es basa en la gestió del temps. Vostès tenen 4 hores de programa. I què fan amb aquest temps? En moltes ocasions, res, absolutament res. Hi ha tardes on es passen 30 minuts...
0: No, continuïs.
17: Discutint, i això és cert.
0: Vés al final.
17: Sí, no, però perdona.
0: Digue-li vostè.
17: Això és veritat.
16: Això és interessant.
17: Això és veritat. Diu, discutint si el pernil dolç ha de tallar fi o gruixut. Això és cert, i ho hem parlat amb el PAMI més d'una vegada. O si un col·laborador ha arribat tard perquè no trobava l'acreditació al vestíbul. Això no és ràdio d'autor, senyors. Això és una reunió de veïns emesa per antena. L'oient no pot ser hostatge de les seves dinàmiques de mirar-se al marit.
4: Se m'està fent llarguíssim.
17: Un programa de ràdio ha de ser com un vals.
4: Sí, doncs aquí...
17: Fluït, elegant, constant...
4: Prou. Ves al final, sisplau.
17: En sèrio? No voleu més? Parla de la publicitat.
4: Un rotllo enorme.
18: Molt d'acord.
4: Publicitat, què més parla?
17: En resum.
4: Què diu?
17: I per anar tancant aquesta anàlisi, el versió RAC1 és un mirall de la vida mateixa, imperfecte, sorollós, irritant, però entranyablement addictiu.
4: Sí.
17: O estranyament addictiu. Espero que prenguin nota de cada una de les meves paraules, analitzin
4: impossible.
17: Gràfics mentals, que estic segur que aquest text els generarà, i apliquin les correccions pertinents abans de la propera onada de l'EGM. Atentament, el seu oient més analític, sense cap mena de dubte, fiscalitzador i exigent, Blas Royo.
10: Crec que era Blas Piñer.
4: No, però el Royo també està buscat de cognom, eh?
16: Perquè... Blas.
4: Vostè no fa una mica de filtre de les crítiques? Perquè això ha sigut insuportable.
16: No, he vist aquesta que parlava de mi i deia això.
4: Parlava de vostè. Sí.
16: Després ho ha volgut adornar amb altres coses.
17: Home, altres coses barroc.
4: Menys interessants, no?
16: Sí. En fi, el tenim aquí.
4: Ah, el tenim aquí.
16: Sí. Bona tarda.
2: Bona tarda.
16: Déu-n'hi-do el missatge, eh? S'ha quedat a gust, eh?
2: Sí.
16: Vol afegir alguna cosa?
2: No.
17: Home, no m'estrany.
16: Vol dir, ja ho ha dit tot, no?
2: Sí.
16: Tot el que havia de dir ja ho ha escrit?
2: Sí.
4: És com un bàlsam, aquesta trucada, eh? Ara jo estic molt millor que abans.
16: El reto. Bona tarda. Adéu i bona tarda.
2: Adéu, bona tarda.
17: Un cap de setmana.
20: Aquest sí que s'ha buidat i no el Guardiola.
18: A veure, un sort. Aquest senyor que només sap dir sí o no és el que ha escrit tot aquest...
17: Home, què ha de dir més? Què havia de dir més?
4: No tenia... No, té raó, el senyor Martí. S'ha buidat.
20: S'ha buidat,
4: ha posat tot el que havia de dir i ja no tenia res
17: més
4: a
17: dir. Ja ho havia dit tot.
18: On som, exactament?
16: Anem a l'última?
17: L'última.
4: Per favor, sí.
16: Anem a l'última.
4: Per favor.
17: És un mestre que es queixa, diu, de com hem tractat el tema de la vaga dels docents.
18: Això té raó.
17: Sí, per què?
18: Va fer l'efecte que té raó.
17: Diu el següent. Heu parlat molt de les agents dels Mossos infiltrades a l'Assemblea de Docents.
18: Cert.
17: I molt poc de les nostres demandes. Què preteneu? Informar o desinformar? Es diu Vicent Escrivà.
16: Molt bé.
18: Bona tarda.
16: Sí, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
16: Vicent, bona tarda.
2: Bona tarda.
16: Perdoni, però a mi em sembla que sí, vam comentar coses de les teves demandes.
4: S'ha comentat
16: no?
4: tot, les sí, demandes, les, i evidentment sí. era notícia sí. aquesta infiltració,
16: sí,
4: només faltaria.
16: No li nego,
2: però ho vau fer molt de passada i de manera confusa, perquè us vau centrar molt més en la notícia morbosa aquesta de les agents infiltrades a l'Assemblea.
4: Bueno, morbosa, és que era una notícia sorprenent, també, clar.
16: Bueno, aviam, fem una cosa, ja que el tenim aquí, doncs parlem ara de les demandes.
4: Ah, sí, molt ben pensat, molt ben
16: vale?
4: pensat.
16: Sí. Digui'm algun exemple d'una demanda que vostès sí. hagin fet.
2: Doncs miri, una és augmentar la plantilla total en 1.200 docents més.
4: Molt bé.
16: O sigui, 1.400?
2: Com?
16: Perquè 1.200 més 200... Ha dit 1.200-200.
17: Ha dit 1.200-200, eh?
2: No.
16: 1.400, no?
2: Perdoni, 1.200-200 més, o millor dit, 1.200-200 i 200 més, per dir-ho més correctament.
16: O sigui, 1.600.
2: Com?
16: 1.600, perquè abans ha dit 1.200-200, o sigui, són 1.400. Però ara ha dit 1.600.
4: Ha dit 1.200-200.
2: A veure, sisplau, quan
16: 1200.
2: jo dic 1.200-200 i 200 més, sí, em refereixo a 200, o sigui, homes i 200 dones.
17: Per tant, són 400.
16: Són 400, perquè són 400 persones. 200 homes i 200 dones són 400 persones. No? Vostè no serà professor de matemàtiques, eh? Perquè, clar, realment, no m'estranya que els paguin tampoc, eh? Perquè, aviam...
2: Doncs ho han salat, sí. Però jo sóc catedràtic de matemàtiques.
16: Ah, sí?
2: I vostè no té un problema de números, sinó sí. de comprensió oral.
17: No, ha dit 1.200. Sí. 200 i 200 són 1.600, ja.
16: Deixem-ho aquí, deixem-ho...
17: No, 1.400
16: no,
17: més.
16: Deixa, perquè els matemàtics a vegades tenen una teoria així paral·lela i t'acaben liant. Es viuen en un món paral·lel.
2: De lamentable.
16: Sí, és igual. Bé. Quines demandes han fet més? Avancem, si no avancem.
2: D'acord, anem per feina, sí.
16: Quines demandes han fet més?
2: Doncs un augment de 400 euros més.
16: Al mes?
2: Sí, 400 euros més al mes.
16: O sigui, dos mesos.
2: Com que dos mesos?
16: Perquè diu més, ha repetit més dues vegades?
2: A veure, vostè sí. està embolicant tot una altra vegada i, a veure, l'augment és de 400 sí. euros més al mes.
16: Sí.
2: Però aquí el que és important que quedi clar sí, sí. és que el sou dels docents ja sí. fa massa temps que és indecent.
16: O sigui, dels docents és indecent, o sigui, 200 és 100, no són 400.
2: Com?
16: No, per què diu 200 és 100, si són 400?
18: Vol 400, sí. que abans són 200, sí. que abans havien estat 100.
16: Vicent? Em sent? Vicent.
7: Maria, penjo, perquè m'estan tractant com si fos un adolescent.
16: Vicent.
18: Hola.
16: Escolti. S'ha quedat com absent.
20: T'has deixat de preguntar-li que si hi havia acord, si el firmaria en el Saló de Cent.
17: Llàstima, perquè ara ja no el sent. No, no.
16: Aquesta trucada m'ha posat a 100.
20: I això que semblava de 100.
16: Jo estic tan cansat.
18: Fer un programa dolent.
17: I indecent.
18: Jo també, tinc un cansament.
16: Mira, sí, sí. Us dic una cosa. Estic a punt de quedar-me inconscient.
18: Joder, estic cansat.
14: Versió RAC 1. RAC 1. 4 anys després, ha arribat el moment. Let's play football.
21: La rematada Messi! Gol!
14: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
21: Compte França centrada, gol!
14: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
22: És dins l'àrea, Havertz, el xut, gol, gol, gol!
14: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
21: Final! Història de la Copa del Món!
14: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió.
0: Estem passant la tarda aquí còmodament al Versió RAC1 amb el Vicenç Martí, que sí. Estàvem comentant que la sí. coca de crema és molt millor l'endemà que no pas el dia que toca.
20: Sí, jo la guardo 3 setmanes al sol.
0: Ah, 3 setmanes?
20: Sí, perquè això la massa no. mare fermenta.
0: No, però un moment, jo li estava dient que la coca d'ahir, quan passen 24 sí. hores, és millor, però una cosa és...
20: Però jo t'he dit, jo t'he dit
0: 24 hores sí. i l'altra cosa són 3 setmanes, diu vostè.
20: 3 setmanes
0: però,
20: al sol.
0: Però al sol, però això és un roc, vull dir, és impossible de menjar.
20: No, bueno, sí que és veritat que... I més va bé perquè laxa.
0: Ah, sí, laxa.
20: Sí, sí, la de crema, sí. Per tant... 3 setmanes fora de la nevera i al sí. sol, t'asseguro que jo tinc sempre uns taps aquí d'allò que cago pedres i, escolta, em foto la crema aquesta i em passo 3 setmanes que és, escolta, com una font de xocolata.
0: Per tant, el seu consell és deixar-la 3 sí. setmanes.
20: 3 setmanes.
0: 24 hores és poc. És
20: massa poc. No agafa la
0: textura. Bueno, prenc nota.
20: I si és crema fresca, millor.
0: Ah, perfecte, molt bé. Bé, doncs deixant a banda la crema, de seguida us parlarem de dos continguts del programa. Parlem de la revista Interviu, que segur que molts.
20: Oh, tia.
0: I potser moltes també en el seu moment l'havíeu consultat per veure els seus articles...
20: Científic, oi?
0: Els seus sí. articles científics i periodístics, però vam parlar de la Interviu a partir d'una publicació, a partir d'un llibre que recull les portades més polèmiques de la història de la revista. Es diu Los desnudos y los muertos, i en vam parlar amb el seu autor, amb el Jerónimo Andreu. I després canviarem radicalment d'història, radicalment, perquè parlarem de medicina, per dir-ho així, per reaccions corporals que tenim, sobre si és bo o no aguantar-se les ventositats. En vam parlar amb el doctor Fernando Fernández Bueno, que és cirurgià oncològic i gastrointestinal, i amb ell vam reflexionar sobre el món dels pets, perquè s'ha de dir així.
23: Hola, què tal?
0: Home!
23: Soc Carmen Cabezas.
0: Què tal, doctora Cabezas?
23: Com esteu?
0: Quant de temps?
23: Feia molt de temps
0: molt
23: que
0: de
23: no
0: temps.
23: Es venia a veure, és que sí. ara estic jubilada.
0: Ja,
23: i...
0: ja, passi un dia per aquí, sí, home, ara que no, té temps.
23: No tinc
0: home.
23: Tant de temps com voldria, perquè vaig molt de boli.
0: Bueno.
23: Això de los pets
0: sí,
23: és un tema
0: això ho explicarem
23: molt...
0: ara.
23: És molt important, sí. perquè afecta molt a la convivència entre persones.
0: Vostè dirà si afecta la convivència,
23: sí,
0: efectivament.
23: Sí, i per sort es pot aplicar la mateixa normativa que con el COVID.
0: Ah, sí? Sí. Lo mateix?
23: Distància.
0: Mira,
23: molt
0: això és veritat.
23: Important.
0: És molt important.
23: Sí, les mans sí. que han d'estar ben netes per poder-te tapar el nas.
0: Veus que ben trobat?
23: I la mascareta,
0: sí.
23: que en aquest cas hi ha dues opcions. La mascareta que te la pots posar a la cara per no sentir la pudor.
0: Si la tens a l'abast i hi ha una ventositat sí. d'alta intensitat, és una bona solució,
23: o
0: amb això estic d'acord.
23: Si hi ha marge de temps, pots sí. fer servir la mascareta per a tapar el forat. Bueno, l'anus, per on surt el
0: pet. Ho veig molt més complicat, això,
23: però
0: vaja. D'on
23: fa la impulsió del
0: sí,
23: gas.
0: Sí. Sí, sí.
23: El més preocupant és que no hi ha vacuna.
0: No,
23: amb
0: això no hi ha vacuna.
23: Lo màxim que us puc dir és que no mengeu gaires mongetes
0: bueno,
23: i aquestes coses que provoquen encara més gas. I després, oh, quina pudor.
0: Va, doctora, bona tarda.

0: El títol de la cançó es diu, porta per títol El Jardín Prohibido, de Sandro Jacobe. Aquest és un èxit que parla d'infidelitats, del desig i la temptació. Sonava amb força el 1976, quan va néixer la revista que ens ocuparà els propers minuts, Interviu. Una de les firmes estrella de la revista, Manuel Vázquez Montalbán, va escriure que cada exemplar, crec que és una definició perfecta, extraordinària, va escriure que cada exemplar representava pel lector, segons ell, una audaç cistella de Nadal setmanal que proveïa al públic de totes les fams endarrerides després de 40 anys de dictadura. Alguns eren, segons Montalbán, productes de qualitat refinada, mentre que d'altres eren un farciment destinat a satisfer la gola malsana que genera la privació. Avui, com dèiem, us presentem aquest llibre, Los desnudos y los muertos, una crònica sentimental d'Interviu, de Península, que acaba de publicar el periodista i escriptor el Jerónimo Andreu, a qui ja ens acompanya a l'estudi de RAC1. Jerónimo Andreu, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Benvingut
1: bona tarda.
0: Al programa. Bueno, llegint el llibre, nos hemos percatado, nos hemos dado cuenta que, bueno, a partir de...

0: Versió RAC 1.
1: Doncs des de la versió RAC1 anem recollint, però encara ens queda un últim contingut per explicar-vos, i és un contingut que és completament d'actualitat perquè parlem dels cromos. Aquests dies hi ha una bogeria extraordinària pels cromos, sobretot del Mundial, on la gent es reuneix a places i locals dels pobles i les ciutats per fer intercanvi de cromos per acabar de tancar tots els cromos que falten. De fet, vam fer una tertúlia sobre cromos Panini, que ara podeu tornar a escoltar, amb el Frederic Porta, amb l'Àngel Pérez, i també, sobretot, amb el Juan Pedro Martínez, que és director editorial de futbol de Panini, que ens va dir que, escolteu, la fàbrica va 24 hores, i no donen l'abast.
2: Hola, què tal, com estàs, Marc? Soc el Manacites.
1: Hola, Manel.
2: Soci 65.432 del Barça.
1: Sí? No m'esperava ara que passessis
2: sí,
1: per aquí,
2: us estic escoltant i estic en connexió, perquè estic acampat al Mercat de Sant Antoni des del 10 de maig,
1: Carai.
2: Perquè jo faig les col·leccions de cromos, els tinc tots, els tinc tots de tots els altres mundials, i el d'aquest any em falten 100 cromos.
1: 100 cromos?
2: Sí,
1: home, són bastants, eh? Manel, no et vull desanimar, però déu-n'hi-do,
2: És que tinc mala sort, perquè en tinc 880 que són repetits, però no hi ha manera que em surtin els que jo vull.
1: És difícil.
2: Vosaltres teniu el de Cristiano Ronaldo i el de Messi?
1: Jo no tinc res, m'agraden els cromos, però
2: no. Els teniu o
1: no? No, Manel, no els tenim.
2: Digue'm la veritat.
1: No caic, de veritat.
2: Una pregunta, el Basté, que té tota la col·lecció guardada, no?
1: No hi és el Basté ara.
2: És així, no?
1: No
2: que agafa un taxi i vinc, eh?
1: No cal, Manel, no hi és el
2: Lamin. El teniu?
1: No, jo no tinc Lamin.
2: És que vaig molt tard, perquè em van estafar i vaig comprar tota la col·lecció de cromos, però eren del Mundial de 82.
1: Carai, Manel,
2: quina
1: mala sort.
2: I ja vaig trobar raro, perquè els jugadors sortien amb bigoti
1: i
2: alguns cromos estaven ja no enganxaven.
1: Sí, és veritat.
2: I estaven de color beige, i ara he hagut de tornar a començar. Teniu el de l'Mbappé?
1: No tenim res aquí, de veritat, Manel, em sap greu,
2: Atenció, si hi ha algun oient que estigui escoltant, que truqui al 902...
1: No cal, Manel, gràcies.
2: El canvi, cromo d'Mbappé per 450 cromos repetits.
1: Sí, 450.
2: No,
1: bueno, ara vaig a la redacció i ho preguntem, Manel.
2: Us escolto des de Catalunya Ràdio,
1: Sí, sí, no, ja ho sé, ara ho pregunto.
2: Toni!
1: Ves tirant.
2: Marc, Toni!
3: Són les 7 de la tarda, 6 minuts. Tal com us dèiem, avui dedicarem el temps a parlar, entre d'altres coses, bàsicament tot el temps de cromos, però concretament d'aquest aquest nou àlbum, que és l'àlbum de cromos del Mundial.
4: Efectivament, molt bona tarda.
3: Bona tarda.
4: I avui ja aviso, i aquest cop va de veritat, eh? Avui el temps afegit és de col·leccionista.
3: Sí. Clar, perquè és de cromos, no?
4: Efectivament, però aquest sobretot l'hem d'arxivar. Com sempre, ja saps, Toni, que m'agrada molt i ens sentim molt ben acompanyats divendres. Avui en públic que ve de Sant Sadurní, la noia. Molt bé, també la gent que ve de Sant Cugat, de Vilassar de Dalt i de Sabadell. Els d'Arreus han fotut el canvi, eh?
3: Bueno, perquè la gent, escolta, van passant les hores i la gent va marxant perquè ha de tornar a casa, que després has de trobar-te a l'autopista, saps?
4: Doncs ara ens escoltaran a través
3: de la ràdio.
4: Per l'autopista, anant cap a Reus, cap al Baix Camp, perquè avui, insisteixo, val molt la pena que aquest programa, si no l'heu escoltat, us el recupereu al podcast, perquè la història va de col·leccionisme, la història anirà de cromos. Tenim aquí amb nosaltres una persona molt important, acompanyada de dos llegendes. D'entrada, la pregunta, amb els cromos, de quin equip sou? Sou dels que us agrada acabar les col·leccions, és a dir, s'ha d'acabar sí o sí, o en canvi sou, i m'incloc, els que ho deixeu a mitges, no per voluntat pròpia, sinó perquè a vegades surten tan repetits que ho acabes engegant tota dida, efectivament. I aquesta pregunta la respondrà la triple P. Porta, Frederic, com estàs al nostre estudi? Ha vingut, i li trobo parecidos razonables, amb una fotografia barra cromo de Kubala.
3: Sí, senyor. Un supercromo, eh? Però, supercromo. Escolta, però eren d'aquest tamany?
5: Aquest sí, ja explicaríem la història, Toni.
3: És molt
5: maca.
3: Sí, sí, és que és un... Bueno, fa un gran goig veure aquest cromo, però clar, és un cromo d'unes dimensions...
4: Sí, és un dinar 5, aproximadament.
3: Sí, exacte, més o menys, sí.
4: Ens porta Frederic Pérez Àngel, com estàs?
6: Molt bona tarda, Moltes ganes de xerrar de cromos avui.
4: Sí, encara no l'ha acabat. L'Àngel no acaba ni una, com jo.
6: Bueno.
4: No hi ha manera d'acabar-les. I també ens acompanya Panini Juan Pedro Martínez. amb el teu permís, Juan Pedro, que és director editorial de futbol a Panini, benvingut. Et direm senyor Panini perquè em fa molt
3: il·lusió. Molt bé, molt bé. Ostres,
4: quina alegria tenir-te aquí, perquè que sàpigues que els quioscs treuen fum. Avui he parlat amb un d'ells, preguntàvem per un tal Andreu, que el coneixes molt bé,
3: sí,
4: no?
3: Sí, és el responsable de distribució de Panini i el que està intentant arreglar tot aquest problema que tenim.
4: Doncs deien que li tocarem el costó perquè no en tenim, avui n'hem trobat, almenys n'hem trobat, sí. Tot i que aquí al costat de la ràdio no. Bé, d'entrada començo per tu, perquè crec que també col·lecciones, eh? Sí. Tu ets d'acabar les col·leccions o alguna l'has deixat per acabar?
3: No, jo sempre he sigut d'acabar les col·leccions. Jo particularment vaig néixer al costat del Mercat de Sant Antoni, sóc del Poble Sec, ja cada diumenge era un ritual anar a fer les col·leccions, a comprar, a canviar cromos, i sí, era molt polit i les acabava totes. Fins i tot tinc alguns cromos que a dia d'avui valen molt, que en aquell moment els aconseguies, però sí, les acabava totes.
4: De fet, Toni, saps que ens ha confessat fora...
2: Digue-li.
5: Ai, però es pot explicar?
4: Sí, jo crec que sí. Tots anem bojos perquè ens toqui, entre altres, la Minya Mal. Ell, quants en tens de la Minya Mal, ja?
3: Bueno, jo m'estic fent la col·le del Mundial, però sí, em porto... No les compro, òbviament. Em porto unes caixetes allà de Panini. He obert tres caixetes perquè vaig començar amb dos, però com no teníem ni pels empleats, perquè tant com arribava es distribuïa, però ara tinc una tercera... I m'han sortit tres Lamine Yamal i cap Messi. Sí, sí.
2: Oh, tres Lamine Yamal.
3: Sí.
4: Ostres, i cap Messi, que pot ser l'últim Mundial, i això pot valdre molts diners.
3: Sí, clar. Bueno, ja es deia l'anterior Mundial, que seria l'últim de Messi, de Cristiano, però aquest sí que sembla que ho serà de veritat. I, òbviament, jo diria que els tres cromos més cotitzats són Messi, Cristiano i Lamine.
4: Doncs ara ho abordarem. El Juan Pedro, com no podia ser d'una altra manera, és d'acabar les col·leccions. Àngel?
6: Jo, quan era petit, sí que era d'acabar-les... com deia el Juan Pedro, d'anar al Mercat de Sant Antoni amb el meu avi, i me'n recordo que hi havia els típics àlbums de fotos,
5: sí,
6: plastificats,
5: home, sí.
6: Llavors hi havia el número de, en plan, anaves passant, era com una recreació de l'àlbum real, i tu anaves passant, llavors hi havia una bosseta amb, doncs igual, el número 15 del Barça, hi havia 15 cromos, llavors agafaves un, i si, o el canviaves, digues.
3: No, que això continua igual, eh?
6: Pues jo ho recordo quan fot 20 o 30 anys.
3: Doncs mira, jo que en tinc molts més que tu, també recordo el mateix, un catàleg on hi havia, sí, amb números dels diferents cromos, i aleshores negociaves els que, per acabar la col·lecció, doncs per...
6: I si no compraves, i si no pagaves.
3: I si no pagaves.
6: Acabaves pagant. I ara, això era quan era petit, i ara, amb els meus fills, som de no acabar-los, perquè jo ja no els començaria ara, ja estic una mica passat i ja no em fa tanta d'això, ja... però ells els volen començar, el problema és que, com avui en dia els hi passa tot als nens...
3: Els cansen.
6: Els cansen superràpid de tot.
3: Yeah.
6: És fugaç. Ja us comences amb molta il·lusió, i a la que han obert quatre sobres és... Papi, canviem.
4: Professor Frederic.
5: Jo sí o sí. El que passa és que... Bé, jo sóc molt més vell, i llavors era traumatitzant.
6: Amb B o amb B baixa?
5: Amb les dues. Baixa, amb
4: les dues, les dues.
5: Amb B baixa. M'has fet dubtar i tot. Amb B baixa. I com sóc de Tarragona, allà era una cosa traumatitzant, perquè en la col·lecció de cromos que feia, dos de l'Atleti de Bilbao, Zorriqueta i la Rauli, no sortien. Ostres. Mai. I 60 anys encara els tinc marcats aquí.
3: Sí, perquè, hòstia, en recordar-se d'aquests dos noms...
5: Era la
3: Zorriqueta i...
5: La Rauli. Al mig del camp de l'Atleti de Bilbao no sortien mai.
4: No, que has dit que eren jugadors, sí.
3: Sí, Zorriqueta, sí.
6: I la tercera se m'ha quedat.
4: Bé, doncs, a banda d'això, que ara la Marta de seguida ens dirà a vosaltres de què sou, si d'acabar o de deixar-les a mitges, a Twitter us preguntem també que ens deixeu comentaris, per exemple, quan heu arribat a pagar per un cromo, quines bogeries heu fet per tenir les col·leccions acabades, o si us heu arribat a barallar per aconseguir cromos. Però d'entrada, Marta, la gent que és més d'acabar les col·leccions o de deixar-les a mitges?
7: La gent és més de deixar-les a mitges. Un 67% dels més de 500 oients que han participat en l'enquesta confessen que no les acaben, mentre que un 33% diuen que són d'acabar les col·leccions.
8: Hola, soc Julio Salina.
3: Mira, te vaig a... Tu ets un gran col·leccionista, no només de xapes de cava, sinó que ens explicaven de tot, de samarretes.
8: De samarreta, de cromos. Però han de ser usada.
3: De partit usada de jugador.
8: Si hi ha una comprada a la tenda d'aquí a la cantonada, això no té cap valor.
3: Però que ets un gran col·leccionista de moltes coses.
6: Però les samarretes són el teu germà, Julio, el Patxi.
8: El Patxi, però bueno, però jo l'aconsegueixo per a ell.
6: Sí, correcte.
8: Jo, lògicament, moment i anem a la fira de cromos, anem a la fira de cromos junts, eh? Sí, sí. Perquè fins a fer, vam anar a la Iberian Car Show, que se va fer aquí a Barcelona a la fira, vam anar com el meu germà Pachi, que no, era un tema que no lo havien tocat gaire, i vam gravar un vídeo i lo vam penjar. Mira.
9: Este es un mundo que desconocíamos totalmente, el mundo del coleccionismo de los cromos. Cromos, pues, filmados, que la gente viene...
8: El Messi,
9: que valía 1,5 millones. Mira todos los que
8: hay,
9: mira.
8: Abrimos, y vaya allá, y bueno, me torna loco. Y te va a decir, a mí, si me falta un cromo o una chapa de capa o una camiseta, yo me voy al mercado de San Antonio.
3: Sí, es lo que comentaba, al mercado de San Antonio.
8: Busco al coleccionista de turno, de confianza, que esté allí un álbum con todos los cromos, y mira, me falta el 34, el cromo de Abelardo, y me regateé por 12 euros, te lo pago, y ya tiene la colección acabada. Porque si no, claro, si le comienza a comprar sobre y sobre, y caixa, no te surá conta, que tenés la casa plena de repe. ¿Me entiendo o no? Hay que anar allí.
4: Y a Julito Nata, al llocs inhóspits per trobar
8: lo que faci falta. Y Nata a Johannesburgo. Vayan a Johannesburgo a buscar un cromo de la selección rusa.
10: Y Julio va venir al Iberian Car Show.
8: I va estar.
10: A l'estand de Panini. Van fer 100 cartes seves, que ells l'assignava, i va ser una bogeria.
8: Una bogeria.
4: Què diu?
10: Increïble, de gent fent una cua, i van fer 100, i haguessin fet 1,000, i s'haguessin col·locat tot.
8: Què de pensar? Que m'he cotitzat, eh? Com el meu pèl. Com el meu pèl.
6: Eren pagant, aquelles.
10: Cada car costava 20 euros.
6: Firmada pel Salinas?
10: Sí. Tu arribaves, la compraves, van dir l'hora que venia el Julio Salinas, i llavors la gent feia cua, i el Julio Salinas signava la car i es feia la foto. I va ser increïble.
8: Una bolleria.
4: Ara que parlem de cotitzacions.
7: I ell va guanyar diners d'això?
10: Pues no ho sé.
8: No ho digui. Que després Hisenda...
4: Ara que parlem de cotitzacions, la polèmica està servida, ho hem comentat a l'inici, gent del públic fins i tot que ho preguntava, jo he trobat cromos avui després de dues setmanes, també el Xavier Mundó que ho comentava. Què ha passat amb la col·lecció del Mundial que no hi ha sobres als quioscs?
10: Bueno, el que ha passat és una explosió brutal que ha superat, doblat totes les expectatives. O sigui, a la col·lecció del darrer Mundial, que va ser la de Qatar, diguem-ne Panini Espanya, que Panini és Espanya i Portugal, ja es va batre el rècord d'una col·lecció del Mundial. Llavors Panini va fer unes previsions per aquest Mundial una miqueta a l'alça. I el que us puc dir és que ara mateix les peticions doblen les previsions de Panini. Ostres. Llavors, clar, aconseguir imprimir tot aquesta demanda tan brutal costa temps. I és el que està intentant regular Panini per poder... I això que passa? Que s'esgota de seguida el producte i Panini té d'anar reposant, però ja et dic, és que l'èxit ha generat aquest problema.
6: De quants milions de sobres estem parlant? Tens la dada?
10: De quants milions de sobres? En quin sentit?
6: No, el Mundial de Rússia, per exemple, eren uns 8-10 milions de sobres diaris.
10: Bueno, com...
6: O bueno, no sé si diaris o...
10: No, el Mundial de Rússia no es va vendre 8 milions diaris. O sigui, el Mundial més vengut fins a dia d'avui era el de Qatar.
6: El de Qatar.
10: A Panini no ens deixen dir xifres concretes, però van ser unes quantes desenes, diguem-ne. I ara, ja dic, doble, de moment... comparant els mateixos dies, doble. O sigui, que jo crec que Panini pot vendre una quantitat que a la millor supera les desenes, no ho sé. No puc parlar.
4: I el Mundial que ve, el del 2030, el que ve, vull dir, després del 2026, que serà Espanya, Portugal i Marroc, Panini podrà continuar?
10: Sí, absolutament sí. Panini té els drets d'aquest Mundial i del següent. El que ja no té seria el del 2034.
4: I no es pot aconseguir, ja no es tindrà.
10: Bueno, això és un tema delicat, però sapigueu que hi ha una altra empresa que s'ha fet publicitat, que s'ha fet amb els drets per a aquesta competició, que és l'empresa, diguem-ne, rival de Panini. Què passa? I és una opinió molt particular, eh? Això no és nom de Panini, ho dic jo, que a mi em sembla que ha estat molt malament que ara es fes aquest anunci. El senyor president de FIFA amb el senyor responsable d'aquesta empresa, quan Panini és l'actual client i encara ho és per 4 anys més.
4: És molt lleig.
10: Ha generat una confusió molt lletja. Això potser el moment. O sigui, de moment, els col·leccionistes del Mundial, que sé que són molt Panini, que estiguin tranquils, que aquest Mundial, el següent, és de Panini. O sigui, queden 4 anys d'estar tranquils.
6: I d'entrada, en aquest Mundial hi havia un dubte a la redacció, que el Xavi Bundó diu, pregunteu-li això, que és molt important. Com ho feu? Perquè les llistes del Mundial han sortit fa poc. I tu no pots imprimir una col·lecció de 980 cromos un mes abans.
11: Com us organitzeu per això?
10: Primer tenim de pensar que la millor estem parlant de, no sé, d'imprimir 1.000 milions de sobres o més, multiplica per 7. O sigui, el procés d'impressió té de començar molt abans, molt abans. Totes les seleccions ja classificades, totes les filials de Panini vam entregar la llista dels 18 cromos el dia 17 de desembre.
3: La llista de les seleccions?
10: No, al Mundial van 26 jugadors, sí. Però a l'àlbum surten 18.
3: Sí.
10: I aquesta relació dels cromos que tenen de sortir a l'àlbum la vam tenir d'entregar el dia 18.
4: Molt abans que
10: sortissin les llistes. Perdó, el 17 de desembre.
4: Clar.
10: Molt abans, perquè si no, no donava temps al procés d'impressió. Què passa? Poso l'exemple concret de la selecció espanyola. En aquells moments jugaven Huijsen i Lenormand.
3: Sí.
10: Jugava Carvajal.
11: Morata
10: jugava tot. Tal.
4: Sí.
10: Què passa? Quan surt la llista final,
3: no
10: han passat molts mesos, Carvajal es va a la ciutat, Morata...
4: Fermín.
10: Fermín no estava entre els 18,
4: però
10: si hagués estat, perquè eren 18. Però se'ns han caigut 4, que són Carvajal, Morata, Huijsen i Lenormand. Què fa Panini? Ara Panini, d'aquí a un mes així, treu un pack amb jugadors que substitueixen els que han causat baixa, que són a totes les seleccions. Per exemple, a Brasil també surten Militao i Rodrigo, que no hi van perquè estan lesionats. I així hi ha un munt de jugadors, i Panini, i el cas més emblemàtic és Neymar. Neymar no surt a la col·lecció, perquè, com sapigueu, Ancelotti no l'havia convocat mai. L'ha convocat pel primer cop al Mundial. Llavors, Neymar serà un d'aquests cromos nous que substituiran un dels jugadors que han causat mal.
11: Però d'aquí un mes el Mundial ja s'haurà acabat, pràcticament.
10: Bueno, però es tenen de produir, o dos o tres setmanes, no ho sé, perquè això ho produeixen a Itàlia. T'he dit un mes, a la millor són dos o tres setmanes. Però, a més, és que està passant una cosa, que encara poden caure jugadors.
4: Ja, i tant.
10: Perquè ara ha caigut un d'Escòcia, un d'Àustria, que es lesionen, que tal,
11: sí. Igualment, segueixen sent 18 cromos, i la selecció són 24, 25, 26. Hi ha jugadors que aniran al Mundial i no tenen cromo.
10: Correcte.
11: I què passa amb aquests? Per exemple, un jugador, se m'acut, per exemple, Marc Pubill. No sabem si tornaran amb la selecció espanyola. Igual no juga un Mundial mai més.
10: Però, mira, aquest és un tema delicat, no? Però aquest és el tema de totes les col·leccions. O sigui, aquest àlbum, en 18 jugadors, té 970 cromos. Tu t'imagines fer 260, ja seria... No seria un àlbum, seria un llistí telefònic d'aquells antics.
3: Sí, seria una enciclopèdia.
10: Una enciclopèdia. D'alguna manera, sin que soni malament, nosaltres sempre diguem, nosaltres fem col·leccions, no fem guies. No fem guies. On té de sortir tot és una guia d'un diari. Nosaltres fem col·leccions adaptades perquè siguin, diguem-ne, assequibles per la gent, no?
3: A veure, Kaila, què diu
7: va,
3: el... què
7: els oients?
3: A veure.
7: Mira, per exemple, Belize ens diu: el meu fill va aprendre els números de petit amb els cromos de la Lliga.
4: Ah, molt bé.
7: Va aprendre els números. Diu, ara és adolescent i segueix fent col·leccions perquè és una afició molt maca. Ah. El Pol, des de Gran Bretanya, diu: quan era petit col·leccionava els de la Lliga. I si al final me'n faltava algun, quan estàvem de vacances a l'Escala, anàvem a Torroella de Montgrí, on Panini i tenia la fàbrica, a comprar-los. Com a curiositat, el meu tiet té un tir de fira i va dibuixar a la façana la foto de l'àlbum del 1981-82.
3: Hòstia.
7: Ho va dibuixar en aquesta façana. I el Jordi Caixàs ens diu: 42 anys i encara faig les del Mundial i Eurocopa. No n'acabo ni una.
4: És dels nostres. Ara que hem parlat de Frederic d'èpoques més vintage, des de quan hi ha cromos, per exemple, del Barça? O com era abans? Tu fas col·leccions des de fa molts anys.
5: Sí, bé, pel que fa a l'estat, les col·leccions de cromos comencen al 1910, de cromos de futbol. Primer amb dibuixos dels jugadors, sense fotos ni res de tot plegat. Als anys 20 comencen a introduir-se, doncs, companyies de tabac, xocolates i altres productes. Cèlebre la xocolata Ametller, per exemple.
3: A fer cromos, a incorporar el cromo.
5: A fer cromos, no? I ja són cromos dibuixats, però de retrats, caricatura, més o menys, de jugadors. I arriba el període modern, que arrenca el 1950 i dura fins al 80, que hi ha aquesta editorial Est que comença a fer cromos en àlbums, en àlbums pròpiament dits, que anaves al quiosc, et compraves els àlbums, et compraves els sobres, anaves a les botigues on canviaves, on la gent canviava novel·les de l'Oest, que abans es feia canviar les novel·les de l'Oest i també tenien cromos i coses així, i després ja comença l'era global, que és l'any 2000, que entra el senyor Pagnini...
4: Aquí el tenim.
3: A l'any 2000.
5: A l'any 2000 comença la dimensió mundial. I és quan agafa força la figura del Rocky, eh? Del jugador de debut. Llavors, per exemple, el cromo més car que s'ha subhastat mai, l'any passat, fa un any, cromo de debut de Leo Messi de la col·lecció Panini Mega Cracks per un valor de 1,5 milions.
4: Va, què dius?
2: Toni, sí. No t'ho creus?
4: Què dius?
5: 1,5 milions.
8: Que ja t'ho he dit jo.
5: L'anterior era, i després parlarem i et quedaràs esgarrifat, de com se les gasten als Estats Units en el col·leccionisme esportiu, que és una bogeria. Però la carta de Leo Messi de la temporada 2004-2005 d'aquest Panini Mega Cracks, 1,5 milions, venuda al subhasta l'agost del 2025.
8: És el que deia...
5: Superant una de Pelé que havia costat 1,3 milions.
4: Mira,
5: imagina't.
4: Toni, jo...
3: Que m'has deixat...
4: El Frederic m'ho ha explicat abans i pensat, s'ha passat amb la ratafia aquesta tarda. Però, francament, no. Molta atenció al que escoltareu ara. Un paradista entrevistat pel Via Lliure al Mercat de Sant Antoni al desembre aquest passat.
12: Cromos que poden tenir uns valors de mercat de molts més mils d'euros.
13: Un sol cromo?
12: El cromo de Leo Messi de Panini Mega Cracks del 2004 s'ha venut fa uns mesos per 1,5 milions de dòlars.
13: Què?
12: Sí.
13: Un cromo de Panini?
12: Sí.
13: Del Messi?
12: Messi ha tingut una projecció tan gran que és el primer cromo rookie de Messi.
13: Vale.
12: Aquest cromo, en cru i en mal estat, diguéssim, en cru sense clarejar i en mal estat, es tarifa per 2.000, 3.000 euros.
13: Què dius? Ara hi ha gent...
12: Un cromo que podeu tenir ara, vosaltres
13: diu,
12: a casa.
13: Vaig a casa a veure els nens, a veure si hi ha un Leo Messi mega crack de quin any, dius?
12: 2004-2005.
13: Déu meu senyor.
12: Clar, en aquella època, jo, per exemple, em vaig vendre d'aquests a 3 euros, una barbaritat. Ningú sabia que passaria això.
13: O sigui, tu has perdut milers i milers d'euros.
12: Milions.
13: Milions d'euros, clar, sí. Clar. No ho sabies.
12: Sí. I ara els estic recomprant molt més cars a clients que jo li havia venut.
13: Com
12: a
13: empresari extraordinari, eh?
12: Sí.
13: De veritat.
12: Sí, sí, és fer la volta. I ara la gent passa el mateix amb els cromos de la Minya Mal. El primer cromo de la
13: Minya Mal... Ara no en pensi un. Ara te'ls quedes tots per tu.
12: No, el segueixo venent, però tothom es pensa que passarà el mateix.
13: Clar, i no es pot saber això, no?
12: I no es pot saber.
13: Clar, clar.
12: La gent està molt preocupada per si és... Oh, aquest noi que no... Que no ho saps, que no surti massa pel vespre, que...
13: Però tu per si de casa en tens guardat algun, no? Sí, el Lamin? Sí, per si que no sigui cas que en torni a passar el mateix.
4: Quants cromos té de la Minya Mal el senyor Panini, que aviat apareixerà Forbes? Té 3 cromos, bueno, de la Minya Mal. Tu sí, podries fer aquesta jugada?
10: Sí, bueno, aquí hi ha moltes coses. Sí, si em permets, parlo del tema Messi,
13: sí,
10: perquè és molt curiós. Aquesta carta de Messi, la 2004-2005, la vam fer nosaltres. La vam fer el nostre equip editorial, que si no recordo malament marxava Saviola, un altre jugador,
4: Saviolita,
10: que,
4: sí.
10: I a la segona edició tenien de buscar un recanvi. Va començar a aparèixer Messi i tal, i a l'equip editorial, què fem? Algú d'aquest noi? Tenim la foto, sí, sí, pum, pum, vam fer la carta de Messi.
13: Uah.
10: I, com a anècdota, jo vaig tenir a les meves mans un arxiu amb 200 cromos de Messi,
4: oh,
10: com aquest.
4: Oh, sí!
10: 200,
4: per favor, Juan Pedro.
10: 200.
4: Som a casa teva, ho saps?
10: Que quan aquest senyor...
8: No,
10: quan
8: aquest senyor... Euros, series multimilionari. 300 milions d'euros.
10: Quan aquest senyor diu que no ho sabia, el que no ho sabia era jo. No, perquè va ser així. I a dia d'avui tinc un, perquè guardo la col·lecció. Ningú no sabia, això que ha anat explotant. I sí, és veritat, i després en Lamin, ara és el jugador. I com bé diu, la gent està molt expectant que Lamin baixi cap amunt, perquè pel camí també va generar aquesta expectació la rookie card d'Ansu Fati, que va començar molt forta, la gent va acumular i malauradament fins ara, espero que sí, que no ha agafat aquest valor.
13: Jo en tinc d'Ansu, d'aquestes d'Ansu. Sí.
8: Guarda-la, guarda-la bé.
3: Els pots guardar...
8: Guarda-la bé.
10: La de la rookie card aquesta, l'Iberian Car Show, que heu parlat.
8: Va, sí, Julio. Que lluitament ho deia, pues, 1,5 milions el de Messi.
10: Jo he vist que un senyor pagava 1.500 euros.
8: Imagina't.
14: Aquí hi ha una clau en tot això, que és la conservació. Jo vaig estar fa uns anys fent un reportatge a un argentí que va venir a Barcelona, que es dedicava a això.
8: Ui,
14: aquesta carta que ha parlat el Frederic i que hem escoltat de Messi, segurament, o sigui, el que es fa és, vaig estar en l'hotel fent el reportatge, i aquest tio comprava caixes Per exemple, doncs, comprar una caixa de restos d'estoc de la Lliga 92-93 amb l'objectiu de trobar un cromo de Stoichkov, ¿vale? Llavors el tio anava obrint caixes, anava obrint caixes i anava obrint sobres. Llavors, a la que trobava un
3: ah, perdona, cromo, caixes amb els sobres tancats,
14: sí, sí,
3: encara.
14: Sí, sí, tancats.
3: O sigui, restes de sèrie.
14: Eren restos d'estoc que havien quedat i el tio tenia allà a l'habitació, però t'estic parlant de centenars, eh? Llavors, quan obria un sobre, com els obrim nosaltres ara, anava mirant, llavors quan veia una carta que era susceptible de tenir un valor, amb unes pinces, agafava la carta, la posava dintre d'un plàstic individual i la precintava i la deixava a part, perquè això ho envia a Estats Units, que hi ha una empresa que està reconeguda a nivell internacional, que llavors t'agafa la carta, te l'avalua en base al gramatge, a si té l'enganxina, al color, al pes, a l'estat, i li dona una puntuació i te la torna, diguéssim, amb un estoig i amb la puntuació que és de 0 a 10. Per tant, aquesta carta que parlàvem de Messi segurament tindria una puntuació de 10.
3: Sí.
14: I és quan més puntuació... O sigui, de la
3: quan més ben conservada, vols dir, no?
14: Correcte, del rookie aquest de la megacracks del Messi, sí, segurament en el món n'hi ha moltes. Segurament n'hi hagi... Potser, bueno, ho deies tu, centenars. Però aquesta, segurament que hi hagi un 10 que algú, en el moment que la va arribar a les seves mans, la va protegir, la va cuidar i la va tenir tan preparada com per tenir una puntuació tan alta, deu haver-hi molt poques.
11: Per tant, no es poden enganxar. És el missatge.
14: Bueno, clar que no.
11: Clar, si els enganxes...
10: Les trading cards no s'enganxen, perquè les trading cards van en arxivadors amb...
11: Però aquestes, per exemple, el primer Lamin de cromo de la Lliga d'enganxar...
10: El que és valuós són les cartes. Això és la cultura americana. Clar. I els cromos no els valoren els americans. L'sticker d'enganxar no val. Ells només fan...
3: La carta.
10: Cartes. I les cartes no s'enganxen perquè van en arxivadors. I el procés que ha dit l'Àngel es diu el gradeixat, el gradeado. I això és veritat. Tu envies a gradeixar i si et posen un 10, la carta Messi pot valdre una fortuna, i si et posen un 6, pues val 20 vegades més.
5: Sí. Hi ha un procés d'avaluació, i això amb marques reconegudes que són oficials, que va del 0 al 10, com deia l'Àngel. El 10 és mint condition, que és perfecte, que està ideal. I això ve del món dels còmics, quan van començar a guardar còmics de Superman i de coses així, que els posaven ja directament tal com sortien i els compraven, els posaven preservats perquè allò d'aquí 40-50 anys valdria una barbaritat. De 10 a 0 pot anar de milions d'euros o de dòlars a simplement uns centenars. És així, és brutal la diferència.
4: I Frederic, explica'ns el rècord que s'ha pagat per dos cromos que m'explicaves als Estats Units.
5: Sí, el rècord està l'any passat també Michael Jordan en autògraf i Kobe Bryant en autògraf per 12,9 milions de dòlars.
4: És impressionant.
5: Hi ha una carta de 1900...
3: Però què vols dir amb autògraf? El cromo...
7: Signat per ells.
5: Signat per ells. Hi ha un altre que no cal ni signat, de 1952, de Mickey Mantle, que era la figura aleshores dels New York Yankees, que es va vendre per 12,6 milions. Val? Hi ha altres, com de Honus Wagner, que quan jo vivia allà era una bogeria, que val 7 milions i mig una carta. I li diuen la Mona Lisa de les cartes, aquesta. Perquè, a més, hi ha una mena de tradició que tothom va boig. Quan buides la casa de l'avi o del besavi, vas a buscar com a boig, aviam si tenia una capsa de sabates... En
3: clar, a veure què remenes, clar.
5: Aviam què trobes allà, perquè igual l'avi no t'ha deixat un duro a l'herència, però t'ha deixat milions en
3: cromos.
5: En targetes. És una barbaritat.
14: Una cosa molt ràpida, jo fa poc a Mundo Deportivo vam buidar un magatzem que teníem amb coses antigues i vaig veure una sobre sense obrir de cromos, de Panini, de la temporada igual 95-96. Vaig anar raudo i veloz a agafar-lo, me'l vaig quedar amb l'esperança de trobar una joia i res, van sortir 4 matats del Getafe i poc més, vull dir, no amb el carinyo pel Getafe.
3: Una pregunta que en tinc unes quantes, però una que vull traslladar al nostre convidat és, clar, aquest àlbum del que estem parlant ara, de l'àlbum del Mundial, són com fotografies de carnet, per entendre'ns, i en canvi les de la Lliga tenen l'al·licient, no?, de que a vegades són...
11: En joc, no?
3: Per què aquestes són més de tipus fotografia, més de carnet, i les de la Lliga són en joc?
10: Bueno, jo crec que és la tradició, perquè el primer àlbum que va fer Panini del Mundial va ser l'any 70, i sempre han sigut figures de busto, de cara i tal. Penso, a més, que O sigui, ara potser no tant, però en aquells temps aconseguir fotos en acció de seleccions com Haití, Zaire i tot això, que en aquells, estem parlant dels anys 70, a la millor era molt difícil i ha sigut la tradició i s'ha quedat. En quant a la Lliga, bueno, la Lliga ha donat moltes voltes, perquè si recordeu els anys 70-80 els jugadors sortien de genolls, sortien posant i tal, perquè abans, clar, el fotògraf estava al mig del camp i deia Mario Kempes, arrodíllate, i li feia la foto a Mario Kempes, però tot això s'ha perdut, no? Però tot i així, sí, a la Lliga, els cromos de la Lliga acostumen a portar la cara petita i una acció. També és la tradició, la cultura, no?
4: Ara ha canviat molt. Ara, per exemple, al Barça hi ha un dia que és el Shooting Day i els posen, vinga, que avui és per Panini, els posen tots amb un croma de color verd i pam, pam, pam, pam, pam, i així ho teniu vosaltres.
10: Sí, però les fotos d'acció les fem nosaltres amb els nostres fotògrafs. El que és, això sí, la Lliga fa això, el Media Day, que diuen, i també en totes les fotos de posat. Però totes les fotos d'acció les fas tu. I el jugador que no juga mai i va un dia a jugar, jo que sé, a Sevilla, tens de parlar amb el fotògraf de Sevilla per dir-li, escolta, que avui jugava Marc Bernat,

0: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer, Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
0: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
1: Entrades a osvallès.com.
2: El món gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't, reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. A Matlleu Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.
3: Tots els cromos van passant i hi ha com unes peces que ja van retirant aleatòriament i se'n sobren. I això és totalment aleatori. En aquella barreja immensa estan tots els cromos amb les mateixes
4: peces. O sigui, hi ha els mateixos Messis que mateixos Utxes.
3: Exacte. Que els mateixos, aquest jugador que ha fet famós ara un...
4: Tim Wayne. El neozelandès que...
3: Aquest està amb la mateixa proporció.
5: Ui, aquest està la buscadíssima ara, el pingüí.
6: Per què no repeteix el jugador en el mateix ensobrat?
3: Bueno, és molt difícil, no? Pot passar, alguna
5: pot passar,
3: vegada passa, sí. Pot passar.
5: Sí, sí que passa, sí. A mi alguna vegada hi ha sortit, el mateix jugador.
3: Pot passar, però és molt important.
4: Però llavors, perdona, clar, si depèn d'una mica d'on envien els sobres, sí que té sentit allò típic que hem fet tots de doncs canvio de quiosc perquè em surtin altres cromos.
3: Bueno, això es fa més aviat a la Lliga i no perquè surtin altres cromos, sinó perquè surti una edició més renovada. Últims fitxatges i coses d'aquestes. Això ja és un tema diferent. La Lliga és diferent, perquè la Lliga tu fas una col·lecció i després fas noves edicions a les que poses els nous jugadors que van arribar.
5: Quina us genera més... Quina té més èxit, la Lliga o un Mundial? És a dir, què genera més...
3: Fins ara s'havia begut molt més la Lliga. De fet, aquí no era un país especialment mundialista. Aquesta història, mira, el rècord, no puc donar dates, però xifres, però datava de l'any 94, l'àlbum més vengut del Mundial.
7: D'Estats Units.
3: I fins al 2020, el de Qatar, 2022. Xifres baixes. La Lliga sempre ha sigut molt més forta que no pas el Mundial. Però ara aquesta explosió... arrasa amb tot.
7: El 26 ho ha patat, eh?
3: Ho ha patat.
5: I per què creus, disculpa, Edgar, per què creus que hi ha aquesta explosió en el Mundial quan, fins fa poc, aquí, què és, que l'explosió dels jugadors de la selecció, que Espanya va guanyar el Mundial, o què?
8: Jo crec que cada vegada més vivim en una cultura de sacralització dels grans events. O sigui, em fixava... Han començat ja, si t'has fixat, veient només la tele, com a qualsevol ciutadà, un munt d'anuncis de jugadors de la selecció oferint-te qualsevol producte, qualsevol... Sí,
9: sí. Yo los tengo todos ya.
8: Una cosa que dius, hosti, quina passada, no? Entre que són 48 equips, que són 39 dies de competició, la gent boja amb els àlbums de Panini. Vull dir, és una bogeria que sembla que estiguem bojos en aquest món de cultura de xarxa social a comprar el gran esdeveniment. I t'ho dic també, i val també, i en tots els respectes, per esdeveniments com el que vivim ara amb la visita del Papa.
9: És molt diferent,
8: és rebombori, rebombori, sí, molt diferent, però molt de rebombori, molt de s'ha de viure, s'ha d'estar.
5: Ara imagina't un àlbum de cromos del Papa amb els arcabisbes, els capellans, escolta, això
9: seria... I els papables.
5: I els papables.
3: Sabeu que s'ha fet un cromo del Papa, una carta del Papa?
5: Com?
3: I que es van vendre, i no la va fer Panini, però es va fer una car del Papa i es van vendre quantitats impressionants.
7: De quin Papa era?
3: Del
7: recent.
6: Juan Pedro, heu de posar els cromos del Mundial i que estiguis obrint, buscant a la Min i et surti el Papa.
5: No. Això sí que seria,
9: Papa Francisco.
5: Seria un impacte. Bé, deixeu-me fer una pausa. Tenim molts oients que ens volen comentar les seves col·leccions. Tornem en 3 minuts.
10: Versió RAC 1.
11: I respecte als oients... Per exemple, et comento, l'Albert Puig diu: hola, tinc un àlbum de la Lliga Espanyola de la temporada 48-49.
7: Què?
11: Ases del Futbol, temporada 48-49. Diu: els cromos són retrats dibuixats dels jugadors.
5: El que deia el Frederic.
4: I el Buigas ho ha dit abans, també.
11: Diu: també crida l'atenció als equips que jugaven aquella Lliga. Sabríeu dir-me si tindria algun valor? On em podria dirigir? Què pot fer?
9: Mira, que és bé.
3: Sí que té...

0: aquest et fotre calé, tu.
1: Sí que tenen un valor. Hi ha portals de col·leccionisme que, no sé, puc dir els noms, Todo sí. Colección, eBay, aquí és on es venen aquestes coses antigues, bàsicament.
2: Perfecte, Cuní.
1: I per suposat que té un mercat.
3: I si té algun contacte a Anglaterra, i en cases de subhastes que venen material d'aquí, del futbol espanyol, uns preus molt competitius.
2: Ah, veus?
0: Però per tassar això, on pot anar?
3: Home, jo només t'explicaré un detall personal, que fa 15 anys, per exemple, al mercat de Sant Antoni hi havia molt més material de memorabilia del Barça que del que hi ha ara, i, per exemple, els fantàstics pòsters dels anys 60 de Cacaulat, que t'anunciaven el partit del Barça amb una foto en color i tot plegat, i eren molt espectaculars, aquí es venien a 25 euros, i el preu de sortida en una subhasta d'esports a Londres era de 100 euros.
2: Caram. L'Eva ens explica la història del seu fill, que de petit va tenir una leucèmia, la va superar, i diu: no sabeu com ens va salvar les col·leccions de cromos de futbol. Tothom que venia a veure'l a l'hospital li portava cromos. Era amb el que més es distreia. Ara té 22 anys i encara guarda totes les col·leccions, algunes acabades i d'altres no. I diu que actualment és un boig del futbol, el seu fill.
4: Ostres, que bonic. Fantàstic, és que realment és una col·lecció que enganxa, i atenció, perquè falta de 6 dies perquè comenci el Mundial, hi ha un oient que ja ha acabat la col·lecció. És el Sergi Vázquez i és amb nosaltres ara mateix en directe. Sergi, com estàs?
5: Hola, bones.
4: Hola. I moltes felicitats, t'has avançat al Juan Pedro, senyor Panini, que tres la menja mal, però no acaba la col·lecció. Escolta, com t'ho has fet per acabar-la?
5: Gràcies, gràcies. Bueno, pues he tingut que comprar moltes caixes, només com ja sabia quan sortien, i vaig comprar tres caixes només a començar. I és, com dieu vosaltres, he anat molt al mercat de Sant Antoni a canviar cromos, perquè és una locura amb això del Mundial, que, bueno, jo m'he deixat 300 euros a acabar la col·lecció.
4: Déu-n'hi-do.
5: O sigui, Déu-n'hi-do.
4: Déu-n'hi-do. 300?
1: Bueno, jo diria que està més o menys en la línia de lo que podria ser, però això també està en funció de la teva activitat, dels jugadors, dels cromos que puguis canviar. Però bueno, tres caixetes són 1.000 cromos, i són 150, bueno, potser una mica menys, però entre 250 i 300 podria ser una valoració.
4: I ara, Sergi, què faràs? El guardaràs? El vendràs després del que estàs parlant?
5: No. El guardaré, perquè jo sóc col·leccionista i jo no enganxo els cromos. Jo fico un blister i els guardo a part. No els enganxo a l'àlbum. Tinc un canal també de megacromeros, que allà vaig anunciant tots els cromos i tot, i faig publicitat allà de Panini, de moltes coses de cromos, i bueno, també col·lecciono Lamine Yamal, perquè Lamine Yamal està pujant un muntó.
4: Sí, ja ho hem vist, sí. Doncs escolta...
5: I tinc un Messi 78 bis del 2004, també el tinc, perquè quan era petit tenia 10 anys, vaig fer la col·lecció de megacracks i tenia el Messi. No ho sabia, el que valia, però clar, el tinc trencat i no té un valor. Però bueno, el tinc de record.
2: Però has preguntat quan et donarien, encara que estigui trencat? Ho has preguntat, això?
5: Sí, he preguntat, però el que em donen me'l quedo, perquè és un valor sentimental, quan jo era petit, i prefiero tindre'l jo.
0: De quan no era traïdor.
1: Si està trencat, lamentablement té poc valor.
6: Has pagat el 1,5 milió d'euros, Sergi?
5: Sí. Bueno, no està trencat, però està arrugat, i PSA em donaria un 4, un 2, saps? I clar,
4: no em dones... És el que pesa. Sergi, escolta, moltíssimes gràcies, et seguirem, i enhorabona per haver acabat la col·lecció. Una abraçada.
5: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu. Adéu-siau. Adéu, un aplaudiment pel Sergi. Sergi, a punt de tocar el 1 milió d'euros.
2: Hi ha molts oients que ens estan escrivint per saber on poden trobar l'àlbum de Panini, que l'estan buscant per tot arreu, que no el troben. La gent està com desesperada amb aquest tema.
1: Sí, bueno, és que l'àlbum també va de la mà dels cromos, perquè pensem que vam imprimir molts àlbums. Vam fer una promoció amb els diaris, mentre ells el Punto Deportivo,
0: els
1: diaris de Madrid. Nosaltres tenim una revista de futbol que es diu Jugón, que també regalàvem l'àlbum, i s'han esgotat tots. I Panini, que això es fa a Espanya, està imprimint una quantitat molt important, i crec que estan a punt de sortir. O sigui,
2: perfecte,
1: que jo penso
2: una mica de paciència.
1: Que aquesta propera setmana, com a màxim, hi haurà àlbums una altra
4: vegada. Per tant, no hem de patir, eh? Missatge esperançador.
1: Jo sí.
4: Frederic, ens havies explicat que el cromo de Kubala té història. Què vol dir aquest cromo de Kubala que ens has portat tamany Dina 5, emmarcat a més amb un marc?
3: Sí, doncs que era una col·lecció de cava Castellblanc, que va treure en el seu moment, que eren 12 jugadors del Barça, que a més donaven uns premis extraordinaris si arribaves a tenir els 12 cromos, a completar la col·lecció. I el que diem, eren cromos de promoció de productes molt, molt divergents, no? I molt diferents, de xiclets fins a tabac, fins caves com és el cap. El cas, donaven, per exemple, 45.000 pessetes de premi, si completava la col·lecció, estem parlant de 1951, un viatge a París d'una setmana...
0: Per completar la col·lecció?
3: Sí, sí, i aparèixer o anar a la casa Castellblanc de Torn i presentar tota la col·lecció, i llavors, com a fidel comprador del cava aquest, doncs et premiaven, o entraves en un sorteig i et premiaven, i aquest, i és una figura, doncs ja veieu, acolorida, de Kubala, és la imatge, la primera imatge d'un Kubala jove, doncs molt emblemàtic.
4: Que vas pagar 15 euros, no? Per aquest...
3: Sí, vaig pagar 15 euros.
0: Que a més hi posa, perdona, Club de Futbol Barcelona.
3: Sí, sí.
4: Del franquisme.
0: 1950-51. No Futbol Club Barcelona.
3: No, perquè ja saps que hem parlat aquí, al teu programa, que Franco va prohibir els noms anglesos, no? I el Futbol Club Barcelona, Franco pensava que era un nom molt...
0: Anglès.
3: I llavors va obligar que es digués Club de Futbol Barcelona, com Atlético de Bilbao o Santander i Gijón van perdre el Racing i l'Sporting, per exemple, perquè eren coses, doncs...
0: Anglosaxones. Doncs avui en dia, que tots són mots anglosaxons, Franco tornaria a sortir cabell blanc.
7: No seria per això.
0: Tot és nomenclatura, tot és amb nom anglès. El Media Day...
3: Li agafaria una urticària.
0: Fanzone, tot és en nomenclatura en anglès.
4: Mira, no volem acabar sense abans passar i fer una pentinada sobre el món dels famosos que volen, també hi fan col·leccions, us demanen coses extres, volen les col·leccions. Hi ha algun famós que no sapiguem que estigui interessat en el món dels cromos?
1: Bueno, hi ha molta gent famosa que és col·leccionista. Hi ha un detall molt important, que abans hem parlat de la gent que fa la col·lecció, que quan ets adolescent ho deixes. Panini Italia té uns estudis que diuen que el 30% de les persones que fan una col·lecció de futbol superen els 35 anys. Cuidado. Cuidado, que hi ha molta gent gran i amb el Mundial creixerà. I de gent famosa, sí, et podria explicar...
6: Qui?
1: Moltes anècdotes. Per exemple, José Mota.
2: Hombre, què me diu?
1: Sí. Temps enrere, Miguel Bosé, Miguel Bosé es veu que era, va tenir una època que era molt madridista i volia els cromos del Madrid. Jugadors, per exemple, Xavi, sí? Un malalt de les col·leccions, que ens va explicar una anècdota que al Mundial de Sud-àfrica van portar quantitat de cromos i van competir entre els jugadors a veure qui acabava la col·lecció abans. Una altra anècdota que recordo, Fernando Hierro, que era un personatge...
4: Oh, quin fàstic!
1: Sí, no era, per això mateix ho explico, perquè no era el tio més simpàtic de la Terra.
4: No, és que era per portar els cromos
1: I quan estava a la federació de cap d'allà de tot, li van fer un marc amb tots els seus cromos, ens va fer una abraçada a mi el director general de Panini, que quasi ens menja el personatge, que era el contrast d'aquell personatge difícil. Sí. I potser, no sé, una cosa també molt, molt curiosa és que quan el senyor Iceta va entrar al Ministeri d'Esports i tal, pues el seu equip ens van demanar a veure si li podíem enviar els col·leccionables per familiaritzar-se una mica més amb el futbol. Com a curiosa.
6: Per estudiar, no?
0: Iceta demanant un àlbum de cromos per saber de quina era.
1: El seu equip.
6: De la Lliga, els de la Lliga de Primera Divisió.
2: No se lo podía comprar porque va a morir usted.
4: Jo deixaria els àlbums i començaria a fer llibres, Juan Pedro, perquè tens unes anècdotes amb aquestes històries que vendries.
1: Hi ha moltes. Una altra persona que és supercol·leccionista, que ara estic, és el Juan Malillo, que ha estat sempre el segon del Pep, pues estic quasi en contacte quasi diari amb les col·leccions i tot, o sigui, si començo a pensar, hi ha molta gent vinculada al món del cromo de futbol.
4: I és veritat que aquesta malaltia va arribar a provocar un atracament a un camió per agafar
1: Brasil. Brasil, que és el fenomen, el país que més ven de llarg històricament del Mundial, fa dos mundials, el mundial de, que va ser de Rússia, no?
4: Rússia va ser 18, Qatar 22.
1: Sí, sí, pues va sortir, allà tenen la planta d'impressió per tota Llatinoamèrica, està allà a São Paulo, i van sortir dos camions i a punta de pistola i de metralleta es van atracar...
0: Pels cromos!
1: Pels cromos, i es van portar els dos containers de cromos per vendre'ls ells.
0: Claro. Ah, caram.
4: I espera una cosa, després del que hem parlat avui...
6: Tu riu, però al conductor del camió no li podria tanta gràcia,
0: no, no.
6: Eh?
0: No, però per uns cromos agafar unes metralletes...
6: No, però després els venen, clar.
4: Sí, hem parlat d'unes xifres avui que jo crec que sortim d'aquí més que n'atracaran. Esperem que no. Però clar, hem parlat d'unes xifres avui de milions d'euros que a veure què
6: no
4: passa.
6: Però no els portes a sobres de la minya mal.
1: No, no els porto a sobre, no els tinc ben guardadets allà.
4: Doncs escolta, seguir la col·lecció, tu la seguiràs, evidentment, imagino.
1: Sí, la col·lecció.
6: Quants te'n queden? Quants te'n queden per acabar-la?
1: Bueno, en queden bastants, perquè ja dic, són tres caixetes, en queden bastants. Diria que jo porto un 60% de la col·lecció, més o menys.
4: Ja m'estan escrivint de Brasil.
0: Com?
4: El Brasil, les cromos, és una bogeria.
0: És una locura.
4: Files de shoppings, places i qualsevol lloc per canviar.
0: I en la playa, la mujer estava los pezones con cromos.
1: Sí, hi ha una anècdota molt curiosa de Brasil, que ja trien una senyora que es diu Miss Bum Bum.
0: Hombre.
1: Sí. I aquesta dona, que és famosa, s'ha fet viral perquè s'ha fet un vestit enganxat tots els cromos, tot de vestida de cromos del Mundial.
2: Caram.
1: I clar, com s'ha fet viral.
0: Sí, sí, no. un autèntic boom.
4: Mira, Toni, ho havíem promès i ha estat així. Temps afegit de col·leccionista.
2: Sí,
4: gràcies, Juan Pedro, director de Panini. Àngel Pérez, Mundo Deportivo, Javier Porta, historiador i amic de la casa. Moltes gràcies.
8: Versió RAC 1. RAC 1.
9: Sempre escolto RAC 1.
10: Grande.
11: Ole, vosaltres.
9: El dissabte, aquella noia que fa allò dels viatges. L'Ester Muñoz, que fa molt bé i que m'agrada molt.
11: Ole.
12: Ella ja ho sap. Al Recomanat, cada dissabte a la tarda us regalem experiències, propostes i consells d'escapades, d'oci, d'art, de teatre, de tota mena i per tothom.
8: Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Recomanat, amb Esther Muñoz.
12: Si voleu un bon pla, Recomanat.
8: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
13: Sembla que tenim aquest veí del barri de la Sagrada Família afectat per la visita del Papa. Bon dia.
14: Ayer Papa, Papa.
13: Bon dia.
14: Ai, bon dia.
13: Bon dia. Vostè és? Amb qui parlo?
14: Jo sóc un veí anònim del barri de la Sagrada Família.
13: No vol dir el nom, eh?
14: Els agrairia que s'adrecessin a mi amb un nom fals.
13: Molt bé, li direm Jesús Maria.
14: És que aquest és el meu nom de devoció.
13: Hòstia, quina casualitat. Vostè es diu Jesús Maria.
14: Ja l'ha tornat a dir.
13: No, perdoni.
14: Dic Jesús Maria Josep. Sí, aquí el rei de la Sagrada Família ho estem passant malament. No es pot caminar per carrer. Tots són turistes cada dos per tres que pregunten Sagrada, Sagrada, i jo, Sagrada el què? I els envio tots a la mina a disfrutar.
13: No, home.
14: Que tots són botigues de mòbil, de carcassa, McDonald's, autocars aparcats en segona, tercera fila, gent pujant, gent entrant, entren xinesos i surten japonesos, que jo ja no sé diferenciar.
13: Ja.
8: De dilluns a divendres, de 12 a 1, la companyia Patència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. Ràdio en directe.
15: Contingut a la carta.
8: Podcast.
15: El que vols, quan ho vols.
8: A l'aplicació de RAC 1.

0: Sabem quina és, no, aquesta cançó, suposo?
1: Sí, sí, sí, la tengo en mente. Me recuerda mucho a mi época en el Celta B. La verdad es que un poco injustamente me he apropiado un poco del mote, porque ese realmente era la canción con la que escuchábamos la canción que escuchábamos cuando salíamos a jugar con el Celta B aquel último año que estuve allí. Uh-huh. Y me trae muy buenos recuerdos, sobre todo de un grupo fantástico.
0: Clar, de fet, d'aquí ve el teu nom, ho has explicat. I a veure, ara sí, podem tornar a l'antena. Realmente, perquè hem tingut problemes. Mira, ara sí que podem tornar a escoltar el Panda, perquè estàvem intentant recuperar aquesta conversa. Hem tingut un petit problema de connexió amb Chattanooga. En qualsevol cas, fem una cosa, fem una petita pausa de res d'un minut i de seguida tornem intentant recuperar aquesta connexió amb Chattanooga i amb el Panda, que estàvem parlant d'ell i d'aquest moment en què la cançó Panda va començar a ser important per la seva vida, fins al punt en què va apropiar-se el nom, en aquest cas el sobrenom de Panda, que és com el coneixem futbolísticament. Res, un minut i tornem per intentar recuperar aquesta conversa.
2: RAC 1. 4 anys després ha arribat el moment. Let's play football. Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
3: Contra França centrada, gol!
2: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
4: És dins l'àrea, Havertz, el xut, gol!
2: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
3: Final! Història de la Copa del Món!
2: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió. RAC1.
5: A la primera pedra som culturalment actius.
6: Aquesta exposició és com un termòmetre perfecte per saber quins són els grans reptes globals.
5: Econòmicament estables.
7: Jo començaria pel pressupost. És com un mapa que ens serveix de guia per controlar on van els nostres diners.
5: Psicològicament tranquils.
8: Perquè tenim el cap tan ple d'informació que ens costa molt distingir la realitat de la ficció i les persones es preocupen per coses que realment no amenacen la seva vida.
5: I et proposem hàbits saludables que sí podràs seguir.
9: Utilitza l'ascensor si vols, però només per baixar. Per pujar, utilitza les escales. Baixa't una parada abans del bus, del metro.
5: La teva nova rutina comença el cap de setmana a la primera pedra.
2: Els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, la primera pedra, amb Noemí Polls. RAC1. Tots som un milió. RAC1.
10: De vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, i això et porta a ser no la persona que tu t'agradaria ser, entens?
2: Els dissabtes i els diumenges...
11: Esquerra, dreta.
12: És un joc, això, que et permet simular, doncs, batalles multitudinàries, medievals.
13: La majoria de gent que tenim, doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
2: De 7 del matí a 2 del migdia...
14: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real.
2: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
15: S'ha torçat el peu.
16: N'he torçat el peu.
15: Venint aquí.
17: És que l'edat no perdona.
15: L'edat castiga.
16: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
2: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC1. Tots som un milió.

0: D'aquí a un minut seran 11:45. Hem pogut recuperar, ara sí, comprovar que està bé aquesta connexió amb Chattanooga, i ara doncs creuarem molt fortament els dits perquè ningú trepitgi cap cable i torni a anar-se'n a Norris. En qualsevol cas, estàvem parlant amb el Borja i com que ja ens avisen que el temps que tenim és poquíssim, aniré pel dret. Borja, no vull acabar sense preguntar-te per l'Espanyol, un club evidentment important per tu, perquè va ser aquí on vas debutar a la primera divisió amb l'Espanyol. Ara venen canvis, és una època nova, amb nova propietat, també amb un nou director esportiu, un il·lustre, de fet, que és Monchi. No sé què et sembla tot plegat, com ho veus?
1: Bueno, sigue en el lugar donde creo que tiene que estar, que es en primera división, después de una gran primera vuelta y una segunda pues un poco más compleja, pero la verdad es que mi cariño y mi amor por el Español es muy grande, me dieron una oportunidad fantástica, luego pues nuestros caminos se separaron, pero la verdad es que cada vez que voy allí siempre me encuentro con personas que me aprecian, que me cuidaron mucho en su momento y que me lo siguen demostrando, así que estoy feliz por ellos, de que estén bien.
0: Em sembla que el Dami t'he preparat ja el test, oi que sí, Dami, per fer-te?
2: Sí, anem amb un test ràpid de preguntes. Pregunta-resposta ràpida. D'acord, Borja? Vinga, va, en un minutet. Millor amic a la selecció?
1: Pedro Porro.
2: Millor amic en el futbol, en general?
1: Difícil uno, però diria Héctor Bellerín, Aitor Ruibal, Kevin Vázquez.
2: Amb qui no compartiries pis aquí, a la selecció?
1: ¿Quién no?
2: Sí.
1: Gavi.
2: Millor entrenador que has tingut?
1: Claudio Giraldez.
2: El teu gol somiat?
1: Hombre, ahora mismo pues final del Mundial.
2: A quin jugador de la selecció t'emportaries al Celta?
1: Pedri.
2: Millor enter del món?
1: Ahora mismo, sí. Actual, Oyarzabal.
2: Una llegenda amb la que t'agradaria haver jugat?
1: Una leyenda, o sea, que no esté en activo ahora. Didier Drogba, aunque no hubiese jugado yo, pero bueno.
2: Bueno, podría ser un 4-4-2.
1: Antes se llevaba más, sí.
2: Avui, a Guadalajara, quan arribeu, pots sopar amb un personatge històric. Aquí esculls.
1: ¿Cómo, perdón?
2: Avui, quan arribeu a Guadalajara, pots sopar, puedes cenar,
1: vale,
2: amb un personatge històric. Aquí esculls.
1: Uf, qué difícil. Paso palabra.
2: Després me la dius.
1: Sí.
2: Vinga, vaig acabant. Si poguessis canviar el món, per on començaries? Què és el primer que faries?
1: Bueno, lo que intento un poco cuando hablo de que respetemos a los demás por quienes son y quienes quieren ser, quienes le gusten, lo que sea.
2: Alguna opinió que t'hagi costat defensar públicament?
1: No ha habido.
2: Quina conversació té pendent el futbol amb la societat?
1: Tiene unas cuantas, sobre todo la inclusión, yo creo.
2: ¿Vols que se't recordi pels teus gols o pels teus valors?
1: Hombre, tendría que meter muchos goles más, creo. Pero obviamente si tengo que escoger, ojalá por que haber mejorado un poquito esto.
2: ¿Un esport que no sigui el futbol?
1: Baloncesto.
2: ¿Si guanyes el Mundial?
1: No sé, me tatúo algo, no lo sé. Es que tampoco tengo mucho pelo para cortarme, la barba no me la voy a cortar. Así que me trataría algo, no sé el qué.
2: Gràcies, Borja, per respondre les preguntes.
1: Gràcies.
0: Borja, un plaer, de veritat, com sempre, que és poder tenir una conversa amb tu. Per cert, has anomenat Héctor Bellerín, no sé si t'ha arribat, però l'altre dia va ser el Carol Show del Marc Giró.
1: Sí, l'he vist.
0: Va parlar molt bé de tu, o sigui que és...
1: És un crack.
0: És bastant recíproc.
1: Sí, és recíproco total. La verdad que ha sido una suerte coincidir con él. Y bueno, muchas gracias por invitarme a estar con vosotros también.
0: Només faltaria. Una abraçada forta i molta sort en aquest Mundial. Que vagi molt bé.
1: Gracias, un abrazo.

0: gràcies al Borja i a la gent de comunicació de la Federació Espanyola que ens ha permès, en aquest problema que hem tingut, doncs, poder allargar una mica més la conversa, una conversa com acostuma a passar amb el Borja, que és deliciosa, perquè és un dels jugadors que, encara que no li agradi que li diguin millor parla del món del futbol, ell diu sí, però és que jo el que vull és jugar a futbol. Ja ho sabem, Borja, però és que també ets molt bo parlant. Aleshores, per tot plegat, ens encanta haver pogut tenir aquests minutets amb ell. Llàstima, llàstima que ens ha fet la guitza la qüestió tècnica, però cap problema. Només faltaria. Tindrem més ocasions i tant de bo sigui el dia del seu debut, que ell diu no sé si arribarà. Sí, home, sí que arribarà. Algun dia, algun minutet podrà jugar i poder dir que amb 33 anys doncs has debutat en un Mundial, en aquest cas el Mundial del 2026 dels Estats Units, el Canadà i Mèxic, que ara repassarem una mica com el tenim. És a dir, ens resituem en un Mundial que avui tanca tres grups. Jaume Molló, bon dia.
1: Bona nit.
0: Sí, millor bona nit.
1: Però bon dia, si vols.
0: Estem en aquella franja.
1: Sí, és que si no saps.
0: T'he dit, m'ha passat només dues vegades des que estic fent el tu diràs. I per mi són molt poques.
1: Té mèrit.
0: A tot l'any diu bon dia.
1: Clar.
0: Només dit dues vegades ara, però en qualsevol cas, anem a l'important.
1: Sí.
0: Deia que es tanquen tres grups, un dels quals ja s'ha tancat amb una de les anfitriones, Canadà, que finalment passa com a segona.
1: Exacte. Suïssa primera, Canadà segona, i la millor tercera ara mateix és Bòsnia-Herzegovina, que amb aquests quatre punts ja sabem que pràcticament està classificada. La podem donar per classificada simplement. En el cas dels tercers sí que no jugarem a l'ocubrar, Xavi, perquè sí, hi ha tantes combinacions que aquí ja no hi entrarem. Simplement dir que Bòsnia passarà i que Lopetegui, doncs, aquest Mundial, el 2018, no va poder ni debutar amb la selecció espanyola, ja que li ha durat ben poc, tres partits amb Qatar, i cap a casa. Ara mateix, la primera d'aquest grup B, que és Suïssa, jugarà contra un tercer. Per tant, aquí no sabem cap on pot anar. I la segona del grup B, que és Canadà, jugarà contra la segona del grup A, que serà Corea o República Txeca. Recordo que Mèxic, en aquest grup, ja és primer classificat i que tenim alguns primers més determinats, com Alemanya, el grup E, Estats Units, el grup D, o Argentina, el grup J. Tenint en compte tot això, ara mateix, amb els... Ja sé que només ha jugat un grup de la tercera jornada, però el bràquet, allò que tant li agrada fer l'Aleix amb la Champions,
0: fixa't
1: que a setzents tindríem, per exemple, un França-Suècia, un Països Baixos-Marroc, un Portugal-Ghana, un Espanya-Uruguai contra Àustria, ara mateix, tot això per un costat del quadre, és a dir, que aquí aquestes seleccions després s'anirien trobant més endavant, i per l'altre, un Brasil-Japó, un Costa d'Ivori-Noruega, un Argentina-Uruguai o Argentina-Espanya, un Suïssa-Bèlgica o un Colòmbia-Croàcia. És a dir que, déu-n'hi-do,
0: no
1: dels 16 partits, jo crec que n'hi ha 6 o 7 que la sensació és que sonaran molt bé.
0: No està malament. Molta gent deia, en sobra aquesta ronda de setzents a final, si hi hagués hagut lògica en els grups, podria haver sigut així, que sobrava aquesta ronda que s'han inventat per a l'hora d'afegir més seleccions a les que hi havia, lògicament, però ara comentant el que pot ser, evidentment, després passarà el que passarà, però mirant una mica el dibuix de com pot acabar aquest setzents de final, doncs no està malament alguns duels directes que ens alegrarien les nits i segons com matinades, tot i que n'hi ha poques de matinades, no?
1: Sí, a partir de setzents, afortunadament, n'hi ha poques i, vaja, un emparellament que ja crec que a les 5 del matí no serà un d'aquells partits d'aquests que t'he comentat.
0: Sí, de moment, el Mundial de les Estrelles, perquè, i dels porters. Els porters de les seleccions més fluixes, o a priori, que ho tindrà més complicat per anar passant rondes, però també de les grans estrelles. Elles estan golejant, estan marcant un munt de gols.
1: Clar, és que si tu mires la taula de Pichichi, veus Messi 5 gols, Haaland 4 gols, Mbappé 4 gols, doncs dius, ostres, com estan jugant aquestes grans estrelles, que a vegades és veritat, que pot arribar un Mundial i pel que sigui el seu equip no rutlla, o ells no estan allò gaire afinats, o es troben un porter que fa el partit de la seva vida, però realment, per exemple, aquest França-Noruega que hi ha dijous, aquest Haaland-Mbappé, doncs serà la mar d'atractiu, perquè els dos segurament buscaran posar-se en la primera posició d'aquesta taula de golejadors.
0: Partidàs, aquest divendres, em sembla que és.
1: Sí, divendres a les 9 a RAC+1, si no m'equivoco.
0: És un partidàs, de fet, un dels grans partits que ens queden en aquesta última jornada. No està malament tampoc l'Espanya-Uruguai. Sí, no. Uruguai torna a ser la gran Uruguai, perquè Uruguai, de fet, no ha acabat d'entrar en aquest Mundial.
1: No, clar, perquè empatar amb Aràbia Saudita i empatar amb Cap Verd, i et diré empatar i gràcies amb Cap Verd, perquè aquest partit el vaig poder seguir de matinada i la sensació és que Uruguai gairebé a última hora va aconseguir rascar un punt.
0: Sí.
1: I clar, penses, home, és que l'empat Uf, no sé si li pot servir a Uruguai, anirà també justet. Per tant, a veure com va l'última jornada.
0: Per cert, avui fa anys, Leo Messi, un d'aquests màxims golejadors que dèiem, avui dia de 39. Sant Joan, fa 39 anys, un dels veterans, un dels que més mundials ha jugat, tants com 6, igual que Cristiano Ronaldo, que de fet també feia història sent l'únic jugador que ha marcat en tots els mundials, o en tots aquests mundials, és el primer que marca en 6 mundials diferents. I parlant de Leo Messi, hi ha una carta de Julián Álvarez a l'argentí pel dia del seu aniversari, li diu, per tu, qui va canviar les nostres vides, qui ens va donar moments inoblidables, qui ens ha fet creure que els ho estic intentant traduir de l'anglès, que els somnis són possibles, el millor o la millor part no va ser veure't, sinó viure-ho amb tu. Bon aniversari o feliç aniversari, capità, t'estimem. Doncs és la carta de Julián Álvarez, aquest jugador que donarà unes quantes pàgines més i minuts de ràdio i de televisió aquests propers dies i setmanes.
1: Creus que es pot interpretar com un gest també cap a una icona del Barça i, per tant, és cap a aquest camí que ell vol seguir? O és massa?
0: Jo crec que és massa.
1: És massa, no?
0: Jo
1: m'estic precipitant.
0: Sí. Jo crec que sí. D'acord. Jo ho veig més com una... Escolta'm, disculpa'm si l'altre dia et vaig esgarrar els dos gols que vas marcar, arribant a 5, amb les meves paraules. Saps?
1: Sí, també és veritat.
0: Tant, deixa'm felicitar-te públicament, perquè potser m'hauria hagut d'estalviar, si més no aquell dia, però sí, vaja. Sí. Jaume, t'escoltem a partir d'aquí 10 minuts,
1: sí, home.
0: Quan comenci ja el Mundial, amb aquest segon grup que es resoldrà avui.
1: El grup de Brasil i Marroc, a veure com acaba, que no se sap qui serà primer i qui serà segon. Fins ara,
0: a partir de les 12, aquests dos partits en directe, evidentment, a la sintonia de RAC1. Dani Aguilar, bona nit de nou.
2: Bona nit, Xavi Rocamora, bona nit.
0: Marquem el futbol i parlem una mica de bàsquet i del que s'ha viscut avui al Palau Blaugrana. Abans ho deia, diem, tristíssim per moltes coses, i no només perquè el Barça hagi perdut el títol, que al final, mira, això podia entrar en les càbales de moltíssima gent com va començar aquesta sèrie final contra el València.
2: Sí, mira, jo crec que ja comencem a tenir una miqueta la perspectiva del temps, ja han passat ben bé un parell d'hores del final del partit, i jo crec que poc o molt comença a emergir d'aquell orgull barrejat amb emoció i barrejat fins i tot amb un punt de nostàlgia per al comiat de jugadors com Satoranski, com Vesely, amb llàgrimes als ulls Satoranski, amb Vesely, evidentment, que segurament no és el jugador ni ha estat el jugador més expressiu, també la Provítola, molta emotivitat avui al Palau Blaugrana, a poc a poc els jugadors hem estat fins al final, han anat deixant el Palau Blaugrana. Jo crec que ja passem a l'anàlisi més estricta de per què el Barça acaba de tancar la seva tercera temporada en blanc. A nivell de títols estatals i continentals, enguany és que la temporada és en blanc al 100% perquè el Barça no ha guanyat ni tan sols la Lliga Catalana, que la va celebrar i ben fet que ho va fer el Manresa, el bàsquet Manresa, el Baxi Manresa en aquell moment. Hi ha una declaració de Tomas Satoranski que ara escoltarem, que hem escoltat abans però que ara la rescatem, que jo crec que introdueix molt bé això que t'estic dient.
3: Pero también pensaba que vamos a tener un proyecto para muchos años. Eso hay que reconocer. Yo creo que Charas va a estar muchos años más, que Nico Mirotic va a estar muchos años más, y eso hay que reconocer también. Eso fue una de las ideas que vamos a competir por eso, y yo creo que eso no se ha cumplido. Y bueno, también hay que ver esto, ¿sabes? Muchas veces se olvida, pero yo creo que con la ida de Charas ha cambiado mucho, lo que no esperaba en ningún momento. Y yo creo que desde ahí, hasta que llegó, obviamente Xavi, hemos empezado a jugar bien mejor, pero yo creo que ahí hemos dejado de ir uno de los mejores.
2: Ha buidat el pap, Tomas Satoranski, i per això et deia que amb aquest document ha expressat el que ara, des de l'anàlisi tècnica, es parla, i jo crec que molta gent opina, que és aquesta deixadesa, els últims 3 anys, del bàsquet blaugrana, de la secció, que comporta aquests 3 anys també en blanc, amb canvis fins i tot que segueixen emergint dins de l'estructura. Un d'aquests noms, segurament, el Barça, el bàsquet i els equips segurament es nodreixen de grans jugadors, de grans entrenadors, però hi ha molta gent que treballa en els clubs i gent que fa dels clubs grans, com per exemple el Carles Cascante, el director de comunicació, avui ho ha deixat a moda d'exemple del que ha dit Xavi Pasqual.
4: Sens dubte, em sumo a les teves paraules. Som molts els que no estarem, per tant el club té un repte important per millorar-ho.
2: Per millorar-ho. I jo crec que això no, és la mirada petita cap a la mirada gran, que és el detall que deixa Xavi Pasqual en el sentit de Esteu prescindit de determinats noms i aquests noms potser no els podreu millorar. Veurem si es milloren en aquest estricte sentit del casc, i des d'aquí una abraçada, i en molts altres aspectes que de moment s'ha decidit prescindir al club, després d'insisteixo aquestes tres temporades en blanc.
0: Abraçada a la Camisumo, que el Barça de bàsquet perdi el casc i el Carles Cascante és una pèrdua, vaja, importantíssima per mi, perquè no deixa de ser el fil conductor de la comunicació del Barça de bàsquet d'aquests últims 20 anys, ja sigui en una posició o en una altra, perquè també ha fet tots els papers de l'AUC al casc, i aleshores també des d'aquí una abraçada fortíssima i molta sort en el futur, que la tindràs. N'estic convençudíssim. Per cert, posats a millorar coses del futur,
2: sí.
0: El so de la sala de premsa potser seria una de les primeres coses a arreglar.
2: I això és una cosa que des del Departament de Comunicació s'ha intentat, Abastament. No. O sigui, no ha estat per qüestió de deixadesa del Departament de Comunicació. No, és perquè, senzillament, doncs fins i tot així suma el Pablo Grana.
0: En fi, tindrem temps per parlar-ne, perquè ara venen setmanes d'explicar canvis, sí. Perquè n'hi han de fer uns quants.
2: A veure si les properes hores a RACOM podem explicar algun.
0: Perfecte. No, però per properes hores, per demà ja, no?
2: Sí, sí.
0: No vindràs aquí a les
2: 4 no.
0: De carrer. Si no, obrim,
2: Sí.
0: Micròfon.
2: Sí,
0: Que només faltaria.
2: I a les 5 també?
0: Quan faci falta.
2: Gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: Fins ara.
0: Cuida't molt. Una lliga resolta a una altra. Ara parlem de l'hoquei patins, rebuda espectacular a l'Igualada d'hoquei en la seva arribada a l'aeroport del Prat aquesta tarda. Oriol, bona nit.
5: Sí, bona nit. No n'hi ha per menys, 29 anys després torna a aixecar l'Igualada un títol de lliga, la sisena dels arlequinats a Riazor, remuntant la final en una sèrie que se'ls havia posat 2-0 en contra. Doncs ahir remuntada històrica i a més a la tanda de penals. Així sonava la terminal de l'aeroport del Prat aquesta tarda quan ha desembarcat l'Igualada.

0: Doncs, evidentment, molta eufòria l'equip de Marc Montaner amb l'afició, amb les desenes i desenes i desenes d'aficionats que s'han acostat avui, també aprofitant que era festiu, doncs, a l'aeroport del Prat, per començar ja a celebrar aquesta lliga en el 75è aniversari del club. El moment més emotiu de la rebuda a l'aeroport ha estat quan Roger Bars, capità, que ho ha passat molt malament perquè aquest mes de juny, doncs, l'han operat del genoll, ha aixecat el trofeu de l'Hockey Lliga. Evidentment, moltíssima eufòria que aquest matí Manel Burón, president del club, doncs, traslladava paraules al món RAC1, posant en valor la feina i la mentalitat guanyadora d'una plantilla molt jove.
1: Vam començar aquesta final del play-off perdent els dos primers partits fa 10 dies aquí a Corunya, 8-2 i 8-2. Dues hòsties, amb perdó de l'expressió, que aixecar-se d'això no és gens senzill. Doncs aquest grup, aquest equip encapçalat per el Marc Montaner, tot el seu staff, i ells han cregut.
0: Demà serà el dia de la rua. Rebuda primer a l'Ajuntament, ofrena i sopar. Celebració llarga demà a la capital de l'Anoia per celebrar la sisena lliga, la primera en tres dècades de la història de l'Igualada.
2: Per celebrar un miracle, que és el que apuntava quan va començar la sèrie amb aquest 2-0 en contra, que també avui recordava.
0: És un doble 8-2. Ah, és que
2: equip,
0: res convidava a pensar que l'Igualada pogués acabar sent campió de lliga, i per tant qualsevol celebració estarà justificada.
2: Doncs ho ha estat, i enhorabona, evidentment, des d'aquí els igualadins, que han pogut celebrar 29 anys després aquesta lliga tan merescuda per com ha anat la sèrie final contra el Liceo. Oriol, gràcies, i de seguida t'escoltem amb el Mundial.
0: Fins ara!
2: I amb el bàsquet i l'hoquei resolts, només falta una gran lliga ja per acabar de decidir, que és la del futbol sala. Demà el Barça té el segon match ball per endur-se-la. Júlia Moner, com estàs? Bona nit.
3: Hola, bona nit. Els blaugranes afrontaran el quart partit de la final del play-off a la pista del Pozo Múrcia demà a 8:15 del vespre, després de caure i ahir per 5-4, va ser en els últims segons del partit. Tot i la derrota, la sèrie pel títol continua amb un avantatge culer, amb dues victòries i una derrota. Per tant, el Barça depèn d'ell mateix. Si demà guanya el Palau d'Esports de Múrcia, serà campió. Si no ho fa, encara tindrà un últim comodí, que serà el cinquè i l'últim, ja sí, l'últim partit de la sèrie, programat per aquest diumenge a les 12 del migdia al Palau Blaugrana.
2: I encara un apunt també de motor, perquè Pedro Acosta ha protagonitzat avui la gran notícia del dia, el Mundial de MotoGP.
3: El pilot de Mazarrona ha estat denunciat oficialment com a nou pilot de Ducati per a les temporades 2027 i 2028. Acosta compartirà equip amb Marc Márquez a l'estructura oficial de la marca italiana i substituirà Pecco Bagnaia, que deixarà Ducati a finals d'aquest any. Es tracta d'un dels fitxatges de l'any al Mundial de Motociclisme i d'una clara aposta del futur de Ducati, que, no oblidem, ara reunirà el mateix equip l'actual campió de MotoGP, i es reunirà amb Acosta, que ha sigut campió de Moto2 i de Moto3. Per tant, és una dupla que molts ja consideren un autèntic Dream Team i amb la qual el murcià buscarà fer un pas endavant per poder lluitar pel seu primer títol en aquesta categoria reina.
2: Perfecte, gràcies, Júlia.
3: A vosaltres.
2: Fa estrany que soni aquesta sintonia a aquesta hora de la nit, quan encara falten 12 minuts perquè siguin les 12, però és que avui, com sabeu, també continua sent dia de Mundial a la sintonia de RAC1. A partir d'aquesta hora, de les 12 de la mitjanit, és quan es juguen aquests dos partits, el Brasil i el Marroc, lluitant per la primera posició de grup. Es tancarà, doncs, el segon dels tres grups que es tanquen en la jornada d'avui del Mundial dels Estats Units, el Canadà i Mèxic, i ho seguirem com estem fent durant tots aquests dies en directe. Nosaltres hem deixat aquí. El Tobirà s'acomiada fins demà, ja en hora normal, a partir de 11:15 de la nit. Agraïm, com sempre, al Víctor Valero, que ha fet possible el programa des de la part tècnica i també a la redacció d'esports de RAC1. Que vagi bé, no marxeu gaire lluny, que ara arriba el Mundial.
4: Tu diràs.
5: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Hola, sóc la tovallola de bany que per molt que la renti segueix fent pudor d'humitat. Dedico als bacteris la cançó Tot em fa olor de tu.
4: Si la teva roba canta és pels bacteris. Afegeix Sanitol desinfectant tèxtil a la bugada i elimina la mala olor d'arrel. Sanitol tèxtil. Adéu bacteris, adéu mala olor.
5: He d'anar de corcoll als bombers. De moment han pogut estabilitzar l'incendi de Sant Quirze de Safaja que ahir va obligar a confinar durant unes hores els veïns del municipi, a més d'un càmping i d'un restaurant propers. Per cert, que aquesta calor inusual en un mes de juny ens deixa xifres molt bèsties. En només 4 dies han mort 13 persones a Catalunya per causes relacionades amb les altes temperatures. Avui fem tertúlia, en parlarem de tot plegat amb la Neus Tomàs, el David Fernández, el Pere Mas i l'Àngeles Rivers, amb el Tian Riba trepitjant l'ull de poll. Amb ells també comentarem la que avui continua sent la gran notícia del dia a Madrid, el debat monogràfic sobre corrupció al Congrés dels Diputats. La sessió va posar contra les cordes Pedro Sánchez perquè oposició i socis li retreuen els casos de corrupció i l'incompliment de pactes. Sánchez va treure pit de les polítiques socials per poder continuar amb la seva presidència. Avui es votarà al Congrés una votació que ha proposat el Partit Popular. Això passarà al Congrés, mentre el jutge Peinado ja ha retirat el passaport a Begoña Gómez, que no podrà sortir del país i haurà de presentar-se cada 15 dies davant del jutjat. Al Mundial, aquesta matinada s'han definit els grups A, B i C, amb Mèxic, Suïssa i el Brasil com a primeres. La selecció mexicana ha golejat 0-3 la República Txeca. Els suïssos s'han desfet del Canadà per 2-1, mentre que el Brasil ha golejat Escòcia per 0-3 amb doble per set de Vinícius. A tot això, atenció, aquest cas també, el grup de música Fades ha denunciat una agressió homòfoba del públic durant un concert a Vilassar de Mar. La banda assegura que van tirar-los glaçons i que van haver de suspendre l'espectacle. És la tercera agressió que reben en aquesta gira, en només 10 concerts. I si sou uns fanàtics dels videojocs i us moriu de ganes de tenir el nou Grand Theft Auto, sapigueu que aquesta nit ja podreu reservar el GTA 6. Es posa a la venda el 19 de novembre. A la resta dels esports, en bàsquet, el València s'ha proclamat campió de Lliga per segon cop a la seva història i ho ha fet després d'atropellar el Barça ahir per 84-108 en el quart partit de l'eliminatòria al Palau Blaugrana. I aquí al Morracú, avui cap a les 11, el president de la productora The Project, que ens presentarà la programació d'enguany del Bars Festival. I després parlarem del documental La Más Grande sobre la vida de Rocío Jurado. Ho farem amb la seva filla, també productora del projecte, la Rocío Carrasco, i s'afegiran a la conversa el David Broc i el Víctor Amela, amb qui després repassarem l'actualitat televisiva. I avui, amb el Marc Segués fent el diàleg, arribarem al migdia. Són les 6:04. Benvinguts al món.
6: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
5: Un cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, Bernat Balboa i Mònica Usart, molt bon dia.
7: Bon dia.
5: Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Víctor?
8: Sí, els dos terratrèmols que hi ha hagut a Veneçuela, on hi podria haver desenes de milers de morts. El govern veneçolà ha confirmat diverses víctimes mortals, però el que més preocupa són les primeres estimacions que ha fet el Servei Geològic dels Estats Units, que calculen que hi ha entre 10.000 i 100.000 persones sota la runa. Per tot plegat, la presidenta Delcy Rodríguez ha declarat l'estat d'emergència.
9: Inmediatamente de la ocurrencia de estos dos sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate en las cuales nos encontramos en este momento. Rescatar vidas y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales.
8: Han estat dos terratrèmols de magnitud 7,5 i de 7,2 i que han sacsejat al nord del país, deixant destrosses molt importants, per exemple, a Caracas. De fet, la intensitat ha estat tan forta que aquesta matinada s'han activat alertes de tsunami al Carib que afecten especialment les Illes Verges i Puerto Rico.
5: Clar, és que és molt bèstia aquest balanç provisional. Ara per ara no hi ha balanços oficials, tot són estimacions. De fet, l'estimació que ens arriba és del Servei Geològic dels Estats Units, que, com ara deies, Víctor, una forquilla

0: Sevilla d'entre 10.000 i 100.000 víctimes d'aquests dos terratrèmols. Les imatges que corren per les xarxes socials són d'una destrossa absoluta en moltes zones. Evidentment, també passa aquest punt, de vigilar si les imatges poden estar generades amb intel·ligència artificial, algunes o no, però ara mateix és un caos absolut Venezuela. Evidentment, qualsevol novetat que anem tenint l'anirem ampliant i explicant aquí al meu recull llarg d'avui al matí, però és que pràcticament a la mateixa hora en què es declarava el primer terratrèmol de Venezuela, cap a 1:15 de la matinada, n'hi ha hagut un altre al Japó.
1: Sí, ha estat davant la costa nord-est del país, ha tingut una magnitud de 6,9, tot i la intensitat, les autoritats japoneses han descartat que hi hagi risc de tsunami, han demanat calma a la ciutadania i a aquesta hora no s'han registrat víctimes al Japó ni tampoc infraestructures malmeses.
0: Clar, Mònica, terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2,
2: sí,
0: no són unes xifres que moltes vegades parlem de terratrèmols d'aquestes magnituds.
2: Clar, depèn de la zona. Clar. I depèn de la profunditat també.
0: Exacte.
2: Perquè si és més profund, si el tens a 200-300 quilòmetres de profunditat, l'efecte és un, i en canvi aquests no han sigut gaire profuns. Crec que un dels dos, el de 7,2, ha tingut 20 quilòmetres de profunditat i el de 7,5, 10 quilòmetres de profunditat. Per tant, el sacseig aquest que tu notes a la superfície és molt més violent que no pas si el tinguessis a més profunditat. A més, han sigut molt seguits, amb 39 segons de diferència entre un i l'altre. Per tant, això vol dir que la sacsejada s'ha mantingut durant molta estona, no? Clar. Si tu dones un cop a algun lloc i pares, pot ser que no caigui, però en canvi si li vas donant aquest sacseig durant una bona estona amb aquests dos sismes, aleshores és més fàcil que els edificis puguin anar caient. A més, és una zona doncs, que no està tan preparats com el Japó. En el cas del Japó l'estem comentant avui, però sismes així molts cops ni els veiem passar al Japó, perquè estan molt preparats.
0: Que moltes vegades, a vegades ens fem ressò dels terratrèmols al Japó perquè generen una alerta de tsunami.
2: Exacte.
0: I això, i
2: sí,
0: arran d'això la notícia corre per tot el món, però
2: sí,
0: moltes vegades segurament
2: no t'arriben imatges
0: i no arriba imatges de res.
2: No.
0: Venezuela no deu ser una zona tan propensa a aquest tipus de tremolos, o potser no tan preparada.
2: Exacte.
0: Si més no. Evidentment, al llarg del matí estarem pendents de les novetats que hi pugui haver, sobretot a Venezuela, on els serveis d'emergència estaran treballant tota la nit. Ara allà, Víctor, és tot just les 12 de...
1: Sí, mitjanit. Sí,
0: és, és mitjanit. Mentrestant, a Catalunya, quan són les 6 i 8 minuts, avui deixem enrere l'onada de calor, però amb prou feines notem el canvi, no?
2: Baixen les temperatures un parell o 3 de graus, però tot i això, com deies ara fa una estona, tenim temperatures tan amunt, que pràcticament ni ho notarem, però sí que traiem aquesta etiqueta d'onada de calor perquè ja no sobrepassarà el llindar d'aquestes temperatures que marca que és una onada de calor. No? Avui màximes que es mouran entre els 32 i els 37 graus al centre del dia i comencem la jornada també amb temperatures altes. Hem tingut una nit tòrrida al Raval, amb temperatura que no ha baixat els 25 graus, ara mateix entre els 23 i els 26 a la ciutat de Barcelona, 23 a Tarragona, 19 a Lleida, 17 a Girona, 21 a Alcanar o 22 a Roses. I els propers dies les temperatures es mantenen sense grans canvis, per tant continuaran en la línia del que tindrem avui, i avui al matí amb sol, alguna boira costanera i a la tarda algun ruixat aïllat al Pirineu, i tant demà com el cap de setmana sense pluja. Seran dies de sol i de calor.
0: Per tant, la calor que s'ha de mantenir...
2: Sí, es queda, però no tan intensa com aquests últims dies, és a dir, amb valors més aviat uns 5 graus per sobre del que tocaria. Sí. Ara em sembla poc, saps?
0: Sí, exacte. Sí. Estem 5 per sobre del que tocaria, però clar, és que veníem d'on veníeu.
2: Sí.
0: Aquesta calor inusual en un mes de juny, que ens deixa xifres preocupants, Víctor, en només 4 dies han mort 13 persones a Catalunya per causes que es poden associar a aquestes altes temperatures.
1: Sí, són dades de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid, que també comptabilitzen més d'un centenar de víctimes arreu de l'Estat. A Barcelona, les morts per calor han augmentat gairebé un 60% en només un any, segons l'Agència de Salut Pública. Els últims 10 anys han mort a la ciutat més de 3.500 persones per, com dèiem, motius associats a les altes temperatures, i un estudi de la Universitat Autònoma confirma que els veïns de la ciutat que ho passen pitjor són aquells que viuen als barris més pobres, allà on hi ha una densitat urbana més gran i on hi falten equipaments verds. Tenen com a mínim un grau més de temperatura, que pot semblar poc, però pot marcar la diferència per superar el llindar que fa que el cos humà estigui en una situació d'estrès constant a causa de les temperatures.
0: La calor també dispara el risc d'incendi, però per sort aquesta nit els bombers han estabilitzat el foc que cremava Sant Quirze de Safaja al Moianès.
1: Sí, han calgut una quarantena de dotacions dels bombers per aturar les flames, que han cremat 16 hectàrees, ha obligat a confinar els veïns del municipi també un càmping. En total, unes 700 persones que ja han pogut tornar a casa. L'alcalde del municipi, Carles Lupiáñez, ha explicat que l'origen del foc es deu, segurament, a l'activitat humana.
3: El foc s'inicia a peu de carretera, molt a prop del càmping Illa. Sembla ser que ha sigut una colilla mal apagada o un petard.
1: I com deies, les altes temperatures d'avui mantenen el perill molt alt d'incendi en 130 municipis, que és una xifra molt similar a la que teníem ahir.
0: Mentrestant, a Madrid, el que els preocupa no són els incendis, sinó la moció del PP que es vota avui al Congrés exigint eleccions anticipades a Pedro Sánchez.
1: Sí, serà l'escenificació de la batalla política que ahir es va viure a la cambra durant tot el dia, una sessió en què Pedro Sánchez va notar que ha perdut bona part de la confiança entre els socis que van donar suport a la seva investidura. El PP ho aprofita, demana que el president espanyol plegui i posi les urnes pels casos de corrupció que l'esquitxen. I un dels plats forts, ja ho sabem, és el cas Zapatero. Alberto Núñez Feijóo ho tornava a denunciar un cop més al Congrés.
4: Nueva pieza de laudez contra el señor ZP por un supuesto delito de tráfico de influencias en Perú. ¿Pueden dejar algún rato, señorías, de dar estas noticias?
1: Feijóo refereix als 200.000 euros que Zapatero s'hauria embutxacat per influir en el govern de Bolívia a favor d'un grup d'empreses peruanes, ho indica un informe de l'UDEF, de la policia espanyola, que es va filtrar ahir.
0: Però en les últimes hores també s'han filtrat les agendes de José Luis Rodríguez Zapatero i algunes de les converses que va tenir amb la seva secretària.
1: Són milers de missatges entre Zapatero i la ja coneguda Gertrudis, aparentment no revelen cap delicte, però, per exemple, demostren com l'expresident li demana recopilar informació del seu exsoci, de Julio Martínez, poc després que el detinguessin, i les converses també evidencien com la mediació del PSOE amb Junts i amb Carles Puigdemont, concretament, era una prioritat per Zapatero. Finalment, els missatges també deixen detalls anecdòtics, com els stickers que feia servir l'expresident, aquestes imatges normalment divertides que serveixen com a mem per il·lustrar algunes situacions a WhatsApp, sobretot. Zapatero en fa servir de Delcy Rodríguez, on surt la presidenta de Veneçuela aixecant el puny, però també fa servir fotos de nadons, molt típiques, de gossos i fins i tot una de Mariano Rajoy i una altra de Belén Esteban.
0: Vaja, ahir també va haver-hi sessions al judici de la Kitchen. L'ex-xòfer de Luis Bárcenas s'ha contradit en diverses ocasions quan se li ha preguntat per l'espionatge a l'ex-tresorer del Partit Popular.
1: Segons la fiscalia, l'ex-xofer, Sergio Ríos, és la persona que va espiar la família de Bárcenas. Ahir va negar tenir res a veure amb l'operació parapolicial del Ministeri de l'Interior i va desmentir que l'excomissari José Manuel Villarejo li demanés recuperar unes gravacions de Bárcenas.
5: Le reitero que yo jamás le he entregado ningún tipo de documentación al señor Villarejo.
6: No ha entregado usted esa documentación al señor Villarejo.
5: No, es que no, yo no he tenido acceso a esa documentación.
1: Ara bé, més tard va rectificar i va dir literalment que no ho recordava. Ríos sí que va admetre que Villarejo va captar-lo com a confident de la policia i va reconèixer que passava per un mal moment econòmic, motiu pel qual va aprofitar per fer més calés.
0: Minut i mig i arribarem a un quart de set. Més coses. El grup de música Fades ha denunciat una nova agressió homòfoba ara durant la revetlla a Vilassar de Mar, al Maresme, durant la Festa Major.
1: Sí, en un comunicat, la banda mallorquina denuncia que diverses persones del públic els van llançar glaçons mentre actuaven i que això els va obligar a aturar el concert tres cops fins al punt que van decidir cancel·lar-lo. I després del concert, l'associació La Rierada, que organitzava la festa, van denunciar públicament aquesta agressió.
7: Denunciem públicament les agressions que s'han donat durant el concert i volem reiterar que aquestes persones mai seran benvingudes al nostre espai. No voldríem haver de fer mai aquests comunicats i, evidentment, seguirem lluitant perquè aquests esdeveniments no es tornin a donar.
1: Fades asseguren que han viscut agressions semblants en 3 dels últims 10 concerts i afegeixen que, a més, també reben amenaces i comentaris d'odi constants a les xarxes socials.
0: 25 de juny del 2026. I estem amb aquestes, eh? 2026. I estem explicant notícies com aquesta. És així de trist i així de lamentable, però hi ha una lectura positiva de tot aquest cas, que és una part del comunicat de Fades d'ahir, que deia que el que faran és reconvertir tot aquest odi que reben amb força per continuar ocupant els espais públics, perquè aquesta és la manera en què es combat els extremistes i els intolerables. Però, insisteixo, és una notícia en blanc i negre en ple 2026. Precisament, avui el Congrés dels Diputats votarà la reforma del Codi Penal que vol prohibir les teràpies de conversió.
1: Sí, són aquestes teràpies sense cap fonament científic que pretenen canviar o negar l'orientació sexual i la identitat de les persones de la comunitat LGTBI. Amb el nou text es castigaran en presó totes aquestes pràctiques, una proposta que fins ara ha rebut el suport del PSOE, de Sumar, d'Esquerra, de Junts i de Bildu.
0: I al Mundial, Bernat, aquesta matinada s'han definit els grups A, B i C, amb Mèxic, Suïssa i el Brasil com a primeres. La selecció mexicana ha golejat 0-3 la Txèquia, els suïssos s'han desfet del Canadà per 2-1, mentre que el Brasil ha golejat Escòcia per 0-3 amb doblet per 7 de Vinícius.
8: Sí, Mèxic, una de les anfitriones, ha aconseguit la primera plaça del grup A amb el debut del mític porter Memo Ochoa, el mexicà ha entrat al minut 78 i s'ha convertit, juntament amb Leo Messi i Cristiano Ronaldo, en el tercer jugador en participar en 6 mundials. La segona posició d'aquest grup ha estat per Sud-àfrica, després de vèncer per 1-0 Corea del Sud. Suïssa ha aconseguit la primera plaça del grup B, on els canadencs, un dels altres anfitrions, han mantingut la segona plaça i, per tant, la classificació pels setzens, mentre que la golejada del Brasil a Escòcia li ha donat a la canarinya la primera plaça del grup C. Vinícius Júnior ha fet un doblet a la primera part i ha empatat a 4 gols amb Mbappé i Haaland. Per davant hi és Leo Messi amb 5, mentre que Bruno Guimaraes ha tancat la victòria amb el seu gol al minut 60. Neymar Júnior ha tornat a jugar amb el Brasil després de més de 2 anys, mentre que el Marroc ha acabat segon d'aquest mateix grup. La República Txeca, Qatar i Haití se sumen a Turquia, Tunísia, Jordània i Panamà com a seleccions eliminades, mentre que avui es juguen del grup E a les 10 de la nit Curaçao, Costa d'Ivori i l'Equador Alemanya. Ja a la 1 de la matinada, el grup F, amb el Tunísia, Països Baixos i el Japó, Suècia, i a les 4, Turquia, Estats Units i Paraguai, Austràlia, del grup D.
0: Curaçao, Costa d'Ivori, és partit oculta, eh? Sí, sí. D'aquest mundial. Després de l'empat de la selecció espanyola contra Cap Verd i de la golejada molt més que solvent contra l'Aràbia Saudí, a pocs dies abans d'acabar aquesta fase de grups, Borja Iglesias va passar ahir a la nit pel Tu Diràs i va explicar que la selecció espanyola es parla molt català.
8: Sí, el davanter gallec va reconèixer com és de bonic parlar altres llengües en una concentració amb jugadors de diferents parts de l'estat.
9: Es muy bonito, porque te lo digo yo, porque soy gallego y muchas veces juego en un equipo repleto de gallegos y muchas veces el gallego no aparece tanto como posiblemente nos gustaría o como debería. Y entonces cuando hay jugadores catalanes, al final hay vocablos del catalán o del valenciano que se establecen casi en la jerga del equipo. Entonces es muy bonito porque incluso lo acaba diciendo un sueco, ¿no? Que dices tú, pero bueno...
8: Avui és dia de zona mixta i entrenament de la selecció espanyola amb roda de premsa posterior de Luis de la Fuente prèvia al partit de dissabte contra l'Uruguai.
0: 6 i 18, pràcticament més coses. Han detingut un menor d'edat a Lleida acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet elèctric i fugir.
1: Sí, el noi de 17 anys no tenia carnet de conduir, ara l'acusen d'homicidi imprudent. Va passar durant la revetlla quan el jove conduïa un vehicle per l'Horta de Lleida, a prop de l'N230, quan, segons la policia, va atropellar un home de 35 anys que anava en patinet. Com dèiem, va acabar fugint. Ara el menor haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors acusat de 3 delictes, homicidi per imprudència greu, omissió de socors i conduir sense carnet.
0: I mentrestant a Barcelona, els Mossos que investiguen un nou tiroteig que hauria passat també durant la revetlla.
1: Sí, va ser durant un narcoassalt en un pis de Ciutat Vella que ha deixat 2 detinguts. Dimarts a la nit, alguns veïns del carrer Mare de Déu del Pilar van trucar a la policia després de sentir diversos trets i quan hi van arribar els agents van trobar la porta d'un pis oberta amb restes de sang a l'interior, cartutxos de bales i també restes de marihuana. Una estona després, la Guàrdia Urbana va interceptar un cotxe on hi van trobar 2 armes de foc i peces de roba tacades de sang i van poder arrestar 2 persones que anaven a dins. Les altres 2 van fugir.
0: Mentrestant, a França, Víctor, s'ha confirmat el primer cas d'Ebola a Europa.
1: Sí, el pacient és un metge que va tornar fa poc d'una missió humanitària a la República Democràtica del Congo, que és l'epicentre mundial de l'últim brot. El Ministeri de Sanitat francès ha confirmat que l'home està estable i l'estan atenent a un centre de referència amb protocols de seguretat i biològica molt estrictes.
0: Pel que fa a pantalles, a les plataformes, avui arriba a Disney Plus la temporada 2 d'Avatar, la leyenda de Aang. The Earth Kingdom.
1: Sí, una nova temporada. En aquest cas, el protagonista continuarà el seu viatge com a avatar mentre s'esforça per poder prendre el control de la Terra.
0: I atenció, perquè aquesta matinada ha publicat cançó per primera vegada aquest 2026. Mira que hem arribat, està molt pendent de tot el que treia. Ara feia un temps que estava en silenci. Bizarrap! Ja, ja!

0: ¿Verdad, Víctor?
1: Vols que et digui?
2: Ni fu ni fa.
0: Al Bernat li
2: agrada. A mi sí.
0: Ostres, sí, perquè ha aixecat així el dipòs. A tu, Mònica?
3: No, especialment.
0: A mi em sona bé, a veure, puja-te. Dios me dio el talento y lo perfeccioné. Muchos trataron de meterme el pie.
2: Me presigno y entro pa'l campo, amén. Feu dues parts. Sí. Aquesta és un estil més reggaetonero, podríem dir-ho. No sé com... I tenim la part més... El que canta és Mike Towers.
0: Sí.
2: I hi ha una altra part, Dani, que és més hip-hop, potser. Sí.

0: passa.
1: La instrumental m'agrada més aquesta segona. Yeah. Més flow, eh? Més... Però per ballar-la la primera vegada.
0: Totalment. Bueno, 6 i 20, en bàsquet, Bernat, que el Barça tanca una nova temporada sense títols.
2: Sí, és el tercer any consecutiu que la secció es queda en blanc, cosa que no es veia des del segle passat. Ahir l'equip de Xavi Pascual ho va intentar del dret i del revés, però no hi va haver res a fer davant del València de Pedro Martínez, que va acabar guanyant de 24 punts al Palau Blaugrana i va endur-se les finals per 3 victòries a 1. El Barça de Futbol Sala té una nova oportunitat avui per proclamar-se campió de la Lliga. Per aconseguir-ho, ha de guanyar la pista del Pozo Murcia a 8:15 del vespre. Si no ho fa, encara tindrà una última oportunitat en un cinquè i decisiu partit de la sèrie programat per aquest diumenge a 12:00 PM al Palau Blaugrana.
3: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
0: 6:21. Hola, Marseguer.
4: Hola, bon dia. Què tenies tot junt, Bernat? És que s'ha sentit i coi, la gent ara té tant ganes de saber-ho.
2: Perfecte, molt bé, bon debut.
0: És fantàstic, això. Sí, sí, sí. Millor trencar ja el gel d'entrar al diàling.
4: Ja, arrenques tu el diàling fent el diàling.
2: Sí, sí, no, perfecte, bé, ja està.
4: A veure, Sergi, bé. Ahir molta gent estava de vacances. No és el teu cas.
2: No.
4: Tu sempre
2: no.
4: Estàs al peu del canó.
2: Tampoc el aguantes.
4: Tristament, no. I llavors no recordaran que un dels regidors de Barcelona, l'Albert Batlle, sí, va tenir un petit embolic explicant les dades del balanç de la Revetlla de Sant Joan. No? Tu el recordaràs. Doncs a l'equip del diàling, format per jo i ningú més, perquè aquests dies la ràdio sembla un desert, hem fet la feina d'investigació i hem trobat l'entrellat. Ja sabem el perquè. Es veu que l'error no era d'Albert Batlle, sinó del guionista que li va preparar les dades. És un talent emergent, amb les matemàtiques, amb les xifres. Ell és l'únic que no ha suspès l'examen de la CELE de matemàtiques d'aquest any. Potser el seu nom sonarà. Es diu Jordi i de cognom Basté.
5: Clar, perquè si parlem amb percepcions o no, amb números, encara que hagi baixat, per exemple, l'Hospitalet un 11%, vol dir que quants delictes es produeixen a l'Hospitalet? Perquè una cosa és que passem de 10... a 8, però una altra cosa és passar de 100.000, però és un número bèstia, de 100.000, si li treus un 10% són 1.000 i en queden 99.000.
3: Entrena tu mente.
5: De 100.000, si li treus un 10% són 1.000. I en queden 99.000, perquè ens entenguem.
6: Sí, però...
7: Oh, sí, Dios, ¿correcto?
6: No.
4: Ara entenc que l'anar a negociar els augments de sous amb el Basté la cosa mai pugi tant com voldria jo.
0: 6:23, doncs mira, escolta, si els extremistes els volen silenciats, nosaltres els donarem veu.

0: RAC 1.
1: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? Estaria ara preocupat pel servei de reparació del meu cotxe? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mapfre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar sense sorpreses, vols Mapfre. Anem on vas.
2: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
3: Avançar-se a la tornada al col·legi té premi al Corte Inglés. Amb la línia avançament de tornada al col·legi, comença el curs amb zero mal de caps. Finançant les compres escolars sense interessos TAE 0%. Quota mínima 30 euros fins al 30 de setembre. Únicament per clients amb targeta al Corte Inglés. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions del Corte Inglés Ponès a la botiga web i app.
4: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
5: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
6: Verisur.
7: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
8: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
9: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
10: el 68.335. 68335.
9: Sèrie
10: 7.
9: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: RAC 1.
11: Hola, què passa? Que sou de Polinyà o què?
12: Què tal? Jo el conec.
11: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
12: De RAC1.
11: Sí, som de RAC1.
12: Dels taloners.
11: Sí, els taloners.
12: Què tal, maco?
11: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
13: Venim de Dublín.
11: Veniu de Dublín?
14: Què diu?
13: Què sembla?
11: O sigui, viviu a Dublín i heu vingut a dinar a Polinyà.
13: Exacte, aquest sembla.
11: Hòstia, per tant, you speak English?
12: A little bit.
11: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
12: Jo us escolto cada dia.
14: Ai, que bé.
12: Ara sóc conductor d'autobús.
11: Condueixo un autobús a Dublín?
14: A Dublín?
12: Els públics, autobús públic.
11: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
12: Us escolto.
11: A l'autobús... Perdona un moment. Això és boníssim.
14: No pot ser. Tu,
11: mentre condueixes un autobús de línia a Dublín, a Dublín...
12: Vosaltres.
11: Escolta, RAC1.
12: Sí.
15: Els taloners, el programa més escoltat de Dublín a Polinyà. Cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
12: Ok, lads. See you soon.
0: RAC1. Tots som un milió. RAC1.cat, el portal de RAC1.
16: Són 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Bernat Balboa, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que aquesta nit hi ha hagut un doble terratrèmol a Veneçuela i es calcula que hi podria haver desenes de milers de morts.
1: El govern veneçolà admet diversos morts, però no en concreta la xifra. Els Estats Units creuen que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. A aquesta hora continuen les tasques de rescat al nord del país.
0: Durant l'onada de calor, el SEM ha atès més de 200 persones i hi ha hagut 13 morts atribuïbles a les altes temperatures.
1: Això últim, segons l'Institut Carlos III de Madrid. Segons l'Agència de Salut Pública a Barcelona, els últims 10 anys han augmentat un 60% les morts per calor.
0: Els bombers ja han estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès.
1: Ara els bombers treballen per apagar-lo del tot i s'ha aixecat l'ordre de confinament. Avui hi ha un risc molt alt d'incendi al centre i a l'oest de Catalunya.
0: Avui es vota al Congrés dels Diputats una moció del PP per demanar eleccions anticipades.
1: Això després que l'últim debat es convertís en una batalla pels casos de corrupció que envolten el PSOE. Pedro Sánchez intenta mantenir unit el bloc d'investidura, però cada cop hi ha més esquerdes.
0: I el grup de música Fades denuncia agressions homòfobes en 3 concerts diferents.
1: L'última dimarts, a Vilassar de Mar, al Maresme, en un comunicat, Fades ho atribueixen a l'auge de l'ultradreta i fan una crida a combatre els discursos d'odi.
0: Al Mundial de Futbol, aquesta matinada s'han definit els grups A, B i C del Mundial, amb Mèxic, Suïssa i el Brasil com a primeres de grup.
2: La selecció mexicana ha golejat 0-3 la República Txeca, els suïssos s'han desfet del Canadà per 2-1, mentre que el Brasil ha golejat Escòcia per 0-3 amb doblet de Vinícius.
0: Brussel·les ha aprovat un fàrmac que frena la progressió de l'esclerosi múltiple.
1: El medicament es dirà Senrifiki i es preveu que arribi a les farmàcies en el proper any i mig. A l'estat hi ha unes 50.000 persones amb esclerosi múltiple.
0: I a Lleida ha detingut un menor d'edat per atropellar mortalment el conductor d'un patinet.
1: L'acusen d'atropellar-lo i de fugir, i evidentment també de conduir sense carnet. Va passar durant la revetlla de Sant Joan i ara haurà de comparèixer aquest noi davant la Fiscalia de Menors.
0: A la resta dels esports, nova desil·lusió del Barça de bàsquet, que tancarà una nova temporada sense títols.
2: El València de Pedro Martínez es va acabar imposant de 24 punts al Palau Blaugrana i va endur-se les finals per 3 victòries a 1, mentre que avui el Barça de futbol sala té una nova oportunitat per proclamar-se campió de Lliga contra el Pozo Murcia.
0: Mònica Usart, bon dia. Avui baixa una mica la temperatura, però la calor encara serà intensa.
3: Sí, amb màximes que es mouran entre els 32 i els 37 graus al centre del dia, i ara al matí amb sol, alguna boira costanera, i després a la tarda amb nuvolades en zones de muntanya que deixaran algun ruixat aïllat en punts del Pirineu. Demà i el cap de setmana continuen les temperatures sense grans canvis i no s'espera pluja, seran 3 dies de sol.
0: Què marquen ara els termòmetres?
3: Entre 23 i 26 graus a la ciutat de Barcelona, 23 a Tarragona, 19 a Lleida, 17 a Girona, 25 a Tivissa, 18 a Viladrau i 23 a Gandesa.
0: Pel que fa al trànsit i al transport públic, aquesta hora cap incidència destacable, passen 3 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui dijous 25 de juny del 2026.
4: RAC 1.
5: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
6: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
8: Troba el teu lloc amb ParkClick.
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Onades de calor? Temperatures insuportables? Cap problema. Vine a Servei Estació i refresca el teu estiu.
12: Aires condicionats, ventiladors de sostre, de torre, de sobretaula, tots els sistemes de refrigeració que puguis imaginar, els trobaràs.
11: I si vols, t'ho instal·lem. Servei Estació, al carrer Aragó 270. La teva botiga al centre de Barcelona. Oberta també tots els diumenges d'estiu.
12: I recorda que també estem a Girona, al carrer Sèquia 20.
11: Servei Estació. Tenim de tot per a tothom.
13: Vols formar-te en informàtica per programar i crear productes digitals per a qualsevol sector? Estudia el grau en multimèdia, aplicacions i videojocs de la UBIC i converteix-te en el professional que busquen totes les empreses. Parlem del teu futur. ubic.cat/academ.
4: SM Install, la nova generació d'instal·ladors industrials. Instal·lacions segures i sostenibles per a indústries, empreses, comerços i oficines. Un servei innovador i immediat. Atenem les teves urgències perquè el teu negoci no s'aturi mai. Truca'ns al 93 714 19 88 o informa't a smainstall.es. Amb la garantia de SM Savall Group.
14: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
15: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
16: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
15: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
16: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
17: Després d'emocionar espectadors de més de 40 països, arriba al Teatre Condal l'aclamada trilogia de màscares de Colunga Teatro. De l'1 de juliol al 2 d'agost, dins del Festival Grec. Descobreix André i Dorin, Solitudes i Forever. Tres espectacles inoblidables premiats internacionalment. Una oportunitat única per descobrir el teatre que commou sense paraules. A partir de l'1 de juliol, al Teatre Condal. Entrada ja a la venda.
18: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
8: Troba el teu lloc amb ParkClick.
19: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
20: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
19: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada a Android Auto i a Apple CarPlay.
20: Tots els podcasts de RAC1.
19: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
20: Noves funcionalitats premium.
19: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
20: Fàcil, intuïtiva i renovada.
19: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
21: El món a RAC1.
0: 6:37, aquesta nit hi ha hagut dos terratrèmols a Veneçuela, on es calcula que hi podria haver desenes de milers de morts.

0: Aquesta hora estem molt pendents de Veneçuela. Dos terratrèmols seguits s'han acarnissat amb el centre del país i han deixat destrosses molt importants a Caracas, per exemple, on el Servei Geològic dels Estats Units creu que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 morts. El so que ara sentíem era el moment quan, passada la mitjanit, el primer sisme ha sacsejat amb força l'aeroport internacional Simón Bolívar, al nord de la capital. La xifra que ha donat el Servei Geològic nord-americà és una estimació que es basa en diversos factors, com ara la intensitat dels terratrèmols, la profunditat, la població i la vulnerabilitat dels edificis de la zona, i el cert és que les imatges són molt preocupants, amb tot de blocs ensorrats. A aquesta hora les autoritats continuen buscant víctimes sota la runa, quan aviat, en 22 minuts, seran la una de la matinada a Caracas. Fa una estona el govern veneçolà ha admès que hi ha diversos morts, sense concretar-ne la xifra, i ha declarat l'estat d'emergència. Ho ha explicat en una compareixença extraordinària la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez.
1: Inmediatamente de la ocurrencia de estos dos sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate en las cuales nos encontramos en este momento. Rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales.
0: El primer terratrèmol ha estat de magnitud 7,2 i menys d'un minut després hi ha hagut una rèplica encara més potent de 7,5. La intensitat del sisme ha estat tan forta que aquesta matinada s'han activat alertes de tsunami a la zona del Carib que afecten, Pol, especialment les Illes Verges i Puerto Rico.
2: De moment no hi ha constància de cap tsunami en aquesta zona, però a banda del govern veneçolà, els alcaldes de diverses ciutats del nord de Veneçuela ja han confirmat que hi ha diversos morts i, de nou, sense un nombre de víctimes mortals exacte. L'epicentre pels terratrèmols ha estat a la costa nord de Veneçuela, a tocar del Mar Carib. El govern veneçolà també ha suspès els serveis de metro i de ferrocarril, ha cancel·lat les classes pels propers dies i ha avisat que, evidentment, hi ha diverses zones del país sense llum, sense gas i sense aigua corrent.
0: I també aquesta matinada hi ha hagut un altre terratrèmol, en aquest cas al Japó, ha estat davant la costa nord-est del país i ha tingut una magnitud de 6,9, tot i la intensitat. En aquest cas, les autoritats japoneses han descartat que hi hagi risc de tsunami i han demanat calma a la ciutadania. Vint minuts i arribarem a les 7 del matí. Avui deixem enrere l'onada de calor, però el canvi es notarà poc i les altes temperatures es mantenen. Durant la primera onada d'aquest estiu s'han superat els 40 graus a diversos punts de Catalunya, sobretot a Ponent, i s'han arribat als 43 a Vilanova de Segrià, als 42 a Lleida, a Alcarràs, a Alfarràs i també a Vinebre. A causa de la calor, des de diumenge el SEM ha atès més de 200 persones i en només 4 dies han mort a Catalunya 13 persones per causes que es poden associar a les altes temperatures. Segons l'Institut de Salut Carlos III de Madrid, arreu de l'Estat en són més d'un centenar. Són xifres que cada vegada van més a l'alça a causa del canvi climàtic.
2: A Barcelona, per exemple, les morts per calor han augmentat gairebé un 60% en l'últim any. Segons dades de l'Agència de Salut Pública, els últims 10 anys han mort a la ciutat més de 3.500 persones per motius associats a les altes temperatures, la majoria dones. Segons explica aquest organisme a El Periódico, el motiu és que elles viuen més anys i n'hi ha més d'edat avançada, per tant, també més vulnerables. Segons un altre estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona, els veïns de la ciutat que ho passen pitjor amb les altes temperatures són aquells que viuen als barris més pobres. La investigació conclou que els barris on hi ha una densitat urbana més gran i on hi falten equipaments verds tenen com a mínim un grau més de temperatura, i també recorden que un grau és suficient per posar el cos humà en una situació d'estrès constant.
0: Amb les altes temperatures es dispara el risc d'incendi. Ahir vam tenir un nou ensurt amb un foc que es va declarar a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Una quarantena de dotacions dels bombers el van poder estabilitzar i al vespre, després que cremés 16 hectàrees i obligués a confinar els veïns del municipi i també un càmping, en total unes 700 persones. Sí, sí, 42. Avui el Congrés dels Diputats votarà la moció del PP exigint eleccions anticipades a Pedro Sánchez. Serà l'escenificació de la batalla política i dialèctica que ahir es va viure a l'hemicicle durant tot el dia, en una sessió en què Sánchez va aconseguir sortir-ne viu. Això sí, ho va fer amb més desconfiança entre els socis que li van aprovar la investidura i amb més pressió de la dreta per forçar-lo a dimitir. La resposta del president espanyol a totes les peticions de la resta de partits és la de tirar endavant, impulsar les polítiques progressistes i girar full de la corrupció, perquè que ja va tallar els caps d'Avalos i Santos Cerdán ara fa més d'un any. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
3: Bon dia. Sánchez es queixava que se'l critiqui per la política de l'Itumés, però insistia a demanar que es compari el seu gran exministre i escuder, Avalos, amb la presidenta de la Comunitat de Madrid. I ho va fer molts cops intentant retratar Feijó.
4: La senyora Ayuso assumia que usted, señor Feijó, no haría nada contra el Partido Popular ni pondría en cuestión esos casos de corrupción que sí están afectando a la señora Ayuso. ¿Por qué con Ábalos ustedes son tan contundentes y con la señora Ayuso tan connivente, señor Feijóo?
3: Y al líder del PP se le rebota enviant Sánchez al psicòleg.
5: Vuelve usted con Ayuso, esa obsesión empieza a convertirse en patológica. ¿Por qué no va usted al psicólogo? Oiga, se lo digo en serio, en materia de corrupción lo que le molesta es que ella destapara la suya.
3: El president espanyol es distancia molt més del soci, sobretot de Junts i PNB, però tampoc convenç Esquerra. Sumar intenta fer equilibris per mantenir el govern espanyol. Ara el nou embat de Sánchez és el Comitè Federal de dissabte, on haurà de rendir comptes i amb un baró paje que li demanarà eleccions.
0: Però tot això no és tot, perquè a les últimes hores també s'han fet públiques les agendes de José Luis Rodríguez Zapatero, algunes de les converses que va tenir l'expresident amb la seva secretària. Això no revela cap delicte, en principi, però demostra els moviments que va fer després que la policia detingués un dels seus socis. Tornem a Madrid, Arnau Mañé.
6: Són milers de missatges entre Zapatero i Gertrudis, la persona de màxima confiança de l'expresident. Converses personals, però sobretot professionals. Zapatero li demana recopilar informació sobre Julio Martínez poc després que detinguessin el seu soci. Demana també una llista dels últims viatges a Venezuela i dades d'una factura clau del cas. A part d'això, d'aquestes converses i d'aquestes agendes que investiga l'Audiència Nacional, altres detalls menors. Fins fa només uns mesos, Zapatero va reunir-se amb Sánchez diverses vegades a la Moncloa. Els dos van sopar junts a Barcelona amb Salvador Illa i Ángel Víctor Torres el passat 19 d'agost i s'evidencia com la mediació amb Junts i Puigdemont era una prioritat per ell. De fet, són missatges tan diferents que també pot detectar-se l'intent de Zapatero per anar a la llotja del Camp Nou en l'últim clàssic contra el Real Madrid. Són coses que no tenen res a veure amb la causa. Per això, Zapatero es planteja accions legals. L'entorn de l'expresident lamenta que el jutge Calama no hagi controlat les dades que s'escampen en aquests documents.
0: I a 6:45 del matí us expliquem que continua el judici de la trama Kitchen, la trama parapolicial que hauria impulsat el PP per espiar l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. Durant la sessió d'ahir, un dels principals acusats, l'exxòfer de Bárcenas, va caure en diverses contradiccions.
2: A preguntes de la Fiscalia, Sergio Ríos primer va negar que l'excomissari José Manuel Villarejo li demanés recuperar unes gravacions de l'extresorer del PP, de Bárcenas.
7: Le reitero que yo jamás le he entregado ningún tipo de documentación al señor Villarejo.
8: No ha entregado usted esa documentación al señor Villarejo.
7: No, es que no, yo no he tenido acceso a esa documentación.
2: Ara bé, més tard, Ríos va rectificar i va dir literalment que no recordava si havia entregat aquestes gravacions o no. El judici continuarà dilluns amb la declaració de tres acusats més i està previst que posi punt final dimarts vinent, 30 de juny.
0: De tornada a casa nostra, el grup de música Fades ha denunciat diverses agressions homòfobes durant la nova gira que estan fent per Catalunya. L'última va passar dimarts al vespre, durant la Revetlla de Sant Joan, en un concert a la Festa Major de Vilassar de Mar, al Maresme.
2: En un comunicat, la banda mallorquina denuncia que diverses persones del públic els van llançar glaçons de gel a dalt de l'escenari i que això els va obligar a aturar el concert fins a tres cops, fins al punt que van decidir cancel·lar l'actuació. Asseguren que és la tercera agressió en els últims 10 concerts i afegeixen que a més també estan rebent més amenaces i comentaris d'odi constants a les xarxes socials. A l'escrit també asseguren que darrere de tot plegat hi hauria l'auge de l'extrema dreta i vinculen aquestes agressions al fet que els membres del grup són persones queer.
0: Precisament avui el Congrés dels Diputats votarà la reforma del Codi Penal que vol prohibir les teràpies de conversió. Són teràpies sense cap fonament científic que pretenen canviar o negar l'orientació sexual i la identitat de les persones de la comunitat LGTBI. Amb el nou text es castigaran en presó totes aquestes pràctiques. En salut, quan passen gairebé 2 minuts de 6:45 del matí, la Comissió Europea ha aprovat un fàrmac que frena la progressió de l'esclerosi múltiple, una malaltia que afecta més de 50.000 persones arreu de l'Estat. El medicament es diu tolebrutinib i el que fa és reduir l'impacte dels atacs del sistema immune a les neurones.
2: Es comercialitzarà amb el nom de Senrifiki i està pensat per pacients en què la malaltia progressa de manera gradual quan no hi ha brots. Normalment el temps que passa entre que Europa aprova una comercialització d'un fàrmac i la disponibilitat en la sanitat pública espanyola és de 18 mesos, per tant, abans d'un any i mig, ja s'hauria de poder comprar a les farmàcies.
0: De la plana de successos, han detingut a Lleida un menor d'edat acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet elèctric i fugir. Evidentment, el noi, de 17 anys, no tenia carnet i ara l'acusen d'homicidi imprudent.
2: Va passar durant la revetlla de Sant Joan, a l'Horta de Lleida. Segons la policia, el noi va atropellar un home de 35 anys i després, com dèiem, va fugir. Ara haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors acusat d'homicidi per imprudència greu, d'omissió de socors i també per conduir sense carnet.
0: I a Barcelona, els Mossos investiguen un nou tiroteig que hauria passat també durant la revetlla. Va passar durant un narcoassalt en un pis de Ciutat Vella i ha deixat dos detinguts.
2: Quan hi van arribar, els agents van trobar la porta d'un pis oberta i a dins hi havia restes de sang, diverses bales i també restes de marihuana. Una estona després, la Guàrdia Urbana va detenir dues persones que tenien armes de foc al maleter del seu cotxe i també roba tacada de sang. Encara busquen dues persones més relacionades amb aquest tiroteig i també la víctima, que hauria fugit.
0: Ara passen 3 minuts de 3 quarts de 7 del matí.
9: La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Els esports, el Mundial de Futbol. Aquesta matinada s'han definit els grups A, B i C del Mundial, amb Mèxic, Suïssa i el Brasil al capdavant dels seus respectius grups. La selecció mexicana ha golejat 0-3 la República Txeca, els suïssos s'han desfet del Canadà per 2-1, mentre que el Brasil, Bernat, ha golejat Escòcia per 0-3 amb doblet de Vinícius.
10: Sí, la primera plaça del grup A de Mèxic ha vingut acompanyada del debut del mític porter Memo Ochoa. El mexicà ha entrat al minut 78 i s'ha convertit juntament amb Leo Messi i Cristiano Ronaldo en el tercer jugador en participar en 6 mundials. La segona posició d'aquest grup ha estat per Sud-àfrica després de vèncer per 1-0 Corea del Sud. Suïssa ha aconseguit la primera plaça del grup B, on els canadencs, un dels altres anfitrions, han mantingut la segona plaça i, per tant, la classificació pels setzens, mentre que la golejada del Brasil a Escòcia li ha donat a la canarinha la primera plaça del grup C, amb aquest doblet de Vinícius Júnior, que ha empatat a 4 gols amb Mbappé i Haaland per davant, tot i això, hi és Leo Messi amb 5 gols. Neymar Júnior ha tornat a jugar amb el Brasil després de més de 2 anys, mentre que el Marroc ha acabat segon del grup C. La República Txeca, Qatar i Haití se sumen a Turquia, Tunísia, Jordània i Panamà com a seleccions eliminades, mentre que avui es juguen del grup E a les 10 de la nit Curaçao, Costa d'Ivori i l'Equador, Alemanya, ja a la 1 de la matinada al grup F amb el Tunísia, Països Baixos i el Japó, Suècia. I a les 4, Turquia, Estats Units i Paraguai, Austràlia del grup D.
0: Després de l'empat de la selecció espanyola contra Cap Verd i la golejada a l'Aràbia Saudita, pocs dies abans d'acabar la fase de grups, Borja Iglesias va passar ahir a la nit pel Tu Diràs de RAC1 i va explicar que la concentració espanyola es parla català. Enviat especial de RAC1 a Guadalajara, Mèxic, Damià López, bon dia.
11: Bon dia. A la concentració de la selecció espanyola al Mundial es parla català, ja no només entre els futbolistes del Barça o entre els jugadors catalans. El català s'imposa, per exemple, al Rondus i la resta de futbolistes fa servir-ne expressions. Ho explica en una entrevista concedida a RAC1 Borja Iglesias.
12: Es muy bonito porque, te lo digo yo, porque soy gallego y muchas veces juego en un equipo repleto de gallegos y muchas veces el gallego no aparece tanto como posiblemente nos gustaría o como debería. Y entonces cuando hay jugadores catalanes, al final hay vocablos del catalano, del valenciano, que se establecen casi en la jerga del equipo. Entonces es muy bonito porque incluso lo acaba diciendo un sueco, ¿no? Que dices tú, pero bueno.
11: La selecció espanyola ja és a Guadalajara, a Mèxic, on demà divendres s'enfrontarà a Uruguai en l'últim partit de la fase de grups del Mundial.
0: En bàsquet, nova desil·lusió del Barça, que tancarà una nova temporada sense títols. És el tercer any consecutiu que la secció es queda en blanc, cosa que no es veia des del segle passat. Ahir l'equip de Xavi Pascual ho va intentar del dret i del revés, però no hi va haver res a fer davant del València de Pedro Martínez, que va acabar guanyant de 24 punts al Palau Blaugrana i va endur-se les finals per 3 victòries a una. Albert Pedrol, bon dia.
13: Bon dia. Els precedents només donaven un 8% de possibilitats al Barça de capgirar la sèrie i no hi va haver manera. El València és un equipàs farcit de jugadors molt joves i el Barça va durar fins que li van arribar les forces. L'equip de Pedro Martínez va guanyar amb justícia i el resultat va quedar en un segon pla davant dels comiats de Nicola Provítola, Jan Vesely i Tomas Satoranski, entre d'altres. La Provítola i Satoranski van acabar plorant, però en acabar, el txec no va mossegar-se la llengua i va lamentar que el Barça fes fora Jasikevičius i Mirotić abans d'hora.
14: Però també pensava que vamos a tener un proyecto para muchos años. Yo creo que Charas va a estar muchos años más, que Nico Mirotić va a estar muchos años más, y eso hay que reconocer también. Eso fue una de las ideas, que vamos a competir por eso, y yo creo que eso no se ha cumplido. Yo creo que con la llegada de Charas ha cambiado mucho, y yo creo que desde ahí, hasta que llegó obviamente Xavi, hemos empezado a jugar bien mejor, pero yo creo que ahí hemos dejado de ir uno de los mejores.
13: La Provítola, Satoranski i Vesely no són els únics que tocaran el 2, també ho farà Willy Hernán Gómez després d'un pas de Sabador pel Barça i Xavi Pascual, que plega després d'una segona etapa fugaç pel club.
15: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
0: 7 minuts i les 7 del matí.
16: RAC 1.
17: Com cada estiu, tornaràs a la teva casa de la platja per notar la sorra humida sota els peus. Tornaràs a les passejades de tarda amb un gelat i a dormir amb la finestra oberta sentint el so del mar. Amb el pla Tornar d'Iberdrola, el teu consum de llum al 50% a la casa on sempre tornes. Informa-te'n al 924 24 24 o a iberdrola.es. Iberdrola, empresa col·laboradora amb el programa Universo Mujer.
18: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
19: Sabies que el 2050 una de cada 4 persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
20: Tens un cotxe elèctric o estàs pensant a fer el pas? Amb la tarifa recarga en casa d'Endesa, mou-te per menys de 32 euros al mes i gaudeix d'un preu competitiu i estable per la resta del consum elèctric de casa teva. Informa-te'n a endesa.com, truca al 800 700 700 o aprova't el teu punt Endesa.
21: Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada al col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Corte Inglés.
22: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
23: Verisure.
24: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
25: El món a RAC 1.
0: 4 minuts i mig i les 7. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
26: Tu vols saber o vols esbrinar si t'han colat un gol quan estàs llegint un article d'un diari, fins i tot llibres? Perquè jo sé que hi ha gent que ha escrit llibres amb intel·ligència artificial o qualsevol altre text que tu tinguis aquella sospita de que potser això està escrit en ChatGPT, un idioma ja que l'haurien d'homologar directament. Doncs hi ha moltes pàgines que t'ajuden a detectar si una cosa està escrita amb intel·ligència artificial. Però mira, jo te'n diré una a la qual pots accedir des del mòbil o des de l'ordinador. La pàgina es diu aidetectorwriter.com. És un detector d'intel·ligència artificial. Tu li enganxes el text que tu vulguis i li dones a escanear contenido IA i et dirà quin percentatge d'intel·ligència artificial ha detectat. I puc estar molt content i molt orgullós d'enganxar-li un text meu que vaig escriure l'altre dia i que em digui que té un 0% de percentatge d'intel·ligència artificial. Visca, visca, coma, bravo, bravo. Recorda el nom de la pàgina. Es diu aidetectorwriter.com, aidetectorwriter.com, que potser no l'has de fer servir mai, però no està de més saber-ho.
0: I a 3 minuts per les 7.
27: Comprem el seu cotxe.cat patrocina aquest espai.
0: Escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dijous.
28: Hay mujeres que han pasado a la historia por defender los derechos de todas a pesar del alto coste personal que eso supone. Es el caso de Lili Ledbetter, cuya historia cuenta la película Lili. Trabajó durante 20 años en una fábrica de neumáticos en Alabama y demandó a la empresa cuando al jubilarse, después de sufrir acoso laboral y sexual, se enteró además que cobró siempre menos que el resto de sus compañeros masculinos. masculinos. Su lucha terminó en el 2009 cuando Obama firmó la ley de salario justo con ella presente. La película no es perfecta, sobran canciones obvias y cae a veces en el modo telefilm, pero la historia es impresionante y la contraposición entre la ficción e imágenes reales de la jueza del Tribunal Supremo, Ruth Bader Ginsburg, que la apoyó y que sirve como elemento narrativo, resulta tan emocionante como inspiradora. Puedes encontrar Lily en Filmin.
1: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
27: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
0: A Veneçuela ha confirmat que hi ha ara mateix una trentena de morts, 32 morts, és el primer balanç oficial, i més de 700 ferits, tal com ha confirmat la presidenta en funcions del país, Delcy Rodríguez. Ara, el diàling. De seguida ens ho ampliem ara a les 7 del matí. Abans, Marc Segués Codina, bon dia.
2: Hola, Víctor Culler Rodríguez, bon dia. Mira, acabarem el dia, fins les 7 almenys, aquesta petita part, amb el senyor Marcelí, del versió RAC1, que ho entén tot, tot, tot, excel·lentment, de forma impecable.
3: Vostè té perquè té allò que se'n diu...
4: Vamos.
3: No, que té allò...
5: Tete, espavila.
6: Telepatia o...
3: No, vull dir que té compressió... Compressió...
6: Compressió... Auditiva.
3: Exacte, compressió... Compressió... Però el que és el senyor Vicenç Martí és que escolta i no es queda amb res.
2: Ai, Déu, ai, Déu. I acabem amb el Jordi Ramos, va.
7: Un de cada tres micropobles no tenen cap botiga d'alimentació. La Generalitat confia ara afavorir l'obertura d'una cinquantena d'establiments amb un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros.
2: Això és un diàleg dintre del diàleg. El sentirem demà, Jordi Ramos, va.
8: Aquest estiu, la gran pregunta és...
16: híbrid o elèctric?
8: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
27: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
29: Són les 7 del matí, bon dia, Catalunya.

Vinga, va, peu a terra, que és dijous, dijous 25 de juny del 2026. Avui les temperatures al migdia es quedaran una mica més frenades que ahir i, per tant, no continuarà l'episodi d'onada de calor. Tot i això, al migdia moltes màximes es mouran encara entre els 32 i els 37 graus. Durant el matí predominarà el sol amb alguna boira a la costa i a la tarda s'espera algun

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Hola, sóc la tovallola de bany que per molt que la renti segueix fent pudor d'humitat. Dedico als bacteris la cançó Tot em fa olor de tu.
4: Si la teva roba canta és pels bacteris. Afegeix Sanitol desinfectant tèxtil a la bugada i elimina la mala olor d'arrel. Sanitol tèxtil. Adéu bacteris, adéu mala olor.
5: El món recull que ha posat contra les cordes el president espanyol. Oposició i socis li retreuen tots aquests casos que esquitxen el seu partit i l'incompliment de pactes. Sánchez, per la seva banda, treu pit de les polítiques socials. Avui en parlarem amb la secretària d'organització del PSOE, Rebeca Turró. Serà en temps de tertúlia amb la Neus Tomàs, el David Fernández, el Pere Mas i l'Àngeles Ribes. Amb ells Tian Riba trepitjant l'ull de poll. Amb ells també comentarem que el jutge Peinado ja ha retirat el passaport a Begoña Gómez, que no podrà sortir del país i haurà de presentar-se cada 15 dies davant del jutjat. Al Mundial, aquesta matinada s'han definit ja els grups A, B i C, amb Mèxic, Suïssa i el Brasil com a primeres. La selecció mexicana ha golejat 0-3 Txèquia. Els suïssos s'han desfet del Canadà per 2-1, mentre que el Brasil ha golejat Escòcia per 0-3. A tot això, el grup de música Fades ha denunciat una agressió homòfoba del públic durant un concert a Vilassar de Mar durant la Revetlla de Sant Joan. La banda assegura que van tirar-los glaçons i que van haver de suspendre l'espectacle. És la tercera agressió que reben en aquesta gira amb només 10 concerts. I si sou fanàtics dels videojocs i us moriu de ganes de tenir el nou GTA, sapigueu que ja el podeu reservar, que ja feu tard. Es posarà a la venda el 19 de novembre i el preu rondarà els 90 euros. A la resta dels esports, en bàsquet, el València s'ha proclamat campió de la Lliga per segon cop a la seva història i ho ha fet després de passar per sobre, atropellar el Barça per 84-108 en el quart partit de l'eliminatòria disputat ahir al vespre al Palau Blaugrana. Avui aquí al Món RAC1 cap a les 11... el president de la productora The Project ens presentarà la programació d'enguany del Bars Festival i després parlarem del documental La Más Grande sobre la vida de Rocío Jurado. Ho farem amb la seva filla, que és també productora del projecte, és a dir, amb la Rocío Carrasco i al seu costat David Broch i Víctor Amela. I amb el Marc Segués i el Diàling arribarem al migdia. Són les 7:04. Benvinguts al món.
6: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
5: Un cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, Bernat Balboa, Mònica Usart, bon dia.
7: Bon dia.
5: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
8: Sí, els dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada. El primer sisme ha estat de magnitud 7,2 i ha tingut l'epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital de Caracas. El segon s'ha produït només a 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran, 7,5, perquè us en feu una idea, d'aquesta manera ho han viscut a l'aeroport de Maiquetía, que és el més important del país. Per tot plegat, la presidenta Delcy Rodríguez ha explicat fa uns minuts que algunes zones del país estan totalment devastades.
9: Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar. Podemos decir que el estado de La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre.
8: Però de moment les autoritats asseguren que hi ha una trentena de víctimes mortals i més de 700 desapareguts, però els equips d'emergència encara treballen per treure persones entre la runa dels edificis que s'han desplomat. I atenció, perquè el Servei Geològic dels Estats Units calcula que hi haurà entre 10.000 i 100.000 persones sota la runa. Els Estats Units, que estan en contacte amb les autoritats veneçolanes, de fet, en un missatge a Truth Social, el president Donald Trump ha anunciat que ja preparen ajuda per Veneçuela. La intensitat dels terratrèmols ha estat tan forta que aquesta matinada s'han activat alertes de tsunami al Carib, que afecten especialment les Illes Verges i Puerto Rico.
5: Ara escoltàvem la presidenta Delcy Rodríguez. Ara mateix a Caracas són la 1:06 de la matinada, llarga nit per davant. És veritat que les imatges que anem veient de diversos

0: mitjans de comunicació que veiem a través de les xarxes socials són terribles, i la presidenta Delcy Rodríguez, que parlava d'una tragèdia en majúscules, és bèstia aquest balanç provisional que en pot fer el Servei Geològic dels Estats Units, aquesta estimació que parla d'una possibilitat de que hi pugui haver entre 10.000 i 100.000 persones. Ara passarà això de que el balanç cada vegada s'anirà actualitzant. Ara mateix, de moment, una trentena de víctimes confirmades i més de 700 desapareguts. I aquesta cosa, Mònica, que comentàvem a les 6 del matí, que és que clar, és un terratrèmol de magnitud 7,5, un altre de 7,2, amb 39 segons de diferència.
1: Sí, i abans dèiem que aquest sacseig, no, que probablement ha durat més estona del que duraria si només haguessin tingut un sisme, doncs probablement ha fet caure més edificis que no pas si fos d'una altra manera. A més, també la poca profunditat d'aquest moviment. Si tu tens que es mou a 200 quilòmetres de profunditat, l'efecte sobre la superfície és diferent, però en canvi, en aquest cas, el de 7,2 ha sigut de 20 quilòmetres de profunditat i el de 7,5 10 quilòmetres, i aquests 10 quilòmetres és bastant superficial, perquè ens fem una idea, doncs normalment aquest tipus de terratrèmols provoca més destrosses que no pas un més profund, i també els edificis de la zona, o si estan acostumats a aquest tipus de terratrèmols. Un terratrèmol de 7,2 i 7,5 no és habitual a Venezuela. A més, hem estat mirant dades d'anys anteriors, i per exemple l'any 2018 sí que n'hi va haver un de 7,3, però després cal anar molt, molt enrere per trobar-ne algun que passés de magnitud 7. Per tant, sí que han sigut forts per la zona que són.
0: I pràcticament a la mateixa hora en què s'ha declarat el primer terratrèmol de Venezuela, cap a, com dèiem, 1:45 de la matinada, hora catalana, n'hi ha hagut, Víctor, un altre al Japó.
2: Sí, ha estat davant la costa nord-est del país, ha tingut una magnitud de, perdoneu, de 6,9, tot i la intensitat, les autoritats japoneses han descartat que hi hagi risc de tsunami i han demanat calma a la ciutadania. A aquesta hora no s'han registrat víctimes al Japó, ni tampoc infraestructures malmeses.
0: És, evidentment, un dels temes del dia i n'estarem molt pendents aquí al Món RAC1 al llarg de tot el matí, qualsevol actualització. Intentarem també buscar gent que ens pugui explicar la situació, experts, aquí al Món RAC1, qualsevol novetat que hi pugui haver, us l'anirem explicant. Són les 7 i 8, fem un cop d'ull al temps.
3: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Bueno, Mònica, deixem enrere l'onada de calor, però sí, poca cosa notarem, no?
1: Sí, perquè venim de tan amunt que, tot i que baixin les temperatures i perdem aquesta etiqueta d'onada de calor, doncs continuarà fent calor al migdia. Màximes que es mouran entre els 32 i els 37 graus, baixen entre 2 i 3 graus respecte a les d'ahir. Ara al matí amb sol, alguna boira costanera, i després a la tarda amb algun ruixat aïllat en punts del Pirineu. Les temperatures, per això, continuen uns 5 graus per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any. Ara mateix, per exemple, entre 23 i 25 graus a Barcelona. Després una nit que ha sigut tòrrida, per exemple, al barri del Raval, on la temperatura no ha baixat dels 25 graus. Tenim 22 graus a Tarragona, 16 a Girona, 19 a Lleida, 16 a Vic i 25 a Mataró. I els propers dies continua la temperatura sense canvis. Tant demà com al cap de setmana, les temperatures es mantenen estables, als matins amb sol i després a les tardes amb algunes nuvolades en zones de muntanya que en principi no haurien de deixar pluja. Però a partir de dilluns sí que tornarien aquestes tempestes de tarda.
0: Aquesta calor inusual en un mes de juny que ens deixa també xifres preocupants. En només 4 dies han mort 13 persones a Catalunya per causes que es poden associar directament a les altes temperatures.
2: Són dades de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid, que també comptabilitzen més d'un centenar de víctimes arreu de l'Estat. A Barcelona, les morts per calor han augmentat gairebé un 60% en només un any, segons l'Agència de Salut Pública. Els últims 10 anys han mort a la ciutat més de 3.500 persones per motius associats a les altes temperatures. I un altre estudi, en aquest cas de la Universitat Autònoma, confirma que els veïns de la ciutat, els veïns de Barcelona, que ho passen pitjor, són aquells que viuen als barris més pobres, allà on hi ha una densitat urbana més gran. Hi ha, com a mínim, un grau més de temperatura, que sembla poc, però pot marcar la diferència per superar el llindar que fa que el cos humà estigui en una situació d'estrès constant, que es diu, a causa de les temperatures.
0: Aquestes altes temperatures que aquests últims dies també han disparat el risc d'incendi, el que us podem explicar a aquesta hora és que els bombers han pogut estabilitzar el foc que cremava Sant Quirze de Safaja al Moianès.
2: Sí, pendents que el controlin al llarg del dia d'avui, les flames van obligar a confinar els veïns del municipi un càmping, també un restaurant proper, en total més de 700 persones. L'alcalde del municipi, Carles Lupiáñez, ha explicat que l'origen del foc segurament es deu a l'activitat humana.
4: El foc s'inicia a peu de carretera, molt a prop del càmping Illa. Sembla ser que ha sigut una colilla mal apagada o un petard.
2: Les altes temperatures d'avui mantenen el perill molt alt d'incendi en 130 municipis.
0: 7 i 11 a Madrid. Avui estarem molt pendents novament del Congrés dels Diputats perquè s'hi ha de votar una moció del PP per exigir Pedro Sánchez que convoqui eleccions anticipades.
2: Serà l'endemà del debat monogràfic sobre corrupció que ha posat contra les cordes el president espanyol. L'oposició i fins i tot els socis d'investidura han collat el líder socialista pels casos judicials que esquitxen el seu partit i per l'incompliment d'alguns acords. Alberto Núñez Feijóo insistia en la moció de censura.
5: Deberíamos echar este gobierno con una moción de censura. Por mí, hoy mismo. Quien prefiere un gobierno corrupto a otro honesto y que cumple su palabra es quien tiene que asumir la responsabilidad.
2: Però Pedro Sánchez treu pit de les seves polítiques socials per seguir. En les últimes hores s'ha embolicat encara més la troca perquè s'han filtrat les agendes de José Luis Rodríguez Zapatero i algunes de les converses que va tenir amb la seva secretària. Són milers de missatges, aparentment no revelen cap delicte, però demostren com l'expresident, com Zapatero, li demana recopilar informació del seu exsoci, de Julio Martínez, poc després que el detinguessin. I les converses també evidencien com la mediació del PSOE amb Junts i amb Carles Puigdemont era una prioritat per Zapatero.
0: Això pel que fa als casos que esquitxen al PSOE, però avui també tenim novetats sobre el judici del cas Kitchen. L'ex-xofer de Luis Bárcenas s'ha contradit en diverses ocasions quan se li ha preguntat per l'espionatge a l'ex-tresorer del PP.
2: Segons la fiscalia, l'ex-xofer, Sergio Ríos, és la persona que va espiar la família de Bárcenas. Ahir va negar tenir res a veure amb l'operació parapolicial del Ministeri de l'Interior i va desmentir que l'excomissari José Manuel Villarejo li demanés recuperar unes gravacions de Luis Bárcenas.
6: Le reitero que yo jamás le he entregado ningún tipo de documentación al señor Villarejo.
7: No ha entregado usted esa documentación al señor Villarejo.
6: No, es que no, yo no he tenido acceso a esa documentación.
2: Ara bé, més tard, va rectificar i va dir literalment que no ho recordava. Ríos sí que va admetre que Villarejo va captar-lo com a confident de la policia i va reconèixer que passava per un mal moment econòmic, motiu pel qual va aprofitar-ho per fer més calés.
0: I de tornada a casa nostra, avui ens hem de fer ressò d'una nova agressió homòfoba que ha denunciat el grup de música Fades.
2: Sí, ha passat durant un concert a Vilassar de Mar. La banda assegura que el públic va tirar-los glaçons i van suspendre l'espectacle. És la tercera agressió que reben en aquesta gira que estan fent, en només una desena de concerts. Després, l'associació La Riarada, que organitza a la festa, van denunciar públicament l'agressió.
8: Denunciem públicament les agressions que s'han donat durant el concert i volem reiterar que aquestes persones mai seran benvingudes al nostre espai. No voldríem haver de fer mai aquests comunicats i, evidentment, seguirem lluitant perquè aquests esdeveniments no es acabin de donar.
2: Precisament avui el Congrés dels Fades, parlant de Fades, que asseguren que han viscut agressions semblants en tres dels últims 10 concerts i afegeixen que, a més, també reben amenaces i comentaris d'odi constants a les xarxes socials.
0: Un minut i arribarem a un quart de vuit del matí. Bernat, al Mundial, aquesta matinada s'han definit els grups A, B i C amb Mèxic, Suïssa i el Brasil com a líder, respectivament. La selecció mexicana ha golejat 0-3 a la República Txeca. Déu-m'hi-do quin Mundial està fent Mèxic, es nota que juga a casa, 9-9. Els suïssos s'han desfet del Canadà per 2-1, mentre que el Brasil ha golejat Escòcia per 0-3 amb doblet de Vinícius.
9: Sí, Mèxic, una de les anfitriones, ha aconseguit la primera plaça del grup A amb el debut del mític porter Memo Ochoa. El mexicà ha entrat al minut 78 i s'ha convertit juntament amb Leo Messi i Cristiano Ronaldo en el tercer jugador en participar en 6 Mundials. La segona posició d'aquest grup ha estat per Sud-àfrica després de vèncer per 1-0 Corea del Sud. Suïssa ha aconseguit la primera plaça del grup B, on els canadencs, un dels altres anfitrions, han mantingut la segona plaça i, per tant, la classificació pels setzens, mentre que la golejada del Brasil a Escòcia li ha donat a la canarinha la primera plaça del grup C. Vinícius Júnior ha fet un doblet a la primera part i ha empatat a 4 gols amb Mbappé i Haaland. Per davant hi és Leo Messi amb 5, mentre que Bruno Guimarães ha tancat la victòria amb el seu gol al minut 60 i Neymar Júnior ha tornat a jugar amb el Brasil després de més de 2 anys. El Marroc ha acabat segon del grup aquest C. La República Txeca, Qatar i Haití se sumen a Turquia, Tunísia, Jordània i Panamà com a seleccions eliminades. I a partir d'aquesta nit es completaran d'altres grups. El grup E, a les 10 de la nit, es jugarà el Curaçao, Costa d'Ivori i l'Equador Alemanya. Ja a la 1 de la matinada del grup F, el Tunísia, Països Baixos i el Japó Suècia. I a les 4, el Turquia, Estats Units i Paraguai i Austràlia del grup D.
0: I aquest divendres a la matinada divendres a dissabte, Espanya jugarà, la selecció espanyola jugarà el seu tercer partit, i a pocs dies d'aquest partit Borja Iglesias va passar ahir a la nit pel Tu diràs de RAC1 i va explicar que la selecció espanyola es parla molt català.
9: Sí, el davanter gallec del Celta de Vigo va reconèixer com és de bonic parlar altres llengües en una concentració amb jugadors de diferents parts de l'estat.
10: Es muy bonito, porque te lo digo yo, porque soy gallego y muchas veces juego en un equipo repleto de gallegos y muchas veces el gallego no aparece tanto como posiblemente nos gustaría o como debería, y entonces cuando hay jugadores catalanes, al final hay vocablos del catalano, del valenciano, que se establecen casi en la jerga del equipo. Entonces es muy bonito porque Incluso lo acaba diciendo un sueco, ¿no? Que dices tú, pero bueno...
9: Avui és dia de zona mixta i entrenament de la selecció espanyola amb roda de premsa posterior de Luis de la Fuente, com deies, prèvia al partit de dissabte contra l'Uruguai.
0: Per cert, Mònica, és que ara hi pensava. Sí. No veus cap refrescada per respirar una mica en algun moment?
1: No en tens prou, no? Amb la temperatura que baixa
0: no,
1: avui.
0: No, no en tinc prou, amb estar 5 graus per sobre de la mitjana.
1: Doncs de moment es manté així almenys fins a mitjans de la setmana que ve i potser amb l'inici del mes de juliol baixa una mica més la temperatura, però tot i això no toca ni la normalitat, eh? Estaria una mica per sobre. Per tant, el que seria una refrescada no la tindrem.
3: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això, ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
0: De la plana de successos, Víctor, han detingut un menor d'edat a Lleida acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet elèctric i fugir.
2: Sí, el noi de 17 anys no tenia carnet de conduir, ara l'acusen d'homicidi imprudent. Va passar durant la revetlla, quan el jove conduïa un vehicle per l'Horta de Lleida, a prop de la N230, quan, segons la policia, va atropellar un home de 35 anys que anava en patinet i que va acabar fugint. Ara el menor haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors, acusat de 3 delictes, homicidi per imprudència greu, omissió de socors i conduir sense carnet.
0: I a Barcelona, els Mossos investiguen un nou tiroteig que hauria passat també durant la revetlla.
2: Va ser durant un narcoassalt en un pis de Ciutat Vella que ha deixat 2 detinguts. Dimarts a la nit, alguns veïns del carrer Mare de Déu del Pilar van trucar a la policia després de sentir diversos trets i quan hi van arribar, els agents van trobar la porta d'un pis oberta amb restes de sang a l'interior, cartutxos de bales i també restes de marihuana. Una estona després, la Guàrdia Urbana va interceptar un cotxe on hi van trobar 2 armes de foc i peces de roba tacades de sang. Van poder arrestar 2 persones que anaven a dins i les altres 2 van fugir.
0: Per cert, que aquest Sant Joan hi ha hagut més agressions masclistes.
2: Sí, llegim al diari ara que la revetlla es va tancar amb 26 detinguts a Barcelona per maltractar la seva parella, que són 14 més que en el mateix període de l'any passat.
0: I si sou fanàtics dels videojocs, per tant us moriu de ganes de tenir el nou GTA a les mans, sapigueu que ja feu tard, perquè ja podeu reservar el Grand Theft Auto 6.
11: Lucia, do you know why you're here?
12: Bad luck, I guess.
2: Sí, que és sens dubte un dels jocs més esperats de l'any, sí. Que s'ha endarrerit, de fet, unes quantes vegades. Sortirà oficialment a la venda el 19 de novembre i el seu preu rondarà els 90 euros.
0: Apa, aquí.
2: Sí.
0: Mare de Déu. Hosti, ja estem amb això, eh? Ells marcaran un canvi de tendència. A partir d'ara, tots els videojocs també rondaran els 90 euros. Amb música, mal li pesi a Víctor Cullell, perquè ja ha dit que no li agrada gens. Aquesta matinada ha publicat cançó per primer cop aquest any, Bizarrap.
13: Ya yo no fumo regular, sabía que iba a arrancarme a como de lugar.
0: El Bernat està encantadíssim.
9: Sí, m'encanta. De veritat.
0: Què, Víctor?
2: Sí, sessió número 42 del famosíssim DJ i productor argentí, que està bé, home, està bé, diem que està bé. Sí. En aquesta ocasió s'ajunta amb Mike Towers i la divideix en dues parts.
13: No tengo ni que decir quién es. Cabrón, en mi voz es única. Si bajo pa' Miami siempre tengo que ir al pub y tras la baby a mi me ama.
2: Una primera part que és més aviat música urbana, la que sentíem primer, i una segona, aquesta, que s'apropa més al hip-hop.
0: Doncs a mi m'agrada.
2: Sí, eh? Està bé, home.
0: Pel que fa a la resta dels esports, 7 i 19, Bernat, tenim alguna cosa més?
9: Sí, en bàsquet el Barça tanca una nova temporada sense títols. És el tercer any consecutiu que la secció es queda en blanc, cosa que no es veia des del segle passat. Ahir l'equip de Xavi Pasqual ho va intentar del dret i del revés, però no hi va haver res a fer davant del València de Pedro Martínez, que va acabar guanyant de 24 punts al Palau Blaugrana i van dur-se les finals per 3 victòries a 1. Tornant al futbol, ja hi ha resolució per la invasió de camp durant la celebració de l'ascens del Centre d'Esport Sabadell a segona divisió. La Federació Espanyola de Futbol ha sancionat el club arlequinat amb una multa de 4.100 euros i tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. I el Barça de Futbol Sala té una nova oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Per aconseguir-ho, ha de guanyar la pista del Pozo Múrcia a 8:15 del vespre. Si no ho fa, encara tindrà una última oportunitat en un cinquè i decisiu partit de la sèrie programat per aquest diumenge.
14: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
0: El trànsit.
14: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: Anem al RAC, allà hi tenim comptant cotxes com cada matí el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
12: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb dues avaries actives que tallen cadascuna un carril de circulació. La primera ha estat a la AP7, a l'altura del Papiol, que en direcció Tarragona deixa ja 6 quilòmetres de cues fins a Sant Cugat. La segona avaria ha estat a la Ronda de Dalt fa una estona, a l'altura de Vall d'Hebron, on també talla un carril i provoca 4 quilòmetres de retencions en sentit sud. Per altra banda, també tenim retencions habituals cap al nus de la Trinitat, que de retruc doncs, també deixa afectacions en sentit sud a la Ronda Litoral, des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès també tenim retencions puntuals a la C58 de manera intermitent des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat. A la AP7 hi ha retencions de 2 quilòmetres al punt de Bàrbara i també entre la Roca i Montmeló, tot plegat en sentit sud. Per últim, al Llobregat, l'entitud habitual també per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei cap a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
15: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
16: Kia. Movement that inspires.
17: El diàling. Marc Segués, bon dia.
18: Ai, bon dia, Sergi. Ai, era Sant Joan, eh? Prou que ho veu notar tots els bandarres que no veu treballar. No és el nostre cas, de cap dels tres dels que som aquí.
17: No, sí, exacte.
18: Sant Joan, dia festiu, a celebrar, on la gent fa goig perquè ja llueix estiu. I aquí, sí, a Cal Diàling, si parlem de Joans, de dies de gala i de celebració, només hi ha un candidat possible al vintage del dia. És una de les confusions més famoses de la història de la ràdio a Catalunya.
19: El Miquel de Sitges diu que l'únic avantatge del dinar de Sant Esteve és que la meva dona és muda. I explica, eh? L'any passat es va posar una faldilla i un jersei escotat que em van posar molt calent.
20: Es muda, es muda.
19: A les 7 de la tarda... No. Es muda separat, eh? És muda.
20: A les 7 de la tarda... Tornem a llegir el correu, sisplau.
19: L'únic avantatge del dinar de Sant Esteve és que la meva dona és muda. Vale? L'any passat es va posar una faldilla i un jersei escotat que em va posar calent. A les 7 de la tarda no vaig poder més i enmig d'una conversa familiar horrible dos dos van marxar al lavabo.
20: Què passa? Tens un problema.
19: Per què?
20: La meva dona es muda.
19: Es muda.
21: Es vesteix bé, s'arregla. Perdona,
19: sí, sense l'accent. Sí, sense l'accent.
17: És bestial. Ai, el meu moment preferit és quan el Joan Maria Morros diu...
18: No, és separat. Com si fos qüestió de junts separat.
17: 7 i 23, ara torna.
22: RAC 1.
23: Amb tu, Barcelona crea feina. Si busques personal per a la teva empresa, amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa, rebràs fins a 15.000 euros per contractar persones residents a Barcelona. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeina2026. Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona.
24: Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra són, en realitat, un diari antic? Sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
25: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
26: BQN pregunta... A la universitat? Vols ser un número més? O que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
27: Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
28: Encara pagues cada visita al veterinari?
29: Això s'ha acabat.
28: Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
30: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
1: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
3: Estic venent casa meva i no me'n surto.
4: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
5: Aquest festival grec arriba al retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
6: Protagonitzada per Àngels Bunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
5: A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
7: Ho sents? És l'aigua Sant Aniol, que es filtra entre roques volcàniques mil·lenàries, enriquint-se lentament amb l'equilibri òptim de minerals essencials. Un regal pel teu cos, ara que tant ho necessita. Aigua mineral natural Sant Aniol, l'essència pura de la zona volcànica de la Garrotxa.
8: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
10: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
11: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
10: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
11: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
21: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
29: Més immediat que mai.
21: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
31: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
32: Anem a veure què li passa avui pel cap al Xavi Puig.
33: Cada dia, una idea.
34: Vinga, Xavi. Donar galetes en forma d'humà per esmorzar als animals del zoo.
35: Els detergents de Tersolin, que t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta, t'ofereixen aquest espai.
36: I aviam què ens proposa el Pep Prieto.
37: De George Orwell sempre s'ha dit que és un dels autors que millor va saber imaginar el món que tenim ara, però mai s'havia vist tan clar com a Orwell 2 més 2 igual a 5. Aquest documental parteix de la seva obra més important, 1984, per explorar fins a quin punt les seves paraules han resultat ser prediccions. Reflexiona sobre la pèrdua de llibertats, el llenguatge dels tirans moderns i el futur que ens espera. El documental no es dedica només a comparar i treure conclusions, sinó que també és un gran retrat dels darrers mesos de l'escriptor i del seu llegat. Això sí, es fa inevitable pensar que és una de les pel·lícules més terrorífiques que has vist. Trobareu Orwell 2 més 2 igual a 5 a Filmin i Movistar.
38: Històries de rentar la roba amb Detersolin.
39: Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
40: Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre, a casa. Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
39: Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
38: Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
41: Ràdio en directe.
42: Actualitzada al minut.
43: Alertes d'última hora.
42: RAC més 1.
41: Notícies.
43: Podcast.
42: Contingut exclusiu.
41: Escolta.
43: Navega.
41: Descarrega.
42: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
41: Fàcil, còmoda.
43: Intuïtiva.
41: I renovada.
0: Dos quarts de vuit del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts al món. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Què hem de saber, Núria Travessa, Víctor Cullell, Bernat Balboa, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, que aquesta nit hi ha hagut un doble terratrèmol a Veneçuela i es calcula que hi podria haver desenes de milers de morts. De moment el balanç oficial és de 32 víctimes i 700 ferits, però els Estats Units creuen que hi haurà entre 10.000 i 100.000 morts.
1: Avui que deixem enrere l'onada de calor, aquests dies a Catalunya han mort 13 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. A banda, el SEM ha atès més de 200 individus.
2: Els bombers ja han estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja al Moianès i ja s'ha aixecat l'ordre de confinament de la població. Avui hi ha risc molt alt d'incendi a 130 municipis de la Catalunya central i a Ponent.
1: Avui es vota al Congrés dels Diputats una moció del PP per demanar eleccions anticipades. Pedro Sánchez intentarà mantenir unit el bloc d'investidura enmig dels casos de corrupció que envolten el PSOE.
2: El grup de música Fades denuncia agressions homòfobes en 3 concerts diferents. L'última dimarts, a Vilassar de Mar, al Maresme, el grup mallorquí ha fet una crida a combatre els discursos d'odi.
3: Al Mundial de Futbol, aquesta matinada, s'han definit els grups A, B i C del Mundial amb Mèxic, Suïssa i el Brasil com a primer de grup. La selecció mexicana ha golejat 0-3 la República Txeca, els suïssos s'han desfet del Canadà per 2-1, mentre que el Brasil ha golejat Escòcia per 0-3 amb doblet de Vinícius i el retorn de Neymar Júnior. I nova desil·lusió del Barça de bàsquet, que tancarà una nova temporada sense títols. El València de Pedro Martínez es va acabar imposant de 24 punts al Palau Blaugrana i van dur-se les finals per 3 victòries a 1, mentre que avui el Barça de futbol salat té una nova oportunitat per proclamar-se campió de Lliga, avui a 7:45 del vespre a la pista del Pozo Murcia.
1: El temps.
4: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
1: Mònica Usart, bon dia.
5: Bon dia. Avui les temperatures no s'enfilaran tant com els últims dies i tècnicament deixem enrere l'onada de calor que ens va acompanyar fins ahir, però tot i això l'ambient serà càlid al centre del dia, màximes d'entre 32 i 37 graus. Ara al matí amb sol, alguna boira costanera i després a la tarda amb algun ruixat aïllat en punts del Pirineu. I tant demà com el cap de setmana es mantenen les temperatures sense canvis i el sol com a protagonista. I ara mateix entre 23 i 25 graus a Barcelona, 22 a Tarragona, 16 a Girona, 19 a Lleida, 15 a Sort i 23 a Amposta.
6: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
7: Molt bé.
6: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
7: Perfecte.
6: Arribarem a tot?
7: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
8: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: I amb Naturgy sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
5: Doncs avui tenim semàfors de tots colors, en alguns casos amb qualitat regular o desfavorable, com és el cas de l'Observatori Fabra o Manresa.
9: Un equip disposat a arribar al fons de l'estalvi.
10: Senyora rentadora, sempre que pot rentar amb aigua freda.
11: I tant, per estalviar.
9: Creat per ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
11: Senyora Tele, sabem que creu que està apagada.
10: Però espera, i aquesta llumeta vermella?
11: Oh!
9: Torna l'equip estalvi.
12: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
1: El trànsit.
13: Cupra us ofereix aquest espai.
1: Anem al RAC, allà hi tenim comptant cotxes com cada matí el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
14: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dijous destacant que tenim activa una avaria que talla un carril de circulació a la AP7 a l'altura del Papiol, que a direcció Tarragona deixa 6 quilòmetres de cues que arriben ja fins a Sant Cugat del Vallès. Per altra banda, també tenim retencions habituals cap al nus de la Trinitat, que deixa afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Vallès també ja trobem retencions de fins a 5 quilòmetres i mig de manera intermitent des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat. A l'AP7 també destaquem aquestes cues entre Mollet i Barberà i entre la Roca i Montmeló, tot plegat en sentit sud. Per últim, al Llobregat també tenim encara lentitud per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia!
15: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
16: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
17: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
1: Obrim el diari del món a RAC 1. I comencem amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
18: Bon dia.
1: Martí Esteban, bon dia.
19: Bon dia.
1: Nora Rossell, bon dia.
20: Bon dia.
1: Aquest matí la incertesa i la preocupació són omnipresents als diaris de Veneçuela. Com és lògic, tots els mitjans del país estan molt pendents de les últimes actualitzacions. Donem un cop d'ull a les primeres reaccions.
21: Carburants BP
18: t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
19: Sí, tots els diaris publiquen desenes de fotos d'edificis en runes pels terratrèmols i també les primeres reaccions polítiques. Al Tal Qual Digital llegim que la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha suspès totes les activitats. El diari explica les principals afectacions a les infraestructures, amb l'aeroport de Maiquetía clausurat, el transport públic suspès i un tall al servei de gas i aigua a les principals zones afectades.
20: El diari posa el focus en com els ciutadans de la capital viuen amb incertesa les hores posteriors al terratrèmol. El mitjà recull fotografies de bona part de la població de Caracas preparant-se per passar la nit en espais oberts, com parcs i places, per por de les rèpliques i que els seus edificis no aguantin.
21: El Nacional posa el focus en les primeres reaccions de la líder opositora, Maria Corina Machado. A través d'un missatge publicat a Twitter demana que la fortalesa, la serenitat i la solidaritat prevalguin i assegura que està pregant per totes les llars veneçolanes.
19: I qui també s'ha fet ressò d'un missatge és el diari OBEA, que difon una publicació de Nicolás Maduro a Instagram. El president arrestat als Estats Units ha demanat màxima unió, màxima solidaritat i màxima acció. També insisteix en el fet que ningú quedi sol i que les comunitats tinguin cura de les persones més desprotegides.
22: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es promo Catalunya.
23: I tornant cap aquí, els diaris d'avui tenen un protagonista indiscutible, novament. Pedro Sánchez, l'endemà de la seva compareixença al Congrés sobre corrupció, els mitjans asseguren que no convenç, que està més sol que mai, i molts insisteixen en que és imperant que plegui d'una vegada.
20: A Madrid, l'ABC a la portada titula Sánchez menysprea la justícia i el Parlament, es presenta com a víctima d'una persecució i refusa dimitir tot i els escàndols. A l'editorial afirma, està en rebel·lió. No hi ha hagut en la història de la democràcia un president amb més motius per dimitir a causa de la corrupció.
21: A la Razón, Francisco Maruenda sosté que el victimisme de Sánchez i els seus mariachis farsans no té cap consistència. Lamenta que el debat d'ahir va ser inútil, estèril i simplement va servir per perjudicar Sánchez, confirmant que la majoria vol eleccions. I avisa, l'agonia cada vegada serà més patètica.
19: En aquesta línia, l'Espanyol no entén que en lloc d'oferir respostes, Sánchez optés per victimitzar-se sortint de l'hemicicle viu però moribund. I conclou, tenia tres opcions democràtiques per plegar i ha preferit no assumir responsabilitats i atrinxerar-se al búnquer.
20: Al Confidencial, Rubén Amón escriu Sánchez converteix la seva extrema debilitat en un exercici de força. Lluny de dimitir, metabolitza els escàndols com a font d'energia i el redueix a pedres al camí. I acaba irònic. Malgrat tot, ell segueix sent el rei.
21: I el diario.es posa el focus en el rol del líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijó. Anton Lozada creu que dona ales a Sánchez. Diu, tota la contundència política que li subministra Feijó als asfixiants escàndols que ofeguen el govern es converteix en una paròdia força de buscar la gracieta i l'esperpent.
23: Mentrestant, a Catalunya, els diaris també són crítics amb el president espanyol i reclamen mesures concretes per acabar de socarrel amb la corrupció.
19: Sí, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, escriu que la confrontació entre els dos bàndols recorda molt les dues velles Espanyes. Lamenta que no hi ha possibilitat de pacte i conclou que no hi ha espai per grisos. I a l'editorial, al diari, demanen als polítics que, si de debò volen erradicar la corrupció, el que han de fer en comptes de llançar-se retrets els uns als altres és legislar de forma efectiva perquè la ciutadania no perdi la confiança.
20: I el diari ara també reclama més fets que paraules i titula Sánchez ha d'anar més enllà del i tu més. Escriu la compareixença del Congrés com una d'aquelles jornades nefastes que fan que la ciutadania s'allunyi de la política. I insisteix el president del govern espanyol que si vol tenir alguna possibilitat de conservar el càrrec, impulsi reformes de fons contra la corrupció.
23: Per cert, que segons expliquen fons del Departament d'Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, al món RAC1, de moment no consten morts ni ferits catalans en el doble terratrèmol de Veneçuela. Sí que ens expliquen que hi havia alguna celebració de Sant Joan de comunitats catalanes quan hi ha hagut la sacsejada, però el casal català a Caracas ha traslladat al Departament d'Acció Exterior que tothom està bé i ara per ara la Generalitat treballa en contacte permanent amb el Consolat General a Caracas a través de la delegació del govern als Estats Andins. Però a aquesta hora la notícia que podem explicar sortosament és que no consta cap mort ni cap ferit català en aquesta tragèdia que ha sacsejat Veneçuela aquesta matinada. 20 minuts i les 8. Hola, Noemí, bon dia.
0: Hola, bon dia, Sergi. Doncs mira, el compte enrere està a punt d'acabar perquè aquest cap de setmana el Bars Festival arribarà al Poble Espanyol. Rock, pop i tota una diversitat de gèneres musicals que convertiran el Poble Espanyol en el centre de cultura viva d'aquest estiu. Lax en Busto, Joan Dausà, Xinova, ZZ Top, God Save the Queen, Rubén Blades i M Clan i molts més en concert. També trobaràs una oferta gastronòmica per tots els gustos, un entorn acollidor i concerts íntims amb les vistes exclusives a la muntanya de Montjuïc. L'estiu a Barcelona és viu al Bars Festival. Entrades disponibles a bars.cat.
23: Ara tornem.
2: Tía, perdona que te mande audio, es que llego tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. Nos vamos, ya me dices.
3: Abierta la nueva convocatoria de Campus Rural. Gobierno de España.
4: Este verano la gran pregunta es...
24: ¿híbrido o eléctrico?
4: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
25: En Carles fa números, i amb els números sap quines coses es poden fer i quines no. És director financer dels Forns Centeno. Fent números va veure que l'empresa podia créixer, i va créixer. I fent números està veient si ell i els seus companys poden comprar l'empresa. I sí, ho faran. Sí, dels que fan. Banc Sabadell.
26: El que veus de Mueve és només la punta de l'iceberg. També estem impulsant l'hidrogen verd, els biocombustibles i la càrrega elèctrica ultraràpida. Energies més sostenibles que, a més, contribuiran a la independència energètica d'Europa. El que veus és només una part del que som. Descobreixo a mueveglobal.com.
27: Mueve. Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a Seat.es.
28: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
29: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
30: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
29: Que poc que costa comprar bé.
31: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
32: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
33: Verisur. La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
34: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
35: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
36: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
35: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
37: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
38: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
39: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
40: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
41: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell. Aprofítala.
0: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
1: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
5: 7:45. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal. Aquí se li entrevessarà, què me dius, Xuxu?
6: Aquest matí, els innocents que esperaven trobar calma a la platja durant la revella de Sant Joan que llegeixin la contraportada del Punt Avui, que signa la Sara Muñoz. Diu que, com moltes altres persones, van triar la platja per llançar petards, però es queixa que hi havia gent que anava rufant el nas i que buscava una tranquil·litat impossible d'assolir en una nit com aquesta, i remate. S'ha de ser extraterrestre i haver aterrat el planeta aquell mateix dia per arribar a pensar que a la revella trobaràs a la platja un espai de calma.
5: Ai, senyor, quina notícia falsa hem trobat avui?
7: Que diversos helicòpters han llançat eixams de mosquits sobre Barcelona i que són mosquits que utilitza Bill Gates per controlar la població. Però tranquils, que és fals. Les imatges corresponen a una acció que ja us vam explicar al programa i que consistia a llançar poemes sobre llibertat al centre de la ciutat. Ho recullen diversos mitjans.
5: Mònica Usar, bon dia.
8: Bon dia.
5: El Regne Unit va batre el rècord de calor només de juny.
8: Sí, la temperatura es va enfilar fins als 35,8 graus al sud d'Anglaterra, un valor que mai havien marcat els termòmetres en un mes de juny. El Servei Meteorològic del país ja havia emès alerta vermella per calor intensa per segona vegada a la història. La primera va ser el juliol del 2022. El pic de calor a la zona, per això, arribarà avui.
5: I precisament qui ho està passant malament amb la calor a Itàlia d'aquests dies?
9: La Venus de Botticelli, perquè a les galeries Uffizi a Florència se'ls ha espatllat l'aire condicionat. Uf. A les sales del museu la temperatura ha arribat als 33 graus i ha obligat a suspendre les visites guiades i la venda d'entrades. Segons el Corriere della Sera, les altes temperatures podrien malmetre les obres pintades sobre fusta.
5: I a veure, quina és la nova idea de Bomber, de Marcos Llorente?
6: Doncs vol construir una escola especial que protegeixi la seva filla dels camps electromagnètics.
5: Què?
6: És el que es planteja el futbolista de l'Atlètic de Madrid, que té una filla de menys de 2 anys i vol construir-li una escola per nens de fins a 6 anys en què s'ensenyi el que ell considera oportú. Ho llegim a El Mundo.
5: Indignació al Regne Unit pel jurament d'una diputada.
7: Sí, és Lara Baird, del Partit Nacionalista Escocès, però l'acusen d'haver fingit el seu accent. Normalment parla amb aquest accent anglès.
10: Make recognition of their state, a state that already exists.
7: Però, durant el seu jurament, va parlar amb aquest altre accent escocès.
10: I do swear that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs.
7: A més, també l'acusen d'haver encreuat els dits mentre jurava el càrrec, ho explica la BBC.
5: Això em recorda l'Albert Sort. Que parlava un català ultraneutre quan parlava amb gent de qualsevol lloc de Catalunya, però quan enganxava algú del Segrià, de Ponent, de cop li sortia l'accent lleidatà, era fantàstic. Veolia reforça la seva aposta per l'estat espanyol.
11: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
9: La multinacional francesa de serveis mediambientals invertirà prop de 1.000 milions d'euros fins al 2030 per aixecar noves infraestructures i impulsar nous projectes. La companyia aspira a augmentar els seus ingressos un 40% fins a superar els 3.600 milions d'euros en els propers 4 anys. Veolia ja és líder en el sector de l'aigua i ara vol prosperar en el de l'energia i la gestió de residus.
12: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del Cap.
13: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
14: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
5: Anem a les xarxes.
15: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
5: Guillem Tarrés, bon dia.
16: Bon dia. Totes les ciutats tenen un barri, una zona o un carrer on es produeix la conversió més directa entre les tendències d'internet i la vida real. Acostuma a passar a la zona que és més influent de la ciutat, on els bars, les botigues i sobretot la gent mantenen una distància molt curta amb el que està o estarà de moda a les xarxes socials. A París, el barri de moda és Le Marais i la conversió és directa. Cada botiga de roba, cada tendència de vestir o cada marca que vegis en aquella zona la trobaràs 2 dies després al teu mòbil, ja sigui a través d'un influencer o d'un anunci. Però ahir era encara més exagerat. El 23 de juny va començar la Fashion Week de París. I la ciutat és plena no només de models, sinó també de tota la gent que hi ha darrere de la indústria de la moda. I ells sí que van un pas per endavant. Ells s'ho inventen i després ja ens arriba. Jo ja us aviso, les noies anaven amb pantalons pirates i els nois, atenció, perquè els pitillos han tornat.
3: A Xocolata Geelong elaborem xocolata Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
5: 10 minuts i les 8, obrim les pàgines d'esports. Bernat Balboa, bon dia.
4: Bon dia.
17: Gualla! Les rebaixes de Gualla us ofereixen aquest espai.
5: Al Mundial de Futbol, ni bosses de mà ni motxilles. La FIFA només permet bosses transparents.
4: Ho llegim a La Vanguardia. Els aficionats que venen massa als estadis per gaudir dels partits del Mundial de Futbol s'han emportat una sorpresa, i és que no poden entrar amb bosses de mà grosses ni motxilles per una norma que exigeix l'ús de bosses transparents per motius de seguretat. Molts es veuen obligats a treure molt de pressa les pertinences de la bossa i passar-les a bosses de plàstic transparents. La majoria dels estadis estan envoltats de venedors ambulants de bosses transparents que les solen vendre per $20.
18: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual ara de rebaixes.
19: Sí, vine a les rebaixes de Gualla i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
20: Gualla!
18: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
5: La notícia fric.
21: L'Onda HRB, de la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya, patrocina aquest espai.
5: Carles Fernández, bon dia.
22: Bon dia. En recordeu la pitonissa que es va fer viral per predir entre llàgrimes una invasió alienígena al partit Brasil-Escòcia?
5: Sí.
22: Doncs el partit ha estat aquesta matinada i, oh, sorpresa, la predicció no s'ha complert.
5: Què?
22: L'únic atac que hi ha hagut és el del Brasil, marcant 3 gols a Escòcia i les xarxes envaïdes de memes de tota mena.
5: Hosti, quina sorpresa, tu. On hi ha salmó aquest matí?
22: A les xarxes, que s'han omplert de crítiques contra Dani Martín. Durant un concert a Còrdoba del cantant, una nena pujada a les espatlles del seu pare demanava de pujar a l'escenari. El cantant va respondre-li així.
23: Pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas. Estás muy mal educada. Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo? Muy bien.
22: La polèmica s'ha fet tan grossa que el mateix Dani Martín ha penjat un vídeo donant explicacions.
5: I avui, que és Sant Pròsper d'Aquitània, és l'aniversari de...
22: La cantant i presentadora Chenoa, Cuando tú vas, yo vengo de ahí, que fa 51 anys, l'actriu Imma Cuesta, la nòvia, Tres bodes de más, 46 anys, l'actriu Emma Suárez, Julieta, la propera pell, 62 anys, i el còmic Ricky Gervais, The Office, Noche en el Museo, fa 65 anys.
24: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
25: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
5: I Nora, amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món RQ d'avui?
7: La de La Vanguardia, que entrevista l'escriptora Lídia Rivera. Aquesta italiana de 75 anys ha escrit un manifest a favor de la bellesa, amb B baixa, amb el títol de Palabras Mayores. Rivera espera així lluitar contra la idea que tenim de l'última etapa de la vida, o com diu ella, de l'insult del temps. Destaca que ningú no ens prengui l'orgull d'haver viscut i de continuar vivint.
26: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
27: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
28: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
5: Ara tornem.
29: Veig.
30: Què veus?
29: Veig que per fi veig.
31: Un dret nou, universal i sense paperassa. Fins a 100 euros l'any per veure-hi bé. Plan Veo, les ulleres dels més joves per fi de la pública. Informa't a veo.sanitat.gov.es. Ministeri de Sanitat, Govern d'Espanya.
32: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
33: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
32: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
33: Si busques el millor, recorda.
32: Només Daikin és Daikin.
34: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així, sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia.
0: Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
1: Gràcies.
2: Per què, mama?
1: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
2: Gràcies a tu. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
6: A Conforama les rebaixes són encara més brutals amb els dies sense IVA. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Aprofita aquests dies brutals només del 25 de juny al 2 de juliol. Conforama.
8: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
9: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
10: No és només un tribut. És el show que ha sabut entendre el so i l'esperit de Queen com ningú mai ho ha fet.
11: God Save the Queen torna a Barcelona amb un desplegament completament renovat per portar al poble espanyol la mateixa energia que es va viure en els últims concerts de la banda.
10: El 9 de juliol, vine al Bars Festival per reviure la llegenda de Freddie Mercury.
11: Long Live the Queen.
10: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
12: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
13: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
12: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
14: Aquest estiu, la gran pregunta és...
15: híbrid o elèctric?
14: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
21: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
16: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat?
20: És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
30: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
35: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
36: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
37: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
4: I arribarem a les 8... amb la cançó del dia que ens porta la Isabel Vinaixa.
38: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
4: Fot-li, Vini.
39: Objectiu principal, impulsar el talent jove i donar visibilitat a la música feta en català. Aquest vespre teniu una cita amb RAC 105 al Jardí del Palau Robert amb el Clotilde Fest. Dues veus, dos estils, dos talents que treuen el caparró a l'escena del pop català. Max Navarro i Naina, us presento la seva cançó Pecat Original, ideal per cometre'n un. Sí.

0: Avui estem amb l'Ona Dell, nica agrícola de Matlleu Origen. Ona, si et dic sabor d'estiu, què em respons?
1: Albercoc, sens dubte. Tenim més de 109 hectàrees de camps propis. Nosaltres sempre busquem la màxima dolçor i nutrients. Per això els deixem madurar l'arbre. I d'allà, directament a les safates que trobes a les botigues.
2: A Matlleu Origen, el gust és nostre. RAC 1.
3: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
4: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
5: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

Hi ha notícies que es fa difícil de creure que les expliquem en ple 2026. Són notícies que haurien de pertànyer a una altra època, més grisa, que només haurien de trobar remenant en els racons foscos de la hemeroteca, però que, lamentablement, formen part del present. I no de manera esporàdica, no. No són una anècdota que passa tant de tant en tant que total ja oblidarem. No, malauradament, són notícies tristes, notícies vergonyoses, que cada vegada expliquem més perquè cada vegada passen més. Durant la revetlla de Sant Joan, el grup Fades va haver de cancel·lar el seu concert a Vilassar de Mar, al Maresme, perquè els van agredir llançant-los glaçons de gel des del públic. Després d'aturar el concert fins a 3 vegades i demanar aquests simis que deixessin de comportar-se com a tals, es van veure obligats a abandonar l'escenari, deixar l'actuació a mitges i marxar cap a casa. Fades és un grup queer, i en

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: ENTI Universitat de Barcelona imparteix estudis en música, ciberseguretat, videojocs, màrqueting i finances.
4: Vine el 20 de juny a les seves jornades de portes obertes i viu de primera mà l'experiència ENTI.
3: Coneix a professors, experimenta en projectes dels alumnes i visita el nou edifici gràcies a la realitat virtual.
4: Inscriu-te a portesobertesenti.cat.
5: Podem. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
6: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
5: Vinga, va, peu a terra, que és dijous, 25 de juny del 2026.
7: I avui s'espera un dia de calor, amb sol al matí i algun ruixat de tarda en punts del Pirineu, però ja deixem enrere l'onada de calor d'aquests últims dies.
8: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem que des de primera hora del matí una avaria a l'altura del Papiol, a la AP7, en direcció Tarragona, ens deixa fins a 4 quilòmetres de cues de manera intermitent ja des de Sant Cugat del Vallès. Per altra banda, també destaquem unes obres a la mateixa AP7, però a l'altura de Maçanet de la Selva, que en sentit nord obliga a tallar dos carrils de circulació provocant 2,5 quilòmetres de cues en direcció Girona.
5: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Avui ens llevem molt, molt, molt pendents de Veneçuela, que aquesta matinada ha estat sacsejada per dos terratrèmols de gran magnitud. El país ha viscut el que podríem anomenar un doblet sísmic en menys d'un minut, un fenomen que habita a la memòria dels registres geològics, però que ha agafat absolutament per sorpresa als veneçolans. Perquè us en feu una idea, han estat dos terratrèmols seguits, separats per tan sols 39 segons i de magnitud 7.2 i 7.5. Els dos sismes s'han acarnissat amb el centre de Veneçuela. De moment, el balanç oficial és de 32 morts i 700 ferits, però són xifres provisionals. Tot fa pensar que el nombre de víctimes augmentarà perquè hi ha nombrosos edificis absolutament enfonsats, que han quedat en res, amb persones malauradament sepultades sota la runa. Les imatges són molt impactants, són imatges de pel·lícula de terror, edificis fet miques, columnes de fum, milers de veneçolans deambulant pels carrers buscant refugi. És una autèntica tragèdia en majúscules. Parts de la capital de Caracas s'han quedat a les fosques i sense senyal de telefonia, ni mòbil, ni fixa. Ho explicava un testimoni fa pocs minuts en declaracions a la CNN.
9: Cuando logré vestirme, que él me ayudó y todas las paredes agrietadas, pudimos abrir la puerta como pudimos, una nube de humo que no nos dejaba ver. Y bueno, cuando bajamos el escenario era de película, de terror. Tuvimos que subir por encima de los escombros y todo. La conserje con la bebé y todos los vecinos bajando, pero los de este edificio solo he podido ver que han salido una familia.
5: Com dèiem, calcem-nos perquè el fet que molts ciutadans es trobessin en aquell moment a casa fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. De fet, segons la projecció del Servei Geològic dels Estats Units, aquests dos terratrèmols podrien deixar un balanç, atenció, d'entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals, d'entre 10.000 i 100.000. I us preguntareu com ho calculen. Doncs bé, aquesta xifra és una estimació que es basa en diversos factors, com ara la intensitat dels terratrèmols, la profunditat on s'han registrat, la població i la vulnerabilitat dels edificis d'aquella zona. De moment, fonts del Departament d'Acció Exterior de la Generalitat confirmen que, sortosament, no hi ha cap català entre les víctimes ni entre els ferits. Precisament, parlant de la profunditat i de la intensitat, Mònica Usart, bon dia.
7: Bon dia.
5: Aquest és un dels elements que s'ha de tenir molt en compte, no?
7: Sí.
5: La profunditat marca molt l'abast que pot tenir catastròfic els terratrèmols.
7: Sí, perquè ara comentaves aquests terratrèmols de 7,2 i 7,5, que són terratrèmols que són forts en aquesta zona, però tot i això, si la profunditat, per exemple, és de 150 quilòmetres o la profunditat d'aquest moviment és de 10 quilòmetres, això pot marcar una diferència molt gran. Si tu tens aquest moviment a menys profunditat, com és aquest cas, el de 7,2 ha sigut a 20 quilòmetres

0: de 7,5 a 10 quilòmetres. Això fa que la sacsejada en superfície sigui més forta i més marcada. I a més, aquests 39 segons de diferència que hi ha hagut entre els dos sismes, és probable que hagi estat molt el moviment durant molta estona anar sacsejant la zona, perquè fixa't que ha sigut molt poca estona entre un i l'altre, per tant, és probable que els dos moviments s'hagin notat de manera molt seguida i consecutiva. Per tant, tu vas sacsejant una zona, si li dones un copet, no?, a algun objecte, és probable que no caigui, però en canvi, si li vas donant copets i sacsejant, és probable que al final acabi caient, com deu haver passat amb aquests edificis. Per tant, tenim diferents elements, els edificis de la zona, la poca profunditat i la magnitud també.
1: És habitual que pugui haver-hi terratrèmols d'aquesta magnitud en aquesta zona?
0: A veure, l'any 2018, per exemple, n'hi va haver un de 7,3, però amb una profunditat de 123 quilòmetres. I pel que hem vist, no hi va haver víctimes mortals, tot i tenir aquesta magnitud de 7,3. Però fixa't, la profunditat va ser molt més gran. Per exemple, l'any 1997 n'hi va haver un de 6,9, l'any 1967 un de 6,5 i seguit d'un de 6,7. Per tant, no és una zona on habitualment hi hagi terratrèmols tan forts, però sí que si mirem el registre històric n'hi ha alguns.
1: Recordem que el balanç a aquesta hora, el primer balanç oficial provisional, és de 32 morts i 700 ferits, però la projecció que en fa el Servei Geològic dels Estats Units, tenint en compte coses com les que ara estem comentant amb la Mònica, la profunditat, el volum de la població, com estan construïts els edificis, la intensitat del sisme, la projecció que fa el Servei Geològic dels Estats Units és que podríem parlar d'un balanç de víctimes mortals d'entre 10.000 i 100.000 morts. Ara mateix, a Caracas, són tot just les 2 de la matinada. Quan ha passat el sisme, era en plena tarda. Era molt probable que hi hagués moltíssima gent a casa. I les imatges, com diem, i ara sentíem aquest testimoni a la CNN, són imatges absolutament de pel·lícules de terror. Hi ha molts edificis directament fets miques, a terra. Tota la gent que pogués estar dins d'aquests edificis, clar, temen que ara hi pugui haver centenars, milers i milers de persones sota la runa. Amb aquest escenari dantesc, el país ha declarat evidentment l'estat d'emergència, no hi haurà classes durant els pròxims dies i també se suspenen totes les activitats que no es considerin essencials. També s'ha suspès el servei de metro a Caracas i el del ferrocarril a tot el país. La presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha explicat fa poc més d'una hora que algunes zones, com l'estat de La Guaira, estan totalment devastades.
2: Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar. Podemos decir que el estado de La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre.
1: La presidenta veneçolana, amb tot aquest context, també ha intentat fer una crida a la calma i a la unitat de tot el país.
2: Yo les pido que actuemos en unión nacional, con calma, y que sepamos que unidos vamos a superar esta tragedia. Una tragedia que hoy enluta a muchas familias venezolanas, pero que también Venezuela está recibiendo el amor de los pueblos del mundo. Gracias, gracias a quienes han tendido su mano a nuestro país. Yo pido a Dios que nos ilumine y que nos siga protegiendo. Y que toda Venezuela reciba ese manto protector y las oraciones. Pido a todas las iglesias de Venezuela, a todas las corrientes de fe, que nos unamos en una sola oración.
1: Hem escoltat Delcy Rodríguez, que compareixia fa poc més d'una hora, quan eren pràcticament la 1 de la matinada a Caracas. La situació és tan dramàtica que fins i tot la líder opositora veneçolana i Premi Nobel de la Pau, Maria Corina Machado, ha expressat la seva solidaritat amb els afectats i ha demanat fortalesa i unitat enmig de l'emergència. En un missatge a Twitter, Machado assegura que les seves oracions estan amb cada llar veneçolana en aquestes hores d'angoixa i ha expressat el seu desig que la fortalesa, la serenitat i la solidaritat prevalguin davant d'aquest difícil moment. També l'exmandatari veneçolà Nicolás Maduro, empresonat, recordeu, als Estats Units, ha enviat un missatge a través de les xarxes socials davant la situació que viu Venezuela. Maduro ha fet una crida a la unitat nacional, a la serenitat, alhora que ha demanat també màxima solidaritat. Doncs ja hi ha diversos països, entre els quals hi ha els Estats Units, que han ofert ajuda. El president nord-americà Donald Trump ha publicat un missatge a Truth Social en suport al meravellós, diu, poble de Venezuela. Trump ha afegit que el seu país està preparat, disposat i capacitat capacitat per ajudar. Llegeixo, estarem aquí pels nostres nous i meravellosos amics, apuntat Donald Trump en aquesta publicació. De fet, la intensitat dels sismes ha estat tan forta que aquesta matinada s'han activat alertes de tsunami a la zona del Carib, que afecten especialment les Illes Verges i Puerto Rico. L'epicentre dels terratrèmols ha estat a la costa nord de Venezuela, a tocar del Carib. Aquest matí, a aquestes hores, la incertesa i la preocupació són omnipresents als mitjans de tot el món, però en particular i en especial als mitjans de Venezuela, que recullen les primeres reaccions al terratrèmol. Se'ls ha llegit fa pocs minuts la Nora Rossell.
3: Tots els diaris publiquen desenes de fotos d'edificis en runes i les primeres reaccions polítiques. A Tal Qual Digital llegim que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i suspès totes les activitats. El diari explica les principals afectacions a les infraestructures, amb l'aeroport de Maiquetía clausurat, el transport públic suspès i un tall al servei de gas i aigua a les principals zones afectades. El diari posa el focus en com els ciutadans de la capital viuen amb incertesa les hores posteriors al terratrèmol. El mitjà recull fotografies de bona part de la població de Caracas preparant-se per passar la nit en espais oberts, com parcs i places, per por de les rèpliques i que els seus edificis no aguantin. El Nacional posa el focus en les primeres reaccions de la líder opositora María Corina Machado. A través d'un missatge publicat a Twitter demana que la fortalesa, la serenitat i la solidaritat prevalguin i assegura que està pregant per totes les llars venezolanes. Qui també s'ha fet ressò d'un missatge és Diario Vea, que difon una publicació de Nicolás Maduro a Instagram. El president arrestat als Estats Units ha demanat màxima unió, màxima solidaritat i màxima acció. També insisteix en el fet que ningú es quedi sol i que les comunitats tinguin cura de les persones més desprotegides.
1: Gràcies, Nora. Com dèiem, ara ja és matinada, negra nit a Venezuela. N'estarem molt pendents al llarg del matí i aquí el món recull al llarg de tot el dia a RAC1 d'aquesta evolució, d'aquest doble terratrèmol catastròfic, tràgic que ha sacsejat a Venezuela. A partir de les 9 del matí parlarem amb el Jordi Díaz. Ell és sismòleg de l'Institut Geociències Barcelona del CSIC perquè ens pugui posar una mica de llum i aclarir alguns dubtes, algunes preguntes que ens han anat sorgint sobre aquests fets. Però és que mentre la Terra no donava treva a Venezuela, pràcticament a la mateixa hora, cap a 1:15 de la matinada, hora catalana, hi ha hagut un altre terratrèmol, en aquest cas al Japó. Ha estat davant de la costa nord-est del país i ha tingut una magnitud de 6.9. Tot i la intensitat, les autoritats japoneses han descartat que hi hagi risc de tsunami i han demanat calma a la ciutadania. De fet, a aquesta hora no s'han registrat víctimes al Japó ni tampoc danys a causa d'aquest terratrèmol. Hem anat comentant des de primera hora amb la Mònica Usart precisament sobre com afecta un terratrèmol en funció de la zona del planeta on passa i si estan més o menys acostumats a aquest tipus de moviments de la Terra. Al Japó tenen terratrèmols de magnitud 6, 7, 7 i escaig tot sovint. Són unes infraestructures preparades per això i, de fet, moltes vegades hi ha terratrèmols d'aquestes magnituds i ni tan sols ens en fem ressò perquè no ens arriben ni tan sols imatges. És el contrast. Dos terratrèmols potentíssims a la mateixa hora en dos punts diferents del planeta, el Japó, ara per ara, sense destrosses ni víctimes mortals, i a Venezuela. Doncs estem parlant ja d'una tragèdia amb majúscules. Durant tot el matí, com dic, estem pendents d'aquesta situació, però a casa nostra avui deixem enrere per fi l'onada de calor. Això sí, no us emocioneu, perquè el canvi es notarà poquet i les altes temperatures encara es mantindran, però que s'acabi l'onada de calor no vol dir, com dic, que els termòmetres caiguin en picat. Tot el contrari, les baixades seran mínimes i la calorada es mantindrà uns dies més. De fet, durant la primera onada de calor de l'estiu s'han superat els 40 graus a diversos punts de Catalunya, sobretot a Ponent. Per exemple, s'han arribat els 43 graus a Vilanova de Segrià, els 42 a Lleida, al Carràs, al Farràs i a Vinebre. A veure, Mònica, fem un cop d'ull al temps.
4: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
1: Ho diem, eh? Deixem enrere la onada de calor,
0: sí.
1: Però
0: continua la calor.
1: Continua la calor.
0: Sí. El que és tècnicament l'onada de calor, que cal que la temperatura passi d'un cert llindar, que és diferent a cada municipi, doncs això sí que ho deixem enrere. Baixen 2-3 graus les temperatures, però tot i això continuarà l'ambient càlid al centre del dia, entre els 32 i els 37 graus de màxima avui. Ara al matí amb sol, amb alguna boira costanera i després a la tarda amb nuvolades en punts de muntanya que avui deixaran com a molt algun ruixat aïllat en sectors del Pirineu. I hem començat la jornada ja amb temperatures altes, entre 25 i 27 graus tenim ja aquesta hora a la ciutat de Barcelona, 23 a Tarragona, 19 a Lleida, 18 a Girona, 23 a Arenys de Mar i 20 graus a Vilafranca del Penedès. I tant demà com el cap de setmana es mantenen les temperatures sense grans canvis i sense pluja, per tant tindrem 3 dies de sol i de calor al centre del dia. Dilluns tornarien les tempestes de tarda al Pirineu.
1: Sí que podríem parlar d'una reculada més evident. A curt termini veig que no. A mitjà, potser?
0: A veure, la setmana que ve, coincidint amb l'inici del mes de juliol, podria baixar una mica més la temperatura. Tot i això, els models no s'acaben de posar d'acord, però sí que podríem tenir un descens que portessin les temperatures uns 2 graus per sobre d'aquesta mitjana. Ho haurem d'anar seguint, però de moment paciència, perquè tenim aquestes temperatures 5 graus per sobre del que tocaria.
1: Amb quina cosa ens hem d'anar a conformar, eh? Ja. Amb estar poc per sobre.
0: En comptes de 10 per sobre, 5, mira.
1: Sí, no, no, escolta, no de moment sortim guanyant.
0: Sí.
1: Aquestes temperatures disparadíssimes a Catalunya, però, Mònica, que també s'han disparat moltíssim a la resta de la península, no?
0: Exactament, sí, hem tingut temperatures de rècord. De fet, ahir i abans d'ahir van ser els 2 dies més càlids mai registrats aquí a la península en un mes de juny. L'anterior havia sigut el 30 de juny de l'any passat, i si ens fixem, doncs, sobretot els últims anys, ha sigut quan hem anat tenint aquesta tendència de temperatures cada cop més elevades, amb valors que en alguns casos han superat els 40 graus, fins i tot parlem de valors que han arribat als 43 graus cap a la zona de Cantàbria, per tant temperatures molt elevades i amb aquests avisos que hem anat arrossegant durant almenys 4 dies.
1: El fet és que aquesta onada de calor deixa dades tràgiques. En només 4 dies han mort a Catalunya 13 persones per causes que es poden associar directament a les altes temperatures. Segons l'Institut de Salut Carlos III de Madrid, arreu de l'Estat en són més d'un centenar. Són xifres que cada vegada van més a l'alça a causa del canvi climàtic. A Barcelona, per exemple, les morts per calor han augmentat gairebé un 60% en només un any. Segons dades de l'Agència de Salut Pública, els últims 10 anys han mort a la ciutat més de 3.500 persones per motius associats a les altes temperatures. L'any més catastròfic va ser el 2022, amb més de 530 morts, només a la ciutat de Barcelona, eh? L'any passat calculen que n'hi va haver 370. La majoria de les morts són dones, una xifra 6 cops superior a la dels homes. Segons explica l'Agència de Salut Pública de Barcelona al periòdico, el motiu és que elles viuen més anys i que, per tant, n'hi ha més d'edat més avançada, però per tant, més vulnerables. Moltes viuen soles i en pisos que no estan adaptats a la calor, i els veïns de la ciutat que ho passen pitjor són aquells que viuen als barris més pobres. L'onada de calor marxa. És un tecnicisme, ara ho deia la Mònica, de casa nostra, però encara castiga amb molta força diversos països d'Europa que són tradicionalment més freds i on ja hi ha desenes de morts, també. Hem tingut temperatures sense precedents al Regne Unit i a Bèlgica. De fet, ahir al Regne Unit es va registrar el dia més calorós d'un mes de juny des que hi ha registres. Es van fregar els 46 graus en una zona del sud d'Anglaterra, i a Bèlgica la situació també és excepcional. Ahir van superar el rècord de calor per un 24 de juny des que hi ha registres. Van superar als 35 graus. Feia 50 anys que no ho feien. A banda, França, on ja fa dies que viuen una calorada històrica, ha tornat a batre el seu propi rècord de calor. La mitjana de temperatures diurnes i nocturnes d'una trentena d'estacions arreu del país va arribar als 30 graus, per sobre de l'onada de calor del 2003, que va deixar milers de morts. Les temperatures són tan excepcionals que fins i tot monuments com el Mont Saint-Michel demanen als turistes que no hi vagin directament, que no hi vagin, per evitar la calor. Ara bé, davant d'aquests casos de temperatures extremes, ja ha sortit aquella típica persona que diu que no n'hi ha per tant. I en aquest cas ha estat el ministre de Defensa belga, que diu que el millor antídot per combatre la calor és la piscina, la cervesa i una barbacoa. Sí, tot fresquet, sobretot la barbacoa. Theo Franken ha publicat a les seves xarxes socials que tot plegat és una exageració, i de fet em fa molta broma de la situació, un comentari que no ha agradat gens a bona part de la població, que li recorda que no tothom té aire condicionat a casa, ni piscina on poder refrescar-se, ni barbacoa. L'onada de calor, per tant, Mònica, que es manté a bona part d'Europa.
0: Sí, avui es manté l'avís vermell, per exemple, a França, al Regne Unit, a Suïssa i també a Alemanya, demà també cap a Croàcia, a Luxemburg, i fins i tot el cap de setmana encara es mantenen avisos extrems, avisos vermells per calor intensa a Àustria, a Suïssa i també a Croàcia. Són temperatures que avui encara poden superar els 40 graus, per exemple, en el cas de França, o els 37 en el cas del Regne Unit.
5: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
6: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
5: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
6: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
1: Les temperatures disparadíssimes d'aquests dies han fet anar de corcoll els bombers també, i és que el risc d'incendi continua sent molt alt a la bona part del país. Per sort, no hi ha cap gran foc cremant a Catalunya, però sí que tenim els bombers molt pendents d'un incendi al Moianès, concretament a Sant Quirze Safaja, on ahir a la tarda es van endur un bon ensurt per un foc que ha calcinat unes 16 hectàrees. S'hi van enviar una quarantena de dotacions per atacar-lo ràpidament i es va obligar a confinar unes 700 persones, totes veïns del municipi i clients d'un càmping i d'un restaurant. Per sort, els bombers van poder agafar l'incendi a temps i al vespre ja el van donar per estabilitzat. Un cop van tenir les flames dominades, es va aixecar el confinament de totes aquestes persones. Tot i això, el cap de la intervenció dels bombers, Joan Reyes, demana que la població no s'acosti a veure el foc.
7: El nostre objectiu que tenim, doncs, per ara en endavant és estabilitzar aquest perímetre que tenim. Ara no està controlat, encara està estabilitzat. Ens falta, doncs, treballar-lo, fer una feina de remat exhaustiva de tot el perímetre amb línia d'aigua, revisar que no tinguem punts calents.
1: Només veure el fum i les flames, a tots els veïns del municipi i als mateixos bombers els va sorgir el dubte de sempre. Com s'havia generat? L'alcalde del poble, Carles Lupianez, explicava que el més probable és, per enèsim cop, el factor humà.
8: El foc s'inicia a peu de carretera, molt a prop del càmping Illa. Sembla ser que ha sigut una colilla mal apagada o un petard, i en principi evolucionava pujant cap a una zona on tenim un CRAE i una zona, una residència d'animals. Ha canviat la direcció del vent i ens han anat cap a la direcció on té ara mateix el foc.
1: I deixem enrere la onada de calor, però com diem, fa moltíssima calor, n'ha de fer molta, i aquestes altes temperatures mantenen un perill molt alt d'incendi. Per tant, no ens relaxem. En 130 municipis, és una xifra similar a la d'ahir, el mapa dels agents rurals tenyeix de vermell part de les comarques centrals i sobretot també la franja de Ponent. 8 i 23 a Madrid. Avui el Congrés tornarà a ser l'epicentre informatiu després del debat maratonià d'ahir sobre corrupció que vam seguir aquí al Món RAC1 amb el Jordi Armenteres, l'Arnau Mañé i l'Adrià de les Heres des de l'hemicicle. La cambra votarà la moció del Partit Popular exigint eleccions anticipades a Pedro Sánchez. Serà l'escenificació de la batalla política i dialèctica que, com dèiem, ahir es va viure durant tot el dia en una sessió en què Pedro Sánchez va aconseguir sortir-ne viu. I té mèrit, perquè ahir l'oposició, però també els seus socis d'investidura el van collar de valent. Això sí, el president espanyol va sobreviure, però ho va fer amb més desconfiança entre els socis que li van aprovar la investidura i amb més pressió de la dreta per forçar-lo a dimitir. Pedro Sánchez va ser capaç de treure pit amb les polítiques socials del seu govern com a argument per tirar endavant. A més, Sánchez es va comprometre a girar full de la corrupció i va recordar que ja va tallar caps, el d'Avalos i el de Santos Cerdán, fa més d'un any. Van ser pràcticament 6 hores de compareixença al Congrés, però, com dèiem, no va acabar de convèncer ningú. Tots els socis li van retreure la poca capacitat de control de la corrupció. Un d'ells va ser el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que no refia que el president d'Espanya tingui les mans netes. Sánchez, però, li va contestar que està tan o més decebut amb Ábalos i companyia que no pas amb Rufián.
9: Señor Rufián, yo comparto su diagnóstico de la situación. Comparto también su frustración y también su indignación. Para mí, las ilegalidades de José Luis Ábalos, pues son particularmente dolorosas porque he compartido camino político con él y me cabrean y me apenan tanto y si me permite, incluso más que a usted.
1: Però el que va fer Pedro Sánchez durant tot el matí va ser intentar convèncer tothom perquè no posin al mateix sac Ábalos i Zapatero, la seva dona i el seu germà. I aquí el president espanyol denuncia directament assetjament.
9: Podrán comprender, señorías, que para mí no es fácil hablar de ellos, porque afectan a personas que quiero y porque sé, sin el más mínimo en grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas, sobre un patrón de acoso y de derribo al que hemos visto desplegar en otros países y democracias occidentales.
1: Una Begoña Gómez que, per cert, ahir a la tarda va entregar el passaport i formalment ja no pot viatjar a l'estranger. Sobre José Luis Rodríguez Zapatero, Sánchez el va defensar com mai.
9: le avala como pocos, por tanto, la presunción de inocencia, colabora con la justicia, lo ha manifestado, ha defendido con gran convicción la legalidad de su actividad privada, como la de tantos expresidentes de gobierno, y esa convicción y su trayectoria política explica la confianza que nos merece, que me merece a mí personalmente.
1: De fet, Sánchez el que va fer va ser criticar el Partit Popular per, segons ell, perseguir Zapatero, i els va retreure que vagin donant lliçons sobre com combatre la corrupció, i de fet posava Ayuso i Ábalos al mateix sac. Anem cap a Madrid. Primera connexió amb la capital espanyola. Jordi Armenteres.
10: Sí, Sánchez es queixava que se'l critiqui per la política de l'I tu més, però demanant la comparació constantment del seu gran exministre i escuder, Ábalos, amb la presidenta de la Comunitat de Madrid. I ho va fer molts cops intentant retratar Feijó.
9: La senyora Ayuso assumia que usted, señor Feijó, no haría nada contra el Partido Popular ni pondría en cuestión esos casos de corrupción que sí están afectando a la señora Ayuso. ¿Por qué con Ábalos ustedes son tan contundentes? Y con la señora Ayuso tan connivente, señor Feijó.
10: Y al líder del PP se le rebota enviant Sánchez al psicòleg.
11: Vuelve usted con Ayuso, esa obsesión empieza a convertirse en patológica. ¿Por qué no va usted al psicólogo? Oiga, se lo digo en serio. En materia de corrupción lo que le molesta es que ella destapara la suya.
10: El president espanyol es distancia molt més del soci, sobretot de Junts i PNB, però tampoc convenç Esquerra. Sumar intenta fer equilibris per mantenir el govern espanyol. Ara el nou embat de Sánchez és el Comitè Federal de dissabte, on haurà de rendir comptes i amb un baró Paje que li demanarà eleccions.
1: Gràcies, Jordi. Sánchez obria la veda al matí donant explicacions pels casos de corrupció i els populars tancaven el dia amb el debat sobre l'avançament electoral que s'ha de discutir avui. El PP insisteix que cada cop hi ha més arguments perquè Sánchez plegui i deixi que es posin les urnes d'una vegada. Tornem a Madrid, Arnau Mañé.
12: El PP barreja naps i cols per intentar posar més pressió a Sánchez i forçar-lo a dimitir o, com a mínim, forçar eleccions anticipades. D'això va la moció que ha debatut el Congrés i el Senat i que avui es votarà a l'hemicicle. Junts s'hi posa bé i podria evidenciar-se aquesta falta de suports del bloc d'investidura. La clau de volta han estat els casos de corrupció que assenyalen l'entorn socialista i l'entorn personal de Sánchez. Segons Feijó, però, el gran responsable és el president espanyol.
11: Usted es el nexo político corruptor. ¿O es usted un superhéroe al que no se le escapa nada? ¿O es un incompetente al que le engañan todos, hasta en su casa?
12: Sobre una possible moció de censura, Feijó continua tancat en bandes si no surten els números, si els socis de Sánchez no el deixen caure. De fet, els posa entre l'espasa i la paret.
11: Deberíamos echar este gobierno con una moción de censura. Por mí, hoy mismo. Quien prefiere un gobierno corrupto a otro honesto y que cumple su palabra es quien tiene que asumir la responsabilidad.
12: Tot i això, Feijó té coll avall que si hi ha eleccions, siguin quan siguin, el PP les guanyarà i podrà governar.
1: Però ahir Feijó va aprofitar una de les rèpliques per recordar-li algunes de les novetats que van anar sortint, de fet, durant el mateix dia. Un dels plats forts va ser Zapatero. El líder del PP li etzibava així.
11: Nueva pieza de laudez contra el señor ZP por un supuesto delito de tráfico de influencias en Perú. ¿Pueden dejar algún rato, señorías, de dar estas noticias? ¿Pueden, verdad, no pueden parar algún dato que llevamos aquí y con esta información privilegiada que tengo yo?
1: Feijó es referia als 200.000 euros que Zapatero s'hauria embutxacat per influir en el govern de Bolívia a favor d'un grup d'empreses peruanes, ho indica un informe de l'AUDEF, per tant, de la policia espanyola, que es va filtrar ahir. Però això no és tot. A les últimes hores també s'han fet públiques les agendes de Zapatero i algunes de les converses de l'expresident espanyol amb la seva secretària. Això no revela cap delicte a priori, però demostra els moviments que va fer després que la policia detingués un dels seus socis, Arnau.
12: Són milers de missatges entre Zapatero i Gertrudis, la persona de màxima confiança de l'expresident. Converses personals, però sobretot professionals. Zapatero li demana recopilar informació sobre Julio Martínez, poc després que detinguessin el seu soci. Demana també una llista dels últims viatges a Venezuela i dades d'una factura clau del cas. A part d'això, d'aquestes converses i d'aquestes agendes que investiga l'Audiència Nacional, altres detalls menors. Fins fa només uns mesos, Zapatero va reunir-se amb Sánchez diverses vegades a la Moncloa, Moncloa. Els dos van sopar junts a Barcelona amb Salvador Illa i Ángel Víctor Torres el passat 19 d'agost i s'evidencia com la mediació amb Junts i Puigdemont era una prioritat per ell. De fet, són missatges tan diferents que també pot detectar-se l'intent de Zapatero per anar a la llotja del Camp Nou en l'últim clàssic contra el Real Madrid. Són coses que no tenen res a veure amb la causa. Per això, Zapatero es planteja accions legals. L'entorn de l'expresident lamenta que el jutge Calama no hagi controlat les dades que s'escampen en aquests documents.
1: Gràcies, Arnau. Més enllà de les accions legals que puguin prendre Zapatero, el PSOE ja ha denunciat que filtrar els documents és una greu invasió de la privacitat de l'expresident. En una piulada qualifica la situació de cacera incompatible amb l'estat de dret i asseguren que s'està utilitzant una investigació per exposar la seva vida privada. De la publicació de les converses també es desprenen detalls anecdòtics de la comunicació entre Zapatero i la seva secretària, com per exemple l'ús de stickers. Són aquestes imatges divertides que serveixen com a mem per il·lustrar una situació que tots, qui més qui menys, fem servir el WhatsApp. Els missatges publicats, Zapatero n'envia 14, entre els quals destaca una imatge de l'actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, amb el puny en alt. És una fotografia del 2019 feta durant una compareixença de Rodríguez a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Zapatero l'utilitza per felicitar la seva secretària per haver gestionat un regal a un excap de l'executiu. L'expresident espanyol pregunta en què consistia el regal i Gertrudis li respon que es va gastar 435 euros en

0: tres riberes, tres vins, dels millors cellers. Més enllà de l'estíquer de Delcy Rodríguez, Zapatero envia imatges divertides de nadons i d'un gos. També una foto seva somrient i una de Mariano Rajoy on l'expresident popular mostra un cartell on posa sí cap avall i fins i tot una imatge de Belén Esteban. Com diem, això és pura anècdota, perquè enviar stickers, doncs, fins on sabem, no és cap delicte. Sí, com sigui, la corrupció del PSOE desgasta el bloc d'investidura, que cada vegada és més evident que està esquerdat. Ahir la mostra va ser la nova proposta de Junts per Catalunya. Míriam Nogueras es va treure de la màniga que Sánchez faci un pas al costat per investir un president alternatiu. Els de Carles Puigdemont argumenten que això hauria de servir per continuar amb la legislatura viva uns mesos més i per trobar un nou candidat que compleixi els seus compromisos amb Catalunya. Però Sánchez ja els va respondre que s'ho treguin del cap.
1: Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no. Presenten la moción de censura, señoría, y planteen una alternativa conjuntamente con el Partido Popular y con Vox. Por tanto, pues no planteen cosas que sabe usted, señoría, que a lo mejor, pues bueno, son defendibles para ustedes de cara a la galería.
0: Gabriel Rufián també va criticar Sánchez, tot i que amb un to més moderat. El portaveu dels Republicans a Madrid reclama més explicacions sobre la corrupció que esquitxa el PSOE i més polítiques progressistes.
2: Cualquier persona sabe que este pleno llega tarde y llega mal. Llega tarde porque fíjense que cuando se convocó este pleno había gente imputada y hoy hay gente condenada. Y llega mal porque algunos de ustedes, sobre todo usted, señor presidente, sigue instalado en el y tú más, y aún peor, en el yo no sabía nada.
0: De tot plegat, escoltem el comentari que hi posen dos col·laboradors del món RAC1. El primer el signa el periodista Joan Julivert.
3: El que s'ha viscut les últimes hores al Congrés dels Diputats és l'inici d'una campanya electoral de cara a les eleccions generals que es farà molt llarga i, vistes les intervencions, molt agra. El que havia de ser una compareixença perquè el govern aclarís les seves actuacions respecte als casos de corrupció que han afectat a dos pesos pesants del partit i a un dels seus líders històrics s'ha convertit en una batalla dels dos principals partits per llançar-se els draps bruts a la cara i que ha servit com a repàs d'un reguitzell de casos de corrupció que fa feredat. Un espectacle poc edificant que, convertit en missatges de campanya, farà les delícies dels assessors del fang i la lluita grecorromana, però que té tots els números d'incentivar l'antipolítica i el vot emprenyat. I ja se sap que quan es tracta de fang i de bufetades no acostumen a guanyar les ments més brillants. Convertir el debat polític en un femer no és la millor fórmula per generar esperança en la ciutadania. Sense adonar-se, aquest govern, cada cop que amb la tècnica de l'itú més posa el ventilador en marxa, està repartint vots a qui millor es mou entre el fang. I no són les opcions progressistes.
0: Gràcies, Joan. I el segon és d'un altre Joan. En aquest cas, de Joan López Alegre.
4: Sols Bildu ha seguit l'estratègia de Sánchez d'atacar a tothom i ha comprat el relat conspiranoic del Deep State contra el Robin Hood de l'esquerra mundial que Sánchez ha intentat vendre al Congrés. Ni Esquerra ni Junts s'han lliurat de la fúria de l'encara president del govern. La campanya ha començat i Sánchez sap que Rufián és un rival en el vot a l'Hospitalet, però també a Getafe, a Vigo o a Baracaldo. En Míriam Nogueras tampoc ha tingut compassió. Si tant vol que marxi, presenti una moció de censura amb el PP i Vox, li ha dit. Pim pam pum. Sánchez ja no controla el calendari. Ell vol resistir, però no sap què més ha de sortir. Els socis a la grenya, Junts contra Esquerra, Podemos contra Sumar, Bildu contra el PNV, Sánchez contra tots, inclosos els dirigents del seu partit que s'atreveixen a qüestionar l'estratègia del búnquer. Resistir per resistir, resistir inútilment. Malauradament, som un país de segona. El Regne Unit, quan tenen un primer ministre tòxic, és igual que sigui conservador que laborista, el partit el fa fora, pel bé del país i del propi partit. Espanya, el PSOE, és avui un pessebre capaç d'immolar-se abans de plantar cara a Sánchez.
0: Gràcies, Joan. Els escàndols de corrupció no només van marcar l'agenda de Sant Joan al PSOE, el Partit Popular ahir també tenien el dia marcat en vermell al calendari, i és que després de dues setmanes de pausa es va reprendre el judici de la Kitchen a l'Audiència Nacional. El retorn, a més, tenia un plat fort, la declaració d'un dels principals acusats de la trama, Sergio Ríos. Qui és Sergio Ríos? Doncs l'exxofer de Luis Bárcenas. Segons la Fiscalia, ell era l'encarregat d'espiar la família del que llavors era el tresorer del Partit Popular. Per sorpresa de ningú, Ríos va negar tenir res a veure amb l'operació parapolicial del Ministeri de l'Interior per espiar Bárcenas. Ara bé, la seva declaració va generar alguns dubtes perquè durant l'interrogatori va caure en diverses contradiccions. Per posar-vos algun exemple, primer, a preguntes de la Fiscalia, va negar que l'excomissari José Manuel Villarejo li demanés recuperar i entregar unes gravacions de l'extresorer del PP.
5: Le reitero que yo jamás le he entregado ningún tipo de documentación al señor Villarejo.
6: No ha entregado usted esa documentación al señor Villarejo.

0: No, és que no, jo no tenia accés a esa documentació.
1: Ara bé, més tard, el mateix Ríos va contradir-se i va dir literalment que realment no ho recordava. L'ex-xofer sí que va admetre que l'estiu del 2013 Villarejo va captar-lo com a confident de la policia, però assegura que ho va acceptar perquè creia que estava ajudant a atrapar un corrupte, referint-se a Bárcenas. També va reconèixer que passava per un mal moment econòmic i que ho va veure com una oportunitat de fer més calés. La fiscalia demana 12 anys i mig de presó a Ríos per cobrar més de 50.000 euros de fons reservats a canvi de fer d'espia. 8:45 del matí. Anem amb més temes de l'actualitat. Ho dèiem al davantal. Avui us hem d'explicar una d'aquelles notícies que semblen d'un altre temps directament, però que formen part del present. El grup de música Fades ha denunciat diverses agressions homòfobes durant la nova gira que estan fent per Catalunya. L'última va passar aquest dimarts en un concert a Vilassar de Mar al Maresme. Segons la banda mallorquina, diverses persones del públic els van llançar glaçons de gel a l'escenari. El grup es va carregar de paciència, va aturar el concert fins a 3 cops, demanant que s'aturessin, però finalment va cancel·lar l'actuació. L'associació La Riarada, que era qui organitzava el concert, va denunciar públicament l'agressió.
2: Denunciem públicament les agressions que s'han donat durant el concert i volem reiterar que aquestes persones mai seran benvingudes al nostre espai. No voldríem haver de fer mai aquests comunicats i, evidentment, seguirem lluitant perquè aquests esdeveniments no es poden adonar. La Riarada no tolera cap tipus d'agressió i en el moment en què es detecti serà expulsat permanentment del recinte.
1: En un comunicat publicat a les xarxes socials, a Instagram, Fades assegura que aquest és el tercer concert de la gira en què pateixen algun tipus d'agressió per part del públic, i això que només han ofert 10 actuacions. 3 de 10, eh? La banda denuncia també haver rebut amenaces i missatges d'odi a les xarxes socials. El grup atribueix aquests atacs al fet de ser persones queer i de defensar, a més, la llengua i la cultura catalanes, tot i els incidents. I aquí jo crec que ve la gran notícia, que la banda ha dit que no s'arronsa i assegura que continuarà actuant i reivindicant la seva presència als espais públics. Si uns els volen fora dels escenaris, doncs el que farà Fades és continuar pujant als escenaris tantes vegades com calgui. D'aquestes agressions homòfobes lamentables, escoltem el comentari que hi posa la directora del Diari de Tarragona i col·laboradora del Món a RAC1, Natàlia Rodríguez.
3: Una proposta com la de Fades aviat va fer soroll amb la realitat de l'extrema dreta quan van presentar el seu primer treball allà el 2023 a Esporles, prop de Palma. Vista en perspectiva, diuen ells, va ser la millor publicitat que podíem haver tingut. Simplement vam dir que no volíem un públic feixista i Vox es va donar per al·ludit. Ens van demandar per difondre discursos d'odi i la demanda va ser desestimada. Òbviament, hi va haver un boom mediàtic i va servir per presentar la seva cançó Catalonia Girls, una mena de versió de Katy Perry, cantada com no podia ser d'altra manera en català. Ells també diuen que els van trucar des dels diaris, des de la televisió i fins i tot des d'Espejo Público. Òbviament ara el cercle infernal no té qui l'aturi. L'odi dels uns retroalimenta l'odi dels altres. D'entrada et posiciona perquè defineix qui no ets, però en el món polaritzat, un cop t'has posicionat, és joc de trons. Però els artistes han de provocar reaccions. Sense l'art i la seva provocació ens quedaríem amb Fernando Esteso com a estrella principal. Fades, cal aguantar. Que els senyors de la guitarra els perseguien els grisos.
1: Gràcies, Natàlia. Precisament avui el Congrés dels Diputats ha de votar la reforma del Codi Penal que vol prohibir les teràpies de conversió. Són teràpies sense cap fonament científic que pretenen canviar o negar l'orientació sexual i la identitat de les persones de la comunitat LGTBI. I aquesta matinada el Brasil ha segellat la seva classificació com a líder del grup C gràcies a la victòria per 0-3 davant d'Escòcia amb doblet de Vinícius i l'altra gran notícia amb el retorn de Neymar Júnior a la selecció després de més de 2 anys.
4: El suplement del Mundial de Futbol al Món a RAC1.
1: Amb aquest xiulet final, Neymar no ha pogut aguantar l'emoció pel seu retorn amb la selecció brasilera 981 dies després. Era un dels grans al·licients d'aquest Mundial de Futbol, de tornar a veure Neymar en una gran competició vestit de cura. El jugador del Santos ha substituït Mateus Cunha i ha jugat prop de 20 minutets en la victòria dels brasilers davant d'Escòcia. Després de tots els dubtes sobre el seu estat físic i les molèsties arrossegades les darreres setmanes, als 34 anys, Neymar ha mostrat la seva alegria història en debutar en un altre Mundial.
5: Fue un momento muy especial porque había pasado ya mucho tiempo que no jugaba con la selección. Y bueno, volver hoy es una emoción muy grande.
1: El seleccionador Carlo Ancelotti defensa que no només l'ha convocat i l'ha fet jugar per petició popular, sinó perquè és un líder i pot aportar molt a l'equip.
6: Yo acho que él merecía jugar porque trabajó, treinó para recuperar muy bien, con mucha seriedad, mucha profesionalidad. Yo acho que en esa Copa del Mundo, él, por sus calidades, puede ayudar al equipo. Yo acho que jugó bien, o pocos minutos que jugó.
1: Sobre la victòria del Brasil, sentim el comentari que signa el periodista de TNT Sports i col·laborador al Món RAC1, Marcelo Beckler.
7: El Brasil va fer una actuació bastant redonda contra la Escòcia. L'equip de Carlo Ancelotti, mica en mica, es converteix en l'equip de Vinícius, que ja va marcar 4 i va assistir un gol en aquest Mundial. El primer gol surt d'una mala sortida al principi del partit dels escocesos i al segon arriba abans del descans als dos gols de Vinícius. A la segona etapa, Matheus Cunha va aprofitar una passada de Bruno Guimarães per tancar el partit. Neymar va tenir temps de debutar, tornant a l'activa 40 dies després de lesionar-se, va jugar 15 minutets. La selecció no és un equip fet i madur com altres, però pot treure profit de les seves individualitats i créixer durant el torneig. No està llest, però tampoc se li pot descartar.
1: Gràcies, Marcelo. Amb aquest 0-3 contra Escòcia, el conjunt brasiler acaba la fase de grups en primera posició amb 7 punts, 2 victòries i un empat. En canvi, pel Marroc no ha sigut suficient una victòria patida per 4-2 contra Haití, que ha arribat a avançar-se al marcador fins a 2 vegades. La selecció marroquina, per tant, s'ha classificat pels setzens de final, però en segona posició d'aquest grup C. També s'han definit els grups A i B, amb Mèxic i Suïssa com a primers de grup. La selecció mexicana, una de les anfitriones, ha aconseguit la primera plaça del grup A, superar la República Txeca per 0-3. El mític porter Memo Ochoa ha entrat al minut 78 i s'ha convertit en el tercer jugador, juntament amb Leo Messi i Cristiano Ronaldo, en participar en 6 Mundials. Mèxic és l'única selecció que, de moment, s'ha classificat pels setzens de final amb un ple de victòries, 3-3. La segona posició d'aquest grup ha estat per Sud-àfrica, després de vèncer per 1-0 a Corea del Sud. I Suïssa ha superat el Canadà per 2-1 i ha aconseguit la primera plaça del grup B, on els canadencs, un dels altres anfitrions, han mantingut la segona plaça. El tercer lloc l'ocupa Bòsnia i Herzegovina amb 4 punts, que està virtualment classificada per la següent fase, sembla com una de les 8 millors terceres. Amb tot això, la República Txeca, Qatar i Haití se sumen a Turquia, Tunísia, Jordània i Panamà com a seleccions que ja estan eliminades i que se'n tornen cap a casa. I aquesta nit i matinada, més futbol. Evidentment, continua la tercera i última jornada d'aquesta fase de grups. Del grup E, a les 10 de la nit, partit de culte, Curaçao, Costa d'Ivori, i Equador, Alemanya. Ja a la 1 de la matinada del grup F, déu-m'hi-do també, Tunísia, Països Baixos, i Japó, Suècia. I a les 4 de la matinada, Turquia, Estats Units i Paraguai, Austràlia. Aquests dos partits del grup D. Mentrestant, la selecció espanyola es prepara per l'últim partit d'aquesta fase de grups, que serà contra l'Uruguai, la matinada de divendres a dissabte. I tot i empatar contra Cap Verd el primer partit, la golejada solvent contra l'Aràbia Saudita ha portat més tranquil·litat al conjunt de Luis de la Fuente. I a la nit, Borja Iglesias va parlar amb el Tu diràs de RAC1 i va explicar que el català és bastant habitual en la concentració espanyola. Anem cap al Mundial, anem cap a Cachanuga. Enviat especial de RAC1 allà, Damià López.
8: Sí, Borja Iglesias ho ha explicat a RAC1. A la concentració de la selecció espanyola al Mundial es parla català, ja no només entre els futbolistes del Barça o entre els jugadors catalans. El català s'imposa, per exemple, al Rondus i la resta de futbolistes fa servir-ne expressions. Ho explica Borja Iglesias.
9: Es muy bonito, porque te lo digo yo, porque soy gallego y muchas veces juego en un equipo repleto de gallegos y muchas veces el gallego no aparece tanto como posiblemente nos gustaría o como debería. Y entonces cuando hay jugadores catalanes, al final hay vocabulario del catalán o del valenciano que se establecen casi en la jerga del equipo. Entonces es muy bonito porque incluso lo acaba diciendo un sueco, ¿no? Que dices tú, pero bueno.
8: La selecció espanyola ja és a Guadalajara, a Mèxic, on demà divendres s'enfrontarà a Uruguai en l'últim partit de la fase de grups del Mundial.
1: Moltes gràcies, Dami. Continuem amb la informació. Per cert, perquè Donald Trump ha confirmat que serà ell qui entregarà la Copa del Món, el guanyador del Mundial. Tampoc hi havia cap dubte de que seria això, però ja ho ha confirmat. El president de la FIFA, Gianni Infantino, ja ho havia anunciat fa dies, però ara el president nord-americà ha explicat que va ser el mateix Infantino qui li va demanar. La final del Mundial es jugarà, recordem, el 19 de juliol a l'estadi MetLife Dis Radford, a Nova Jersey. I com cada dia, tanquem el suplement del Mundial amb una contracrònica. Avui la signa el periodista i col·laborador del Món RAC1, Josep Martí Blanc.
10: La fase de grups del Mundial, siguem sincers, s'està fent més llarga que un dia sense pa. La idea de la FIFA d'ampliar els equips participants de 32 a 48 ha permès fer més caixa, que és del que es tractava. També ha ampliat el ventall de seleccions humils que poden posar els peus en un campionat del món. Els equips de màrqueting, que mai no descansen a l'hora de vendre, han batejat la idea com una democratització del futbol. I ja se sap que res com afegir democràcia a qualsevol cosa per blindar-la de les crítiques. Si és democràtic, ha de ser per força bo, i només els cafres hi podem estar en contra. Jo em conto entre aquests darrers. M'avorreixo, i la majoria de partits se m'estan fent més pesats que les mosques de setembre. Diré més, detecto un entusiasme fingit entre els seguidors en aquesta fase de grups que ha esdevingut una marató d'enfrontaments sense solta ni volta. Com que la generositat de l'aficionat és inesgotable, aquí estem, fent temps a l'espera que comenci la competició de veritat. La democràcia demana de vegades massa paciència. Ves a saber si no serà per això que darrerament està tan amenaçada.
11: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
1: 12 minuts i clavarem les 9 en punt del matí. Fem una pausa i quan tornem us explicarem diverses coses, entre elles tots els detalls sobre aquest nou tiroteig en un narcoassalt en un pis de Ciutat Vella, a la ciutat de Barcelona, i una notícia d'aquelles esperançadores, perquè la Comissió Europea ha aprovat un fàrmac que frena la progressió de l'esclerosi múltiple. Que bé, un segon.
12: Atenció! Aquest dijous a Viladecans de Style Outlets és encara més súper, perquè el súper dijous no dura només un dia. S'allarga fins dissabte. 3 dies per gaudir dels millors descomptes del mes a marques com Nike, Mango, Bimba i Lola, Puma i moltes més. Més dies, més descomptes a Viladecans de Style Outlets.
13: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
14: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
13: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
14: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
15: Funcionan siempre like a Bosch.

0: integrada.
1: Fins a 1.000 euros de reemborsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch.
2: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
3: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
4: Si el de delante sale de la rotonda, quieres que te avise, claro. Y si pagaste de más por tu coche, pues también. Si compraste tu coche entre 2006 y 2013, en cartel.es comprobamos si eres uno de los afectados por el cartel de coches y te ayudamos a reclamar, revisar, responder y resolver en cartel.es.
5: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
6: L'Àngels és directora d'operacions dels Forns Centeno. Ella fa que tothom sàpiga què ha de fer. L'Albert, el seu cap, vol deixar l'empresa per fer altres coses. Amb els seus companys, està pensant a comprar l'empresa. És un moment clau per ella i sap perfectament què farà. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
7: Cartes d'arreu d'Europa, melodies que viatjaven en les ones, històries que connectaven persones més enllà de les fronteres. Ara, el Cirque du Soleil les transforma en acrobàcies impressionants. Del 3 de juliol al 2 d'agost, Ràdio Andorra, un espectacle exclusiu del Cirque du Soleil. Entrades a visitandorra.com.
8: Andreu, vinga, la tovallola, que marxem.
9: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
10: Enigma. Els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu, troba'ls a la teva llibreria més propera.
11: Et demanarem fer mateix.
12: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
13: Jo tinc al cap tota l'estona això.
14: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
15: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
16: És l'Espanyola una aceituna como ninguna. Como ninguna.
17: Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
18: Que puja la temperatura, doncs abaixem els preus. Seguim amb el Red Friday de Mediamarkt. El Black Friday de l'estiu et porta noves ofertes. Aconsegueix ara la millor tecnologia a la teva botiga a Mediamarkt.es i a l'app.
19: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
20: Doncs millor...
21: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
22: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
23: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: 7 minuts i clavarem les 9 en punt del matí. En plana de successos, la policia ha detingut a Lleida un menor d'edat per agafar un cotxe, evidentment sense carnet, haver atropellat mortalment un conductor d'un patinet i donar-se la fuga. L'accident va passar durant la revetlla a l'Horta de Lleida a Torrefarrera. El noi, que té 17 anys, ha de comparèixer davant de la Fiscalia de Menors, que l'acusa de 3 delictes: homicidi per imprudència greu, omissió de socors i conduir sense carnet. Aquest, però, no és l'únic incident greu que va passar a Catalunya la nit de la revetlla. Com dèiem abans d'anar a publicitat, a Barcelona els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig en el que han anomenat narcoassalt en un pis de Ciutat Vella, que ha deixat dos detinguts. Tot plegat va passar dimarts als voltants de les 11 de la nit. A aquella hora, alguns veïns del carrer Mare de Déu del Pilar, prop del Palau de la Música, van trucar a la policia després de sentir diversos trets. Quan va arribar la policia, els agents van trobar la porta d'un pis oberta. A dins hi havia restes de sang, hi havia diverses beines de bala i també van trobar marihuana. Una estona després, la Guàrdia Urbana va intervenir intercceptar un cotxe amb 4 persones i a dins hi van trobar 2 armes de foc i peces de roba tacades de sang. 2 d'ells van aconseguir fugir, però estan identificats i els altres 2 els van detenir. La policia també encara busca la víctima dels trets perquè va fugir. De moment no ha anat a cap hospital. I tanquem el bloc de successos amb una última notícia de la Revetlla, també negativa. Un de cada 5 detinguts durant la nit de dimarts va ser per violència masclista. Dels 130 arrestats arreu del país, 26 va ser per aquesta xacra. Són unes dades que, evidentment, preocupen. Segons el balanç policial, les agressions masclistes es van més que duplicar respecte a la Revetlla de l'any passat. La resta de detinguts durant la nit de dimarts van ser majoritàriament per furts, per robatoris i per lesions. I en plana de salut, avui ens devem amb una d'aquelles notícies esperançadores. Ja va bé, també, poder explicar bones notícies i colorides de tant en tant, perquè la Comissió Europea ha aprovat un fàrmac que frena la progressió de l'esclerosi múltiple, una malaltia que afecta més de 50.000 persones arreu de l'Estat. El medicament es diu tolebrutinib i el que fa és reduir l'impacte dels atacs del sistema immunitari a les neurones. Es comercialitzarà amb el nom de Zenrifiki i està pensat per pacients en què la malaltia progressa de manera gradual quan no hi ha brots. Això sí, encara haurem d'esperar una mica per trobar-lo a les farmàcies. Ara els països de tot el continent ja el poden demanar, però a Catalunya haurem d'esperar que el Ministeri de Sanitat n'acordi el preu de venda. Normalment, el temps que passa entre que Europa aprova la comercialització del fàrmac i la disponibilitat a la sanitat pública espanyola és de 18 mesos. Per tant, un any i mig. Mentrestant, l'Ebola continua fent estralls i ja ha arribat a Europa. França ha confirmat el primer cas d'aquesta malaltia al continent. El pacient és un metge que va tornar fa poc d'una missió humanitària a la República Democràtica del Congo, que és l'epicentre mundial de l'últim brot, ja ho sabeu. L'home està estable i ingressat en un centre de referència francès. En crònica internacional i més enllà de la tragèdia a Veneçuela, aquesta matinada Donald Trump ha donat el tret de sortir dels actes per celebrar els 250 anys de la independència dels Estats Units. Com de costum, el magnat ha convertit el seu discurs en un míting electoral, pensant sobretot a les eleccions de mig mandat del novembre, on està en joc la majoria republicana al Congrés. Trump ha deixat anar tot el seu repertori habitual, però també ha parlat sobre el conflicte a l'Orient Mitjà, tornant a treure pit d'haver arrasat l'exèrcit de l'Iran.
0: I gràcies a les forces armades nord-americanes, avui l'Iran no té marina, no té exèrcit de l'aire, no té míssils i el seu lideratge està totalment aniquilat. Per primer cop en 3.000 anys, finalment tindrem pau a l'Orient Mitjà.
24: Trump tampoc no ha estalviat crítiques contra els països de l'OTAN per la manca de suport en tot aquest conflicte. El president nord-americà ha repartit a tot a tort i a dret i un dia més qui ha rebut fort ha estat a Espanya.
0: Em van decebre. Em va decebre Itàlia, també el Regne Unit, que ara ja no hi és, i em van decebre Alemanya i França. Ens han decebut la majoria de països. I Espanya ha estat horrible. És terrible fins i tot per Marc Rutte. No volen pagar res. Es pensen que tot és gratis. No són un bon grup. Gens ni mica. Not a good group.
24: Not a good group at all. I a les últimes hores s'ha confirmat el gir a la dreta de 2 països més de l'Amèrica del Sud. Al Perú, la conservadora Keiko Fujimori, filla del dictador Alberto Fujimori, serà la nova presidenta del país. Això després de guanyar per la mínima la segona volta de les eleccions presidencials del passat 7 de juny amb un recompte apassionant. Després es va allargar 2 setmanes. Les autoritats electorals del Perú han confirmat que Fujimori s'ha imposat al candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez, per una diferència de tot just 40.000 vots. És un dels resultats més ajustats de la història democràtica del país. Això al Perú. A Colòmbia, aquesta matinada s'ha confirmat que Eduardo de las Priella és el president electe del país. Diumenge passat, el candidat d'extrema dreta va guanyar el recompte provisional a la segona volta de les eleccions presidencials, però el marge de vots amb el candidat d'esquerres era d'un 1% i encara s'havien de resoldre diverses impugnacions. Finalment, però, l'ultra Priella serà investit nou president de Colòmbia el proper 7 d'agost. I Sud-àfrica està vivint una onada bestial de violència sense precedents contra els immigrants. Des del març hi ha hagut centenars d'assassinats i milers de desplaçats. Grups xenòfobs responsabilitzen els migrants i els sol·licitants d'asil de la profunda crisi econòmica que viu el país i els ataquen rutinàriament. Ara els immigrants han començat a fugir de Sud-àfrica perquè els grups anti-immigració han marcat el 30 de juny com a data límit per expulsar-los a tots del país. En pantalles, Avui arriba a Disney Plus la temporada 2 d'Avatar, la leyenda de Aang.
1: The Earth Kingdom is going to fall.
24: És l'adaptació en carn i ossos de la famosa sèrie d'animació d'Avatar i en aquesta nova temporada el protagonista continuarà el seu viatge mentre s'esforça per poder controlar els poders del Regne Unit de la Terra. I d'una sèrie del Regne Unit de la Terra, no, del Regne de la Terra. És allò que vas llegint i el teu cervell completa la següent paraula sense que hi sigui pas. Bueno, i d'una sèrie d'animació a una altra, perquè ja tenim el primer tràiler quan són les 9 a punt del matí del nou anime de One Piece.
2: Wealth, fame, power. The man who attained everything.
24: Aquesta nova versió, dirigida per Wit Studio i produïda per Netflix, ens retornarà a l'inici de les aventures del Rafi, a la seva recerca del One Piece per convertir-se en el rei dels pirates. La bola negra dels Javis desembarcarà als cinemes nord-americans el 6 de novembre i arribarà a Netflix dos dies després.
3: Soldadito español, soldadito valiente.
24: La pel·lícula va ser una de les triomfadores al Festival de Cannes i amb ella Javier Calvo i Javier Ambrosí es van endur el premi a millor direcció. Aquest era el moment.
4: The Best Director Award, Javier Ambrosí i Javier Calvo per La Bola Negra.
20: Incroyable.
4: Grande los Javis.
24: I la guanyadora de la Palma d'Or a Cannes, la romanesa Fjord, ja té data d'estrena. Apunteu bé, el 9 d'octubre.
25: Are you familiar with this Romanian saying? Bataia erupta din rai?
24: És una pel·lícula que està dirigida per Christian Munguiu i que obre el debat sobre els límits de l'educació en els infants. I demà s'estrena la pel·lícula també Supergirl, una nova entrega de DC Studios.
26: Crem de las colinas amarillas. Asesinó a mi familia, que era inocente.
24: L'estrena als cinemes, però, arriba amb molt males perspectives. Aquesta nova pel·lícula de superherois que s'ambienta a l'espai, on Supergirl comença una búsqueda per venjar-se, els mitjans d'arreu del món porten ressenyes que no conviden precisament a l'optimisme. Se'ls ha llegit el Carles Fernández.
27: A la revista Variety llegim un joc de paraules fulminant. Diuen que Supergirl és tan plana que és superhorrenda. Esclafen el guió dient que és terrible i diuen que la pel·lícula té una actitud de pretesa rebel·lia punk rock. La revista fa una última estocada assegurant que no té història i que és tan plana que dorm. The Hollywood Reporter dona una treva, lloant l'actriu Millie Alcock. Diuen que la seva interpretació converteix la protagonista en punky i atractiva, però tota esperança es desmunta quan afirmen

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bond Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 1788. Bond Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bond Hill, el valor real a les seves mans.
4: La possibilitat de comprar el joc de segona mà. I amb música, tot i que és dijous, aquesta matinada hem tingut estrena destacada, la nova cançó de Bizarrap.
5: Ya yo no fumo regular, sabía que iba a arrancarme a como de lugar. Llego y el prendón es el primero.
4: És la sessió número 42 del famosíssim DJ i productor argentí. Qui posa la veu és Mike Towers i està dividida en dues parts. Aquesta primera, 100%. Música urbana i una segona que és més aviat hip-hop.

0: És la primera sessió d'enguany de Bizarrap, que ara feia uns quants mesos que no publicava cap cançó. Al Víctor Cullell no li agrada, però a mi, personalment, sóc més de l'equip del Bernat Balboa, que li agrada més. A mi també m'agrada. Encara amb música, avui RAC 105 serà protagonista al Clotilde Fest. Programa per aquest vespre, a les 8, dos concerts als jardins del Palau Robert de Barcelona. D'una banda, Max Navarro. Estàs fet de l'aigua, quasi trames capes. Deien que preguntes per mi i això te la te després. Que després del seu pas per Operació Triunfo s'ha convertit en una de les veus revelació del moment. Més enllà de temes com Iniu a la Pla, també interpretarà algunes cançons en exclusiva del seu nou disc que veurà la llum a la tardor. I Catarsi Castellera a Valls, que vam poder viure en directe a RAC1 en la millor diada de Sant Joan de tota la història. La Colla Vella va descarregar 4 games extra i la Colla Joves 2 més en un duel que totes dues de segur que han celebrat de valent. El gran objectiu, el 4 de 9 net, el van descarregar els uns i els altres. Així ho narraven els de Castells a RAC1.
1: 24 de juny, Esteve, diada de Sant Joan, i ja podem dir 2-4 de 9 sense folre descarregats el mateix dia. Això és increïble, això és estratosfèric, això és Valls.
0: Tot i plegat sota un sol de justícia. I avui hem de lamentar la mort als 73 anys del periodista Carles Esteban, un històric de la redacció d'informatius de La Vanguardia. Al llarg de la seva trajectòria va estar al capdavant de seccions com la d'Economia, Societat o Internacional. A més, també va fer de defensor del lector. Abans d'aterrar a La Vanguardia, el Carles Esteban va passar per Teleexpress i el Diari de Barcelona. I a la resta dels esports, nova desil·lusió del Barça de bàsquet, que tancarà una nova temporada en blanc.
2: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
0: És el tercer any consecutiu que la secció es queda sense títols, cosa que no es veia des del segle passat. Ahir l'equip de Xavi Pascual ho va intentar del dret i del revés, però no hi va haver res a fer davant d'un València de Pedro Martínez molt superior als Blaugrana, que va acabar guanyant de 24 punts al Palau Blaugrana i van endur-se les finals per 3 victòries a 1. Va ser el Palau, l'Albert Pedrol.
3: Els precedents només donaven un 8% de possibilitats al Barça de capgirar la sèrie i no hi va haver manera. El València és un equipàs farcit de jugadors molt joves i el Barça va durar fins que li van arribar les forces. L'equip de Pedro Martínez va guanyar amb justícia i el resultat va quedar en un segon pla davant els comiats de Nicola Provítola, Jan Veselý i Tomas Satoranský, entre d'altres. La Provítola i Satoranský van acabar plorant, però en acabar, el base txec no va mossegar-se la llengua i va lamentar que el Barça fes fora Jasikevičius i Mirotić abans d'hora.
4: Però també pensava que vamos a tener un proyecto para muchos años. Yo creo que Charas va a estar muchos años más, que Nico Mirotić va a estar muchos años más, y eso hay que reconocer también. Eso fue una de las ideas que vamos a competir por eso, y yo creo que eso no se ha cumplido. Yo creo que con la llegada de Charas ha cambiado mucho, y yo creo que desde ahí, hasta que llegó obviamente Xavi, hemos empezado a jugar bien mejor, pero yo creo que ahí hemos dejado de ir uno de los mejores.
3: La Provítola, Satoranský i Veselý no són els únics que tocaran el 2, també ho farà Billy Hernán Gómez, després d'un pas de Sabadell pel Barça, i Xavi Pascual, que plega després d'una segona

0: segona etapa fugaç pel club.
1: Gràcies, Pedrol. Avui el Barça de Futbol Sala té una nova oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Per aconseguir-ho ha de guanyar la pista del Pozo Murcia a 8:15 del vespre. Si no ho fa, encara tindrà una última oportunitat en un cinquè i decisiu partit de la sèrie programat per aquest diumenge a les 12 del migdia al Palau Blaugrana. I en hoquei patins, ho explicàvem ahir, l'Igualada es va proclamar campió de Lliga 29 anys després. Doncs avui els aficionats igualadins ho celebraran pels carrers de la ciutat, tot i que el recorregut encara s'ha d'acabar de definir. La rua sortirà a 6:45 de la tarda del pavelló de les Comes i acabarà a la Basílica de Santa Maria per oferir el trofeu.
2: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom.
1: Ara de seguida la tertúlia, però abans el trànsit.
3: Espai patrocinat per Meroil, estacions de proximitat.
1: Anem al RAC, allà hi tenim comptant cotxes el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dijous, destacant que a hores d'ara tenim dues avaries actives, una a la AP7 a l'altura d'Ulldecona, que en sentit sud en direcció València es troben els vehicles al voral i provoca un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, la segona avaria ha estat a la ronda litoral a l'altura de Santa Coloma de Gramenet en direcció sud, doncs que deixa un carril de circulació tallat i 2 quilòmetres de retencions. Per altra banda, encara continuem també amb intensitat en quant a aquestes retencions habituals als voltants d'accessos de Barcelona, retencions en tot el nus de la Trinitat, destacant la C-58 amb 2 quilòmetres de cues en el seu últim tram, també a la C-33 des de Montcada i Reixaco, a la C-31 en l'últim tram des de Badalona. Tot plegat, doncs ens deixa força congestió a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès tenim retencions encara a la AP-7 en sentit sud entre la Roca i Montornès del Vallès, també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, tot plegat en direcció Tarragona. També en sentit nord hi ha 1 quilòmetre de lentitud entre Sant Cugat i Cerdanyola a la mateixa via. Per últim, des del Llobregat encara queden retencions també en direcció a la capital catalana per la B23 des de Molins de Rei o en aquest cas la A2 també des de Sant Vicenç dels Horts. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
5: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
1: No oblideu del matí, no fem a punt final, avui anem ja amb l'inici de la tertúlia, veiem si podem trobar un testimoni de Caracas, actualment a Venezuela, perquè ens pugui explicar de primera mà aquesta tragèdia, la situació que estan vivint ara ja, de matinada a la capital de Venezuela i a tot el país després d'aquest doble sisme. Anem.
6: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
2: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
6: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
1: 9:11.
7: Els meus pares són entrenadors. Corre, vesteix-te, esmorza. I jo només faig cas de l'esmorzar.
8: Arribar a tot és complicat. 7 de cada 10 famílies troben que l'alimentació dels seus fills és la seva principal càrrega mental. Per això, a Danone t'ho posem fàcil cada dia, amb una nutrició de qualitat per màxim 1 euro. Danone.
9: Danone us ofereix el perquè de tot plegat.
1: Ángeles Rives, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
1: Neus Tomàs, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
1: Us saludo així ràpid perquè tinc una persona que ens està esperant al telèfon amb una situació especialment delicada personal. Són les 3 del matí a Caracas. Per tant, ara ja parlarem amb calma i tranquil·litat. David Fernández, bon dia.
11: Bon dia, Sergi.
1: Pere Mas, molt bon dia.
12: Bon dia, m'alegria.
1: I Tian Riba, molt bon dia.
13: Bon dia.
1: Com us estem explicant des de primera hora del matí, aquest doble terratrèmol, magnitud 7.2, magnitud 7,5 amb 39 segons de diferència. Han causat moltíssimes destrosses a Venezuela. Ja hi ha desenes de morts confirmats i centenars de desapareguts. Segurament el pitjor de tot, el que més por fa, són les projeccions que es fan des de l'Institut Geològic dels Estats Units, que apunta que podríem estar parlant d'una tragèdia d'una magnitud històrica d'entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. I a aquesta hora tenim l'oportunitat, insistint, quan són les 3 de la matinada allà, de parlar amb la Graciela Pérez, és veneçolana i ara mateix és allà. Ens ha dit que és al carrer, de fet, perquè les parets de casa seva s'han trencat. Buen día, buenos días o noches para ti, Graciela. Muchas gracias por atendernos.
0: Buenos días para ustedes también, porque aquí ya es madrugada, pues son las 3 de la mañana. Un placer compartir con ustedes este espacio.
1: ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, realmente estoy muy nerviosa. El susto fue bastante fuerte. Aquí en Venezuela ha temblado otras veces, en Caracas, pero nunca yo había vivido un terremoto como este. Fue intenso, parecía eterno. Tomamos decisiones hasta equivocadas, porque en lugar de resguardarnos, lo que hicimos fue salir corriendo del apartamento, del piso, uh-huh. Hacia la calle. Aquí actualmente son las 3 de la mañana y los vecinos seguimos en la calle. No nos atrevemos a pernoctar en las viviendas. Uh-huh. Por el contrario, buscamos algo que vayamos a necesitar muy puntual y enseguida volvemos otra vez, dando gracias a Dios porque estamos bien, pidiéndole a Dios pues por aquellas personas que han sufrido el fallecimiento.
1: Porque, Graciela, ahora decías que estás en la calle, estáis todos los vecinos en la calle, explícanos un poco qué ves, con cuánta gente estás, insisto que son las 3 de la mañana ahora mismo, explícanos también en qué estado está tu casa, porque las fotos que nos has mandado son bastante preocupantes, se ven las paredes prácticamente a punto de caer.
0: Esas son nada más de mi vivienda, uh-huh. De mi vivienda nada más. Las paredes del edificio como tal, donde están las escaleras, también se resquebrajaron todas. La calle es realmente pequeña, es una calle pequeña, y bueno, todos los vecinos de los edificios de al lado, de hecho hay vecinos que están durmiendo en sus vehículos aquí mismo en la calle, uh-huh. No se atreven a llegar a su apartamento, entrar al apartamento.
1: Uh-huh. ¿En qué sitio? Dime, Graciela, por favor, perdona.
0: Disculpe, recientemente hubo otra réplica también que se sintió. Entonces, bueno, la gente que se había ido a su casa volvió otra vez a bajar. Estamos como en una zozobra. Sabemos que eso suele ocurrir cuando hay terremotos, que son las réplicas, pero de igual manera, pues, estamos muy ansiosos, ¿no? Estamos muy ansiosos. Uh-huh. El venezolano es muy alegre, entonces nos echamos broma y esas cosas, ¿no? Pero eso no quita el estado de ansiedad que tenemos, el estado de nerviosismo que tenemos. Uh-huh. Yo estoy ubicada en Caracas propiamente. Uh-huh. En una zona, no es el centro de lo que llaman el centro de la ciudad, ¿no? Pero dentro de la ciudad, no vivo a las afueras.
1: Uh-huh. Graciela, cuando ha ocurrido el terremoto, ¿dónde estabas tú exactamente?
0: Uh-huh. Bueno, nosotros estábamos, como es día feriado aquí en Venezuela, mi hermano y yo estábamos sentados en el sofá viendo una película, uh-huh. Y mi hijo estaba estudiando, y en eso yo oigo que suena un pito que no me era familiar, uh-huh. Y le pregunto a mi hijo, ¿y ese pito? Y él me dice, mamá, está temblando y viene un terremoto. Y enseguida empezó mi teléfono también a sonar el pito. de alarma. Uh-huh. Bueno, con las mismas pues nos paramos y salimos corriendo del apartamento. Sin voltear, sin mirar atrás ni nada, o sea, a correr.
1: Cuando decías el pito, entiendo que es una alerta que os han enviado a los teléfonos móviles y por lo que dices ha empezado a pitar y poco después ha llegado todos los temblores y el terremoto.
0: Sí, exactamente así. Yo no sabía, eso es una alarma que envía Google. Yo no lo sabía, es que aquí en Venezuela, pues terremoto así como tal, como el que estamos viviendo el día de hoy, el que pasamos, pues el día de ayer, no había pasado nunca, o sea que me llamó la atención el pito, pues un pito diferente al que uno pone, y de verdad que, y efectivamente sonando el pito y el piso empezándose a mover. Se movía tanto, tanto, que yo intentaba meter la llave en la cerradura para poder abrir la reja, y no podía. Era una cuestión que no era de nervios, era una cuestión de que se movía, la cerradura se movía, o sea, el edificio se bamboleaba de un lado a otro. Uh-huh. Esa era la sensación que teníamos. Uh-huh. Costó, o sea, movernos, movilizarnos desde el punto donde estábamos viendo televisión hasta llegar a la puerta, que no es un trayecto largo, y nos costó, porque el piso se movía, porque el edificio se bamboleaba, se iba de un lado a otro.
1: Uh-huh. Graciela, ¿cómo están gestionando el caos las autoridades? No sé si os han dicho cómo se va a actuar a partir de este momento, no sé si ha aparecido en cerca de vuestras casas policía, alguna autoridad que os haya explicado alguna cosa, es decir, ¿os han dado instrucciones sobre cómo proceder en las próximos minutos, próximas horas?
0: No, ninguna. Aquí no se ha acercado ni bomberos, ni defensa civil, ni policías, nadie se ha acercado aquí. De hecho, la información que tenemos, que es por los medios de comunicación, es lo que ha dicho Delcy Rodríguez, que sí, que se van a gestionar las cuestiones para ver la infraestructura y todo eso, pero eso es toda la única información que tenemos. Una información muy superficial, muy generalizada, y de verdad que ayuda no hemos tenido. De hecho, nuestro mayor temor, uh-huh, no solamente son las réplicas que vienen, uh-huh, sino también el que nuestras viviendas estén aptas para habitar. Yeah. Y no tenemos respuesta de ningún tipo de organismo del gobierno, del Estado, para que vengan a supervisar, hacer una revisión y darnos pues la información necesaria para ver si es apta o no la vivienda.
1: Graciela, no sé si a través de familiares, a través de amigos, conocidos, has podido hablar con gente que esté en otros puntos del país y si te han explicado cómo están allí en esas zonas, si la situación es similar a la de Caracas, es mejor, es peor.
0: Mira, no tengo a nadie en La Guaira, pero aquí toda la información gira en torno a La Guaira. La Guaira ha sido golpeada muy fuerte, muy fuerte. O sea, los derrumbes han sido de gran magnitud, hay pérdidas de vida, y eso lo sabemos, hay personas desaparecidas, y lo sabemos por las redes sociales, pues que los amigos se contactan con amigos y así vamos, ¿no?, comunicándonos. Eso es lo que sé de La Guaira. De otras áreas de Caracas, por lo menos Altamira, San Bernardino, El Paraíso, que también han tenido edificaciones que se han derrumbado. Esa es la información que tengo, y es información de red social, pues de amigos, de conocidos que van publicando y van entonces pasando la voz, y esa es lo que nos llega a nosotros, esa es la información que nos llega a nosotros.
1: Ara la Graciela estava parlant de La Guaira. La Guaira és l'estat que la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dit directament a la seva compareixença, que Delcy Rodríguez ha aparegut en els mitjans de comunicació cap a quarts d'una de la matinada d'allà, eren doncs una mica abans de les 7 del matí d'aquí, ha parlat directament de devastació absoluta. Clar, mirar les xarxes socials arriben veiem imatges, vídeos, fotografies que són de pel·lícula de terror. Ara també està passant aquell efecte que acostuma a passar amb aquestes coses, de que hi ha vídeos que la gent ja està passant com a certs coses que són falses, fetes amb intel·ligència artificial, d'altres moments, però és veritat que aquelles imatges que els mitjans de comunicació han pogut contrastar són molt bèsties. Graciela, te envío un fuerte abrazo, te enviamos un fuerte abrazo desde Cataluña, mucha fuerza, estamos en contacto y nada, que mucha suerte y muchos ánimos para ti y para los tuyos.
0: Gracias, muchísimas gracias. Gracias.
1: Per entendre també una mica millor per què han sigut tan destructius aquests terratrèmols i quina és la magnitud de la tragèdia, tenim en línia també el Jordi Díaz. Ell és sismòleg de l'Institut de Geociències de Barcelona, del CSIC. Jordi, bon dia i moltíssimes gràcies.
10: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Bon dia. Perquè ens en fem una idea, com de fort és un terratrèmol de magnitud 7.2 i 7.5? T'ho pregunto perquè avui amb la Mònica Usart des de primera hora del matí anem dient que, clar, una cosa és la magnitud, 7.2, 7.5, crec que són molt forts, però sobretot aquí el que fa que sigui més o menys devastador, sobretot la profunditat amb la que es produeix aquest sisme.
10: Sí, una mica la magnitud donaria efecte de l'energia que deixa anar el terratrèmol i l'intensitat d'un efecte dels efectes que té, no? Diguéssim, dels efectes que fa sobre el terreny, sobre els habitatges, sobre les vides, en definitiva. Terratrèmol de 7.7 és gran, no és, diguéssim, inusual, així perquè es feu una idea, doncs mira, l'últim any, el 2025, de magnitud d'aquesta magnitud o major ni van haver com a 7 o 8, em sembla, si no m'equivoco. És a dir, que és una cosa que al món, ja em refereixo, sí. és un terratrèmol de la banda alta, no dels més destructors, però sí de la banda alta.
1: Els dos terratrèmols han estat separats només per 39 segons. Això és habitual?
10: No és habitual, però és un fenomen que passa amb una certa freqüència. I, de fet, en aquesta zona, curiosament, hi ha registres de doblets d'aquests similars, de magnitud més petita. Si més no, l'any passat, ja el 2025, ja hi va haver un 6.2 i un 6.3, també molt seguits, i fins i tot he trobat a xarxa referència d'un terratrèmol del 1812, també una parella que seria bastant similar amb aquest, de 7.1 i 7.4, també prop de Caracas. Sí. És a dir, és un fenomen que no és rar, però vull dir, passa de tant en quant. Una mica la idea seria que el lliscament de la falla no es fa d'un cop, sinó que hi ha com rugositats que fan que el trencadissa, diguéssim, es faci amb dos passos. Mm.
1: I el fet de que hagi passat això, que hi hagi tan poca distància de temps entre un i l'altre, pot ser que sigui més destructiu, més devastador?
10: Bé, tot se suma, però és veritat que el gros és el 7, 7.5, les magnituds creixen molt ràpid, per dir-ho així. Hi ha molta diferència entre un 7.1 i un 7.5 en termes d'energia. Uh-huh. Aleshores, bé, sempre, diguéssim, no et sabria dir si els efectes poden ser més grans si hi ha hagut, havent tingut aquests dos seguits, o si n'hi hagués hagut un d'una magnitud una mica més gran, no? Un 7.8. Probablement serien, els 7 anys seguits, probablement els efectes serien similars. A vegades el que passa, que és molt perillós, és que hi ha, si no un doplet, una rèplica molt forta, amb més separada de temps. Més separada de temps, vull dir, mitja hora, una hora, dues hores. Llavors això acostuma a ser encara pitjor, en el sentit de que no solament les estructures que hi han trontollat a la primera s'acaben trencant, que és el que també hauria pogut passar aquí, sinó que, a més, els serveis d'emergència ja estan a lloc i els hi cau altra vegada el segon efecte. No? En aquest sentit, a l'estar així tan seguits, doncs d'alguna manera, com a mínim, és l'efecte més similar que si n'hi hagués hagut un una miqueta més gran.
1: I ara podria encara haver-hi més rèpliques, ara que escoltàvem a la Graciela, que ens deia que aquest és el gran temor que ara té la població.
10: Sí, normalment quan hi ha terratrèmols d'aquesta magnitud, durant els dies i setmanes següents n'hi van haver més, i el normal és que ara, conforme passa el temps, cada vegada siguin de magnitud més petita. Però és cert que és un tema perillós pel que us deia, no? Vull dir, justament hi ha estructures que s'han pogut, a part de les que ja han aguantat ara, doncs edificis, estructures, etc., que s'han fragilitzat i que podrien, diguéssim, caure amb terratrèmols que encara que siguin de magnitud més petita, puguin ser. L'esperable és això, que hi vagi havent una seqüència de terratrèmols cada cop de magnitud decreixent, tot i que a vegades hi han sorpreses desagradables i es pot repetir un altre terratrèmol gran en els propers dies. Però no és el més habitual. El més habitual és que cada vegada hi hagi nous terratrèmols de magnitud més petita.
1: De moment el balanç oficial és de 32 morts. Insistim que són les 3 de la matinada allà. Ve una nit extremadament llarga dels serveis d'emergències, però amb aquesta magnitud, creu que la predicció de les autoritats dels Estats Units, que arriben a parlar fins i tot de desenes de milers de morts en un país com Veneçuela, que també ho hem anat comentant des del matí, que potser no està tan preparada a nivell d'infraestructures com el Japó, per exemple, que avui també n'han tingut un aquesta matinada d'una magnitud fregant el 7 i no hi ha hagut danys ni morts. És a dir, podria ser certa una predicció de desenes de milers de morts a Veneçuela?
10: A veure, jo ara no estic en condicions de no conec les dades i tal. El que sí és veritat és que les estimacions del soroll geològic dels Estats Units acostumen a quadrar bastant, perquè diguéssim... No deixa de ser una mica estadístiques, però hi ha una planificació... Penseu que és a nivell mundial, aleshores poden variar, però ells donen, ho tinc davant, donen una probabilitat... De fet, el que donen és una probabilitat del 40% de que les morts siguin entre 10 i 10.000, entre 10.000 i 100.000. Aleshores, jo no puc, pel meu coneixement, no puc dir res, però sí que sé que les estimacions del Servei Geològic Americà acostuma a ser bastant exacte.
1: Ara hem parlat d'aquest altre terratrèmol que s'ha registrat al Japó, també molt fort, magnitud de 6.9, però, com dèiem, no hi ha hagut ni víctimes ni danys. Això és perquè el país està més preparat o és que hi ha diferents tipus de terratrèmol, també?
10: Bé, per començar, el del Japó no hi m'ha donat temps a mirar-ho gaire, però sí que és més profund, és de l'ordre de 50 quilòmetres. La veritat és que ara mateix no sé... Llavors, això és un efecte, quan més profund el terratrèmol, com crec que ja heu comentat aquí, pues els efectes tendeixen a ser menors. També la distància als nuclis habitats, vull dir, no és el mateix si passa molt a prop d'una ciutat que si passa a més distància, però des de... evidentment juga un paper fonamental la preparació sísmica d'un país, no? I en aquest país, en aquest exemple, pues, Japó segurament seria, si no el millor, dels millors llocs del món en quant a preparació de cara a un terratrèmol, i Veneçuela, pues, bueno, segurament estaria a la banda mitja o baixa, no t'ho sabria dir ara. Però sí, hi ha els dos efectes, vull dir, naturalment la preparació ho vam veure a Turquia, ho vam veure el terratrèmol d'Haití del 2010, hi ha un efecte, una relació directa entre la preparació que té un país de cara a poder suportar aquest tipus de fenòmens i el número de víctimes que hi ha.
1: Els dos terratrèmols han sigut tan forts que l'hem vist en el seu perfil de Twitter, que fins i tot l'han detectat els sismògrafs aquí a Catalunya. Això és a més de 7.500 quilòmetres.
10: Sí. Bé, això és una... De fet, és normal. És normal en el sentit de que cada vegada que hi ha un terratrèmol de magnitud superior a, no sé, 5.5 o 6, els sismòmetres professionals ho poden detectar tot el món. Aquí, a més, també s'ha de dir, la foto que he penjat a xarxes és un sismòmetre que tenim aquí a l'entrada de l'institut per temes de divulgació, diguéssim, perquè és molt senzill, és molt simple, i el fet de que sigui de nit i un dia festiu, doncs també ajuda, en el sentit que hi ha menys soroll, diguéssim, de la ciutat, que si fos a les 2 del migdia. Però sí, registrar, això és una cosa que la gent segurament no sap, però registrar aquest tipus de terratrèmols, amb els aparells que tenim, amb els sismòmetres, s'enregistren a tot arreu del món. Sí.
1: Jordi Díaz, sismòleg de l'Institut Geociències Barcelona del CSIC. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Jordi, una abraçada.
10: Gràcies. Gràcies. Altres, fins una altra.
1: A veure, passant 2 minuts de 2:15 del matí, ara us donaré la paraula, però he de fer un gir radical del guió perquè tenim una persona que ens està esperant també al telèfon. A més, és una persona que té una agenda extremament apretada i mil·limetrada i no la podem fer esperar. Jo crec que, a més, és una entrevista que té interès, sobretot amb tot el que està passant a Madrid. Anava a dir aquests últims dies, no, aquestes últimes setmanes i aquests últims mesos. Per tant, parlo amb ella i després... ordenem tot i ho posem sobre la taula. Rebeca Turró, secretària d'Organització del PSOE. Bon dia i moltíssimes gràcies.
11: Hola, bon dia, un plaer.
1: Bon dia, igualment. Vostè confia cegament en Pedro Sánchez? Posa la mà al foc per ell i per la resta de ministres del Partit Socialista?
11: Mira, jo crec que el president Sánchez ha demostrat que avui per avui és el valor més important que tenim en el Partit Socialista. I a més està sent un president del govern que ha aplicat amb valentia, no?, polítiques públiques dirigides a millorar la vida de la gent. Ha portat a Espanya a tindre 22,5 milions de treballadors. Ui, coneixem també les dades de l'INE, no?, com continuem creixent. L'únic país a Europa, no?, que va capdavanter amb el creixement econòmic, és exemple de polítiques de defensa dels drets humans. Jo crec que són motius suficients per estar amb el president Sánchez.
1: Ni Sánchez ni els ministres del Partit Socialista, segons han anat repetint aquestes últimes setmanes, tenia constància de la trama de corrupció d'Àvalos, de Coldo i companyia. Senyora Turró, costa molt de creure que ningú dins del PSOE sapigués res.
11: Bueno, però és que és així, perquè si no, ni Pedro Sánchez ni la resta de companys haguera permès, no?, totes aquests comportaments individuals que han tingut determinades persones que efectivament sí, eren persones molt importants, ocupaven el càrrec que jo ara mateixa ocupe, però també hem de ser realistes. El Partit Socialista està al govern, el secretari general és el president del govern, s'ocupa especialment, i com no podia ser d'altra manera, de ser president del govern, i el secretari d'organització és una figura molt important, que qui porta les riendes del Partit Socialista, sobretot quan s'està governant. I era molt difícil de saber que aquesta gent tenia una vida totalment paral·lela, no?, a la dinàmica del propi partit.
1: Des del partit insisteixen que es tracta de casos individuals, però quan hi ha un exministre, un exsecretari d'organització i un assessor implicats, continua sent un problema individual o ja és un problema de partit?
11: No, és que ningú se pot escapar de que en qualsevol organització, siga política o de qualsevol altra índole, puga lleure aquest tipus de comportaments en qualsevol empresa, en qualsevol organització, i responen aquestes persones a aquests comportaments. Òbviament el Partit Socialista n'hi ha format part d'absolutament res del que hem estat coneguent, i li ho diu algú que acaba d'entrar fa un any, que ha estat, com no podia ser d'altra manera, contractant informes forenses, auditories, per veure exactament, tot i cada una d'aixòs comportaments, si havien tingut alguna implicació en el partit. I li puc dir que el meu partit continua sent un partit de 147 anys que es dedica a millorar la vida de la gent, honest i amb gent que de veritat té principis i valors que són els que representa el meu partit. I per tant, si hi ha algunes persones que han actuat mal, també li dic una cosa, el Partit Socialista ha sigut contundent amb aquestes persones, i per això ja no estan ui per ui en les files del Partit Socialista. I jo trobo molt a faltar que, per exemple, el Partit Popular, davant corrupteles i comportaments també de determinats càrrecs i persones molt importants dintre del Partit Popular, Feijó i el Partit Popular pues no fa res, no? I jo crec que ahí està la gran diferència entre qui realment, com no sol es condemna la corrupció, sinó actua front a ella, i els que miren cap a l'altre costat.
1: Què ha fallat, però, senyora Turró, dins del PSOE, també dins de la Moncloa, perquè això hagi pogut passar?
11: Bueno, és que a mi m'agrada comparar-ho, no?, en aquelles persones que tenen una doble vida i que les persones que estan al voltant no s'enteren. I és l'habilitat que hagin pogut tindre. També li dic que en el cas de Santos Cerdán, anem a veure com avança el cas judicial. Nosaltres, màxima col·laboració amb la justícia des del primer dia. Amb Avalos ja hi ha una sentència sobre unes actuacions que no s'han pogut detectar, i per tant, hi ha que portar-ho ahir. A qui la haga, la paga, sea quien sea. I és el que nosaltres sempre hem dit, i hem actuat, no?, de manera contundent, no esperant una sentència, sinó amb uns indicis, altres amb indicis molt flagrants, perquè jo, en tot el meu respecte, vinc de la Comunitat Valenciana, sé perfectament la corrupció del Partit Popular i soles que l'han cobijada, i ara estic veient la Comunitat de Madrid. Qüestions que són molt evidents, que la senyora Ayuso ha regat en milers de milions a Quirón, Quirón ha pagat a la seva parella 4,4 milions d'euros, i així ningú diu res? El Feijóo, vamos, demana molta transparència i moltes explicacions al partit que té enfront, però així mateix no actua per a res front a aquestes corrupteles.
1: Si haguessin condemnat a 24 anys de presó l'antiga mà dreta i exministra del president del govern, però del Partit Popular, per una trama de corrupció, el PSOE no demanaria la dimissió del president i eleccions?
11: Pues si hagueren vist també com hagueren actuat ells, no? Estic seguríssima que el Partit Popular no hauria actuat com nosaltres hem actuat, que des del minut zero que tinguérem indicis, aquestes persones isqueren de les nostres files. En funció com haguera actuat, pues se podria demanar unes responsabilitats o altres. El Partit Popular, desgraciadament, té una corrupció estructural. Està en una seu pagada en diners bé. És que demanen exigències que ells mateixos no, ni han complit anteriorment ni complixen en aquests moments, no? Per tant, en funció de la seva actuació, nosaltres haguem demanat una cosa o altra, però estic segura que hauríem fet exactament com han fet durant tota la vida que jo conec, que estic en política, no? Que és protegir-se, ajudar-se entre ells i tapar. I, hombre, el senyor Pablo Casado va eixir per la finestra perquè apuntava, no?, a la corrupció de la senyora Ayuso. I va entrar Feijóo, per tant, ell entra tapant la corrupció.
1: Entenen, però, que el fet que el debat públic sigui un fangar d'acusacions permanents entre el PP i el PSOE i el PP, només faci que debilitar la poca confiança que queda dels ciutadans amb les institucions? És a dir, no sé si consideren que aquest és el debat públic que mereix la ciutadania del país.
11: No, per supost que no, però jo quan ens posen en igualtat de condicions PP-PSOE, no respecte aquesta opinió, perquè és tot el respecte, però no la compartís, no? Perquè efectivament no estem en igualtat de condicions. Hi ha algú que s'ha empenyat des del primer dia que tornem a governar en aquesta legislatura, s'han empenyat en que nosaltres no podem governar i se pensen que som un govern il·legítim. I a partir d'ahí el Partit Popular le ha valido todo, da igual lo que sea, contra la família, o sea, pretenen que ni respirem. I estan sent així des del primer dia, perquè, entre altres coses, mai han volgut respectar la voluntat popular d'un Parlament. No ho han volgut respectar mai. I això ha sigut el seu problema. I el Partit Popular, el problema és que le vale todo, con tal de derribar un gobierno. I li dic una cosa, això simplement ens dona encara més forces per continuar.
1: Precisament això li volia preguntar. Ahir Pedro Sánchez va sobreviure al Congrés, però també és cert que pràcticament cap dels seus socis va sortir a defensar-lo. El govern pot arribar en aquestes condicions realment al final de la legislatura?
11: Pues mira, jo crec que hi ha molts raons per continuar governant. Esta mateixa setmana s'aprovaven més de 6.000 milions d'euros per a dependència en 2 anys. Per a mi, aquestes són les raons que realment valen la pena. Per als que van fer a mi, personalment, ficar-me en la política. I això és el que realment val la pena. I a mi, ja que esta setmana en el Consell de Ministres s'aprovara més de 6.000 milions d'euros en 2 anys, per a algo tan important, un pilar fonamental com està sent la dependència, crec de veritat que mereix tota la pena i continuarem fins que els espanyols vulguin millorar la vida de la gent.
1: Junts per Catalunya planteja que Pedro Sánchez faci un pas al costat i es busqui un altre candidat socialista per salvar la legislatura. Ahir el mateix Sánchez ja va ser molt contundent des de la tribuna del Congrés, però unes hores més tard, potser més en fred, no sé si és una opció que el PSOE descarti absolutament.
11: Hombre, totalment. Jo és que, la veritat, veig molta incoherència, no? I veig també, pues, bueno, que Junts en aquests moments diu una cosa pel matí, altra fa per la vesprada, i per tant, oye, ahí que estan les figures que permeten en la Constitució, tens una moció de censura que no vol signar-la amb el Partit Popular i Vox, que a mi ja li dic que són exactament el mateix, perquè per lo que se veu el Partit Popular moderat ja no existeix, fan exactament també les mateixes polítiques, pues ahí sabrà Junts el que ha de fer. Des de luego nosaltres anem a seguir governant. Crec que els experiments dels que ahir plantejava Junts pel matí i altra cosa per la vesprada, pues em porta d'això, no? A veure una incoherència. També li dic, A mi m'han agradat molt les polítiques que també hem posat en marxa des d'este govern, que hem portat a una política de convivència, no? A Catalunya i a Espanya, i avui disfrutem d'una pau social i una estabilitat, que això està traduint-se també en Catalunya en un major creixement, no? En termes econòmics i d'ocupació, que és el que realment li interessa a la gent. Hem anat a una normalitat tan gran que el PP i Junts ja se parlen d'iguals. Aquesta és la realitat, no? I jo crec que hem d'estar satisfets també el govern, perquè això ho hem aconseguit també nosaltres.
1: Li he preguntat a l'inici de l'entrevista si vostè posava la mà al foc per Pedro Sánchez i pels seus ministres com a secretari d'organització del PSOE. Li pregunto també si posa la mà al foc per José Luis Rodríguez Zapatero.
11: Mira, jo crec que hem sigut molt clars, no? En la qüestió de José Luis Rodríguez Zapatero creiem en la seva innocència en el principi, que és fonamental, no? La presumpció d'innocència. Estem veient també estos dies, no? Ahir. A mi me preocupa molt la situació en la que hem arribat, no? Perquè està filtrant-se determinada informació que està vulnerant totalment la intimitat de la persona, drets fonamentals. No deuria estar parlant-se de si Zapatero pren medicaments o no pren medicaments. És que me pareix una verdadera barbaritat el que està passant, i hem de fer una reflexió col·lectiva, sincerament, perquè quan s'arriben a vulnerar el dret a la intimitat, el sistema ja apareix autoritari. Sembla que és autoritari. I això és lo realment preocupant, perquè avui és Zapatero i demà pot ser qualsevol de nosaltres. I hem de fer una reflexió col·lectiva, que algú pugui estar investigat, no dona com per a que s'estiguen vulnerant els drets o coneixent causes secretes com estem coneguent-les, que se filtra absolutament tot. I a partir d'ahí se crea un debat, judicis paral·lels, culpabilitats... O sea, jo, sincerament, no ho he vist en la meua vida. Crec que hem de fer una reflexió i això és molt perillós, eh?
1: Li trasllado les dues últimes preguntes, senyora Torra, perquè em consta que ha de penjar. Aquests escàndols de corrupció del PSOE l'han fet dubtar, ni que sigui un segon, sobre dimitir com a secretària d'organització del partit?
11: Per a res. Vull dir, ja li ho he dit. Això no respon al Partit Socialista. El Partit Socialista va molt més enllà de casos, com li he dit, individuals, comportaments, que evidentment per a nosaltres ens han avergonyit. Però, efectivament, actuarem de manera contundent. I li dic una cosa, jo porto així un any de secretari d'organització, alguns me diuen que complicat, no? Un any molt complex en el que has tingut que assumir una responsabilitat molt complexa, però li dic una cosa, tornaria a assumir la responsabilitat de ser la secretària d'organització d'aquest partit una i mil vegades, perquè no hi ha major orgull que defensar la honorabilitat d'aquestes sigles i dels seus militants en un moment com el que vivim. 147 anys d'història tractant de millorar la vida de la gent i transformant d'este país. És que crec que no hi ha res millor en aquests moments que com li dia defensar-hi en la cara ben alta les sigles d'este partit.
1: I acabo lligant també amb l'inici de la conversa. L'any 2021, Ábalos va ser cessat com a ministre i ell va deixar la secretaria d'organització del PSOE, cosa que en aquell moment va sorprendre molt, va sorprendre a tothom, i va haver-hi zero explicacions, de fet, ningú acabava d'entendre què estava passant. Quan posteriorment va esclatar el cas Ábalos, doncs potser ja es va començar a entendre una mica més què havia passat. Realment... Tenint en compte això, li torno a traslladar la pregunta. Ni el PSOE, ni Pedro Sánchez, ni ningú en sabia res? Li dic, senyora Torra, perquè com a mínim és sospitós.
11: No, bueno, pot ser sospitós, però la realitat és la que és. I clar que no, que ho desconeixien. Que un president decidisca cessar o nombrar a un ministre, això és competència d'ell. Evidentment que no ho sabia. Perquè li torna a repetir que si el president haguera sabut algun tipus de comportament d'aquestes dues persones... mai ho haguera permès. Mai ho haguera permès. O si l'executiva ho haguera sabut, mai ho haguera permès. Eixa és la realitat. A partir d'ahí, bueno, pues hi haurà molts valors de judicis i moltes opinions, però la realitat és la que és.
1: Rebeca Torró, secretària d'organització del Partit Socialista. Bon dia i moltíssimes gràcies per atendre
11: la programa. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Un plaer.
1: Passen dos minuts de 9:45. Fa literalment 3 quarts d'hora que esteu asseguts en aquest estudi, encara no puc parlar.
12: Estem en aquest programa, eh? Se'ns està...
1: Doncs encara haureu d'esperar uns minuts més. Un segon, ara tornem.
12: Hi ha moltes coses a comentar.
6: RAC 1.
12: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic.
13: Doncs millor.
14: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Regístrate al programa para ti de Endesa y si es amb amics, millor.
15: Este verano la gran pregunta es...
16: ¿Híbrido o eléctrico?
15: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
17: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
18: Bé, i què voleu fer aquests dies?
19: Anar a una piscina caribenya.
20: Dormir en un hotel del Far West.
21: Volar a llops d'un drac.
18: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
22: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així, sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
23: Així sona la teva alarma Verisur quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisur, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
24: Verisur.
25: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
26: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: A Conforama les rebaixes són encara més brutals amb els dies sense IVA. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Aprofita aquests dies brutals només del 25 de juny al 2 de juliol. Conforama.
29: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
30: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
31: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
32: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
33: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
32: Que poc que costa comprar bé.
34: Únicament fins al 6 de setembre, els llibres de text per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els llibres de primària i secundària i emporta't un 10% de regal per les futures compres de tot el que necessitis. A més, tens un 5% de descompte directe per llibres d'infantil, batxillerat i lectures recomanades. Consulta les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
35: El perquè de tot plegat.
1: 9 minuts i arribarem a les 10 del matí. Tanco el cercle explicant que el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha explicat a Ràdio Nacional que no tenen constància de cap espanyol mort ni ferit pels terratrèmols de Venezuela.
36: Estado en contacto con nuestro embajador en Caracas y por el momento, felizmente, no tenemos ningún fallecido que nos conste, ningún herido. Es pronto todavía para evaluar la situación, pero de un primer reconocimiento no ha habido. No obstante, ayer lo hablaba con el embajador, estamos hablando de que son más de 200 que residen en Caracas y por lo tanto, dado la amplitud de la magnitud y de todas las ciudades que han estado afectadas, no es de descartar que haya españoles afectados, pero afectados más por infraestructuras.
1: I el Departament d'Acció Exterior de la Generalitat també ha confirmat al Món RAC1 que, de moment, sortosament no consten ni morts ni ferits catalans. Sí que ens han explicat que hi havia alguna celebració de Sant Joan. Ens explicava la Graciela que era festiu a Venezuela. Estaven aprofitant d'algunes comunitats catalanes quan hi ha hagut precisament la sacsejada en plena tarda, però el casal català a Caracas ha traslladat al govern de la Generalitat que ara per ara està tothom bé. I, per lligar-ho, els dos temes que hem tocat a l'inici de la tertúlia, l'exministre José Luis Ábalos demanarà la nul·litat de la sentència del Tribunal Suprem que l'ha condemnat a 24 anys de presó pels contractes de les mascaretes en plena pandèmia i al·legarà vulneració de drets fonamentals. Ho ha anunciat aquest dijous al seu compte de Twitter, en què realitza una valoració de la sentència sobre el cas Mascarillas basada exclusivament en su lectura. Diu José Luis Ábalos. Crec que tindrem alguna novetat més d'Ábalos també en els propers minuts, que s'està treballant des de la redacció. Ara us explicarem. Però, bastantes coses a comentar. Vols obrir foc tu, Ángeles Ribes?
0: Vinga, va.
1: Vinga.
0: M'ha agradat molt, molt, molt l'entrevista de la senyora Torró. Tot va bé. Madame la Marquise.
2: Que t'has fet socialista ara, de cop i volta?
0: Bueno, he vist la llum, he vist la llum.
2: Ara.
0: Sobretot el tema de l'última pregunta, perquè, clar, aquí ningú sabia res, són tots uns aprofitats, el partit és molt bo, la gent que l'entregarà és molt bona, i, uf, quina mala sort que han anat a parar una sèrie de gent tota mala que estava als llocs on podien fer més mal, però no eren pas del partit, ni eren pas, eren mala gent. O sigui, és que sí, és increïble, perquè la gran pregunta l'has fet al final, que és: i aleshores, per què el 21 Pedro Sánchez va cessar de forma fulminant el senyor Ábalos, sense cap explicació en aquell moment ni ara, més enllà d'allò que ha dit, que és que el president del govern té aquesta prerrogativa. Home,
2: cinc
0: i tant,
2: anys,
0: clar,
2: fa cinc anys, això.
0: Però és que n'hi ha una cosa encara pitjor, que és que després el va posar a les llistes del Congrés del Diputat.
2: I ell va plegar de secretari d'organització.
0: Clar, també, és que... Tot fa molta, molta, moltíssima pudor, moltíssima pudor. I ja, enllaçant amb el que has dit de que demanarà la nul·litat del procés per vulneració de drets fonamentals, el senyor Ábalos, home, ara t'he de dir totes aquestes coses, bona sort en l'intent, i només recordar que la sentència ha estat per unanimitat de tots els membres.
2: O sigui, la sentència del Suprem, eh?
0: Sí, però el Suprem també té gent que és de l'ala, que es diu progressista. De fet, n'hi ha dues persones allà al Suprem que van fer vots particulars en el cas del fiscal general de l'Estat i una d'elles demanava la lliure absolució. O sigui, que no són pas membres de la fachosfera habitual que denuncia el Partit Socialista i els seus mitjans constantment. O sigui que... I un altre amable recordatori és que aquest ha estat el primer judici. Els que venen després... Els que venen després i el que anirem a veure. Serà horrorós i ja veurem com se surt el Partit Socialista amb aquesta fugida cap endavant, que com a partit no el fa cap favor, cap.
3: Jo crec que l'argument més dèbil, i que és el que repeteix permanentment el PSOE en aquest cas i també en el de Santos Cerdán, i veurem, suposo que en el cas de Leire doncs, també va una mica per aquí el que s'està dient, és repetir que són comportaments individuals, perquè jo crec que quan tu li has insistit, que és la pregunta que els hi fem tots, no? De si no ho sabien, és que mal si ho sabien i mal
0: pitjor
3: si no ho sabien.
2: Exacte, sí.
3: És que,
0: pitjor si no ho
3: saps? Mal si ho saps i mal si no ho saps. La Rebeca Torró ha explicat ella que ve de la Comunitat Valenciana i ha explicat, i té raó, que allò va ser un niu de corrupció permanent per part del PP. El que passa és que ella, també com a valenciana, suposo que coneixia, o en tot cas els seus companys a València, coneixien més que ningú el perfil del senyor Ábalos. I si no, els recomano llegir el que va escriure ahir un company que no el conec, que es diu Francesc Arabi, i que es veu que sap molt de política valenciana, i explicava molt bé com era Ábalos, i Ábalos és un senyor que sempre ha tingut, deia ell, molt bon olfacte per detectar els cavalls guanyadors al Partit Socialista. I la prova és que la batalla o la cursa Almunia-Borrell, que tothom donava per fet que guanyaria Almunia perquè tenia el suport orgànic de Ferrat, doncs ell va donar suport a Borrell, que és qui va guanyar. En la batalla Bono-Zapatero, que tothom donava per fet que guanyaria Bono perquè tenia el suport dels principals espases del partit, doncs ell va donar suport a Zapatero, que recordem que aquell congrés Zapatero va guanyar per 9 vots, no? I que quan ell és diputat a Madrid, a Ábalos, ell ja es fixa en Pedro Sánchez i és un dels seus primers avaladors. Per tant, aquest olfacte estratègic de dins del partit el va convertir en algú molt important, no només a València, sinó a Madrid, perquè, com s'ha recordat aquests dies, la Federació Valenciana, juntament amb l'Andalusa, i encara que sigui amb aquesta separació, perquè són dos partits diferents, el PSC, són al final els grans, no només graners, sinó que estratègicament són els que acaben decidint qui mana el PSOE, no? Jo, la veritat, en aquell moment, quan el 2021 els preguntem als periodistes a Moncloa i a Ferraz per què es carreguen a Ábalos, no ho aclareixen. Després, en entrevistes posteriors, ja públicament, han anat parlant d'aquesta vida
0: dissoluta
3: que tenia, no? Bé, pot ser que només sapiguessin això en aquell moment i se'l carreguessin només per això, d'acord? El que no t'explica... No, jo no ho sé perquè jo no hi era. El que té molt difícil explicació és que el recuperis després. I, per tant, jo crec que amb tot el que hem sabut després del tipus de viatges que feia, amb qui els feia, el tipus de reunions que mantenia, costa molt de creure que ningú, absolutament ningú, sapigués que aquest senyor estava fent coses que no corresponien.
0: No malinterpreti, sé que no m'he rigut pas del teu argumentari, sinó de l'argumentari d'ells. És a dir, pretendre que per una vida dissoluta a un senyor que li posa les banyes a la seva dona, etcètera, etcètera, se li treu de primer... de ministre... és de conya, és de conya. No se creuen ni ells, pobrets.
4: Jo estic molt d'acord amb la Neus, que igual la pregunta a la Rebeca Turró era si ens podia explicar per què el 23, no? Se'l nomena cap de llista per València. Jo fins on sé, molta gent del PSPB diu, què estàs fent? I gent important del PSPB. Tinc un amic que és catedràtic a la Universitat de València, fusterià, que fa igual 15 o 20 anys em va dir que Ábalos era un gran corrupte i que si no ho era, ho seria. Perquè les formes de fer en el seu entorn, les formes de relacionar-se, d'acumular poder, els abalistes li deien que sempre dictaminava què passava al PSPB. Per tant, jo crec que una de les fragilitats de la intervenció d'ahir de Pedro Sánchez, que òbviament surt, com ja s'havia anunciat, a l'atac, entre cometes, és que o ets el partit més transparent segons els organismes que citava, o et feien tots els mecanismes de control intern, de contrapesos, de... Uh-huh. Em costa que un espai que acumula tant poder a l'estat espanyol com és la Secretaria d'Organització, ningú sàpiga res, que és el dilema de si no saps per què no saps, i si saps per què saps, però no quadra que siguis el més transparent, el més no sé què, i que et passi el que t'ha passat amb dos secretaris d'organització consecutius. De les intervencions d'ahir, jo crec que la més sensata i atrevida i més lúcida va ser la més Aizpurua. Va fer una intervenció molt descriptiva de quin és el moment. No tot és corrupció i no tot és l'ofert, ni molt menys. Vull dir, el cas Ábalos és un escàndol molt vallenclanesc, per dir-ho així, perquè mira que és cutre, per dir-ho, no? Mira que és barroer i que és... no? Ja està. Que ara tinguem un heroi que es diu Aldama, també obliga a recordar que una cosa... és un alertador de la corrupció, i no vull recordar com van acabar els que van alertar de la Gürtel, de mil casos aquí, de la nostra estimada Itziar González, o sigui, que han acabat sempre fatal. És un penedit, que encara li queden uns quants judicis, perquè el cas Hidrocarburos i el frau d'IVA, i clar, i aquesta sorpresa de que tu pots estar per una cultura no punitivista de justícia restaurativa, però que es basa en la reparació del dany. Com a mínim, aquest senyor que no guanyi ni un duro, ja ha guanyat 4 milions d'euros buscant una mica, no?, per no fer el titular fàcil, perquè resulta que no està condemnat per això. I per tant, i que m'estranya també molt que la sentència no digui que és un comissionista, no? I això, atrapats, crec que molt atrapats, que l'any que queda serà bèstia, però això a mi em sorprèn molt que el PSOE doni per fet que això, que tots han estat enganyats, no? No crec que Ferraz ningú sapigués o sospités. I tornant, ara rebobino al 21, crec, el que s'ha publicat és que Carmen Calvo es que avisa de la vida, no?, poc exemplar.
3: I Adriana Lastra.
4: I Adriana Lastra, efectivament, d'Àvalos. Però la gran pregunta és, la llei del

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Sabies per què el kèfir d'Activia és un kèfir de veritat? Perquè conté autèntics llevats de kèfir. És boníssim i amb probiòtics que només Activia ha demostrat que arriben vius a la microbiota i nodreixen la seva diversitat. A més, comença els matins amb Activia kèfir. Et sentiràs bé per dins i això es nota per fora. Activia kèfir, un kèfir de veritat.
4: O només, sense tenir cap càrrec de res en lloc, cap càrrec institucional, només això... ja hauria d'haver semblat estrany a algú. I algú hauria d'haver dit aquesta persona no pot estar fent el que fa aquí.
5: Quan el col·loquen a Renfe, i dius, a veure, per què estem col·locant aquestes persones amb quins perfils professionals? No, i a l'aire igual, no. L'aire és psicodèlic.
4: I després, una cosa que feia el PP, i ha tornat a fer el PSOE, i estaria bé, ni que fos perquè fa mal als ulls, els secretaris d'organització no poden ser els ministres de Foment.
5: Dic una cosa també que és històrica, eh?
6: És on hi ha la pasta de les obres, eh? Dic, sí, per completar la frase, per si algun oient no estava al tanto.
5: Vull dir que les opacitats...
6: Tot a mi, eh? Sí,
5: perdona.
6: No, tota la cordialitat.
7: Per cert, Isabel Díaz, jo sóc a Telecinco.
6: No, i què?
4: Clar, després... Sí?
7: No sé si...
6: Breaking News, novetats, sorpresa.
4: Parlant de gent que va guanyar molts diners en la pandèmia, no se sap com.
5: I les missatges i les agendes de Zapatero filtrades, que també és un altre tema.
6: Doncs mira, per aquí volia començar jo. Jo volia demanar, no parlar-ne ara, perquè en què estem, però jo vull parlar del tema de l'agenda Zapatero després, si el presentador avui present aquí, o sigui tu, Sergi, ens ho permets després,
5: sí.
6: Val? Després de tenir uns 45 minuts amb la boca tancada, suposo que podem reivindicar aquest dret. Però, tornant al tema que estem comentant...
8: Quin resquemor.
7: No, ja.
6: Hi ha una tensió aquí a l'ambient que es pot respirar. A veure, a mi no em sembla compatible a les declaracions d'ahir Pedro Sánchez al Congrés dient este senyor, no sé, jo el literal no el sabria dir, però més o menys ja el tenim tots present, este senyor és indigno, és innoble, referint-se a l'Àvalos i això no ens agrada el nostre partit i és un cas aïllat i tota aquesta argumentació que repeteixen tots els socialistes un darrere l'altre, no em sembla compatible això amb aquest punt d'aquesta qüestió que se li ha preguntat a la Rebeca Turró sobre què va passar el 21 i malauradament no li han preguntat què va passar el 23. Quan diuen què va passar el 21... Jo ho sé que n'heu parlat tots, però o sigui, aquest senyor plega. I jo me'n recordo les tertúlies ens preguntàvem què havia passat aquí, per què plegava de diputat i per què plegava de secretari d'organització sense cap explicació. Era tema de tertúlies. Més de juliol feia molta calor. I es va arribar a dir que potser que era per la vida dispersa, això que no heu dit vosaltres, vida dissolta, que vol dir bragueta alegre, diguem-ne, val? Però també es va parlar del famós avió amb la Delphi, us en recordeu? Hi havia un avió que va aterrar, aquest senyor va entrar dins l'avió, en territori espanyol, quan la senyora veneçolana tenia prohibit entrar a territori europeu, que això ja seria el recachondeo que ho és alguna cosa d'aquestes amb el senyor Zapatero. Però és que, efectivament, encara és molt més greu que el 23 el torni a posar a cap de llista, com ha explicat aquí el David Fernández amb el seu amic catedràtic, que ja li va dir que aquest era un Vivales. O sigui, és impossible que no sapiguessin res. És impossible que no l'estiguessin protegint, fent-lo diputat, perquè anés després estigués aforat i hagués d'anar al Suprem, que, per cert, s'ha demostrat tots els advocats una mica ben assabentats, diuen que és un error que es volgués quedar en el càrrec per seguir cobrant el sou de diputat i al mateix temps estar més protegit judicialment, perquè ha anat al Suprem, que és un tribunal que sent com funcionen, que li han fotut un castanyasso no recurrible, que, en canvi, si hagués anat als altres tribunals, ara estaria rondant i potser d'aquí 10 anys tal dia faria un any. Aleshores... Ho sento, senyor Pedro Sánchez, no cola tot això que ens està dient. I tot aquest argumentari del i tu més, i ara ficar-se amb la Ayuso, i ahir va ser molt graciós el moment de dir-li, escolta, qui paga el lloguer del pis de l'amic Feijó, que aquests no donen puntada sin hilo. O sigui, alguna cosa rara de veure amb el lloguer del pis, o amb l'import del pis, o amb alguna coseta, que deu ser menor.
8: No,
6: sí, home, sí. Potser el paga... Aquí hi ha moltes... que em surt merdes, porquerietes o punyals per llançar-se, i realment el nivell d'ahir al Congrés, amb tot el tema de si les cases de barrets, de si estem en una mena de nivell de degradació del debat públic, bastant bèstia.
7: Quanta gent devia seguir ahir?
6: El com?
7: La sessió al Congrés, realment. És a dir, aquí a Catalunya la gent estava de Sant Joan i estava parlant amb les coques i tal. Però realment, a la resta de l'estat espanyol,
6: la
7: quanta
6: resta
7: gent
6: està...
7: va seguir?
6: No, la resta està amb quatre titulars. Però,
8: exacte.
6: A veure, perdona, si anem repetint, que el PP és molt dolent, a veure, que el PP és molt dolent i molt corrupte, ja ho sabem, no cal que ens ho digui el Pedro Sánchez. Però també ho és aquest senyor que han condemnat, que la sentència és una mica injusta, tirant a bastant injusta, perquè això és 24 anys per un, i comparat amb altres penes, i el senyor aquest, el dama, que se'n va de rosites, i a fer uns informes, i a fer unes quines tonteries, és bastant escandalós. Però el fet

0: principal és que alguna cosa puta podrita allà dins. Sí que és veritat que no hi ha res que fins ara s'hagi demostrat que sigui finançament il·legal del PSOE, que representa que és la gran línia retòrico-filosòfico-ètica, més aviat la gran línia ètica, que no es pot franquejar. En el moment que algú demostri que la pasta que estaven mangant aquests pàjaros era pel partit, representa que ja és el gran pecat venial, que és el finançament irregular del partit. Però això sí que és veritat que encara no s'ha demostrat, i fa la sensació que aquests resistiran fins que no surti cap cosa. Recordeu quan va començar a esclatar el cas Ábalos, que hi anàvem a filtració diària, que estàvem tots, parlo de 3 o 4 o 5 mesos més enrere, quan va començar a filtrar-se tot el tema de l'UDEF. Però UDEF o UCO, ara...
1: Depèn.
2: Ábalos UCO.
0: La policia, així queda clar. Doncs estàvem en plan, i què sortirà? I al final va haver un moment que ja no ha sortit res més. No tenim a Pedro Sánchez dient, vale, coge esta comissió i l'enviamos a la delegació del Partit Socialista del País Valencià. No ha sortit...
1: N'hi ha moltes coses sota el secret de sumari,
0: sí, bueno, ja... Doncs ja. Però escolta'm, si hi hagués alguna cosa jo crec que hi hauria sortit, eh? Perquè, bueno, ja ho veurem. Però en tot cas ja ho veurem. I després ja parlarem de la gent del Zapatero quan se'ns permeti.
2: Sí. Sabeu qui ha parlat?
0: Sí.
2: Tu ho saps.
0: Sí.
2: Però jo crec que hi ha molta
0: des
2: gent
0: de la presó.
2: Que... Des de la presó.
0: Com es pot parlar des de la presó?
2: Ábalos.
0: I amb xarxes
2: socials. Ábalos.
0: Però aprofitant una trucada telefònica dels familiars, o com?
2: Ara ho descobrim.
0: Aviam. RAC
3: 1. Energia. Per recórrer carreteres infinites.
4: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del Fan Park i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
6: Doncs millor...
7: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
8: BQN pregunta. D'una universitat n'esperes un títol o un títol i uns bons contactes professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
9: Tens una nau industrial? Saps realment el valor que té? Penses en llogar-la o vendre-la? A Masacs te la valorem i t'assessorem en tot el procés. Masacs Naus Industrials és una empresa amb més de 50 anys de trajectòria. Truca'ns al 93 788 42 84 o visita la nostra web masacs.com.
10: You make me feel good. Aquest juliol torna al Vida Festival a Vilanova i la Geltrú. Encara queden les últimes entrades per gaudir de noms com Guitarrica de la Fuente, Fatboy Slim, Amaya,
11: Charlotte Cardin, Maria Arnal, la Ludwig Van,
10: Sidoní, Lia Kali, Red Pichu, Oasis i molts més.
11: Del 2 al 4 de juliol, música, natura i experiències úniques al Vida Festival.
12: Entrades a vidafestival.com. No et quedis sense la teva.
13: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a S'Agaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
14: Si amb el 40Car tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi, va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
15: Som la gent blaugrana.
13: Això és una realitat.
14: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
16: I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
17: I doncs?
16: Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
18: Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 93-219-3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
19: Ganes de cinema?
1: Aquest dijous 25 de juny tanquem la temporada d'Icons amb Gigi Vives a Movie Balmes amb La gran bellesa de Sorrentino. I divendres estrenem Supergirl, El terror d'Obsession, i celebrarem el final de curs amb High School Musical 3 a Movie Aribau Cinema.
5: Movie Cinemas, els cinemes de Barcelona.
2: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apolo.
8: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
2: Yamato, Hinotori, les ales del fènix.
8: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apolo.
2: Entrades a la venda a teatreapolo.com.
19: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
6: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
19: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
6: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
17: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
20: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
21: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
20: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
22: Per triar i remenar.
23: Amb tot el contingut dels programes.
24: I també els podcasts originals de RAC1.
25: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
26: I som tots.
27: Més fàcil.
28: Més directe.
29: Més intuïtiu.
30: Més RAC1. Tots som un milió.
31: RAC 1. Tots som 1.
32: Avui, a la tertúlia, amb l'empresària Ángeles Ribes i els periodistes Neus Tomàs, David Fernández i Pere Mas. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
33: Pràcticament un quart d'onze. José Luis Ábalos ha reaccionat a la sentència del Tribunal Suprem, que el condemna a 24 anys de presó pel cas Mascaretes, que tant hem comentat avui, ahir, abans d'ahir. Ábalos no fa cap tipus d'autocrítica, no admet cap dels fets, assegura, de fet, que ha estat un judici polític i que estava tot premeditat. Això ho ha dit amb un àudio que ha fet arribar al seu entorn familiar a la cadena SER.
34: Con que hubiera asistido el señor Aldama tranquilamente desde su casa, aseado, nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque es humillante llegar esposado, diariamente llegar esposado, con unas dificultades tremendas para nuestra defensa, dadas las condiciones penitenciarias, no lo hubiéramos ahorrado, ya falta, porque en definitiva estaba predeterminado.
33: Ábalos també ha parlat de Víctor de Aldama, l'empresari que, segons la Fiscalia, va obtenir un benefici amb la venda de mascaretes, ara ho deia el David Fernández, de gairebé 4 milions d'euros, que no entrarà a la presó després que els jutges, tenint en compte la seva confessió, hagin suspès l'execució de la condemna a canvi de no tornar a delinquir. Això diu Ábalos sobre Víctor de Aldama.
34: Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido, porque hay que recordar que el señor Aldama empezó a colaborar cuando estaba en la cárcel por una trama de hidrocarburos que le situaban como jefe de la organización criminal, y al día siguiente de estar ingresado se enteró de que también era jefe de una organización criminal sobre el caso Mascarillas y otros asuntos.
33: Don Rem. José Luis Ábalos.
35: Es que es increíble. Es increíble. A ver... A ell tampoc l'han condemnat per les mascaretes a les 3,7 milions d'euros. I a Coldo, o sigui, és que 5 delictes té aquest senyor a les seves esquenes i sumats tots fan els 24 anys de presó. I jo entenc que té que fer tot el possible per fer un relat que li es caigui bé, però el que va fer és el que va fer. I només, home, recordar una vegada més que és que aquest govern va arribar de la mà d'una moció de censura contra la corrupció del partit en el govern en aquell moment, que era el Partit Popular, i qui va defensar els arguments de la moció de censura és aquest que fa àudios des de la presó. És que és tot terrible. I és veritat, ara ni sortiran més coses perquè el tema dels hidrocarburos està encara sota secret de sumari, sortirà també tot el tema de Plus Ultra, sortiran moltes més coses i n'hi hauran més judicis i n'hi hauran els mateixos implicats en aquests diversos judicis. Ja veurem com acaba la cosa. Però, clar, que faci aquest exercici de a mi m'han posat, què, un parany? És que és tot molt ridícul, molt ridícul. I ja veurem les implicacions amb més gent, perquè una cosa que oblidem en aquests casos és que les grans figures que surten, com són l'Ábalos, com són Coldo, el Dama, etcètera, moltes vegades tapen a les petites figures que n'hi ha al voltant i que són necessàries perquè totes aquestes coses passen. Molt necessàries, perquè això no és una persona, ni dos, ni tres. N'hi ha moltes persones implicades, algunes d'elles no són polítics en actius, ni molt menys, algunes són funcionaris de carrera, altres no. N'hi ha molta gent, i sortiran les trames, i probablement direm, està tot molt podrit, molt podrit.
0: Jo no ho sé, perquè no, com que no estic en cap investigació judicial, no sé si està tot o molt o poc o podrit. El que sí crec és que l'estratègia judicial, i el seu propi advocat ho ha reconegut, va ser errònia, és a dir, intentar mantenir l'escó li ha perjudicat. Si hagués anat a l'Audiència Nacional, doncs potser estaríem parlant d'un judici com tots els de l'Audiència Nacional d'aquí a 10 anys. Abans he criticat l'argument que utilitza el PSOE, perquè jo crec que no s'aguanta, el de comportaments individuals, de la mateixa manera que em sorprèn, per utilitzar un verb, en fi, que no sigui ofensiu, que s'hagi convertit en un heroi el senyor Aldama. És a dir, el senyor Aldama, que s'està passejant pels platós com si fos un heroi, que moltes de les coses que ha dit, i això és veritat, la sentència no ho recull perquè eren... eren tan increïbles que ni s'han arribat a investigar. Que estigui donant lliçons de moralitat i que hi hagi, anava a dir companys, però tampoc, que hi hagi mitjans que hagin decidit convertir-lo en un referent, crec que tampoc ajuda a la regeneració política i diria tampoc al paper que hem de tenir els mitjans. I sobretot, ho deies tu, David, abans, sobretot que se l'estigui comparant amb gent que ho ha passat molt malament, que ha rebut amenaces, que no podia sortir de casa, que van començar a explicar casos de corrupció de manera anònima i jugant-se gairebé en alguns casos al físic, no quan ja estava a la presó, que això no treu que estigui bé que ho expliqui, però que la situació no és comparable a alguns dels noms que s'estan utilitzant com a comparació.
35: És que, si em permets un segonet... crec que es fa una confusió voluntària per part de molts mitjans amb el tema de que és un penedit. No ho és. O sigui, Aldama no és un penedit. Aldama és un senyor...
0: No s'ha penedit de res, a més a més.
35: El penediment no és un eximent de la teva sentència posterior, ni molt menys. El penediment és una cosa que és moral i que tu la tens o no la tens, però en cap cas a ti te treu anys de condena, un penediment. Això és...
3: Però sí una resarció del mal fet, eh?
35: Sí,
3: que
35: però...
3: Els diners,
35: però
3: o que sigui, escolta, això sí que penalment està contemplat.
35: Són coses que, probablement, perquè ve de tots els casos horribles del Tangentopolis italià i tal, amb aquest nom que se li va donar, però no és així, el senyor Aldama el que ha fet és... un exercici de piular davant de la justícia perquè així se li rebaixen les possibles penes. I això ho fa moltíssima gent. Això no el converteix en un heroi, per suposat.
0: No el converteix en un heroi, però hi ha gent que està intentant convertir-lo en un heroi.
35: Ja,
0: però... I que està bé que ho diguem, que no ho és.
35: Clar, el que és un heroi és aquests funcionaris que perden la salut, el lloc de treball i pràcticament la vida, denunciant una corrupció que no és, que ells no són partíceps. Aquests sí que són herois. El senyor Aldama, que és un col·laborador en la justícia, perquè el seu advocat tenia molt clar, però molt clar, que això li beneficiaria. Ara n'hi ha que preguntar-se els següents advocats dels següents judicis que vindran, si han pres bona nota...
0: Okay. Aquest és el missatge, clar. És a dir, la declaració...
4: Ho dius per l'Aire 10, no?
0: Julito.
35: I per Julito.
7: Ahir el Jordi Nieva deia una cosa... L'article
4: sí, molt interessant. I amb això acabem, David, i sí, parlem no, de les agendes...
7: Seguint que... el fil del que sí, dèiem.
9: No,
7: que
9: és tema.
7: Una, l'estratègia de forçar que tot sigui la sala segona del Suprem és dramàtica, perquè a més no té recurs, vull dir, només del Constitucional de forma... I el Nieva deia, no, ni ho intentes, perquè no hi ha forma. I l'altre que també deia, que no ho sabia, deia, anem en compte, Iui, amb el relat sobre el Dama, perquè tampoc ha aclarit tantes coses i sembla que gràcies a ell s'hagi condemnat i no, doncs ha confirmat els pagaments.
0: Ha confirmat el contracte del pis que li havia posat i els pagaments.
7: No, aleshores... I en canvi, el Sergi deia una cosa interessant, que és que al mateix temps, o sigui, on està la boleta, perquè també és versemblant... cas, no? Ahir quan el parlava el Pedro Sánchez i deia, si jo ho hagués sapigut, no? Òbviament ho hagués tallat en sec, quan parlem d'estructures grans, de partits, que moltes vegades hi ha milers de regidors que fan la seva feina del dia a dia i no tenen ni idea del que està passant a la seu central. L'estructura kafkiana, bueno, kafkiana no, galdusiana de Pérez Galdós, no? Cutre, no? Existeix, és obvi que és en paral·lel a les palpentes i a les fosques i que ningú s'entera. Jo no crec que hi hagi trama de finançament, però és obvi que si es confirma el que s'ha investigat és que el senyor Santos Cerdán ordenava els pagaments de l'Eire, per tant s'ha pagat des de la Caixa. No és finançament, però no sé quin tipus penal s'afegiria. Continuarà.
1: Sí. A veure, Pere Mas, i acabarem això, llavors, perquè vull canviar de tema, perquè també vull que comentem un tema que em sembla terrible i lamentable que en ple 2026 encara estiguem havent d'explicar notícies com aquestes, de que un grup de música, pel simple fet de el que defensen, el que pensen, com ho defensen, com es mouen, com es vesteixen, el que diuen, el que senten, doncs hagin començat una gira i hagin de fugir per potes dels concerts perquè els assetgen i els intenten agredir. Això avui encara, en ple 2026 encara passa. Però Pere Mas volia fer un comentari sobre sobre l'agenda de Zapatero i les converses amb la secretària. No sé si és per comentar els stickers, pel simple fet que hi hagin converses privades que surtin a la llum sense cap interès informatiu. No sé què...
3: Bueno, és que bàsicament és això. O sigui, ens estem divertint tots molt veient les converses més o menys rellevants i més o menys irrellevants entre Gertrudis, la secretària de tot i Zapatero, i de Zapatero, que han sortit, si no m'equivoco, del buidat del telèfon de Gertrudis, més que del telèfon de Zapatero, i que s'han filtrat pertinentment a tots els mitjans de comunicació. Los viejos del lugar saben que quan la policia es dedicava a gravar amb casset o amb Revox una punxada telefònica amb autorització judicial, clar, és molt fàcil, li agafes un telèfon a un tio, li buides i el pesques per tot el que ha fet en els últims 20 anys. Però quan, per exemple, el Budi de Torn es considerava que podia estar traficant amb alguna cosa, se li punxava el telèfon amb autorització judicial, se l'escoltava, es anava transcrivint, i si l'Embudio, a part de dedicar-se al tràfic del que fos, hi havia un moment que deia, mira, aquesta nit me'n vaig a sopar amb tal, i farem això, i tot aquest rotllo, això ja ni es passava al jutjat, no? La policia no passava aquesta informació al jutjat, i l'Embudio tenia un embolic de faldes que flipes, i cada dia se'n fotia una diferent, però això no transcendia judicialment.
1: Val? Això quan va ser?
3: No, però sí, això era així quan tot anava analògic i en gravacions. I ara, en canvi, agafem, com va passar amb el cas de Lluís Salvador, si no m'equivoco, de l'1 d'octubre, unes converses que podien ser més o menys sexistes, però que no tenien res a veure amb la trama principal de l'1 d'octubre.
35: Ho eren totalment.
3: Però vull dir que no tenien res a veure amb... Escolta, si a mi m'agafes el meu mòbil i busques tot el que dic de totes aquí presents i de totes aquí absents...
35: Tu no ets un càrrec públic.
3: Bueno, no sóc un càrrec públic, però...
35: Tu no tenies que trobar una consellera.
3: Però és igual, ara no entrem a discutir aquest tema.
35: Home, hi ha una diferència.
7: Però què dius dels presents?
3: Llavors, amb Zapatero, estem descobrint coseta de si les pastilles, la medicació, de si esto d'aquí, xafarderies, que l'únic que fan és denigrar la seva imatge pública de cara a crear més la percepció d'aquest tio és un xoriço. Llavors, o sigui, jo demanaria, sisplau, bueno, davant un impossible, igual que és impossible que no es filtrin les causes secretes i no sé quantes coses, o sigui, em sembla molt malament que per la tecnologia utilitzada ara o per la metodologia utilitzada ara, qüestions molt privades, és que podria haver-hi Tian Riba parlant amb Gertrudis d'una entrevista per Preguntes Freqüents, sí o no? Algú devia parlar-hi en el seu moment, i podia sortir, hombre, Gertrudis, coño, claro, sí, quan un periodista negocia una entrevista, es fa molt la pilota al polític, normalment. No. Oye, claro, Zapatero, no sé, que tenéis... Sí, home, sí, hi ha un intent d'empatia. Hòstia, és pobre tio, vaya, que bien nos gusta y tal, vinga, que venga a la tele i que venga a plató, que lo trataremos bien. I que jo posi això en un WhatsApp a la Gertrudis, que potser que jo també l'he escrit a la Gertrudis, no ho sé, no permet que ara de cop i volta es vegi una expressió d'aquests WhatsApps.
0: Aquesta neteja, sí, que... No s'ha fet en aquest cas, no es va fer en alguns dels imputats en causes vinculades al procés i no s'ha fet en altres. Això, primer, qui ho ha de fer són, com dius tu, els policies que estan fent aquesta primera neteja.
3: Ja no fa la neteja.
0: Si no, l'ha de fer el jutge. I en última instància, que aquesta també és una guerra perduda, hi ha la responsabilitat dels mitjans. És a dir,
35: totalment.
0: Jo, en el cas, de les causes del procés, que són les que jo vaig tractar més de prop, hi va haver informacions que els periodistes teníem i que no aportaven res a la causa que s'estava investigant i que vam decidir no treure'ls. I hi va haver altres periodistes que van decidir treure-ho tot. I el que està passant a Madrid ara és una mica el mateix. Hi ha gent que ho aprofita tot, tingui o no interès informatiu, rellevant pel que s'està investigant, i altres que no. Ja està. Et dic, és una guerra perduda, perquè si els primers que ho han de fer, que són els guàrdies civils que estan amb els auriculars, no ho fan, si després no ho fa el jutge i arriba a la redacció i no ho para ningú, doncs tu acabes trobant, com tu estàs trobant ara, mirant totes les pantalles, la majoria de pantalles de la televisió.
7: Jo ara, Ric, a una de les pantalles, Ric per dues coses, eh?
1: Sí.
7: Bueno, no, Ric per no plorar, eh? A Antena 3 ja pronostiquen que a Zapatero li cauran 35 anys.
1: Diu, ¿cuántos años podrían estar en prisión?
7: 30.
1: Hablamos con un abogado penalista que letrado de la defensa, tal, i diu, 35 anys, José Rodríguez Zapatero, 27 anys l'Aire 10, 30 anys Santos Cerdán, 30 anys Julito Martínez.
7: I l'altra és, recordant ara que la Neus ho sap, i un dia estava tranquil·lament cuinant a casa,
0: i algú
7: em va enviar una foto de les causes del procés, i em vaig trobar amb una conversa amb ma mare, em parlava de fruites, verdures i calefacció, perquè era hivern. Aleshores, no sé qui fa el purgó, l'expurgada de les converses, amb el telèfon de ma mare.
0: Que
7: va acabar en mans de Vox i a totes les acusacions populars. Dius, bueno, escolta, amb la protecció de dades on queda?
1: Uh-huh. Perquè clar.
7: Ma mare no és cap investigada, que jo sàpiga. Ara ja no ho sé. Saps? Perquè deien que era Mamuchi i que l'àlies era Mamuchi i no sabien ni que era ma mare. Explico. Però jo li vaig posar Mamuchi a un SMS. Saps? Clar.
1: Vols dir alguna cosa, Tian?
2: No, que recordo perfectament aquest moment. Quan es va filtrar això. Però també t'he de dir, David, que vas aconseguir més simpaties que una altra cosa. Perquè que algú parli amb la seva mare, li digui Mamuchi, te dejo fruta, i l'estufa, em sembla meravellós, i ja està, no puc dir res més. És que em sembla tan amorós que no... En fi. Vull dir que fins i tot amb això els hi va sortir el trep a la culata, que els bombin.
35: N'hi ha una cosa aquí que jo no sé, si els la policia que està fent el bolcat de tot el que troba amb el telèfon té la capacitat o l'autoritat, no ho sé, de fer expurgo sense que el jutge, els hi digui. No ho sé. Però que també sé que si la justícia volgués posar fre a totes les filtracions, n'hi ha sistemes per veure qui ha accedit, en quin moment i on ha posat. I no es fa. Ni en aquest cas, ni en d'altres.
7: En el meu cas, t'has purgat, eh? És una selecció de 10 converses.
35: És que no ho sé,
7: no ho sé. No, t'ho dic, si perquè no és tot el volcat del meu mòbil. Del meu mòbil
35: trien 10 converses,
7: cada qual més surrealista.
35: Posi només el que...
0: Bueno, el que es pugui aquí, és que moltes vegades no aquestes converses arriben als mitjans abans fins i tot de que les hagi vist el jutge.
35: També m'ho crec. També m'ho crec, home.
7: Com ho podem comprovar avui amb les converses de Zapatero?
1: Passa un minut de 11:15, pausa per la publicitat i quan tornem parlem de notícies que estan escrites en blanc i negre i avui farem un cas del contenidor abans d'acabar la
7: tarda. Home, clar, perquè estàs tu aquí
3: i un autocontenidor, no? Un autocontenidor.
1: No, fem un cas del contenidor que és molt interessant perquè té una mica de tot. És un poble... disputes veïnals...
7: Home,
2: què anava a dir? És molt interessant. L'has treballat tu, aquest tema?
1: No.
2: Ah, vale. Bueno.
3: Líos de vecinos.
1: Però em va arribar a mi... I llavors, com que aquests dies estic presentant...
3: Vas així, perquè quan el gat no hi és... Quan el gat no hi és, els ratolins van.
35: Ni que tinguessis un llibre.
2: Vas delegar. Vas delegar, que és una cosa que s'ha de
3: saber. Demà tornes a presentar tu, també, o...?
1: Sí, o sigui, no se'n diu el contrari, sí.
3: Ah, que ho descobreixes a les 6 del matí quan arribes aquí?
2: És veritat que...
1: Això se'n diu el coaducte.
7: Això se'n diu el que digui el number one.
3: Exacte, el one. No diguis el one, que llavors les gravacions...
2: Però és veritat que el one el teniu lligat a casa perquè no vingui? L'obligueu a
3: descansar. Jo crec que deu estar escoltant el one, eh?
1: De vegades que se l'havia
3: manifestat.
1: Vols parar? Però bueno, va, ara tornem. Un segon.
5: No, no es un atasco. Son 7 millones de personas que posiblemente pagaron de más por su coche entre 2006 y 2013. Y tú podrías ser una de ellas. Entra en cartel.es y comprueba si puedes reclamar. Revisar, responder y resolver en cartel.es.
8: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
9: En Xavi és el mestre forner dels forns Centeno.
6: Fa pa, fa 32 anys que en fa, i el fa de mil formes i mides. L'Albert, el seu cap, vol fer un pas al costat i deixar els forns, i ell li vol comprar l'empresa. Mai no s'hauria imaginat que ho faria, però ho farà. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
9: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a Seat.es.
10: Torna el Gran Dijous a la Roca Village. Viu l'emoció de descobrir les peces més buscades amb descomptes irrepetibles en una selecció de firmes com Furla, Nude Project i P. de Paola. Només aquest dijous 25 de juny a la Roca Village.
11: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
12: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
13: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
14: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
13: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
15: Descubre Costa Rica. Naturaleza, playas y pura vida en un viaje de 9 días y 7 noches desde solo 1.190 euros. Recorre selvas, volcanes y playas paradisíacas con todo organizado. Reserva ya en tu agencia Halcón Viajes y vive Costa Rica como siempre has soñado. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
16: Sabies que el 2050 una de cada 4 persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
17: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
18: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
19: Actualitzada al minut.
26: Alertes d'última hora.
19: Contingut exclusiu.
26: Entrevistes i temes virals.
19: El que sona a RAC 1 en directe o a la carta.
26: Podcast.
19: Fàcil i còmode.
26: Tot el que necessites és a RAC1.cat.
0: El per què de tot plegat.
33: 11:15. Parlem un moment d'aquesta notícia que comentàvem al matí, que semblen d'un altre temps, semblen d'una altra època, però que malauradament formen part del present, que és que el grup Fades, el grup de música Fades, ha denunciat diverses agressions homòfobes durant la nova gira que estan fent per Catalunya. L'última
1: I diem l'última perquè n'han patit diverses. L'última va ser aquest dimarts, durant la Revetlla de Sant Joan, en un concert a Vilassar de Mar, al Maresme. Segons ha explicat la banda en un comunicat, diverses persones del públic es van dedicar a llançar glaçons de gel sobre l'escenari. En aquell moment, el grup, el trio, va dir, escolta, pareu o no podrem continuar. Ho van fer fins a 3 vegades. Però finalment no van tenir cap altre remei que cancel·lar l'actuació i acabar marxant cap a casa. Això d'entrada ja és lamentable. Però és que a més el grup ha explicat que porten 10 concerts de gira i en 3 d'aquests 10 han viscut episodis similars. Si a més això li sumes l'odi que han denunciat també, i les amenaces directes a la seva vida dels 3 membres que van rebent constantment a través de les xarxes socials, diuen que és absolutament inassumible. Per qui no ho conegui, Fades és un grup de 3 balears, un grup queer, un grup que a més defensa la cultura i la llengua catalana, i ells atribueixen aquestes agressions constants que estan rebent precisament a... com són ells com a grup, què representen, què pensen, què defensen, com viuen, com vesteixen, com es mouen, com parlen. I hi ha una cosa que per mi és la lectura positiva de tot això, i ara us deixo vosaltres, que és que Fades, lluny de dir, doncs escolta, nosaltres no volem posar la nostra vida en risc, això no paga la pena, ho deixem estar... han dit que no, que ells, evidentment, continuaran pujant als escenaris tantes vegades com calgui, i han dit que fins on puguin intentaran convertir aquest odi en força per plantar cara als extremistes i intolerants que han decidit que haurien de demanar permís per ser com són i que no els agrada com són i que, per tant, els han de fer fora dels espais públics. I, insisteixo, em sembla molt bèstia que és el ple 2026 encara haguem d'estar explicant i reivindicant segons què, no, Neus?
0: Sí, home, d'entrada tot el suport a aquest grup. I el que a mi em crida més l'atenció és que sigui de manera reiterada. Mm-hmm. És a dir, perquè... No ho justificaria ni molt menys, no? Però si hagués estat una vegada perquè hi havia uns cafres allà, però clar, que els hi hagi passat més sovint, no? I moltes vegades, i en diferents llocs, doncs això crec que és el preocupant. I crec que ningú hauria de ser valent per ser com és, saps? I que ells hagin de... pujar a un escenari sabent que els hi pot passar això, doncs em sembla totalment intolerable. I a vegades penses, hem avançat molt, i quan veus coses com aquestes dius, no, és que probablement no és que n'haguem avançat prou, sinó que estem anant enrere, no? Mm-hmm. És com quan a vegades a mi em diuen, no, és que el feminisme s'ha passat de frenada, i llavors veig les dades de Sant Joan d'aquesta nit, no? Que has donat tu... I dius, no sé, si ens hem passat de frenada i resulta que cada vegada tenim més problemes, doncs igual no és això.
1: David?
4: El mateix, pràcticament. És a dir, a les portes del dia de l'orgull, anem a dir-ho així, no? Que és el dia 28, i venim de Stonewall ja fa molts anys, i ha costat moltíssim arribar fins aquí. I, doncs, tota l'estima, la solidaritat i el suport. Ha començat així l'estiu. Esperem que quan tornem al setembre puguem dir que han fet, no?, centenars de concerts. Uh-huh. I que això no hauria passat. La versió més ingènua, com deia la Neus, seria que és una bretolada, però em temo que no és així, per la reiteració, i també perquè també és veritat que en determinades franges, no?, i àmbits, el discurs homòfob, no?, i els climes enrarits, hostils i agressius que estan generant discursos públics i oficials i algun govern també d'alguna comunitat autònoma, i per les extremes dretes, al final té conseqüències, no? I les conseqüències són aquestes. Per tant, des de Stonewall fins aquí ha costat molt, no?, cada passa i cada petit avenç, i no té cap sentit tornar enrere, però és preocupant. I també, òbviament, que també hi ha uns entorns, no només des de l'escenari, sinó els que estiguin allà, que també, no?, que tots som comunitat, per dir-ho així, mm-hmm, i que, per tant, determinades actituds no poden tenir cabuda.
7: Home, això s'acaba amb la seguretat dels concerts, identificant els que ho fan, portant-los a la denúncia corresponent i que després els hi caigui la del purpo. Si no passa, doncs tenim un problema. perquè a la gent li vol dir, oh, és que només eren uns glaçonets. És que no és el glaçó.
2: No, és que el glaçó és una pedra, eh? Te'l foten a l'ull i et salta l'ull pels
7: aires. És que a més és el tema, o sigui, què més et dona? Si és un glaçó o si és una altra cosa. Mm. Però això s'acaba amb molta contundència actuant on s'ha d'actuar. Ja està.
1: Que pena.
2: No, és que s'ha fet un silenci aquí i no sabia si, si em tocava, m'havia d'esperar...
1: Que m'ha costat girar.
2: A veure, jo quan he sentit la notícia aquest matí, que efectivament jo els conec, els he vist algunes vegades actuant als Premis d'Enderroc i d'altres llocs, i te'ls vas trobar als festivals per separar tots tres moltes vegades, quan ho he sentit aquest matí que explicaves la notícia, i ja crec recordar, he vist un vídeo, no sé si a Puigcerdà o no sé on, que ja van suspendre el Samuel en un concert. Sí. Primer penso que la suspensió del concert és una mena de gran fracàs col·lectiu. Bueno, el primer és solidaritat i tot això que ja es dona per sobreentès, però per si de cas algú tenia dubtes. Però és com una mena de fracàs. Mm. Perquè, clar, tu vas allà, que estàs esperant, i aquests que organitzaven, he vist una història dels que organitzaven aquestes festes, sembla que és a Premià, oi, això, si no m'equivoco?
1: A Vilassar.
2: Per a Vilassar. Ja sabeu jo que les ubicacions i els noms sempre anem una mica despistats. Però,
1: una mica?
2: Una mica, bueno, noi, sí, a veure, és la mateixa comarca, vol dir que no anem tan lluny.
1: És la Rierada, per cert, l'associació.
2: Exacte,
1: la Rierada, aquestes,
2: llavors veus aquests tios que estan mesos preparant el festival, gent que li fa il·lusió anar a veure, que era com un, entre cometes, dels caps de cartell d'aquestes festes, i que vas allà amb la il·lusió de veure les fades, i es cancela el concert, doncs, bueno, la decepció és màxima. Però, clar, el tercer cubit o quart glaçó o cinquè glaçó, que no és aigua, és una pedra que te l'estan fotent, i a part de tota la simbologia que té, hi ha una possibilitat d'agressió física clara, que li fotin amb un ull a un dels cantants. Però, clar, pensa, hosti, quina culpa en tenen els altres? Però és que no es pot actuar d'altra manera, i anant al tema de la seguretat que deies, és molt difícil tenir gravacions de seguretat, veure qui ha llançat el glaçó, des d'on l'ha glaçat, que al final són... no sé si és més o menys majoritari, però deuen ser quatre desgraciats, perquè no es pot definir de cap altra manera, però és un petit fracàs que s'hagi de suspendre el concert. És veritat que ells avisen, i clar, en el moment que o surts de l'escenari, no pots actuar amb por. O sigui, sortir a actuar és una cosa divertida per tu, divertida pel públic, i no pot ser que estiguis allà en tensió tocant la guitarra i intentant esquivar els glaçons a veure qui te la fotrà abans. Dit això, clar, en el seu cas, en el cas d'aquest grup, a part de la qüestió de LGTBI, s'hi barreja, com també has explicat bé l'informatiu, a la seva lluita, va haver-hi una enganxada amb Vox i tota aquesta colla, la seva lluita antifeixista, per tant, hi ha un plus més, i a més, jo crec que el rebuig, aviam que s'entengui bé el que diré, aviam si s'entén bé, el rebuig per la qüestió de LGTBI que causen, ve derivada també, o a més, pel seu aspecte. Perquè són tres homes, en alguns casos, que no van vestits com un s'espera que vagi vestit, seguint els cànons habituals. És a dir, hi ha grups com, per exemple, Svetlana, que és un grup LGTBI, amb el Roc Bernardí i la Júlia Díaz, que allà hi ha el homosexual normatiu i el que sigui no normatiu. O sigui, l'aparença és... Ah, mira, ja està. Aquests són dels gais bons, entre cometes. Enteneu bé el que vull dir, eh? I, en canvi, aquí hi ha el plus de... I on van aquests així? Jo crec que hi ha aquest plus d'homofòbia extra amb uns tios que reivindiquen la seva llibertat de com vestir-se, a part de cantar i a part de, perdó, follar amb qui vulguin cada dia, doncs, del gènere que sigui, doncs hi ha tota aquesta mena de discriminació extra, que crec que és el que fa especialment atractiu dedicar-se al llançament de glaçó. I fins i tot algun desgraciat que no sap que va allà, en plan festa popular, i no sap el que es trobarà, dius, pues noi, una mica més d'educació a casa, perquè si veus una cosa que no t'agrada davant de l'escenari, doncs te'n vas a la barra, o te'n vas a casa teva, o te'n vas a una altra banda. Jo crec que hi ha una mica tota aquesta mena de còctel, i fota-li els de Vox, barra els feixistes pel mig, i llavors és una cosa explosiva. Ara, el resultat és lamentable, perquè a més ara, jo no sé quan és la propera actuació d'aquesta bona gent, però ja vas una mica collonit.
7: Sí, però ja. Precisament sí, per això, sí. O sigui, la primera vegada és molt difícil que tu te fixis qui és el que està muntant el merder, la segona pot ser, però tercer, el quart concert...
2: Però és complicat, és de nit, són les X de la matinada, de seguretat hi ha tres o quatre tios.
7: Però hi ha una cosa que...
2: No estem parlant del Primavera Sound, on hi ha una estructura molt d'allò i de veri càmeres.
7: No,
2: estem parlant d'un lloc petit...
7: Quan tu, responsable de les festes majors, de qualsevol festa d'aquest tipus, en l'Ajuntament, saps que potser n'hi hagi algun problema amb un concert perquè n'hi ha antecedents... L'obligació del regidor de seguretat és posar gent, eh?
2: Sí, sí, ara segur. Sí. O sigui, el que ha passat ara és evident que el proper vol que hi hagi, que no, sé, no sé quan és, algú s'ha de preocupar, perquè no pots registrar tothom, i a més els glaçons no pots impedir...
1: I que a mi, perdoneu, potser és extremadament naïf, però em sembla molt trist que tu com a organitzador d'un esdeveniment pensis, hosti, hem contractat aquest grup...
33: que potser l'hem contractat perquè ens agrada la música que fa.
2: Perquè són molt divertits i són bons.
33: Perquè són superdivertits. Hosti, clar, és veritat que són, són tres tios que vesteixen en contra dels cànons normatius que tenim entesos com a societat. Anem a contractar més seguretat perquè aquesta gent, com que vesteix raro i, bueno, i diu
2: i
33: segons quines...
2: Tenen un discurs potent.
33: I tenen un discurs potent, doncs potser algú se'ns ofèn. Que, és que no em sembla un motiu per haver de malaurar...
2: És que, però, és si no som en Roger, sí,
33: és el que hi ha,
0: és que
33: però,
0: ja
33: però,
0: tenim una edat, ens ha recordat.
33: Jo renuncio a dir és el que hi ha i quedar-me ja està així.
0: Tu saps no sé. Els disturbis que van haver a la Fira del Teatre de Tàrrega al seu moment?
4: Mm. Que va... 91.
0: Es va liar i va ser precisament perquè van cancel·lar uns concerts.
33: Bueno, però estem al 2026.
0: Ja.
33: No, ja.
0: No aprenem.
33: I em sembla lamentable.
0: Clar.
4: No, però la tristura és que en un context de festa major, que ara que arriba l'estiu, mm-hmm. ja al final què han de fer els organitzadors, no? que es dediquen a una tasca col·lectiva per oferir cultura, que han de reforçar les tasques de seguretat i buscar... I és bastant lamentable.
33: Sí, perquè podem arribar a un punt... Que
4: però
33: que
4: però
33: no,
4: és al final...
2: Que posarem els glaçons als concerts.
33: No, o que arribem a un punt que hi hagin organitzadors que decideixin no contractar grups clar. Com Fades perquè a veure què passa. Mm. És que no hauria de passar res.
4: Bueno, espero que sigui al revés, que hi hagi un cert efecte que es diu, no? Sí, que hi hagi més.
2: I a part de que...
4: Però dic que jo sóc organitzador i no puc garantir en una multitud, 1.000, 2.000 persones, no? La seguretat d'un grup, jo suspec. Vull dir, si no la puc garantir, o si no hi ha una reacció col·lectiva, que em sembla interessant també, vull dir, ja ho he citat 1.000 vegades, jo crec que en aquests casos afecta Hiddink, no? Vull dir, no començo el partit de futbol del València al Albacete perquè hi ha una esvàstica, i fins que no retenen l'esvàstica jo no començo el partit, i si no el perdo.
2: Però quan tu treguin l'açó del cubat i te'l foti, és molt difícil de controlar, eh? Home, veus el gest de llançament, però... I amb glaçons, sí, per això els camps de futbol et treuen el tap de les ampolles, que igualment la pots llançar si vols, com si no poguessis llançar un mòbil, no poguessis llançar no sé què, però no sé, vaja. I no m'imagino com ells tenen una actitud clarament antifeixista i combativa, però al final estar tot el dia batallant també deu ser molt cansat. O sigui, tu al final has de pensar, jo vull fer música, vull pujar a l'escenari, vull divertir-me i vull que la gent s'ho passi teta i no està pendent de si ara tindrem més policia o menys policia i arribes tens a l'escenari.
4: I vols entorns segurs,
2: no, ja
4: que parlem de...
33: Totalment. Els aldarulls als quals feies referència, Àngeles...
2: I què és això de l'any 92?
0: Ui, la Fira del Teatre.
33: La Fira del Teatre, el Carrer de Tàrrega va viure...
0: És que tenim una edat.
33: Tot va començar arran d'una discussió, va acabar fins i tot amb un intent d'assalt a l'Ajuntament, i 80 detinguts.
0: I els Mossos atonyinant com si no n'hi hagués un demà.
4: I el judici 15 o 20 anys després, si no me'n recordo.
0: Sí, sí. Sí.
4: Al final, clar,
33: però n'hi ha l'origen. Que va anar a l'audiència.
0: I va ser terrible perquè...
4: No, va anar a la provincial.
0: Sí, molta de la gent que estava sent jutjada ja havia fet vida, diguéssim, normal, o sigui... Clar, trobar-te amb això 20 anys després...
33: Judici 10 anys, perdó, i 9 mesos després.
0: Sí. Que
33: és una barbaritat.
2: La velocitat igualment. Extrema de la justícia.
4: Encara no entès què va passar, això?
2: Sí, allà... No.
0: Doncs la Fira del Teatre al carrer de Tàrrega, que és molt renombrada, no només fan espectacles de teatre, sinó que a més n'hi havia concerts. I aleshores era quan... diguem que la societat estava que anava allà entre els punkies, els heavies, els no sé què, i va haver-hi una tangana brutal.
2: Una guerra de tribus.
0: Perquè es van cancel·lar precisament concerts per temes de seguretat i tal, i n'hi va haver una olla molt gran de gent que va dir, ah sí? Doncs a trencar comerços, en fi, tota mena de coses... inclús un intent d'assalt a l'Ajuntament de Tàrrega per part d'aquesta gent.
4: Vandalisme relacionat amb el món etílic.
0: Però un vandalisme molt, molt virulent. Va ser molt sonat, molt.
4: Tu estàs allà al mig, eh?
0: No, jo no estava, perquè a mi lo de les multituds no m'agraden gaire.
2: No, no et veig vestida de punk tampoc.
4: No dic que no els aldarulls, dic com a públic de la fira de Tàrrega.
0: Normalment, per veure tots els espectacles, t'havies de quedar a dormir per allà, la gent hi anava amb plan càmping i tal, i jo, francament, no ho soc d'aquest.
2: Tu vols la teva habitació i el teu aire condicionat i... Any 91, però...
0: Encara que tingués molt poc anyets, però sí, a mi m'agrada dormir en condicions.
33: 8 minuts i les 11, fer una pausa
2: de
33: per la publicitat, l'última de la tarda. Feu gràcia. I quan tornem, un
1: Conflicte veïnal que posa en perill tot un poble de l'Alt Empordà. Un segon.
3: RAC 1. El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
5: Dormir tota la nit d'una tirada, en plena onada de calor?
3: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
5: Si busques el millor, recorda.
3: Només Daikin és Daikin.
20: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
21: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
22: Què voldran?
23: Una ració de calamars, una ensaladilla russa, dues aigües...
24: I per mi, el cotxe a punt per les vacances.
22: Això ho hauries d'haver demanat abans.
24: Abans de l'ensaladilla?
22: Abans de l'estiu.
25: Exacte. Aquest estiu, abans de tancar el maleter, val més que obris el capó. I no te'n vagis de vacances sense posar el teu cotxe a punt a Mides. Demana cita a Mides.es.
27: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
28: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
29: Andreu, vinga, la tovallola, que marxem.
30: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
31: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls a la teva llibreria més propera.
32: Et demanarem fer mateix.
34: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
35: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
36: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
37: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
38: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
39: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
40: No, m'ha entrat això.
41: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
42: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
43: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
44: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Ofertes increïbles amb el doble de descompte. Ara a Lidl, 250 grams de pernil cuit extra sense Lidl Plus t'estalvies un 15%. I amb Lidl Plus, un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
45: La tornada al col·legi és més fàcil al Corte Inglés. Vas canviar el val escolar de la Generalitat i equipa't amb tot el que necessitis. A més, si reserves els llibres de text, t'endús un 10% de regal per futures compres. Fins al 6 de setembre. Consulta les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
0: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
4: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: El perquè de tot plegat.
6: Estàvem comentant ara fora del micròfon que a partir de les 11, aquí al RAC1, avui tindrem Rocío Carrasco.
7: Mira, Rocito.
6: Rocito. Home, sí, que vindrà a parlar del documental que s'acaba d'estrenar a Movistar Plus sobre la seva mare, sobre Rocío Jurado.
7: La más grande.
6: La más grande. Ella productora, també, i juntament amb Rocito, amb Rocío Carrasco, Víctor Amela i David Brock. I abans també parlarem amb Tito Ramoneda.
7: Què parlaràs, sí, amb el Tito?
6: Bueno, perquè farem un repàs.
8: Li pots fer una pregunta mal intencionada? Ara ens està escoltant i...
6: Què? Sí,
8: sobre digues. El concert, jo crec que és l'últim o un dels últims. Sí, hi ha un concert previst de Morrissey.
6: Sí.
8: I Morrissey té una tendència...
9: Si ve, no el fem enfadar.
8: Jo també he estat víctima de les cancel·lacions de Morrissey.
9: Si n'hi ha soroll, cancel·larà.
8: No, a veure, si es presenta...
6: L'últim que va ser amb les falles, no?
8: Va dir que li mostrava
9: soroll amb les falles. Però després va anar a Andalusia i va actuar.
8: Bueno... Per tant,
9: pregunta-li
8: si hi ha una porra dins de present.
6: No, i sobretot a quin hotel l'enviaran.
8: A quin hotel i com qui...
6: L'habitació insonoritzada.
8: Sí. No, perquè és un home, és una llegenda que venen moltes ganes de veure'l, eh? Mm.
6: Bueno, va, a la redacció ens ha arribat un cas del contenidor del MoRQ que, comentant-ho amb l'equip, la veritat que és especialment alarmant amb la situació meteorològica actual i sobretot amb l'estiu que ens ve, que la Mònica Osari ens ho va dient, i esperem que no, toquem fusta que no, però pot ser un estiu d'incendis, no? I un veí del poble de Saus, un poble de l'Alt Empordà, quan són les 11 en punt, es veu que bloqueja el pas de dos camins que són indispensables per a l'extinció d'incendis. Ara sabrem per què, com, des de quan. Però abans, ja ho sabeu, si esteu vivint una situació especialment greu o surrealista i teniu la sensació que ningú us ajuda, contacteu amb el contenidor del MoRQ i almenys nosaltres us escoltarem. Ho podeu fer amb un missatge escrit o amb una nota de veu al WhatsApp del MoRQ, al 669-1010.
7: Ja és molt, perquè els temps que torren només parles amb màquines.
6: Correcte.
7: I poses tu?
6: I poso jo, sí.
7: Pues, escolta, ara trucaré.
6: No, que la gent no truqui. Mira, aprofito per dir-ho, que la gent no truqui, perquè no agafem trucades. Notes de veu missatges escrits. Sí, sí, és 9-10-10 o un correu electrònic al mon@racu.net. Tornem a l'Alt Empordà. Avui podem parlar amb algú que viu el conflicte amb aquest veí. Carles, bon dia.
10: Bon dia.
6: On vius tu exactament, Carles?
10: Ho viu al poble, no jo. El poble ho viu.
6: Sí, exacte. On vius exactament? A Saus, alguna urbanització?
10: Saus, poble del municipi Saus, Camallera, Llampalles.
6: D'acord. Quant temps fa que dura aquest conflicte amb un veí del poble?
10: Això estem parlant de bastants anys, eh? Però no és amb el veí, és amb l'Ajuntament, fonamentalment, eh?
6: Per què?
10: Doncs perquè aquí hi ha un pla de prevenció d'incendis forestals, sí. I en aquest pla es contemplen dos camins que passen per la propietat d'un veí de Saus i que fa un parell o tres d'anys es van tallar. I a part d'això, hi ha tot el que és la franja perimetral dels que vivim a la part final del poble a Saus, que s'ha de netejar. Tenim informes de tècnics forestals conforme s'ha de fer això. estan presentats a l'Ajuntament i, bueno, doncs això ja fa 3 o 4 anys que hi estem lluitant i aquí ningú neteja res i ningú fa res.
6: Carles, dius, fa uns anys es van tallar. Qui va tallar aquests camins?
10: Doncs el propietari de que, per on passen aquests camins, del terreny on passen aquests camins.
6: I per què?
10: Ah, això ho tens que preguntar amb ell. Però fonamentalment perquè deia que això és un camí meu, passa per les meves terres i no vull que passi gent i que no ho feu servir.
6: Però
10: això és una mica l'argument, però vaja, sí. Això tindríeu que preguntar-li amb ell per què el va tallar, siguent un camí d'ús públic, diguéssim. Clar, és privat, però... perquè passa per la seva terra, però és d'ús públic, i a més, en el pla de prevenció d'incendis estan els bombers

0: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
1: Hora de renovar la roba de la teva llar? No et pots perdre les rebaixes de la Mallorquina. Descomptes de fins un 40% en llençols, tovalloles, coixins, cortines... No ho dubtis, si vols una llar plena d'estil i a uns preus increïbles, gaudeix de les rebaixes de la Mallorquina fins a un 40% de descompte. T'esperem a les nostres botigues de Plaça Universitat i de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
2: Ah, amigo, no ho sé. Pregunta als invells, nosaltres ho estem dient... Fa milions d'anys i una cosa, bueno, que sí, que això és que han presentat una instància que per no sé què, per no sé quantos, ho estan allargant. Ho estan allargant, però ho estan allargant des de fa 4 anys, per entendre'ns, eh? No és d'avui.
3: Hi ha una sentència, dius?
2: Sí, bueno,
3: judicial, entenc.
2: Hi ha un propietari que és per... passa per, també per davant de casa seva, que va presentar una denúncia i en aquesta denúncia hi ha una sentència conforme aquests camins són amb un terreny de propietat privada però d'ús públic. I això està sentenciat, diguéssim. Hi ha una sentència ferma sobre això.
3: Per tant, entenc que aquesta sentència el que indica o ordena en aquest veí...
2: Correcte.
3: És que obri els camins.
2: Correcte.
3: És a dir, hi ha una sentència judicial que demana aquest veí, segons tu ens expliques, Carles, que obri els camins. Sí. Hi han informes dels agents rurals que diuen que posen en risc l'actuació dels bombers en cas d'haver-ho de fer, en cas de possible incendi o emergència, però aquí ningú canvia res.
2: Exacte. De fet, els bombers, en el seu pla de contraincendis, ja està marcat aquest camí com un camí de pas. Per tant, a treballar els incendis si es produeixen...
3: S'ho trobarien tallat, els bombers, clar. Anirien cap allà amb la idea de que podrien passar i no podrien...
2: Evidentment.
3: I, Carles, amb el veí en qüestió... S'ha provat de dialogar, se li ha intentat fer veure, se li ha demanat.
2: S'ha provat de dialogar, però, esclar, tot va a través de l'Ajuntament, perquè, de fet, és l'Ajuntament qui tindria que fer aquesta labor, però l'Ajuntament, ja t'ho dic, per unes raons que són, per mi són difícils d'entendre, no funciona. Però nosaltres, com a associació de veïns, ja vam presentar fa 3 o 4 anys... tots aquests problemes, els mateixos que estic parlant ara, ja es van presentar en una reunió de veïns que vam tindre, es van presentar a l'Ajuntament i dient, nois, això es té que arreglar, hem de fer alguna cosa, per si un dia hi ha un incendi aquí, tots correm-hi. I doncs així està, no, ningú fa res. I per això hem arribat inclús aquí on estem ara, amb vosaltres. Aviam si es pot fer alguna cosa a partir d'ara.
3: Has parlat, Carles, d'unes raons difícils d'entendre. He entès que et referies a unes raons per les quals l'Ajuntament, com pel que tu dius, com si no s'estigués prenent prou seriosament el tema. Quines són aquestes raons difícils d'entendre, al teu parer?
2: Home, aquí hi ha implicacions de gent que té influència amb l'Ajuntament, se suposa, no ho sé, és l'única solució que jo veig com a veí, que no tinc, evidentment, tota la informació d'això, però la que jo tinc, sí, sembla que hi hagi una convivència entre algun propietari o propietari d'aquests camins, per on passen aquests camins, i l'Ajuntament, sí, sí.
3: Que hi hagi algun tipus de relació entre el veí i l'Ajuntament, i per això l'Ajuntament no li exigeix al veí el que, segons una sentència judicial i segons informes, no li hauria d'exigir. Sembla
2: que la cosa va per aquí. Sí,
3: quan diem que aquests camins estan tallats, a què et refereixes exactament, Carles? Com ens els hem d'imaginar?
2: Doncs, de cop i volta, ja fet amb màquines, hi ha un pas barrat, amb terra, amb porqueria, diguéssim, també...

0: I un sot que fa impossible transitar-hi, fa impossible transitar-hi. Abans es transitava, per aquí. Abans s'hi passaven cotxes i era un camí de pas normal. I de cop i volta un dia, per unes circumstàncies que jo no les conec, es va tallar i ja està. I a partir d'aquí no s'ha pogut solucionar.
1: Si deies en porqueria que hi acumula escombraries o deixalles o llenya,
0: terra, fonamentalment terres. Amb la màquina va sent un mur, un taüt, per impedir el pas, diguéssim. És això el fonamental. Però, clar, si l'Ajuntament no obliga aquest senyor, o qui sigui, a desfer això, doncs això està aquí per secular secularum. I l'Ajuntament, amb una excusa o l'altra, no es posa dur, diguéssim, amb aquest senyor.
1: I us heu plantejat emprendre algun tipus d'acció legal?
0: És que tot això està... Ja sentències...
1: Sí, més enllà d'aquell conflicte entre un veí i l'altre, no sé si de reclamar d'alguna manera l'Ajuntament, no ho sé,
0: Bueno, esclar, ja ho hem fet ara, no? Podríem fer també una denúncia a l'Ajuntament i tot això, que això un dia ens ho podrem plantejar com a associació de veïnes o com... Això sí, si no s'arregla, no ho sé, si...
1: Bueno, en fi...
0: No sé com...
1: Carles...
0: No acabarem, no ho sé.
1: Gràcies en tot cas per confiar en el món arracó. Veurem aviam com evoluciona i si arran de la teva intervenció ara al programa hi ha algun moviment, algun canvi. Carles, una abraçada, estem en contacte.
0: Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
1: Bon dia, Carles Veí de Saus, a l'Alt Empordà, un poble, pel que sembla, amb uns camins bloquejats per un veí
2: i
1: fent una fosa i uns camins de pas pels bombers, que esperem, toquem fusta, insistim, que no els hagin de fer servir, esperem mai aquells camins. Bé, estrany, com a mínim.
3: M'estàs mirant un altre cop?
1: No, perquè tu també m'estaves mirant.
3: Jo et diré perquè t'estic mirant, perquè a part de lamentar això que heu explicat, hi ha un contenidor en aquesta taula que no ho dirà ella, però que jo ho diré, que és la Neus Tomàs, sí, que resulta que el PP de Madrid vol impedir un festival que, de cultura, lletres i no sé quin rotllo, una cosa perillosíssima, on només hi haurà poesia, reflexió, no sé quantos, que és el que munta el diari Punesa, que el fan a no sé quin poble de Barrio de Madrid.
4: Arribes va hacia Madrid.
3: I que algú se li ha acudit intentar-ho prohibir, que això se sabrà al llarg del dia avui. Com que és tan indignant, doncs aprofito per denunciar-ho aquí.
4: Doncs moltes gràcies. Doncs la veritat és que sí, perquè és un festival tan perillós com...
3: Hi ha el Marc Giró qui va presentar no sé què.
4: El Marc Giró el presenta cada any.
1: Però i per què volen impedir... No interessa el que es pot dir sobre l'escenari.
4: Bueno, la senyora aquesta del PP, per exemple, va fer un vídeo ahir dient incluso van a hacer chistes sobre Franco, que sí, és veritat, hi ha un espectacle que fa Darío Danti.
1: Esto no se puede permitir.
4: Però no, a veure, és un festival que porta gent... És veritat, no portem a Bertín Osborne ni a gent...
3: Ni Norma Duval.
4: Sí, però portem a Roberto Saviano, portem a Nacho Carretero, portem... Quan el vam fer a Barcelona, doncs hi va haver La Ruina, hi va haver Juan Diego Botto, hi ha debats sobre cultura, sobre periodistes, hi ha concerts, per tant, ells s'agafen a un tràmit administratiu i aquesta regidora, que a més no té competències, se'n va per presentar aquest recurs, el presenta més fora de termini, un tribunal que depèn de la presidenta Ayuso, que crec que potser això explica alguna cosa, l'admet fora de termini i ara estan pendents de si el podrem fer o no, quan està tota la infraestructura muntada i, a més, portem, com us podeu imaginar, molts mesos treballant per fer-lo, com s'ha fet cada any, vull dir que s'ha fet a La Corunya, s'ha fet a València, s'ha fet a Barcelona, l'any passat va ser a Les Palmes i mai hi havia hagut cap problema.
5: Perquè ho entengui, que no conec el cas. Que és públic o privat, aquest?
4: Sí. No, l'organitzem nosaltres, obert a la ciutadania. No cobrem ni entrada.
3: Va haver una rara amb un epígraf d'una qüestió de no sé quina subvenció.
4: És una qüestió administrativa i que llavors l'Ajuntament va dir hi ha hagut un error, el corregim, però el tribunal aquest doncs suposo que no en té prou amb això.
6: Ribas Vacía a Madrid, vull recordar que no ha sigut la primera vegada que ha acollit coses prohibides a Madrid.
1: començant per fer...
4: Bueno, per exemple, ahir m'explicava una noia que ella, per exemple, van voler prohibir un Fermín Muguruza.
3: Sí.
4: És a dir, és veritat que és un ajuntament dels pocs que hi ha a la Comunitat de Madrid, doncs, que està governat per Izquierda Unida, PSOE i Más Madrid, crec, i, en fi, diguéssim que no és el que té la millor relació amb la senyora Ayuso.
1: Bueno. A veure com acaba.
4: No ho sé.
1: Ja ens ho explicaràs. No ho sé. Va, un minut i un quart de 12. Som-hi, Tian?
2: Sí, tant. Vinga. Mira, avui l'amic Pere Mas ha buscat un sinònim de vida dissoluta i ha trobat bragueta alegre. Jo n'he anat buscant uns altres, vida dissipada, llibertina, llicenciosa, de disbauxa, depravada o viciosa. I també se li pot dir, estem referint-nos a Ábalos, sí. Cràpula, faldiller, Don Joan, m'ha agradat molt, Picarol.
4: Ai, que maco.
2: Aquest és un picarol. Té més d'allò. I Famaller, per exemple. Bé, això pel que fa a Pere Mas, David Fernández és més fi que Pere Mas, avui ha esmentat Valle Inclán i Pérez Galdós. La Neus, hi ha hagut un moment que ha dit no estic en cap investigació judicial. No, perquè ella està...
4: Potser sí, eh?
2: Estàs a Forbes, tu.
3: Ai, no estàs sí?
2: Home, una de les 50 dones. Una de les 50 dones més influents de Catalunya, no puc dir res més. O sigui, exacte. A partir d'aquí, no d'allò. I sobre Àngeles, t'he de dir, Àngeles, que ets de les meves, perquè has dit que tu el tema aquest del càmping, no. D'allò. Jo també sóc dels teus, perquè no es pot sortir de casa si has d'estar pitjor que a casa.
3: Ara.
4: Correcte! Sí,
2: no cal, saps? O sigui, anar allà amb les mosques, el càmping, un lavabo a 100 metros,
3: els
2: unes
3: nens,
2: dutxes...
4: Els mosquits!
2: Pots agafar fongs, gent roncant al costat... O sigui, no ens movem de casa si no és per això. I de l'embudió destacar...
4: Una salutació embudió... de l'associació de càmpings.
2: Sí, una salutació a tots els càmpings de Catalunya.
4: Ja n'hi ha per a tots.
2: Sí. No, veieu bé, càmpings, que s'està molt bé.
3: Bueno, el que vam fer aquest
2: viatge. A la majoria.
1: No, la vida és un càmping.
2: De tu no parlaré de res de contingut, però hi ha hagut un moment que seies amb la cama a sota del... O sigui, gairebé sota del cul.
3: Com l'Empar sí. Moliner.
2: Saps? Sí. Sí, com l'Empar Moliner, que he pensat, jo sé que així. I heu d'avisar la grua. No heu d'avisar la grua perquè em tregui, perquè, bueno, en fi, cada vegada...
1: Sí, sí, això ho deixi tota la vida, eh?
2: Tota la vida, sí. No, és que jo això ho he vist al llarg dels anys amb diferent gent que penso que no em tinc com
4: penseu. Però el mèrit serà que quan arribis a l'edat del Tian continuïs a...
2: Sí, serà el mèrit, sí, sí. També t'he de dir que quan tenia...
4: Tampoc podia.
2: 32, que són els que té ells, tampoc podia, i quan tenia 16, tampoc. I crec que no he pogut mai, perquè si hi ha una persona poc flexible des del punt de vista literal, sí. No...
1: Físic.
2: Sí, físic, el món sóc jo. Bé, i acabem amb tres frases de Pere Mas, que les ha monopolitzat totes. Pere Mas ha dit avui, que això es pot agafar i treure-ho de context, l'embudio tenia un embolic de faldilles que flipes i cada dia se'n tirava una de diferent. Això s'ha dit i es pot utilitzar en contra teva.
3: Sí, i tant.
2: Després també ha dit Pere Mas, potser resulta que també li he escrit a la Gertrudis, i no ho sé, és una possibilitat, sí.
3: Sí, sí, és que he arribat a mirar si tenia el contacte, perquè em sona.
2: I l'altre és, perquè això has fet una mica com l'Ada Colau, que tot el que, parlàvem, tu
3: no, sisplau,
2: n'ets protagonista.
3: Això, no. Això és molt malvat.
2: Hem parlat de Gertrudis sí, i has dit, jo potser també he escrit a Gertrudis, i després,
3: no, però...
2: i després hi ha hagut un altre moment que has dit... Parlàvem de Morrissey i has dit jo també he estat víctima
3: és que
2: de les cancel·lacions de Morrissey.
3: Sí, sí. I em va passar a Los Ángeles.
2: Però
3: puc demostrar-ho.
2: Després dius que l'Àngeles aprofita cada moment per parlar de Lleida, però tu aprofites cada moment per parlar de tu i de Mata de Pere.
3: No, això de dir-me lo de Colau ha sigut un cop baix.
2: En fi.
1: Ai, senyor, bueno, Àngeles Ribes, Neus Tomàs, Pere Mas, David Fernández, Tian Riba, gràcies. Ai, espera, home, sí. Abans de que marxi. Hola, Noemí!
4: Per si de cas, perquè no sé si heu vist que... Securitas Directas, perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global. Perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, Verisure, només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva. Així que recordeu, Securitas Directas, Verisure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
1: Ara faré un Pere Mas i parlaré un segon de mi. Dimarts, tornant cap a casa, amb cotxe, vaig veure un cotxe que em va avançar, que posava Securitas Direct retolat a la porta. I em van donar unes ganes d'actualitzar. O sigui, anava amb Securitas... No el deia Verisure.
2: Reparar-lo i dir, perdona,
3: vostè no escolta RAC1,
1: antiquat.
3: Canvia el...
4: Serà que ho hem dit?
1: Very short.
4: Very short.
3: S'ha dit, ha quedat clar, no, aquest punt?
4: Ha quedat clar.
1: Bueno, moltes gràcies, eh?
4: Molt
1: Pau.
4: Bé.
1: I res, ara de seguida, Rocito, eh? Rocío Carrasco.
6: Vinga, molt bé.
1: Aquí me la recomano. Abans Tito Ramoneda.
3: Pregunta-li...
1: Aquest programa...
3: Pregunta-li...
1: Té tan poc sentit, de vegades. Molt bé.
7: Danone t'ha ofert el perquè de tot plegat.
8: El perquè de tot plegat.
9: RAC 1. I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? M'hauria estalviat les 3 hores que fa que espero una grua al mig de l'autopista? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar temps, vols Mafre. Anem on vas.
10: En Xavi és el mestre forner dels forns Centeno. Fa pa, fa 32 anys que en fa, i el fa de 1000 formes i mides. L'Albert, el seu cap, vol fer un pas al costat i deixar els forns, i ell li vol comprar l'empresa. Mai no s'hauria imaginat que ho faria, però ho farà. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
11: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
12: A cada partit juguem tots amb el 3x2 en totes les conserves de peix. Calvo, Albo, Consorcio, Cuca i Isabel. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 13 de juliol.
13: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
14: ¿En serio? ¿Aquí?
13: Sí, en este monasterio.
14: Y yo pensando que era una excursión más.
13: Si estos muros hablasen...
14: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
13: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
15: Gobierno de La Rioja.
16: ¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
17: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
18: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
19: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
20: Jo no puc treure'm del cap això. La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
21: Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
22: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm. Qualitat, traçabilitat i territori.
21: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
22: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
21: Lletera Campllong, la llet de casa.
23: El que veus de Mueve és només la punta de l'iceberg. També estem impulsant l'hidrogen verd, els biocombustibles i la càrrega elèctrica ultraràpida. Energies més sostenibles que, a més, contribuiran a la independència energètica d'Europa. El que veus és només una part del que som. Descobreix-ho a mueveglobal.com.
24: Mueve.
25: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
11: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
12: Viu mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més. Vas canviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
9: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
1: 11 i 23, a partir d'aquest diumenge, el poble espanyol de Barcelona s'omplirà de música de tota mena, des del rock progressiu de Beat.
26: I'm wheels, I'm moving wheels, I'm a 1952.
1: El ventilador dels Gypsy Kings i los Manolos.
27: Amigos, para siempre, mi chulo, es mi my friend.
1: començant pel pop de Joan Dausà.
0: La cantarem, la ballarem, Julieta.
1: O els himnes generacionals de Meclan.
0: Carolina, trátame bien, no te rías.
1: Aquests són només alguns dels artistes que conformen el cartell del Barts Festival, un nou festival de música, un mes que neix ara i que s'allargarà fins al 25 de juliol. Saludem a aquesta hora el Tito Ramoneda, president de la productora The Project, que són els promotors de l'antiga Sala Bars i també d'aquest nou Bars Festival. Bon dia i moltes gràcies, Tito. Hola, Tito. Ja fa 4 anys que 4 ja, que vau deixar la mítica sala del Paral·lel, la Bars, i ara inicieu aquest nou festival. La idea, m'imagino, sorgeix amb... És a dir, la idea és mantenir viu l'esperit de la sala, entenc bé per aquí la cosa?
2: Sí, bé, a veure, hi ha dos coses aquí. El poble espanyol, evidentment, com a gran espai de la música en la nostra ciutat, amb tota la seva història al darrere, i que The Project com a companyia pues, ho ha viscut des dels anys 90. Uh-huh. Miles Davis, Ray Charles, George Benson, B.B. King, Caetano Veloso, formen part no només de la nostra història com a companyia, sinó de la de Barcelona i la música, no? I, per un altre costat, arriba el moment en què ens plantegem tornar al poble espanyol, quan l'any passat, a la tardor, se'ns ofereix des del poble espanyol la possibilitat d'agafar el relleu, no?, d'una altra iniciativa que es deixava de fer, i és allà on juguem i pensem, per què no Bars? Bars, que a més el seu significat o la seva coda és Barcelona Arts on Stage, per què no li posem Bars i fem aquest, no, aquesta mirada cap a una sala que crec que va, en fi, que va marcar també una història a la ciutat. I d'aquí neix Bars Festival. Uh-huh. Al final el que nosaltres hem volgut és aplegar una programació molt potent, diferenciada. Has mencionat aquests noms, però bueno, tenir també a Belén Sebastián, sí. Tenir a Charlie Puth, a ZZ Top, a Morrissey, no? amb la cluenda del festival, pues em sembla que portem un valor important un mes a la ciutat.
1: Ara que deies Morrissey, Tito, estàvem acabant la tertúlia i el Pere Mas ha fet una pregunta que jo crec que és pertinent, que és, hi ha alguna mena de porra interna en l'organització o heu trobat la manera de dir Morrissey realment pujarà a l'escenari o no pujarà a l'escenari? Com podem garantir que no giri cua i que se'n vagi cap a casa?
2: Us diré que en aquests moments hi ha algú més de 4.000 espectadors que ja tenen la seva entrada, vull dir, encara en queden, però bueno, vull dir, serà un concert que estarà esgotat i que creuen que Morrissey, jo també ho crec. Per si de cas, us recomano que no porteu, no sé, frankfurts ni hamburgueses, no? perquè això és una de les coses que aquest home, pues, en fi, posa i ho poses per contracte. I això està absolutament ja pactat amb el propi, amb els propis, diríem, la gent que fa l'explotació de l'hostaleria al poble espanyol. Ell és un vagà molt killer, vull dir, ell no pot fins i tot ni veure una persona que porti sabates amb pell d'animal, vull dir, això hi ha una anècdota també, no?, amb un xòfer, no?, respecte que li va fer canviar les sabates. A veure, nosaltres complirem tot després. Que canceli, jo crec que
1: no.
2: El que va passar a València va passar molt mala nit. He de dir que l'hotel se'l va escollir ell, vull dir que de vegades els artistes... Pues,
1: clar, això anava a dir, Tito, aquí la clau era buscar-li un hotel ben insonoritzat.
2: Ja, sí, però clar, si és que... En fi, no, els artistes viuen en una bombolla i creuen que les seves decisions... cuidado, no tots, hi ha artistes que et demanen i es deixen recomanar en moltíssimes coses, però en el cas de Morrissey és com un món molt, molt, molt tancat al seu. Pues van tenir la mala pata de programar el concert en un dia, diríem que, no?, que València esclatava, no?, i van tenir la poca gràcia d'escollir un hotel que estava al mig del Mogollón. Totalment. Però després va fer Saragossa, va fer València, Sevilla, i van ser dos concertassos. Jo estic convençut que veurem la mort. Home, a veure, pot ploure i podem cancel·lar, no cridarem a temps, evidentment.
1: Tindrem 25 de juliol Morrissey al Bars Festival al Poble Espanyol. Hem repassat, hem dit vi, evidentment el cartell és fantàstic, és llarguíssim, i hem parlat de Beat, hem parlat de Belen Sebastian, 17 de juliol ho comentaves tu, Charlie Puth, ZZ Top, hem parlat de Los Manolos, dels Gypsy Kings, Joan Dausat
2: també. Dels Gypsy Kings amb Nicolás Reyes, cuidado.
1: Exacte.
2: És que clar, quan vam veure una altra programació, pues, o també un Gypsy Kings, amb tot el respecte, però bueno, amb un, diríem que és el cosí, és Gypsy Kings amb Nicolás Reyes, vull dir que és el fundador.
1: Que no és el mateix, exacte.
2: Jo crec que el públic també ho entén així.
1: Totalment.
2: Sí.
1: El 2 de juliol, Joan Dausà, i també tindrem el Bars Festival L'Axem Bustó. Que a més, Tito, clar, el concert serà bastant especial, no?, per commemorar els 40 anys de la banda.
2: Efectivament, sí. Això també volíem tenir aquesta mirada cap a la... Evidentment que l'hem de tenir cap a la gent de casa nostra. També hi ha un village amb una... amb tota una sèrie de noms de gent de casa nostra molt, molt potent. Hi haurà una experiència a nivell de gastronomia que crec que deixarà tothom encantat. I aquesta mirada cap a la música llatina, vull dir, cap a Rubén Blades, cap a Silvestre Dangond, Rubén Blades, vull dir, estem parlant d'un dels més grans, no? El Pi, no ens oblidem del Pi, vull dir que és un artista molt de casa nostra. No, és que ho estic veient i realment des del dia que comencem el diumenge, no?, que és aquest beat amb Adrian Vilo, Steve Bay, Tony Levin, vull dir, amb la música de King Crimson, crec que hem fet un molt bon cartell per seguir aquesta primera edició i que estem molt il·lusionats amb que la gent respongui, que està responent.
1: Sé que és aviat encara, però, i a més amb aquesta resposta de la gent i aquest cartellàs de primera edició, comenceu a pensar en una segona edició del Bars Festival o encara és molt d'hora?
2: No, i tant.
1: Sí,
2: tant,
1: eh?
2: Sí, ja estem, ja hi ha noms confirmats, no m'ho facis, vull dir, anem menjant mentre anem així.
1: Però la línia, noms també,
2: sí,
1: la línia
2: no,
1: dels
2: que no, hi ha, diuen, eh? Hi ha noms ja molt potents. El que estem, ens estem trobant és que a l'haver llançat aquest cartell tan, diríem, tan obert, tan eclèptic, no?, els propis artistes, managements, és Barcelona, és el Poble Espanyol, deia abans que hi ha una història d'aquest recinte i ens estem trobant que hi ha una segona edició, els artistes volen venir al Poble Espanyol. És que és un espai magnífic, tu, vull dir, és que estem parlant d'aire lliure de 4.500, 5.000 espectadors, vull dir que ja és un format, diríem, mig, que no hi és a Barcelona ara mateix a l'aire lliure, està al Club Sant Jordi, però bé, l'any que ve tampoc hi serà, i a més és indoor, perquè estarà amb obres, com bé sabeu. I ens estem trobant que sí, per tant, estem apostant perquè el projecte, de fet, amb el Poble Espanyol, és un projecte que estem apostant per 4 anys, mínim, vull dir, i com a mínim estem pensant a mig llarg plaç, sí, construir una marca de festival que neix per quedar-se.
1: Tito Ramoneda, president de Deep Project, que sou els promotors del Bars Festival. Moltíssimes gràcies. Molta sort i a gaudir d'aquesta primera edició. Ja aniran venir les altres, però de moment a gaudir d'aquesta primera.
2: Us esperem a tots. Va.
1: Una abraçada forta.
2: Gràcies. Adéu.
1: 11:33, Última pausa per la publicitat del programa d'avui i lo prometido es deuda. Rocío Carrasco, Víctor Amela, David Broc, aquí al món RAC1. De seguida.
3: RAC1.
4: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
5: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
7: Aquest festival grec arriba a la Villarroel. Primera llei de Newton. La nova obra d'Eu Manzanares...

0: Dirigida per Nelson Valente.
1: Un institut d'alta complexitat. Un sistema injust. Una decisió que ho canviarà tot.
0: Primera llei de Newton. Quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
1: A partir de l'1 de juliol a la Villarroel. Entrades ja a la venda.
2: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietor. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
3: Troba el teu lloc amb Parklink.
4: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
7: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
6: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
8: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama. Aquest festival grec seu a taula amb La Truita. Un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
9: Com et quedes si et diem que la novel·la romàntica que et vas comprar és en realitat una capsa de sabates? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc. El vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau. I l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
10: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
11: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
12: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
13: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
14: Tot allò que t'agrada,
13: molt més fàcil de trobar.
15: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
14: Un nou aparador d'àudios i podcast.
13: Endreçats i a un sol clic.
14: Per triar i remenar.
15: Amb tot el contingut dels programes.
16: I també els podcasts originals de RAC1.
17: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
13: I som tots.
15: Més fàcil.
18: Més directe.
15: Més intuïtiu.
13: Més RAC1. Tots som un milió.
19: RAC 1. Sembla que tenim aquest veí del barri de la Sagrada Família afectat per la visita del Papa. Bon dia.
20: Ayer Papa, Papa.
19: Bon dia.
20: Ai, bon dia.
19: Bon dia. Vostè és? Amb qui parlo?
20: Jo sóc un veí anònim del barri de la Sagrada Família.
19: No vol dir el nom, eh?
20: Els agrairia que s'adrecessin a mi amb un nom fals.
19: Molt bé, li direm Jesús Maria.
20: És que aquest és el meu nom de devoció.
19: Hòstia, quina casualitat. Vostè es diu Jesús Maria.
20: L'ha tornat a dir.
19: No, perdoni.
20: Dic Jesús Maria Josep. Sí. Aquí el veïn de la Sagrada Família ho estem passant malament. No pot caminar per carrer. Tots són turistes cada dos per tres que pregunten Sagrada, Sagrada, i jo, Sagrada el què? I els envio tots a la mina a disfrutar.
19: No, home.
20: Que tots són botigues de mòbil, de carcassa, McDonald's, autocars aparcats en segona, tercera fila, gent pujant, gent entrant, entren xinesos i surten japonesos, que jo ja no sé diferenciar.
19: Ja.
21: De dilluns a divendres, de 12 a 1, la Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
19: RAC 1. Tots som un milió.
22: RAC1.cat és un portal de notícies.
23: RAC1.cat és una finestra a la ràdio.
22: RAC1.cat és fàcil.
23: Notícies.
22: Actualitzada.
23: Ràdio en directe.
22: Tot RAC 1 és
23: a RAC1.cat.
22: El món a RAC 1. Amb Sergi Ambudio.
24: 22 minuts i les 12.
25: Yo empecé a ser...
26: Rocío,
27: Rocío Jurado.
26: La más grande.
28: Yo no quiero nada.
25: Ella lo dejó escrito.
24: Avui s'estrena a Movistar Plus una sèrie documental titulada La más grande. Així era com es va conèixer a Rocío Jurado, una cantant que va trencar motllos per la...

0: Això va estar a l'escala, gargols a la llauna...
1: Un moment. Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
2: És l'Espanyola una aceituna como ninguna, como ninguna, como ninguna.
3: Aquest estiu, la gran pregunta és...
4: Híbrid o elèctric?
3: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
5: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
6: Dimecres 1 de juliol abans de la mitjanit. I el Girona acaba de confirmar que s'enfrontarà a l'Arsenal al 49è trofeu Costa Brava el dissabte 1 d'agost a Montilivi. Encara en futbol, aquesta matinada s'han definit els grups A, B i C del Mundial amb Mèxic, Suïssa i el Brasil al capdavant. La selecció mexicana ha golejat 0-3 la República Txeca, els suïssos s'han imposat al Canadà per 2-1 i la selecció brasilera ha superat Escòcia també per 0-3. Una victòria marcada pel doblet de Vinícius i el retorn de Neymar Júnior amb el Brasil gairebé 1.000 dies després. El primer enfrontament confirmat pels setzents de final és el Sud-Àfrica-Canadà i es disputarà aquest diumenge a Los Angeles. En motor, Pecco Bagnaia correrà amb Aprilia la pròxima temporada. El bicampió del món abandona Ducati per formar parella amb l'actual líder de MotoGP, Marco Bezzecchi. En bàsquet, el Barça tanca una nova temporada sense títols en perdre de 24 punts contra el València al quart partit de les finals de l'ACB. D'altra banda, el Joventut de Badalona ha confirmat que Adam Hangan no continuarà a la penya la pròxima temporada. I a 8:15 del vespre, el Barça de futbol sala té una nova oportunitat per proclamar-se campió de Lliga a la pista del Pozo Murcia.
7: Pinchito, pernil, braves, guacamole, escopinyes, musclos, calamars...
1: Un moment. Si no hi ha l'Espanyola,
8: no hi ha aperitiu.
2: És l'Espanyola una aceituna como ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
9: I el temps, a aquesta hora, els termòmetres ja marquen valors de 34 i 35 graus en punts de ponent. Tot i que les temperatures no pujaran tant com ahir, es mantindrà la calor, predominarà el sol a bona part de Catalunya i només s'espera algun ruixat de tarda al Pirineu. És tot, ens actualitzem d'aquí una hora amb el Comptat a partir de la 1 i també el portal de notícies RAC1.cat.
10: Minut a minut de RAC1.
11: Més fàcil.
10: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
11: Actualitzada.
10: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
11: Renovada.
10: RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
11: Escolta.
12: Ciutadans de Catalunya.
10: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
13: Gràcies. Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
14: Sabadell!
15: Sí!
14: El Ferró!
15: Sí!
14: Girona!
15: Sí!
14: Taradell!
15: Sí!
14: Cornellà Almeda!
15: Sí!
14: Cornellà el Pedró!
15: Sí!
14: Tarragona!
15: Sí!
14: Rocafort!
15: Sí!
14: Llagostera!
15: Sí!
14: Sant Adrià de Besòs!
15: Sí!
14: I Molins!
15: Sí!
13: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
16: Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
17: Bon dia, Òscar Dalmau.
16: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
17: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
16: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
17: Heu de saber, recordeu que el govern espanyol va prometre un sistema de finançament nou per Catalunya?
16: No, per favor, un altre cop no. Hòstia, per favor.
17: No, prou. Potser recordeu que el que prometia el govern de Pedro Sánchez en realitat no era un nou finançament per Catalunya, era una altra cosa.
16: Potser el que prometia era un cap de setmana amb tots els gastos pagats a la garjola de José Luis Árbalos.
17: No sé.
18: El govern espanyol va prometre que seria un nou sistema per totes les comunitats autònomes, no fos cas que alguna s'emprenyés.
19: Sí, d'això en diuen café para toros.
16: No.
19: Aleshores, perquè és a la pell de brau.
16: Això és una altra cosa.
19: És Hispània, és Ibèria, no? A mi m'assembla molt complicat allò de café para toros com a concepte.
16: Que no és café para toros.
19: Però tu t'imagines donar cafeïna a un toro? O sigui, pot ser superperillós, sí. Perquè ja estan, o sigui, quan el toro veu el vermell, per exemple, ja està que li puja la cosa. Els toros es posen molt nerviosos i després no poden dormir. O sigui, un
16: pots
19: toro
16: callar una mica?
19: La cafeïna dels toros és la taurina, que és un aminoàcid no essencial. Voleu que parlem d'aminoàcids?
16: No.
17: Sí, diu.
19: Vale, doncs he captat.

0: la indirecta
1: molt bé,
0: està calmant.
1: Molt bé, gràcies, molt bé. Sí. Doncs bé, en tot cas, dèiem, ara resulta que cap comunitat autònoma accepta aquest nou sistema de finançament.
2: No, ni les governades pel Partit Popular, òbviament, ni tampoc les que governa el PSOE.
1: Café para tontos, eh?
3: Bueno.
1: Des de luego.
3: En resum, això que esteu explicant, que el Pedro Sánchez va oferir café per tots i els governs autonòmics han dit que no volen café.
1: Exacte, sí.
3: Andalusia vol matcha latte.
1: Sí.
3: Castella-La Mancha prefereix un smoothie de plata.
1: Oh! Un smoothie de plata, nenes.
4: Un moment, què fa?
1: Ara... Oi, el plàtano amb smoothie. El plàtano. Allò tan espès, eh?
3: Sí, amb llet.
1: Que toa, eh? Realment.
2: Sembla,
1: que boi llet.
2: Vòmit de nyú,
1: eh? Jo m'hi tiro canyella. Eh? Nenes, la canyella?
3: A més, que ajuda a fer passar, no?
1: Una miqueta de canyella.
5: I un iogurt.
3: Un iogurt.
2: Sisous
3: i Portland, eh? És la meva...
5: Una mica de pa tou.
3: Una cosa...
2: Perdoni, mon avi, però smoothie de plàtan només amb plàtan o plàtan i maduixa?
1: Si no, seria plàtan i maduixa. El meu és smoothie de plàtan.
2: I prou, eh?
3: Bueno, doncs aquí totes les comunitats autònomes demanant lo seu. Després està Múrcia, que ha demanat un Monster and Crispy, que això és molt de Múrcia. A Múrcia la gent se'n va dormir molt tard.
1: Bueno, escolta'm.
4: Què?
1: Tampoc sigueu tan tràgics.
4: No estem sent tràgics.
1: Celebrem que al final n'hi ha un que ha tingut un finançament singular, no?
4: Home, Euskadi.
1: No, Zapatero. Sí. Aquest s'ha finançat singularment ell sol, eh?
4: Sí.
1: Presumptament, eh?
4: Ah, bueno, clar.
1: No voldria que em caigués una querella.
4: Una querella, perquè després...
1: Però,
4: de tota manera...
1: Zapatero, ojo, eh?
4: Sí.
1: Zapatero és una joia, eh?
4: Sí, és una joia. Sí, és
1: fins i tot li ha cantat la Rosalida.
4: Sí, no va regir
1: el cor. Zapatero.
4: Què li ha cantat? Què li ha de cantar?
6: És una perla. Nadie se fida.
4: Fida? Per què parla, llatí, ara?
6: Una de mucho cuidado.
4: No és una cançó dedicada a Zapatero.
6: El rei de la 13-14.
4: Bueno, aviam.
6: No sabe lo que es cotizar.
1: És que tot és Zapatero.
4: Ah, no, però deu haver cotitzat. Ha sigut president del govern espanyol i, en tot cas, la cosa...
6: Nunca le prestes nada.
4: Eh?
6: No lo devolverá.
4: No, era un senyor que...
6: Observa la pérdida de su especialidad.
4: Sí.
6: Presuntamente.
4: No, deixi-ho
1: estar. Su señorita.
4: Prou, ja,
1: per si ho escolta algun jutge, que els de manos limpies i tots aquests...
2: No parlen en català.
4: Els jutges de manos limpies, eh?
2: Els jutges de manos limpies,
4: és que al final...
2: Crec que és literal, eh?
4: O sigui... ja ho hem entès, gent. Moltes
1: escolta'm,
4: gràcies.
1: Escolta'm, saps quan no hi havia tants problemes amb els finançaments dels polítics?
4: No.
1: Exacte, tu mateix ho has dit, quan manava Franco.
4: No, perdoni. Però...
1: Perdona. No, perdona tu.
4: No, perdoni.
1: Quan Franco no hi havia problemes de finançament.
4: No, quan Franco la corrupció estava institucionalitzada, una mica com ara, però sense la coartada de la democràcia.
1: I saps una altra cosa que no hi havia en Franco? Ara m'adonareu tots la raó. Perquè passa, Jep, moltes vegades no estic d'acord amb vostè, però d'altres sí. I vostè diu les coses que no ens atrevim a dir. Doncs pues ara te'n diré una altra.
4: Quina por que fa aquesta...
1: Una altra cosa que no hi havia en Franco. Mosquís tigre! Fixa't si vivíem bé i es vivia amb tranquil·litat.
4: No és veritat.
2: És veritat que...
1: En Franco no hi havia ni mosquís tigre ni calia fer servir crema solar.
4: Ara què té a veure la crema solar?
1: Pues té a veure molt. I als casaments els nens podien fumar. I no passa res. Mira-te'ls, els teniu aquí, que estan pobres, estan cohibits.
2: És que és una setmana molt complicada.
1: Doneu-los un caliqueño, a veure com la cara del nen canviarà.
2: Si tant, cap a pitjor. A veure, és veritat que tenim moltes criatures aquesta setmana, perquè és una setmana complicada pels casals, perquè, clar, hi ha un dia de festa pel mig i dius, ja, posats a pagar el casal, doncs anem a la ràdio.
4: Ens estalviem, no? Que hi ha aire condicionat i els hidratarem una mica. Hi ha pausa d'hidratació pels nens, també, eh?
2: Però, en tot cas...
4: Hem portat mojitos, nens.
2: No, això, que el sistema d'aquest de finançament, doncs, no funciona...
7: Un moment. És que és el dia de la mar morta.
1: Què passa?
2: No. El dia de la mar morta, no.
7: No, la mar morta és Espanya, eh? I nosaltres estem agafats a una mena de tauló, que això sembla Titanic.
1: La Conchitira em va dir que la mar morta hi va anar la seva cunyada. I que fas el mort, i realment, com que la mar es diu morta, fas la morta i flotes. Fixa't, eh?
7: Jo sé què és, això.
1: Per què és?
7: Perquè, bueno, voleu saber coses tècniques de la mar morta?
2: Sí, només li faig una punt a l'Angelina. Sí. Si et fas el mort al mar Mediterrani, també flotes.
7: Ah!
2: Sí.
1: No, la cunyada de la Conchitín, el que és el cul ja va cap a baix.
7: No.
1: Sí, tu et poses recte, però el cul ja va cap a baix.
2: Perdona, Jean-Paul.
1: La mar morta no, eh?
2: No. Coses de la mar morta.
7: Bueno, per un problema que no és un problema, és com és. La mar morta s'ha de respectar com és, que és morta. No, hi ha molta, o sigui, la quantitat de sal és tan heavy que costa més que ta, o sigui, és tan heavy que és, o sigui, fa muntanyeta la sal i no te pots enfonsar perquè fa tope. Sí, aleshores sí. Jo crec que és això més o menys.
1: Més o menys.
7: Ho hauríeu de buscar.
0: Més menys que més.
7: Exacte. Ho hauríeu de buscar.
2: Ja t'he buscat, ja t'he buscat. Ja.
1: Pues escolta, per mi, la Mar Morta és lo més, és ideal.
2: Per què?
1: Per, bueno, perquè no tens... És que no hi ha bitxos.
4: No, com que no hi ha bitxos? Home, clar, aviam, sí que... Ui, hi ha bitxos.
1: Com jo quan vaig aquí al Mediterrani, sí. Por... Pànic. Tinc d'entrar a l'aigua. Però no és... Pels tiburons.
4: Escolti, però és que no...
1: Per exemple.
4: Sí, els tiburons. Bueno, un tauró,
1: per exemple. O les algues, nenes, les algues, què?
5: Home, hem baixat una mica.
1: Aquelles algues tan fastigoses que semblen com cintes de casset.
4: No, bueno, sí. Això és Posidònia. Jo sospito que vostè es refereix a la Posidònia, que no són exactament algues. I que, a més, i són necessàries per oxigenar el mar.
1: Entres tu tan tranquil i de cop i vol... Resulta que és una alga.
4: Bueno, no, clar,
1: per favor,
4: sí,
1: eh? Però,
4: aquest,
1: per favor.
4: Aquest és el seu problema. És com queixar-se que al bosc hi ha arbres i matolls. Escolti, sí.
5: L'altre dia hi havia balenes a Port de la Selva.
7: És veritat, però perquè són estrangeres.
1: Sí, sí, sí. A Port de la Selva.
5: Sí, sí, va penjar un vídeo a la Pilareire.
1: Bueno, però això és intel·ligència artificial.
5: No.
1: La Pilareire sap fer-la anar, eh? Això li preguntes al ChatGPT que et faci una imatge i et surt una ballena allà al Port de la Selva prenent un quinto en un xiringuito. Sí, home, sí.
2: Només per aportar una mica més de foscor a la foscor del Jean Paul.
7: Gràcies.
2: La Mar Morta té gairebé 10 vegades 10. Més sal que el Mediterrani. Això vol dir que
7: fa muntanyeta. Sí. O sigui, Déu va posar tanta sal que és com quan ma mare, per exemple, se pren el tallat que el sucre fa muntanya.
5: Sí, també. La teva mare...
7: Fa una illa...
5: Digue-li que es faci una analítica, ta mare. Que es miri el sucre.
7: Se la va fer i va sortir positiu en sucre.
5: Molt positiu, no?
7: Pues a la Mar Morta passa això, oi? 10 vegades més sal.
2: Sí, un 30% de concentració, o sigui, un 30% del que hi ha allà, que és sal.
4: L'orada ja surt
7: durada
4: la sal.
7: Exacte. I les pipes. O sigui, saps quan menges
2: moltes, eh?
7: Quan menges moltes pipes de sal, que a mi m'ha passat perquè sóc solter i menjo pipes.
5: Sí.
7: I és de cosa de...
5: Només solter. Mengen pipes els solters.
7: Bueno, és que si estàs...
5: No està desencaminat.
2: No, és 90% acurat, eh?
7: És que podem fer altres coses amb altra persona perquè menges pipes.
5: Ja,
7: no? O ets una persona soltera o ets un lloro. Aleshores, se t'esquarteren els llavis i has d'anar molt de compte, perquè a més és molt llaminera la pipa.
2: Sí, la pipa... engreixa, la pipa compta.
7: Què dius? La pipa
2: sí,
7: engreixa.
2: Sí, la sal, la retenció de líquids. I...
1: Jo, mira, ara que esteu parlant de snacks...
2: Sí. Ai.
1: Què passa, que no heu fet Duolingo?
4: Què vol dir? Si no,
1: el pica-pica de tota la vida ara es diu snacks.
4: No, però és que el pica-pica ja es diu pica-pica, no cal, però en tot cas...
1: Jo, snacks, mira... Us diré tres paraules. Cacauets, eagle, snacks.
4: I què vol que fem?
1: En pico un d'aquests que porten mel...
4: Però no cal dir marques.
1: I sal, i sucre, ho porten tot.
5: Sí.
1: I colesterol. Sí. En pico un i no puc parar. Jo em compro llaunes.
4: Llaunes d'una marca determinada.
1: Deia l'snack, sí.
7: Bueno, podem parlar del que podem parlar, que és de l'ocupació. Aquí ja no es pot parlar. Qualsevol cosa abans de dir que és un país ocupat.
4: No, vam volar dir pipa.
7: Què dir pipa?
5: Bueno, estàvem parlant d'aquest finançament singular, que finalment ni finançament ni singular...
7: Ja sabeu què passa amb això del finançament singular aquest, no? Que si una cosa sembla bona per Catalunya, els espanyols pensen que serà dolenta per Espanya.
5: Sí.
7: Perquè els espanyols, si alguna cosa tenen clara, és que Catalunya no és Espanya. Això ho tenen clar, és una colònia. A veure quan ho comencem a tenir clar nosaltres. Sí. Perquè, clar, ells ja ho saben de sempre.
5: Bé, Mohamed, escolta'm, canviarem de tema, que avui la competència...
7: Ja ha canviat de tema, el
5: botifler.
7: Ara parlarem de la Mar Morta, ara de la viva, ara de la que està amb un peu a cada banda.
5: Portem 17 minuts, ja m'han passat a les 12 i diria, ja té que avui per comentar. Per exemple, avui hem de parlar de la selectivitat.
4: Sí, abans d'ahir van sortir els resultats de la selectivitat, aquests exàmens d'accés a la universitat, i hi ha molts estudiants indignats perquè les notes en matemàtiques han estat molt baixes.
1: Ai, sort que no vaig agafar mates d'assignatura específica.
4: No,
1: jo no sóc de números.
4: No,
1: has de saber la vida, has de saber del que se't dona bé i el que no.
4: I vostè no és de números.
1: Jo sóc més de llengua.
4: Sí, ja. Ens recorda quants anys té, vostè?
1: No t'ho dic perquè ja t'he dit que no sóc de números.
4: No, ja, clar.
1: A més, els joves no diem selectivitat.
4: Ah, no?
1: Els joves en diem la SELEC.
4: Yeah, sí.
1: I si tenim molta pressa, diem la CELE.
4: Yeah.
1: I si tenim més pressa encara, en diem la C.
4: Sí, i si no, no dieu res. Bueno,
2: doncs té sort que no necessitava fer l'examen de matemàtiques, Angelines, perquè la nota mitjana ha estat la més baixa des de 2013, de fet, per sota de l'aprovat. La mitjana de l'examen de matemàtiques de la selectivitat ha sigut de 4,18 sobre 10.
7: 4,18 sobre 10, doncs és pràcticament 4,18, no?
5: Sí, pràcticament. Pensa que anaves a dir 4,18.
2: exacte.
7: No, és, ha sigut tope chungo. La realitat és que ha sigut tope chungo.
5: Però que tu que has fet la selectivitat? Ja fa anys que la vas fer.
7: En realitat no, bro. Però...
5: No em diguis bro. L'última vegada que em dius bro, que em fot molt dels nervis. Això no sóc el teu bro. Bueno, i si no vas fer l'examen, de què et queixes?
7: Bueno, és que jo sempre estic pendent de la selec per si veig que això del periodisme no és lo meu i he de fer una altra carrera, m'he de treure tota la mandanga.
5: No sé si és lo teu, perquè portes 17 anys mirant de treure la carrera de periodisme.
7: I que m'agrada molt, però també m'aniria bé cobrar un sou. I clar, 6-7, no?
5: Hòstia, quina mania, Jean-Paul. Escolta, fes un exercici...
7: Li fa mania la joventut. Que hi hagi gent més jove que ell. O sigui, si tothom fos Pilarín Vallès, no passaria res.
5: Bueno, pues no passaria res, efectivament. No passaria res.
7: Ets un gerontòfilo, com s'ha dit.
5: Fes un exercici d'abstracció i pensa si et mereixes cobrar un sou.
7: Abstracte?
5: Veus? Ho veus o no?
7: Vale, perdona, bro. Perdona per
5: que no
7: saber...
5: em diguis bro.
7: Perdona per no saber llatí, abstracció, no?
5: Sí.
7: Bueno.
5: Un corrector de l'examen de matemàtiques ha assegurat a RAC1 que l'examen era d'una exigència correcta.
2: Sí, sembla que el problema és que ha baixat el nivell dels alumnes. Ara bé, el que el mateix corrector ha admès que era un examen més llarg i complicat de l'habitual.
5: Sí, bueno, és que a la gent jove no li agrada quan una cosa és llarga i complicada.
2: Sí,
5: per això jo sóc curta i fàcil. L'humor, nenes?
2: Sí, com és,
5: Ja t'es picantó,
2: No, ja està,
5: què tens del Molino?
2: Però... I el Molino tanca aquesta setmana.
5: Sí?
2: Però
5: no havia tancat ja la Mercè Mària?
2: No, sí. I van tornar a obrir, però ara han de fer obres.
7: Perdoneu, feu molta broma, però a la gent jove ens costa molt llegir un text llarg,
5: Sí, bueno, tampoc no...
7: Manel, Noelia...
0: No és veritat, però endavant.
7: Vale, bueno, doncs...
0: Defensa el teu argument.
7: Vale, vaig a defensar el meu argument.
5: A veure, sí.
7: No en tenim ni idea, perquè vosaltres, els grans, quan anàveu a l'insti, encara es feia allò del cou, i allò que estudiàveu abans el cou, el guau.
5: El bub.
7: Això, jo sabia que era d'agost, però el que us dic és que la gent jove necessitem estímuls per fer bé els exàmens.
5: Però quins estímuls?
7: Al mig de l'enunciat d'un problema, jo el que posaria, per exemple, un problema de trigonometria, per exemple. Ens has de posar un vídeo de TikTok al mig, per exemple, per estimular, o alguna cosa que ens enganxi, com ara una frase que et deixi amb la intriga.
5: Per exemple?
7: Per exemple, un enunciat.
5: Sí.
7: Un cotxe surt de Manresa a les 9 del matí.
5: Sí.
7: I el que passa a continuació et sorprendrà. No? I aleshores tu ja fas uns càlculs.
5: I tu ja estàs enganxat.
7: Home, estàs enganxat perquè què fa la gent sortint de Manresa a les 9 del matí perquè no surt abans, a les 3 de la matinada, per exemple, que és Manresa, m'entens, que no és Las Vegas.
5: Sí, sí, sí.
7: Vale?
5: Ja ho hem entès. Sí.
7: Vale. Un altre anunciat guapo.
2: Sí.
7: La Paula entra... Bueno, Paula o...
2: És un exemple, sí, clar.
7: Sí, però m'agradaria que fos més un nom més
5: neutre.
7: Més neutre.
2: Mm. Com ara?
5: Aran?
7: L'Arana. L'Arana entra...
2: Aran pot ser de nen i de nena, igual que Foix.
7: Vale.
5: Àlex també, si vulguis.
7: Vale, doncs entren Aran, Foix i Àlex en una fruita.
0: És un acudit.
5: És un acudit. Exacte, sí, més que un problema de matemàtica.
2: I cau el del mig,
7: Entren amb 30 euros.
5: Sí.
7: I després de comprar síndries, li queden 12 d'euros sumats entre tots. Però no sabia que la càmera seguia gravant. És com un anunciat, i aleshores t'has de clicar i surt aquell del 50x15.
5: Jean-Paul, calla
7: Com es diu aquest?
2: Carlos
7: Soberra. O el que pregunta pels diners a l'Espanyol, aquest que pregunta pels diners.
0: El Broncano.
7: És que sort dels
0: són tan espanyols.
7: Exacte. Bueno, moltes gràcies.
5: Bueno, calla
2: Jo pensava que era el ministre d'Hisenda.
5: A veure, hi ha diverses famílies d'alumnes que s'han posat en contacte via WhatsApp per recollir signatures de cara a repetir la prova.
7: Estic tot ben implicat en el grup de WhatsApp i la veritat és que és una sensació nova que m'encanta.
5: O què, implicar-te en una causa?
7: No, rebre missatges de WhatsApp. És una cosa que no sé si ho heu experimentat, però llàstima que estan tots emprenyats amb mi perquè me vaig equivocar a l'hora de posar la firma.
5: Però com pots equivocar-te? I posa signa aquí i tu signes aquí.
7: És que per la meva generació, que som generació Z... Generació Z, en Son Goan és el millor. Bueno,
5: això és una manera de mostrar que no ets Generació Z.
7: Sí, he tingut un petit error. Si voleu, doncs me rebaixeu la meitat del sou. Bueno, doncs això, entre la paraula signa i la paraula aquí, hi hauria d'haver una emoticona d'un dit assenyalant on s'ha de signar, i després doncs, la paraula literal. Signa aquí, literal. No?
5: Ja.
7: I s'ha d'utilitzar de manera no literal, la paraula literal. És que és molt difícil ser jove.
5: Ja, sí. Gràcies per la teva aportació, Jean-Paul.
7: De res,
5: bro. Que no em diguis, bro.
7: Però, bueno,
2: deixem els bros que es barallin. Avui a la competència també
4: parlarem de TikTok.
1: Ah, mira, que divertit el TikTok, nenes, sí o no? Home, TikTok sempre forever. Jo m'hi passo hores. M'agrada molt mirar vídeos amb el volum al màxim, sobretot quan vaig en transport públic, que és una cosa que agrada, també.
4: Agrada molt a la gent.
1: Fa companyia, saps què vull dir?
2: Compartir és estimar.
1: Compartir és estimar, sí senyor, sí senyor. Per què no? Escolta, si són vídeos boníssims.
4: No, perquè...
1: I com que els poso amb el volum al màxim, els pot sentir tothom de l'autobús. És una cosa de generositat.
4: No, doncs no sigui...
1: Nenes, entre les dones cookies hem de practicar la sonoritat. És així o no? Hem de ser sonores.
4: Sí, no, sonores... No, bueno, sonora...
1: De vegades porto un altaveu Bluetooth per assegurar-me que els sent tothom, saps?
4: I vostè també en fa, de TikToks?
1: Home, i tant. Normalment faig vídeos ballant i movent el cucu, però últimament n'he fet un sobre les notes de la Selec, precisament, que això es fa molt.
4: Ah, sí?
1: Sí, una amiga et grava dient quines notes creus tu que has tret a la Selec.
4: Amb les notes que has tret a la Selec...
1: Ella et diu matemàtiques, i tu dius un 7, i ella et diu 4. I tu vas canviant la cara. Notes que vas canviant la cara. I ella et va dient les notes de debò, i com que són més baixes del que penses tu, al final acabes plorant perquè no entraràs a la carrera que vols.
4: Sí.
1: Però després edites el vídeo tranquil·lament, treus els trossos més dramàtics, no? I que quedis una miqueta bé, i llavors el penges al tip-top. Els joves som així.
4: Som així. Ara, de debò, vostè quina edat té? Sí, permet
1: escolta,
4: ja...
1: Escolta, prou ja.
4: No, és que...
1: La segona vegada que m'ho preguntes,
4: ho sé,
1: avui.
4: Ho sé, però és que...
1: Això no es pregunta mai, ja sabeu la dita. No li preguntis mai a una dona la seva edat, ni a un home el seu sou, ni a l'Òscar Andreu en quina llengua cantava les cançons que feia amb la seva banda de música.
4: Bueno, escolti... Si
1: es desmunta el pastel, eh?
4: No, no, pastel cap. Tothom té dret a evolucionar, tothom té dret a prendre consciència i...
2: Tu ets un Pokémon, diguéssim, no? Bueno, has evolucionat d'espanyol a català.
4: Una mica de respecte, també. Deixi'm en pau, vostè, senyora Angelines. Dèiem que hem de parlar
1: senyoreta.
4: Senyoreta Angelines, sí. Dèiem que hem de parlar del TikTok.
5: Mai cap jove ha demanat que li diguin senyoreta.
2: Més aviat el contrari.
1: Són tan idiotes.
4: Però dèiem que més de la meitat de gent gran de la Xina hi estan enganxats, al TikTok.
5: Sí, concretament són més de 160 milions de persones que són més grans de 60 anys i estan enganxats a la xarxa social d'aquesta de vídeos curts, que és TikTok, i molts d'ells també són addictes a les compres online.
3: Home, no es fot. Si ens teniu abandonats, deixats a la mà de Déu, i la família no ve a visitar-nos mai, doncs com voleu que no ens enganxem al TikTok?
1: Vostè també hi està enganxat. També hi està enganxat. Vostè, el TikTok?
3: No, ja no.
1: Ah, no?
3: Jo el controlo.
1: Sí?
3: Sí. Fa un parell de mesos em va sortir un avís d'aquells del mòbil amb la mitjana d'hores que passava enganxat al dia. I eren 18 hores.
1: Home, 18 hores?
3: De 24, mirant el mòbil.
1: O sigui, només dorm 6 hores al dia.
3: No, en dormo 12. Passa que mentre dormo també continuo mirant TikTok. Sí.
2: Passa amb el dit automàticament.
3: Absolutament, això m'ajuda a descansar millor i tinc el dit entrenat perquè, tot i estar dormint, vaig fent escroll.
1: Escroll, sí.
3: Sí, vaig baixant. Sort que ara m'he desenganxat una mica perquè...
8: Va fent veure que torno a la feina. Per la base començaria molt baix.
3: Se m'ha disparat el mòbil. És la Berta Roca. Un moment.
1: Calleu! Que m'interessa molt la Berta Roca. Què diu?
8: Que m'encanta perquè vaig comprar-lo al mercat de Mataró. I crec que combina amb tot. I ara vull provar una cosa que és molt a Pinterest, que és fer capa sobre capa. Què en pensem? Sandàlies. Aquestes del Zara les
1: vaig fer molt i no us acordo.
3: A mi m'encanta, és la joventut que puja. M'agrada molt perquè fa un pam, que és prepara't amb mi. Pam, prepara't amb mi. I veus com tira la roba que es posa cada dia, molt instructiu, i segons com, que ho digui jo, és una mica cringe.
1: Però, avi, no diu que ja se n'ha desenganxat del TikTok.
2: Pot parar, sisplau, és que és impossible.
3: Un moment.
8: Fent veure que torno a la feina. Per la base començaria molt.
1: Abaixi el volum.
3: Encara tinc el dit una mica tonto, però ja ho he deixat.
1: Abaixi el volum.
3: Sí, no sé com va el volum.
1: Talli-ho.
8: Aquest m'encanta perquè vaig comprar-lo al mercat de Mataró i crec que combina. Encara
2: vull provar
8: una cosa
2: més
8: molt
1: d'interès. Porti-la aquí.
3: No.
1: S'ha acabat. Home.
3: Home.
1: Prou ja.
3: I ara què faig sense el meu mòbil?
1: Bueno, doncs... Fem
8: veure que...
1: Paril!
8: La base començaria molt bàsic.
3: Molt bàsic. El mercat de Mataró,
1: Paril!
5: What amazing happens,
3: Poques vegades s'ha dit en un vídeo amb tanta reproducció. M'encanta aquest cinturó, Berta. Et queda molt bé,
1: Bueno, posi... Paril. Paril! Ja està.
3: Quin descans està per mi,
5: Sí, s'ha pagat l'extractor, per fi.
1: Sí. El TikTok, a la Xina, 160 milions d'avis enganxats. I les compres online, com les porta vostè?
3: Ah, molt bé. M'hi deixo part de la pensió. Cada dia compro alguna rampoina.
1: Sí, vostè també s'ha enganxat a comprar coses per internet.
3: Home, jo no diria mai que estic enganxat. De tant en tant miro el Wallapop, que sempre hi ha coses interessants.
1: Sí.
3: Ahir em vaig comprar un ventilador de taula que funciona amb USB.
1: Per què el vol?
9: Aquesta pregunta?
2: Per posar-me
3: la taula. Per què vols en plena onada de calor?
1: Sí, però un ventilador que s'ha de...
3: Ho sé bé. No ventiles.
1: O sigui, vostè ha d'obrir un ordinador.
3: Exacte,
1: per poder encendre, engegar un ventilador.
3: M'he comprat un ordinador, també per poder encendre.
0: Per mirar el TikTok a l'ordinador mentre té el ventilador.
1: Sí, vostè va...
3: Primer pel ventilador i el TikTok. Es pot mirar a TikTok a l'ordinador?
1: Sí. O sigui, vostè es va comprar un ventilador?
3: Sí.
1: Amb una entrada USB?
3: Una entrada i sortida.
1: Se'n va adonar que no tenia cap entrada de port USB perquè no hi tenia ordinador i es va comprar un ordinador.
3: Abans, vaig provar molt fora els endolls de casa.
1: I no entrava,
3: No entrava. Clar, els vaig desmuntar i tot,
1: És una entrada d'USB.
3: El vaig desmuntar d'USB. Bueno,
1: mare de Déu, senyor.
3: Fa llumetes, el ventilador. I et diu l'hora, perquè són unes llumetes que moure's les aspes crea una imatge.
1: Molt maco,
3: És un trempantull. Crea una imatge i et diu les 16:20. I tu mires i després les 16:21.
9: Ja, és un rellotge.
3: És un rellotge, que es mirant i és la fresca, perquè, bueno, és la fresca.
1: Ja.
3: Ara la meva habitació, a la nit, sembla Lloret de nit. Perdó, Lloret de mar.
1: Lloret de mar
3: a la nit.
1: Sí.
3: És la meva paràlisi.
1: Miri, avi, li diré sincerament, fa patir una mica.
3: Bueno, no cal patir.
1: Sí, no cal patir, doncs fa patir.
10: Però de macarrons tiesos a la nevera.
3: A macarrons, sí,
10: perfecte.
3: L'Arnau París.
2: Se li ha tornat a disparar el TikTok.
1: Calleu, que segueixo jo també l'Arnau París. Què dius?
2: Ara què és això? Però què és aquesta música?
10: El gingebre, que torrem amb la mantega.
3: El gingebre, important, el gingebre, eh?
1: Avi, vol parar?
3: A mi se m'ha disparat l'atenció amb el gingebre.
1: Avi.
3: No ho sabia, que disparava l'atenció.
1: Vol parar?
3: I a mi l'Arnau París m'encanta perquè fa receptes de cuina pim-pam, cuina per senyors divorciats, sobretot, Però perdoneu, ja paro.
1: Sí, pare'l.
3: Encara tinc el gest reflex d'anar fent l'escroll. És memòria muscular,
1: Sí,
3: però ja et dic que ara al TikTok ja hi entro molt poc. Ara compro online. Ara el Wallapop i el Todo Colección, també.
1: Sí.
3: Aquí tenen coses molt maques. Així d'època, com jo.
1: Sí.
3: Un moment. És molt interessant. Mira els nens com riuen,
1: Se'ns dispara la canalla,
3: Què
1: collons és, això?
3: No sé què he tocat, És un vídeo d'aquells de tralalero, tralalà, que em fa molta gràcia, que és un tauró amb unes bambes.
2: Què diu?
3: No s'acaba d'entendre, però arriba un moment que ja no et fas més preguntes.
1: Li té el cervell ja hipnotitzat.
3: Bueno, hipnotitzat. Són tot d'animals fets amb intel·ligència artificial. Tens també Bombo Bini Guzzini, Ballerina Caputxina... Però, vaja, com et deia, a tota col·lecció, l'altre dia m'hi vaig comprar un magnetòfon de la casa Grundig.
1: Sí.
3: Ja no fan coses bones, els alemanys.
1: No. Però això per què ho vol? Per què ho vol, això?
3: Bueno, a tota col·lecció, l'altre dia m'hi vaig comprar un magnetòfon de la casa Grundig.
9: S'ha quedat també vostè.
3: Allò sí que és per escoltar música.
1: Sí.
3: De cinta oberta, Que pots reproduir i també pots gravar.
1: Molt interessant, ara.
3: Perdona, el tralalero, també.
1: Pot treure-ho? Sisplau, Últim avís, avi.
3: Se m'ha quedat enganxat el dit.
1: Doni'm el mòbil, hòstia santa.
3: Deixi'm el mòbil, que me'l trencaràs, hòstia.
1: Ja està, és insuportable, avi.
3: Ja l'apago, tot resolt, ja està.
1: Hi ha gent que ens escolta amb auriculars. Aquesta gent deu estar vomitant ara pel carrer.
3: Bueno, se m'han disparat tots a l'hora, perdó.
1: Maleït tauró.
3: La Berta Roca s'està posant els pantalons amb el tralalero.
1: Ja està.
3: Un moment. Arnau París està cuinant un tauró amb bambes.
1: Prou, Àlex. Per favor.
3: Això sí que fa il·lusió. Jo ja no em pregunto res,
1: Prou.
3: Fins i tot ara me n'aniria a fer caca.
1: A prendre pel sac. Vinga. I mentrestant, a Hostalric continuen...
3: Un moment. Què? La gent gran, estem molt sols,
1: Ara no em vingui ara fent bé. Avi!
3: Vols veure com fa escroll el meu germà petit?
1: Va! Home, fàstic!
2: Mira, ara que estem al tema, sisplau, perquè hem de parlar de
3: Hostalric, importantíssim.
1: Que maco, Hostalric,
2: Sí, la veritat és que sí.
1: Sempre passa la P7 per allà,
2: Bueno, a la part de...
1: Sí, sempre hi ha...
2: No directament, però sí que...
1: Hi ha cues.
2: Sí, Hostalric fins a la Roca i més enllà. Mentrestant, dèiem...
1: Què ha passat, Hostalric?
2: A Hostalric continuen assolats per una plaga de mosques.
1: Hi ha molta inseguretat, I què fan les mosques aquestes?
2: Bueno,
1: que t'atraquen pel carrer amb una navalla?
2: No t'atraquen les
1: mosques. Perdona, ja ho fan els porcs senglars?
2: No, tampoc, els porcs senglars...
1: Quan no són els senglars que et claven xeringues amb pesta porcina, són les rates nedadores que tenen el fantavirus, que poden nedar, ara són les mosques. Què està passant amb els animals?
2: Doncs el problema és greu, a Hostalric hi porten dies així,
1: Alfàbrega.
2: Què?
1: L'alfàbrega va molt bé.
2: Sí?
1: Plantes alfàbrega i, escolta, mosques, zero.
2: Molt bé. Se'n van les mosques?
1: Bueno, no, però pots fer pesto casolà.
2: Bueno, el tema és que de tantes mosques sí. No poden obrir ni bars, ni restaurants, ni comerços, sobretot ve d'ací d'una espècie d'estoc de plàstic que es va podrir.
7: Exacte, ho vaig sentir al Basté, que va sortir en Nil, l'alcalde, que sí. Va sortir l'alcalde de l'Hostalric, que va explicar que havien trobat que el focus era com uns plàstics que hi havia en un polígon industrial, que fins i tot hi havia part del poble, que és el centre històric, que se n'havia...
2: O sigui, Nil Papiol i Xampany, es diu.
7: És que, és que vaig pensar, mira, personatge de la competència.
2: Sí, Nil Papiol i Xampany.
7: És normal que hi hagi mosques, també, perquè Hostalric és a la selva. No?
2: Sí.
7: Bueno, i a la selva hi ha molt de mosquit. És fort que tinguem una comarca que es diu la selva i ningú li sembli estrany, eh? També t'ho diré.
5: Bueno, la selva.
7: La selva, aquella comarca coneguda perquè no és ni el Maresme ni Girona, no? La selva. Doncs pues bueno, és aquesta la que tenim.
2: Va!
7: Tota va, una abraçada per la gent de la selva.
2: Va,
5: sí, vinga, sí. Deixeu d'abraçar, va.
2: Conrad Consum, què li passa?
5: Que feu que no parleu del Mundial.
2: Ara del Mundial? Hòstia, el Mundial de futbol. Però si
5: no, no, el del futbol no, però del Mundial bo.
2: Eh?
5: Mira la notícia que és del Punt Avui.
2: Aviam, la notícia del Punt Avui.
5: El Punt Avui,
2: sí,
5: el mitjà preferit de la gent que embolica els ous en paper de diari.
2: Ara, el titular...
5: El Punt Avui.
2: El titular diu...
5: Aquí, que diu, ja està en marxa...
2: Ja està en marxa...
5: Aquí, que diu, la competició catalana...
2: Ja està en marxa la competició catalana d'esmorzars de forquilla.
5: Esmorzars de forquilla, aquesta és la clau.
2: Hi ha una competició, hi ha un Mundial...
5: Sí, sí, senyor.
2: En vam parlar l'any passat, sí? És la segona edició d'una cosa que ja vam parlar, de fet, vam parlar amb en Conrad Consum, del que s'anomena la Lliga del Porc i la Forquilla. Forquilla.
5: Déu meu, no hi ha millor nom per una competició mundial.
2: Sí.
5: La Lliga del Porc i la Forquilla.
2: Déu-n'hi-do.
5: La nostra Premier League.
2: Home, és que...
5: És la Premier League. La és que jo llegeixo la notícia i estic...
2: Està salivant, eh?
5: I diu, aquesta segona edició de la Lliga va celebrar la primera semifinal el 14 de juny a Tarragona, a la pèrgola del Serrallo.
2: Sí.
5: I en van sortir tres semifinalistes que són...
2: Digui.
5: Sisplau, posem-nos tots drets.
2: Home, aviam un moment.
5: Ara... Àngel Requesens, del restaurant Font de Montserrat de Cambrils.
2: Sí.
5: Tu, quan arribes a un lloc, llegeixes en un rètol Fonda...
2: Sí.
5: Ja saps que menjaràs bé.
2: Sí, bueno,
9: que els lavabos potser no estan especialment bé.
5: Bueno, és igual, jo no hi menjo els lavabos.
2: No, ni una cosa ni l'altra. O sigui, hi ha fondes bé i fondes que no estan
5: tan bé,
2: però aquesta és bona.
5: Atenció.
2: Què?
5: El finalista, Àngel Requesens.
2: Sí.
5: L'Àngel va fer un mar i muntanya de peus de porc amb galeres.
2: Home. Aquí un
5: tota manera massa lleuger pel meu gust.
2: Home, però un peu
5: jo hi hagués afegit mantega fosa i tripa rostida per sobre, una mica per donar-hi una mica de caliu.
2: Però el caliu ja ho té, que són els peus de porc i la galera, que és un...
5: Segon finalista
2: aviam.
5: De la Lliga del Porc i la Forquilla.
2: Què tenim?
5: Helena Morato, del bar restaurant cooperativa Helena del Catllà.
2: Sí. Del Catllà, sí.
5: Que va fer un morro amb cigrons, xoriço i trompetes de la mort.
2: De la mort, eh?
5: Jo això m'ho prenc en forma de sorbet. Faig un xarrup, això és per fer baixar, entre plat i plat.
2: Entre plat i plat,
5: hòstia. És lleuger, hòstia, és lleuger.
2: Bueno, va, deixem-ho. Ja està, eh?
11: Felicitats a la Lliga.
2: Felicitats a la Lliga i ja seguirem. La final encara no se sap.
11: No, encara no.
5: Seguim-ho de prop, això.
11: Sí, no pateixi, que estaré atent.
2: Ho seguirem de prop amb les analítiques
5: a punt. Disparades.
2: Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
5: Tot seguit les repassem.
12: No cal moure't de RAC1 per escoltar la competència.
2: Va, que toca parlar també de calor, tot i que ha afluixat una mica. Sembla que ha afluixat una mica.
5: Bueno, és que no es pot fer res amb aquesta calor, eh?
2: Sí, costa de
5: calor que no es pot ni parlar. No,
2: home, parlar...
5: Fa tantíssima calor que jo no puc ni parlar de la calor que fa.
2: Bueno, sí, doncs, hòstia, doncs...
5: M'estic ofegant a la meva pròpia suor.
2: Sí.
5: Hi ha algun socorrista a la sala?
2: No hi ha cap socorrista a la sala. Deixa-ho estar. Ho expliquem bé, Noelia, sisplau.
13: Sí, l'onada de calor que afecta el país també s'està fent notar arreu d'Europa.
7: Bueno, tot arreu, no només arreu d'Europa, també a França, eh?
13: Sí, especialment a França, al Regne Unit i a Alemanya.
5: Hòstia, tu, pobres alemans, tu.
2: Què passarà amb els alemanys?
5: Aquesta gent fa molt que no pateix i tals temperatures, ja m'enteneu.
2: Sí, home, però...
5: A mi m'ha estat greu perquè els alemans són gent que cuina amb mantega.
2: I ara què?
5: I amb la calor que fot els pot passar la segona pitjor cosa que li pot passar a un alemany després que algú no recicli l'ampolla de vidre al contenidor on toca.
2: Això es posa nerviós.
5: Això es posa nerviosos.
2: Nerviosos, això.
5: I no poder cuinar amb mantega, no?
2: I es van dir els plats, sí.
5: Ara trauran el bloc de mantega de la nevera per cuinar i se'ls farà líquid a les mans, no arribarà a la paella.
2: Mm-hmm.
5: Això com si fos, com si els alemanys fossin italians.
2: Sí, bueno...
5: Per almenys s'ha fet una guerra mundial, eh?
2: Sí. No, es va fer per això.
5: Bé, d'aquesta calorada ens n'explica tots els detalls la cap de meteorologia de RAC1, que ja és entre nosaltres, Mònica Usar!
14: Hola, Mònica!
15: Hola, què tal?
3: Hola, Mònica, què tal? Com estàs?
14: Bé.
3: Escolta, els mapes ja estan del color d'una llesca de pa quan te l'oblides a la torradora, no? De dir, bueno,
5: és veritat, ja han passat de vermella a marró, pot ser?
3: Negre,
5: un
3: negre,
5: marró
3: negre,
5: fos?
3: Negre, negre, negre. Ja hi ha les tonalitats al negre. Ja és com un túnel que dius, veig una llum al final del túnel i és l'apocalipsi que s'acosta. Sí, sí.
5: A quin color més fosc hi ha el mapa de comarques?
3: Quina pregunta més maca.
5: O sigui, la comarca
14: depèn,
5: més...
14: Depèn, quin mapa esteu dient? Algun que veieu
5: de temperatures.
14: Per xarxa social d'aquests que marquen temperatures
15: catalans,
14: d'Europa?
15: Països,
14: no,
15: països
14: aquí
15: catalans.
14: A Catalunya depèn de la llegenda que facin servir. O sigui, depèn del mapa que tu miris. Aquests que estan corrent tant d'Europa aquests últims dies, sobretot França, sí que té un color més negre, grisós.
5: Ho ha dit ella, no ho he dit jo, eh? Okay. Sí. Tot això és de l'onada de calor, del canvi climàtic, és una llegenda.
15: No, depèn
5: de la llegenda que el segueixi.
3: La llegenda és com interpretes, a quin color li fas correspondre...
5: Que no t'entendrà. Us faré venir a casa. Bueno, a casa meva, si està la mar de fresquet,
3: Sí,
5: això és de l'ola de calor.
2: Sí. Les mapes,
5: és un invent, és una llegenda.
3: Però vostè era dels que... No, jo no posava l'aire condicionat, ara el posa... Quan el posa, l'aire condicionat?
5: Tot el dia.
3: Tot el dia,
5: 24 hores.
3: 24 hores. No, és que a quina temperatura el posa?
5: Em sembla que ha deu estar 17. Sí, 17 o 16, bàsicament, sí.
3: Doncs això també és canvi climàtic.
14: També.
3: Deies
14: doncs
3: això...
14: mira, hi ha mapes que, per exemple, el color més lilós, aquests dies que estem tenint aquí, que jo es porto alguns mapes de colors que criden
15: lila?
14: L'atenció,
15: quin
14: el vermell
15: lila?
14: I el lila acostumen a ser al voltant dels 40, lila rosat al voltant dels 40.
5: És que sembles un home.
3: Què diuen? Però...
5: Home, digue'ns quin tipus de lila.
3: Bordeus.
5: Quin tipus de rosa? Un rosa xiclet? Ja, és un rosa...
14: No.
3: Fúcsia.
5: És un fúcsia?
14: Sí.
5: És fúcsia.
3: Però què val el codi Pantone? És que no.
5: Bueno, nenes, és que és així? És així o no?
14: Ja,
5: clar,
14: a
5: mi em dius vermell i em quedo igual. No, un vermell, que en vermell?
14: Ja, no ho tinc molt desenvolupat.
9: No acaba mai de posar exemples, però quan diu això...
3: Vermell què, per exemple?
5: Un vermell, com te diria jo? Sí. Un vermell...
9: Raco?
5: Un vermell rosa.
3: Què?
5: Rosa de Sant Jordi. Vermell sí, rosa de Sant Jordi. Ai, Déu meu.
3: Tot molt complicat.
5: Un vermell racó, un vermell racó.
3: Ja no tornarem a interrompre Mònica.
5: No, perdona, perdona.
14: No, ja està, que... pregunteu els colors. Ja.
3: Sí, els colors. Aquesta és la... Som la classe dels ofits, pregunteu els colors.
9: Escolta, quin és el teu color preferit?
5: El vermell persa.
9: El lila. Li agrada molt el lila.
5: El lila, però quina tipologia de lila?
14: Igual.
2: Fa bastant de dona cookie, que el lila sigui el teu color preferit. Sí.
14: I el negre, també.
5: Mira, vens avui...
2: Això no fa de dona coquina.
5: Avui vens amb flors liles, eh?
3: Sí. Bueno, hi ha alguna pregunta?
2: I ve amb el mòbil penjat amb una espècie de bandolera de costat.
15: Com si fos la caputxeta.
14: No, perquè haig de baixar un moment a baix, llavors me l'emporto així.
2: Pensava que era perquè no te'l robessin els companys.
5: No cal que donis cap explicació, Mònica. Pots portar el mòbil com vulguis.
15: M'arriba una última hora que diu que a França ara mateix no hi queda un sol formatge sòlid.
14: Això ja podria ser.
15: Sí, França ha esdevingut, des del meu punt de vista, un fondue enorme. No? Pots, pels que no sàpiguen francès, un fondue enorme vol dir molt gem.
5: Sí, que s'ha fos. Tot el formatge s'ha fos en una fondue.
3: Quina és la pregunta?
15: Sí, me pots confirmar aquest extrem? Que
14: sí, han arribat als 44, fins i tot fa 45 graus de temperatura màxima i són rècords per totes bandes. A més, no només del mes de juny, sinó de tot l'estiu. És a dir, França és el país que enganxar les temperatures més altes.
5: Però aquests termòmetres són de mercuri? Són d'aquells del col vermell?
14: No,
5: o són del termòmetre del mòbil?
14: Del mòbil tampoc.
5: No,
3: el mòbil no. El mòbil ja hem quedat que el que surt pel mòbil no.
5: Vale. No. Si el meu referent de termòmetre és el del portal de l'Àngel. El de l'òptica Cotet, no sé quina òptica és. Allò.
14: Sí. No sé quina base té aquest termòmetre.
5: Quina base?
14: Si tenen realment un termòmetre de mercuri situat en una zona al costat.
15: Tenen una persona baixeta dins que ho va consultant a Google Earth.
5: Va pujant i baixant.
15: I va pujant i baixant i va posant el vermell. Va encenent el llum a lo que correspon. Això,
14: ara ho investigaré, això.
2: Ara que dèieu allò de París, a TV3 expliquen que la Torre Eiffel i el Louvre han tancat les portes de la calor que fa, que deu ser l'únic lloc on hi havia aire condicionat al Louvre. I
15: deu ser l'únic lloc que les tenien obertes perquè tothom robava. Vull dir que...
5: Ja era hora que les tanquessin,
15: home,
5: que
15: les tanquin, perquè amb aquesta calorada el que pot ser és que se te derreteixi la mongalisa.
5: Bueno, jo del museu aquest ho entenc, ara, la Torre Eiffel.
1: Si tu tanques les portes, està tot foradada.
2: Està, però allò és, allò és ferroculat, eh? Sí, allò és escalfa, que si ho toques et cauteritza la mà, eh?
4: Allò ho toques i quedes enganxat com a dos tontos muy tontos, però en la versió escalfor, eh? Bueno, en fi...
2: Això quan ha de durar, Mònica, va.
9: Sí, l'última pregunta.
14: Depèn d'on. Aquí a casa nostra ja s'ha acabat l'onada de calor.
2: Ah, no es nota gaire, eh?
14: Per finalitzada, perquè el tema de l'onada de calor és un terme que és molt tècnic, i llavors tu, si veus que passarà d'un cert límit de temperatura, l'actives. Però si no, no. Aleshores, tot i que faci calor, no en fa tanta com per tenir l'onada.
9: Qui té la palanca per activar? Cuidado, hi ha ola de calor.
14: Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Hi ha un senyor,
14: senyor
9: que apreta un botó i diu, alarma.
14: Tots ells que reuneixen i diuen la temperatura sobrepassarà aquest límit, posem en alerta aquestes comarques i s'activa l'onada.
2: I llavors fan l'alerta cap a les 11, perquè és just després d'esmorzar. Això mai ve més d'hora.
4: La moda d'aquesta d'enviar alertes a la gent i espantar-la, això s'ha acabat.
9: És veritat, ja no hi ha alarmes al mòbil.
4: El senyor aquell s'ha cansat.
2: Ojo! Mònica Usart, moltes gràcies. Anem a publicitat i tornem a seguir. Amb a justo, eh?

0: sí.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
4: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
3: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
5: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
6: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
7: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
8: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
9: Vens a Andorra aquest estiu? A Mèssim Andorra tindràs internet al mòbil des del primer moment, sense roaming i sense complicacions. Activa la teva tarifa en pocs minuts, mantenint el teu número habitual i gaudeix de connexió a tot el país. Si vens a Andorra, entra ara a esimandorra.d i tria la tarifa ideal per a la teva estada.
10: Que t'amor!
11: Però si acabem de sortir...
10: Tiu, pipi!
12: Però si has anat abans...
10: Ja, però és d'un altre pipi.
11: Ah, i això no ha fet més que començar.
13: Aquest estiu faràs moltes parades. Si vols viatjar tranquil abans de sortir, fes la teva primera parada a Mides i posa el teu cotxe a punt amb la revisió oficial Mides. El manteniment oficial a preu Mides. Demana cita a Mides.es.
14: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge...
15: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
16: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
17: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Ofertes increïbles amb el doble de descompte. Ara a Lidl, 250 grams de pernil cuit extra sense Lidl Plus t'estalvies un 15%. I amb Lidl Plus, un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
18: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
19: No, m'ha entrat això.
18: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
20: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
21: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
22: Joan, demana d'anar a Igualada.
23: I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm.
22: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
24: Molt bé.
22: Arribarem a tot?
24: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
25: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
26: Plan família amb descompte i sense sortida a Barcelona? Només del 20 al 28 de juny, per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta. Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
6: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
7: I els frescos d'Aldi!
6: Aldi.
7: Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
8: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
0: Tornem a ser aquí, i això és la competència, això és RAC1, i continuem parlant de l'onada de calor. Accedem a Europa. Torna la calor extrema, torna el jaroteo de la suor, torna lo nostre.
27: Me siento como en la vida.
1: Bon dia, Justo.
0: Bon dia, Carterman. Els europeus estan fregint la seva pròpia suor i a hores d'ara París ja és la nova Andalusia. Home, sí, el plan nacional del parisenc ja ha passat a ser el pescaíto frito.
2: Home, tampoc seria això. Vull dir,
0: com? No sé. Dius que te fa por sortir de casa a comprar porque te poden entrar los ocupas en el piso?
1: Jo no he dit res.
2: Ningú ha dit res.
0: Doncs despreocupa, desocupa, con la primera empresa catalana d'alarmes.
1: Com es diu?
0: Elèctrica d'alarma.
3: Los gitanos están llorando, por eso mozo de cuadra, la vida no están quitando. Entre esa roca y la mina.
1: Avui el patrocinador és Elèctrica Alarma, eh?
0: Efectivament, Oscar Derman. Con las alarmas de Elèctrica Alarma, els lladres fugiran segur, perquè quan entrin a casa no sonarà el típic so d'alarma del taca-taca-taca, taca-taca-taca, taca-taca-taca.
1: Sí.
0: Que poseu
1: això és una altra empresa. Això és...
0: No, sí. Aquest no.
1: Això és una altra empresa.
0: Els lladres ja estan immunitzats a les alarmes. Para ells...
1: La presó de França, la presó del rei de França.
0: Sí, bueno, però...
1: Ah, perdó.
0: Clar que sona, sí. No t'havies llegit el guió, eh? És lo que venia, és lo que venia. Sona la presó del rei de França. Però sonarà a 3.500 decibels i amb la gent que va a los conciertos visitando la casa y dándote collejas, eh?
1: Una millor, espero que soni una millor gravació, eh?
0: Com? Que si t'entran a casa només et podran endur una PlayStation 2 de quan es passava la tarda viciant-te mentre els teus pares es divorciaven a l'habitació del costat?
1: Joder,
0: no pateixis, perquè Elèctrica Alarma també tenen altres alarmes per a gent que no té pràcticament res a perdre.
4: La vecina no se coge. La que te toca, te toca.
0: No literalmente.

0: bé la veïna, eh?
1: Molt bé, la veïna. Alguna cosa que ria, vamos allá. Si t'és igual que t'entrin a casa perquè l'únic que hi tens són rates, formigues o paneroles, tenim unes mini-alarmes adaptades a aquests petits animals ocupes per fer-los fora.
0: No són ocupes, justo són plagues.
1: Lo que tu diguis, Pepi. Les mini-alarmes d'elèctrica alarma emeten un so imperceptible per a l'oïda humana, però acabarà més ocupa de 4, 6 o 8 potes.
0: Què és?
1: Una nota de... alegria! Vamos allá!
0: Bueno, escolta, hem d'anar...
1: Un so que només poden percebre els insectes i algun gos amb oïda absoluta.
0: Molt bé, justo, hem d'anar a publicitat. Anem a publicitat, fem uns anuncis i ho acabem de rematar tot plegat.
1: Uns anuncis en RAC1, vamos allá!
2: RAC1. Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
3: Aquest juliol torna al Vida Festival a Vilanova i la Geltrú. Encara queden les últimes entrades per gaudir de noms com Guitarrica de la Fuente, Fatboy Slim, Amaya,
4: Charlotte Cardin, Maria Arnal, la Ludwig Band,
3: Sidoní, Lia Kali, Red Pichu, Oasis i molts més.
4: Del 2 al 4 de juliol, música, natura i experiències úniques al Vida Festival.
3: Entrades a vidafestival.com. No et quedis sense la teva.
5: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
6: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
9: Escupi.
8: Avui en fem servir moltes més.
9: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
8: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
10: Pernil Gran Reserva Bataller. Un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller.
11: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
12: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
13: RAC1. De dilluns a divendres, a la una, vostè primer, amb Marc Giró.
14: Perquè l'Oriol Mitjà ha publicat un llibre que es diu On és la llum. Al llibre hi ha un capítol dedicat a en Joan. Tu dius, el meu gran amic, no m'agrada que me'n parlessis.
15: És a dir, perquè és una persona tan vital i va agafar una malaltia que li era una sentència, no?, de vida. I durant tot aquest procés de 3 anys ell volia continuar vivint. Però el que em quedo d'ell és que d'aquí neix la llum. És a dir, del dolor i de la tristesa, de tots aquells moments tan greus que hem hagut de passar, entra un bri de llum petitíssim dins d'una habitació fosca, però ho il·lumina tot i et diu, hi ha coses que són essencials a la vida, que és l'estima que has tingut per al Joan, les petites coses, la copa de cava que prenies mentre escoltaves Amaral, i que tota la resta són molt secundàries. I aquí és on neix la llum del dolor.
16: Camarades, no sé si sabeu que tots els programes que fem cada dia els podeu recuperar a l'internet. Tot a RAC1.cat.
13: RAC1. Tots som 1. RAC1.cat és un portal de notícies.
17: RAC1.cat és una finestra a la ràdio.
13: RAC1.cat és fàcil.
17: Notícies.
13: Actualitzada.
17: Ràdio en directe.
13: Tot RAC1 és
17: a RAC1.cat.
18: Si vols et compra bé a Tana Carrefour.
19: Viu mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més, bescanviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
20: Bé, i què voleu fer aquests dies?
21: Anar a una piscina caribenya.
22: Dormir en un hotel del Far West.
23: Volar a lloms d'un drac.
20: Doncs tinc el lloc ideal.
24: PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
25: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
26: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, amb futur reivindicatiu.
27: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
28: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
29: Verisure.
30: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
31: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? Estaria ara preocupat pel servei de reparació del meu cotxe? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mapfre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar sense sorpreses, vols Mapfre. Anem on vas.
32: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
33: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
34: Aquest estiu, la gran pregunta és...
35: híbrid o elèctric?
34: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
36: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
37: Tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc. Seminous, quilòmetre zero i vehicles seleccionats dels principals concessionaris. Sense intermediaris, sense sorpreses. La fira permanent del vehicle d'ocasió.
38: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
39: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
40: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
39: Que poc que costa comprar bé.
0: Vinga, nenes, aplaudim! Nosaltres tornem demà. Feu bon dia. Va, que són la 1:20. Doncs ara rebrem els serveis informatius de la casa, com es mereixen. Núria Travessa, bon dia.
41: Hola, bon dia.
0: Albert Bassas, bon dia.
42: Bon dia.
0: Després en Marc Giró i el vostè primer. Tot vostre.
41: El doble terratrèmol de Veneçuela ja ha provocat com a mínim 164 morts i gairebé un miler de ferits. És un balanç encara molt provisional. Recordem que el Servei Geològic dels Estats Units calcula que hi pot haver entre 10.000 i 100.000 morts. La regió més afectada és l'estat de La Guaira i és on la presidenta Delcy Rodríguez avisa que s'han d'abocar tots els esforços.
43: En estas primeras horas del día aprovechemos la luz y podamos, bueno, acelerar las labores de rescate de quienes aún están tapiados, están atrapados y que nosotros podamos convertir este proceso de rescate en un proceso más rápido.
41: La comunitat internacional s'està mobilitzant per enviar ajuda al país el més aviat possible. El govern espanyol ja està preparant un avió amb 54 militars que treballaran en les tasques de rescat. De moment, no hi ha constància que hi hagi víctimes catalanes. Mentrestant, a Madrid hi ha en marxa el ple del Congrés, que ha de votar d'aquí a unes hores la moció del PP per demanar a Pedro Sánchez que se sotmeti a una moció de confiança. Això després del debat maratonià que es va viure ahir a la cambra sobre corrupció. Anirem, per tant, cap al Congrés. També sentirem per primera vegada José Luis Ábalos, després que li han caigut 24 anys de presó. L'exministre de Transports se sent víctima d'un procés polític. Ho diu en un àudio enregistrat des de la presó de Soto del Real, que ha tingut accés a la SER i que ell mateix ha difós a través de les xarxes socials.
1: El señor Aldama no ha delatado a nadie que no tuviera carácter político. El personal de la gente de la Guardia Civil, que le daban protección a su organización, ahí siguen en la Audiencia Nacional. No ha señalado a nadie más que no tuviera un cargo político. Y por lo tanto, en ese sentido, me parece que todo tiene implicaciones políticas muy claras.
41: I també parlarem de la primera enquesta sobre diversitat sexual que ha fet pública el CIS aquest migdia. Hi ha diverses dades. Per exemple, el 75% dels ciutadans de l'Estat reconeix que ha presenciat personalment insults a una persona del col·lectiu LGTBI. Un 37% ha viscut alguna vegada com es deixava de parlar o s'aïllava algú per formar part d'aquest col·lectiu. I també us explicarem que els agents rurals redoblen esforços davant l'augment del risc d'incendis. Aquesta campanya arribaran fins als gairebé 400 vehicles. Avui n'han presentat una vintena que serviran concretament per reforçar el control aeri amb drons i millorar la investigació de l'origen dels focs.
2: I els esports, avui quedaran definits els grups D, E i F del Mundial de Futbol. Començaran la jornada els de l'E a les 10, Equador, Alemanya i Curaçao, Costa d'Ivori. A la 1 de la matinada l'F, Tunísia, Països Baixos i Japó, Suècia, i a les 4 el D, Estats Units, Turquia i Paraguai, Austràlia. Això hores després que es tanqués aquesta primera fase de grups, l'A, el B i el C, liderats per Mèxic, Suïssa i el Brasil. Fora del Mundial, el Barça ha posat a la venda aquest matí el passi de la pròxima temporada a l'Spotify Camp Nou, de moment només pels que van ser abonats la temporada passada. Aquest període de compra s'acabarà dimecres que ve, 1 de juliol, el dia que el Girona ha confirmat el campió de la Premier, l'Arsenal, com a rival per la pròxima edició del Trofeu Costa Brava, que jugarà el dissabte 1 d'agost a les 8 a Montilivi. I fora del futbol, i amb el Barça de bàsquet ja eliminat de la final del play-off de l'ACB en favor del València, proclamat campió, avui és torn pel de futbol sala, que té la segona oportunitat per guanyar el títol si vens en el quart partit de la sèrie a la pista del Pozo Murcia a partir de 7:45.
3: Déu-n'hi-do, i ara el temps.
41: S'espera una tarda marcada altra vegada per la calor, amb moltes temperatures d'entre 32 i 37 graus. Tot i això, aquesta calor no serà tan extrema com la dels últims dies. S'esperen alguns ruixats a més al Pirineu i més sol cap a la resta. Els propers dies no s'esperen grans canvis pel que fa a temperatura i el sol també es mantindrà com a protagonista.
3: Escolta, moltíssimes gràcies, Núria Travessa, gràcies, Albert Bassa. El Xavier Rocamora encara està fent allò que fa?
4: Sí, sí, sí.
3: El podem escoltar a les nits, no? Tu toca la pilota, que jo te l'encesto. Com és aquest programa que fa?
4: T'ho diràs.

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: Fantàstic. Pues això, ja anem. Escolta, anem a començar, per favor, un programeta de ràdio que no és de col·lecció avui. De col·lecció, visca.

0: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: Home, escolta'm una cosa, i amb en Joel Fortuny, què tal estàs?
2: Bon dia.
1: A l'increïble Ernest Ferrer, a la realització. Esther Romagosa, com
3: bon
1: estàs?
3: Bon dia. Molt bé.
1: Avui ens acompanya la superfotògrafa Marta Mas. Marta, com estàs, estimada?
3: Hola, Marc. Molt contenta d'estar aquí, la veritat.
1: La veritat és que acabes d'inaugurar una exposició que fins al 31 de juliol podrem veure a la galeria H2O del carrer Verdi 152 a Barcelona. Viure o l'enigma de la raó, que és una autèntica meravella. Val a dir que Marta Mas també és una fotògrafa que jo m'estimo moltíssim perquè em va fer una vegada una foto.
3: Quina?
1: Una per Forbes, la portada de Forbes.
3: Ai, oh, l'Itana, oh, nena. Portada meravellosa.
1: Me la va fer ella, va ser super...
4: Que crac.
1: La millor... Una portada de la pera. Sí, jo a la revista Forbes no sabia... O sigui, jo no sé què collons hi feia allà, però bueno, ja et dic. I després ja era un matí que estava jo d'una mala hòstia, que ni te l'explico, i va ser veure-la amb ella i, escolta, em vaig posar el bon humor, perquè és una puta crac. Bravo.
3: Bravo.
4: Bravo.
1: Carinya. Bueno, però abans, senyors i senyors, a l'hora feia la m'escoltada, farem...
3: Sí, vull dir una cosa, vull dir una cosa.
1: Digues.
3: Tot el meu escalf, suport i amor al grup Fades, que...
1: Fades a tope.
3: A tope, perquè van dir un dia que no volien feixistes als seus concerts, quan hi ha concerts gratuïts van els feixistes a esgarrar-los.
4: Que no tenen altra manera de divertir-se.
3: Exacte. Llavors, tots els que ens assetgen els feixistes ens trobaran del seu costat.
1: Ara,
3: quan surtin entrades, hauríem de comprar-les totes i començar en massa els concerts de Fades.
1: I ja està. Tens tota la raó. Un aplaudiment per Fades, sí, senyora. Ara l'escolto. I és super... Mira, una cosa curiosa m'ha passat cada setmana per Sant Joan, no que cada setmana, digues, que jo tinc avui dilluns, Dic, sembla que estiguem a dilluns. Doncs una cosa que m'ha passat és que amb una neboda meva que tinc, cantava una cançó aquella de, no sé què, català, G Suite, a Trois, no me'n recordo, sí. Busca l'Ernest, saps quina et dic? Bueno, una de Fades, que sí, no tenen massa pistes, no?
2: No, cap.
1: No sé qua... Sí, G Suite, ells diuen, ai, si no puc parlar en català, si no m'entens en català, G Suite, mon chéri,
3: com voilà.
1: Com se va. Com se va. Marta, tu te la saps, canta'ns-la.
3: Sí. Si no m'entens en català, mon chéri, com se va, crec que hauria de marxar jo per aquí, tu per allà, un turista dins del meu cor. I llavors diu, tourist go home, bàsicament.
1: Tourist go home. Doncs escolta, a veure si el trobem.
3: Sí, acabo d'enviar-li un vídeo al Joel que te l'ensenyi perquè algú de la competència s'ha deixat una cosa damunt la taula.
1: En sèrio?
3: Sí.
1: Ai, Joel, ensenyes-la.
2: Bueno,
1: el cas és que la meva neboda, una de les meves nebodes, cantava aquesta cançó del turisme, de ta-ta-ta-ta, i dic, com la saps aquesta cançó? Sí, és de Fades, diu. I saps com la gent... superjove, sap lo del... Què és això que està sonant?
2: Fades.
3: A veure.
1: Però vostès... A veure, pugeu. Ho escolteu?
3: Molt sí. Fluixet.
1: Molt fluixet, Joel, eh?
3: Fluixet, nosaltres també. Jo fluixet, també, Per això hem d'anar als concerts.
1: Fent, Joel?
2: Bueno,
1: això, és igual. És que estem aquí... Bueno, la qüestió està en que la meva neboda, fixa't quina cosa tan curiosa, cantava aquesta cançó de Fades i dic, tu Fades com les coneixes? Perquè Fades les havíem entrevistat, les havíem entrevistades aquí, són molt amics nostres.
2: Ai, Laura, sí, quin fàstic, què m'has enviat?
1: A veure, espera't un moment. Mira, ara està sonant.
3: Ah, que
1: xula.
3: Que són ara. Guais, a més. Vull dir que no m'imagino millor plan.
1: Mira, les aquí estan, aquí sonen. Bueno, llavors, una neboda meva que tinc, que deu tenir 10 anys, es coneix a Fades perquè, com que Eufòria canten cançons de Fades, van les criaturades...
3: Que bé.
1: És que ho trobo una... Clar, això sí que és servei públic, és a dir, cançons en català, grups pop en català importants, que de sobte les criatures de 10 anys coneixen gràcies a Eufòria, i llavors ella, algun dels concursants d'Eufòria va cantar una cançó de Fades, i aquesta, que és molt llesta, l'ha anat a buscar i se la saben de memòria. Escolta, això sí que és genial, no? Aquesta és la Catalunya que volíem, no?
4: La Catalunya. Sí, exactament.
1: Ara. Bueno, un aplaudiment per Fades.
3: Bravo. Tots els concerts, esgotant entrades.
1: Amb tots... I no passaran, eh?
3: No passaran.
1: Feixistes, go home. Aquell
4: que
1: vol, per favor.
4: Esperem que no.
1: A veure, esperem que no. Amb tots vostès, Sílvia Soler.
4: Bravo, gràcies. Mira, molt adequat haver arribat al punt que faré la recomanació del llibre,

0: parlant de No passaran, perquè resulta que avui, excepcionalment, no porto una novel·la.
1: Ah?
0: Ja sé que sempre porto novel·les, però d'en tant en tant surto una mica de la línia. Porto un llibre que ha publicat l'Avens i que podríem dir que és un llibre d'història o, com a mínim, de memòria. Seria més adequat dir de memòria. És un llibre que ha fet una periodista, la Llúcia Oliva, que segur que recordareu perquè va ser la primera corresponsal de TV3 als Estats Units, i després va treballar 20 anys a Televisió Espanyola, va ser corresponsal a Moscou, ha viatjat per tot el món i s'ha especialitzat, diguem, o ha prestat especialment atenció a parlar dels llocs, de com s'intenta tornar a la normalitat als llocs on hi ha hagut una guerra, que em sembla un tema interessantíssim. Llavors, clar, és lògic que a la Llúcia Oliva també li interessés com es va viure la Guerra Civil espanyola, i amb una peculiaritat, que és que ha volgut donar veu a les dones. Ella ho explica molt bé, perquè diu: les dones en una guerra, o almenys a la Guerra Civil espanyola, no eren les protagonistes, perquè no eren les combatents, no eren els militars que manaven, però sí que en van ser les víctimes, de vegades per partida doble o triple, diguéssim, eh? Exacte. Llavors, ella ha fet un llibre que jo recomano especialment a la gent que li agrada la història, però també a la gent que potser doncs tenia un àvia, això ens ha passat a molts, i que aquesta persona, aquesta àvia ja no hi és, i llavors de cop et fas gran i penses: però per què no li vaig preguntar com va viure la guerra, què li va passar?
1: Però no en parlaven massa, eh?
0: No, clar, òbviament, hi havia un silenci imposat, no? Però per això, que tu ets una criatura i no li dones importància, i després et vas fent gran i dius: ostres, però si li havia d'haver preguntat, i potser llavors m'ho hauria explicat.
2: Alguns avis no els han trobat, clar.
0: Per descomptat, sí. No, sí. Però és que és igual, vull dir, molts van morir en silenci, com diu l'Esther, sense parlar-ne mai a casa. Llavors, aquesta oportunitat que molts van perdre...
3: De vegades, perdona, de vegades en parlaven, jo recordo la meva àvia, que no parlaven de forma analítica, però de sobte t'explicaven unes coses que et quedes flipada. Per exemple, la meva àvia explicava una cosa que deia: nosaltres a Berga es deia, mira, sortíem, no sé què, anàvem a veure una tia, per exemple, o anàvem a un mas a veure no sé qui i tal, i de sobte quan tornàvem, i t'ho explicava amb aquest to mateix que us ho estic fent, eh? O sigui, amb un to com de la que et diu: passa'm la sal, i després de sobte, doncs, ai, mira, m'he recordat, tu te la recordes, parlaves d'una tia seva o tal, deia: ah, sí, doncs nosaltres anàvem a veure en aquell mas no sé quantos, i llavors sortíem de Berga pel camí de no sé què, i de vegades quan anaves cap allà, a la carretera, al costat de la carretera, hi havia tot d'homes morts, un al costat de l'altre, diguéssim. I jo...
0: Amb tota tranquil·litat, no?
3: Ja. Amb tota la tranquil·litat, no sé, però amb tot... O sigui, sense donar-li...
1: Sí.
3: Vaig t'explicar... O sigui, que...
2: Que s'havien acostumat a la brutalitat aquella, ho havien naturalitzat.
3: Però li quedava, una dona de 80 anys explicant un mes, això els hi quedava, era una cosa...
1: Jo recordo la meva àvia...
0: No, per descomptat, és que no en parlessin no vol dir que no se'n recordessin.
1: Clar, és que jo crec que per això no en parlaven. Sí. La meva àvia tenia molt present la gana que havien passat.
0: També. La por, la meva àvia sentia, per exemple, una ambulància de lluny, i la veies que empalidia, perquè tot el que fossin xiulets per anar al refugi, que Figueres, com us podeu imaginar, era cada 5 minuts, doncs l'espantava molt.
2: No me'n van parlar mai, a mi.
0: No?
2: Mai.
0: Veus el que et dic?
2: És veritat que vaig tenir pocs avis, o sigui, ja se'n van morir de petita i tal, però no recordo cap... Sí, potser a la postguerra i tal, saps? Però no de la guerra, no.
3: Perquè sempre hem parlat altres vegades, també hi ha la por de la gent que va sobreviure i que va haver d'adaptar-se al règim franquista, un règim feixista, saps?
0: Clar, el silenci de la por, clarament.
3: El silenci de la por, i que en el fons acaba sent còmplice d'allò, no? Perquè dius, estàs garrativada.
2: Bueno, el meu pare m'explicava que en un poble molt petit, on ell vivia molt petit, el típic que els que van tornar de la guerra guanyadors: tu què vols ser, profe? Pues venga, en aquella escola a fer de profe. I com els maltractaven els nens, el profe que van a parar allà, però uns maltractaments físics molt heavy. Clar, en un poble, potser eren, jo és que m'invento, però potser hi havia 10 cases, el profe que anava a parar allà, les tortures eren supernaturalitzades, això sí que ho recordo.
3: I després hi havia la picaresca. Jo recordo la meva mare, que anava a les monges a Berga, o a una escola de Berga, de sobte ho feien tot en català, i algú avisava que ve l'inspector, un guardi civil, o sigui, que collons venia, venga, todas en castellano. Aquestes pobres nenes deien: mare de Déu, en castellano, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Però vull dir que també hi havia, mare de Déu. Però la meva veia, si recordava, això ho explicava molt, aduana amunt, aduana avall, havent de passar d'aquí d'allà, o sigui, com camins, que recorrien camins per les muntanyes, això també ho explicava molt d'allà, molt gran. que anaven aquí, que anaven allà, o sigui, una cosa, saps, com de, que fugien o que entraven o que sortien o que anaven a buscar no sé què a França o tornaven, o saps, de molt petites, i després curues de gent al costat de la carretera morts, homes morts, que elles i les nenes aquelles amb el cistellet passant per entre fileres de cadàvers. Que fort, eh?
1: Que fort, sí, que
0: en aquest llibre hi ha testimonis esgarrifosos, també n'hi ha de molt tendres, també n'hi ha de sorprenents. Ha fet una feinada, la Llúcia Oliva, ha recollit, el llibre, per cert, es diu La revolució en veu de dona, dietaris i records 1936-1939. L'autora, com dèiem, és la Llúcia Oliva, l'ha publicat l'Avens. És molt... està molt ben explicat, ella fa un pròleg, perquè aquest llibre no recull testimonis en general, sinó de la Guerra Civil, sinó uns testimonis d'una zona molt concreta, que és la zona de la rereguarda republicana a Catalunya. Les, uh-huh, les noies, les dones que, si es, que ho expliquen, són dones que pertanyien a famílies més aviat benestants, religioses, en algun cas catalanistes, en altres no, i que, per tant, la violència que van patir va ser sobretot la violència anarquista. Llavors, ella explica que són aquest tipus de testimonis i que, en qualsevol cas, doncs, hi ha violència a tot arreu, i explica aquest tipus de violència. I trobem diaris personals, escrits del moment, que això és espectacular, no? Com si llegissis Anna Frank a la catalana. Altres que van, quan van ser grans, van dir, ja que he estat callada tants anys, ara vull explicar la meva història als fills i als nets. I llavors escriuen com que una mena de carta ja ben redactada. I finalment hi ha testimonis orals, que són entrevistes que ha fet la pròpia Llúcia Oliva o, les, o els fills d'aquestes protagonistes, i que recorden que, per tant, és un testimoni diferent, perquè una cosa és en el moment que t'està passant, l'altra cosa és 50 anys després recordar el que havia passat. El cas és que aquestes dones no són ni periodistes, ni polítiques, ni escriptores, ni historiadores. Per tant, s'expliquen com elles parlen naturalment. I això també és molt important, i la Llúcia Oliva també ho destaca, que s'han corregit les tres o les quatre faltes d'ortografia més evidents, però s'ha respectat moltíssim la manera de parlar d'aquestes dones, perquè això també és un tresor.
1: De fet,
0: ja no
1: elles...
0: només el que explica, sinó com ho expliquen.
1: En aquella època, el 36, és que jo vaig trobar un diari de la meva àvia del 36, i no parlen de guerra civil, parlen de la revolució.
0: Ah, sí, sí, sí, això per descomptat. Això... No, no, però ja més, més enllà d'aquests
1: diferent.
0: Termes, volia dir el català que parlen.
1: També.
0: Que és un, sí, sí, un català molt genuí, amb unes expressions que s'han perdut per descomptat, i que també, també és un tresor, la manera com s'expliquen.
2: Ja
0: veuràs
2: el català que quedarà ara, el genuí que serà.
0: Sí, exacte, exacte.
2: Com està quedant, perquè bé, quan m'envia un WhatsApp als meus fills, està quedant d'una genuïtat que...
0: No, doncs això, això sí. Aquest llibre ens pot ajudar a ser testimoni, vull dir, a ser conscients del desastre, de la magnitud de la tragèdia, que diria en Monzó. La lectura dels textos permet prendre consciència de la situació, o sigui, realment és com si ho estiguessis vivint, de l'actitud que tenien aquelles nenes noies, perquè hi ha diferents edats, però també ofereix un retrat molt fidedigne de la societat que es va veure enfrontada. En, ara veureu per què ho dic, això, i de quin era el paper de les dones. La Llúcia Oliva fa un apunt biogràfic que situa cada una de les protagonistes, diu de quina família eren, més o menys. En general es tracta de nenes que tenien una vida molt lis i molt protegida, i tot d'una es veuen enfrontades a la gana, a la mort, a l'horror de la violència, sense entendre què provoca tot allò. I hi ha detalls de la vida quotidiana que, ja et dic, alguns són tendres, els altres són molt durs. Per exemple, les famílies religioses, diu, a tot Catalunya, les calaixeres, aquest moble tant que tenim, que és tan nostrat i que tenim a totes les cases, les calaixeres es van convertir en altars improvisats perquè els capellans anaven a una masia i feien missa i feien servir la calaixera com a altar, no? O una nena que explica que tenien un nen Jesús, que òbviament van pensar que si entra algú serà el primer que... I el van disfressar com una nina per poder-lo conservar. Detalls d'aquesta vida quotidiana que a mi són els que m'agraden. Però us explico un cas que jo trobo superrevelador. Una nena que tenia 11 anys durant la Guerra Civil. I llavors la seva família se'n va anar a la masia que ells tenien a fora de ciutat, a fora poble, per protegir-se. I primer els masovers els hi donaven menjar, el que hi havia a l'hort, les gallines, el que sigui, i tot d'una els masovers ja van començar a dir que no els hi donaven res, i llavors passaven gana, no? I els hi van donar allò que es deia una cartilla de racionament. Uh-huh. Llavors algú havia d'anar al poble amb la cartilla de racionament per aconseguir menjar. Qui anava de la masia al poble? Els adults
1: qui?
0: No.
1: Perquè, els nens?
0: Perquè estaria en perill. La germana gran d'aquesta nena no, perquè
3: els
0: tenia...
3: Enviaven, sí, sí.
0: Espera,
3: total.
0: Perquè tenia 14 anys i era molt guapa,
1: ah,
0: i els hi feia por que la violessin. Ah, això favor, explica la nena.
1: No.
0: Total, que hi anava la nena d'11 anys.
1: Igual
0: no?
1: Que ara.
0: I llavors diu, jo m'anava amb les indicacions de la meva mare de no t'entretinguis, torna't tan aviat com puguis a casa. Diu, un dia vaig trigar més del compte per tornar. I en tornar a casa, el padrí, que era el seu oncle, ella li deia el padrí em va donar una bona pallissa perquè havia fet patir la mare. Ho explica amb una naturalitat, com dèiem abans dels morts a les voreres, doncs
2: bueno,
0: igual.
2: Aquella manera d'educar, també.
0: Ella ho explica...
1: I la violència, no? La violència.
0: Home, una nena, la por que ha passat i...
3: Sí, sí.
0: En fi, perdó, perdó.
3: Però, ja. Ahir, recupereu-la, eh? A l'Aimar Breto es va entrevistar al programa que fa La Sexta a la Maria Galiana, l'actriu.
0: Sí.
3: Aquesta actriu és una actriu que és una dona que té 91 anys, professora d'institut, i als 65 es professionalitza com a actriu. I ella explicava que... No, parlava dels fills, no sé què, no sé quantos. Bueno, en té 5 de vius i va perdre un fa molts anys, de mort súbita, al bressol, imagina't tu, a la duresa, una criatura, d'una criatura. D'això deu fer, doncs, jo què sé, era intemorat. I llavors l'Aimar Bretos li preguntava, bueno, i això vostè, bueno, tu com ho vas viure? I diu, mira, de forma molt tranquil·la. I l'explicació que fa la Maria Galiana, que connecta amb això que estaves explicant tu, Sílvia, ara, de la pèrdua d'aquest nano, d'aquesta criatura, per mort súbita, era que, esclar, que era lo habitual. És a dir, que diu, al meu entorn tothom tenia... Jo vinc d'una família que érem... La meva mare tenia 7 germans, el meu pare en tenia 8, tot el meu entorn, els meus amics, el meu entorn tenien 6 germans, i l'habitual era que tu diguessis tinc 4 fills i n'he perdut un, tinc 6 fills i n'he perdut 2, i és una cosa que diu, tot i que o sigui, el dol que va tenir era relatiu en el sentit de que formava part d'una duresa o d'una resistència en el discurs general, diguéssim, estava en aquest tipus de d'ambient, no? I em va semblar, és una mica el que expliques tu, no? Que abans, doncs, bueno, hi havia aquesta duresa i aquesta aproximació a la mort i la vida i la violència quotidiana era, la vivia la gent d'una altra manera.
0: Tant,
3: jo crec que desafortunadament, t'he de dir, eh?
0: Sí, sí, sí, per descomptat. I a més que quedaven assenyalades de per vida. Una altra cosa és que després no en parlessin, sinó que ho expliquessin en el que a nosaltres ens sembla natural, però elles quedaven marcades de per vida. En fi, jo el recomano moltíssim, insisteixo, els que tenen ànima d'historiador, que no cal que ho siguin...
2: Jo comprava els llibrets que... aquells de l'Avenç, no sé si els fan encara, aquelles revistes primes, saps?
0: Sí.
2: Quan estudiava història.
0: No, això és un llibre,
2: sí,
0: eh? Sí, sí. L'Avenç també
2: ha editat llibres. I l'Avenç dic, ai, mira, jo comprava un llibre.
3: Doncs, bueno, sí. És que està bé que sigui, perquè, Sílvia, això és La revolució en veu de dona, Dietaris i records, 1936-1939, de Llúcia Oliva, a l'Avenç. Diguem que l'Avenç és una editorial que s'està molt atent, dirigida per Núria Iceta.
0: Exacte.
3: Nosaltres una editorial que ens estimem moltíssim.
0: Sí.
3: I ara últimament està... Bueno, sempre, sempre. Però es nota l'imprompte de la Núria Iceta en els últims títols que ha publicat. Li hauríem de fer més cas del que li fem, tant
0: he parlat aquest matí, estava molt contenta que en parléssim avui, eh?
1: Que bé.
3: Doncs una versada de la Núria Iceta, perquè realment jo crec que estan fent una feina increïble. A més crítica, eh? O sigui, s'està arriscant amb textos.
0: Totalment.
3: Que no són complaents, diguéssim.
0: Exactament.
3: Segons quines idees que puguem tenir ficades al cap. O sigui que, sí, història de veritat. Escolta, moltíssimes gràcies, Silvia.
2: Bravo.
3: Bravo, i amb tots vostès, Laura Fa.
2: Bravo.
4: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: Mira.
3: A veure, Laura, filla, escolta'm una cosa.
2: Sí.
3: A tu és importantíssim aquest tema que vas a fer ara, perquè anem a parlar de la selectivitat. Tu ets mare, igual que ho és l'Esther Romagoso, igual que és moltes persones del nostre entorn, la Mònica Folquet també. O sigui, heu estat totes molt nervioses perquè hi ha el tema aquest de la selectivitat.
2: Sí,
3: no? Tu és el teu fill gran, oi?
2: Sí, el meu fill gran. Si sou pares i mares i m'esteu escoltant i no us sentiu identificats, molt bé, enhorabona. És com, saps quan tens una criatura que
0: només veus embarassades?
2: No, que són petits i tu passes aquelles nits de merda i et
1: total,
2: trobes allà una persona... Ah, doncs la meva dorm tota la nit, calla.
1: Et munten pollastres.
2: Vale? Perquè això és una excepció. Vull dir que el que hagi viscut la selectivitat com si res, molt bé, enhorabona.
3: Doncs endavant.
2: Perquè
3: enhorabona.
2: Jo ja he viscut la meva selectivitat i estic vivint aquesta selectivitat que m'està donant, perquè deies, quina duresa, la Guerra Civil... Hem donat la volta i estem fent tolles. O sigui, estem fent una generació d'inútils, en general, perquè jo recordo perfectament matricular-me jo, apuntar-me jo... Ara tinc grups de WhatsApps de diferents àmbits on les mares estem i els pares... apuntant. Ara hi ha revisió, que sàpiga, vaig a fer servei públic, perquè d'avui al 29 es pot fer revisió de les notes, perquè, clar, com que tenim aquest desgavell amb les mates, ha sigut un desastre en general.
1: Els resultats, diguem que els resultats van sortir el dimarts.
2: Dimarts, que també,
1: ui, les notes,
2: estem totes les mares, com ha anat en els grups, totes les mares, com li ha anat al Pep, com li ha anat al Pep? I li he dit al Pep, el Pep està a Malta, tocant-se, el que no sona, i totes les mares, el meu està a Menorca, la meva està d'Interrail.
1: El meu ha estat a Menorca.
2: I nosaltres, entrant a les webs, és que ja et dic que surten tolles d'aquí, entrant a les webs, que clar, revisió, la mitja Catalunya de matemàtiques és la pitjor en els últims 10 anys, la mitja és un 4,1, em sembla que és. Llavors, què passa?
1: Sí. És la mitja, eh? La majoria han tret 1 i mig, 2...
2: No sóc capaç d'explicar-te què vol dir, però les mates compten més. ¿Vale?
1: Ah, sí?
2: Ells diuen que pondera. A mi el meu fill pondera la mates.
1: Sí, el meu també, a tots els
2: llavors valen més, per tant...
1: Ja les...
0: Depèn de la carrera.
2: No, perquè si vols ser... Clar, si vols fer història...
1: No, perquè és la base, hi ha les assignatures bàsiques que et ponderen totes.
2: Sí, però el tecnològic ja és científic, però si tu vols fer història i ets de l'humanístic, et ponderarà no sé què.
0: No, és que ja no fas mates.
1: Sí, sí que la fas. El meu
2: no, però no et pondera, saps? Et pondera una altra cosa.
1: No, però et baixa la mitja.
2: Bueno,
1: sí,
2: és
1: no,
2: igual. Una merda. Meus, ja estic
3: vaja,
2: farta de parlar de ponderació.
3: Queda claríssim que allò de la ponderació no sabeu què és.
1: No, és que això és molt difícil d'entendre.
2: Bueno, jo vaig anar a la reunió amb la senyoreta del meu fill, em va fer un esquema que el tinc enganxat a la nevera, que me'l miro. Me'l miro per intentar entendre alguna cosa, però després li vaig dir al meu marit, prou. O sigui, nosaltres no podem viure amb aquesta angoixa, perquè, clar, ara en els grups, els pares i mares també no, perquè jo si anava malament ja l'he apuntat a un cicle. Hòstia,
1: no, ja van tard.
5: Què vol dir això?
2: Clar, jo vaig tard, però jo no vaig tard. No m'ho diguis a mi que vaig tard. Va tard el senyor que tinc a Malta,
1: exacte,
2: perquè és un senyor de 18 anys que no s'ha ocupat de posar-se
3: allà. Però què vol dir? A veure, ara ho expliqueu bé, perquè les que no tenim fills i estem aquí tronxades de riure per ser...
2: Com ha anat tan malament la selectivitat,
1: és un drama,
3: sí?
2: No entren a les carreres que volen. Com no entren, els pares previsors ja van apuntar els fills a cicles de grau superior.
1: Clar, pensa que hi ha primer la preinscripció dels cicles, que és la gent que, no, que no va a la universitat, que fa un cicle superior, clar, i després hi ha el termini de preinscripció a les universitats. I tu has de fer un o l'altre o els dos.
2: Els pares...
1: Però ho fas abans de la selectivitat.
2: Els pares organitzats van dir...
3: Però per què vols fer un cicle...
2: Perquè no has entrat a una merda.
1: Si no
2: entres enlloc, què fas?
6: He de dir que pares previsors o desconfiats, perquè jo vaig a fer la selectivitat i a mi ja m'han apuntat a un cicle, penso, quina fe tens en mi.
2: Però hi ha alguns que
6: ho fan... Has assumit que fracassaré abans de deixar-me provar-ho.
2: Molts ho han fet sense dir-li als fills que ho fan, perquè ens ha caigut aquesta feinada. O sigui,
1: ho estem fent tot fatal.
2: Llavors, que sapigueu, fatal.
1: La societat...
3: Però a veure un moment, part de... La societat... A la societat deixa'ns en pau, perquè...
1: No, és un problema col·lectiu i estructural.
2: No puc aguantar més. El meu ha tret un 8,7, però necessita un 12,6, perquè amb un 8... Jo ja no entenc si va sobre 14, va sobre 10 o va sobre què. No ho sé. El meu no entra res, vull dir que va sobre res. Perquè, o sigui, desastre absolut.
3: No entra res el teu?
2: Bueno, a veure, jo li he explicat mil vegades.
3: Què volia fer el teu? Què volia fer el teu?
2: Res, perquè aquesta és una altra.
3: Clar, aquesta... però qui vol fer una enginyeria? Ara, perquè jo només paro de parlar, parlo amb gent relativament, perquè ja a mi em diuen, tinc un fill,
2: tu les connectes, clar.
3: Ja, canvio de cera, però vamos, directament, perquè vamos, aquí em caurà ara el de la selectivitat i el nen és ruc.
2: No s'aguanta.
3: Però és que per què, jo el que vull fer una crida a tots els catalans i catalanes i catalanis, per què voleu fer enginyeria? O sigui, apunteu, és que no ho entenc. És
2: perquè representa
3: raríssimes.
2: Que tenen més...
3: Però què representa? Què collada?
2: Les criatures, per començar, el 90%, ja sé, senyor i senyora que m'escoltes, que el teu no, però el 90%, què vols fer? Re. No, bueno, ja, col·lega, però has de fer alguna cosa, saps? Què t'interessa?
3: Ja
2: re. No els interessa re, perquè la Guerra Civil els hi queda tan lluny que ells, saps? A casa.
3: Es pensen que això serà sempre així.
2: I nafluint estan... Llavors no tenen aquella... Jo volia ser periodista des de...
3: A la millor són místics,
2: són
3: els vostres fills.
2: No, ja, són vaguíssims, en general. Llavors van buscant a veure quina puc guanyar menys,
3: el teu fill,
2: no?
3: Però el teu fill, per exemple, què volia, on volia entrar?
2: Enginyeria de l'energia. No em facis explicar què és, perquè hi ha tantes enginyeries que no sóc capaç de saber...
3: Però és gogó de discoteca, enginyeria. L'energia és...
2: No, però jo què sé, per mirar... Com que ara s'acaba...
3: I una cosa...
2: No,
1: són carreres tècniques que tenen molta sortida.
2: Però va venir aquell senyor, vostè primer, que va dir que el món s'acaba i que no tindrem petroli, doncs tots aquests ingenieris buscaran energies noves.
0: Marc, deixa'm fer un apunt només. Això de la felicitat, si has fet la carrera o carreres i màsters que t'agradaven, però no pots trobar una feina que et deixi pagar un lloguer, tampoc és molt fàcil, eh?
3: Però una cosa, a veure un moment. Però estarem d'acord que enginyeria d'energia, una persona de 18 anys no sap on s'està ficant.
2: No,
3: i llavors
2: idea,
3: tu tota la teva dia, tota la teva vida quedaràs mira, et dic una cosa, Laura, sort que no ha entrat en això, perquè això és una carrera que és una merda, segur.
2: Hi ha tots els pares, perquè un vol fer enginyeria de materials, enginyeria dels aliments, llavors jo, que m'atabalo, dic, a veure un moment, jo ja sé que us semblarà una merda, però perdoneu-me que parli de mi, que no ho faig mai, no? Però vaig fer història.
1: Jo també vaig fer psicologia.
2: I periodisme. I tampoc m'ha anat tan malament, perquè la gent, tot el que tires a lletres, els hi surt pell atòpica, saps? Sí. Llavors dius, tu que ets un matat informàtic, que ets un matat, ara em vindràs a mi a explicar que la meva elecció, que d'entrada era la pitjor, és la dolenta. Llavors deixem els nens i les nenes i les nenis...
3: Que decideixin lliurement.
2: Però clar, com que no decideixen, estem ara tots els pares, ara revisió, perquè a més tots són notícies.
3: Però a veure un moment, perdona un moment. Una persona que, a mi, una persona que entra a un menjador de casa teva i diu que vol fer energia energètica, o què és que vol fer?
1: Enginyeria energètica.
3: Aquí vosaltres, tu i el teu marit, sobretot el teu marit, que deu ser un mascle com d'aquí a Huelva, i han ficat cullerada.
1: El pare és enginyer, també.
2: Sí, el pare és enginyer.
3: Pues ja, aquí ho tens. I llavors, el xaval, a la millor, no us està dient el que vol fer, que a la millor vol fer filologia catalana o vol ser mestre. Que
2: no, és que el problema és que no volen ni això. El problema és que volen...
1: Que no ho saben, molts no ho saben.
2: Perquè tot això ens està pillant, a la majoria, tu, perquè el teu ja ha tornat de Menorca, però ara s'obre un problema afegit. Que demà acaba la preinscripció universitària i llavors tots... pares, mares, maris, i tot estem trucant. A veure, aquest poso primer...
0: Però per què se'n van a Malta quan hi ha el període de la preinscripció?
1: Perquè acaben la selectivitat i se'n van tots una setmana a fer el viatge de fi de curs, perquè necessiten esvagir.
3: Però per què? Si el viatge ja s'ha acabat el curs, que l'han aprovat.
0: Perdona, no es pot dir, ja hi direu més endavant.
1: No, és acabar i se'n van.
2: Els és igual.
1: Les festes i els estan esperant.
2: La meva reflexió és aquesta.
6: S'ha de poder fer des del viatge, eh? Jo ho vaig fer des del viatge a una biblioteca.
1: Perquè tu ets una noia.
3: La Marta, que és una dona que ja es veu que està centrada, va fer la inscripció des del viatge, mentre fumava un porro, possiblement, o jo què sé, i aquesta noia va entrar, suposo, on devia voler, i ha acabat fotografiant-me a mi, portada a Forbes. És que és l'èxit, és la...
6: Que jo vaig fer filosofia, per tant, això de les sortides també és un món etèreo. L'altra cosa que volia afegir és que és veritat que als 18 anys és impossible saber què vols fer. Vull dir, tu comences per una banda, però... saber cap on vols remar és una cosa desconcertant.
2: Pots tenir un plan, però aquests no tenen ni plan A, ni plan B, ni plan C. Ells tenen... jo també ho entenc, en 18 anys vols la grana. Llavors, per tant, pares i mares que us esteu ocupant, que ja sé que hi hauran alguns que no, però molts, demà acaba la preinscripció universitària, sabreu a quina plaça està el 10 de juliol. Recordatori Servei Públic 2, tenen 18 anys, entre la intel·ligència artificial i el ChatGPT i nosaltres... O sigui, al planeta no hi haurà possibilitat de més generacions. O sigui, tot quedarà desfet.
3: No? S'acaba.
2: Perquè tenen el cervell desfet i nosaltres no estem facilitant. I m'incloc perquè m'he trobat abocada en un món que jo vaig passar molt tranquil·la a la meva selectivitat, principalment perquè sabia que no entrava res, llavors ja va sense pressió. Vull dir, necessitava un 5 per història, molt bé, genial, saps?
3: I per què no fan història, per exemple? És que jo, a veure un moment, la Marta deia...
0: Aniria molt bé que fessin història, per cert.
2: Mira que el meu fill interessa la història.
1: On bueno, l'has apuntat al final?
2: Bueno, m'he desentès, perquè no sé si tornaré la propera temporada sense custòdia, sense marit, perquè s'està convertint això en un...
3: Perquè, clar, tot això després...
1: Perquè vas a la una amb el teu home o no, en aquest sentit?
2: Jo vaig a la de... Jo no faré res.
1: Però el teu home et demana de fer-ho?
2: Bueno, ell és més neguitós que jo.
1: Que sí,
2: preferiria no parlar d'ell, perquè llavors el divorci s'accelerarà.
1: Però jo també m'estic trobant, els pares, segons com, són més protectors.
3: S'atabalen.
1: Molt. Són més protectors que les mares.
2: Bueno, i saps què passa? El truques...
1: És fort, eh?
2: El truques
3: pues que se n'encarreguin ells.
2: La selectivitat...
3: Ara són els mangas verdes. Ara volen els mangas verdes.
1: Claro.
2: Però la selectivitat...
3: Això també és una cosa de masclisme total, que resulta que en els moments claus de la vida del teu fill apareix el pare com si fos Deus Ex Machina. O sigui, digui, heu estat aquí, canviant bolquers, fent el tàper, tres menjars al dia, la criatura no us ha mort d'inanició, l'heu apuntat, l'heu portat, heu anat i ha vingut de les esputes extraescolars, que els nens aquests ni Einstein. Patatí i patatà, els pares estaven, jo no sé, gratant-se els ous, i de sobte ara, apareixen, en aquest moment clar. Fundacional, apareixen amb tota la premia. Se'n poden anar, tu va...
2: I et trobes amb converses que si medicina baixa, no sé què puja, dic, bé, m'importa. O sigui, a mi no m'importa res el que pugi, el que va... A mi
3: que m'estàs... No?
2: Clar, després, a mi que m'expliques. Revisions...
1: També anem a fer un crit de calma de dir que podem començar una carrera que no ens agradi i a l'any següent...
2: Sí, home, jo vaig fer
1: canviar.
2: Psicologia el primer any, però escolta'm...
1: O fer un primer cicle i després canviar.
2: També els periodistes, per això vull veure que en aquesta realitat caòtica en la que ens trobem, perquè ara, com que ara s'ha fet famosa una noia que es diu Anna Mancera, de Sevilla, que és la que... Bueno, andalusa, no sé exactament d'on... Que ha tret la nota més alta de la selectivitat, que li van posar un 2,5 a filosofia i ha anat a revisió i és que només es va oblidar el corrector i només li va comptar el primer exercici. Per tant, té un 14. Home. Llavors ja està tot,
1: no
2: tot
1: cal,
2: Catalunya.
1: Tampoc.
2: Venga, tots a revisió. Venga, ara, venga, ara a parlar si m'han revisat, clar. Si m'han pujat, si no m'han pujat, si no... No m'interessa res. O sigui,
5: també
2: no vull saber...
5: Cosa, no cal fer la selectivitat, potser tampoc.
1: I no cal donar a l'alumne amb la nota més alta, eh? O sigui, ja
5: no
1: prou.
5: No cal que
1: agobiem
5: els fills amb la selectivitat.
2: Bueno, felicitem a Laura Tallada, que ha tret un 9,90.
1: No cal, no cal.
2: Que és una dona la que ha tret més nota de selectivitat.
1: Catalunya. Tots els que l'heu fet.
2: Felicitat. No, tu no siguis també.
1: Sí,
3: i els que
1: no.
3: També.
2: Els que heu fet el ridícul no els felicitem, perquè l'han fet, perquè són una colla de vagos, que l'únic que tenen
1: perquè
2: que
1: fer... No estic d'acord. Hi ha també una part del sistema acadèmic i del sistema dels exàmens que hi ha nanos que els hi costa més.
2: Però,
1: això no vol dir... Mira l'Steve Jobs. L'Steve Jobs ho suspenia tot.
2: Bueno, això no sé si m'ho
1: va acabar revolucionant
2: això,
1: el mòbil.
2: Això és...
1: Veure, perdona.
3: No, és veritat.
5: Laura.
2: Vull dir una cosa més a l'acabar. Això de mates. Això de mates. Que si les mates han anat malament, no sé què. Després els pares que... i ara fan vaga els profes tants dies, que sapigueu que els profes ja han dit que falten profes especialitzats en mates, que no tenen prou hores lectives i que, ostres, que ens estan avisant que també volen fer vacances, eh? Però jo també les vull fer i ojalà les fes cobrant. Però Pere. Que per això es manifesten, eh? Que no ens toqueu els nassos.
6: Molt bé, Laura.
2: Vale.
6: Molt bé,
3: Laura. Ai, bravo. Ja a veure un moment.
5: Jo vull fer una reivindicació molt
3: ràpida. Una reivindicació molt
5: ràpida. Mira, jo era un estudiant pèssim a l'escola.
3: Sí.
5: Els meus pares em van ajudar moltíssim.
2: Veus?
5: I jo anava a l'escola Proa de Sants i el meu professor em va dir, tu, Joel, el màxim que arribaràs és a ser escombriaire.
2: Molt bé.
5: Tal qual. Sí. I em va dir, no facis l'activitat perquè suspendràs. I ara, perdona'm...
3: Classista, però... també, el comentari
5: bueno,
3: classista.
5: Sí, superclassista, perquè és una escola, però bueno. I ara estic de productor de Marc Giró. O sigui, no cal anar a la
3: universitat. Ara.
2: Bueno, perdona.
1: Si no cal treure Déu per excel·lir després al món laboral.
2: Em van fer fora de les pràctiques de periodisme, això ja ho explicaré un altre dia, però el meu encarregat em va dir, no podràs guanyar la vida sent una periodista impertinent, això només se li permet a José María García. Hola.
3: Amanda,
2: obre telèfon, que truqui aquest senyor, que sé el nom.
3: Hola, obre telèfon.
5: Revisem també els comentaris que fas,
2: que, sí,
5: que fan
2: senyor.
5: Els professors a certa
3: edat. Alguns,
2: i, per
3: alguns.
2: Cert, abans que s'acabi el meu temps, algú no de la competència s'ha deixat un pèl púbic a la taula, perquè com us rasqueu els ous i poseu la mà aquí sobre, teníem un pèl púbic, però era
3: púbic. Guarda'l.
1: L'hem tret.
3: Amb el full. Ah, que no, pena, sí, no, perquè l'haguessin pogut posar d'una capseta i subestar-lo.
2: Bueno, però que tinc el vídeo gravat perquè vegin que ens deixen aquí sobre, també, saps? O sigui...
3: Escolta una cosa, jo, respecte a la selectivitat, el que voldria dir és...
1: Està la nena preguntant a la mare què vol dir.
3: Què és un pèl
1: púbic? Per favor.
2: D'aquí, de
3: no, home, perquè estem aquí, del xixi, diu l'altre.
2: Del xixi del penis.
3: Del xixi del penis, sí.
2: Sí.
3: Escolta, que
2: sí,
3: més fan... A més, pots fer música amb un pèl púbic, depèn de cop, jo me'n trec un i el poso entre... Mira.
1: Ai, vale, Marc, ja, però...
3: Aguanta-me, tensa-me'l, mira. Escolta'm.
2: Digues-ho
3: de la... Que de totes maneres, jo el que vull dir és que la selectivitat... A mi, una altra cosa que a mi, que jo voldria dir, és que, a veure, de vegades... a veure com t'ho diré. O sigui, les criatures aquestes que teniu, de vegades, jo no sé, però deixem que pensin... Ai, fa l'altre. Que pensin una mica... És a dir...
1: Que s'estavellin, no?
3: Que no cal ser enginyer... Primera... Que
1: no passa res.
3: No passa... Bueno, estavellar-se, això tampoc és estavellar-se.
2: No, que acabi el classisme, que hem passat de l'OA. A FP van els lerdos i a Bupicó van els gestos.
5: Sí, sí.
2: Pues ara deixem d'estigmatitzar carreres perquè a la vida l'important és ser espavilat. I jo hi ha tios amb estudis, màsters i tal, que són lerdos.
3: No, i després que hi ha coses que jo trobo que hi ha aquí com una tendència, t'ho dic de veritat, ara estic segur que això de l'enginyeria deu ser importantíssim per tots i per tothom, però que moltes vegades es veuen abocats a fer carreres com per guanyar-se la vida. Hi ha gent amb 18 anys pensant a guanyar-se la vida, a guanyar-se la bé, estan a fer diners...
5: I no fer el que volen.
3: I no fer realment el que vols. I normalment, jo per la meva experiència, acabes guanyant més o menys diners o tirant la teva vida endavant amb coses que realment et connecten amb tu i t'agraden.
2: Però encara no saben el que volen, eh?
1: Que sí, però que sí, has obert un altre meló, sí. Has obert un altre meló, perquè cada vegada hi ha més nanos amb 17, 18 anys que l'únic que volen és fer diners d'una forma ràpida i fàcil.
0: I això,
1: sense treballar. I això és el TikTok i les xarxes i l'extrema dreta amb aquests discursos que se'ls estan omplint el cap.
6: Crec que hi ha una cosa que també ens estem oblidant, que és que al final són gent molt jove que no poden imaginar-se gaire un futur.
2: Home, és que tenen genial el present com per pensar que el futur se'ls pot complicar, saps?
6: El que no estem pensant és que nosaltres hem crescut en un futur possible, no? Sí. I si jo ara tingués 17 anys i em diguessin que el planeta està a punt d'acabar-se, no hi hagués espai per comprar-me mai una casa, un habitatge, llogar-lo ni llogar una habitació. Com si tu no pots imaginar un futur possible, tens aquesta desídia que et fa no tenir molt clar què vols estudiar, què vols fer...
2: Amb tot el carinyo...
6: Perquè no existeix...
3: Sí, però Marta...
2: Tant de bo pensessin tan profundament amb això, però no.
6: Crec que és una desídia que va...
2: No,
6: és una intuïció.
2: La desídia és perquè viuen majoritàriament bé.
0: Deu haver dit...
3: Sí, però això està bé. Però està bé, però tractar bé els fills està bé. Tractar bé els fills està bé. Ara jo crec que sí que... Que no vull dir que tampoc els tractarem malament, perquè de sobte vull dir-te que a vegades ens entenem.
2: Ja, però ens estan tractant malament els pares, que no es pot... No, però... A mi m'han enganyat. No hi ha ni una cosa bona.
3: He de passar publicitat, però m'interessa molt aquest tema, perquè ho estic veient i ho veig amb tu, ho veig amb l'Ester, ho veig amb mares que tinc al
1: lavabo,
3: i pares, que ni t'explico.
1: És esgotador.
3: Bueno, no ho sé. Va, anem a publicitat i ara tornem.
0: Vale.
3: Vamos, vamos.
7: Tenim carn.
8: I també peix.
7: Tenim fruita.
8: I tenim verdura.
7: Tenim amplis horaris.
8: I botigues al teu costat.
7: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
8: I estem molt a prop teu.
9: T'esperem.
7: Condis, molt de barri, molt d'aquí.
10: RAC 1.
11: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
12: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
14: Escolta, els gots on els tens?
15: Veus l'armari alt de doble fons que hi ha tocada a la columna raconera extraïble al costat del moble d'esmorzar sobre l'aigüera XL d'acer inoxidable amb l'aixeta que redueix el consum d'aigua? Doncs aquí el tens.
16: Quan estàs orgullós de la teva cuina nova, es nota. Reforma la teva cuina amb Leroy Merlin. Assessorament, disseny, instal·lació i l'acompanyament dels nostres experts.
3: Escolta, doncs seguim aquí amb l'Aurora Fa, la Sílvia Soler, la Marta Mas, l'Esther Romagosa, l'Oriol Fortuny, jo mateix. No, el que volia dir, perdona, amb això de la selectivitat que m'hem barrossat abans de la publicitat, que jo tinc la sensació, això també és intuïtiu, que, i per tant, deu ser una merda el que vaig a dir ara, però que hi ha molt mascle jove que arriba als 18 anys amb la pressió de seguir sent mascle jove.
2: Total, estic d'acord.
3: D'aquí les enginyeries. I llavors, aquí ha fallat alguna cosa pel camí. Us han guanyat a les mares o a les ties a la partida. I llavors aquests nanos que realment ni se senten tan mascles, jo estic a favor de la masculinitat i de la transsexualitat, no estic parlant d'això, però que arriben amb una carcassa de masculinitat que ara que han de ser homes de veritat l'han de posar en pràctica i els hi fot un pal que t'hi cagues.
2: Estic d'acord.
3: És a dir, més escoltar-se fades, després el que has dit, Marta, tens raó, que el futur és incert, però bueno, imagina't el futur dels nostres pares que havien viscut una dictadura, o els dels nostres avis, o els d'algú que vivia al golf.
2: Que anaven a pals.
6: Sí, però almenys el planeta, o sigui, el planeta sabien que se sostindria i podien comprar-se un pis.
3: Però comprar-se un pis, perdona que us digui, comprar-se un pis és una cosa que jo, per exemple, jo concretament, que no en tinc cap de pis comprat, i a mi últimament em van bé les coses, i és una cosa que no em plantejo massa. Però vull dir que la gent ja no ens la... ni ara ni abans. O sigui, hi ha un tipus de cultura del lloguer que a la millor també s'ha de reivindicar, és que no sé com dir-te.
0: Però Marc, per favor, amb lo com estan els lloguers avui en dia.
6: Sí, bueno, abans era excessiu el lloguer.
0: Encara ens han de fer creure que tenir 35 anys i compartir un pis amb 5 resulta que és divertit i que està molt bé i és emocionant.
3: Això totalment d'acord, totalment d'acord. Però que hi ha maneres de ser jove reivindicant tot aquest tipus de drets, diguéssim, que no cal fer-se...
2: Però estic d'acord que els creadors de continguts els han tornat aquesta masculinitat i estan fregits del cap, perquè el que ells voldrien és ser molt més feministes, molt més sensibles,
3: molt més cookies,
2: i estan amb merdes d'aquestes que els, per fora el cap, t'ho he dit, la intel·ligència artificial i nosaltres protegint-los, surten tolles i ja està. Vull dir que estem a temps, Catalunya, estem a temps.
3: La que no és una gens toia és, amb tots vostès, la fotògrafa Marta Mas. Marta, què tal estàs? Ja t'hem vist que, escolta'm, hauràs de venir més perquè sembla que sembles de la família.
6: Home, m'està encantant això, la veritat. A part, us escolto molt, així que jo estic encantada.
3: Doncs perdona, guapa, tens una veu de ràdio que és increïble, la teva. Jo crec que dels que som aquí, ets la millor veu. Tens constipat, no, a més a més? Que funciona molt constipat per ràdio.
6: És que tinc molt de fred aquí, crec que m'estic quedant una mica fònica.
3: Ah, bueno, esclar.
2: Està arronsada.
6: Però tinc un programa...
2: Com si fos Vicky Martín Berrocala i el sofà que s'arronsa.
6: Total. Tinc un programa a la ràdio del Primavera Sound, jo, que és un consultori lesbià i bisexual. Per tant, jo crec que almenys l'entonamenta la tinc practicant.
3: Clar, i si és consultori, la tens... I l'altre espero que també, ja que fas consulta d'això.
6: Sí, està tot meravellós.
3: Tot a punt. Bueno, a veure, la Marta Mas és fotògrafa especialitzada en retrats i estàs ara, justament, fins al 31 de juliol a la Galeria H2O de Barcelona, del carrer Verdi a Barcelona, amb una exposició que es diu Viure o l'enigma de la raó. El títol el trobo intrigantíssim, no sé parlar. Intrigantíssim, com es diu, bueno, això?
1: Superintrigant.
3: Superintrigant. Sí. Explica'ns-ho una mica.
6: Mira, la expo la inauguro el dia 1, és a dir, dimecres que ve, i és una exposició. He de contextualitzar-vos amb la expo per justificar el títol, vale? La expo porto 4 anys preparant-la aproximadament i vaig trobar els diaris de la meva àvia esquizofrènica i amb depressió.
1: Ostres!
6: A casa seva, doncs un dia que ens vam posar a netejar, feia 5 anys que s'havia mort, deu fer uns 10 anys gairebé que va morir, vale? Jo tenia molta relació amb ella, i m'he estat llegint aquests diaris, que per cert, llegir-te els diaris d'una persona amb esquizofrènia, ja a l'any 83 allò és un fenomen, però després hi ha anys molt lúcids i és molt interessant.
1: Però perdona, són diaris de la teva àvia, amb quina edat escrivia aquests diaris?
6: Mira, des dels anys 80 fins al 2000, gairebé cada dia. Dels 60 als 80.
1: Uau.
2: Això és per l'àvia Adelina.
6: Sí, la meva àvia Adelina, exactament. Llavors, ja, a part dels diaris, la meva àvia volia ser escriptora, bueno, una mica el fenomen aquest de dones nascudes als anys 20 que volien fer una cosa més enllà de cuidar, no? I en aquella època, des de la meva perspectiva, potser m'equivoco, si tu no volies cuidar, ni no ser una ama de casa, però no volies ser puta ni monja, no hi havia un espai al món per tu. La meva àvia volia ser escriptora, potser ho va acabar veient més tard, però va escriure sempre molt i va llegir moltíssim. Llavors, hi ha un text que m'agrada molt, que ella va escriure a màquina, que és dels pocs que té a màquina, que es diu Vivir o l'enigma de la raó, on, enmig d'un brot esquizofrènic, l'any 86 crec que era, té un moment de lucidesa i té un text de 8 pàgines que també estarà a l'expo, amb 6 resumides, n'he hagut de treure 2 perquè era una torre èpica, on parla sobre com va embogir i parla de la seva condició de boja, la seva condició d'ama de casa, de com ella diu, acaba el text dient que pequeño es mi mundo. Ella el que explica bàsicament és, a mi em van obligar a deixar l'escola per anar a la fàbrica, no? Com a la guerra civil, jo no he vist un futur possible per mi. Llavors això, des de la meva perspectiva, la va acabar tornant boja. Potser hi havia una predisposició genètica, etcètera, això no ho sabrem mai, no? Però llavors em va semblar molt just que la meva àvia fos qui posés títol a la expo, que al final és un diàleg entre els seus diàlegs, entre els seus diaris i les meves fotos.
0: Que bonic.
1: Uau,
2: que bonic.
0: Ai, noia.
1: Quin tresor.
0: Has de veure-ho.
1: Quin tresor.
3: Carai. Escolta, i però és interessant això que dius, eh? Efectivament, que moltes vegades la bogeria és probable que la portem tots dins, però les circumstàncies...
1: Total.
3: Fan que es desplegui, clar, t'embogeixin. És a dir, que no és que siguem nosaltres les boges, sinó que...
5: I les drogues.
0: Hi ha moltes escriptores que han tingut episodis, com a mínim, de bogeria, eh? Hi ha molta relació entre escriptora, dona i bogeria.
2: Bueno, perquè amb l'art també hi ha aquesta sensibilitat especial, no?
0: Sí,
2: vull dir,
0: això
2: els enginyers no els hi passarà.
6: Sí. De fet, hi ha un text molt interessant que, mentre preparava l'expo, doncs vaig fer bastanta bibliografia, jo crec que és l'herència de la banda de filosofia, I hi ha un text que m'agrada molt que es diu El papel pintado de amarillo, que té unes 20 pàgines, i és una dona nascuda també a la dècada de la meva àvia, que va començar a tornar-se boja, bueno, tenia una depressió del copón, i en aquella època la cura era tancar-te a una habitació, no? I llavors és el seu diari, perquè ella va amagar una llibreta per poder seguir escrivint. Era un acte de resistència, no? En el cas de la meva àvia també feia aquesta funció. I llavors vas veient al llarg d'aquelles 20 pàgines com s'acaba tornant boja i al final no deixa de ser la reacció al seu context, no?
3: I tant. Escolta, a les fotografies que hi podrem veure, diguéssim, perquè, esclar, són com imatges molt íntimes, no? Nosaltres estem acostumats als retrats, tu com a retratista, però aquí hi ha com moments íntims, no? Escenes íntimes.
6: Sí, les fotos realment són molt diferents de la meva feina, doncs, més comercial i més de retratista artística, diguem. I, essencialment, jo he volgut fer un paral·lelisme, perquè jo des dels 18 anys, jo sempre pensava, em tornaré boja com l'àvia, perquè jo pinto com ella, escric com ella, no? I potser amb les dues figures artístiques de la família, i per mi era una herència generacional que en algun moment m'arribaria. Llavors jo a partir dels 16-17 anys vaig començar a tenir una ansietat galopant, una hipocondria, bueno, desbordant, i vaig estar fins al 2021, diríem 10 anys, d'una hipocondria brutal. O sigui, jo estava obsessionada amb que em moriria, i la idea de la mort... La por de no poder viure la vida que a mi sí que m'havia sigut donada era tan paralitzant que a vegades em quedava això, setmanes tancada a casa. Uh-huh. Vull dir que a vegades és curiós quan t'apropes molt a la mort per ganes de viure que acabes privant-te d'aquesta vida, no? Uh-huh. Llavors jo, a la que em vaig començar a medicar, i això ho vam aterrar i ara estic aterradíssima ja fa diversos anys, vaig començar a veure que la meva ferida i la de la meva àvia encaixaven molt curiosament. La meva àvia es va tornar boja perquè no tenia una vida per viure, i jo sentia que m'estava tornant boja, que al final el meu no era una patologia que es pogués equiparar a la bogeria, no? Però jo sentia que m'estava tornant boja per por a no poder viure la vida que sí que m'havia sigut donada, no? Uh-huh. Llavors, des d'aquí, les meves fotos, des del meu llenguatge, que en aquest cas no és la paraula escrita, sinó són les fotos, he fet fotos de tot allò que em connecta amb la vida i que al llarg d'aquests últims 2 anys, que ha sigut quan he estat disparant sobretot per l'Expo, m'ha ajudat a allunyar-me d'aquests pensaments, d'aquesta idea de la mort, no? Jo tinc la mort sempre present, sempre penso que tot és finit, el qual em fa ser una persona molt vital, per exemple, no? I llavors faig fotos, he anat fent fotos portant la càmera sempre a sobre, l'analògica, de totes aquestes coses que m'arrelen a la vida. Doncs l'abraçada, menjar-te una fruita dolça, són caure i tenir el colze pelat i sentir-te una persona molt intrèpida, no? Com de tots aquells moments que m'han anat arrelant a la vida. I per canviar de llenguatge, com jo gairebé sempre disparo en digital, ho he fet tot amb analògic, m'ho han revelat amb una reveladora amb handprint a Bienbien, que és un estudi fantàstic. Llavors diguem que he canviat totes les eines que jo faig servir per trobar un llenguatge nou, perquè sentia que el projecte i els diaris i la història ho mereixien també.
1: Vas conèixer la teva àvia? Perdona, Marc, vas conèixer-la?
6: Molt, es va morir quan jo tenia... Jo estava estudiant filosofia quan es va morir. Que, curiosament, als diaris veus que ella està obsessionada amb la filosofia i que el seu somni és fer una expo amb els seus quadros i publicar un llibre. I jo, quan em vaig llegir això, acabava de publicar el meu primer llibre en Penguin Random House, que es diu El principi d'Arquímedes, que és un fotollibre, i feia un any que havia fet la meva primera expo, no? Llavors vas veient l'herència generacional que, d'alguna manera, a vegades... Des d'aquesta intuïció també de conviure amb algú, no sé si genèticament es traspassa res, però
1: sí.
6: Acabes complint somnis o voluntats de les àvies, no?
2: És quasi de novel·la, la història.
1: Total.
0: Sí. No sé cap punt, l'estic fent a sobre, que diria aquell.
3: Escolta una cosa, i en quin moment, estem fora de temps quasi bé, però en quin moment tu dones l'exposició per tancada? És a dir, dius, ara ho exposo, aquest procés s'ha acabat.
6: Ara, el moment en què la galeria em van dir, tens aquest mes, i llavors jo he fet un sprint i ha arribat aquí tal i com ha arribat. Jo crec que com a artista, amb tots els gremis en general, no? Et castigues molt quan vols fer-ho tot perfecte. Jo he arribat a un punt de dir, fer-ho ja és excepció, ja està molt bé fer les coses.
3: És la filosofia d'aquest programa. Exacte. Que estiguem poquíssim.
6: Fer-ho ja està bé. Llavors, jo vull fer un fotollibre d'aquí un any o així, ja li donaré més capes. Però aquí arriba aquí per mi ja és una victòria.
1: Que bé.
3: Escolta, ha estat un autèntic plaer, Marta Mas, és una de les nostres persones favorites ara al país. Viure o l'enigma de la raó, S'inaugura el proper dimecres 1 de juliol i fins al 31 de juliol, tot el mes, a la galeria H2O, que si no la coneixeu seria l'oportunitat de fer-ho, i si la coneixeu doncs ja fantàstic, al carrer Verdi 152 de Barcelona. Això està obert de dilluns a divendres a la tarda, a la tarda. Escolta, Marta, moltíssimes gràcies.
6: Moltes gràcies.
3: Tenim una menció, la volem fer ara o la farem després de publicitat? Home, una menció de la Tonateca, prepareu-vos.
1: Fixa't tu,
3: Fixa't tu.
17: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. Orgull de L, orgull de G.
18: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
19: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
20: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
21: Aquest festival grec arriba a la Villarroel. Primera llei de Newton. La nova obra d'Eu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
20: Un institut d'alta complexitat. Un sistema injust. Una decisió que ho canviarà tot.
21: Primera llei de Newton. Quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
20: A partir de l'1 de juliol, a la Villarroel. Entrades ja a la venda. You
22: make me feel good. Aquest juliol torna al Vida Festival a Vilanova i la Geltrú. Encara queden les últimes entrades per gaudir de noms com Guitarrica de la Fuente, Fatboy Slim, Amaya,
23: Charlotte Cardin, Maria Arnal, la Ludwig Band,
22: Sidoní, Lia Kali, Red Pichu, Oasis i molts més.
23: Del 2 al 4 de juliol, música, natura i experiències úniques al Vida Festival.
22: Entrades a vidafestival.com. No et quedis sense la teva.
24: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
25: Què faries si heretessis 512 ovelles? Aquest estiu torna la comèdia Ovelles, l'èxit de Carme Marfà i Iago Alonso, amb Gemma Martínez, Ramon Pujol i Albert Triola. Quatre úniques setmanes del 30 de juny al 25 de juliol. Ovelles. Entrades a espaitexas.cat.
26: Pernil Gran Reserva Bataller. Un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
27: Aquest festival grec arriba al retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
28: Protagonitzada per Àngels Guanyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
27: A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
29: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
30: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
31: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
17: RAC 1. 4 anys després, ha arribat el moment.
32: Let's play football.
33: La rematada Messi, gol!
17: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
34: Compte França, centrada, gol!
17: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
35: És dins l'àrea, Havertz, aixeca el gol!
17: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
36: Final! Història de la Copa del Món!
17: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC 1.
37: Tots som un milió. Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
38: Fàcil, intuïtiva i renovada.
1: És un punt de diferència...
6: Ai, hola.
3: Hola. No, és que us hem pillat. Hem d'explicar que hem estat a tota la velocitat parlant. Ens hem enxampat completament. Sí. Parlant de la selectivitat, de si els nanos, de que si patatim, que si patatam. L'àvia de la Marta es pensava que, bueno, que jo no descartaria que és la que va escriure la Constitució, no?, segons ella mateixa en els seus escrits. Marta, això és boníssim.
6: Bueno, és va dir, tenir moments molt gloriosos, realment.
3: Va bé, gloriosos, gloriosos. Doncs ara faria falta que tornessin a refer la Constitució. Sí. Hauríem d'invocar-la, a la teva àvia. Però el que sí que hem d'invocar és a l'Ester Romagosa, perquè ens tornarà a parlar de la Tonyateca, que és una cosa que és increïble, no? Ens encanta.
1: Exacte. Us imagineu Marc nedar entre centenars de tonyines roges enmig del Mediterrani?
0: Que bé, no?
3: No, jo la veritat és que m'hi havia imaginat nadar entre tios, entre un equip de waterpolistes, però bueno, això no.
1: El xocotxurros, no? Bueno,
3: sí.
1: Doncs nadar entre tonyines roges, això és el que viureu a Tunatur, a l'Ametlla de Mar, una experiència única que podeu viure fent snorkel, diving o fins i tot amb el vostre primer bateig de mar. Mar, adrenalina i un record que no s'oblida. Aquest
3: no
1: estiu entra a l'aigua i deixeu que el món canvi. Reserveu ja a tunatur.com.
3: I els atuns tampoc obliden, tampoc t'oblidaran, O sigui, això t'ho dic. Escolta una cosa, moltíssimes gràcies a totes, que vagi molt bé. Demà més vostè primer. Visca.
6: Adéu.
2: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
4: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a Gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
5: Ràdio en directe.
7: Actualitzada al minut.
8: Alertes d'última hora.
7: RAC més 1.
5: Notícies.
8: Podcast.
7: Contingut exclusiu.
5: Escolta.
8: Navega.
5: Descarrega.
7: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
5: Fàcil, còmoda.
8: Intuïtiva.
5: I renovada.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: Bon dia, passa un minut de les dues. El doble terratrèmol de Veneçuela ja ha provocat 164 morts. Els Estats Units avisa que poden arribar fins als 100.000.
10: En estas primeras horas del día aprovechemos la luz y podamos, bueno, acelerar las labores de rescate de quienes aún están tapiados, están atrapados.
9: La presidenta veneçolana Delcy Rodríguez avisa que els principals esforços s'han d'abocar a la regió de la Guaira. Allà les dues sacsejades que hi ha hagut, amb només 39 segons de diferència, han convertit en runa desenes d'edificis.
7: Amb Núria Travessa i Albert Bassas.
9: La comunitat internacional es mobilitza per fer arribar ajuda a Veneçuela el més aviat possible. De moment no hi ha constància de cap víctima catalana. De seguida connectem amb el nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina. Al Congrés, d'aquí a una estona s'ha de debatre la moció del PP per reclamar a Pedro Sánchez una moció de confiança. Junts no aclareix què farà, insisteix en la seva proposta, demanant a Sánchez que s'aparti si vol salvar un govern progressista. El 75% dels ciutadans de l'Estat reconeix que ha presenciat personalment insults a una persona del col·lectiu LGTBI. Un 37% ha viscut alguna vegada com es deixava de parlar o s'aïllava algú per formar-ne part. Són dades de la primera enquesta sobre diversitat sexual que ha fet el CIS. També la repassarem. Pel que fa als esports, Albert Bassas, bon dia.
11: Bon dia.
9: Avui quedaran definits els grups D, E i F del Mundial de Futbol.
11: Començaran la jornada els del grup E a les 10 a Ecuador, Alemanya i Curaçao, Costa d'Ivori. A la 1 de la matinada jugaran els del grup F, Tunísia, Països Baixos i Japó, Suècia, i a les 4 al D, Estats Units, Turquia i Paraguai, Austràlia. Això hores després que es tanqués aquesta primera fase pels grups A, B i C, liderats per Mèxic, Suïssa i Brasil, respectivament. Fora del Mundial, el Barça ha posat a la venda aquest matí el passi de la pròxima temporada a l'Spotify Camp Nou. De moment, només pels que van ser abonats la temporada passada. Aquest període s'acabarà dimecres que ve, 1 de juliol, el dia que el Girona ha confirmat el campió de la Premier, l'Arsenal, com a rival per la pròxima edició del trofeu Costa Brava, que jugarà el dissabte 1 d'agost a les 8 a Montilivi. I fora del futbol, i amb el Barça de bàsquet ja eliminat de la final del play-off de l'ACB en favor del València, proclamat campió, després en parlarem, avui es torpa la futbol sala, que té la segona oportunitat per proclamar campió si guanya el quart partit de la sèrie a la pista del Pozo Múrcia a partir de 8:15.
9: I tot i que les temperatures no pujaran tant com ahir, es mantindrà la calor avui. Mònica Usar, bon dia.
12: Bon dia. Sí, ja hem donat per tancada la primera onada de calor d'aquesta temporada, però tot i això continuen les temperatures elevades, uns 4 o 5 graus per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any. Avui màximes que es mouran entre els 32 i els 37 graus, les més altes cap a les comarques de Ponent. Tarda marcada pel sol a bona part del país, només amb nuvolades en zones de muntanya que deixaran alguns ruixats en punts del Pirineu. I demà divendres i també el cap de setmana es mantenen les temperatures sense grans canvis i amb el sol com a protagonista.
9: Les dues i 4.
37: 14-15.
9: Veneçuela intensifica les tasques de recerca de les persones afectades pels dos terratrèmols que han sacsejat el país aquesta matinada a hora catalana. Els dos han estat pràcticament seguits, amb només 39 segons de diferència, i han tingut una magnitud de 7.2 i 7.5, que han fet que s'esfondrin molts edificis del país, sobretot a la ciutat costanera de La Guaira, també a la capital, a Caracas. L'última estimació de les autoritats parla de 164 morts i gairebé un miler de ferits, tot i que es dona per fet que la xifra real de víctimes serà molt més elevada. Més detalls corresponen al de RAC1 a Sud-amèrica. Pau Ramírez, bon dia.
13: Bon dia. Els terratrèmols s'han produït quan a Veneçuela eren les 6 de la tarda i, per tant, bona part de les tasques de recerca s'han hagut de fer durant la nit i la matinada. Ara, al país són 8:45 del matí i amb la llum del dia les operacions s'han pogut intensificar. Les imatges són de destrucció total, amb centenars d'edificis i instal·lacions destruïdes.

0: serveis no essencials. Les rèpliques del terratrèmol s'han pogut sentir a milers de quilòmetres de distància tant al Brasil com a Colòmbia. A més, bona part de la població era a casa en el moment dels terratrèmols, ja que era un dia festiu que commemora la independència de Venezuela d'Espanya. De moment, la presidenta ha anunciat que el Fons Monetari Internacional destinarà 200 milions de dòlars per reconstruir el país.
1: Gràcies, Pau. Com dèiem, l'últim balanç provisional és de 164 morts i un miler de ferits, però segons càlculs del Servei Geològic dels Estats Units, el nombre de víctimes mortals podria situar-se entre les 10.000 i les 100.000 persones. És una estimació que es basa en factors com la intensitat dels terratrèmols, la profunditat o la vulnerabilitat dels edificis. Un dels motius que fa pensar que la xifra de víctimes serà més alta és que el terratrèmol ha enganxat, com deia ara en Pau, moltes persones a casa. Odal Martínez.
2: Una d'elles és la Graciela Pérez, veïna de Caracas, que ha hagut de passar la nit al ras. Ho ha explicat al Monarracú.
3: El susto fue bastante fuerte. O sea, aquí en Venezuela ha temblado otras veces en Caracas, pero nunca había vivido un terremoto como este. Fue intenso, parecía eterno. Tomamos decisiones hasta equivocadas, porque en lugar de resguardarnos, lo que hicimos fue salir corriendo del apartamento.
2: El poc temps que hi ha hagut entre els dos terratrèmols ha sorprès molts ciutadans. El sismòleg de l'Institut de Geociències de Barcelona, Jordi Díaz, admet que el més habitual és que hi hagi rèpliques que arriben al cap de minuts o hores, però diu que dos terratrèmols pràcticament simultanis no és extraordinari.
4: No és habitual, però és un fenomen que passa amb una certa freqüència. I, de fet, en aquesta zona hi han registres de doblets d'aquests similars, de magnitud més petita. Si més no, l'any passat, ja el 2025, ja hi va haver un 6-2 i un 6-3, també molt seguits.
2: El govern del País Basc ha confirmat que una de les víctimes és una dona amb ascendència basca. Es tracta de la neta d'un exalcalde basc durant la Segona República que es va exiliar a Veneçuela. Per ara, però, ni la Generalitat ni la Moncloa tenen constància que hi hagi víctimes catalanes ni de nacionalitat espanyola. El govern espanyol ha anunciat també que en les properes hores enviarà cap a Veneçuela un equip de la unitat de recerca de l'exèrcit format per més de 50 agents.
1: Per cert, que aquí també ha enviat ànims al poble veneçolà és Nicolás Maduro, que continua arrestat en una presó de Nova York. L'expresident ha fet una crida a la Unió Nacional i a la serenitat.
5: 14-15.
1: I d'aquí una estona el Congrés votarà la polèmica moció del PP que exigeix eleccions anticipades a Pedro Sánchez. És un text similar al que la setmana passada va vetar la mesa, on Junts també demanava posar les urnes. Ara, però, s'ha modificat perquè es pugui debatre. Els d'Alberto Núñez Feijóo continuen posant els socis de Sánchez entre l'espasa i la paret per escenificar una altra derrota de Moncloa. Anem cap a Madrid. Arnau Mañé, bon dia.
6: Bon dia. El PP pretén tancar una altra setmana horribilis del PSOE amb una altra derrota parlamentària de Sánchez al Congrés. Aquesta, a més, tot i no ser vinculant amb molta càrrega política, la moció demana la dimissió del president espanyol, eleccions anticipades o, com a mínim, una qüestió de confiança. La clau de volta la tenen els socis d'investidura, especialment Junts, i per això, a Ràdio Nacional d'Espanya, la portaveu popular Alma Ezcurra els posava pressió.
7: Nos lo van a tener que decir los socios de Pedro Sánchez, es decir, en este momento hay 184 diputados en la Cámara que piden elecciones. Ellos verán con su voto lo que quieren expresar. Si de verdad creen todos los argumentos que utilizaron ayer en el debate que hubo en el Congreso de los Diputados, deberían apoyar que el gobierno plantee una cuestión de confianza y se someta al veredicto de la Cámara para ver si tiene la confianza de sus socios o no. Yo creo que no.
6: El govern espanyol hi treu ferro i ho veuen com una estratègia del PP sense sentit. De fet, el ministre socialista Òscar Puente anima els populars i a Junts a presentar una moció de censura que, ara per ara, no surten els números.
8: Aquí hay una figura que es la moción de censura. El que quiera presentarla, que lo haga, y el que quiera apoyarla, que lo haga. El resto, pues son subterfugios que desde luego, pues yo creo que sirven de poco.
9: La última.
8: Sirven para retratarse a lo mejor.
6: La moció del PP es va debatre ahir a la tarda al Congrés, però es votarà d'aquí 11 minuts a l'hemicicle.
1: L'èxit de la moció dependrà en bona mesura de Junts, que encara no ha aclarit què votarà, i fa mans i mànigues per situar al centre del debat la proposta que han batejat com la via Estàmer, que Sánchez s'aparti per investir un nou president i evitar un govern de PP i Vox. Segons el secretari general de Junts, Jordi Turull, el PSOE ja ho han començat a debatre. Ho ha dit a Ser Catalunya.
10: Nosaltres els hem fet una proposta i sabem que dins del PSOE aquest run-run hi és. Comentaris als passadissos del Congrés dels Diputats o al Parlament de Catalunya o en d'altres institucions, home, la gent es parla, la gent es saluda.
11: I a vostè els consta que aquesta és una sortida que alguns quadres socialistes es podrien plantejar.
10: Exacte, ens consta. Amb quin volum és això? No ho sabem.
1: El PSOE, però, ho nega i fa pinya amb Pedro Sánchez. Des de Madrid també, Jordi Armenteras, bon dia.
5: Sí, bon dia, Moncloa i Ferraz. El que diuen és que la proposta l'havia estar més renovant lloc i que el mecanisme és clar per fer fora Pedro Sánchez. La moció de censura, que Junts s'equivoca, s'insisteix a obrir aquest meló perquè, en tot cas, el que hauria de fer és negociar amb PP i Vox.

0: La número 3 del partit, Rebeca Turró, aquest matí anava una mica més enllà que us enjuts de virar el missatge i de canviar de criteris amb el que ha qualificat d'experiments.
1: Junts en estos moments diu una cosa pel matí, altra per la vesprada. Tens una moció de censura que no vol signar-la amb el Partit Popular i Vox. Pues ahí sabrà Junts el que ha de fer. Crec que els experiments dels que ahir plantejava Junts en porta d'això, no? A veure una incoherència.
0: Y el PP també ho rebutja, reclamant a Junts que deixi d'encobrir el PSOE. Carmen Funes, de Telecinco.
2: Lo que hizo ayer Junts fue dar una patada hacia adelante, porque claramente no hay nadie del Partido Socialista, no hay nadie del Grupo Socialista que pueda asumir esa responsabilidad, teniendo en cuenta que todos los diputados que están sentados en la bancada del PSOE, todos han sido elegidos por Pedro Sánchez, que como ayer dijo el presidente Feijóo, es el nexo corruptor, pero también han sido elegidos en las listas elaboradas por Ábalos y por Santos Cerdán.
0: I el PP insisteix que hi ha un altre camí, perquè en aquests moments hi ha 184 diputats que reclamen eleccions, 8 per sobre de la majoria absoluta, i que aquest camí hauria de ser moció de censura.
3: Les 2:12 ho hem sabut fa pocs minuts. José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat la nul·litat de tot el cas Plus Ultra. Argumenta que durant la investigació se li han vulnerat diversos drets fonamentals i que s'han tingut en compte proves obtingudes de forma il·lícita. Tot plegat hores després que sortissin a la llum milers de missatges amb la seva secretària, molts d'ells de caràcter personal i sense cap relació amb la trama. Això ha motivat que el jutge de l'Audiència Nacional que porta el cas hagi demanat que s'investiguin les filtracions, no només per aquests missatges, sinó també per la declaració de l'expresident espanyol a porta tancada. José Luis Calama exigeix que s'aclareixin els responsables d'esbombar la informació i restringirà l'accés a documents clau perquè les acusacions populars no tinguin tant marge per fer-la córrer. En una altra causa, José Luis Ábalos també demanarà la nul·litat de la sentència que el condemna a més de 24 anys de presó pel cas Mascaretes, perquè creu que durant el procés se li han vulnerat drets fonamentals, i tot diu per acabar en una condemna que ja estava escrita. L'exministre de Transports ho diu en un àudio de 12 minuts que han registrat de la presó de Soto del Real, i ha tingut accés la cadena SER, i ell mateix n'ha fet difusió després des del seu compte d'X.
4: Com que hubiera asistido el señor Aldama tranquilamente desde su casa, aseado, nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque es humillante llegar esposado, diariamente llegar esposado, con unas dificultades tremendas para nuestra defensa, dadas las condiciones penitenciarias, no lo hubiéramos ahorrado, ya falta, porque en definitiva estaba predeterminado.
3: Ábalos reconeix que no esperava una condemna tan dura i diu que se sent víctima d'un procés polític. I un apunt més de tota aquesta crònica política, perquè quan falten pocs mesos per la Diada, l'Assemblea Nacional Catalana comença a escalfar motors. Avui ha presentat l'eslògan i la samarreta d'aquest any. Sota el lema "I soc i som independència", l'entitat remarca la importància del compromís individual per guanyar força col·lectiva. La samarreta recupera el color groc de manifestacions històriques com la Via Catalana del 2013 i la del 2014. Aquest 11 de setembre, més, l'entitat fa una crida a mobilitzar-se contra el govern espanyol i també contra Salvador Illa. En parla a RAC1 el president Josep Vila.
5: Fem una crida a omplir els carrers i a canalitzar aquest malestar tan evident, fruit del maltracte que rebem de l'estat espanyol. No restarem passius davant d'aquesta decadència que la dependència espanyola condemna a Catalunya. Aquest 11 de setembre volem cridar ben fort o independència o decadència.
3: Encara no se sap, però, el recorregut de la manifestació. Ara bé, s'espera que sigui unitària amb altres entitats, com ha passat els últims anys. Pràcticament 3:15.
6: RAC 1. Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
7: Hola. Sabies que les residències per a gent gran i els apartaments Vallesol també pots gaudir d'una estada d'estiu? Sí, i a més t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè continuem descobrint la vida. Disposem de 4 centres a Barcelona. Reserva ara la teva estada al 900 24 24 25 o a vallesol.es.
8: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama. Aquest festival grec seu a taula amb La Truita. Un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Fàcil Mòbil obre dues noves botigues. Ara també ens pots trobar a Vilanova i la Geltrú, a la Rambla Principal, i a Barcelona, al carrer París, cantonada Casanovas. Cada vegada més famílies trien un Fàcil Mòbil. Per l'atenció, per la qualitat, per l'experiència. 45 anys ens avalen. Fàcil Mòbil, creixem amb tu.
12: Onades de calor? Temperatures insuportables? Cap problema. Vine a Servei Estació i refresca el teu estiu.
13: Aires condicionats, ventiladors de sostre, de torre, de sobretaula... Tots els sistemes de refrigeració que puguis imaginar els trobaràs.
12: I si vols, t'ho instal·lem. Servei Estació, al carrer Aragó 270. La teva botiga al centre de Barcelona. Oberta també tots els diumenges d'estiu.
13: I recorda que també estem a Girona, al carrer Sèquia 20.
12: Servei Estació. Tenim de tot per a tothom.
14: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
15: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
16: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
17: RAC 1.
18: Hola, què passa? Que sou de Polinyà o què?
19: Què tal? Jo conec.
18: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
19: De RAC1.
18: Sí, som de RAC1.
19: Els taloners.
18: Sí, els taloners.
19: Què tal, maco?
18: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
20: Venim de Dublín.
18: Veniu de Dublín?
21: Què diu?
20: Què sembla?
21: O
18: sigui, viviu a Dublín i heu vingut a dinar a Polinyà.
20: Exacte, aquest sembla.
18: Hòstia, per tant, you speak English?
19: A little bit.
18: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
19: Jo s'escolto cada dia.
21: Ai, que bé.
19: Ara sóc conductor d'autobús.
18: Condueixes un autobús a Dublín?
21: A Dublín?
19: Els públics, autobús públic.
18: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
19: Us escolto.
18: A l'autobús... Perdona un moment. Això és boníssim.
21: No pot ser.
18: Tu, mentre condueixes l'autobús de línia a Dublín, a Dublín...
19: A vosaltres.
18: Escolta, RAC1.
19: Sí.
22: Els taloners, el programa més escoltat de Dublín a Polinyà. Cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
19: Ok, lads. See you soon.
17: RAC1.
22: Tots som un milió.
17: Actualitzada al minut. RAC1.cat, el portal de RAC1.
3: Les 2 i 19, 3 de cada 4 ciutadans de l'Estat reconeixen que han vist com algú insultava una altra persona per pertànyer al col·lectiu LGTBI. És una de les dades del baròmetre de diversitat sexual que ha publicat el CIS aquest migdia. El 35% dels espanyols també assenyalen que les persones homosexuals no poden parlar amb naturalitat sobre la seva orientació. A tot això, d'aquí a poca estona, el Congrés aprovarà la reforma legislativa que prohibirà les anomenades teràpies de conversió. Són unes pràctiques sense cap fonament científic que pretenen canviar o negar l'orientació sexual i la identitat de les persones d'aquesta comunitat LGTBI. La iniciativa vol castigar en presó totes aquestes teràpies. Tornem a Madrid. Adrià de las Heras, bon dia.
23: Bon dia. El Congrés fa un pas pràcticament definitiu per prohibir les teràpies de conversió. Les castigaran amb penes de presó d'entre 6 mesos i 2 anys. La reforma endureix les sancions quan les víctimes siguin menors d'edat. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, celebra que l'aval del Congrés servirà per defensar els drets LGTBIQI+.
24: Las terapias de conversión, falsamente llamadas terapias, son tortura, son violencia. No somos encasillables y, por lo tanto, la libertad està precisament en el reconocimiento de la diversidad.
23: El PP i Vox hi votaran en contra. De tota manera, hi ha forces progressistes que hi donaran llum verda i a la vegada denuncien que la iniciativa es queda curta. Esquerra i Sumar proposen afegir ajudes econòmiques per a les víctimes d'aquestes pseudoteràpies. Ara la reforma legal haurà de continuar el tràmit parlamentari al Senat abans que el Congrés l'aprovi definitivament.
3: Gràcies, Adrià. Més coses, una anàlisi de sang permetrà saber si un tractament psicoterapèutic està funcionant o no. Això suposaria una fita històrica, mesurar amb dades físiques l'evolució dels pacients amb depressió. És el resultat de l'últim estudi de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona, del CSIC, juntament amb l'Institut de Recerca de Sant Pau, Violeta Martós.
0: Han analitzat biomarcadors en sang abans i després de 12 setmanes de sessions psicològiques. Els pacients es van sotmetre a dos tipus de teràpies que afecten el cervell de manera diferent. L'estudi ha demostrat que la primera redueix l'estrès celular i la segona no només ajuda a reduir l'estrès, sinó que també evidencia canvis en processos clau del cervell relacionats amb la depressió, com els problemes d'atenció o de memòria. N'ha parlat a RAC1 la investigadora que ha liderat l'estudi, Maria Portella.
1: Tens un pacient amb dificultats de memòria, per concentrar-se, li podrem fer una analítica, podrem tenir un kit que ens digui com estan els nivells d'aquests microRNAs i com en qualsevol altra malaltia. Quan acabem amb aquella intervenció, podrem mirar si realment hem millorat aquella persona. Com en qualsevol altre tractament, miren els nivells de colesterol, et fan el tractament i després et tornen a mirar els nivells de si han baixat o no.
0: L'estudi encara està en fases preliminars, s'ha publicat a la revista Scientific Reports i també pot servir per eliminar estigmes sobre els problemes de salut mental perquè demostra amb dades l'estat de salut del pacient.
17: 14-15.
3: Els agents rurals multipliquen esforços per fer front a la campanya d'incendis que tenen al davant. El cos comptarà amb vora 400 vehicles per vigilar els boscos i millorar les investigacions al voltant de les causes dels focs que hi hagi a l'estiu. Això després d'una primera onada de calor que ha provocat l'enviament d'una alerta per incendis a Sant Quirze Safaja des de principis de mes. La Generalitat ja n'ha enviat 4. Joel Penya.
2: Els agents rurals incorporen 245 vehicles a la flota i en tindran un total de 395. Avui n'han presentat una vintena. Entre les noves incorporacions hi ha vehicles per la unitat canina, pels agents que investiguen les causes dels incendis i un bon grapat de furgonetes amb tot el que cal per fer vigilància amb drons. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: Les unitats de drons incorporen 7 vehicles amb pantalles per poder fer el seguiment de totes les imatges, recàrrega, refredament, tractament de tota la informació, un total de 7 que estan destinats a les tasques de vigilància, inspecció i investigació aèria.
2: Això en un estiu que ja han fet sonar el telèfon dels habitants d'una zona afectada per un incendi 4 vegades. L'alerta més recent que han enviat va ser aquest cap de setmana. En tot l'any passat en van enviar 12. Per tot plegat, els agents rurals demanen especial prudència als entorns naturals i a prop del bosc, especialment quan el risc d'incendi és alt.
3: Més coses, els Mossos han detingut 4 falsos dentistes, algun d'ells sense cap mena de títol, que treballaven amb material rovellat a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Xavi Pardo.
21: Els investigadors ja han localitzat diverses víctimes, algunes de les quals van tenir infeccions a la boca després de fer els tractaments, d'altres perdien els diners perquè pagaven per avançat tractaments que finalment no els feien. Alguns dels arrestats no tenien formació i d'altres tenien un títol d'un altre país, però no homologat. A més dels 4 falsos dentistes, també han detingut el propietari de les clíniques. Durant els escorcolls també van comprovar que feien servir productes sanitaris caducats.
3: Detenen un home de 26 anys que es feia passar per menor a les xarxes socials per aconseguir imatges sexuals de noies. La policia l'ha detingut al Canà, al Baix Ebre.
21: Havia creat un perfil fals on es presentava com a Àlex, un noi de 16 anys. Segons la policia, tenia fotografies i vídeos de 21 víctimes. La investigació es va iniciar després d'una denúncia de la mare d'una nena d'11 anys. El detingut li exigia material pornogràfic i l'amenaçava de publicar el que tenia a internet si no ho feia. El detingut vivia amb els pares i passava gairebé tot el dia tancat a l'habitació envoltat d'ordinadors, mòbils i tauletes.
3: Les 2:24, els espanyols cada vegada han de destinar més part del seu pressupost a habitatge i alimentació. En canvi, la despesa en bars i restaurants cau. Són xifres de l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut d'Estadística Espanyol del 2025. Reflecteix que una tercera part de la despesa familiar es destina a cobrir els costos de l'habitatge. Júlia Manero.
25: Sí, les despeses destinades a la llar, que inclouen també l'aigua, el gas i l'electricitat, són el principal mal de cap dels espanyols. Cada nucli familiar hi destina de mitjana més d'11.600 euros a l'any, que suposen una pujada de més del 3% respecte a l'any anterior, que són uns 630 euros en total. L'alimentació també s'endú gran part del pressupost, un 16%, amb uns 5.600 euros de mitjana. L'enquesta més confirma que el pes de les despeses és més alt per a les famílies amb la renda més baixa, que es queden amb menys marge per a l'oci i els estalvis. De fet, les despeses en restaurants i serveis d'allotjament, així com en begudes alcohòliques i tabac, han caigut. Si ho desglossem per tipus de nucli, les famílies amb fills són les que més han gastat, amb uns 44.400 euros anuals. L'increment de despeses més gran, però se l'emporten les llars unipersonals, que s'han deixat uns 1.500 euros més que el 2024. I, en canvi, les famílies monoparentals, si fa o no fa, han desembutxacat el mateix que l'any anterior.
3: I justament les cambres de comerç alerten que les famílies no perceben el creixement de l'economia catalana i ho atribueixen justament al pes de la inflació i les dificultats d'accés a l'habitatge. Tot i fer un balanç positiu en la presentació de la memòria econòmica del 25, el Consell de Cambres demana posar l'accent en matèria d'habitatge. Anem cap a la Llotja de Mar de Barcelona. Sergi Giró, bon dia.
26: Bon dia. El Consell de Cambres conclou que, tot i el creixement sòlid de l'economia
5: l'economia catalana que mostren tots els indicadors, el benestar de les famílies segueix tensionat per la pujada de preus, especialment en matèria d'habitatge. Les cambres insisteixen que la seva aposta passa per la construcció de 140.000 pisos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el govern treballa en aquesta línia.
6: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta. Tenim en marxa plans per construir 50.000 habitatges públics de protecció i acords de país per activar el sòl ja planificat per ubicar-hi 210.000 habitatges potencials. En aquests nous, entre el 40 i el 50% d'habitatges de protecció.
5: L'estudi presentat aquest matí davant de diverses autoritats també conclou que, tot i l'augment poblacional, les empreses cada vegada els costa més contractar personal o atribueixen a la manca de personal qualificat.
3: Àngels Gunyalons dona vida a Oscar Wilde a l'adaptació musical del Retrat de Dorian Gray.
7: No cal que tinguis por d'aguantar-te la mirada i deixar-te anar.
3: Des del dilluns que ve fins al 2 d'agost, el Teatre Romea serà l'escenari d'aquesta mena de monòleg basat en un dels clàssics de la literatura universal. L'obra estarà coproduïda pel Festival Grec i explica com el mateix Oscar Wilde defensa capa i espasa la seva novel·la dels retrets i crítiques de la societat, Adrià Garcia.
8: Quan Oscar Wilde va publicar la primera versió del Retrat de Dorian Gray fa gairebé 140 anys, l'obra es va convertir en tot un escàndol social. Tractava temes considerats amorals i parlava sense embuts de l'homosexualitat. Lluny d'arronsar-se, l'escriptor va defensar públicament la seva novel·la. Precisament, en aquesta obra, Gunyalons encarna ara l'autor irlandès per respondre a les acusacions i als prejudicis, i ho fa repassant tots i cadascun dels personatges de l'obra. Un repte en majúscules per l'actriu.
9: És una gimnàstica mental, delicada. Jo m'estic entrenant molt perquè no permetre que res em despisti, perquè no vull dir-li el nom que no toca, el personatge que no toca, saps?
8: A Gunyalons l'acompanya en tot moment un quintet de corda i una mena de cor, un trio vocal que interpreta la seva consciència. La música és de Jordi Cornudella i el text de Marc Rossic.
3: En música avui, RAC 105 serà protagonista al Clotilde Fest. L'emissora ha programat per aquest vespre a les 8 dos concerts als jardins del Palau Robert de Barcelona. D'una banda hi serà Max Navarro.
10: Com a meravelles, tu i jo som com elles.
3: Després del seu pas per Operació Triunfo, s'ha convertit en una de les veus revelació del moment. Més enllà de temes com Estrelles, també interpretarà algunes cançons en exclusiva del seu nou disc, que veurà la llum a la tarda. Però Max no és l'únic nom de la nit, també hi serà Naina.
26: I jo no sé ballar.
3: És un artista emergent del País Valencià que ha publicat fa poc el seu disc debut, un àlbum amb col·laboracions destacades com les de Figaflaues i Nestau la Fúmiga, que sentim de fons. I avui Alan Parsons actua a Barcelona. Del rock progressiu pujarà 2:15 a l'escenari del Festival Blau Marí al Port Vell. I aquest cap de setmana donarà el tret de sortida a la primera edició del Bars Festival. La banda Beat, formada per alguns dels membres originals de King Crimson, encetaran aquest diumenge el certamen, que s'allargarà durant tot un mes. De fet, l'últim concert serà el de Morrissey el 25 de juliol. El promotor Tito Ramoneda, dit al món a RAC1, que han adaptat el festival a les peculiaritats de qui va ser líder dels Smith.
27: Per si de cas, us recomano que no porteu, no sé, frankfurts ni hamburgueses, no? perquè això és una de les coses que aquest home, pues, en fi, posa i ho poses per contracte. I això està absolutament ja pactat amb la gent que fa l'explotació de l'hostaleria al poble espanyol.
3: També passaran pel festival Joan Dausà, Belén Sebastián o Charlie Puig. El temps.
28: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
3: L'onada de calor tècnicament ha acabat, però tot i això es mantenen les temperatures altes.
25: Tot i que els termòmetres no s'enfilaran tant com ahir, l'ambient continuarà sent molt càlid, amb màximes que es mouran entre els 32 i els 37 graus, les més altes cap a les comarques de Ponent. Durant la tarda, amb algunes nuvolades en zones de muntanya que deixaran algun ruixat aïllat en punts del Pirineu, i en canvi a la resta es mantindrà el sol com a protagonista. I demà i el cap de setmana continuarà el temps tranquil, sense tempestes de tarda, amb sol durant bona part de la jornada i amb temperatures que es mantindran sense canvis.
29: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
30: 14-15.
17: amb Núria Travessa i Albert Bassas.
3: Ara passa pràcticament un minut de 2:45 i mica en mica, a poc, anem posant seleccions a la ronda de setzens de final del Mundial de Futbol.
11: Sí, aquesta passada nit han segellat la seva classificació dos equips importants, el Brasil i el Marroc, i al vespre ho van aconseguir Canadà i Suïssa, i aquesta matinada Mèxic i Sud-àfrica. De fet, ja tenim confirmat el primer duel de la pròxima eliminatòria que jugaran Sud-àfrica i el Canadà aquest diumenge a Los Angeles. Ordenem tot plegat i comencem per la Canarinha, pel Brasil, que avui ha guanyat en un partit amb dos noms propis, principalment els de Vinícius i Neymar Júnior. Bernat Balboa, bon dia.
12: Hola, Bassas, bon dia. Sí, era un partit clau pel Brasil per acabar en primera posició del grup C i els de Carlo Ancelotti han fet la feina. Vinícius Júnior ha posat de la seva part amb un doblet i ha empatat a 4 gols amb Mbappé i Haaland, tot i que és Leo Messi qui lidera la classificació dels màxims golejadors d'aquest Mundial amb 5. El davanter del Madrid ha complert a la primera part i Mateus Cunha ha tancat el marcador al 15 de la segona. Ja amb el 0-3, Neymar ha debutat precisament substituint el jugador del Manchester United i ha jugat prop de 20 minuts en la victòria dels brasilers davant d'Escòcia. Després de tots els dubtes sobre el seu estat físic i les molèsties arrossegades les darreres setmanes, als 34 anys, Neymar ha mostrat la seva alegria en debutar en un altre Mundial.
13: Fue un momento muy especial porque había pasado ya mucho tiempo que no jugaba con la selección. Y bueno, volver hoy es una emoción muy grande.
12: Amb el xiulet final, el jugador del Santos no ha pogut aguantar l'emoció pel seu retorn amb la selecció brasilera 981 dies després. Al postpartit, Ancelotti ha defensat que no només l'ha convocat i l'ha fet jugar per petició popular, sinó perquè és un líder i la seva experiència pot aportar molt a l'equip.
14: Yo acho que él merecía jugar porque trabajó, treinó para recuperar muy bien, con mucha seriedad y mucha profesionalidad. Yo acho que en esa Copa del Mundo él, por sus calidades, puede ayudar al equipo. Yo acho que jugó bien, o pocos minutos que jugó.
12: Amb 7 punts, 2 victòries i un empat, el conjunt brasiler acaba la fase de grups en primera posició per davant del Marroc, que per la seva banda també ha guanyat aquesta matinada el seu partit. Una victòria patida per 4-2 davant d'un Haití que ha arribat a avançar-se al marcador fins a 2 vegades. Tot i sumar els mateixos punts que la Canarinha, el conjunt marroquí s'ha classificat per als setzens de final en segona posició d'aquest grup C per diferència de gols. També s'han definit els grups A i B del Mundial, amb Mèxic i Suïssa com a primeres de grup. La selecció mexicana, una de les anfitriones, ha aconseguit la primera plaça del grup A en superar la República Txeca per 0-3. El mític porter Memo Ochoa ha entrat al minut 78 i s'ha convertit en el tercer jugador, juntament amb Leo Messi i Cristiano Ronaldo, en participar en 6 mundials. Són declaracions d'Ochoa al postpartit.
15: Agradecido con la gente, agradecido con la afición por darme este final, este recibimiento, poder cerrar un ciclo con la selección. Me siento agradecido con ellos, me voy con la cabeza en alto, me voy vacío, entregué todo por esta playera, por este país.
12: Mèxic és l'única selecció que, de moment, s'ha classificat per als setzens amb un ple de 3 victòries. La segona posició d'aquest grup ha estat per Sud-àfrica, després de vèncer per 1-0 Corea del Sud. I Suïssa ha superat el Canadà per 2-1 i ha aconseguit la primera plaça del grup B, on els canadencs, un dels altres anfitrions, han mantingut la segona plaça i s'enfrontaran als sud-africans als setzens de final aquest diumenge a Los Angeles. El tercer lloc l'ocupa Bòsnia i Herzegovina, que està virtualment classificada per la següent fase com a una de les 8 millors terceres amb 4 punts. Amb tot això, la República Txeca, Qatar i Haití se sumen a Turquia, Tunísia, Jordània i Panamà com a seleccions eliminades.
11: I avui en tindrem més. Avui es defineixen els grups D, E i F. La jornada, de fet, no comença fins a les 10 de la nit amb el Costa d'Ivori, Curaçao i l'Equador, Alemanya. Rubén Pérez, bon dia.
16: Bon dia. Sí, la Mannschaft ja està classificada com a primera de grup i afronta la darrera jornada amb els deures fets. Enfrontar Equador, que encara no ha marcat cap gol i necessita guanyar per continuar tenint opcions. Nagelsmann farà rotacions i alguns dels seus jugadors més destacats, com Musiala o Wirtz, descansaran. D'altra banda, a l'altre partit, Costa d'Ivori i Curaçao lluitaran per la segona plaça casa, els africans arriben després de perdre l'últim minut contra Alemanya en un partit on van deixar bones sensacions, mentre que els caribenys continuen somiant després de sumar el seu primer punt en la seva història en un Mundial.
11: Més tard, ja de matinada a la una, tot en joc al grup F amb tres equips amb opcions d'acabar líders.
16: Són el Japó, Suècia i Països Baixos. Els neerlandesos estan obligats a golejar Tunísia, ja eliminada després de perdre els dos partits que ha disputat. S'espera que Ronald Koeman mantingui l'11 amb el qual va golejar Suècia a la segona jornada amb el blaugrana Frenkie de Jong titular. Això mentre estan pendent del duel entre suecs i japonesos que s'enfronten a Dallas. Els asiàtics, empatats a 4 punts amb els Països Baixos, assegurarien la primera plaça amb una victòria, mentre que Suècia, tercera amb 3, necessita com a mínim un empat per optar a classificar-se com una de les 8 millors terceres. Take Kubo és baix al Japó per una lesió al genoll esquerre i a Suècia s'espera que Gyökeres i Isaac repeteixin titularitat.
11: I a partir de les 4 del matí es definirà el grup D amb els Estats Units ja classificat com a primers de grup.
16: Els de Mauricio Pochettino s'enfrontaran a la ja eliminada Turquia, que ha estat una de les decepcions d'aquest Mundial. El tècnic argentí farà rotacions pensant ja en els 700 de final, tot i que els nord-americans tenen l'opció d'aconseguir guanyar tots els partits de la fase de grups per primera vegada en la seva història. Més interessant serà l'altre partit entre Paraguai i Austràlia amb la segona plaça en joc. Els dos equips estan empatats a 3 punts, però els oceànics parteixen en avantatge perquè els serveix l'empat. En canvi, els paraguaians estan obligats a guanyar i ho hauran de fer sense la seva estrella Miguel Almirón, que va ser expulsat al darrer partit per tapar-se la boca per parlar amb un jugador de Turquia.
11: I mentrestant, la selecció espanyola es prepara per jugar el seu últim partit d'aquesta fase de grups, que serà contra l'Uruguai la matinada de divendres a dissabte. I tot i empatar contra Cap Verd el primer partit, diríem que la golejada contra l'Aràbia Saudita ha portat força més tranquil·litat a la concentració de la selecció espanyola. I precisament des d'allà, ahir a la nit, ens va atendre un dels futbolistes de Luis de la Fuente, el davanter del Celta Borja Iglesias, amb alguna confessió interessant i fins i tot un punt sorprenent. Busquem l'última hora de l'equip espanyol amb l'enviat especial de RAC1 en aquest Mundial, Damià López. Bon dia.
0: Bon dia. La selecció espanyola ja és a Guadalajara, Mèxic, on demà de matinada s'enfrontarà a Uruguai. Últim partit de la fase de grups. Espanya depèn de si mateixa per acabar primera i evitar Argentina. Fins i tot un empat en la majoria dels casos li serveix. El panorama per Uruguai és diferent. Si no guanya, pot quedar eliminat de manera prematura del Mundial. Per demà s'espera que Lamine ja jugui gairebé tot el partit, entre 60 i 70 minuts, és a dir, fins a la segona pausa d'hidratació, més o menys. Cubarsí, Pedri i Dani Olmo repetiran contra el Charrúas, on Ronald Araujo encara no ha participat i donada la necessitat de l'equip de Marcelo Bielsa, està treballant amb tota la intensitat per mirar de poder disputar el partit. Les últimes hores, RAC1 ha entrevistat Borja Iglesias des de la concentració de la selecció espanyola. Borja ha explicat que entre els internacionals es parla català, ja no només entre els futbolistes del Barça o entre els jugadors catalans. El català s'imposa, per exemple, al Rondus i la resta de futbolistes fa servir-ne expressions. Ho explica Borja.
1: Es muy bonito, porque te lo digo yo, porque soy gallego y muchas veces juego en un equipo repleto de gallegos y muchas veces el gallego no aparece tanto como posiblemente nos gustaría o como debería. Y entonces cuando hay jugadores catalanes, al final hay vocablos del catalán o del valenciano que se establecen casi en la jerga del equipo. Entonces es muy bonito porque incluso lo acaba diciendo un sueco, ¿no? Que dices tú, pero bueno...
0: Borja Iglesias destaca el gran ambient que regna des de fa temps entre els internacionals espanyols.
1: Creo que hay un ambiente muy bonito en esta selección ya desde hace meses que he podido volver a ser partícipe de esta selección y la verdad es que siento que hay un grupo que tiene ganas de verse cada vez que hay parón de selecciones y eso no, creo que no es tan fácil, ¿no? Porque se respira un ambiente muy bonito, como muy cómodo. Y obviamente pues está la broma esta de que como hay varios catalanes, incluso alguno valenciano también, hay palabras que se utilizan ahí, que lo he visto en los rondos, que os ha llamado la atención y tal, pero que a pesar de que obviamente ellos comparten el día a día de todo el año, o sea, yo lo siento que el grupo está como muy... muy involucrado unos con otros, muy homogéneo, no sé, creo que hay un grupo fantástico, la verdad.
0: I expressa la seva opinió sobre el cas Julián Álvarez. Diu Borja que entén totes les parts, la del club, que té la propietat del jugador, però també la del jugador que vol marxar.
1: La realidad es que entiendo la posición del club, obviamente, que tiene contrato en vigor y defenderá su parte, y entiendo la posición del jugador, que pues decide que cree que su paso siguiente es en otro sitio y va a pelear por ella. Al final, bueno, para eso están los contratos, para eso están las negociaciones y lo entiendo todo como normal, como se debería ver desde fuera también, que cada uno defiende sus intereses.
0: Borja encara no ha debutat al Mundial i continua esperant que Luis de la Fuente li doni minuts. Avui a Guadalajara hi ha una zona mixta en què parlaran tres futbolistes i més tard, a 11:45 de la nit, parla Luis de la Fuente a l'estadi Akron de Guadalajara.
17: A RAC 1, 14:15.
11: Gràcies, Damià. I ara que sentíem Borja Iglesias parlant, entre altres coses, de Julián, hem de dir que el davanter gallec no ha estat l'únic que n'ha parlat en aquestes últimes hores. També ho han fet altres companys seus a l'equip espanyol. Roger Saperes, bon dia.
2: Bon dia, Albert. És el cas d'Àlex Baena i Mikel Oyarzabal, el primer company de Julián Álvarez. En una entrevista a la COPE, Baena valora les seves declaracions a la zona mixta de l'Argentina a Àustria, demanant a l'Atlético que accedeixi a traspassar-lo.
4: Jo no creeria que... que se quisiera ir hace dos meses, pero bueno, el fútbol cambia.
6: ¿Tú lo venderías al Madrid o al Barça? ¿O bajo ningún concepto?
4: Yo, pensando como club, nunca vendería a mis jugadores a los rivales directos.
6: ¿Mejor entonces a la Premier?
4: No, a ningún lado. Yo por mí que se quede.
6: Ya, pero que no quiere. ¿Qué haces? ¿Le pones una cadena?
4: Yo por mí se la pondría.
2: Un altre nom que ha sonat com a possible reforç per la davantera blaugrana és Mikel Oyarzabal, davanter de la Reial Societat. El jugador basc ha comentat a Mundo Deportivo l'interès del Barça en fitxar-lo.
18: Si se habla es porque creerán que estás haciendo las cosas bien, pero tampoco le doy ni importancia ni pierdo mucho el tiempo en esas cosas. Yo estoy centrado ahora mismo aquí en este Mundial, en intentar ayudar al equipo de la manera que sea, en los partidos que vengan, de la manera que sea, jugando o no jugando, intentar ayudar al equipo y que salga bien a nivel grupal, que es lo que vale.
2: Oyarzabal diu que Lamine és diferencial i no ha volgut parlar de la seva possible renovació amb la Reial Societat. Diu que encara té 2 anys de contracte i deixa clar que el club Xuri Urdin i Donosti són la seva casa i el seu lloc de seguretat.
11: A nivell institucional i al marge d'aquestes declaracions, el Barça ha anunciat avui que els socis abonats ja poden retirar el seu passi per la pròxima temporada, la 26-27. El procés, de fet, ha començat a les 12 del migdia i els interessats tindran de temps fins dimecres que ve, 1 de juliol a la mitjanit.
2: Així és. Avui també s'ha iniciat aquest procés amb un matís important i tindran accés només aquells socis abonats que ja van tenir passi la temporada passada. Si aquests socis no esgoten les localitats disponibles, la previsió del club hores d'ara és que aquestes passin a estar disponibles pel servei de ticketing del club. Serà, per tant, el primer cop que els socis no abonats que van tenir seient a Montjuïc no podran demanar-ne per l'Spotify Camp Nou.
11: Aquests socis abonats, per tant, ja poden demanar abonament i dèiem fins l'1 de juliol, que és el dia que està previst que Joan Laporta prengui possessió del càrrec de president.
2: Després d'haver guanyat les eleccions el passat 15 de març, Joan Laporta va decidir no fer-ho, no prendre possessió del càrrec per evitar que aquests mesos fins l'1 de juliol li comptessin com un any de mandat. La setmana vinent, però, ja podrà i complir els 5 que van determinar les urnes. El club té previst un acte institucional per formalitzar-ho amb la presència de l'actual president, Rafael Juste, que farà balanç del seu període al capdavant de l'entitat, el secretari de la Junta, Josep Cubells, i el mateix Joan Laporta, que també farà un discurs. Abans, el dimarts 30 a la tarda, el club presentarà al MACBA les noves equipacions de la propera temporada.
11: Més coses encara en futbol. Rubén, a Girona, avui el club ha anunciat ni més ni menys que l'Arsenal com a rival pel trofeu Costa Brava d'aquest any.
16: Sí, els actuals campions de la Premier League visitaran Montilivi el proper 1 d'agost en la 49a edició del trofeu Costa Brava. Els de Mikel Arteta tornaran a Girona un any i mig després de jugar a la Champions en un partit que ja estava pactat abans del descens dels gironins. Tal com ha explicat el club, el partit servirà com a presentació oficial del primer equip de la propera temporada i les entrades es posaran a la venda en els propers dies.
11: I més enllà del Girona, l'altre club català que jugarà l'any que ve a segona divisió és el Sabadell. Janire Gallut, bon dia.
19: Bon dia.
11: I ara ja confirmat oficialment.
19: Sí, perquè el club encara estava pendent de la resolució del comitè de competició sobre la sanció per la invasió del camp a la tornada de la final del play-off d'ascens contra el Zamora. Doncs bé, el jutge disciplinari ha desestimat el recurs del conjunt espanyol que reclamava la derrota administrativa del Sabadell i la seva exclusió de la categoria pel que qualificaven de greus irregularitats al voltant del partit. Finalment, les sancions queden reduïdes centrades només en el tancament de la nova Creu Alta en el primer partit a casa de la temporada, així com també d'una multa econòmica que s'eleva finalment als 4.100 euros per l'alteració de l'ordre del partit de caràcter greu i omissió de les mesures de seguretat. Doncs el president del club Arlequinat, Pau Murilla Giné, ha advertit a la roda de premsa de balanç final de temporada que en aquesta categoria hauran de cenyir-se a la normativa estricta de la federació per tal d'evitar repetir una situació similar.
5: Hi ha un preu, tot té un preu en aquesta vida, i el preu a pagar és que potser no podrem estar drets, i el preu a pagar és sobretot que no podrem fer coses com les que vam fer l'altre dia a nivell de saltar al camp. Tenim una responsabilitat, hem d'entendre que les regles dels jocs canviaran, que les conseqüències d'algunes coses que han passat, molt minoritàries i molt puntuals, però les hem de dir, seran de magnituds exponencialment més importants.
19: Un centre d'esports Sabadell que amb l'ascens a segona manté el seu director esportiu, Lucas Viale, fins al 2028 i que treballa per tal d'ampliar també la vinculació del seu tècnic Ferran Costa, que venç la temporada vinent.
11: Tres quarts de tres, obrim pàgina poliesportiva i parlem ara de bàsquet, un altre dels grans temes del dia, perquè el Barça ha tancat la temporada en blanc per tercera vegada seguida. Dani Aguilar, bon dia.
2: Bon dia, Albert.
11: És una nova patacada del projecte ja blaurana, podríem dir, que va veure com ahir el València Bàsquet li guanyava la Lliga a casa i ara toca de nou doncs reconstruir tot plegat.
2: Sí, el que suposarà que la temporada que ve s'assegui a la banqueta blaugrana el cinquè entrenador en cinc temporades i que el Barça a les portes del centenari estigui en el pitjor moment de resultats des de l'any 1977. Fa 49 anys des de llavors que no registraven 3 temporades sense títols estatals o europeus consecutivament en només 2 lligues catalanes, però és que aquest curs va ser ni això. El curs va arrencar amb Joan Penyarroia, ja amb dubtes de la cúpula directiva, fins que al novembre els resultats van fer que Xavi Pasqual tornés per liderar un renaixement que ha acabat de manera abrupta. Al tècnic no li han donat el que demanava i veient la dinàmica de la secció ha marxat deixant encara 2 anys de contracte pendents. I no marxa només ell, sinó que el club segueix prescindint de treballadors importants. De fet, Pasqual era clar i al final del partit que va suposar el títol del València i del final de la seva segona etapa com a tècnic del Barça.
7: Hi ha molts mals endèmics, segurament, i altra gent haurà de parlar sobre les coses que van més enllà de l'entrenador, no? Allò que he intentat liderar, posar en ordre la secció de la millor manera possible. Som molts els que no estarem, per tant, el club té un repte important per millorar-ho.
2: I qui aprofundia en l'anàlisi era un dels que ahir va dir adeu, sempre parlant clar, el capità, fins ahir Tomás Satoranski, qui va decidir buidar el pub.
8: Pero también pensaba que vamos a tener un proyecto para muchos años. Yo creo que Charas va a estar muchos años más, que Nico Mirotic va a estar muchos años más, y eso hay que reconocer también. Eso fue una de las ideas que vamos a competir por eso, y yo creo que eso no se ha cumplido. Yo creo que con la ida de Charas ha cambiado mucho, y yo creo que desde ahí, hasta que llegó obviamente Xavi, hemos empezado a jugar bien mejor, pero yo creo que ahí hemos dejado de ir uno de los mejores.
2: Tot això després d'un quart partit de les finals al Palau Blaugrana davant un València que és un equipàs, bases en majúscules, ben dissenyat, construït i executat per un tècnic català com Pedro Martínez, amb un Palau amb moltíssimes samarretes taronges que van veure i gaudir l'anèsima exhibició d'un dels millors jugadors que ha passat darrerament pel Palau i que ha fet unes finals catedralícies, Jan Montero. Poca història d'un partit que es va convertir en una festa valenciana a la segona part, 84-108, 3-1 al global de la final i segon títol per al València.
11: Doncs així, d'aquesta manera s'acaba la temporada 2025-2026 i ara el que dèiem, Dani, toca l'enèsima reconstrucció començant per comiats fins i tot dolorosos que es van viure ahir.
2: Sí, que malauradament van ser menys emotius especials dels desitjats, segurament, sobretot per noms com Tomás Satoranski, Nicolás Laprovítola o Jan Vesely, la majoria amb llàgrimes als ulls, de fet Vesely es retira, però també diran adeu jugadors com Billy Hernán Gómez, Yusuf Afol, Miles Cale, Miles Norris o Juan y Marcos, això en són 8 i potser en cau alguna altra bases. Per tant, parlem d'una nova revolució d'un projecte que bàsicament fa temps que es troba sense rumb.
11: Doncs mirant ja cap al futur, a dia d'avui, primer dia oficial després de la temporada, què sabem de cara al curs vinent?
2: Cal arrencar per la banqueta i escores d'ara i després d'un càsting amb diferents noms les últimes setmanes hi ha un principal candidat prioritari, el tècnic del Baskonia, Paolo Galbiati. Però aquí hi ha un problema. El mateix que estem al director esportiu del club basconista qui al Barça vol donar les claus d'aquesta reconstrucció, que és Xavi Pujol. Tots dos tenen contracte, per tant el Barça haurà de passar per caixa si els vols tenir. I així avui s'inicia aquesta partida amb el club basc, conegut a més per ser un dels negociadors més durs del continent pel que fa, insisteixo, a
9: els fonaments del projecte. I després a la plantilla. La posició de base es vol reforçar en dues peces. Ja vam parlar del base del París, Justin Robinson. Avui ha transcendit l'altre nom que es vol per aquesta posició, el també nord-americà Umoja Gibson, que ve de jugar del Chedevita eslové, avançat per l'Òscar Herreros. Aquesta informació confirmada aquí a RAC1. Gran rendiment a l'Eurocup amb prop de 16 punts per partit. Aviat tindrà passaport de Bulgària, per tant serà comunitari. Caldrà veure què passa en Clyburn a l'hora de reforçar i moure's a la posició d'aler, i al joc interior sí que hi ha una revolució. Ja acordats, Moses Wright, Josh Nivo i Oliver Encamo. Encara hi ha d'haver novetats, però, en aquesta posició. Ara mateix, Bassas, aquesta és la fotografia de cara al curs que ve.
11: I abans de tancar i fora del Barça, alguna cosa més en clau bàsquet?
9: Sí, un parell de moviments de mercat. La deu d'Adam Hanga deixa el Joventut i una arribada destacada, la de Caral Casas a l'Esper Girona. Avui que han conegut la llista de cara a les finestres FIBA de la selecció espanyola que arrenca la setmana que ve. Hi haurà els catalans Joel Parra, Oriol Paulí, Ferran Bassas i Pierre Oriola, fet que no els permetrà jugar diumenge amb Catalunya contra Gran Bretanya. Gràcies.
10: 14-15.
11: Esperem que el final de Lliga amb el futbol sala tingui un desenllaç ben diferent i que el Barça sigui capaç de tancar-ho avui mateix contra el Pozo de Múrcia. Després de començar la sèrie amb dues grans victòries, l'equip blaugrana té aquesta tarda vespre, Janire, la segona oportunitat d'endur-se el títol a partir de 8:15.
19: Sí, els de Javi Rodríguez, que volen tancar-la avui mateix, després de la desfeta en el tercer partit de dimarts, que posava el 2-1 a la sèrie. De nou al Palacio de los Deportes, els blaugranes tenen un nou match ball contra el Múrcia, com deies, amb l'objectiu de posar el punt i final a la sèrie i aixecar el vuitè títol de Lliga de la seva història. La derrota del tercer partit va evitar que els culers poguessin celebrar el títol a la primera oportunitat. Amb el partit de cara, el Barça va veure com el conjunt murcià reaccionava i acabava imposant-se per 5-4 amb un gol de Gadell en els últims segons de partit. És per això que el tècnic de Santa Coloma vol treure's l'espineta d'aquest tercer partit.
20: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo. Es una cosa normal que te puede pasar, dado que estamos jugando una final, los dos mejores equipos de la liga regular. Al final estamos jugando en su campo, quieras o no. Ese momento de bajón que tuvimos nosotros en la primera parte, pues es el bajón que tuvieron ellos en la segunda parte, en el primer partido, y le dimos la vuelta. La clave es no desconectarnos. Que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
19: En la mateixa línia s'ha mostrat Adolfo, que ha assegurat que aniran a per totes per assolir l'objectiu d'aconseguir el títol després d'assenyalar els errors de desconnexió de l'equip.
21: Yo creo que en estos partidos la clave está en el que menos errores comete, al final el que más acertado está de cara a portería. Si no cometemos errores y hacemos lo que llevamos haciendo durante toda la liga desde que comenzó esto, al final estos deportes luego pueden pasar muchas cosas, pero si estamos concentrados los 40 minutos y cometemos el más mínimo de errores posibles, tenemos muchísimas opciones de al final conseguir el objetivo.
19: Doncs amb el títol de Lliga a tocar, el conjunt blaugrana buscarà tornar a mostrar la seva millor versió, que l'ha portat fins a aquesta final. De fet, en cas de victòria, el Barça serà ja campió, i si no, la sèrie es decidirà diumenge a les 12 al Palau Blaugrana en el cinquè i definitiu enfrontament.
11: A veure doncs si el Barça de futbol sala pot seguir les passes de l'Igualada, per exemple, que avui es prepara per celebrar el seu títol de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins gràcies a una remuntada sonada davant el Liceu a la final. Xavi Morlans, bon dia.
22: Bon dia, Albert. Tot preparat a Igualada per la Rua de Campions, que tindrà lloc avui a la tarda, on l'Hockey Igualada oferirà el títol a la ciutat. Després de guanyar la sisena lliga en la història del club, des de l'Ajuntament, conjuntament amb l'equip, s'ha preparat una celebració que constarà de tres parts diferents. L'inici tindrà lloc a les 7 de la tarda, quan els jugadors i integrants del cos tècnic sortiran des de la zona esportiva de les Comes en una rua que està planificada per durar aproximadament una hora. Aquesta recorrerà els principals carrers de la ciutat i acabarà al voltant de les 8 a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada. En arribar, el club farà una ofrena a la Basílica de Santa Maria i a continuació els membres de l'equip seran rebuts per les autoritats locals. Per acabar, es faran els parlaments des del balcó de l'Ajuntament, que suposaran el final de festa. Des de l'organització s'ha fet una crida per aconseguir el màxim suport i afluència d'aficionats i també s'ha demanat que tothom porti les seves samarretes, bufandes i banderes del club per vestir a tota Igualada d'arlequinada. La celebració, però, ja fa hores que ha començat a la ciutat, ja que ahir, dimecres, de la tarda, unes 200 persones es van desplaçar fins a l'aeroport del Prat per rebre l'equip en la seva arribada de Galícia i van acompanyar l'expedició en la seva tornada fins a Igualada. Tot després d'una remuntada històrica, on els igualadins van perdre els dos primers partits de les finals, que els va deixar sense marge d'error i els va obligar a guanyar els tres següents partits seguits. Igualada, doncs, viurà avui una jornada on podrà celebrar que l'hoquei, la capital de l'Anoia, ha tornat a guanyar una Lliga 29 anys després.
17: 14-15.
11: 5 minuts i mig i seran les 3. Encara tenim temps per parlar una mica de tennis. Ja aniré amb els ulls posats en la prèvia de Wimbledon.
19: Sí, perquè la tennista catalana Marina Bassols, número 143 del rànquing 8, es disputa a partir de les a partir de quarts de 4, perquè finalment s'ha acabat endarrerint el maig, un lloc al quadre principal femení de Wimbledon contra la nord-americana Robin Montgomery, la de Blanes, que es va estrenar dimarts contra la sèrbia Radivojevic amb un triomf agònic en 3 sets i després de 3 hores de partit, i que va superar també ahir dimecres la xinesa Wang després d'aquella mateixa hagués de retirar-se en el tercer set en un partit que Bassols ja tenia totalment encarrilat. Doncs en el mateix torneig de tenis d'herbes mantindran les protestes dels tenistes del repartiment de premis en els grans slams. Mateix guió que en el Roland Garros, els i les protagonistes només compareixeran davant dels mitjans de comunicació durant 15 minuts, passats els quals abandonaran la roda de premsa. Tot plegat després de l'anunci de Wimbledon d'un increment del 20% en la seva bossa de premis per aquesta edició i que aconsegueix un rècord històric de 64,2 milions de lliures, uns 75,1 milions d'euros, i que el grup de tenistes que encapçalen aquesta protesta considera que no és suficient. Segons ells, el percentatge d'ingressos de Wimbledon és del 14,4%, mentre que ells aspiraven a arribar al 16%. I en ciclisme, Paula Blasi es va endur un ensurt en el reconeixement de la pista dels campionats d'Espanya. Pocs dies després de proclamar-se campiona de la Volta a Catalunya, la d'Esplugues de Llobregat va patir una forta caiguda en una corba, provocant-li cremades a la cama, al braç i a l'abdomen, juntament amb un trau al colze que va requerir de punts de sutura. Doncs bé, la catalana va acabar passant per l'hospital, però al final del dia va poder acabar finalitzant el reconeixement com va compartir a les seves xarxes socials. I passem del ciclisme al motor, perquè des d'avui ja és oficial. El doble campió de MotoGP i actual company de Marc Márquez, Pecco Bagnaia, signa per Aprilia per la temporada vinent. L'italià, que ha signat per 4 anys i serà el nou company del seu compatriota i actual líder del Mundial, volíem dir, Marco Bezzecchi.
11: Gràcies, Janire. 3 minuts i mig i arribarem al punt de les 3. Fem una petita pausa i de seguida ens actualitzem.
3: Tía, perdona que te mande audio, es que llego tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. Nos vamos, ya me dices.
10: Abierta la nueva convocatoria de campus rural. Gobierno de España.
13: No, no es un atasco. Son 7 millones de personas que posiblemente pagaron de más por su coche entre 2006 y 2013. Y tú podrías ser una de ellas. Entra en cartel.es y comprueba si puedes reclamar. Revisar, responder y resolver en cartel.es.
23: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
24: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
25: valorados
24: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
25: Y otra. Valorado.
24: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
26: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
27: Quita molt.
28: Però si acabem de sortir.
27: Sí, pipi.
29: Però si has anat abans.
27: Ja, però és de l'altre pipi.
28: Ah, i això no ha fet més que començar.
24: Aquest estiu faràs moltes parades. Si vols viatjar tranquil abans de sortir, fes la teva primera parada a Mides i posa el teu cotxe a punt amb la revisió oficial Mides. El manteniment oficial a preu Mides. Demana cita a Mides.es.
30: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
31: Viu mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més, bescanviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
0: Hola, si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca, això t'interessa.
1: Totalment, tipus directe, perquè això de línia directa és una cosa mai vista al món de les assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a línia directa, pagaràs un 40% menys, t'ho garanteixo, i amb les mateixes cobertures.
4: I allò del sorteig?
1: És veritat. I només per calcular el preu de l'assegurança, entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
5: Quan va ser l'última vegada que vas ballar sota el cel i envoltat de desconeguts que se senten com amics?
6: El pop nostàlgic i acollidor de Belle and Sebastian arriba al Barts Festival per liderar una nit de complicitat i germanor.
5: El 17 de juliol, el poble espanyol t'espera per celebrar la trajectòria d'una banda icònica en un entorn privilegiat. Vine i suma't a viure la cara més amable de la música.
6: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Barts Festival.
7: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
8: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
7: Verisur.
12: Són les 3. Actualitzem la informació. Els serveis d'emergència veneçolans busquen supervivents i víctimes del doble terratrèmol d'aquesta matinada. Tots dos, de magnitud 7.2 i 7.5, han sacsejat sobretot la regió de La Guaira, amb només 39 segons de diferència. Les autoritats de Caracas, que han declarat l'estat d'emergència, parlen de 164 morts i gairebé un miler de ferits, però el Servei Geològic dels Estats Units creu que poden arribar a les 100.000 les víctimes. El Congrés ha aprovat la moció del PP que demana a Pedro Sánchez una moció de confiança i la dimissió, i ho ha fet amb el suport també de Junts. És la moció amb què els populars volien demanar eleccions anticipades, però que la mesa del Congrés va vetar. Tot i això, Alberto Núñez Feijóo creu que l'objectiu s'ha aconseguit.
14: La misma cámara que le otorgó en la investidura la confianza para presidir el gobierno acaba de solicitar formalmente, insisto, la misma cámara que dimita como presidente del gobierno. Cualquier demócrata, cualquier primer ministro europeo, tiene que seguir el designio y la decisión de la Cámara.
12: La votació ha acabat amb crits de dimissió. A tot això, José Luis Rodríguez Zapatero demana la nul·litat general de tota la causa plus ultra. Argumenta que durant la investigació se li han vulnerat diversos drets fonamentals i que s'han tingut en compte proves obtingudes de forma il·lícita, com anàlisis de converses no autoritzades. Tot plegat, hores després que sortissin a la llum milers de missatges amb la secretària personal de Zapatero, molts d'ells de caràcter personal i sense cap relació amb la trama. Això ha motivat que el jutge de l'Audiència Nacional que porta el cas hagi demanat que s'investiguin les filtracions no només per aquests missatges, sinó també per la declaració de l'expresident espanyol a porta tancada. Diu que són fets greus i que poden ser delicte. José Luis Calvo restringirà l'accés a documents clau perquè les acusacions populars no tinguin tant marge per fer-la córrer. Pel que fa als esports, l'actualitat ve marcada un dia més pel Mundial de Futbol.
11: Avui quedaran definits tres grups més, D, E i F del Mundial. A les 10, Equador, Alemanya i Curaçao, Costa d'Ivori del grup E. A la 1 de la matinada es jugaran els del grup F, Tunísia, Països Baixos i Japó, Suècia. I a les 4, els del D, Estats Units, Turquia i Paraguai, Austràlia. Això hores després que es tanquessin en aquesta primera fase els grups A, B i C, liderats per Mèxic, Suïssa i Brasil, respectivament. A més, fora del futbol, el Barça de bàsquet comença a treballar ja en el nou projecte per la temporada que ve, després de perdre la final del play-off de l'ACB contra el València. La prioritat és Paolo Galbiati, tècnic del Baskonia, com a relleu de Xavi Pascual. D'altra banda, avui el Barça de futbol sala té la segona oportunitat per proclamar-se campió si guanya el quart partit de la sèrie a la pista del Pozo de Múrcia a partir de 8:15. I tot plegat el dia en què en hoquei patins, jornada de celebracions a Igualada, després de guanyar el títol de Lliga contra el Liceu de la Corunya.
12: I el temps, s'espera un final de setmana de sol i de calor, Mònica.
15: Tant demà com el cap de setmana es mantindran les temperatures força semblants a les d'avui, per tant, ambient càlid al centre del dia, nits també de mal dormir i dies marcats bàsicament pel sol. Només creixeran algunes núvolades de tarda, però no portaran gaires conseqüències. I aquesta tarda, de moment, sí que s'espera algun ruixat aïllat en punts del Pirineu. A la resta, en canvi, continuarà el sol com a protagonista i les temperatures màximes que es mouran entre els 32 i els 37 graus. No pujaran tant com ahir, però tot i això, continua la calor.
12: Les 3 i 3, tanquem el 14-15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer al control i continuem pendents de l'actualitat als butlletins al 900 Mireia Garolera.
11: I aquesta nit el tu diràs amb Xavi Rocamora.
2: Bona tarda, Travasses! Com
3: Hola,
2: esteu?
3: Bona tarda. Hola.
2: Esteu bé o sou negacionistes del canvi climàtic?
3: Estem bé.
4: Bueno, segurament esteu...
9: d'alguna manera, sí.
3: Sí.
4: No? Estem vius. Estem...
3: Respirem.
4: Política de mínims.
3: Sí.
4: No?
3: Amb respirar, jo hi ha un punt que, veient com està el món, jo prefereixo respirar i tirar cap endavant.
4: 100%. Escolta, segur que esteu millor que l'home que va rebre una trucada l'altre dia al programa En Companyia, que presenta el mític Ramon García a Castilla-La Mancha Media. Al moment s'ha fet viral, nens, escolteu.
10: Dígame.
16: Buenas tardes, caballero.
10: Buenas tardes.
16: Disculpe que le molestemos. Mire, le llamamos de televisión. Somos Gloria Santoro y Ramón García, del programa de televisión En Compañía. No sé si usted lo conoce.
10: Sí, sí, lo conozco, sí.
16: Hombre, pues muchas gracias. ¿Cómo se llama usted?
10: ¿Y usted cómo se llama?
16: Yo, Ramón García, se lo acabo de decir.
10: ¿Cómo se va a llamar usted, Ramón García? ¿Es que ha cambiado usted la voz, eh?
4: Que no.
16: Si pone usted... el teléfono siempre deforma un poco la voz.
4: Somos Ramón y Gloria, ¿eh?
16: Si pone usted la tele, nos verá que estamos hablando con usted.
10: Hombre, pero es que yo creo que me parece que no, porque yo tengo aquí la televisión puesta.
16: ¿Y nos está viendo?
10: ¿Cómo no está viendo? Claro que eso estoy viendo.
16: Pues entonces, ¿quiénes vamos a ser? Mire cómo le saludamos con la mano.
4: Le estamos saludando.
10: Ah, lleva usted razón.
2: Bravo.
4: Quina emoció, eh?
3: Ai, és meravellós,
2: a mi està sent el delay de la tele i tot, que fins que no arriba el missatge de que l'estan saludant amb la mà, sí, sí, el tio no se n'adona.
3: T'he de dir que sempre ha sigut el meu somni que em truquessin d'un programa així, com per exemple l'Hormiguero, que sí, també truca amb allò, què és lo que quiero, la tarjeta de l'Hormiguero? Vaig boig perquè un dia passi i almenys sablejar una mica Pablo Motos, saps?
2: És el que fas tu amb el de Tersolín.
3: Exacte, és el que fe... nosaltres fem això amb el de Tersolín, efectivament. I parlant de Pablo Motos, sembla que qui està desubicat a banda d'aquest senyor és el mateix Pablo Motos, perquè va una mica perdut amb el tema de Sant Joan i els festius, i ho va demostrar ahir amb l'Àngel Llàcer, que bueno, li va explicar una mica com anava.

0: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
1: Dius, no tens festa el dia del teu sant, retrasada, saps?
2: M'agrada que li diguis a Vera Formiga.
3: Sí. A la Vera Formiga,
1: què passa? És igual el nom d'aquestes dues formigues.
4: És una formiga, no? Vull dir, bueno, formiga sí. És una formiga.
1: Lo trist és que hi ha un senyor sota, un guionista, és igual.
4: Els tres comparteixen la mida de cervell. Sí, bueno, basses...
1: I la catalanofòbia.
2: Ara.
4: I la ignorància.
2: Perquè també. Mentre va dient això, l'Alba va dibuixant la floreta al guió. Vull dir que és meravellós, vull dir...
1: De fer dues coses alhora. No sóc una formiga de l'hormiguero.
3: I com si no pogués haver cap festiu entre setmana.
4: Exacte. No, no, exacte. Està despistat.
2: És que no es digui festiu per algo. Que anem a l'arrel de tot.
1: Clar. Que vol dir que no és feiner.
2: Clar.
3: Que has de fer festa.
1: Però hores d'ara, si ens està escoltant, motus. Ja li està sortint el cervell per l'orella pel fet que estem parlant en català. Vull dir que no hi ha manera.
4: I entre setmana? Li peta el cap. Entre setmana? Sí. Ah, va.
1: O què dices?
4: Núria, Albert, moltíssimes gràcies.
3: Vinga.
1: A vosaltres.
4: Que passeu una bona tarda.
2: Ole.
3: Gràcies. Entre setmana.
4: Ah, entre setmana. Exacte.
2: Entre setmana, sí.
4: Vinga, vagi bé la ressaca.
2: Ole. Ole. Entre
1: setmana. Adéu.
0: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estrella.
5: És un normal, home.
6: Me passo de conya.
1: Pues vinga, anem.
4: Molt bona tarda a tothom. Passant 8 minuts de les 3, som els d'abans del claper, som...
7: Els taloners!
4: Yeah! Molt bon dijous i molt bon programa 418. Olé! Bona tarda, coquetes de llum. Bé. Alba Segarra, bona tarda.
1: Bona tarda. Olé. Bona tarda, Guillem Estadella.
2: Bona tarda a tots, a tot i a tutti. Escolta, em té flipat el tema dels anuncis. Cada cop són més surrealistes els anuncis. Aquest anunci del Circo du Soleil va loco, eh?
1: Sí? Bueno, és que, clar, anuncia un circ. No pot ser una cosa seriosa, no?
2: No, no, t'he de dir que m'agrada molt perquè transmet molt bé el que volia el circo. Està molt bé.
1: Què vol transmetre el circ, segons tu, expert en anuncis? Guillem Estadella, publicitari, explica'ns. Què transmet? Bueno,
4: pallasso professional.
2: Bueno, però tu has d'entendre que al final també depèn de l'anunci que tu facis. Vull dir, ja entens una mica el rotllo, no? Vull dir...
1: Estàs parlant de l'ABC, de la publicitat, clar, però, que és que l'anunci s'adecui al producte.
2: Però hi ha anuncis una mica locos.
1: Que no els de colònies.
2: Cal... Els de colònies, que de cop... Exacte.
1: De cop un tio allà que s'havia practicant sexe. No, i vull fer bona olor, si faig això faré pudor.
2: Un tio conduint un cotxe superràpid, no sé què, tal i qual. Una dona, un senyor amb un vaixell. Vull dir, a mi explica'm quina olor fa, que surti el senyor, el Paco, de tota la vida, que ha comprat la colònia, i diu, mira, pues huele a flores, i ja està, i jo ja m'intueixo de què va.
1: Exacte.
4: I el Cirque du Soleil què han fet?
2: Bueno, tenien una gent com fent coses, volteretes i tal.
1: Bueno,
2: i
1: vale, que vindria a ser el circ.
4: Però
2: això, doncs ja està bé.
1: T'ha semblat coherent.
2: M'ha semblat coherent amb el
1: que feia. Vale.
2: Igual que els anuncis de cotxes, que també cop i volta es flipen.
4: Sí,
2: jo crec que hem de començar a fer anuncis de veritat. Un anunci que amb tu... Ara ha sortit el de Mitsubishi. Presenta'm el Mitsubishi atrapat a la ronda litoral. No en una carretera on no hi ha cotxe. Saps què vull dir? Adapta't a la realitat de l'anunci. Perquè jo de cop i volta penso que agafaré el Mitsubishi i que estarà lliure tot. No.
1: I que seràs la persona buenorra que allà dins.
2: Ara,
1: no, el Mitsubishi portant a una família de 7 fills.
4: Mira, un altre anunci de cotxe. Ara. I després on aparquen? En una casa.
2: Ara.
4: Que et dic ara, que normalment aparquen en cases que et pots permetre encara un cotxe més luxós.
2: A mi fes-me un anunci amb un cotxe intentant aparcar a la zona blava.
4: Ningú
2: a
4: la platja. Ara,
1: sí. O un cotxe a la 2.
2: Ara.
1: A veure com té les suspensions a l'acabar.
2: Ara.
4: I la paciència.
1: I la paciència. No, perquè no hi ha gent, perquè ningú vol anar cap a Lleida, per això hi ha clots.
2: Ai, de veritat.
1: Perquè no mos arreglen res.
2: Talons secs, ara un anunci de talons secs.
1: És que és moment, és època de talons secs.
4: Podem parar de comentar ja la tele i començar el programa?
1: Jo tinc ganes de fer-me els peus, perquè, vamos, és una lliga, això. Ara la policia a la tele.
2: Aquest és de la gent, vigilem. És fort que com ja hi ha pocs anuncis ja a RAC1...
4: No, ara comentem els anuncis de la tele.
2: Hem de comentar els anuncis.
4: Escolta, Márquez Pejo, obre l'altra versió del dia.
2: Vinga, va.
4: Aquesta... Vaja, nada, home. Hi ha coses més importants que els anuncis, perquè l'altra versió d'avui s'ha de fixar en la bestialitat castellera que es va viure ahir a Valls. La Vella i les Joves Xiquets de Valls han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història. Fins a 6 games extres entre les dues colles. La colla Vella va descarregar 4 games extra i la colla Joves 2 més.
1: La diada d'ahir marca històricament l'inici de la temporada castellera i és dels millors inicis que es recorden. De fet, el gran objectiu, el 4 de 9 net, el van descarregar els uns

0: I els altres?
1: Una cosa, sabeu si a Valls, a la plaça del Blat, on es fan els castells, no es pot celebrar un castell fins que sigui el sac i ben lligat? Pot ser el tema?
0: A Valls i arreu.
2: Sí, a tot arreu.
1: Arreu no, arreu.
2: No, no, arreu.
0: Ah, arreu. No he posat la S aquest cop.
2: Mireu, he de dir que qui va lligar bé aquests castells a la plaça del Blat van ser els nostres companys dels castells de RAC1, el Benet Iñigo i l'Esteve Giral. Quina energia narrant el moment d'ahir.
3: 24 de juny, Esteve, diada de Sant Joan, i ja podem dir 2-4 de nou sense folre descarregats el mateix dia. Això és increïble, això és estratosfèric, això és Valls i això és la festa major de Sant Joan.
4: Que fort, que fort! Com ressona la plaça!
3: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do!
1: És increïble, a mi m'agrada molt el castell de RAC1. L'altre dia els vaig enxufar i no, només parlaven de menjar.
2: Ah, sí?
0: Va molt unit una cosa amb l'altra.
2: Sí, perquè els hi porten croissanets.
1: No, per això, vaig enganxar i només parlant de xerrots.
2: Escolteu, avui Valls té ressaca de Sant Joan i ressaca castellera. M'he posat la faixa al damunt de la gabardina i aquí comença un reportatge d'investigació a peu de plaça. A mi m'havien dit que Valls es viu molt intensament al món del castell. Home. Però no sabia que te n'he trucat a Valls números aleatoris, ja ho sabeu, a la Babalà, i aleatòriament m'he trobat el Jordi, que ara sabreu d'on surt.
5: Sí.
2: Bon dia, Tingui, truquem a la ràdio. Què els castellers de Valls? Bé, no?
5: Home, doncs, déu-n'hi-do. Ahir va ser un dia intens.
2: Xulo, no? Tu, eres a plaça, tu o no?
5: Sí, sí, sí, jo soc casteller.
2: Què dius?
5: Com a casteller del... Sí, sí.
2: De
0: quina
2: colla?
0: Coincidència?
5: Jo soc de les joves.
2: Ostres! Pot ser que la vella estigués una miqueta més pel davant. Bueno, ara tampoc vull fotre merda aquí, eh?
5: No. A mi no me'n fots de merda. La veritat és que vam fotre un dia d'ot i nosaltres també, eh? La veritat és que és el nostre millor Sant Joan i estem supercontents.
2: Clar, havent-ho fet també les joves, no es fa una miqueta de ràbia que ho fes encara una miqueta millor la vella o no?
5: Una miqueta, però hi ha un puntet de voler encara tu fer-ho millor perquè no et toqui tant la moral.
2: I un missatge pels de la vella o què?
5: Quan me'ls trobo pel carrer jo els hi deixo algun record i ja està. Sempre hi ha algun encàrrec, algun record per la família. Sempre busco parentesc.
1: Ai, ai, ai. Déu.
2: Heu entès el parentesc, no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Bueno, ja... Tu pare i ta mare són cosins.
2: Sí.
1: Bueno, és que a Valls... Bueno, el dels castells... Pollen entre tots, eh?
0: Sí. Ja se sap. Ah,
1: per això.
0: Tant com ho fan en vertical, ho fan en horitzontal. Això, no té manies, que van descalços.
2: I amb la faixa? Pensen...
0: Has de tindre molta confiança, perquè algú et posi els peus als espatlles.
2: Es pengen del sostre amb les faixes, eh? I fan BDSM
0: d'aquest. Bondage.
2: Ojo, eh?
1: Bondage.
0: Bondage. És aquesta gent que es lliga. Quina feina, sí. Després deslliga't.
1: Home, ja ho té aquella cosa de lligar, no? Tu quan lligues amb algú...
2: Ve d'aquí, eh?
1: Ve d'aquí.
2: Mireu, he trucat a una botiga de tatuatges. Avui era un dia difícil de fer reportatge d'investigació. A peu de telèfon, perquè és festiu a Valls,
0: ah?
2: I estava tot tancat. Però m'han agafat el telèfon en un estudi de tatuatge.
6: Hola, buenas.
2: A Maria, truquem de RAC1. Què la dia de castellera?
6: Ostres, avui és festiu a Valls, estem tancats.
2: Tant se val, és per saber com van a si veu seguir els castells ahir.
6: Ah, no.
2: Ja us heu cansat dels castells?
6: Una miqueta.
2: Ah, per curiositat, aquí a Valls no hi haurà gent que estatuï els castells o coses de les joves i de, les,
6: sí,
2: i de la vella?
6: Sí, sí, de la jove i de la vella. Sí, hi ha molta gent.
2: Sí?
6: Sí, sí, sí, es fa tant el que és el logo, tant una figura castellera, es fa bastant coses, sí, sí, sí.
2: Ostres, però així en plana el pit aquí, colla vella.
6: No, a la cama, al braç.
2: Així amb l'enxaneta i tot, has tatuat?
6: Sí.
2: Home. Ara, per curiositat, què pot costar una esquena sencera amb un 4 de 9 net, per exemple?
6: Però l'has d'aguantar, eh?
2: Clar, no pot caure al castell, no?
6: No, i tant, ha de sortir molt bé. Però on queda més maco potser és al costat de la cama, al bessó, al bracet, per darrere també, queda molt bé.
1: Queda molt bé, eh?
2: A mi no m'agrada que aquesta senyora ara vulgui fer negoci amb els castells quan ha dit que ja se n'havia cansat els castells.
1: Bueno, doncs,
2: o estàs a tope amb els castells o no estàs a tope amb
0: però
2: els castells.
0: Però tu com a tatuadora has de complir les ordres del teu client.
2: Exacte.
0: Si vol, tu personalment potser no t'agrada, però si a ell li agrada. Jo no crec que els tatuadors tinguin tots el gust de segons quins tatuatges que jo he vist pel carrer. ni tots són xinesos per poder escriure lletres xines.
1: Home,
0: però si et diu xino, xino.
1: Exacte, o et fan dibuixar amb el gos, no sé què, i tu no t'agraden els gossos, i has de dibuixar un rottweiler.
0: O amor de madre, o...
1: Amor de madre.
0: O noms de nòvies.
2: O amor de perro. Ah,
1: sí, sí. Jo tenia un col·lega que es va tatuar el nom de la seva nòvia.
0: No, què dius ara?
1: Sí, sí.
2: Aviam si endivino com es deia.
1: A veure.
2: Ui, és que hi ha tants noms que no
1: ho sabré. Es deia Noemí.
2: Noemí.
0: Què dius? Sí.
1: Es va tatuar aquí molt gran, Noemí. I saps què va passar? No. Que ho van deixar.
0: Ai, no m'ho puc creure. Sí.
2: Se'l va esborrar.
1: No, no se'l va esborrar. Va anar al tatuador i li van fer un tatu nou que posava ja Noemí nòvia.
2: Bravo. Bravo, està d'ella.
0: Això... No sé si podré continuar el programa perquè m'he desorido.
2: Escolteu, que seguim amb les trucades. He anat a petar una floristeria, que és cafeteria.
1: Com?
0: Oita.
2: Una floristeria cafeteria o cafeteria floristeria, encara no ho sé.
0: L'ordre dels factors no altera el producte.
1: Cafeteria i
2: floristeria.
0: Es bueno, diu, hi ha combinacions.
2: Es diu Moments.
1: Bueno, el cafè és una planta.
2: He de dir que ens ha calat, eh?
7: Sí.
2: Bon dia, Quels Castells.
7: Home, espectacular, no? Jo vaig d'ella com cada any.
2: Sí, tu de quin ets?
7: Una gran pugna. Bueno, soc d'Ova de Joves per tradició familiar i, a més, doncs, vaig ser president, vaig ser...
2: Epa! Què m'estàs dient? Què m'estàs dient? Però si he trucat aquí una floristeria-cafeteria.
7: Sí, és una floristeria-cafeteria, és el meu negoci, però a part, doncs, això ve d'explico.
2: Per tant, lo d'ahir no ho havies vist mai, no?
7: Home, lo d'ahir és històric. És històric, la dia de Sant Joan és històric.
2: Com et dius que no t'ho he preguntat?
7: Jo em dic Joan.
2: Joan, vale, doncs un plaer parlar amb tu.
7: Bueno, igualment, home, igualment. Us escolto moltíssim.
2: Què dius? Us
7: escolto cada dia, perquè m'enganxeu que vaig de la feina a casa.
2: Ai, que bé.
7: Us escolto cada dia. I de veritat que ha estat una sorpresa. Agradable.
2: Ai, que bé, ai, que bé. Sí. Mira, fem un pilar de tres cada tarda nosaltres.
7: Ah, sí? Sí, i tant.
2: Sense
7: ja
2: folre, sense manilles...
7: I sempre el descarregueu, eh? I sempre el descarregueu.
2: Això ens ho ha dit un excap de colla i president de les Joves. He de dir que aquest senyor, petit detall que se m'havia escapat, i és que ahir era el seu sant, perquè a mi que es deia Joan,
1: home!
2: I per tant, l'he felicitat. No només això, sinó que molta atenció al final de la trucada perquè ens hem hagut de comunicar amb telepatia. Bueno, i felicitats, sí, que ahir va ser el teu sant.
7: Sí, senyor, va ser l'actuació de la Vella Joves, va ser un bon regal per mi.
2: Ho vas anar a celebrar o no, després?
7: Sí, evidentment. És un poble petit que té dues grans colles.
2: Mm.
7: I això fa, doncs, que es visqui d'una altra manera.
2: Home, mira si hi ha febre, que truco aquí a una floresteria i em surt un cap de colla, imagina't.
7: Sí, però Valls, jo crec que truquis on truquis, sempre hi ha algun vincle casteller, eh?
2: Bueno, visca Valls i visca els castells, eh? I visca Catalunya.
7: Visca Valls i visca els castells, sí, senyor, visca Catalunya.
2: Clar que sí. Anava a dir una altra cosa, però no la diré, que no es pot dir per RAC1.
7: No es pot dir, però bueno, no. Es pot pensar, també.
2: Ho estàs pensant fort?
7: Sí.
2: Aviam, pensa-ho molt fort, aviam si se sent per la ràdio.
7: A veure... Ja, jo crec que sí.
2: Jo ho he sentit.
7: S'ha sentit bastant clar, eh?
2: Sí. Ens hem entès ràpid.
7: Sí.
2: Apa-li, una abraçada, Joan.
7: Vinga.
2: Adéu, rei, adéu, maco.
7: Gràcies i bon programa.
2: Igualment, merci, adéu.
0: Heu fet tantra.
1: Sí, no? Heu follat aquí, oh?
0: Heu fet insult tantra.
2: Bueno, perquè tothom ja sap que anàvem a dir.
0: Esteu pensant puta Espanya.
1: No, va, no, per favor!
2: Alba...
0: Va, és que m'ho he pensat tan fort que m'ha anat directe a la llengua.
2: Canviem de tema. I acabem l'altra versió del dia parlant d'escaquejar-se a la feina, perquè hem llegit al diari digital El Economista el següent titular. Diu que els espanyols només treballen 25 hores de les 40 setmanals, la resta es dediquen a comprar per internet o mirar directament al buit.
0: Segons un estudi de Ringover, els espanyols només són productius 5 hores i 6 minuts al dia. Per tant, de les 8 hores diàries es passen 2 i mitja sense produir. Això vol dir que només són productius durant el 63,75% de la seva jornada. L'estudi també demostra que les dones són lleugerament més productives que els homes, uns 36 minuts més al dia.
1: Les dones són 36 minuts més productives al dia que els homes, eh?
0: Mm-hmm. Sí.
1: 36 minuts, eh? Sabeu què fan els homes durant aquests 36 minuts extres de no fer res?
0: Què fan?
1: Cobrar més que les dones.
0: Ara, dis-ho.
1: Fixa-t'hi tu, eh?
2: Molt ben dit.
0: Mireu, nois, jo he baixat al carrer a comprovar si els resultats d'aquest estudi són certs i aquí comença un reportatge a peu de... Va, que només són 5 minuts. He baixat al carrer i només baixar m'he trobat un noi que m'ha reconegut a cara perro.
1: Ah, sí?
0: Això ho buscaré la manera en català. A cara descoberta...
1: A cara gos.
0: A cara gos. M'ha reconegut que ella es distreu bastant.
8: Jo 25, no. 30, 35, potser sí.
0: 35 potser sí. O sigui, hi ha 5 hores que regateges a la feina. Ai. I què fas?
8: Pauses. Baixo fumant a vegades.
0: Ai. És vici o és que ets un vago?
8: No, no és vici.
0: Tu necessites per poder rendir fumar?
8: Rendeixo millor. I el cafè també. El cafè, pauses de cafè... Sí, sí.
0: Pauses de vàter?
8: Bueno, no sé si... Això és necessitat bàsica. Una mica de tot, una mica de tot.
0: Fas una mica de tot, aigües majores i aigües menores. Et costa fer caca a la feina?
1: Ai, ai, ai.
8: No especialment, no. Un cop al dia es pot.
1: Ostres, per favor.
0: Una persona que es distreu per vicis i necessitats,
1: però,
0: no?
1: Però tinc una cosa, el de un cop al fer caca al dia és fort, eh? Vull dir, la feina, que ho tinguis allà cronometrat, eh?
0: No, si t'hi poses, tot és possible.
1: Ah, no, sí, sí.
0: Inclús dos. Posa-t'hi.
1: No.
0: De veritat, posa-t'hi.
1: Jo tinc el cul tímid.
0: Només el cul. Escolta'm una cosa. D'un noi que es distreu bastant a una noia que no es pot distreure perquè té molta més feina de la que pot absorbir.
9: Pues ojalá nosaltres féssim això. Jo crec que les 40 hores es converteixen en 60. L'altre dia em van dir, perquè vaig dir, tinc que anar a la peluqueria, m'agafo una hora. Em diuen, bueno, ens deus una hora. Dic, perdona.
0: Però que... uau!
9: Dic, però si tinc 1000 hores per agafar-me, però... O sigui, que això depèn.
0: Però escolta, i de què treballeu? Que és que treballeu tantes hores?
9: A una consultora.
1: Ai.
0: Hi ha molta cosa a consultar, eh?
9: A consultar i la classe obrera com nosotros, sobretot. Sí que és veritat que a vegades les viejas glòries fan una mica el que volen, eh? Però ara. Jo crec que la gent més matxaca no té temps per perdre el temps, vaja.
0: Ara esteu a la pausa?
9: Sí, tenim 20 minutets.
1: Hòstia.
0: No,
9: però bueno, mira.
0: Que conformada, Cuca.
9: Bueno, és que hay que trabajar para vivir.
1: Ai, pobreta.
2: Una pregunta, la pausa de RAC1? Els treballadors de RAC1 és la publicitat?
1: No, tampoc tenim... No sé si...
0: És com t'organitzis. Sí, per exemple, sí. Jo avui he acabat molt d'hora i he pensat, vaig a baixar i a fer el cafè al sol 10 minuts, perquè m'ha de tocar el sol, a la planta 15 em tocava, ara no em toque. I és molt important sortir d'aquí un moment de dir una passejada i torno a treballar.
1: Ara.
0: Oxigenar el cervell.
2: Ara. O sigui, que deus 15 minuts a l'empresa?
0: No de res, perquè si comptes el que he fet extra, llavors em veurien ells a mi. Escolta una cosa, ja he trobat un altre noi que creu que treballem poc.
2: Ai!
0: Que hauríem de treballar molt més. Però és que la gent està treballant menys del que posa per contracte.
10: Sí, a mi els números em semblen encara molt optimistes.
0: Però és que treballen menys de 25 hores.
10: Sí. Hi ha qui treballa poc, treballa molt gandul, molt gandul.
0: I tu no ets un d'ells?
10: No, jo estic aquí a denunciar-ho, perquè estic a favor de treballar més.
0: Ara, tu faries jornades més llargues?
10: Home, per suposat, sí.
0: De quantes hores?
10: No sé, el cap de setmana què s'ha de fer? Lliure, no? Home, treballar també.
0: Sí, perquè descansar, no?
10: Correcte.
0: Ja descansaràs quan et moris.
10: Correcte, exacte. Sí, totalment.
0: Què t'anava a dir? A la teva feina es distreu molt la gent?
10: Hòstia, jo crec que es distreu més que treballa. Després això me tapes la cara i la bondó, me la distorsiones.
0: No estic gravant, vull dir, no...
1: Hòstia.
0: Si tu fossis jefe, com ho arreglaries, això?
10: Al carrer tots.
0: Un dia que ho té clar, que hauríem de treballar entre setmana i cap de setmana. I acabarem amb un col·lectiu que un cop més m'explica que no es poden distreure, ells no es poden distreure.
11: Pues escolta, nosaltres som l'excepció.
0: Per què?
11: I els burros, perquè treballem com uns desesperats.
0: Quantes hores setmanals?
11: 30 a l'escola i després 200.000 a casa, els caps de setmana, etc. En realitat hauríem de tenir 4 mesos de vacances si comptéssim tots els caps de setmana que treballem.
0: I no, i encara us heu de sentir de que tenen moltes vacances.
11: Exacte, sí.
0: Posa-la en una classe aquest que fa 25 hores.
11: Exacte, sí. No duraria ni 2 minuts.
0: Jo el que m'he trobat avui al carrer és més gent que treballa per damunt de les seves possibilitats que per sota. I saps per què crec? Perquè nosaltres no som espanyols.
2: Toma ja!
0: Ara!
1: En menys de 10 minuts has dit el que pensava l'altre i...
0: Que no tornaré a dir mai més, eh?
1: De què?
0: Lo que he dit abans.
1: Ah, no.
0: Allò de la fruta, no ho tornaré a dir mai més. Aquesta temporada.
1: Ah.
0: La vinent no ho sé. Si estem renovats.
2: Això t'anava a dir,
0: no ho sabem. I si em contracten. Va, i si vull treballar.
2: Va, que en 5 minuts arribem a 3:45 de la tarda i a la tornada de la publicitat torna el xoxoneo. Torna l'Alejandra Castelló. Fins ara mateix.
12: Ole! Vinga, va, taloners, poseu la publicitat. Que em poseu molta, eh?
13: Els taloners. I a prendre pel sac les migdiades.
14: Una cigarreta. O un bosc cremant. Una barbacoa. O les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. Umedicina.cat.
16: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
17: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
18: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
19: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
20: Molt bé.
19: Arribarem a tot?
20: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
21: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
22: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
23: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
24: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
25: Medisure.
26: Vas buscar catalana.
27: Si soy sincera, soy anticatalana total.
28: Oh!
27: Soy anticatalana total.
28: Que yo soy catalán, ¿eh?
27: Sí, porque como hablas en castellano, y allí el castellano se usa, pues ala.
28: No se usa.
27: Manta.
28: De lo que nos quejamos es que se usa demasiado.
27: Ah, bueno, eso puede ser cierto.
28: ¿Pero que le han hablado en catalán en Cataluña?
27: Sí, me ha pasado esto.
28: ¿Dónde?
27: Barcelona. Hablas en castellano, no me hables, me he ido.
28: ¿Se puede creer que a mí aún no me han hablado en catalán en Barcelona?
27: Sí.
28: Eso es que no visito los sitios adecuados, ¿eh?
27: ¿Para pedir hasta un café?
28: Sí.
27: No sé ni lo que era un café.
28: ¿Le dijeron café en catalán?
27: Me fui por la puerta.
28: Claro, es que café en castellano, en catalán es muy diferente, se dice café.
27: Yo no entiendo, digo, yo tampoco. Me fui por la puerta. Es la última vez que estuve.
29: Es busca catalanet.
30: Els taloners del versió HAC1 i aprendre pel sac les migdiades.
27: Soy anticatalana total.
2: Aviam, Estadella, s'agarra. Vosaltres com renteu la roba?
1: Doncs ja, mira, hi ha una màquina.
0: Sí. Amb ganes. Amb força.
2: Però em força. Referia que si barregeu la blanca i la de color...
0: Ah, no, no.
2: Renteu amb aigua freda...
0: Amb fred i separat.
1: Jo t'explico quin és el truc. Jo foto tot i lo loco. De Tersolín.
2: Home,
1: de
2: clar Tersolín.
1: Que sí! Detergent fet aquí, dient? Al Penedès. Me cago en l'hòstia.
2: Resposta correcta.
1: Ara.
2: I a més sabeu que podeu estalviar i a la vegada protegir la vostra roba i el planeta?
0: Uau!
1: Va tan bé que jo em foto xupitos de Tersolín cada matí.
2: No, Guillem.
1: Sí, cada matí em foto. I les perles aquelles també em foto. Me les esnifo també. Clar que sí, és que de Tersolín va bé per tot.
2: Pues llavors et fas un rentat d'estómac.
1: Totalment.
0: Que ens convé, també. Estic que no nedada. Detersolín.
2: Escolteu, amb Detersolín aconseguireu tot això. Detersolín és la marca catalana de detergents per rentar la roba i us ofereix Detersolín mixto, que us permet, com el Guillem, rentar la roba amb aigua freda barrejant la roba blanca i la de color. D'aquesta manera estalvieu electricitat, aigua, detergent... I sobretot temps, també.
1: Cafè i xupito de Tersolín abans de les 9 i a funcionar.
2: Els detergents de Tersolín t'ajuden a estalviar i protegeixen la vostra roba i la del planeta. Trobareu... no la roba del planeta.
1: No, clar, si has de rentar tota la roba ja l'hem liat.
2: No.
0: Bueno, sí, clar.
2: Protegeixen la vostra roba i el planeta. Trobareu de Tersolín al vostre supermercat.
1: A tot arreu.
0: A tot arreu.

0: Hi ha dos quarts de quatre tocats. Podem saludar la reina del xotxoneo, que aquesta setmana fa doblet.
1: Home. Oi, oi, oi.
0: Perquè ens va visitar el dia de la Revetlla i avui també és amb nosaltres. Alejandra Castelló, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Olé!
1: Doblete, eh? La meva millor setmana, eh?
3: Però és que és fort perquè té doblete, perquè l'actualitat ve farcida.
1: Ara, tal qual, tal qual.
3: Només un dia ha passat de tot, eh?
1: De tot, de tot.
0: Molt heavy.
1: Jo vull començar, si us sembla bé, bueno, volia començar amb l'Alexia Putellas i les seves vacances, però atenció, perquè fa uns minuts l'Alexia Putellas ha penjat una story perquè sabeu on estava ara?
3: On?
1: A Veneçuela.
3: Què m'estàs dient?
1: Sí.
0: No fotis.
1: Sí, sí, sí. I la gent ho estava comentant a xarxes, de no s'estava pronunciant. Fa uns minuts ha posat: hola a todos, dado los terremotos sucedidos en el día de ayer en Venezuela, quiero comunicar que tanto mi familia como yo nos encontramos a salvo. Déu-n'hi-do, sí, sí. Perquè la notícia que jo portava és que estava a Eivissa, us volia comentar les fotos, però és que s'havia traslladat i estava en un altre lloc.
0: Però això fan molt els famosos, que quan són a un lloc es guarden les fotos i quan ja són en un altre, pengen les de l'altre lloc.
1: Llavors, fèiem que estava a Eivissa, però no, ja estava en un altre lloc.
2: Sobretot perquè deu ser molt agobiant que tothom et segueixi allà on vagis. Això ho explicava molt Carlos Cuevas, que ell hi havia una fan que el seguia per tot arreu i que havia de penjar sempre amb molt retras.
1: Tampoc comparem Carlos Cuevas a Alexia Putellas, eh? O sigui, que tot molt bé, Carlos Cuevas, però crec que...
2: Amb qui faria un cafè?
1: Amb qui faria un cafè?
2: Amb Alexia Putellas.
1: Ah, molt bé.
3: I jo un gin tònic amb ella.
1: Molt bé, tothom.
0: Però si el faria amb el Carlos Cuevas.
1: Sí, em sembla un tio encantador, el Carlos Cuevas.
2: Sí, que és un tio
1: Alexia Putellas és com, uau, Alexia Putellas.
2: Sí, sí, sí. Li feia preguntes.
1: Bé, doncs volia comentar el post que ha posat Alexia Putellas de les seves vacances a Eivissa.
3: Ai.
1: Perquè, atenció, uns fotons, o sigui, una cosa tan hot...
0: És veritat.
1: O sigui, amb biquini, guapíssima, amb un vaixell... Bueno, sí, el Guillem està fent així com el cos de l'Alexia Putellas, preciós, es veu els tatuatges, està guapíssima, sí. Vaixell, una moto d'aigua xulíssima, que no sé si és seva...
0: Mira, he de dir que això no m'agrada, el tema moto d'aigua.
1: Què?
0: No,
3: a mi m'ha fet molt
0: quillo.
1: Què?
3: M'ha fet molt... Bueno,
1: però què, no t'agrada la de l'Alexia Putellas o
0: no,
1: en general?
0: En general, la gent que va amb moto d'aigua, no em cal.
2: Estic d'acord amb el Vale, prohibiria les motos d'aigua.
1: Però quines que... males experiències teniu vosaltres.
3: Fa unes setmanes que m'estic plantejant, m'agradaria tenir una moto d'aigua. Que no em dóna per un vaixell.
2: Jo l'altre dia estava a la platja de Pals
3: sí.
2: I hi havia una gent amb unes motos d'aigua que pensava, per què no ven a una onada i se'ls trague?
1: Clar, però aquesta gent, aquesta gent és imbècil. Amb moto d'aigua, sense moto d'aigua.
2: Potser és els imbècils els que hem de treure de la capa de la terra.
1: Perquè tu no creus que l'Alexia Putellas amb una moto d'aigua com la que ha tret a les fotos, lila, rosa, no sé de quin color, que és boníssima.
0: He de dir que la moto, cosa, la moto és preciosa.
1: Per favor, que algú me la regali.
0: Però
1: o sigui, és
0: la
1: perfecta.
0: Gent que va amb moto d'aigua em sembla que és molt quillo.
1: Tu imagina't l'Alexia Putellas amb aquesta moto.
0: I et diré més, mira, aquells que se'n van a la Quinta Forca, mira, encara... Però aquests que volen demostrar que tenen la moto més ràpida
1: això sí,
0: a 5 metres dels banyistes,
1: tal
0: aquests se'n volen anar.
1: I atenció, perquè també ha penjat una foto xulíssima l'Alexia Putellas en aquest carrusel que ha penjat, que és una samarreta xulíssima, que també la vull, per cert, que es diu, que posa Everybody Love Catalan Girls. M'encanta!
2: De qui és aquesta samarreta?
3: De l'Alexia.
2: No, però... Ah.
1: No, creiem.
2: Jo l'he vist a més gent.
1: Sí, però sí? Jo no l'havia vist fins que l'ha posat l'Alexia
2: i l'avui, l'estic confonent per Catalan Dream de la Julieta.
1: No, no, és diferent. No.
0: Fem una crida a l'audiència, si sabeu d'on ha sortit aquesta samarreta.
1: La volem, jo vull.
0: Volem saber d'on la podem treure.
1: Exacte, sí. I atenció, perquè encara que en el post de l'Alexia no surt, hi ha un vaixell, això sí que surt el vaixell, però en el post, que, no, sí, ja les he vist, la foto, sí, ja les he vist. En el post no surt, però sí que està també ja en el vaixell, amb altra gent també, és veritat, no diré mentides, Missa, la portera exportera del Madrid.
3: O sigui, fa un parell de dies dèiem que...
1: Hi havia rumors que tenien alguna cosa. En el vaixell i Missa han estat juntes. Ella no l'ha penjat, perquè s'ha penjat ella soleta, així més mona i tal. Però estava al vaixell, la Missa, ex-portera del Madrid. Ja
0: a Missa i repicant, eh?
1: Exacte, sí.
0: Escolta...
3: No, no, que anava a dir que a banda l'Alexia Putellas, que clar, que ja l'hem de tractar com exjugadora del Barça, que a mi és un tema que
1: clar,
3: a mi
1: fa
3: mal. Molt de mal, eh?
1: Bueno, encara no té equip, no?
3: Llavors, no, encara no, però...
0: No, però és ex, ja és ex del Barça, perquè no tornaràs.
1: Fa mal.
0: Vull dir que el teu ex no ha de tenir parella per ser
1: el teu ex. No, clar, és el teu ex, tota la raó.
0: Escolta, ara parlem de Rosalía.
1: Sí, també de vacances.
0: No hi ha dia que vinguis... Que la Rosalía no faci alguna.
1: És que és la nostra reina, no? La diva màxima catalana. Doncs Rosalía, atenció, perquè també està de vacances. Bueno, jo crec que ha fet com l'Alexia.
2: No, ha fet com l'Alexia,
1: estava a Sicília, ara ja no està a Sicília, però les fotos, que ha penjat com 25 stories, són a Sicília. I atenció, perquè una de les coses que ha sigut notícia d'aquests stories és que surt amb una samarreta que posa I love my girlfriend. O sigui, que podem crec, suposo, confirmar que ja té nòvia, que jo crec que no calia que tragués una samarreta per confirmar que tenia nòvia, que va. Això és el que em sobta
2: si una miqueta. Si hagués sigut un tio, faria mesos que parlaríem del seu nòvio. Totalment. Com que és una tia, ai, no, sembla que no pugui ser, no?
1: Si ja ha dedicat un concert, l'hem vist de la mà, sí. Crec que hem vist fins i tot petons, i ara quan treu la samarreta I love my girlfriend, diem que són nòvies,
3: no
1: que
3: fa gaire,
1: són nòvies fa molt, eh?
3: No fa gaire, que Rosalía, és que jo també entenc que la vida dels rics va molt ràpid, sí. No? Va molt sí, ràpid, sí, però sí. No fa ni un any que deia que volia estar de celibato, de no sé què, volse, i que no volia saber de res d'amor.
1: Però la vida et sorprèn, la vida, sí que
0: sí. No pots planejar. Nòvia.
2: I jo no sé fins a quin punt ella, quan parlava d'això, parlava també des del, de desprendre's de lo de tero. Ah, no sé si m'explico, perquè ser. Ella parlava sí, sí, molt sí. Dels homes, sí. Saps?
1: Home, és que si l'ha tocat una perla, pues que potser ara...
2: Exacte. Ostres, va, ha penjat
1: també
2: un vídeo de...
1: També hi ha perles lesbianes, t'ho dic.
2: Sí, perles hi ha tot arreu. Ella ha actuat ara a Houston. Sí. I una noia del públic aportava una pancarta que li deia aquesta perla no es mereixia... Esa perla no se merecía mi concha.
3: Ah!
2: Ui. I la Rosalía s'ha pixat de riure.
1: No se merecía mi concha?
2: Sí. I llavors li ha dit, sort que no... Què passa, Estadella? No, és que vas ensenyar-los i m'estic...
1: No, saps què passa? Jo crec que ella es pensava que anaves a dir la notícia que jo vaig dir l'altre dia clar. I volia riure de tu, però no, és que ho has fet molt bé.
2: Clar, però llavors fa això i jo em desconcentro.
3: Però tu segueix, tu segueix.
2: I la Rosalía li ha dit que quina llàstima no se li ocorregués amb ella, la Rosalía, això per posar-ho a la cançó.
3: A mi em fascina perquè estàs tan ben informada de l'actualitat del
2: cor. Però això no és del que no surti, eh? Això és del teu Instagram i del 20 minuts. O sigui, que puntito en la boca. Que una mira, també té les seves fonts.
0: Que parlem de les samarretes de l'Alexa i la samarreta I love my gay friend.
2: Que gay feta, bueno.
0: Perquè I love my gay friend? Mare de Déu.
2: M'estic a punt de fer pipi sobre literal. O sigui,
0: I love my gay friend.
1: Home, doncs és molt maca aquesta samarreta.
2: Mira, també hem d'estimar els nostres gay friends. Sí? I segons com protegir-los.
1: Sí, també, sí, jo tinc molts gay friends.
0: Ai, ja ho pots vendre, Alba, perquè...
3: Crec que l'hem de fer aquesta, eh? I love my gay friends.
0: Ens hem de posar seriosos, perquè, sí. De fet, ja ho comentava aquest matí també el davantal l'Ambudio. És molt fort que en ple segle XXI haguem de parlar d'aquest tema, sí. De l'agressió homòfoba que ha rebut el grup català Fades en un concert a Vilassar de Mar, eh? Sí. És un tema que no ens esperàvem.
1: És al·lucinant, és al·lucinant. Sí, es va penjar un story, que és quan la gent es va adonar que havia passat això, deien durant el concert d'ahir, a Vilassar de Mar se'ns van llançar glaçons fins a 3 vegades sobre l'escenari. Després d'haver de parar el concert 3 vegades, vam decidir cancel·lar-ho. És fort, eh?
2: És molt greu.
0: És glaçons, greu. És que és sí, molt sí. Fort, glaçons. És que
2: bueno, no, ni glaçons ni res. No, ni res. No,
0: però vull dir que...
3: Que és una
0: puta
3: vergonya,
0: ja està. Que t'obre el cap, carai.
1: Ells mateixos deien, patim l'auge de l'extrema dreta directament per ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes.
2: És odi. Sí, és sentir odi al diferent.
1: Però imagina't quina vida o sigui, amargada i avorrida deus tenir per anar a un concert d'algú que no t'agrada i començar clar. A llançar coses.
0: Marxa,
1: és
0: que, si no t'agrada.
3: Jo entenc que com a espectadors també tenim un deure de saber què anem a veure. Vull dir, tu,
2: clar, però esteu no demanant pot... coses clar. De responsabilitat a éssers que no totalment. Són responsables.
3: Però hi ha un principi bàsic que si tu no t'agrada Fades, no, o si no t'agrada Juan Dávila, no compris entrades per anar a veure'l.
2: Però des de
3: punt...
2: quan el feixisme sí. Seguit aquesta no, lògica de persona humana, si són cromanyons.
1: Tres concerts a deu que els ha passat això.
2: És molt greu. Molt és fort, molt greu. És molt fort. I és directament, o sigui, ja no és cap a l'estil de música, és a la persona. Totalment. És algo a la identitat.
0: I el que representen.
2: I el que representen, ja està. Llavors, bueno, pues a partir d'aquí potser ens haurem d'organitzar totes per anar a tots els concerts de Fades i plantar cara a aquesta gent. Ara. I s'ha acabat el bròquil.
3: Doncs diré una cosa, no sé si ens escolta, però que Fades vingui ja al programa.
0: Però si ja van venir no, però van i faltava
3: venir,
0: un.
3: Faltava un i van venir amb la amb Maria Jaume. Però que vinguin tots tres.
0: Bravo.
3: Sou i alegria, clar que sí, home.
2: I tothom que pugui que vagi als concerts ara. A fer cordó amb aquests desgraciats.
0: Un dels millors concerts que no m'ho esperava, que m'ho vaig passar més bé l'any passat
1: sí?
0: En un concert de Fades.
1: Ai, que bo.
0: Molt bé, molt
2: i
0: bé,
2: si
0: bé.
2: Desafinessin més igual, no es mereix, o sigui, ningú es mereix pues igual, ser vexat per la seva identitat.
0: Però que no poden desafinar, que porten autotune, és impossible.
2: Això és veritat.
0: És impossible. I acabem parlant de la polèmica que envolta el cantant Dani Martín.
1: Bueno, això és una meravella.
0: Que no paren de sortir ai. Vídeos d'aquest senyor. Primer, la nena, ara ho expliques, sí, però ho la explico. Nena, la mare, clar, ell, vull dir, quin embolic.
1: Sí, la cosa és un concert del Dani Martín, fins aquí tot normal, i una nena que estava entre el públic, 11 anys. És important l'edat que té aquesta nena. I la nena, a sobre del seu pare, d'un adult, suposo que seria el seu pare, sí. Amb una pancarta que posava súbeme al escenario. Això ho veiem a tots els concerts, sí. És normal. Sí. Perfecte. Doncs què passa? Que el Dani Martín para el concert i diu això.
4: Luego subes al escenario, luego. ¿Vale? Bueno, me subes al escenario, ¿no? Pero si luego, ¿vale? ¿Tú quieres ya? Pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas. ¿Sabes? Estás muy mal educada. Ahora, ¿qué te crees que te subes en brazos de alguien? Pones eso y ya haces lo que quieras, ¿o qué? ¿Qué te crees que soy yo, un pelele? Cuando yo diga, se dirás, ¿de acuerdo? Muy bien. Un aplauso. Creo que me ha encantado
3: bien esa. Déu meu, sí, senyor.
1: A veure...
0: És que aquí jo crec que la polèmica és... Era irònic, no era irònic?
1: Clar, jo no conec tant el Dani Martín, sobretot personalment no el conec de res, per saber si normalment fa aquestes bromes, si no, tampoc vaig als seus concerts. Però no hem d'oblidar que la nena té 11 anys, que potser la broma no l'està pillant. Una cosa que tu faci a la mare, no?, o al pare, potser, i dius, bueno, ja està, en rotllo entre adults. Però una nena que no t'està agafant la broma, i a més que després no la va pujar a l'escenari. Perquè després, no. si l'acabes pujant a l'escenari, potser ja està arreglat, però no la va pujar. Què passa? Qui ha parlat ara? Bueno, primer ha parlat ell, dient que és que, clar, que era una broma, que si no portava ulleres i tal. I qui ha parlat ara? La mare de la nena. Que, clar, la mare de la nena és la fan.
3: Actuar sense ulleres, eh? I no veo.
5: No veo, no.
3: Dani, de les excuses més cutres que jo he sentit mai.
5: Expósito i l'hagués pujat i hagués fet una cançó.
1: Oi, tant, i tres. Doncs atenció, perquè ara tenim a la mare de la nena, que suposo que era la més fan, i òbviament també és la mare, òbviament, i diu això.
6: Entiendo y viendo mucho de su concierto que tiene ese tipo de broma. ¿Qué pasa? Que a lo mejor una niña de 11 años pues, no pilló esa broma.
7: Que tú entiendes, María Jesús, que fue una broma de Dani.
6: Claro, en ese momento no. En ese momento nos quedamos como maleducadas. Bueno, le estoy educando a mi hija a que escuche tus canciones. Le estoy dando un concierto tuyo que no me parece nada mal un concierto de él para llevar a una niña de 11 y 14 años. Todo lo contrario. Pero es verdad que hoy he visto el vídeo también de él pidiendo perdón y tal. Digo, yo a lo mejor me hace la broma a mí y te río la gracia. A lo mejor una niña de 11 años pues, no sabe gestionar ese tipo ni por qué su cantante favorito le dice maleducada o tú quieres subir ya. Claro, quieres subir ya. Ella quería verte, darte un abrazo y darte tu regalo que con tanta ilusión había hecho en el colegio para ti. No es que tengamos la piel muy fina, es que creo que hay que saber gestionar el tipo de broma y tipo de edades.
3: Totalmente.
1: Totalment, és el tipus de broma i el tipus d'edat. Atenció, perquè us he dit, jo no conec de res el Dani Martín, però una persona de la indústria m'acaba d'escriure un WhatsApp i em diu ha sido y será siempre un chulo de mierda.
3: Ara, bravo!
1: Ja aquí,
0: crec que ho podíem intuir. Va deixar més contenta la mare de José que aquesta mare,
1: Sí, tal qual.
0: Escolteu,
1: sí.
0: Hem d'anar a publicitat i a la tornada hem de celebrar.
3: Això és molt gros.
0: Hem de celebrar un títol que crec que és mig dels taloners.
3: Sí.
0: Mig de l'Igualada.
5: Quina barra que tenim.
0: Perquè són els flamants guanyadors de l'Hockey Lliga. Quatre anuncis i ara ho celebrem amb ells.
8: RAC 1. Orgull de L, orgull de G,
9: orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
8: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
10: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
8: Doncs millor.
11: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
12: Estic venent casa meva i no me'n surto.
13: Has trobat en Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
14: Després d'emocionar espectadors de més de 40 països, arriba al Teatre Condal l'aclamada trilogia de màscares de Colunca Teatro. De l'1 de juliol al 2 d'agost, dins del Festival Grec. Descobreix André i Dorin, Solitudes i Forever. Tres espectacles inoblidables premiats internacionalment. Una oportunitat única per descobrir el teatre que commou sense paraules. A partir de l'1 de juliol, al Teatre Condal. Entrada ja a la venda.
15: A Ànec Blau estem sempre oberts per a tu. Sí, sí, com ho sents, sempre oberts, tot l'any. També en diumenges i festius. Volem que gaudeixis de la millor oferta d'oci, gastronomia i moda. Ànec Blau, sempre oberts, sempre.
16: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
17: Escupi.
16: Avui en fem servir moltes més.
17: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
16: Nova Honda SH 125, l'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
18: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
19: RAC 1. La gente de No Lo Sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me aprendí el nombre de la presentadora, van y me lo cambian tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo, con el rigor, con la mejor tertulia en el No Lo Sé. Ahora con Mireia Galú, Galú, ¿cómo es, compañeros?
20: Garulera.
19: Así no, compañeros, venga.
20: Cada vez para la hora de sopar y fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del día al No Lo Sé.
19: Venga, que nos vamos.
21: No Lo Sé. Amb Mireia Garulé.
19: Voz corporativa, compañeros.
21: RAC 1.
19: Tots som...
21: 1 milió.
19: Repátamelo. Bien. Muy fino. Venga, Mireia, Garru, Churru, ¿cómo es?
21: L'aplicació de RAC 1, ara...
22: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
21: Escolta'ns al cotxe...
22: Amb l'aplicació connectada a Android Auto...
21: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
22: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
23: D'on ets, Puspa?
24: De Nepal.
23: Hòstia, i molt bé, i parles un bon català, tio.
24: Una miqueta.
23: I llavors tu que ets el màquina d'aquí dels cambrers o què?
24: Cabran de ser.
23: Tu sabries dir-me la carta sencera?
24: Pimentos padrón, patata brava, calamar andalusa, alitas de pollo, champion d'ario, aquioli, mini pechuga de pollo, gamas a l'aquioli, pulpitos, mequiones, vapor, mequiones, la marinera, tira de cangrejo, pincho moruno, bolsada de pollo, torta hispanol, chorizo al ron, albondigas, caseras, salchitos de rapai, de pollo, bomba y picante y calabacín de a la romana, patatas fritas.
23: Calamar.
24: Calamares. No, calabacín. Vámonos de tapa.
21: Els taloners del versió RAC 1 i aprendre pel sac les migdiades.
24: Chipirones. Chipirola, ole. Visca Barça.
1: Ole.
0: Ai, que em portem de dies parlant de l'hoquei patins aquí a Can Taloners. Si sou oients habituals dels taloners, sabeu que és el nostre esport preferit, no perquè ens obliga el Guillem Estadella.
1: No!
0: No! Vull dir, ens hem convertit a l'hoquei patins gràcies al Guillem. I dimarts, per la revetlla de Sant Joan, l'Igualada va proclamar-se campió de l'hoquei Lliga 29 anys després a Riazor contra el Liceu. Una fita històrica que hem anat seguint molt de prop aquí el programa.
2: Clar, i això s'ha de celebrar com es mereix. De fet, avui, a partir de les 7, hi haurà una rua amb l'equip que sortirà des de la zona esportiva de les Comes cap a la plaça de l'Ajuntament. A banda, el club farà una ofrena a la Basílica de Santa Maria per a continuació sortir al balcó de l'Ajuntament, després de ser rebuts per les autoritats locals.
0: Abans, però, ho celebrem aquí, als taloners, abans d'anar cap a Igualada, perquè podem saludar el seu entrenador, en Marc Montaner, i l'Arnau Martínez i el Marc González, que són jugadors de l'Igualada. Bona tarda, nois!
25: Campions! Campions!
2: Xupates a Liceo! Eren els Liceos,
0: sí,
2: altres, eh?
0: Sí.
3: També podem saludar al nostre company del temps afegit, l'Arnau Vila, que també és copresentador del podcast aquest de la veu de l'hoquei, no?
26: De la veu de l'hoquei, sí.
2: Molt millor persona!
3: Guapo!
2: Molt content!
0: Que veniu de ressaca directament o com sí. va això?
27: Tenim son.
0: Feu ullets, he de dir que feu ullets.
28: Home, la nit s'ha allargat una mica com havia de ser.
3: O sigui, quina veu tan profunda d'haver fumat molt, eh?
28: No, fumant no.
0: Clar, ara perdoneu, però m'ha vingut al cap el porter del Sabadell.
3: Ah, hòstia, no.
0: Avui al balcó, no, tanto, eh?
28: Avui ens hem de comportar.
0: Us heu preparat una mica el que direu o no?
27: No.
26: De moment no.
2: Bueno, doncs pues ja sabeu que allò no funciona.
0: No.
2: O funciona massa. Si voleu que se'n parli tot arreu...
0: Clar. Heu pensat fer alguna cosa que es faci viral, potser, del balcó? No.
28: Jo, perfil baix, de moment.
3: Perfil baix. No. A mi m'encanta perquè, clar, va ser la nit de Sant Joan, suposo que és la revetlla més estranya que heu viscut mai, no? Fora de casa, a Corunya, de cop i volta guanyant un títol de Lliga i sortint de festa per a Corunya, entenc, no?
27: I vestits de l'Igualada.
2: No us vau dutxar?
27: No
26: teníem més roba. Jo, per exemple, no portava res més.
3: Perdona'm, o sigui que anàvem amb una bossa d'un dia?
26: Jo anava com si... pensant que potser no guanyàvem.
3: Però que no ho sabies, això.
26: No ho sabia. Jo...
0: Home, Marc, però una mica de confiança tenies, no?
26: Jo pensava...
3: No, això és mentida.
26: Si l'agafes, perquè... potser estàs agafant i...
27: Jo vaig buidar la bossa. Jo portava la bossa i abans de marxar vaig buidar-la.
3: I llavors veus sortir fes de marxant del de l'Igualada.
28: Sí. Van haver companys que eren més optimistes, que sí que van agafar tercera equipació, però em sembla que nosaltres, cap dels tres...
3: Qui són aquests companys que hi ha... Que suposo que agafaven la roba guanyant o perdent, per si de cas, per sortir, no?
28: Ah, això no ho sé, si haguessin perdut, no sé si haguessin sigut tan valents de sortir,
3: I
28: però...
3: I qui són aquests que han agafat la roba?
26: El madrileny, que sempre va molt ben vestit.
3: Sí?
2: Això ho tenim molt a Espanya, és molt castissos.
3: No sé si vosaltres, quan vau començar la temporada, us imaginàveu que acabaríeu guanyant la Lliga. No sé si en alguna porra o en algun moment això es va comentar. Alguna confabulació.
26: Jo crec que no sortíem a cap porra.
3: Jo crec que tampoc, però vull dir que no sé si...
0: Us ha sorprès a vosaltres mateixos?
28: Jo, si us dic, no sé si ell se'n recordarà, però la primera xerrada que va fer va dir que l'objectiu era salvar-se. A partir d'aquí...
3: Perdona un moment, Marc. Sí, perdona.
2: Marc, ets supercatalà.
0: Estrany a la merda, tu! Home, com l'entrenador de l'Igualada començar la temporada dient no, si ens mantenim ja està bé, eh?
2: Política de mínims, els deia veure molt coixos a tots.
4: A la jornada 2 de la Lliga va dir hem de començar a fer punts perquè el primer partit l'hem perdut i s'ha de sortir de baix.
3: Hòstia, però no pot ser...
2: Uau, jornada 2 és el segon partit.
4: Sí, Alba.
2: Perquè a casa ningú es perdi, nens. Va.
26: Penseu que és una lliga molt curta, pocs aquí. Sí. No, aquest any la lliga s'ha separat molt, però fa dos anys...
5: Acabes de guanyar una lliga que algun cop hem parlat, que tu m'has dit que t'havia decebut aquesta competició.
26: Bueno, no m'estiris.
5: No? Però és veritat, tens aquí el trofeu, però això ho has explicat alguna vegada. Dius, l'Hockey Lliga m'ha decepcionat, has dit molts cops.
26: Jo vaig dir que algunes coses, quan vaig pujar a l'Hockey Lliga, m'havien decepcionat. Algunes coses.
0: Com quines?
26: Algunes que passen.
2: Els estics.
26: Sí, algo així.
0: Els patins, no? Els patins.
2: Els patins.
3: Abans de seguir l'entrevista, deixem comentar que ens han portat un recal...

0: Un regal, que això també li agradava bastant al Clapés, eh? Des de l'alcalde d'Igualada, el Marc Castells, ens has portat tres puritos, no? Amb la intenció de que ens fem de l'Igualada, no?
1: És l'objectiu.
0: Vale, l'Alba està comprada.
1: Veig que l'Alba ja amb la samarreta, m'agrada.
2: Però tu ets l'alcalde, no? Tu ets l'entrenador.
3: Alba ubicat.
2: Alba. Fa plan d'alcalde.
1: Sí.
2: L'alcalde d'Igualada t'ha donat a tu, entrenador, el puro, perquè mos el facis arribar per convèncer de que siguem de l'Igualada.
1: Jo vull dir, contents.
2: A la resta d'equips de Catalunya, perquè de fora de Catalunya no m'interessen, d'hoquei patins, que millor per ara tinc samarreta i puro. Que de, si volen algo millor, hem de partir d'aquesta escaleta.
1: És el mínim.
2: Si no, no cal ni que em truquen.
0: Alcaldes de Catalunya ara mateix buscant una samarreta i un puro per enviar-la a RAC1,
2: per començar a parlar. Jo ara de l'Igualada, vamos, a muerte. Ara. Marc, que pierda. Marc, bueno, Marc, que guanyi en aquest cas.
0: Bueno, Marc, tenim dos Marcs avui.
2: Sí.
0: Vull dir, clar.
2: I de què jugueu vosaltres?
4: Jo soc porter.
2: Molt important el teu paper en el partit. Sí. Vas parar l'últim penalti.
4: Sí.
2: Un aplaudiment per això.
4: Sí.
5: Moltes gràcies.
3: A més, has de portar una bona protecció, no entenc, perquè aquella pilota tan dura entre les cuixes ha de fer mal, eh?
4: Entre les cuixes ja tot arreu fa mal, però bueno, no, anem ben protegits els porters, la veritat.
3: És com un calçotet molt dur o què?
4: Sí,
2: la cotilla.
4: Sí, és un calçotet amb la protecció dintre i bueno, fa la seva funció.
0: Tots aquests porters una mica zumbats, que quan veus que la pilota li fots fotre amb el cap, t'hi tires amb el cap, eh?
4: Vull dir que home, també... si és la meva feina.
0: No, sí, però bueno, jo si fos porter d'hoquei, jo que marquin gol abans que em fotin el cap, i estic prou xalat com per a sobre rematar-me, saps?
6: I poc habitual també, porter dels que celebra les coses amb...
4: Això t'agrada, tu, eh?
6: A mi això m'agrada. Sí, un davanter falla un penal per dir alguna cosa i el tens amb ell davant que s'aixeca i fot un crit per celebrar-ho. Això es veu poc, això.
1: A mi també m'agrada, eh?
0: Està bastant guapo. Com a company, està bastant guapo.
7: Home, jo el que flipo és que, realment, per la gent que connecti ara, partíem d'un 2-0, 8-2 els dos partits allà a Riazor, vull dir que l'èpica era tremenda. No sé si heu tingut algun ritual o alguna cosa que diguessis, escolta, jo crec que això que hem fet ha sigut el que ens ha anat bé. Vull dir, entenc que jugar a les comes és el jugador número 6, però jo que us heu santiguat, heu pujat a veure a Montserrat, no sé, com ha anat el tema?
1: Crec que no. No, sí que és veritat que la setmana aquella va ser durilla i vam intentar fer coses diferents, però no crec que algú en concret hagués determinat. Crec que van ser un conjunt de diverses coses.
6: Mm-hmm. Però com aixeques un equip? És a dir, com a entrenador, com aixeques un equip per competir un play-off que portes 2-8-2 acumulats? La teva feina quina és?
1: Com aixeco l'equip i com m'aixeco a mi?
6: I a tu? Bueno, vas tenir una setmana, com ho vau fer això?
1: No, també ens han ajudat, tenim una psicòloga que ens ajuda molt i...
2: Aquí important això.
3: Aquí reconeria bé, també.
1: Sí, també
2: seria. A tot arreu seria supernecessari.
3: Sí, sí.
2: Dinars de Nadal familiars, a tot arreu seria de posar psicòlegs. Sí, n'hi falten molts. Escolta, mos heu portat la copa avui, guapa, està guapa. Sí. Després l'aixecarem, però...
1: Pesa, eh?
2: Heu begut aquí dins, ja?
1: Jo no.
4: No. El capità, el Roger Bars, ens va renyar per no haver-ho fet.
3: Fem-ho amb aigua, ni que sigui ara.
0: No, home, no, ara no, que aquesta gent ha d'anar de rua ara cap a Igualada,
3: però,
0: clar.
3: Però si també ho fem aquí al programa.
0: Jo només vull saber, avui, a banda de la rua i les coses oficials, on se surt de festa després? On aneu?
1: Això el deia dies que sortim, eh?
0: No, però avui...
1: Jo no puc més, ja.
0: Clar, perquè també estem parlant d'un esport que, malauradament, no és sempre professional. En els vostres casos també teniu feines. Com heu compaginat això d'anar a Corunya per Sant Joan i festiu, sortir de festa... treballar amb la normalitat i
2: ser
0: la compostura.
1: Jo vinc ara de treballar.
0: Vens ara de treballar?
1: El Marc sí. També...
8: Jo he treballat amb aquí també.
3: De què treballeu?
1: Jo estic aquí a la Diputació.
0: I... Bona feina també, eh?
1: Sí.
3: Et donen permís per anar...
2: Home, és per Catalunya.
1: Sí, claro.
0: I tu, Marc, de què treballes?
8: En una startup tecnològica.
0: Hòstia, molt bé. Aquest és el que fa calés, eh?
8: Molts.
3: Segur que tens un càrrec d'aquests en anglès a la startup, no?
8: Sí,
3: veus?
8: Sí.
3: Ho sabia.
2: Project manager, junior.
3: Com es diu?
8: És forward deployed engineer.
3: Veus?
2: És que us ho inventeu.
8: Tot
2: això darrere hi ha els pares, perquè us sentiu importants, però no res.
0: Per favor, que acaben de...
2: No, jo com a hoqueïsta el respecto moltíssim, eh?
3: Ens pots traduir el...
2: L'enginyer.
3: Ens pots traduir aquest càrrec? Com és en anglès, has dit?
8: Res, enginyer que fa implementacions amb el client.
3: És millor anglès, eh?
8: És molt millor anglès.
2: Sí, és molt millor anglès.
0: Forward hovering, no?
8: Això.
0: I tu, Arnau, què?
4: Jo sóc estudiant. La setmana passada vaig acabar els exàmens de la universitat. I...
0: Ah, molt bé. Què estàs estudiant, Arnau?
4: AD.
0: AD? Oh, molt bé.
2: Una miqueta d'empresa.
4: Sí, una miqueta.
0: Està molt bé, està molt bé. I avui, escolta, tornem al tema important. Avui, si va a la sala d'Igualada, hi ha festa per tothom, avui hi ha només cosa institucional amb l'alcalde, rua i ja està.
4: Home, jo espero que algú fem una mica, allarguem el sopar.
0: Alguna cosa haurem de fer.
1: Clar.
0: Tu, Marc, com ho veus, això?
1: Sí, allargarem poc avui, però...
7: Bueno, jo
1: bueno, no... els jugadors que facin el que... jo d'ells, avui soc tonell.
7: Hòstia, se te'n va la veu ja, eh? Jo només vull saber...
3: Clar, avui a la Diputació s'ho han passat bé, eh?
7: Hi ha un tema que amb el Marc, clar, vull dir, la temporada passada guanyeu la Europe Cup, l'antiga CERS, l'anterior també, ara l'Eurolliga, no sé... Ai, l'Eurolliga, la Lliga. No sé si han arribat algunes ofertes per fitxar-te d'entrenador.
1: Les ofertes només les té l'Arnau. Arnau Sebastià.
3: Ostres, ostres, quin ganivet!
2: Exclusiva!
3: Quin ganivet!
7: Home, però Marc, tu has guanyat 3 títols en 3 temporades. Exclusiva. Vull dir, aquí no has rebut alguna trucada tonta? Alguna
6: no marxis, no marxis, Marc.
1: De moment no, de moment no.
7: De moment no.
3: L'Arnau, tu has rebut oferta?
6: No, és que ell l'any que ve no jugarà, l'any que ve, perdona, l'any que ve no jugarà a l'Igualada aquest any.
4: No.
2: Què m'estàs dient? No. I què hi fas aquí avui, celebrant? Treu-te
3: la samarreta de l'Igualada ja, eh?
4: Per què? Encara no acabat.
3: Ja.
2: Jo et sento com un ex, ja.
7: Bueno, ara que pobreta s'ha aficionat ara a l'hoquei, ara que és de
3: l'Igualada... Ara que érem de l'Igualada per vosaltres.
2: Jo que em vaig en plena rebella mirant el Liceu contra Valtres.
7: T'he de dir que jo vaig rebre missatges del Xavi Puig, de l'Arnau, i l'anàvem comentant. I la primera trucada que vaig rebre per dir-me Igualada ha guanyat la Lliga. Alba Segarra borratxa. Al metro de Barcelona. Ho has vist? M'ho va dir a la una, que ja havia acabat el partit feia dues
2: hores. Quan em va arribar a mi la notícia. Havia consumit vi blanc del Penedès, perquè s'ha de fer sempre de quilòmetre zero.
7: Ara. Importantíssim. Ui, mira qui arriba.
2: Ai, Déu meu. Un hockey.
3: Què has dit? Ojo aquí o hockey?
2: Ho sé, ni jo. Estona que no sé res.
3: Has fet una composició que no sé si he dit. Ojo, okay, okay, o ojo aquí, o què he vingut a dir?
4: Ojo, okay.
3: No, home, que us volia felicitar, home, el títol, home, això no es guanya cada dia. Veig que en aquesta disciplina de l'hoquei patins, pel que fa a la creativitat de copes, anem una mica justos, no? Perquè aquesta no és la mateixa que la Copa del Rei.
6: S'assembla molt.
4: Jo la seva no l'he vist, no l'hem guanyat, per desgràcia.
3: Però vull dir que té una ratificació.
6: Tu pots guanyar la Lliga, la Copa del Rei, la Supercopa i la Lliga Catalana, i si tanques els ulls i les barreges...
3: Sí, igual, si fa no fa, no?
6: La igual no saps quin has guanyat.
1: I al moment de donar-la ens van dir poseu-vos aquí rectes, que us donem la copa i...
6: Sí, que per cert, això, aquí va haver una mica de polèmica perquè per les teles a casa no es va veure com aixecàveu la copa.
1: No, això no ho sabia jo. No,
6: Esport 3 no es va veure com si us l'haguessin entregat sense confetis, sense històries
1: no,
6: i...
1: No hi havia ni confeti ni res.
8: No hi havia confeti.
4: Nosaltres allà quasi tampoc ho vam veure,
8: Ni cartell, ni cartell de campions.
7: Ni
2: no,
7: cartell.
2: No, sèrio?
7: Què m'estàs dient?
3: Ni We Are The Champions, ni res.
6: Bueno,
3: tant cosa...
7: Vull dir que...
3: Bueno, home, a vegades la megafonia a nivell internacional. Això, quan es guanya una copa, un títol sempre...
6: Però vull dir...
3: Diguéssim, és de primària de guanyar
2: fer títol. De campions.
3: El guanyar ja que no es va veure l'entrega per Esports 3... Per Esports
7: 3.
3: Avui estem... Hòstia, Postres 3. Postres 3.
2: Avui estem...
3: Es nota que encara esteu sota els efectes de la rebella,
4: Sí, una mica petardo, sí.
3: Per què no fem l'entrega? Clapés, entregant la copa a l'Igualada.
7: I amb el We Are The Champions...
3: El We Are The Champions.
6: Sí, sí, sí, sí.
3: Escolta, jo poso el We Are The Champions, el que seguiu el... Què és això?
7: Ens han portat puros l'alcalde d'Igualada. Vols un?
6: Ah, ja t'ha...
7: Mira.
2: Jo te'l donaria, però el meu pare també és aficionat a això.
3: Mira. A més, saps què passa? Que posa hecho a mano Honduras. I això ha de ser bo, eh?
4: Home, clar.
7: Doncs mira...
3: Si algú de vosaltres no el vol, ja me'l podeu passar. No, però jo encantat, però jo no sóc ningú per donar-los-hi...
7: Jo crec
2: que l'Estadella i l'Arnau Vila han de fer dos tesos...
3: No, podem fer una cosa que crec que és més coral, que és els que seguiu l'hoquei d'una manera passional, que és l'Estadella i l'Arnau, i jo...
6: L'impuls, no?
7: En We Are The Champions i el loco, eh?
3: En We Are The Champions i el loco.
7: I confeti el que calgui, eh?
3: Bueno, confeti no en tenim, eh? Vull dir, s'haurà
7: de... Bueno, a nivell d'àudio, fotem una mica d'àudio.
3: Exacte.
7: Per fer-ho.
3: Jo faig de megafonia, va.
6: Vinga, va.
2: Jo faig el vídeo.
6: M'aixeco, agafo la copa, eh? Vinga, va.
7: Fot-li, a veure, eh? Atenció, estem a punt d'entregar el trofeu a l'Igualada en condicions... Voy.
2: Estan a punt d'entregar el trofeu a l'Igualada?
3: Benvinguts a l'estadi de RAC1... on veurem a Guillem Estadella, Arnau Vila i Toni Clapés fent l'entrega
5: dels campions.
3: Els campions de l'hoquei Lliga.
5: Tota vostra.
3: L'Igualada aixeca la copa! Els Marcs i l'Arnau. Moltes gràcies, nois, gràcies.
0: M'encanta perquè gairebé aixecant la copa rebentem el sostre de RAC1, eh?
3: Sí. Ens faltava alçada.
0: Som molt baixets, eh?
2: Falta cave i ensaig, des del meu punt de vista.
0: No, no. Escolta,
3: bueno, doncs ja ho tenim, eh?
0: Fa molta il·lusió que hagueu vingut, de veritat, que sé que ara teniu la raó i jo de marxa corrent, de veritat que tant l'Arnau com els trauners...
3: Sí, perquè ara van a la... Bueno, a fer la rua, no sé si la rua, ajuntament...
0: Puros, també.
3: Puros, i el que convingui.
0: Però bueno, que...
3: Enhorabona.
2: Ole, vosaltres,
0: nens. Des dels trauners estem capficats que s'ha de parlar de l'hoquei patins, s'ha de parlar dels equips catalans i li hem de fotre canya.
6: Puc dir una cosa?
0: No.
6: Crec que és un èxit de la història de l'esport català.
2: Ole!
6: I s'ha de dimensionar com a tal.
3: Molt bé, molt bé. No es pot acabar de millor manera el programa d'avui, eh?
4: Sí, senyor.
0: Bueno, doncs ara anem de festa amb ell.
3: Vinga. Exacte. Vinga. No, tu et quedes, que has de fer programa.
4: Sí, jo també. Fins les 8 no puc marxar, i ell tampoc pot marxar. Em sembla greu, però ell s'ha de quedar.
3: Bueno, a disfrutar-ho.
0: Apa,
3: gràcies. Felicitats.
9: Els taloners del versió RAC1. El programa que fan a RAC1 mentre Toni Clapés està dinant.
10: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
11: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Vens a Andorra aquest estiu? A Messim Andorra tindràs internet al mòbil des del primer moment, sense roaming i sense complicacions. Activa la teva tarifa en pocs minuts, mantenint el teu número habitual i gaudeix de connexió a tot el país. Si vens a Andorra, entra ara a esimandorra.de i tria la tarifa ideal per a la teva estada.
13: L'Àngels és director d'operacions dels Forns Centeno. Ella fa que tothom sàpiga què ha de fer. L'Albert, el seu cap, vol deixar l'empresa per fer altres coses. Amb els seus companys, està pensant a comprar l'empresa. És un moment clau per ella. I sap perfectament què farà. Ser dels que fan. Banc Sabadell.
14: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
15: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
16: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
17: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
18: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
19: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
20: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
19: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
21: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya. It's showtime.

0: després dels taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xenia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels màpets del programa, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que abans del programa està una mica més relaxat que la cantant Janet abans d'un concert.
1: Sí, ayer, estando ya

0: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
1: Ja deixem enrere, com també de la jornada de Sant Joan. A tot això, saludem, com és habitual, a la gran Montse Llussà.
2: Montse, què tal? Home, la revetlla de Sant Joan, que a mi em va enrenyar, va vindre un senyor perquè vam llançar quatre coetets
1: què
2: i tal.
1: Què dius? M'ho dius de veritat?
2: I tant, va vindre un senyor enfadat i va dir, home, penseu que aquí hi ha bosc molt a propet i que podeu cremar. I vam dir, bueno, estem llançant cosetes petites. Bueno, ens van renyar. És una nit que dius...
1: Ja estem arribant a, atenció, a aquest extrem,
3: no, no.
1: Que no pots ni llançar sabetes, ni piules,
3: no.
1: Ni jugar amb les bengales perquè...
2: No sabeu que aquí hi ha el bosc? Sí, ho sabem.
1: No,
2: hi ha algú
1: sabem.
2: Que visqui aquí?
1: Sí.
2: Però, bueno, doncs hauríeu de saber que això no es pot fer i que es pot cremar i tot això.
3: Jo vaig sense la traca valenciana.
1: Això és el que anava a preguntar. Com
4: va anar? Com,
1: on la vas executar? On vas generar l'explosió?
3: No.
1: I com va anar la detonació?
3: Tinc molta experiència. Perquè, per començar, vaig anar escalfant l'ambient, que és com un avís, com una alerta.
1: Sí.
3: Vaig anar tirant petards.
1: Com escalfes l'ambient?
3: Petards potents. Com vulguem dir, aneu-vos preparant. No, això no és res. Això és un aperitiu. Llavors, ara, això. Tu vas tirant això.
2: Yeah.
3: Llavors, quan
1: I la gent no et va mirant ja amb mala cara?
3: Amb molt mala cara. Però aquest és objectiu.
1: Que és el que t'agrada.
3: Exacte. Ara. Que la gent vagi marxant de la zona...
4: Però per què no portaves un cartellet que digués Mestre Faller?
3: Demolition Man, no?
4: Bon.
3: Demolition Man. I llavors, quan la gent ja ha anat marxant i hi ha el mal humor...
1: I vas generant ja l'espai.
3: Vaig fent l'espai... Faig l'estesa de tot el que és la traca valenciana.
1: Però, o sigui...
3: És llarguíssima, són literals, o sigui, era...
1: Com si estenguessis una serp, una culebra.
3: Igual, són 15 metres, llavors un l'agafa per una banda.
1: 15 metres?
3: Sí. Ja vaig dir que hi havia de 10, de 15 o de 20. Jo vaig fer el de 15.
1: Però la gent no diu, hòstia, aquest tio...
4: Sí,
1: aquest tio ens ve a detonar.
3: I després hi ha una cosa...
1: 20 metres?
3: Sí, no, 15 al meu cas. I llavors, si tu l'engegues, els primers són fluixets, i com a bona traca, al final és... I llavors, el moment que més m'agrada és que després de llançar es fa el silenci. I se sent.
5: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho?
3: I llavors, dit això, jo faig com una salutació, com un torero. Jo faig una salutació a la plaça
1: i
3: ja me'n vaig. Ja està.
4: Però no hi ha aplausos ni res, eh?
3: Algun any, algú m'ha aplaudit.
1: Ah.
3: No ha sigut el cas d'aquest any.
1: Vols dir algun any, després dels 15 metres, petant...
3: Sí.
1: Torna, Àlex, sisplau, a il·lustrar la petardada, la traca.
3: Vinga, vinga.
1: Després dels 15... I tu, allà...
3: Jo aguantant. No, estic bastant a prop, a més, eh? Perquè soc...
4: Bueno, esclar, ets el mestre
3: Faller. Soc com el mestre.
4: El mestre Faller. Oh,
2: has de ser allà.
3: Estic allà, i quan hi ha la detonació final... Molt males cares, això sí. Nens amb les orelles vermelles. D'haver-se-les apretat amb les mans. Tothom mirant malament. I després, quan la gent ja retorna, jo faig una mica de salutació. Gràcies. A veure, formo part de l'espectacle.
2: No, no.
3: Ningú es pot dir que no, eh?
1: I toques el 2.
3: I marxo, ja està.
4: Fas el mutis, eh?
2: Doncs a mi, el senyor que ens va renyar, portava una samarreta del Barça, que és el més ignífug que hi ha, i quan ens va acabar de renyar, va començar una traga d'aquestes teves, que semblava la Sagrada Família, es va encendre tot.
1: El senyor que us va renyar va encendre...
2: No, va marxar, llavors van encendre això, i va durar, i nosaltres plorant de riure, perquè dius, em renyes a mi, ara aquí t'estan muntant un castell de focs, i llavors van anar a parlar amb aquells.
1: Però oi que va anar també.
2: Home, ells van estar estona parlant. Per cert, és que jo volia veure l'Adri, no ha vingut.
1: No, l'Adri no. Avui està pel que... I per sort que no ha vingut, però encara deu estar, evidentment, de ressaca.
3: És lògic.
2: És que vaig rebre un missatge una mica sospitós d'altes hores de la matinada. Molt estrany, perquè no m'envia mai res. Em va enviar això.
6: Berca, esta noche es la mejor de todo el año. Mira cuánta coca.
7: Pues si tú te la metes todo el año, payaso.
6: Es verdad.
2: Jo potser eren les 7 o les 8, eh?
3: També pot ser que en lloc de ressaca estigui a serveis socials...
2: Retingut.
1: Aquest pare... Jo
4: bueno, pare.
1: Bueno, vull dir que jo crec...
4: Bueno, pare, va posar la llavor, eh? Res més, eh?
1: No, però jo vull dir... Jo crec que...
2: Va, la llavor.
1: Li han de retirar la criatura.
4: La pàtria potestat.
3: A favor d'ell hi ha molt bona relació amb la criatura.
4: A favor d'ell.

0: El fàcil, o sigui, amb la de exàmens i coses que et demanen per adoptar un fill.
1: I tant.
0: I després en pot tenir tothom.
1: Home, i tant.
0: Tothom i quan vol, i de la manera que vol, com acabem de comprovar.
1: De manera més ruc.
0: Perquè, clar, el que acabem d'escoltar és perquè li retirin el fill, però, com deia una gran directora que vàrem tenir, ipso flauto.
1: No sé.
0: A veure, a tot això, quan són les...
2: Bona tarda, benvinguts.
0: Els acabem de saludar fa un moment. Sí. Un fort aplaudiment i felicitats. Home, a l'Igualada d'hoquei sobre paper. Bravo! Xavi Puig, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Bravo. Efectivament,
0: bueno, avui és el teu gran dia.
2: Avui, superesports especial, perquè hi ha un terratrèmol a Veneçuela, però tots estareu d'acord amb mi, que el terratrèmol esportiu i l'autèntica notícia...
0: Bueno, no seria... Que... Perdona, crec que estàs fent una comparació, diguéssim, sí, una mica desafortunada.
2: Una mica arriscada, sí, però és la notícia del dia que obrirà tots els informatius.
0: No, la notícia del dia, no ens equivoquem, la notícia del dia és el terratrèmol que ara abordarem amb el teu
2: no. No, on vas a parar és la celebració de la victòria èpica de l'Igualada, que s'ha proclamat campió de l'Hockey Lliga després de 29 anys.
0: Nou aplaudiment per l'Hockey Lliga! L'equip
2: d'hoquei
0: de l'Igualada.
2: Déu-n'hi-do, gairebé 3 dècades han passat, Pensa, Toni,
0: però
2: que va guanyar...
0: Xavi, ja n'hem parlat durant 10-15 minuts als taloners, han vingut 3 dels seus jugadors, l'alcalde amb la copa, per tant, ja està celebrat. Anem a altres coses.
2: No n'hi ha prou, pensa que van guanyar la pista del Liceo, que era el gran favorit, i l'Igualada, que ha superat a tots els seus rivals.
0: Que, per cert, ara ho explicaré a micro tancat, a micro tancat. Tancat. Oh, és que si dius micro tancat, costa. Atenció que el que ens han explicat.
3: Què?
0: Quan els van donar la copa, no hi va haver confeti, no hi havia música.
1: Ni una mica de...
0: Els hi van donar... d'aquella manera.
1: De mala manera.
0: I a la pista del Liceu, ells que estaven allà, la sensació, o si més no, la sospita que tenien és que el confeti només era de color verd.
1: Ui!
0: És a dir, del Liceo. I que, quan va guanyar a l'Igualada...
1: No estava previst.
0: No estava previst. Ui. I que els del Liceo els hi va agafar les presses per que cogen la copa i que se larguen.
1: I tancaven els llums ja. I giraven les cadires.
2: Molt mals anfitrions, aquests del Liceo, però el que no podran igualir és la celebració que farem aquesta tarda conjuntament entre el Versió i el Superesports per cobrir la rua de l'Igualada.
0: Disculpa, ho seguirem puntualment, però tenim moltes coses a abordar.
2: No, el millor és que no sabem què passarà, eh? Bé, una mica sí, perquè ja sabem que tot l'equip i l'estaf quedaran a 3:45 de la tarda al pavelló de les Comes d'Igualada per engegar a les 7 una rua per la ciutat
0: a les 7, correcte.
2: A la Basílica de Santa Maria, eh? La idea és que cap a 7:45 del vespre faci la tradicional ofrena a la capella de Sant Crist i després ve el millor perquè els jugadors sortiran al balcó de l'Ajuntament per fer els parlaments.
0: Estàs nerviós, estàs excitat, eh?
2: Farà els tradicionals càntics, eh? Contra Pedro Sánchez, com va fer el porter de Sabadell.
0: Esperem que siguin més afortunats.
2: Segur que no hi falten, eh? Pot ser un moment radiofònic magnífic, eh? Pel superesport.
0: Bé,
2: i
0: qui no ha pogut...
2: Per explicar-vos-ho.
0: Xavi, qui no ha pogut revalidar el títol és en aquest cas el Barça, que el va guanyar la temporada passada. Saludem el seu president, que li queden dies de presidència. Rafa Juste, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda.
1: Encara és president?
0: Encara és president? Fins a l'1 de juliol.
1: O sigui que es fa llarg,
4: sí. Quants dies? 1, 2, 3... Bé, efectivament.
0: Mira, avui estem a 25, 26, 27, 28, 29... Li queden 5.
4: Bueno, és igual. Escolteu, el primer de tot...
0: No, és igual, no, que li queden 5 de presidència.
4: Bueno, però ja sóc el president, diguem-ne, interí, perquè el president de veritat és el Jan, però bueno, jo li faig el favor i és un honor per mi ser el president del nostre club. I en efectivitat de les funcions com a president efectiu del nostre club, el primer que volia fer, i el més bonic de l'esport, que com diu el seu nom, és l'esportivitat.
0: Molt bé.
4: I per això, des del Barcelona, volem facilitar i felicitar tot, de tot cor, a l'Igualada i que per molts anys més segueixi cultivant títols. Però, bueno, com a premi per haver guanyat l'Hockey Lliga, o la Lliga Colacao aquesta, com es digui, hem decidit que els hi fitxarem tots els jugadors, eh? De fet, el porter em diuen que ja l'hem fitxat aquest a l'Arnau Martínez o Jiménez.
1: Allà
0: ja no, sé, no, no sap ni com es diu.
4: Bueno, i ara només em falta fitxar 8 o 9 més. D'aquesta manera, l'Igualada guanyarà molts diners i també serà un premi molt merescut i que els farà molt feliços.
0: D'aquesta manera passaran 29 anys més sense guanyar la Lliga, que és el que varen fer, que és en aquest cas el que va fer el Barça quan l'Igualada guanyava campionats d'Europa i Lliga, que van fitxar pràcticament a tota la totalitat de l'equip.
1: Igual que vau fer amb els Reus, amb els Reus també ho vau fer.
4: Bueno, escolti, llavors ho celebren encara amb més il·lusió. Per tant, molt feliços per ells que no la guanyin en 29 anys més, eh? A més, estic segur que tots els jugadors que fitxem seran igualment molt estimats a Igualada, per sempre.
1: Molt.
4: És el que passa amb el Joan García amb l'Espanyol, i quan vagin allà a rebre'ls, igual que li passa al Joan García, segur que ho fan amb un mosaic i una ovació com es mereixen.
0: Segur.
4: Per tant, gràcies Igualada, gràcies també al Versió RAC1 i felicitats per aquest programa que feu, perquè realment ho feu molt bé, eh?
1: Gràcies.
4: De debò que sí, i escolti, per molts anys que pugueu celebrar títols dels radiofònics
1: no
4: i tot.
1: No s'acaba d'acabar la seva...
4: I de,
0: gràcies,
4: això
0: president.
4: Que feu dels ondes i...
1: Però el canvi de la presidència,
4: les notícies i tot això. Vull dir, és una cosa molt bonica, i com a president del club, mentre jo estigui en les meves funcions efectives o retroactives...
0: Talla-la amb ell, no a mi. Talla-la amb ell.
3: Gràcies.
0: Vinga, gràcies.
5: Us pedré.
0: Va, 3 minuts passen d'un quart de 5. Avui, malauradament, només llevar-nos, ja hem conegut la notícia de Veneçuela i les conseqüències d'aquest doble terratrèmol que hi ha hagut aquesta nit al nord del país, amb epicentre a la zona de La Guaira. Un doble terratrèmol molt inusual, de magnitud 7,2 i 7,5, i amb una diferència de només 40 segons.
3: Sí, el balanç provisional de víctimes és de 164 morts, un miler de ferits. Entre les víctimes s'ha confirmat la mort d'una dona hispano-veneçolana, que és neta d'un exalcalde basc exiliat. Els equips de rescat treballen contra el rellotge per intentar trobar persones atrapades sota la runa. Molts edificis s'han esfondrat i, per exemple, la principal porta d'entrada al país, que és l'aeroport de Maiquetía, a 25 quilòmetres de Caracas, ha quedat completament destrossat. La presidenta del país, Delcy Rodríguez, admet que la ciutat de La Guaira, la situació és catastròfica.
6: Que és una de les zones, com jo dije, que hemos declarado zona de desastre natural por la cantidad de edificios que colapsaron y donde debemos concentrar labores de rescate, de búsqueda. Estamos trasladando rescatistas que están en otros estados del país que nos permita concentrar esfuerzos primeramente en el estado La Guaira.
3: Els terratrèmols van ser ahir a les 6 de la tarda, a hora d'allà, en un dia festiu i amb molta gent, per tant, dins de casa. Una d'elles és la Graciela Pérez, veïna de Caracas, que ha hagut de passar la nit al ras. Ho ha explicat el Món a RAC1.
7: El susto fue bastante fuerte. O sea, aquí en Venezuela ha temblado otras veces en Caracas, pero nunca yo había vivido un terremoto como este. Fue intenso, parecía eterno. Tomamos decisiones hasta equivocadas porque en lugar de resguardarnos lo que hicimos fue salir corriendo del apartamento.
3: S'ha decretat l'estat d'emergència al país, s'han suspès també tots els serveis no essencials i des de la presó de Nova York, Nicolás Maduro ha fet una crida a la Unió Nacional i a la Serenitat. Països de tot el món han començat a oferir ajuda internacional.
0: En aquest moment, a aquesta hora, des del Versió RAC1, Míriam, podem parlar amb un periodista veneçolà que ha viscut en directe el terratrèmol a Caracas.
3: Sí, es tracta d'Edgar Cárdenas, secretari general del Col·legi de Periodistes de Caracas. Ell estava treballant al carrer fent una crònica just en el moment del doble terratrèmol. Edgar Cárdenas, buenas tardes, buenos días. Estabas, como decíamos, trabajando justo en la calle en el momento del terremoto. Cuéntanos cómo fue ese momento.
8: Sí, bueno, estaba en la calle B de Los Ruices, a escasos metros de donde funciona la emisora de televisión venezolana de televisión, la emisora del Estado venezolano. Y bueno, se presentó un movimiento, digamos que de poca intensidad, pero inmediatamente escaló a lo que se convirtió en dos terremotos, que eso es lo que ocurrió acá. Dos terremotos, que es cosa inusual, ¿no? Que ocurran dos rupturas de gran magnitud de forma casi que simultánea en la misma zona, ¿no? Por supuesto, mucha confusión, desprendimiento de paredes de algunos edificios, la gente en la calle, mucho desconcierto, y en los primeros momentos no hubo la asistencia inmediata de los cuerpos de seguridad del Estado, de los cuerpos de protección civil. Quizás, bueno, porque en Venezuela este 24 era día festivo, y entonces había menos gente en los centros comerciales, había menos gente en la calle, por ser un día festivo, realmente un día no laboral, ¿no? Eso quizás permitió que se presentaran menos problemas o menos víctimas en la calle.
3: Pero sí que el balance de víctimas puede ser mucho más alto, ¿no?, que el que hay ahora, por eso que contabas, porque mucha gente a lo mejor estaba en casa, ¿no?, al ser un día festivo, pues mucha más gente que puede estar ahora mismo atrapada en los edificios, que es donde se está centrando ahora todo el trabajo, ¿no?, de los equipos de emergencia.
8: Sí, eso estimamos porque, bueno, ya se decía una cifra allí primaria, pero en la medida que se va avanzando en la búsqueda, en los lugares que quedaron devastados, como algunas zonas de Caracas, como San Bernardino, Altamira, Palos Grandes, pero en la zona costera del estado de La Guaira, donde hay hasta instalaciones hoteleras que fueron devastadas totalmente, evidentemente entendemos que esas cifras van a incrementarse lamentablemente.
3: Uh-huh. ¿En qué se centra ahora mismo el trabajo de los equipos de emergencia, teniendo en cuenta, no sé si hay carreteras cortadas, nos han comentado también que hay hospitales con daños importantes, el aeropuerto, ¿no?, también, que ha quedado bastante devastado, de hecho se han cancelado todos los vuelos desde España hacia Caracas. Cuéntanos un poco qué es lo que se está ahora priorizando ahí en el país.
8: Sí, bueno, lo que se está priorizando es la búsqueda en los lugares mayormente afectados. En el caso del aeropuerto internacional, que es la única vía que nos comunica internacionalmente, el aeropuerto internacional de Catia Simón Bolívar, no está cumpliendo su labor solamente en vuelos de tipo humanitario, y de hecho los servicios de navegación aérea los está prestando el gobierno de Colombia a Venezuela como colaboración, ¿no? Porque la situación fue bastante delicada y afectado totalmente esa parte de la franja costera de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte es la presencia de los cuerpos de protección civil, que se han visto insuficientes, por eso que se está haciendo un llamado a todos los grupos voluntarios, que en Venezuela hay bastantes grupos voluntarios en el área de rescate y protección civil, que se incorporen al trabajo.
3: Uh-huh. ¿Cómo se está atendiendo la gente que se ha quedado sin casa? Hemos visto imágenes de la gente durmiendo, ¿no?, en coches particulares en la calle, por el miedo a las réplicas que ya ha habido. No sé si se están instalando ya pues como hospitales de campaña o algún tipo de instalación para acoger toda esta gente que se ha quedado sin vivienda.
8: Sí, la gente pasó realmente la noche en vela, no precisamente en sus camas, sino en las veredas, en los parques, en los vehículos, en las plazas públicas, ¿no? Es lejos de los lugares donde habitan, puesto porque sufrieron unos daños graves que son visibles, o sea, son perceptibles directamente, ¿no? Sin hablar de los daños ocultos que puedan tener. En algunos hospitales, por supuesto, están abarrotados por la presencia de personas que requieren de asistencia médica, pero también hay que recordar que en Venezuela la situación del sistema de salud no es tan de óptima calidad, y por supuesto atender una situación como esta se hace mucho más complicado. Sí se han establecido algunos centros educativos, una especie de campaña, de tiendas de campaña, perdón, de comandos operativos, para atender a muchas de las personas que quedaron sin vivienda y otros que están afectados en materia de salud, heridos, ese tipo de cosas, pero atención primaria que no requiere hospitalización ni mayores atenciones.
3: Uh-huh. Sabemos que ya se está abriendo paso una campaña que se llama Todos con Venezuela, donde se quiere centralizar toda esta ayuda humanitaria y ayuda internacional que ya se ha empezado a activar. El gobierno de Delcy Rodríguez, no sé cómo está siendo su respuesta ante estos doble terremoto, cómo se está organizando, y mi pregunta es si con Nicolás Maduro aún en el poder, pues la respuesta internacional hubiera sido la misma.
8: Sí, el gobierno ha venido actuando dentro de esta emergencia, tomando necesariamente las medidas elementales, como la suspensión de la circulación de gas directo, la interrupción del servicio eléctrico en algunos lugares, la interrupción del servicio de tren Caracas, los Valles del Tuy, el metro de Caracas. Es decir, para evitar un poco el congestionamiento de la ciudad, pues se requieren espacios amplios para que los cuerpos de seguridad y los cuerpos de protección civil puedan funcionar. La solidaridad demostrada en este momento por el mundo es bien importante. El gobierno venezolano ya ha declarado, por supuesto, su agradecimiento, sobre todo en parte del apoyo humanitario y de los equipos técnicos en materia de rescate que ya fueron ofrecidos y están en camino hacia Venezuela. Y sí, es difícil de pensar que en el poder anterior Maduro quizá la respuesta hubiese sido de estas características, aunque siempre se impone el criterio de la solidaridad, del apoyo humanitario, ¿no?
3: Pues Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio de Periodistas de Caracas, muchas gracias por atender la llamada de RAC1.
8: Gracias a ustedes.
5: Perdoneu un segon. Sí. Aquest senyor Cárdenas...
3: Edgar Cárdenas,
5: tenia
3: sí.
5: Tenia com un zoològic a casa, perquè he sentit una cotorra.
3: Sí, de tota la conversa s'ha quedat amb els animals.
5: Bueno, estava pel cas...
0: Miri, amb això... Amb això no, és que el que acaba de destacar la Míriam realment és que té tota la raó. O sigui, de la conversa, que era interessantíssima, que ens ha situat al nivell de la catàstrofe, vostè es queda... Amb un ocell, que
3: amb
0: no sabem
3: lloro.
0: Si era un lloro, no sabem.
3: Era gros.
0: I amb el gos.
3: Era gros, però perquè se sentia. Grossa,
0: si li he de dir, realment, una vegada més decepcionant el seu comentari.
5: No, ja està, a veure, no, ja està. Escolta, però, les bèsties, pensa que les bèsties sí, senten els terratrèmols?
0: Sí, home, perquè... Antes de les és que no estem parlant d'això.
9: No els agafen, no els agafen ells, marxen. Mira, i el tsunami també. Sí, però
0: és que repeteixo, perdoneu els dos, que no estic parlant d'això, estic parlant de la informació que ens estava facilitant Edgar Cárdenas, secretari general del Col·legi de Periodistes de Caracas.
5: Molta informació, però no li he preguntat pels cacauers, perquè li fan cacau i xocolata, molt bona.
0: No ha estat la pregunta. Venezuela és del
5: puesto del xocolata.
9: Sí que tenen bona xocolata, és veritat.
0: Bé, centrem-nos, perquè Míriam, tal com explicava l'Edgar Mújica, s'estan organitzant grups de voluntaris, hi ha molt voluntariat a Venezuela i sembla que aquesta seria un dels objectius en aquestes tasques de rescat i ajuda, configurar, formar aquests grups de voluntaris a la zona de La Guaira.
3: Sí, que és la zona zero, podríem dir, d'aquest doble terratrèmol. Sobretot ajuda a nivell d'equips professionals de rescat, però també d'equips de mèdics i paramèdics doncs per ajudar els ferits o la gent que s'ha quedat sense casa. Una d'aquestes paramèdiques del Servei d'Emergència de Venezuela és la Nicole Mújica. Nicole, buenos días para ti. ¿Estás ahora en el estado de Miranda? ¿Cuál es la situación donde tú estás?
10: Bueno, por los momentos en la zona donde yo me encuentro no ha habido daños de mayor magnitud. Más que todo ha sido crisis de ansiedad, personas recién operadas, dificultades respiratorias por la misma ansiedad que ha causado la situación. Uh-huh. Más que todo ha habido daños de estructuras. Por lo que es en Caracas y La Guaira, sí hay muchas personas desaparecidas, fallecidas, lesionados, uh-huh. Colapso de estructuras.
3: Aquí donde tú estás, la gente supongo que se ha echado a la calle y ha pasado la noche al aire libre por el miedo, ¿no?
10: Sí, de hecho el terremoto ocurrió alrededor de las 6 de la tarde, apenas culminó, nosotros salimos a hacer recorrido y todas las personas se encontraban afuera. Perdimos la señal, como a las 10 de la noche más o menos fue que volvimos a recuperar esas cosas.
3: Entiendo que es un problema ahora básico, en el tema de las comunicaciones no está siendo fácil, ¿no?
10: No, de hecho las señales van y vienen, incluso si uno tiene datos, está un poco complicado.
3: Uh-huh. Me han comentado que te envían o vas ahora a dirección a La Guaira, ¿no? Que es el epicentro de estos dos terremotos.
10: Sí, se está coordinando para mandar una comisión de aquí de 911, que es donde me encuentro en este momento, para mandar a los paramédicos a ayudar a las personas allá, a buscar a las personas desaparecidas, a llevar los insumos.
3: Una cosa sí, ya se ha dicho que en Venezuela no se ha visto en más de un siglo, y sobre todo el doble, ¿no?, terremoto, que haya sido como tan simultáneo. No sé si se está comentando también
10: es
3: esto.
10: Es correcto. Uh-huh. Sí, claro. De hecho, todo el mundo está consternado con la situación, porque imagínense, el terremoto más fuerte hasta el momento había sido el de 1967.
3: No sé qué información te está llegando desde La Guaira y que se necesita ahora mismo que desde fuera, ¿no?, desde países como España o en Europa o Estados Unidos, se pueda hacer llegar a Venezuela.
10: Bueno, en estas situaciones lo que buscamos que todos son enlatados, ropa, silbato, cosas así de emergencia que puedan ayudar a las personas. De todas maneras, no le puedo dar una información concreta porque no he estado allá en este momento. Se está coordinando varias comisiones de varias instituciones de los Altos Mirandinos para acercarnos hacia allá, a prestar la colaboración. Estando ya allá, se puede dar una información más precisa.
3: ¿Y qué información está dando el gobierno de Delcy Rodríguez? ¿Cómo se está viendo pues gente de emergencias por la calle, el ejército ayudando en las tareas de rescate?
10: Sí, desde que ocurrió el terremoto, de una vez se reunieron las entidades, los bomberos, las policías, Guardia Nacional, 911, Protección Civil. Se reúnen, hacen como un comando de incidencia y se van distribuyendo lo que ocurre a nivel de, por lo menos de nosotros, Altos Mirandinos. Y se hace enlace con los otros estados para brindarles el apoyo.
3: No sé si sabe cómo está la situación de los hospitales, sobre todo de la zona pues más devastada.
10: Bueno, deben estar bastante colapsados. De hecho, el de nosotros tenemos un hospital principal, se vio bastante afectado por el terremoto. La parte de los quirófanos, se rompieron las tuberías, hay muchas grietas, evacuaron a los pacientes. Realmente estuvo complicada la situación anoche allá. Uh-huh. En Caracas debe estar más o menos la misma situación, pero se manejan más hospitales, más centros asistenciales.
3: Pues Nicole Mújica, muchas gracias por atender la llamada de RAC1.
10: Bueno, con gusto.
5: Mare de Déu Santíssima, no us hi vulgueu trobar, en un lloc amb una cosa d'aquestes? No us hi vulgueu trobar, perquè això
0: aquest
5: ha de
0: comentari?
5: Ser una hecatombe,
0: No, bé ser no, és que ho és que és una catàstrofe, sí.
5: I has vist, motos corrents, s'ha sentit amb aquesta noia?
3: Ei, som.
5: S'ha sentit motos?
9: No sé, era un soroll, no sabem què.
0: És que no t'hi vulguis trobar, és que
9: home,
0: és un...
9: Que
0: no,
9: que
0: no, no, és que no t'hi vulguis trobar. A vegades vaig dir una cosa, o sigui, vol fer comentaris a l'antena, que no, o sigui, si no té res a dir, no cal que
5: embruti
0: l'antena amb comentaris.
5: Però, perdona, no has vist les
0: imatges. No, és que és el primer que he pensat. Estem de sort, tot i que fa pocs mesos vaig llegir, o fa pocs dies, un article on s'apuntava que aquí a Barcelona també hi ha una falla. Però bé, això ho hem deixat per un altre dia.
5: Ja t'explico, que ara li estava explicant precisament al Serra. L'any que ve
0: farà...
5: Atenció a això, farà 600 anys justos que hi va haver uns terratrèmols que van començar al febrer i van acabar al juny, aproximadament, però terratrèmols cada mes potser n'hi havia 7 o 8. Olot...
0: Però on?
5: A Catalunya. Es va sentir a Barcelona, es van sentir a Tortosa, es van sortir a Perpinyà...
0: Doncs tot home, és el que... Aquí m'agafo la seva frase, no t'hi vulguis trobar.
5: Olot ensorrada tota, A Mer no va quedar... A Mer no va quedar res. Hi havia un monestir, i una cosa preciosa, no va quedar res. Si fa 600 anys d'això,
3: I què vol dir amb això?
5: I els expertos diuen que cada 500 anys, si fa no fa, tota aquesta part d'aquí, que hi ha els Pirineus i tot això, hi ha d'haver un terratrèmol gros.
3: En fi.
5: Jo no vull dir res.
0: No vol dir res, perquè ja ho està dient. Clar, és que em fa gràcia.
5: No us hi vulgueu trobar,
9: L'any que no, clar que no ens hi volem trobar.
0: I no vull dir res, però ja ho he dit.
5: I aquesta torre... Està preparada pels terratrèmols?
0: No, millor que no ho pregunti. A veure, Míriam, la incertesa també es viu, evidentment, amb la gent que viu fora de Venezuela, que entre d'altres viuen a casa nostra.
3: Sí, hi ha una gran colònia de veneçolans aquí. Molts porten hores intentant localitzar els seus familiars a les zones afectades, però, com dèiem, les comunicacions són molt complicades. Recordem, a més, que molts dels edificis a l'estat de La Guaira doncs ens recorden que són precaris perquè ja es van veure afectats per unes greus inundacions al 1999. Una de les persones que té gran part de la família a La Guaira és el president de l'Associació de Veneçolans de Marbella, William Olivares. William, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, gracias por la oportunidad.
3: El estado más afectado, como decíamos, es La Guaira. Usted tiene familia que vive en esa zona. No sé si a esta hora ya ha podido contactar con alguno de ellos.
11: Justamente tengo 5 familiares que están desaparecidos. No hemos podido contactar de ellos desde anoche, antes del sismo. Y mi papá, mi abuela, mi tío, un primo y su esposa y... Estamos a la expectativa de recibir noticias de ellos porque sabemos que los servicios de telefonía y de servicio eléctrico han colapsado, por ende no hemos podido tener comunicación con ellos. Uh-huh.
3: ¿Qué información tiene de la situación en esa zona? Hemos visto imágenes edificios totalmente destruidos en primera línea de mar. No sé si esas son también las imágenes que ustedes están viendo o alguien les ha podido facilitar alguna información más.
11: Sí, bueno, los medios de comunicación en Venezuela son pocos y el ciudadano común está utilizando las redes sociales para poder informar tanto a los que la diáspora que está fuera del país y a los que están dentro del mismo país, porque los medios de comunicación son muy pocos y no informan al tiempo. Por ejemplo, nosotros como diáspora no podemos ver la televisión nacional de Venezuela, entonces el acceso a la información oficial es muy limitada, sino que a través de las redes los ciudadanos comunes están dando información y parte de la situación.
3: Nos comentaban esto, que en 1999 hubo unas graves inundaciones en La Guaira que debilitó un poco la estructura de los edificios. No sé si nos podría confirmar pues eso, que la ciudad había sufrido ya este fenómeno natural que habría dejado un poco los edificios tocados.
11: Sí, justamente hemos evidenciado a través de las imágenes que edificios antiguos se han derrumbado, pero también edificios nuevos de, por ejemplo, la Misión Vivienda Venezuela, hemos visto como gran parte de ellos la estructura ha quedado muy afectada, incluso algunos se han derrumbado, y son edificios nuevos que no pasan de 15 años cada uno, y son estructuras muy grandes donde la cantidad de personas que viven dentro de ellos es muy importante y han quedado muchos dentro de las estructuras.
3: Por tanto, ¿Venezuela consideraría que es un país preparado para hacer frente a terremotos de estas dimensiones?
11: No, Venezuela no está preparado a nivel de hacer frente, y menos en esta magnitud. Fueron dos terremotos seguidos, uno de 7.1 y 7.5 aproximadamente. Y Venezuela tenemos héroes, tenemos bomberos, protección civil, rescatistas, pero no tiene la cantidad de herramientas para poder desarrollar su trabajo eficientemente. Tenemos que recordar que Venezuela viene de pasar unos años de crisis económica donde ha afectado todo, a todo nivel. Entonces, no tiene los medios, pueden tener la voluntad, pero no tiene los medios para poder hacer frente a esta gravedad de la situación.
3: ¿Cómo se están organizando desde aquí? No sé si ya están preparando campañas de ayuda.
11: Sí, bueno, en este momento estamos en fase de organización para poder canalizar lo que es la ayuda humanitaria que llegue a las personas realmente y que de forma eficiente. La diáspora, a través de las asociaciones civiles, la sociedad civil organizada en España, tiene una presencia muy importante, y federaciones incluso. Entonces vamos a utilizar esta red de contacto, incluso los partidos políticos venezolanos están organizados en España para hacer centro de acopio y poder canalizar la ayuda de la mejor manera, que no represente un problema.
3: Pues William Olivares, que és president de l'Associació de Veneçolans de Marbella, gràcies per atendre la trucada del Versió RAC1. Buenas tardes y muchos ánimos.
11: Muchas gracias a ustedes.
0: Tot això, Míriam, aquest matí ens quedàvem glaçats perquè el Servei Geològic dels Estats Units advertia que el balanç final de víctimes pel doble terratrèmol pot superar no només el miler de persones, sinó calculava moltes més, i també avançava les pèrdues econòmiques de l'1 al 7% del PIB veneçolà.
3: Sí, aquest organisme, que com deies inicialment aquest matí havia parlat d'una forquilla molt àmplia d'entre 10.000 sí. i 100.000 morts, doncs ha fet una actualització al migdia que afirma que hi ha un 92% de probabilitats que les víctimes superin el miler. Calculen que més de 2,3 milions de persones han estat exposades a aquest sotrac durant el doble terratrèmol, unes 400.000 a un sotrac sever i unes 29.000 a una intensitat violenta. El Servei Geològic situa Puerto Cabello i Catia la Mar entre les ciutats més exposades a l'impacte dels sismes. Han estat dos terratrèmols pràcticament seguits, com dèiem, de només 39 segons de diferència. La proximitat entre els dos terratrèmols ha sorprès també els sismòlegs. El sismòleg de l'Institut de Geociències de Barcelona, Jordi Díaz, ha admès a RAC1 que el més habitual és que les rèpliques arribin al cap de minuts o hores, però diu que hi hagi dos terratrèmols pràcticament simultanis mediterranis no és extraordinari.
12: No és habitual, però és un fenomen que passa amb una certa freqüència. I, de fet, en aquesta zona hi han registres de doblets d'aquests similars, de magnitud més petita. Si més no, l'any passat, ja el 2025, ja hi va haver un 6-2 i un 6-3, també molt seguit.
3: Díaz també ha advertit de les conseqüències de les rèpliques que es poden produir durant els pròxims dies.
12: Normalment, quan hi ha terremols d'aquesta magnitud, durant els dies i setmanes següents n'hi van haver més, i el normal és que, conforme passa el temps, cada vegada siguin de magnitud més petita. Però és cert que és un tema perillós pel que us deia, no? Vull dir, justament hi ha estructures que s'han pogut, a part de les que ja han aguantat ara, pues edificis, estructures, etc., que s'han fragilitzat i que podrien caure amb terratrèmols que encara que siguin de magnitud més petita.
5: I veig un senyor que...
3: Com?
5: Que ha fet un estornut.
0: Bueno, escolti... Li torno a dir, es pot concentrar amb el que estem repassant. Això és un fragment d'aquest matí del Món a RAC1.
5: Fixa't que hi ha molts encostipats per culpa dels aires condicionats.
0: Sí, no, això sí que és cert. Que en aquest matí presentat pel Sergi Ambudio, doncs una de les coses que ara abordarem, que ens ha cridat l'atenció, és com s'ha assabentat part de la població veneçolana d'aquest terratrèmol. És més, s'han assabentat una mica abans. Si aquí a Catalunya ens hem acostumat a l'Ace Alert, que en forma de missatge ens sobta a tots, ens sorprèn amb aquest efecte. Ui, sí. I ens informa de quan hi ha una situació d'emergència o, per exemple, fortes pluges o alta intensitat de vent o si ens hem de confinar, doncs a Veneçuela, ves per on, i ho explicam un testimoni de Caracas, la Graciela Pérez, ha explicat que la tecnologia els hi arriba a través de Google.
7: Bueno, nosotros estábamos, como es día feriado aquí en Venezuela, estábamos, mi hermano y yo estábamos sentados en el sofá viendo una película y mi hijo estaba estudiando y en eso yo oigo que suena un pito que no me era familiar y le pregunto a mi hijo, ¿y ese pito? Y él me dice, mamá, está temblando y viene un terremoto. Y enseguida empezó mi teléfono también a sonar el pito. Es de alarma. Bueno, con las mismas pues nos paramos y salimos corriendo del apartamento.
13: Decías el pito, entiendo que es una alerta que os han enviado a los teléfonos móviles y por lo que dices ha empezado a pitar y poco después ha llegado todos los temblores y el terremoto.
7: Sí, exactamente así. No, yo no sabía, eso es una alarma que envía Google. Yo no lo sabía, es que aquí en Venezuela, pues terremoto así como tal, como el que estamos viviendo el día de hoy, el que pasamos, pues el día de ayer, no había pasado nunca, o sea que me llamó la atención el pito, pues un pito diferente al que uno pone, y de verdad que, y efectivamente sonando el pito y el piso empezándose a mover.
0: Bé, no en sabia res ella, no. La Graciela Pérez, que, clar, el primer que un pensava és que el govern veneçolà havia enviat una alerta, però, Marc Serra, d'aquí la sorpresa, sí. Que l'alerta l'ha llançat Google.
5: Sí, jo crec que està lligat amb el que escolta ma mare.
0: I aleshores ens hem dedicat tot el matí a mirar els diferents telèfons a través de Google.
5: Una alerta sísmica de Google.
0: Sí, sí.
5: Que això no ho hem sabut trobar on és exactament. Jo crec que amb els testimonis que parlava la Míriam ja ens hem fet una idea que la infraestructura tecnològica i governamental no deu estar molt ben preparada. No sé si tenen és alert, però en tot cas sí que sembla que tenen aquest sistema de Google, que ens agradaria saber si nosaltres també el tenim, i si el nostre mòbil ens pot avisar en una emergència, ara que anirem de vacances, estaria bé saber com l'hem de configurar. Ho preguntarem al Toni Reboredo, que és enginyer informàtic i divulgador expert en tecnologia. Toni, bona tarda.
14: Hola, molt bona tarda.
5: Què tal? Gràcies per atendre'ns. Aquest testimoni de Caracas deia que havia sentit un avís diferent als habituals i que l'havia enviat Google. La pregunta és, hi ha un sistema d'alertes d'emergència de Google?
14: Hi ha un sistema d'alerta d'emergències. En aquest cas concret són les alertes sísmiques. I és que passa una cosa curiosa amb els telèfons mòbils que molta gent no sabem, i és que aquesta alerta no la rep el telèfon mòbil dels serveis que puguin haver-hi sísmics del país o governamentals o el que sigui, sinó que Google, d'una forma molt enginyosa, es va inventar una forma de poder localitzar en poquet espai de temps on poden haver-hi terratrèmols en un moment. I us explico. Sí. Quan hi ha un terratrèmol, primer venen unes ones que es diuen ones P. Les ones P és un moviment, però són molt ràpides i suaus. Després, en segon terme, quan ja han passat les ones P, venen les ones S, que són les destructives, són les que fan caure els edificis. Bé? Llavors, què passa? Google es va assabentar d'això. Els nostres telèfons sabeu que a dintre porten un seguit de sensors, no? Mm-hmm. Porten un acceleròmetre, porten un osciloscop, anava a dir-ho. Porten un seguit de sensors dintre, un giroscop, un acceleròmetre, i aquests sensors són capaços de detectar les ones P. El que passa que aquestes ones arriben en res, uns segundets abans de que arribin les destructives. Bé, a Google se li va acudir que si molts telèfons d'una zona alhora començaven a rebre aquest tipus d'ones, podien detectar que en breu espai de temps arribarien les ones destructives. No sé si m'estic explicant.
5: Sí, sí, totalment. Perfecte. És a dir, seria equivalent, per entendre'ns, al Waze del trànsit, no? És a dir, que el Waze, quan detecta que hi ha molts telèfons aturats, diu, aquí hi ha una cua.
14: Va.
5: I el que m'estàs explicant tu... Exacte, el que m'estàs explicant tu és molts telèfons reben aquestes vibracions, per tant, pot haver-hi un terratrèmol.
14: Exactament, i tots aquests telèfons, a més, estan a una zona molt concentrats, estan tots a prop uns dels altres. Google, amb la seva intel·ligència artificial, amb el seu Big Data, detecta aquesta confluència i poden avisar. El que passa que les zones P arriben uns segons abans que la zona S. Llavors, quan arriba el senyal i poden avisar de què està passant això, doncs seran uns segons just abans de que passi el terratrèmol.
5: Bueno, uns segons, però potser són importants, perquè ara estàvem escoltant la Graciela Pérez, sí, que diu que va sentir això i que uns moments després va haver-hi el terratrèmol. És possible que pugui salvar alguna vida.
0: Sí, ella diu que a l'escoltar aquest senyal, sí, que ara li preguntarem a veure...
5: Com venia.
0: No, com incorporar-lo, sí, no? Que és quan ells prenen la decisió de sortir al carrer.
5: Per tant, jo crec que aquí sí que pot haver salvat, sí, sí, alguna vida. Això com ho hem de configurar, Toni? És a dir, el que ens has d'explicar...
14: Imagina't, si això et sona 30-40 segons abans, clar, i tu vius a un 10 pis i et dona temps de sortir corrents, agafar els nens i baixar les escales, doncs, escolta...
9: Salva la vida, clar.
14: Poder salvar moltes vides. De fet, Google està fent moltes proves amb aquests temes. Per exemple, també amb el que es diu epidemiologia digital, que li diuen ara, i és quan Google detecta que a una zona determinada la gent comença a buscar una paraula en concret, per exemple, varicela. T'imagina't que tota la zona, m'ho invento, de La Rioja, comencen a haver-hi moltes cerques de gent que posa varicela. Sí. Doncs, ostres, podés estar detectant un brot de varicela en aquella zona. I abans de que els metges ja ho sàpiguen, abans de que comenci a anar la gent als serveis sanitaris, doncs Google ja comença a avisar els serveis sanitaris d'una zona de dir, tate, que aquí tenim molta gent preguntant per varicela, poder ja hauríeu de començar a preparar-vos per aquest tema. Bueno, són eines que està començant a fer Google amb tot el tema del Big Data i recopilar molta informació alhora.
5: Jo et preguntava, Toni, el telèfon, això que estàvem explicant d'aquest detector, com ho hem de tenir, sí, activat, si és tot iPhone, Android, com va?
14: Clar que sí. Mira, primer, com tu has dit, no, tenim dues tecnologies. Tenim iPhone i tenim Android. A l'iPhone el porta incorporat de sèrie. A l'iPhone i a l'Android el porta en els ajustos de Google. Us explico. La majoria de vegades, en gairebé tots els telèfons, ja ve activat per defecte, però poder, depenent de la configuració que hagin posat, i si som una mica paranoics i hem desactivat la geolocalització, aquestes coses, poder l'hem desactivat. En iPhone és senzill, te'n vas a configuració, sí, te'n vas a notificacions, i si baixes fins al final de tot, hi ha un botonet que posa activa alertas governamentales i alertas d'emergència. Configuració, notificacions, sí, baixem a baix de tot, alertas governamentales i d'emergència. I això tenim que tenir
9: alert,
14: activat.
9: Preavisos de protecció civil, només em surt això.
14: Exacte.
3: A mi també, sí, aquestes els iPhones.
14: Sí, perquè on estem nosaltres ja ho canalitzen per aquí.
9: Perfecte.
14: I després, si tenim un Android... Igual, ens anem als ajustos, busquem seguretat i emergència, i dintre de seguretat i emergència, allà hi ha un botonet que posa alertes sísmiques o alertes de terremotos, depenent de la marca del telèfon, i això també ho podem tenir activat. Si ho busqueu, veureu que és fàcil de trobar. Això sí, perquè funcionin aquests tipus d'alertes, hem de tenir wifi, hem de tenir dades... Wi-Fi o dades, em refereixo, hem de tenir el telèfon connectat a internet i el GPS, la geolocalització, la tenim que tenir activada.
3: Activada.
15: Un dels problemes que ens hem trobat avui, això la nostra productora ho sap ben bé, a l'hora de contactar amb els afectats d'aquests terratrèmols, és que estaven, clar, evidentment, sense electricitat, i amb aquesta tirania que tenim amb els telèfons mòbils i la tecnologia, sense electricitat els telèfons no es poden carregar. Per tant, el que ens estàs explicant, clar, feia més dificultós, no?, en algun cas, comunicar-nos amb ell, o el que estàvem escoltant abans amb la Míriam, gent que no sap doncs, com estan els seus familiars. En casos d'emergència, tu quines aplicacions o com ens recomanes configurar un mòbil per estalviar bateria i energia?
14: Bueno, primer de tot, en casos... Us vaig a donar un tip que a mi m'agrada molt explicar, que hi ha moltíssima gent que no sap, i és en casos d'emergència, i a vegades ja no estic parlant d'un tema d'un terratrèmol, en situacions en què ens podem trobar en perill, per la raó que sigui, inclús si vas pel carrer i doncs et sents en perill, hi ha un truquillo molt bo que la gent no sol saber, i és tu pots ficar la mà a la butxaca, trobar el teu mòbil, buscar-li el botó d'encendre i clicar el botó 5 vegades. En el moment en què tu cliques el botó del teu telèfon mòbil, sigui Android o sigui iPhone, 5 vegades seguides, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, el telèfon es posa a trucar emergències automàticament.
15: No en tenia ni idea, I la gent que deu haver trucat d'emergències posant-se la mà a la butxaca... Sense, és a dir, 5 vegades, el telèfon, el botó...
14: Sí, busques el telèfon, cliques 5 vegades, si ho feu ara sobre la taula, veureu que apareixerà una pantalla i posarà... usted está intentando contactar con emergencias. Sí, si senyor. En 5 segundos no dije lo contrario, trucarem, sí. Saps? Llavors el telèfon es posa a contactar amb emergències i envia la geolocalització i podràs rebre ajut. Si estàs en una situació en què no pots parlar, tens algun problema, doncs aquest és un truquillo molt bo. Després, altra cosa és el que dèiem fa un moment, és a dir, si tu marxes a un país i vols tenir aquest suport d'emergències i tal, necessites que el teu telèfon tingui wifi, tingui dades, estigui connectat a internet.
15: Exacte.
14: I ara venen les vacances, a vegades marxem a països que estan fora de la Unió Europea, nosaltres a dintre tenim el roaming activat, però si marxa, ja no cal marxar molt lluny. Jo el cap de setmana passat vaig estar a Andorra, tenia una competició al meu nen, i a Andorra ja no teníem connexió a internet. I a la mínima se't desconnecta de l'espanyola, se't connecta a l'andorrana i t'has quedat sense.
15: Sí, sí.
14: Bueno, aquí tenim un truquillo...
9: Sense calés,
15: bàsicament, sense calés.
14: Sense calés, perquè a la mínima t'arriben 50 euros.
15: I connectat des de la Seu d'Urgell, que això es va explicar durant...
14: Sí, sí, el que passa...
2: Un atracament a mà armada.
14: Sí. Doncs aquí hi ha un truco que us explicaré, i a més és relativament econòmic. La majoria de telèfons, sobretot els nous, admeten el que es diu una eSIM. Una eSIM vol dir que és una targeta també SIM per al telèfon mòbil, però no és física, és virtual. Si aneu als ajustos del vostre telèfon i busqueu connexió i dades, el que ho tingui apareixerà el nom de la vostra SIM, de la vostra targeta, doncs Vodafone o Gestero, el que posi allà, i a sota hi ha un botonet que posa Añadir eSIM. Si el vostre telèfon posa Añadir eSIM, vol dir que permet afegir-li una targeta eSIM. Les targetes eSIM són molt, molt econòmiques per dia. Jo he anat a Andorra el cap de setmana passat, com us he dit, i m'ha costat 3 euros al dia. Llavors, 3x3, vaig estar 3 dies, 3x3, 9, amb 9 euros vaig tenir internet il·limitat durant el cap de setmana que vaig estar.
15: Il·limitat, és a dir, de dades, les que vulguis.
14: Sí, això, jo ara no diré marques i tal, però que busques al Google eSIM i poses el país que vagis, Andorra o Suïssa o el que vulguis anar, i t'apareixeran diverses marques que et posaran allà ofertes de 2,99, 3,99 euros al dia, internet il·limitat i llamades i no sé què. I allò que et donen és com si el teu telèfon tingués una SIM d'allà del país on vas. Llavors és una solució per no quedar-te sense connexió, vagis on vagis.
9: Està molt bé.
15: Només una reflexió final. Bueno, gràcies per aquests consells, perquè hi ha moltes coses que no
14: faltaria sabíem. Faltaria més.
15: Només una reflexió final. Avui, aquest matí, amb la Melero, he vist una periodista de Caracas que explicava que a Veneçuela s'han creat pàgines web amb informació que han fet voluntaris, al marge del govern. És a dir, que el govern, tota aquesta qüestió digital, no la tenia prevista. No sé si aquí preguntar-te si de moltes vegades ens omplim la boca de programes digitals i després la veritat, en casos d'emergència no estan ben preparats.
14: Saps què passa? Que sí que és cert que abans fer una pàgina web, doncs, ostres, havies de ser informàtic, havies de ser expert, tenies que tenir uns certs coneixements, i actualment qualsevol persona que tingui una miqueta d'afinitat tecnològica, una miqueta que li agradi la informàtica als ordinadors, amb qualsevol IA, pots muntar una pàgina web i amb el ChatGPT o el que sigui t'explica molt fàcilment com poder-la muntar i pujar-la al moment. Llavors això ara ja està molt a l'abast de tothom. qualsevol persona que vulgui ajudar, que vulgui muntar una pàgina web per poder informar, és molt senzill. És contratar un domini, penjar una pàgina web amb un matí i amb una mica de coneixements informàtics i una intel·ligència artificial que t'ajudi. És molt fàcil fer-ho. Jo entenc que és per això que hi ha hagut tant allau de pàgines web informatives al moment, perquè són fàcils de muntar.
15: Doncs sort que hi ha aquesta tecnologia i la pot fer servir la gent, perquè es veu que el govern avui anava una miqueta més lent. Toni, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
14: Al contrari, gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer contactar.
0: Bona tarda. Igualment, escolta, un aplaudiment perquè ens ha aclarit moltíssimes coses. Això de les algunes d'elles ja les hem incorporat al nostre mòbil.
5: Jo no en vull ni una d'alertes d'aquestes.
15: No, perquè vostè ara estava mirant tots el telèfon i vostè no...

0: La eSIM on la compres? Al país que vas o la pots portar tu?
1: No, l'eSIM la pots comprar ara mateix.
0: Aquí? I te la instal·les al país que vols.
1: I tu li dius els dies que estaràs fora i en el país en què estaràs, i quan arribes al país ja s'activa automàticament.
0: Això està molt bé.
1: Sí.
2: No, a mi no em vull explicar res de tot això, no, perquè m'atabalen, et fan perdre l'Oremus. Li va passar al Cosmer.
1: Ah, això és veritat.
0: Què li va passar?
2: T'ho va explicar tu, Serra, que ho va passar, pobret. Ho va passar tan malament, pobre. Escolta.
3: Vam anar al dentista amb la meva mare,
1: sí,
3: que li tocava. I estàvem al cotxe i comença a haver com una ambulància. Iu, iu, iu, iu. Alerta, alerta, no sé què. I vaig dir, papa, subi la ventanilla. I contixia, i això, i això, i això. Digo, ai, papa, deve ser la ràdio del cotxe o algo. Perquè pensaven que era una anomalia del cotxe. I començava a pitar. Digo, ostres, què serà? Però, ostres, després va començar a pitar el telèfon de la... Primer va començar a pitar el telèfon de la meva mare. Després el del meu pare i després el meu. Hòstia, a mi això no em fa gràcia. Apagat, perquè ja em feia molt mal al cap. Vaig a denunciar. Per buscar alertes hi ha un gran invent de fa molts anys que es diu ràdio. ¿Vale? Els telèfons mòbils de la gent no han de ficar el nas per res.
1: Pregunto, jo què sé, si hi ha una alerta d'una radiació, d'una cosa o algo químic que necessita...
3: Per això està la ràdio, per això està RAC1, per informar, coi. I per això està a la televisió. El meu telèfon és mi casa. I en mi casa entra quien yo quiero.
2: Muy bien, muy bien.
3: I si tinc el president de la Generalitat davant, li dic jo. Però tu què t'has creído? O sigui, entren sin permiso en tu casa. Aquí Pedro por su casa y hago lo que me da la gana. No, home, no. És mi casa. Tu quién eres para hackear mi teléfono móvil y hacerlo pitar?
2: Per això ja hi ha la ràdio, i tu ho has explicat ben clar. El que passa que aquí a la ràdio l'on més esteu que per xerrar com a calàndries, per dir bestieses, i no feu la feina que heu de fer, que és informar.
4: Doncs miri, parlant d'informar, hem estat informant del terratrèmol a Veneçuela, i ves per on avui també, Míriam Díaz, pràcticament amb la mateixa intensitat s'ha viscut un altre terratrèmol a un altre punt del món, que és el Japó.
5: Sí, de 7,2 de magnitud. Sí, la diferència és que allà doncs no hi ha hagut cap víctima mortal. S'ha registrat cap a 1:45 de la matinada, aproximadament mitja hora després del doble sisme de Veneçuela. Segons l'organisme doncs, que ho porta, l'epicentre s'ha localitzat davant la costa de la prefectura d'Iguate, una profunditat de 44 quilòmetres, tot i que també ha sacsejat lleument la ciutat de Tòquio. No ha estat necessari emetre ni alerta de tsunami, tot i que s'han suspès les classes en algunes escoles i algunes línies de tren bala doncs, han estat inhabilitades, però com dèiem, no hi ha hagut víctimes mortals. Sí que s'han reportat 8 ferits, cap d'ells han estat greu.
4: Doncs mira, coincidint amb els senyals horaris de les 5, crec que estem en disposició de parlar a aquesta hora amb el company del Via Lliure, el Blai Morell. Blai, bona tarda.
6: Bona tarda, Toni.
0: Hola.
4: O millor dit, bona nit, bona matinada al Japó, no?
6: Doncs sí, perquè ara són les 12, és mitjanit ara mateix aquí a Tòquio.
4: Doncs escolta, moltes gràcies per atendre la nostra trucada, tot i que estàs de
5: deus
4: vacances.
5: Deus estar al llit, no? Deus estar al llit ja, a punt de...
6: A punt. A puntet.
4: A veure, el Blai Morell, que... Quants dies portes pel Japó? Un parell, no? Com a molt?
6: Doncs mira, porto des de dimarts. Vaig arribar dimars aquí.
4: Des de dimarts. Sí. Bueno, si no fa dimecres, sí, un parell tres de dies.
6: Sí, un parell de dies, sí.
4: Avui has viscut el terratrèmol a la zona on estaves. A veure, com has viscut aquest terratrèmol i com ho ha viscut la població? 7,2 d'intensitat.
6: Això ha passat a 7:45 del matí. Estàvem a l'habitació, ens havíem llevat, ens estàvem vestint per anar cap a l'esmorzar, i jo he notat com si l'edifici s'estigués movent, de fet s'estava movent, i li dic a la meva dona, dic, escolta'm, aquí està passant alguna cosa, l'edifici es mou. I llavors, però es notava, eh? O sigui, no és allò que fos com a les pel·lícules, que veus que l'edifici torontolla, però sí que veus que hi ha un cert moviment. És un edifici de 11 plantes i llavors bueno, ha durat aproximadament un minut i al cap d'un minut ha parat.
0: Què heu fet, Blai?
6: No, ens hem quedat... Bueno, la primera reacció que tens quan veus que l'edifici s'està movent, dius, hòstia, em fotré a sota una taula per veure si, bueno, per allò com fan a les pel·lícules, clar, per exemple, que veus que la gent es fot a sota una taula. Nosaltres, la taula que tenim és una taula molt petita, no ens podem ficar sota, llavors ens hem quedat els dos quiets, no ens hem mogut, i quan ha parat tot, llavors és quan hem reaccionat, perquè en aquell moment és que pràcticament ni hem reaccionat, és a dir, Dolors, que s'està movent l'edifici, i ens hem quedat els dos quiets mirant-nos i esperant que allò parés, i quan ha parat, doncs llavors ja he dit, bueno, però és que escolta'm, aquí com si no hagués passat res, eh? Pessigolles. Pessigolles.
4: Heu rebut alguna alerta, alguna alarma, sigui al mòbil o a l'hotel, no sé, s'ha disparat alguna alarma, sí. o no s'ha dit res?
6: Zero. O sigui, nosaltres, jo no tinc l'aplicació que recomanen l'Agència de Turisme del Japó, que es diu Safety Tips, que recomana que te la baixis abans de venir, per si hi ha doncs, qualsevol alerta, doncs, terratrèmol o tsunami. Però nosaltres, el primer cop que vam venir sí que la teníem baixada, però aquest cop van dir, bueno, és igual, no caldrà.
0: Perfecte.
6: No caldrà. Però és que, a més, aquí hi ha... Nosaltres hem baixat a esmorzar al cap de res.
0: A peu, suposo.
6: No, que va, hem baixat amb l'ascensor.
2: Molt bé.
6: I hem baixat a baix... Hem baixat a esmorzar a la planta 2 i, escolta, la gent allà, com si ja et dic, com si no hagués passat res. T'ho prometo, com si no hagués passat res.
4: Però que estem parlant, perdoneu, digues, Blai, perdona.
6: No, que de fet, nosaltres quan hem sortit al carrer no hem vist ni cap alarma ni hem vist ningú que estigués parlant del terratrèmol. O sigui, aquí jo crec que es considera una cosa molt normal que passin aquestes coses. Clar, perquè, clar, a més, ja et dic, és el que t'he dit fa un moment, aquí són pessigolles. I mira que és 7,2. Recordem que el tsunami del 2011 va ser un 8,9 de magnitud. I va causar, em sembla, 20.000 morts, si no recordo malament.
4: Sí, és que
6: estem parlant de 7,2.
4: Sí, sí.
6: És
4: que el que s'ha registrat a Veneçuela és de 7,2 i després de 7,5. I hi ha tota una zona devastada. Per tant, és evident que el Japó és un país preparat per aquest tipus de terratrèmols.
6: Molt.
7: Però al bufet hi ha hagut alguna novetat? Hi ha hagut alguna cosa, algun aliment que faltés o algo? O tensió al bufet?
6: No, està tot correcte. Molt, a més, aquí al Japó són molt atents, tots els treballadors, i tota l'estona és arigato gozaimasu, arigato gozaimasu, donant les gràcies per tot. I certament ja et dic, és que no, quan hem sortit al carrer, no hem dit res. Després sí que és cert que quan tu mires els diaris digitals d'aquí del Japó, la majoria d'ells obren amb la notícia del terratrèmol, però a televisió no he pogut veure-la. Però sí que en les notícies sí que l'han recollit. Però vaja, aquí el que sí que passa és que tots els edificis, especialment els de nova construcció, ja els fan pensant en aquesta possibilitat que hi hagi terratrèmols. De fet, aquí a Tòquio, els grans edificis, els gratacels, han crescut moltíssim en número en els últims anys, perquè s'està guanyant molt de terreny, perquè bueno, necessiten vivendes, necessiten oficines, i hi ha edificis enormes, 20 i pico, 30 plantes, que és el més normal avui dia, especialment a la zona aquesta on estem, a l'hotel on estem allotjats, és el 2024, o sigui que té poc més de 2 anys, però està absolutament preparat, és un edifici d'11 plantes, però ja us dic que està absolutament preparat, perquè hem notat una mica la tremolor, però tampoc ha sigut una cosa molt, molt exagerada.
5: Però sí que hi ha un... no sé si us han informat, hi ha algun protocol que cal seguir en cas de terratrèmol. També se us aconsella, no?, a la gent que veniu de fora, registrar-vos, portar una motxilla amb 4 coses per si de cas, no?
6: No, aviam, lo de la motxilla sí que quan tu surts, però és lo normal, tu vas amb el teu carregador, el teu mòbil, una ampolla d'aigua, perquè bueno, aquí a més és un país on en aquesta època, a partir del mes de juny, ja comença a fer calor. El que passa és que també és cert que avui ha començat a ploure i es preveu que els propers dies hi hagi pluja, fins i tot es parla, i sentit que hi haurà un tifó.
7: Truquem-lo cada dia. Potser, jo vull saber què passa dia a dia en aquest viatge.
4: Ara, però perdoneu, però jo quan l'any passat vaig estar a la Xina i vaig viure un tifó, i també el vam viure com el més normal, eh? Bueno. No hi va haver...
6: Sí.
4: O sigui, no... saps? Havies d'anar amb compte, segons quins llocs els tancaven, perquè hi havia el tifó, però tampoc va generar allò grans estralls al tifó.
2: Com si no passés res.
4: Bueno, són països, diguéssim, preparats. No?
7: Vull dir que... Després d'un terratrèmol i un tifó, Blai, què més et pots esperar? Godzilla?

0: L'ascensor funcionava. De fet, a l'hotel dius, hosti, com a mínim que et truquin a l'habitació... Que... No, no, res, zero. Jo, dic, o sigui, jo crec que avui aquí estan absolutament acostumats a aquest tipus de coses i no hi pensen amb això, o sigui... No, no, no.
1: Però doncs, bueno. Blai Morell, que ho disfrutis al màxim i...
0: Gràcies.
1: I una abraçada molt forta i agrair-te molt que t'hagis esperat fins a les 12 de la nit a parlar amb nosaltres. Moltes
2: bones
1: gràcies, d'acord.
0: Ha estat un plaer, Toni.
1: Gràcies, Blai. Gràcies. Vinga, bona nit. Bona nit.
0: Una abraçada. Bona nit.
1: Bueno, hem tingut el contrast del que, amb la mateixa magnitud, com es viu a Veneçuela i com es viu al Japó. Gràcies, Míriam Díaz. Fem una pausa i tot seguit Jordi Claret en repassa l'actualitat del dia. I després, a les 5, parlarem amb una periodista que les ha vist de tots colors i que, ves per on, doncs ha decidit que plega, que es jubila. I jo pensava, dic, bueno, deu tenir... Deu estar en edat de jubilació. Doncs he estat repassant i no. Ves per on l'agafa fins i tot abans que per allà et toqui. En fi, en parlem tot seguit amb l'Anna Bosch, periodista de Ràdio Televisió Espanyola. Digue'm.
2: Us volia donar una dada que la trobo interessant, que ens escriu una geòloga que es diu Cristina Güera, que diu: teniu raó que el Japó estan infinitament millor preparats, però s'ha de dir també que el terratrèmol de Veneçuela ha sigut superficial a uns 10-12 quilòmetres de profunditat, que ja de per si afecta es veu molt més que el del Japó, que ha sigut a 40 de profunditat. O sigui que és interessant,
1: doncs,
2: també.
1: Doncs també agrair aquesta dada. Ara tornem.
3: RAC1. Hola, sabies que les residències per a gent gran i els apartaments Vallesol també pots gaudir d'una estada d'estiu? Sí, i a més t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè continuem descobrint la vida. Disposem de 4 centres a Barcelona. Reserva ara la teva estada al 900 24 24 25 o a vallesol.es.
4: Aquest festival grec arriba al retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
5: Protagonitzada per Àngels Bunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
4: A partir del 30 de juny al Teatre Romea. El retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
6: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
9: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
8: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
10: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
11: Aquest festival grec arriba a la Villarroel. Primera llei de Newton. La nova obra d'Eu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
10: Un institut d'alta complexitat. Un sistema injust. Una decisió que ho canviarà tot.
11: Primera llei de Newton. Quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
10: A partir de l'1 de juliol, a la Villarroel. Entrades ja a la venda.
12: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
13: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
14: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
15: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
16: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
15: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
16: a Android Auto
15: i a Apple CarPlay.
16: Tots els podcasts de RAC1.
15: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
16: Noves funcionalitats premium.
15: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
16: Fàcil, intuïtiva i renovada.
15: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.

0: Doncs vinga, saludarem ràpidament el Jordi Claret. Jordi, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I el Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Amb els esports, comencem parlant dels Estats Units que es comprometen a ajudar en les tasques de rescat a Venezuela.
1: Sí, ho ha aclarit el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, que ha assegurat que ja s'estan mobilitzant unitats. El doble terratrèmol, amb només 39 segons de diferència, ha sacsejat el país i ha fet miques molts edificis. Per això Rubio diu que la prioritat és trobar el màxim de persones en vida sota les runes.
3: Estem desplegant equips de recerca i també de rescat ara mateix provinents de Virgínia i de Los Angeles i n'afegirem més de seguida. L'objectiu és trobar les persones atrapades sota la runa i per això necessitem material per excavar. A més, el Departament de Guerra desplegarà recursos a l'aeroport que està molt malmès i també ajudarem amb imatges aèries, especialment a les zones de costa on tenen menys visibilitat de la tragèdia.
1: Els dos terratrèmols de magnitud 7.2 i 7.5 han deixat de moment 164 morts i gairebé un miler de ferits, però encara hi ha centenars de desapareguts i la xifra real de morts podria créixer molt. Per cert, que el Vaticà també s'ha mobilitzat per enviar 100.000 euros d'ajuda humanitària a Venezuela. El papa Lleó XIV ha confirmat que està en contacte amb l'Església d'allà pel que necessitin. Sobre el terreny, la situació continua sent molt complicada. Des que ha sortit el sol, a les 12 del migdia hora catalana, s'han intensificat les tasques de rescat. Això també està saturant els hospitals, que en alguns casos també han rebut les conseqüències dels terratrèmols. N'han parlat al versió RAC1 fa uns moments la paramèdica dels serveis d'emergència de Venezuela, Nicolé Mujica, i el secretari general del Col·legi de Periodistes a Caracas, l'Edgar Cárdenas.
4: Se vio bastante afectado por el terremoto. La parte de los quirófanos se rompieron las tuberías, hay muchas grietas, evacuaron a los pacientes, realmente que estuvo complicada la situación anoche.
5: En algunos hospitales, por supuesto, están abarrotados por la presencia de personas que requieren de asistencia médica, pero también hay que recordar que en Venezuela la situación del sistema de salud no es tan de óptima calidad y, por supuesto, atender una situación como esta se hace mucho más complicado.
1: Les zones més afectades són la ciutat costanera de La Guaira i la capital, Caracas. A casa nostra, Esquerra Republicana demana al Parlament que els diners que han perdut els docents per les últimes vagues s'inverteixin en millorar les escoles. La formació ha registrat una proposta de resolució que, a més, també demana que es publiqui en menys de 3 mesos la quantitat total del sou que s'ha descomptat. L'objectiu, asseguren, és que aquests diners no es facin servir en altres departaments i es quedin per millorar el sector educatiu. I un apunt perquè Ryanair deixarà de cobrar a les famílies que vulguin seure juntes a l'avió. La decisió arriba després que l'Autoritat de Competència i de Mercats del Regne Unit obrís una investigació per determinar si aquest recàrrec vulnerava la normativa de protecció dels consumidors. Fins ara, la companyia obligava almenys a un adult a pagar una reserva del seient per viatjar al costat dels menors d'entre 2 i 11 anys. Amb el nou sistema, els seients s'assignaran gratuïtament després del check-in, tot i que probablement acabaran a les últimes fileres de l'avió.
2: I els esports, avui quedaran definits els grups D, E i F del Mundial de Futbol. Començaran la jornada els del grup E a les 10, l'Equador, Alemanya i Curaçao, Costa d'Ivori. A la 1 de la matinada, l'F amb el Tunísia, Països Baixos i el Japó, Suècia. I a les 4, el D amb els Estats Units, Turquia i el Paraguai, Austràlia. Això hores després que es tanqués aquesta primera fase, els grups A, B i C liderats per Mèxic, Suïssa i el Brasil. De fet, ja tenim confirmat el primer duel de setzents que jugaran Sud-àfrica i el Canadà aquest diumenge a Los Angeles. Fora del Mundial, el Barça ha posat a la venda aquest matí el passi de la propera temporada a l'Spotify Camp Nou, de moment només pels que van ser abonats la temporada passada. Aquest període de compra s'acabarà dimecres que ve, 1 de juliol, tot plegat el dia que el Girona ha confirmat el campió de la Premier, l'Arsenal, com a rival de la propera edició del trofeu Costa Brava, que es disputarà el dissabte 1 d'agost a les 8 de la tarda i a Montilivi. El club gironí també ha fet oficial l'adeu del porter i capità Juan Carlos després de 7 temporades a l'entitat. I més enllà del futbol, avui es torna pel futbol sala, que té la segona oportunitat per proclamar-se campió si guanya el quart partit de la sèrie a la pista del Pozo Murcia a partir de 8:15.
1: I el temps avui ja no s'ha arribat als 40 graus, però la calor continua sent molt intensa per l'època i el termòmetre ha arribat als 38 graus al Pla de Lleida. A aquesta hora ens movem en general entre els 30 i els 35 graus i aquesta nit tornarà a ser tropical a la costa i en alguns punts de l'interior. Tant demà com el cap de setmana es mantindrà el domini del sol i l'ambient de ple estiu, però diumenge descarregaran alguns xàfecs i tronades de tarda al Pirineu i Prepirineu.

0: Va, abans de parlar amb l'Anna Bosch, va, treu unes olives per cada bé.
1: Escolta, les olives, la gent que us agrada el futbol, en mengeu, no?, quan
2: sí,
1: us mireu els partits.
2: Sí,
1: doncs es veu que diuen que les seleccions tenen el seu 11 de gala preparat, però és que l'Espanyola també, amb el número 4, Jalapeño, amb el 22, Saitó, amb el 7, les Gildes, per exemple.
2: També.
1: I amb el número 1, perdó. És el nou fitxatge que arriba per revolucionar els aperitius, que és l'anxova d'on? De l'Escala, senyor ara. Marcelí. Els dies de futbol no poden faltar els amics i ara que ve el bon temps tampoc poden faltar les olives. L'Espanyola, perquè sense l'Espanyola no hi ha aperitiu.
3: Versió RAC 1.
4: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts, continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
3: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
0: La periodista Anna Bosch s'acomiada de la televisió després de gairebé, atenció, 40 anys com a referent de la informació internacional a Ràdio Televisió Espanyola. La reportera tanca la seva etapa a l'ens públic després de ser corresponsal a Moscou, Washington i Londres. També de treballar a la Dos Notícies, a programes com Informe Semanal, En Portada, i col·laborar, entre d'altres programes, al Cafè d'Idees, on precisament Gemma Nierga va anunciar la seva marxa, això va fa 4 dies, en un moment que va generar un grapat d'emocions.
5: Totes aquestes eleccions no les podrem comentar amb l'Anna Bosch perquè resulta que l'Anna es jubila. A mi se'm trenca el cor, em fa tanta pena que l'Anna ahir ens advertís, digués, segurament és l'últim dia que em veieu en aquest plató.
6: Jo ja ho he dit una vegada en públic i ara ho vull recordar, i és agrair-te a tu, Gemma, i a tot l'equip que heu comptat amb mi des de la primera temporada i perquè això m'ha permès tornar a fer periodisme en català, que era una cosa que enyorava llavors. Us ho agraeixo molt i, de veritat, moltes gràcies a l'equip perquè ha estat un plaer aquests 6 anys treballar amb vosaltres i, de veritat, que no m'ho esperava. I ara sóc una bleda i em fareu plorar. Però s'ha acabat.
0: Anna Bosch, bona tarda.
7: Molt bona tarda.
0: Bona tarda. Ja t'ho has pensat bé, això? Ja t'ho has pensat bé?
7: M'ho he pensat bé. M'ho he pensat. El que passa que quan arriba el moment i et fan ensarronades d'aquest tipus, doncs...
0: Ah, això vol dir que deixes la porta, com et deia la Gemma, que t'ho repensis o no?
7: No, a veure, repensar-m'ho no. Saps què passa? Que Televisió Espanyola no admet mitges tintes. És o tot o res.
0: Yeah.
7: O ja estàs el dia a dia bregant, com porto bregant des de fa, tu deies ara, 40 anys... o fora. I la veritat és que ara tinc ganes de baixar el ritme. Si sorgeix l'oportunitat, doncs, de continuar ensenyant la puteta i fer algunes coses que tenen a veure amb el periodisme, ho continuaré fent. Però per una sèrie de raons vitals necessito amb bé molt de gust baixar el ritme.
0: Tu ja feia dies, bueno, més que dies, fa temps, que anaves expressant les ganes de prejubilar-te. Per què aquesta... Perquè, clar, tens una edat que encara no estàs per... no has arribat allò al llindar de la jubilació obligada, sinó que l'has avançat una mica Ja has decidit...
7: L'he avançada el que em permet la llei, sí, sí. D'acord amb els anys cotitzats, a finals de mes en faig 63, és el que em permet la llei i m'hi he acollit. I aquestes ganes és el que et deien, no? Vull dir, tots evolucionem i hi ha el model, allò de morir con las botas puestas, no? Com la pel·lícula.
0: Sí, sí.
7: Que és el que fan la majoria de col·legues, per exemple, als Estats Units. Estan amb 80 anys allà i estan encara van als huracans i aquestes coses, ara que parlem de desastres naturals. I hi ha un model que és, a veure, ja he aconseguit una sèrie de coses, ja he fet una sèrie de coses, he dedicat gairebé el 90% del meu dia a dia durant molts anys a la feina, ara em ve de gust invertir els termes, no? Ara em ve de gust, ara que encara sóc jove, no? En un sentit, perquè l'esperança de vida és llarga i la qualitat de vida ara és millor, doncs tenir més temps per mi, que és una cosa que no he tingut mai, més temps per mi i temps per la meva família. Pensa que jo els meus pares, des de fa 36 anys, que els veig només quan vinc de visita. I crec que tinc la sort de tenir encara els pares i crec que es mereixen, doncs, que em vegin una mica més sovint.
0: Mm-hmm. És totalment lícit. L'únic que trobarem a faltar, tal com deies, aquests fenòmens d'aquests professionals que, com deies tu, morir con les botes puertas, puestas, aquí a Catalunya i a Espanya també ho hem viscut. Hi ha professionals que, escolta, tenim a...
2: No, quin mal hi ha, que no està bé.
0: Tenim a Josep Cuní, que amb 72, 73 anys encara feia el darrer programa Ràdio Nacional al Matí.
7: Sí, sí, sí, exacte.
0: Tenim a la Júlia Otero, que en té 67 i està al cap de setmana. Sí. És a dir, que hi ha gent que, bueno, té aquesta... Jo, deixa'm dir-te, Anna, que jo soc del teu club. Sí. Jo ja fa temps que vaig parlar amb el gestor i li vaig dir...
2: Ara li estàs fent una enveja.
0: Ves-m'ho mirant, perquè jo, a la que es vegi ja la possibilitat de tocar el 2, t'ho juro que tocaré el 2, però pel que dius tu, per l'opció de poder fer d'altres coses. Perquè la vida està plena de coses interessantíssimes.
7: Exacte. És que algunes feines, algun tipus de feina en aquest ofici, com és el teu, de tu, un programa d'aquests llargs a diari, o estar a disposició, que era el meu cas, no? Que hi ha un terratrèmol aquí, cap aquí, que hi ha un atemptat allà, corre cap allà, que hi ha un no sé què, corre cap allà. Quan estàs així, diguéssim que no pots desconnectar mai i que estàs sempre a punt per engegar, arriba un moment... Jo, com a mínim, que dius, baixa la pistonada, perquè si no, si continues així fins al màxim, fins al 67 o fins al 70 o més enllà, quan gaudiràs de la vida? Uh-huh. Quan podràs passejar per la platja entre setmana i no el cap de setmana? Quan podràs anar a veure museus entre setmana al matí quan no està petat de gent, no? O això, quan podràs estar petant la xerrada tranquil·lament? Quan ho faràs? No ho has fet mai. Potser que ho provis, no? Abans que no siguis ja molt lleiona i clar...
0: No, és que penso igual que tu, igual, o sigui, penso igual que tu. És allò que sempre vas amb pressa, trobes algú, bueno, fem un cafè i li dius, no puc perquè he d'anar a la feina. Mm-hmm. Doncs Ivan ho fa igual. Escolta, de tota perquè has estat a molts llocs, ara en parlarem amb l'Ester Muñoz. Ester, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Que has estat de corresponsal. Algun terratrèmol també has viscut, no?
7: N'he viscut un parell. El primer, una experiència semblant a la que el Blai explicava abans, perquè va ser el Japó. Jo hi vaig anar, i abans em vaig informar, i la mitjana era d'un terratrèmol cada 15 dies. I jo ja anava just dues setmanes i vaig dir, ja ho veig a venir, me'n tocarà un. Uh-huh. I efectivament, no sé si va ser el primer o el segon dia de ser a Tòquio, que va enganxar un. I clar, jo m'havia ficat ja al llit, estava mig endormida, i es mou el llit, i allò que penses... Ai, qui t'està fent la conya de moure't al llit? I de cop i volta dic, espera, un momentet, que estàs sol aquí, ningú no t'està movent al llit, que tu estàs sol aquí. I llavors me'n vaig al lavabo i veig que la tovallola doncs corre d'un cantó cap a l'altre com si fos un barco, no? La sensació d'estar amb un vaixell. I llavors vaig baixar a córrer, vaig posar la tele, no en tenia res, però sí que veia 5,5 i vermell i la zona on havia estat i tal. Baixo corrents totes les escales i quan arribo baix eren aquests hotels que tenen piano bar i tal, i estaven els japonesos allà doncs prens el seu còctel, escoltant el que te tocava.
1: Tan tranquils.
7: I jo, amb el pijama, m'entens? Amb el pijama allà, amb un complexe de... Ai, has fet aquí ben bé i tal, i torna't en cap amunt. I l'últim va ser a Matrice, a Itàlia, quan va haver-hi em sembla que va ser el 2016, el terratrèmol que va deixar res, o sigui, va destruir completament aquesta ciutat de muntanya, a Matrice, i llavors, clar, no vaig ser el terratrèmol gruixut que va anorrear tot, però hi vaig ser just el dia del terratrèmol, que va ser de matinada, jo vaig arribar-hi a la tarda. I clar, durant uns quants dies hi havia el que en diuen rèpliques. I impressiona molt que tu estàs allà al carrer i tot tremola, perquè també la primera vegada, me'n recordo que estava just a punt d'entrar en directe al telediario i estic allò allà preparada amb el micro, amb els auriculars perquè em fessin la pregunta, mirant a càmera, i noto que tremola el terra. I fixa't tu, curvenita que sóc, que el meu primer pensament vaig dir, hosti, això és el metro, passa el metro per sota. I clar, després dius, Bosc, ets a la muntanya, aquí no hi ha metro.
0: Aquí no hi ha metro.
7: No? Aquí no hi ha metro. Això ha estat una altra cosa. I la veritat és que impressiona, no? Perquè a més et donen consells, que vagis pel mig del carrer, perquè que no t'acostis a les parets de les cases, perquè pot haver-hi, et poden caure rajoles dels balcons o trossos de ciment de la paret, i la gent que, diguéssim, ja està acostumada o que viu sabent que això pot passar, ràpidament et donen consells i no facis això i no facis aquí. Després passen coses d'aquelles que, clar, tu vas per un lloc que no coneixes i dus el teu mapa, sigui en paper, el teu mapa de carretera, sigui en paper o sigui a Google. Però clar, llavors arribes a un lloc i veus que el pont s'ha enfonsat. Dius, malament, per aquesta carretera no hi podem anar. I
0: clar,
7: coses d'aquestes.
0: Sí. Clar, són coses que no hi penses, no? Que has d'anar improvisant la ruta per on arribar al lloc on has d'anar-hi.
7: I el que més em va impressionar d'aquest va ser un terratrèmol de matinada, i clar, tothom estava dormint. I llavors les cases que havien quedat desfetes s'havien ensorrat els sostres i, per tant, veies com estava la casa per dintre. Llavors que veies sostres damunt del llit. I això t'impressiona molt, no? Perquè et poses al lloc d'aquella gent, diu, hosti, tu, que ets al llit i et cau el sostre a sobre.
0: Amb l'Anna Bosch farem un recorregut a algunes de les seves corresponsalies. Començarem aquest viatge per Londres, perquè ara, fa pocs dies es van fer els 10 anys del referèndum del Brexit. Tu vas ser corresponsal de Televisió Espanyola a Londres fins 4 anys abans, des del 2009 al 2012. En aquella època, aquells anys que tu vas viure, ja hi havia aquest delit, aquesta aspiració a que es portés a terme el Brexit, tot i perquè 10 anys després, del que es deia i del que es va prometre, poca cosa, no? No sé com vas viure tu aquest trencament amb la Unió Europea.
7: A veure, hi ha un sector del Partit Conservador, hi ha un sector que és, en diuen euroscèptic, però n'hi ha que són realment i directament euròfobs, o sigui, que parlen amb una ràbia, amb un menyspreu, amb un odi de la Unió Europea com que fos la mare de tots els mals que tenien, hi havia aquest sector. Però, diguéssim, que no era un sentiment majoritari pel carrer. Vull dir, la gent no anava pel carrer demanant que hi hagués un referèndum per sortir de la Unió Europea. El que passa que hi havia un sector, ja et dic, el sector més radical del Partit Conservador, que pim-pam, pim-pam, pim-pam, pim-pam, cada dia, i portaven 40 anys cada any. Junt amb ells tenien d'aliats allò que allà se'n diu la premsa tabloide, no? Que és la premsa sensacionalista, no? Que també dient mentides, però vull dir, i prohibiran que els plàtans es venguin grapats, no? com a grapats, i dius, però d'on han tret això? D'on s'han empescat això? I la gent s'ho creia, deia, però escolta, però si és tan fàcil com anar al supermercat i veurà que continuen venent els plàtans agrapats, que no van per unitats. Llavors, era tota aquesta barreja. Més el fenomen del populista aquest xenòfob estrambòtic, que és Nigel Farage, que tenia un partit que es deia Independència del Regne Unit i que només tenia un punt programàtic, que era sortir de la Unió Europea, sortir de la Unió Europea, sortir de la Unió Europea. Però no hi havia allò que se'n diu un clamor popular, m'entens? Vull dir, perquè a més, entre altres coses, estàvem en plena crisi de les hipoteques, retallades, igual que n'hi va haver aquí, n'hi va haver tot arreu, unes retallades del govern Cameron. Què passa? Que Cameron, que havia permès a Escòcia tenir el referèndum d'independència, i va sortir continuar el Regne Unit, van perdre els independentistes. Cameron, si em permeteu una expressió així
0: home,
7: una miqueta
0: col·loquial... Home, si ja no t'ho permetem ara, quan te l'ho hem de permetre?
7: Doncs es va pensar que tenia la flor al cul i que podia continuar jugant a la ruleta, que li sortiria sempre bé. I perquè així ho va dir en els altres líders europeus a Brussel·les, quan li deien, però què has fotut? Has convocat un referèndum? I si surt sortir ell? No, home, no. Acabo de guanyar el d'Escòcia, guanyaré també aquest. I ves per on? No el va guanyar, perquè el que volia Cameron, que diguéssim era del sector centrista, més moderat, i que mai no el van acceptar amb aquest sector més a la dreta del Partit Conservador, ell el que volia era calmar els que el criticaven, no? Vale, estan aquí emprenyant cada dia amb això de la Unió Europea, convoco un referèndum, el guanyaré, igual que he guanyat el d'Escòcia, i s'ha acabat, ja ningú no em qüestiona. Però quan poses les urnes mai no saps què passarà. I en aquest cas, doncs, se li va acabar la fortuna i l'endemà mateix, el dia de Sant Joan, va haver de dimitir David Cameron i des de llavors que no se'n surten. Vull dir,
0: bueno, la prova la tenim...
7: Ara acaba de dimitir el sisè primer ministre en 10 anys.
0: Sí, és el que anava a dir, que la celeritat de dimissions dels primers ministres van encadenades. Bueno, amb l'Ester ara aprofundirem amb la teva corresponsalia als Estats Units.
1: Sí. Exacte.
0: Que també, en fi, en podem extreure conclusions del moment en el que estem.
1: Sí, perquè després de Londres, Anna, l'any 2013 t'incorpores a l'àrea d'internacional dels informatius de Televisió Espanyola. Al desembre del 2018 t'envien com a enviada especial per cobrir les eleccions presidencials d'Estats Units i posteriorment va seguir les de 2020. Volia saber, Anna, què et sembla a tu aquest acord preliminar de pau que Trump va signar la setmana passada amb l'Iran. Si bàsicament creus que aquest serà el final definitiu del conflicte o no?
7: A veure, hi ha dues coses. Una, hi ha una part d'aquest, que em diuen oficialment memoràndum d'acord, d'aquest preacord, podríem dir, hi ha una part que és, com diuen en castellà, per este viaje no hacía falta alforjas, no? Perquè la primera part és restablir el trànsit per l'estret d'Hormuz. Diu, no, però si això ja ho teníem abans que comencéssiu a bombardejar. L'altre és deixar de bombardejar l'Iran. Bé, és que ja ho teníem, això, el 27 fins al 27 de febrer, no? O sigui, hi ha una part d'aquest acord, la primera part, que és tornar on estàvem el 27 de febrer, és a dir, abans que els Estats Units i Israel comencessin a bombardejar. L'altra part és la complexa. L'altra part és la complexa perquè és la d'aconseguir que realment l'Iran, el govern de l'Iran, es comprometi a no tenir l'arma nuclear i que els Estats Units i que Israel s'ho creguin. I llavors aquí entrarà la disputa eterna de veure si aquest acord, que al final, si s'aconsegueix, si aquest acord serà millor o no que l'acord que vam aconseguir, i dic vam aconseguir perquè hi va participar la Unió Europea el 2015, quan als Estats Units manava Barack Obama. Llavors ja es va arribar a un acord perquè l'Iran no produís, no tingués armament nuclear. Però, és clar, Donald Trump arriba al gener del 2017 i ell no pot suportar que una cosa que ha fet l'Obama tiri endavant i no ho respecta, se'n surt. I llavors, pel que sabem fins ara, no hi ha res que sigui molt millor o que doni moltes més garanties del que donava aquell acord del 2015, i a diferència de llavors, que no hi va haver guerra, ara hi ha hagut una guerra, amb la qual cosa, evidentment, hi ha hagut morts, hi ha hagut destrucció. 3. L'Iran ha descobert i ha constatat que té una gran arma, no té un exèrcit tan potent com els dels Estats Units, però té una arma geogràfica, i és que té la clau de l'estret d'Hormuz i ens pot provocar a tot el món una crisi energètica i econòmica com la que ha provocat ara. I Tot indica que dintre de l'Iran no només no ha caigut el règim dels ayatollahs, que és una de les coses que perseguia Donald Trump, sinó que ha estat enfortit, que ara és un règim fins i tot molt més repressiu que no ho era fins al 28 de febrer. Per tant, i després hi ha l'altre factor, que és Israel. Tenim ja prou dades per saber que va ser Israel, que va ser el primer ministre Netanyahu qui va convèncer Donald Trump per anar a aquesta guerra, per bombardejar l'Iran, que és una cosa que pretenia Netanyahu des de fa 30 anys i no havia mai topat amb cap president que ho acceptés. Resulta que Donald Trump sí ho ha acceptat i s'ha anat a la guerra amb ell, però ara Israel diu que el que faci els Estats Units, els acords que arribi als Estats Units, no li incumbeixen, no l'afecten, i que ells seguiran atacant el Líban. Per tant, hi ha massa incògnites, però no sembla que aquesta operació, que aquesta guerra, la Casa Blanca l'hagi plantejada prou bé i prou assessorada de les conseqüències que podria tenir.
0: De les teves corresponsalies, és a dir, ara parlàvem del teu punt de vista del que ha fet, en aquest cas, del mandat de Donald Trump, també vas estar a Moscou. Quina t'ha sorprès més amb el pas del temps? És a dir, el que ha passat als Estats Units o la deriva que ha pres, per exemple, Vladimir Putin a Rússia?
7: A veure, per desgràcia dels russos, Rússia no diré que sigui un país sense remei, però Rússia no ha conegut mai un règim veritablement democràtic. Perquè quan semblava que el podia tenir, que va ser quan va caure la Unió Soviètica el desembre del 91 i els anys de Boris Yeltsin,
0: sí,
7: el que va haver-hi va ser un desgavell. Allò era un orgue de gats. Era un campi qui pugui, i els qui millor van campar van ser els que estaven al voltant del poder, que es van fer amb el control de tota la indústria energètica, del petroli, del gas, els grans milionaris, i la resta de la gent morts de gana. Vull dir-te que no va ser ni una democràcia ni un capitalisme com el que estem acostumats nosaltres. Sí que és cert que dintre d'aquell desgavell que jo vaig viure, l'única part positiva, o una de les parts positives, és que probablement va ser els anys que va haver-hi més llibertat de premsa i més llibertat d'expressió, probablement fruit senzillament del desgavell, de que ningú no ho controlava, no? Però dintre d'aquesta manca de tradició democràtica, diguéssim que l'evolució de Vladimir Putin sorprèn, però entra dintre dels càlculs possibles, no? Que és aquesta pulsió autoritària de règim vertical, ja fos amb els SARS, fos amb el Partit Comunista, o ara amb Boris Yeltsin. Ara, personalment, jo crec que tots aquells que hem viscut als Estats Units i que, per tant, a més de la seva cara més fosca, més negativa, més injusta, hem apreciat també els valors positius d'una societat civil molt forta, molt organitzada, d'una llibertat de premsa i d'una llibertat d'expressió com a valor suprem, el xoc de l'evolució i del trencament que suposa amb tota la pròpia tradició democràtica d'Estats Units que suposa Donald Trump, jo crec que en aquest sentit és el que més ens té, i parlo en plural perquè som molts que sovint ho parlem, que ens té en estat de xoc, no? Dius, però és que és un sistema que justament va néixer, ara es faran dissabte en 8, es faran 250 sí. anys de la independència, un sistema que neix per evitar que hi torni a haver un rei, com era el rei d'Anglaterra quan eren colònies, ara resulta que tenen un senyor que vol ser rei i que actua com un rei, però no un rei constitucional, un rei d'una democràcia parlamentària, sinó que vol comportar-se i vol poder manar com un rei absolutista. I en aquest sentit, sí que possiblement em produeix més xoc que no pas l'evolució de Vladimir Putin, perquè, per així dir-ho, en el cas dels Estats Units, No estava previst. No era una de les possibilitats.
1: Uh-huh. Anna, aquests dies Putin ha acusat també els països de l'OTAN de preparar-se per una guerra contra el seu país. De fet, el president rus ha assegurat que aquesta amenaça obliga Moscou a prendre mesures que després els països occidentals projecten com una agressió. De fet, tu l'any 2000 ja destacaves en una de les teves cròniques que una de les incògnites que envoltava Putin era el futur de les seves relacions internacionals.
8: Otra de las incógnitas del presidente Putin es el futuro de las relaciones internacionales. La enseñanza de la guerra de Chechenia es que Moscú pone por encima de las críticas exteriores sus intereses estratégicos. Las visitas del primer ministro británico Tony Blair, el secretario general de la OTAN y la secretaria de Estado norteamericana, cuando Putin era aún presidente en funciones, se han interpretado aquí en Rusia como un respaldo internacional. Pero todos, dentro y fuera de Rusia, siguen preguntándose quién es Vladimir Vladimirovich Putin y, sobre todo, qué hará.
1: ¿On creus que és capaç d'arribar Putin, Anna?
7: Doncs aquesta és una de les preguntes eternes, perquè en Vladimir Putin ha passat darrerament, aquests darrers anys, des de la invasió total d'Ucraïna, una cosa que ens està passant amb Donald Trump, que dius, no s'atrevirà a fer això, i ho fa. Dius, no crec que arribi tan lluny, i arriba. Jo recordo perfectament dos, tres dies abans de la invasió d'Ucraïna, que canviés els tancs, allò, una invasió amb tota regla com les guerres del segle XX i del segle XIX, recordo que un analista rus, molt respectat, l'estava escoltant en una videoconferència que va fer, i ell deia, com que ja hi havia, feia setmanes que estaven fent maniobres militars a la frontera entre Bielorússia i Rússia, i hi havia moltíssims tancs i molts militars allà destacats, deia, a veure, una invasió a gran escala, no. Potser, no sé què, potser, no, però no, una invasió a gran escala, no. Vull dir-te, i en canvi, va llançar una invasió a gran escala. I n'hi ha hagut més d'aquestes. Llavors, ara, per exemple, i com que Donald Trump també és el mateix, no s'atrevirà a fer això, això no hi ha cap president que ho hagi fet, això, Estats Units és una cosa allò sagrada, que ningú no s'ho salta, i va Trump i s'ho salta, llavors tenim el dubte, i l'arma, l'amenaça amb què tots dos, tant Trump com Vladimir Putin, juguen retòricament, sempre és recordar-nos que tenen arsenal nuclear. No? Són les dues grans potències atòmiques. Uh-huh. I, per cert, els Estats Units, els únics que l'han fet a servir, el Japó. I, clar, tu vols creure que és només una amenaça retòrica, no? Que ens ho recorden per espantar-nos i per espantar-se entre ells, però que no ho faran. Però, clar, et queda aquell percentatge petit de possibilitat de dir, i si ho fan? Perquè, clar, hem descobert ara, amb la guerra d'Ucraïna, que parlen d'accions nuclears de baixa intensitat. I dius, sí, de baixa intensitat, però nuclear, m'entens? Vull dir-te,
0: i veurem de quina intensitat, no?
7: Exacte, no? Això em fa molta por.
0: Sí, és que és així.
7: De fet, el que deia, només una cosa molt breu. Una cosa, el que deia l'Ester, no?, de que nosaltres som nosaltres els agressors. Aquest és el discurs que porta fent Putin de sempre, i és l'argument fonamental pel qual va envair Ucraïna, perquè, segons ell, la invasió d'Ucraïna no és una invasió, és una operació defensiva, perquè som nosaltres els que estem encerclant i amenaçant Rússia.
0: Estaria, parlaríem molt de la política internacional amb l'Anna Bosch, però jo et volia preguntar com la teva deriva professional, com s'encarrila el que és la política internacional? perquè tu havies fet política local, havia fet coses, actualitat local...
7: Sí, vaig començar fent cultura, vaig començar a la ràdio fent magazins. Fent magazins
1: d'entreteniment. Amb el Salvador Escamilla, oi?
7: Home, Salvador Escamilla és la persona que em va oferir un micro per primera vegada, allò per fer pràctiques, allò de... Quina hora és, Anna? Quina hora és? I el que, a més, em va encarrilar, em va dir, mira, a tal lloc hi ha una empresa nova de ràdio que es diu Antena 3, que ha començat a Madrid i ara obrirà uns estudis aquí a Barcelona i fan proves. Vés-hi, Anna, que tu tens una veu. I vull dir-te que jo li dec a Salvador Escamilla haver començat a la ràdio, haver-me posat davant d'un micro i descobrir que hi tenia un futur. Però, efectivament, vaig començar fent magazins, després vaig passar a fer informació, però era fonamentalment informació local i cultural. Vaig fer molta informació cultural. El que passa que el que a mi m'agradava, el que a mi m'atreia, era la informació internacional. Fixa't, no tant per una cosa intel·lectual de l'ordre mundial i aquestes coses, ara m'estic desmitificant a mi mateixa.
0: Bueno, ara estàs a les portes de la jubilació, ara pots dir realment el que sents.
7: Exacte, exacte. El proper ja serà una biografia d'aquelles destripant.
0: Bueno, ja l'esperem.
7: Exacte. Doncs, i llavors era sobretot per una pulsió vital. O sigui, jo volia conèixer món, jo volia viatjar, jo volia veure altres realitats, veure altres països, no? I deies, bueno, doncs el periodisme internacional m'ho pot permetre, però era una il·lusió que no saps mai si t'arribarà o no. Jo, mentretant, doncs, anava millorant els meus idiomes estrangers, anava millorant els meus idiomes, anava fent els meus pinitos, em feia vacances, per exemple, no? el cap d'any, el Nadal i el cap d'any del 89, quan cau el mur a Berlín el 9 de novembre i després van caient tots com unes fitxes de dominó un darrere l'altre, doncs jo me'n vaig anar de vacances, pel meu compte, me'n vaig anar a Praga, perquè jo volia veure com era allò de que caigués el comunisme i passessin d'un dia a l'altre de ser comunistes a no ser-ho i tal. Vull dir-te que el que m'hi arrossega és sobretot una pulsió personal de curiositat, de veure altres realitats. I a poc a poc, com que jo això, doncs, diguéssim que se'm notava, se'm notava sent el Telediario a Madrid ja, va sortir l'oportunitat de fer alguna col·laboració amb algun reportatge internacional i sobretot, d'allà estant, em va sortir l'oportunitat de presentar el meu currículum, presentar-me les proves d'Euronews, que la redacció era a França, no? La cadena aquesta de tota informació que llavors molt pomposament van presentar com la CNN europea. I allò va ser un règim de galeres, vull dir, allò pim-pam, pim-pam, pim-pam, s'acabava una crònica i en feies una altra. I ara, i a més va ser l'època del 92 al 94, era l'època de la guerra Bòsnia-Herzegovina, era l'època en què s'estaven desmoronant, o sigui, acte seguit al desmoronament de la Unió Soviètica, començava a haver-hi guerres civils, guerres ètniques per tot arreu, no? Que si Nagorno-Karabakh, que si Geòrgia i Ossètia, que si... Va ser un màster intensíssim en informació internacional i ja des de llavors, doncs, des de finals del 92, a principis del 93, que em dedico a fer informació internacional.
1: Uh-huh. Després, Anna també va formar part de l'equip fundacional d'Ara Dos Notícies, això sí. Va ser l'any 1994, amb el Lorenzo Milà, amb el Fran Llorente, amb el Fernando Navarrete. Vas treballar a Informe Semanal del 2000 al 2004, i d'aquella etapa hi ha un moment professional que tu reconeixes que et va impactar i que el tenim, és aquesta crònica.
9: Qué alegría, Tengo una emoción que no sé cómo... No tengo palabras para hablaros y deciroslo.
10: Espero ver los huesos de mi hermano, aunque no sea nada más que los huesos.
11: Isabel tiene 84 años y lleva 65 reivindicando poder recuperar los restos de su hermano fusilado y enterrarlos en el cementerio. Ella ha sido el motor de esta exhumación.
1: ¿Per què és tan important, Anna, aquesta peça en la teva carrera?
7: Només sentir aquesta senyora, que m'imagino que deu ser morta, perquè això va ser fa exactament 24 anys, no me n'oblidaré mai, va ser el juny del 2002, uh-huh. I se m'ha posat la pell de gallina. Això va ser un informe setmanal que vam fer quan es va obrir la primera... Encara era treball de voluntaris, l'associació de la memòria històrica, que ara és una associació constituïda, reconeguda, i ja tenim una llei de memòria històrica, però llavors era una associació de voluntaris, gent molt jove, la majoria nets de gent que havia viscut la guerra civil, i que doncs trobaven que al cap de setmana, doncs, o un dia que no havien de llaurar la terra o així, que algú els hi deixava una excavadora. Que uns estudiants d'arqueologia anaven allà, doncs, curosament a obrir fosses, allà amb un pic, una pala i un raspall i tal. I va ser la primera així que es va anunciar que s'obriria. I vam anar i tenien el temps comptat, perquè era això, el diumenge a la tarda, doncs, no sé quin dia era, però un dia a la tarda, doncs, els estudiants havien de tornar a estudiar, el senyor de l'excavadora la necessitava per la seva feina, i eren hores comptades. I llavors, com si fos, com si l'atzar hagués fet un guió dramàtic de novel·la o de pel·lícula, quan ja quedava res, una hora i mitja de temps, i el sol començava a caure, de cop i volta me'n recordo perfectament, un d'aquests arqueòlegs joves diu: un hueso! Mira, tots cap allà aquella fosa, ho estic explicant i continuo tenint la pell de... se'm posa la pell de gallina. Uh-huh. Tots cap allà. Llavors aquesta senyora plorava perquè en aquesta fosa elles donaven per segur que hi havia un germà seu. Que elles eren molt petites quan la Guerra Civil, però el germà era adolescent i l'havien afusellat sent adolescent. I llavors em va impactar molt, perquè estem parlant de l'any 2002. La guerra se suposa que va acabar el 39. És a dir, feia 63 anys que havia acabat la guerra. I no hi havia cap d'aquests avis, cap d'aquestes persones que va viure la Guerra Civil, no em volia parlar a càmera. No hi havia manera que jo els enregistrés unes declaracions amb la càmera. El moment que va aparèixer l'os, es va produir una catarsi, van començar a dir: no estábamos locos, no estábamos locos, no estábamos locos, i llavors sí, com aquesta senyora, per exemple, llavors sí, es van atrevir a parlar i a compartir els seus sentiments. Llavors, per mi, el fet que 63 anys després de la Guerra Civil encara hi hagués aquesta por, i que, com em van dir l'endemà per l'informe semanal, s'emet els dissabtes al vespre, mm-hmm. Per veure aquest informe semanal, em van dir que la gent gran, la gent que havia viscut la Guerra Civil, encara que fossin criatures, es van arreplegar tots, es van trobar tots a un bar concret, que era el bar dels republicans, el bar dels rojos, perquè pensaven que si el veien sols a casa potser tindrien un cobriment d'acord de l'emoció. Llavors, que 63 anys després d'acabada la Guerra Civil encara hi hagués aquesta por, és una cosa que a mi em va colpir molt, i efectivament sempre ho dic, és a dir, fora et trobes amb coses que et colpeixen molt, no? El llegat de l'esclavitud i de la segregació als Estats Units, la guerra de Txetxènia que em va tocar cobrir, et trobes coses. Però és que aquí tenim històries molt dures encara, i tenim reflexions a fer-nos, de com és possible que encara sigui una qüestió polèmica que uns nets, que uns nebots, en aquell cas encara hi havia germans supervivents, tinguin dret a tenir els ossos dels seus morts i fer amb aquests ossos el que vulguin.
0: Ho veus com no et pots jubilar? Perquè estem, t'estem escoltant amb tant d'interès que la veritat és que aquesta conversa se'ns ha fet curta, però ho hem de deixar aquí. Anna Bosch, que disfrutis molt d'aquesta nova etapa i si algun dia tens aquest cuc que deies i vols passar una estona per aquí al programa, a banda de per casa la Gemma Nierga, cosa que m'encanta que facis i que molts de nosaltres et seguim, doncs aquí t'esperem. Moltíssimes, moltíssimes gràcies, Anna.
7: Moltes gràcies, Toni, i moltes gràcies a tot l'equip i bona tarda a tothom que ens està escoltant.
0: Gràcies, Anna Bosch, la periodista de Televisió Espanyola que pren, en fi, una nova etapa vital, perquè en aquest cas és una etapa vital. Esther Muñoz, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.
0: Fem una pausa i arribarem a les 6.
3: Versió RAC 1.
12: Este verano la gran pregunta es...
13: ¿Híbrido o eléctrico?
12: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
14: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
15: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
16: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
17: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
18: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Aquest estiu, la gran pregunta és...
13: Híbrid o elèctric?
12: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
20: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
21: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
22: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
23: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
24: Jo volíviamo nel miel.
25: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
26: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
27: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
28: Verisure.
3: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.

0: Va, regui la, regui la tarda, ara, va. Home, regui la tarda,
1: vostè és dels que li agrada, que et peti contra el sostre,
2: sí,
1: que sí?
2: Sí, sí, home, és la gràcia.
1: Sabia que Cellers Maset estan d'enhorabona perquè acaben d'obrir les portes del seu celler a Granada?
2: A Granada?
1: Ah, què li sembla, això?
2: A Granada?
1: Doncs miri, perquè tingueu una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. I aneu al nou centre de visites, podreu viure una projecció immersiva entre botes i, bueno, tot això ho podreu veure dins del celler i degustar una copa de cava amb vista a les vinyes.
2: Hasta dugues, sí, sí.
1: Bueno, escolti, tampoc.
2: Bueno, ara, si ve d'aquí...
1: Cada divendres a la tarda podeu gaudir de tasts personalitzats, reservant la vostra visita gratuïta fins al 30 de juny. O sigui que alerta,
2: ja està,
1: entrant a maset.cat. Cellers Maset, vostè ja ho sap, això és directe del celler...
2: A casa teva.
1: Ara.
0: Doncs amb aquest redoble de bateria tornem a saludar Jordi Claret. Jordi, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Tenim per obrir aquest butlletí horari la Comissió Europea que coordinarà l'ajuda dels 27 pel doble terratrèmol a Veneçuela.
3: Sí, amb ajuda immediata d'Espanya, que hi enviarà l'avió de transport Airbus 330, i també d'Itàlia i de la República Txeca. Són els primers països que han confirmat que enviaran recursos per ajudar en aquesta resposta internacional del desastre. La comissària europea per la gestió de crisis, Adja Labib, ha confirmat aquesta tarda que Veneçuela ha sol·licitat activar el mecanisme europeu de protecció civil i ha definit els moviments immediats d'aquests tres països membres com un acte que defineix la solidaritat europea. Des de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha ofert a ajudar.
4: Que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa, no?
3: Sobre el terreny, tots els esforços se centren en trobar els centenars de desapareguts sota les runes, però de moment les xifres oficials no es mouen dels 164 morts i gairebé un miler de ferits. La situació també preocupa els 700.000 veneçolans que viuen a l'estat espanyol, sobretot els que tenen familiars a les zones més afectades. Un és el William Olivares, que viu a Marbella i té 5 familiars desapareguts a l'estat de La Guaira, la zona més devastada. N'ha parlat el Versió RAC1.
5: No hemos podido contactar de ellos desde anoche, antes del sismo, y mi papá, mi abuela, mi tío, un primo y su esposa, y estamos a la expectativa de recibir noticias de ellos porque sabemos que los servicios de telefonía y de servicio eléctrico han colapsado.
3: Per ara, però, ni la Generalitat ni la Moncloa tenen constància d'aquelles víctimes catalanes o de nacionalitat espanyola. Més coses, al Regne Unit s'ha assolit avui la temperatura més alta d'un mes de juny en més de mig segle. Al municipi de Yeovilton, al sud d'Anglaterra, el termòmetre s'ha enfilat fins als 37 graus. Són valors gairebé inèdits des que se'n tenen registres. Només s'hi haurien acostat l'estiu del 1976. Per tot plegat, les autoritats mantenen activada l'alerta vermella per calor extrema fins demà. Es tracta d'un episodi d'onada de calor que també ens ha afectat a casa nostra i a diversos països europeus, com ara França. Allà, però, l'episodi ja va a la baixa i de cara a demà el govern francès ja ha reduït fins als 61 els departaments en màxima alerta per calor. Els Mossos confirmen que ja han detingut algunes persones arran del tiroteig al Born entre bandes de narcotraficants. Va passar durant la revetlla de Sant Joan i una persona va quedar ferida d'un tret. El sotscap del cos policial, Ignasi Teixidor, ho ha confirmat a BTV, tot i que no ha donat més detalls de la investigació. La mateixa nit del tiroteig, a prop de la zona, una patrulla de la Guàrdia Urbana va parar un vehicle i va trobar-hi una arma de foc curta i un quilo de cocaïna. A més, segons apunten fonts policials a l'Agència Catalana de Notícies, els Mossos també van al darrere de dos incidents més vinculats amb el narcotràfic, però que no tenen res a veure amb aquest tiroteig del Born. I un apunt de servei perquè un incendi ha obligat a tallar la línia R2 Nord de Rodalies entre l'aeroport i el Prat de Llobregat. Ho acaba de dir Renfe, que detalla que les flames es troben a prop de la via. Per això recomanen agafar el metro per anar a l'aeroport, la línia L9 Sud. I pel que fa al temps, avui la calor ha tornat a ser molt intensa per l'època, però ja no s'ha arribat als 40 graus. El termòmetre s'ha enfilat fins als 38 graus al Pla de Lleida i a aquesta hora encara ens movem entre els 30 i els 35 a bona part del país. Aquesta nit tocarà ser de mal dormir i tant demà com el cap de setmana es mantindrà el domini del sol i l'ambient de ple estiu, tot i que diumenge descarregaran alguns xàfecs i tronades de tarda al Pirineu i Prepirineu.
0: Són les 6 de la tarda, 6 minuts. Arnau Vila, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: A veure, avui el temps afegit, de què abordarem?
6: Doncs mira, anirem cap al Brasil. Molt no et fa il·lusió? País mundialista i futbolero allà
0: no
6: on...
0: No hi he estat mai al Brasil.
6: Marta,
0: Marta,
6: Estadella,
0: Marta Gailà hi ha estat mai al Brasil
1: jo
0: o no?
1: Jo mai
0: tampoc,
1: de la vida, però
6: l'Estadella,
1: crec que és un país molt bonic.
0: L'Estadella, sí, l'Estadella.
6: S'ho va passar.
0: Bueno, s'ho va passar d'allò més, i és més, va aprendre el portuguès amb re, amb un 3 i no res.
1: I el parla?
0: Sí, ole, el parla perfecte.
1: L'entenen tots, sí, tots sí, els brasilers? Sí, sí.
0: Només de 2 dies de vacant, bueno, de 15 dies, sí, sí, ja té un rotllo que no se l'acaba.
6: Què devia fer per aprendre...
0: Bueno, no, millor no preguntar.
6: Bé, doncs anirem cap allà, perquè el Brasil ja s'ha classificat per 7 anys de final, hi ha tot el tema de Rafinha, de que comencen listes, ha de justificar-se, dir que està compromès perquè el Brasil diuen que aviam aquesta lesió què passa.
0: He vist una publicació de les Mamarazzis, que demà li preguntarem a la Laura Fa, al voltant d'una casa que s'ha comprat, que ho han publicat ara, s'ha comprat Rafinha,
2: sí,
0: i que potser d'aquí ve...

0: Hola, sóc la tovallola de bany que per molt que la renti segueix fent pudor d'humitat. Dedico als bacteris la cançó Tot em fa olor de tu.
1: Si la teva roba canta, és pels bacteris. Afegeix Sanitol desinfectant tèxtil a la bugada i elimina la mala olor d'arrel. Sanitol tèxtil. Adéu bacteris, adéu mala olor.
2: Una piula.
3: Bueno, tu vas veure un noi amb la samarreta de Vitor Roque.
2: Sí, senyor.
3: És el record.
2: Per Calella de Palafrugell, baixant cap a la platja, que vaig dir, mira, aquest és l'únic que se la va comprar.
3: I la,
2: la samarreta de Vitor Roque. Bueno, i és més, no quan jugava al Barça, eh? O sigui, vaig veure un noi que anava cap a la platja, amb la samarreta de Vitor Roque, però deu fer cosa de, com a molt, 6-8 mesos.
3: És a dir, un tio amb fe.
2: Ah, home!
3: Amb la fe del tigre,
2: tio, content amb la samarreta de Vitor Roque.
4: Sí que bé, sí.
3: Doncs tot això ho abordarem. I també unes declaracions que ha fet un streamer, un youtuber madrileny, sobre que Vinícius compta que podia haver un gir de guió.
2: Sí, recordem
3: que Vinícius acaba contracte l'any que ve, no està per renovar, i per això avui la pregunta del dia que us fem als stories d'Instagram és si hi hagués l'oportunitat, si el fitxaríeu pel Barça. A Vinícius Júnior.
2: Ni de broma.
3: Ja, però és per l'audiència la pregunta.
2: Però com s'ha hagut fer aquesta pregunta?
3: Doncs hi ha hagut debat a la redacció del programa, hi ha hagut debat sobre aquest tema.
2: Bueno, el titular del Ja l'he trobat, de les Mamarazzis, és la compra d'una mansió de luxe a Barcelona posa Rafinha contra les cordes. I aleshores, bueno, has d'obrir i no els hi espatllaré la notícia, per tant, demà ho abordarem amb la Laura Fa.
3: Molt interessant, eh?
2: Doncs... que no sigui que vingui tot de... A vegades, saps, quan gastes més del que ingresses, algun problema et pot venir.
5: No es pot allargar més el braç.
2: Ara, ja ho ha dit vostè.
6: És una bona dita, aquesta.
5: Sí, home, sí. I tant.
2: Què tal, Gorina, com estàs?
7: Jo bé. Fart,
2: has
7: fins als collons.
2: Has vingut
6: amb... Però què passa?
7: Veniu al futbol i estic fins als collons.
3: No l'odies, al futbol. No. Ei, és que ja et veiem, ja t'hem pillat.
2: Tu vens el rotllo, com molts cinèfils.
3: El cine.
2: Vens el rotllo, ja que odies el futbol, no t'agrada el futbol, però en el fons t'agrada el futbol. La prova és que...
3: L'entens.
2: La prova és que em parlaves de la Champions com un especialista en la matèria.
7: I per què no em preguntes pel Mundial?
2: Veus? És que li agrada. Li agrada el futbol.
3: Però què vols, que et preguntin pel Mundial?
7: Sí. Pregunta.
3: Doncs què? El Mundial què?
7: Què?
2: Què? Però què ho sé?
6: Que digui qui creu que guanyarà.
2: Ja
7: ho tinc clar, qui guanyarà.
2: Ah, sí?
3: A veure. Digues el que vols.
2: Recordo que la Champions vas dir que guanyaria el Bayern de Múnich i no va guanyar, eh?
7: Pots equivocar-te fins a 3 vegades. D'acord?
2: Doncs
7: però has de posar.
6: Va, Mundial.
7: Per a mi està clar. O sigui, jo visualitzo claríssimament el partit final del Mundial.
2: Atenció.
7: Espanya.
6: Això ho hem de gravar, eh?
7: Espanya-Argentina.
6: Espanya-Argentina. Guanyarà?
7: Guanyarà Argentina els penals i el penal el farà Messi.
2: Oh!
7: Aquest és el final. I el Barça, si hagués de... Ara qui fitxaria el Barça? Si està en forma, torna Messi.
2: Oh!
7: No, és el que falta.
6: Això aquesta proposta, dia,
2: escolta,
6: eh?
2: Això van plantejar l'altre
6: sí,
2: dia el temps afegit.
6: Ah, no, i els oients van comprar la proposta, t'ho prometo.
2: No, van dir, escolta, abans de gastar-te
3: 150
2: milions per Julio Álvarez.
3: Julián Álvarez,
2: doncs que torni Messi, ni que sigui una temporada, que mira, almenys tenim davanter.
7: És que t'imagines a l'equip espanyol, tots del Barça, contra Messi. I Messi fot el gol. I s'acaba així.
2: És digne de pel·lícula, eh? És digne de pel·lícula.
7: Sí.
2: Bé, avui
7: no
2: amb
7: creus,
2: el...
7: Eh?
2: No,
3: jo, si tu m'ho dius, jo et crec.
2: Jo veig difícil, a dia d'avui, que Espanya arribi a la final. Això és el que veig difícil.
7: Però, llavors ja no és culpa meva,
2: jo
7: si
2: veig
7: no arribo a la final.
2: Però
7: no?
2: En futbol i en Mundial tot és possible.
3: Però podem fer allò de la coca quilomètrica? O podem fer... que es va dir amb lo de la Champions del Bayern de Múnich.
2: Oi, només penseu en el gelat. Esteu malalts,
3: no, Kaila,
2: malalts de gelat.
3: Aquí es va dir, en aquesta taula, que si el Gorina encertava el seu pronòstic, hi hauria coca quilomètrica.
2: Va, vinga.
7: Això ho vas dir tu.
6: Això va dir el Toni.
2: No dic sí, però ja en parlem en un altre...
7: Però llavors, per no pagar la coca, m'envia una bruixa dolenta a la nit a remoure el tema.
2: Allà a casa teva, al voltant.
7: Sí, per fer que no passi el que...
6: Perquè el Toni té aquest poder, d'enviar-te una bruixa dolenta.
5: Amb l'escombra m'ho lleva.
2: Va, que farem una pausa i avui el Gorina recupera aquesta secció dedicada...
7: Que et vas perdre la setmana passada.
2: Bueno, per això la recuperes, no? Perquè amb la vaig perdre, me l'ha recuperat. Que és,
6: A molts oients els va encantar la secció.
2: Sí,
7: no va acabar, eh?
2: La secció de...

0: dedicada a Steven Spielberg, concretament a qui li posa música, que no és altra que John Williams. Ara tornem.
1: RAC 1.
2: Aquest juliol torna al Vida Festival a Vilanova i la Geltrú. Encara queden les últimes entrades per gaudir de noms com Guitarrica de la Fuente, Fatboy Slim, Amaya,
3: Charlotte Cardin, Maria Arnal, la Ludwig Band,
2: Sidoní, Lia Kali, Red Pichu, Oasis i molts més.
3: Del 2 al 4 de juliol, música, natura i experiències úniques al Vida Festival.
4: Entrades a vidafestival.com. No et quedis sense la teva.
5: Què faries si heretessis 512 ovelles? Aquest estiu torna la comèdia Ovelles, l'èxit de Carme Marfà i Iago Alonso, amb Gemma Martínez, Ramon Pujol i Albert Triola. Quatre úniques setmanes del 30 de juny al 25 de juliol. Ovelles. Entrades a espaitexas.cat.
6: Deixa de buscar el cotxe que vols, és aquí, a Stellantis and Lluís Sant Boi. Vehicles nous Citroën i una selecció d'ocasió de totes les marques. Revisats i amb garantia. Servei oficial amb tècnics especialitzats i recanvis originals. Tot en un mateix lloc, sense complicacions. Stellantis and Lluís, carretera del Prat 1, Sant Boi.
7: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
8: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
7: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
8: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
7: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
8: RomautoNissan.com.
9: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
10: Pernil Gran Reserva Bataller. Un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
11: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
12: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a Gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
13: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
14: RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
15: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
16: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
15: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
17: Per triar i remenar.
18: Amb tot el contingut dels programes.
19: I també els podcast originals de RAC 1.
20: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
21: I som tots.
22: Més fàcil.
23: Més directe.
24: Més intuïtiu.
25: Més RAC 1. Tots som un milió.
26: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
27: a rac1.cat.
26: El portal de RAC1.
28: Popcorn de Fried Rabbit us ofereix aquesta secció. Amb el punt just de dolç i salat que et farà tenir més ganes de cinema i crispetes, clar.
0: Doncs vinga, carreguem-nos de crispetes, banyem-nos amb elles i, sisplau, quan aneu al cinema, si sou tan amables, recollir les crispetes que...
29: I els xiclets.
0: Les crispetes
29: és
0: que han
29: mort,
0: quedat.
29: És la mort de les moquetes del terra.
0: Bueno, si hi ha moqueta, perquè darrerament en molts cinemes hi ha ni...
29: Millor que no hi hagi, eh?
0: No hi ha moqueta. Hi ha...
29: Món àcar.
30: Sense moqueta.
0: Va desapareixent el món de la moqueta. No, dic que recolliu el refrigeri. La paperina, és que hi ha gent que ni recull això, que dius, noi, tampoc costa tant, surt a la sortida, és qüestió d'encistellar. Plàstic i paper.
1: Fa anys que no he anat al cinema.
0: Sí, doncs miri, fan pel·lícules. Avui a l'Àlex Orina comença amb una... proposta relacionada amb banda, amb un enigma d'una banda sonora.
29: Però això ja ho he fet moltes vegades, sí. És la que m'has inventat ara aquí. La
0: no, però sempre ho deixem per entremig, sempre, i avui ho has posat com el gratinat de la secció.
29: Perquè com que estem parlant de música, de cinema, i tornem-hi, doncs, per ser la setmana passada vaig posar una que la vas dir un dia malament, el pont sobre el riu Kwai.
0: Sí.
29: Que et vas confondre, no sé quina pel·lícula era, i vas dir el pont sobre el riu Kwai, i vaig pensar, ara quedarà, i no dirà la bona, però no hi eres, mala sort. Ara
0: estava com un pollastre a l'as.
29: Ho sé, però en qualsevol cas ara fas molt bona cara i espero que no t'enfadis quan no endevinis i jo et digui quina pel·lícula és.
0: Aquesta, la d'avui?
29: La d'avui.
0: No, segur que l'endevino. Segur que l'endevino.
29: Aquí no t'ho posen mai.
0: Però de qui és?
29: No t'ho diré pas.
30: No, és el concurs, ho ha d'endevinar la gent.
29: No t'ho diré pas, de cap manera.
0: El compositor tampoc em diràs ni res.
29: No, ni parlar-ne.
2: I l'actor que la protagonitza.
29: No, no,
0: per tant, tenim els dos llapisos.
30: Tenim dos llapis per la persona que... La primera persona que endevini a quina pel·lícula correspon la banda sonora.
29: I digui el títol correctament.
30: Ha de ser el títol exacte. I ho podeu fer o bé a través de la xarxa X o enviant-nos un mail a versio@racu.net. X o mail a versio@racu.net.
29: Doncs, senyores i senyors, esteu preparats?
0: Sí.
30: Sí.
29: Doncs, encenem el tema.

0: Crec que ja la sé.
1: Què dius?
0: Home, està claríssima. La dic ja o no?
1: No, doncs diu... pots dir res.
2: No pots dir res, home. Dona una oportunitat.
1: Ja tenim una possibilitat. La dic?
2: Escriu aquí el que creus i jo ja t'ho diré si ho has encertat.
1: El quan, més ràpid avui ha estat el Jordi Camps. No sé si és correcte o no.
2: El Jordi Camps, és correcte.
1: Jordi Camps,
2: Jordi
1: diu,
2: Camps ets correcte
1: no,
2: o no ets
1: correcte?
2: La
1: pel·lícula correcte? Que ell diu és Hook.
2: La resposta és... Nany, no és Hook!
1: No és Hook. No. Seguiu escoltant.
0: Jo ja l'he dit bé.
1: Sí? Una altra.
0: Què?
1: El Xavi. Diu,
2: Xavi què?
1: Signa com a Xavi.
2: Va.
1: No sé el cognom. Regreso al futuro.
2: La resposta és... No!
3: Ho diu satisfet,
0: sí,
3: eh?
0: Sí, sí, li agrada.
1: L'Eva diu...
0: Li agrada suspendre la resposta.
1: Sí, sí. L'Eva diu... E.T.
2: La resposta és... No!
3: Oh, Jesús.
1: Vinga, més. La Txell Pujagut diu... Crec que és El Coloso en Llamas.
2: La resposta és... La mateixa que ha escrit el Toni en un paper, però ell no tindrà llapis. Digues-ho tu, quina és la pel·lícula?
0: El Coloso en Llamas.
1: Home, és que és la pel·lícula favorita del Toni.
2: Jo volia veure fins on arribava...
1: Ha demostrat que sí, eh?
0: L'he vist tants cops?
1: Ha demostrat que sí.
0: L'he vist, com a... no t'exagero, si no l'he vist 10 cops, no l'he vist cap.
2: Doncs, amic, que no sé si recordes, és que de qui és l'autor de la música del Coloso en Llamas?
0: Això sí que no ho sé.
2: No ho saps?
3: Que sí, jo.
2: No ho saps?
0: Aquí no...
2: El de Hook anava bé, eh? Anava molt bé, el de Hook, eh? El de Hook anava molt bé.
1: Però John Williams.
2: Evidentment que John Williams.
0: Què diu?
2: Aquesta... Però no és Spielberg. Això...
1: Clar,
2: no,
1: John Williams
0: home, però, perdona,
1: ha fet bandes sonores...
0: O sigui, encara
1: per...
0: li dona més...
1: Encara t'agrada més, eh?
0: Encara li dona més valor a aquesta pel·lícula ara, que ara. La música gorina
2: ara...
0: que la fes, perdona, John Williams. I et diré més, un dia vas venir aquí i en la teva secció de bírries sí, vas dir que El Coloso en Llamas era una bírria.
2: És que és una bírria.
0: No. O sigui, des, a partir
1: amb del... aquesta música amb... des d'una bírria...
2: És un incendi atrofiat.
0: No, home.
1: Què
0: no,
1: dius?
2: Sí, no hi ha... No, res, no hi ha...
0: Mai més.
2: Mai he vist un edifici incendiat que no tregui fum. Va, home, va.
0: Com, però si no, para, si no para de sortir fum...
2: No, ells... surt fum, surten flames!
3: Com si... no està bé, no està bé.
2: Va, prou, que no, bueno. No tindrem temps de fer.
1: Però escolta, bé, aquí t'haig de dir que el Clapés ha demostrat...
0: Sí, en soc fan d'aquesta pel·lícula.
1: Per això, que has demostrat que ho ets, de veritat.
0: Hi ha pel·lícules que me les sé de memòria. Aquesta és una, Aterriza como puede ser una altra, i després l'Escopeta Nacional de Berlanga, també. La primera, que per mi és la millor. I la vaquilla. També és d'aquelles que he vist 34 cops.
1: Ah, sí?
2: Farem un
0: la
2: dia,
0: vaquilla
2: farem,
0: de Berlanga...
2: Podem fer un especial Berlanga
0: home,
2: el dia que vulguis.
0: És que,
2: vulguis,
0: perdona,
2: eh?
0: És que Berlanga
2: clar,
0: per
2: sí,
0: mi
2: sí.
0: Ha estat, no ha estat superat, eh? Com a pel·lícules de...
2: Humor i sàtira...
0: No ha estat superat. I mira que hi ha cineastes que es posen la medalla de que fan molt bona sàtira i molt bon humor. No,
2: bueno, doncs ara la cosa
0: no
2: consisteix...
0: heu superat els travelings ni allò que feia ell d'aquelles aquelles trobades de tanta gent... Com se li diu allò? Tot de gent... O sigui, que parlen alhora.
2: Una party?
0: No, vull dir que comença un travelling i aleshores van llaçant...
2: Va passant per habitacions i personatges i ens van dient coses els uns als altres.
0: I tots parlen alhora.
2: I la càmera no para. I ho feia així perquè li feia mandra muntar. I deia, si tota l'escena la puc resoldre en un pla, doncs ja està fet, això, no?
3: Què vols que el pla no seqüència?
2: Els actors haurien...
0: Ah, això. El pla seqüència. Era un mestre, el pla seqüència.
2: Haguessin hagut de cobrar dues vegades els actors per muntar la pel·lícula fent la seva interpretació i encertant-la.
3: Bueno, però que no l'han de fer igual.
2: Bueno, escolteu, anem a la feina.
0: Bueno, un dia parla'ns de Berlanga.
2: Aquest homenatge a l'home de 94 anys, que és John Williams, i que ho fem per la raó de l'estrena d'aquest desastre de pel·lícula, que és la seva darrera El dia de la revelació.
3: Vinga, no li agrada res.
2: La setmana passada...
1: El dia de la revelació li vas posar un 5. O sigui, no era un desastre.
2: Li vaig posar
1: un 5. Perdona, és que ara ja...
2: Però és un desastre econòmic, perquè no està funcionant, i crític, en certa manera, però sobretot el públic no la compra. Però és igual, no perdrem el temps amb això.
0: Vinga, ara.
2: Perquè anem avui a fer temps el festival.
0: Avui el Gorina vol aprofitar-lo amb John Williams.
2: Com la setmana passada, però més. I què et vas perdre tu la setmana passada? És a dir, allò que fan les sèries, no?
0: Ho vaig perdre tot, perquè et repeteixo, estava amb una rostisseria.
2: Como decíamos ayer. Alerta, què et vas perdre?
3: En l'episodi anterior.
2: Posem la primera.
0: Home.
2: Què és?
0: Home, aquesta és la del...
2: La del...
0: Tauró.
2: I, per tant, es
0: tiburon,
2: diu...
0: Tiburon.
2: Tiburon? Encert. Anem a la segona.
0: Aquesta, perdona, l'hem posat... Aquesta es posa molt,
1: tant,
0: sempre, quan
1: saps...
2: Anem a la segona. Va.
0: Home, trobades a la tercera fase, amb el puré de patata.
2: Mare de Déu, el puré de patata...
0: Que li fotaria pel cap a...
2: Al Richard Dreyfuss.
0: Sí, senyor.
2: El puré de patata en forma de muntanya.
0: Sí, senyor, que amb els pesos també no sé què fa, que els aparta.
2: Re, mi, do, do, sol... Sí, sí. Bueno, no ho he dit bé, però... És...
0: Et pots creure que tinc... Et pots creure que l'altre dia estava fent neteja a casa i em vaig trobar el vinil...
2: D'Encuentros?
0: Em vaig arribar a comprar aquest disc, que no ho entenc,
2: molt bé,
0: però em vaig arribar
1: amb
0: a comprar...
1: Amb la banda sonora?
0: Amb la banda sonora en vinil. Trobades a l'altre.
2: Sí, sí. Jo els guardo, eh?
3: I amb el puré de patates feies la muntanya, també.
2: Home, la de Superman... La
0: doncs
2: de
0: miri,
2: Superman...
0: li vaig dir una cosa. Gràcies a la pel·lícula, li vaig dir a la mare que fes més puré, perquè no en feia massa.
2: Toni, jo guardo el disc vinil de Superman, de John Williams, però que no és de Spielberg, signat per Christopher Reeve.
1: Caram!
2: Poca conya,
1: no podem competir contra això.
2: Escolta, això havia de durar 5 segons, eh? Tirem a la següent, eh?
1: Aquesta no és fàcil, eh?
2: No, no és fàcil. No, no, no, no, no, no, no.
1: Aquesta
2: no,
1: la vas dir l'altre dia.
2: Aquesta no l'ha vist ni Déu. Avui dia no la recorden més que 4.
1: Però és molt bonic, molt bonica.
0: Aquesta no serà aquella que han d'escapar d'un partit de futbol on surt el Pelé?
2: No, Evasión o Victoria no era de Spielberg i no era de John Williams.
0: Pues no sé.
2: Aquesta és de Spielberg, és de John Williams, dama de guerra i d'humor, amb John Belushi i Dan Aykroyd. I es deia 1941.
0: Ah, sí, sí, clar. Oh, sí.
2: Mira.
0: Era
1: l'havies vist?
0: Sí,
1: aquesta,
0: sí, sí, tant. Sí,
2: mira, la següent és la més complicada de totes, ho sento.
0: Home, Indiana Jones, no?
2: Però com es diu la pel·lícula?
0: No sé, alguna cosa de l'Arca, perquè sempre busquen un arc.
2: No saps el títol?
0: El Arca de Noé?
2: El Arc
3: de Noé. De l'Aliança.
0: M'ho està apuntant la Marta.
3: Era de l'Aliança. L'Arca.
2: Que li portin cues de pansa.
3: Perdona.
0: L'Arca que llega.
1: En busca.
2: De l'Arca perdida.
1: De l'Arca perdida.
2: M'amor de Déu.
0: És que vaig dir una cosa. No n'hi vist cap.
2: No!
0: Oh, no he vist
1: què
0: cap. No he vist cap Indiana Jones i és un tipus de pel·lícula que no m'interessa.
1: Perdona, era molt bona aquesta pel·lícula.
3: No, és distreta.
0: A mi a la que surt un home ja, brut i...
1: No, no va,
0: no.
2: No, no, no.
3: No hi va, brut.
0: No n'he vist cap.
2: Anem-nos en volant a la següent.
0: Home.
1: Aquesta també li agrada molt al Toni, eh?
0: Ui.
2: Fins als nassos, els collons, o els rampells.
0: A mi hi ha un moment que a un ésser d'extraterrestre se li encén el dit, la punta del dit...
1: Perdona, aquesta pel·lícula és excepcional.
0: Aquesta pel·lícula no s'aguanta per enlloc.
2: En fi, però no has dit el títol.
0: Mi casa...
2: Dono per bo, dono per bo el títol, tot i que no l'ha dit, eh? No l'ha dit. La
0: home,
2: següent...
0: Però sí,
2: no.
1: Sí, home, sí.
0: Era ET, no?
2: L'extraterrestre. Sí, ET, l'extraterrestre.
0: ET, l'extraterrestre. Bueno, ja vull dir, va. ET.
2: Una que li va encantar a la senyora que tinc aquí davant.
1: No.
2: Com que
1: la
2: no?
1: La banda sonora.
2: Ah?
1: M'encanta. La trobo?
0: Tot això és John Williams.
2: John Williams i tot Spielberg.
1: A mi aquesta m'encanta.
2: Passa a Xina. Surten molts avions. El protagonista és un nen que després es va ser Batman.
0: Home, el ah. No serà l'últim emperador?
2: No! No! No!
0: Home, com que has dit a Xina...
3: La construcció de la muralla xina.
2: Enigma.
1: Ho vam dir l'altre dia, senyor
0: el
1: Marcelí.
0: Puente sobre el río Kwai.
2: No, la memòria. No, l'imperi del sol.
0: Ah, bueno, això és el que volia dir.
2: Sí, tu quan volies dir l'imperi del sol?
0: Perdona, a veure, Àlex,
2: no,
0: si ho acabo de dir.
3: Ho acabes de dir. El primer que he
1: dit. Has dit l'últim emperador.
0: No, no, si fa, no fas el mateix.
2: No, sí, home, compara Bertolucci amb Spielberg ara, tu.
0: Però si és el mateix.
2: I Ryuichi Sakamoto amb John Williams. Ho vas a parar?
3: Sakamoto.
2: Me'n fotis, va.
3: Sakamoto.
2: Va, la següent, festa. D'aquesta, avui, s'ha dit el títol.
1: Sí, hi ha hagut un oient que l'ha dit.
0: Com que ara no recordo el que han dit els oients...
2: Clar. Doncs malament, rai. Hi ha un personatge que té un ganxo a la mà i que se'l vol menjar un cocodril. Harry Potter?
0: No.
2: Hook. Ets una soplona. és l'espia del jefe.
0: Veus,
2: a la que giro el cap, sí, ahí li xiva.
0: No la tinc.
1: No li acostumo xivar, però mira, avui... Sí, jo sóc dura, no li xivo gaire
2: bueno,
1: cosa.
2: En fi.
0: Indecent, perdona. Ara mateix n'he fallat dues, només.
2: Bueno, ara ve una que tenim dos temes. I fins aquí
1: aquesta
2: vam arribar.
1: Aquesta la coneixerà.
2: I fins aquí vam arribar la setmana passada.
1: Sí, exacte. Ens vam quedar
2: aquí. El primer tema és aquest preciós tema...
0: Los dinosaurios.
1: Sí, però com es diu? Com es diu?
0: Parc Juràssic. Aquesta va ser la primera, Parc Juràssic. Sí. Parque Juràssic. Després va venir Parque Juràssico, los dinosaurios cojos, los dinosaurios que tira solo, se tiran pedos. Bueno, després se n'ha fet ja un gran massa.
2: És un tema que no me l'imagino.
0: Què,
2: un pet coix de dinosaure.
0: Home, imagina't. És com es va acabar el món, realment. Bueno, sí. com van acabar els dinosaures.
3: Diuen que un meteorito i no.
0: No, van ser ells que es van cansar i van quedar... Van quedar
2: bé, tot. Va. Doncs fins aquí vam arribar, però encara hi ha un últim tema que vam posar.
0: Aquesta és la millor versió.
2: Cada setmana m'heu de... trepitjar amb aquesta monstruositat.
3: Dinosaures para todos.
0: És la cara B del disco.
1: A nosaltres ens agrada aquesta versió.
2: Ara aquesta. De quina pel·lícula és? T'estic mirant, no diguis res, eh?
0: També, per Juràssic 2.
2: Però com pot ser? No, el 2, no.
0: Pues 3.
2: Tampoc.
0: Pues la, pues, no sé, pues la 5.
2: No!
0: El Juràssic ja, però jubilats.
2: No!
0: La 1.
2: Però si han posat la 1 abans.
1: Una altra.
0: Pues no sé, pues la bis.
2: Ets tan innocent i tan mono.
3: Ai, carai.
0: Bueno, no sé. És Parc Juràssic.
2: El John Williams, sí, i el Steven Spielberg no sabien quina triar. De
1: perquè
2: les dues
1: eren molt bones.
2: I van dir, mira, aquesta la posem aquí
3: i
2: aquesta la posem allà.
0: Ah, o sigui, dos en van fer.
2: Va posar dos temes brutals, espectaculars, memorables a la mateixa pel·lícula. Tal qual. Una quan arriben a la illa i l'altra el tema principal. I ara anem a seguir ja amb el que no havia sonat, per ordre cronològic, eh? Venga. Per tant, jo no dic res, la poso...
0: Però les hem d'anar endevinant.
3: Poc o molt.
2: Les hem de disfrutar. A veure,
0: val.
2: Hem vingut aquí a jugar,
0: a
2: sentir música.
0: Molt bé.
2: Sempre parlem, sempre cridem, sí, sempre fent tal, de tant en tant.
3: No, jo no he cridat mai, eh?
0: No, mai. Va, no. Silenci.
2: A veure, és molt diferent, eh? Atents.
0: Home.
1: Ui, una agudíssima, també.

0: L'últim Òscar que ha guanyat John Williams, i mira anys que fa, eh? I en té 5. En té 5.
1: De quin any és aquesta pel·lícula, mira, la llista de Schindler?
0: T'ho diré. És del... No t'ho diré. Així, de 1993.
1: I des d'aleshores no ha tornat
0: no
1: a guanyar?
0: No ha tornat a guanyar Òscar, però en tenia... Era el cinquè. El primer, pels arranjaments i orquestracions del violinista a la teulada, que no era música seva, però ell la va arranjar i tal, i ja li van donar aquest Òscar. La segona va ser Star Wars...
1: Boníssima.
0: No, perdó, la segona va ser Tiburón, Tauró.
1: Ah, molt bé.
0: La tercera, Star Wars, que no era de Spielberg, i després va venir la llista de Schindler. No, ja em deixo una. Em deixo una.
1: Sí. Falta una, espera, que t'ho vull.
0: A veure, un moment, Tiburón, Star Wars, ET.
1: Ah,
0: ET.
1: Molt bé.
0: I la llista de Schindler.
2: Que ara me'n recordo un dia de vacances, sembla, no sé si era Grècia o Itàlia, no faig dir exactament quin país, perquè no ho recordo, però sí que recordo el restaurant i va aparèixer un violinista al restaurant. I no se li va ocórrer una altra cosa que tocar aquesta cançó.
1: Home,
2: cançó... Per les taules, aquesta, home, mundo, dius, aquesta melodia.
3: No.
2: Jo vaig pensar, no és la més adequada per
1: tocar. No, perquè
2: per tocar
1: no penses en la pel·lícula.
0: La bellesa...
1: És preciosa.
0: És bella.
1: Però és una música molt trista.
3: Però et ve al cap la pel·lícula.
1: Totalment, et ve al cap la llista de Schindler.
0: El que John Williams va fer a la llista de Schindler va ser un autèntic concert per violí i orquestra.
2: Sí, va ser un concert, sí, però no genera allò que et surtin...
0: I el violinista...
2: flors del cap, sí, enamorant-te,
0: o sigui,
2: de la teva...
0: Novament,
2: renamorant-te de la teva parella. Ve la llista de Schindler.
1: Sí, exacte. Sí.
2: Clar, no és la millor peça, home, per tocar, perquè...
0: Home, escolteu. Perquè
3: estàs allí amb una vedella amb bolets i venen a tocar això, dius, no, hombre.
0: Sou incapaços d'entendre el sentit últim de la sensibilitat d'una persona expressant el dolor humà.
3: Però és que és molt difícil.
2: Home, però estàs
3: és
2: allà.
3: És molt difícil treure't del cap la pel·lícula de la música.
0: En fi, no us retiraré l'amistat, però passarem a la següent pel·lícula de Steven Spielberg.
2: Vinga.
0: Amb música de John Williams.
2: A veure.
0: Que aquesta t'agradarà molt a tu, perquè
1: a
0: t'agraden les rares. T'agraden molt les rares.
2: A veure.

0: No em sona de res aquesta pel·lícula.
1: M'imagino un país tipus Papua Nova Guinea.
2: Àfrica.
0: Africa Connection.
3: No callareu, eh? No callareu.
2: Deu ser alguna cosa allò de Sud-àfrica, del Mandela.

0: Dry Your Tears Africa és el nom del tema.
1: Asseca les teves llàgrimes, Àfrica.
0: El nom de la pel·lícula era Amistat.
1: No l'he vist.
0: Parlava de l'arribada dels esclaus als Estats Units al segle XIX, evidentment.
2: Ui, clar,
1: i què?
2: Hasta el XVIII.
0: O el XVIII, si vol. A primers del XIX. Últims del XVIII. Què més dona?
1: Home, és...
2: Hasta el XVII.
0: La cosa, de tota manera, és que tu pensa que la mateixa persona que ha fet Jurassic Park...
1: Sí, sí.
0: Que ha fet La llista de Schindler, que ha fet Tiburón, que ha fet L'imperi del sol... Va, i et fa això?
1: Brutal.
0: És una cosa que posa la pell de gallina, absolutament. La pel·lícula ningú la recorda, del 1997, amb Anthony Hopkins. Ara ens posarem més tristos encara, eh?
3: Vinga.
0: Ho sento, eh? No, no baixarem... Jo sé que no baixarem d'audiència.
2: No, la música, no, no, perquè... però la música és maca. És,
3: clar.
1: És, molt maca.
0: És o no és? Sí o no?
3: Estem fent un homenatge a John
0: Doncs,
3: Williams.
0: Doncs ara, atents a això...

0: Pell de gallina.
1: Preciosa.
0: Pell de gallina, no sé els oients el que opinen, el que pensen.
1: Els oients continuen gaudint molt amb aquesta secció. Per exemple, el Xavi ens acaba d'escriure, repeteixo el que vaig dir la setmana passada, fantàstica secció de bandes sonores del mestre Gorina.
0: Bueno, de John Williams serà en tot cas, però aquesta pel·lícula sí que l'he vista.
2: Les proposa el mestre Gorina.
1: Exacte.
0: El tema es diu Himne pels caiguts. Era una pel·lícula de guerra amb Tom Hanks i Matt Damon. No la recordeu?
1: Ai, sí, salvar al soldado Ryan.
0: Ryan, efectivament.
2: Aquesta és la banda sonora, salvar el soldado.
0: Sí, senyor, aquesta és la banda sonora.
2: Que sempre recordaré d'aquesta pel·lícula quan es fa el començament de la pel·lícula, el desembarcament
0: de Normandia. Que aquí, allà no hi havia música.
2: Però aquell rodatge, vull dir, aquella filmació realment posa la pell de gallina.
0: Obra mestra de muntatge, i John Williams i Spielberg van decidir que no posaven música perquè el propi so de l'escena i la tensió creada era més que suficient, no? Passarem a la següent, que no té res a veure, res a veure, res a veure, res a veure. També sortia Tom Hanks i, fixeu-vos, de cop i volta sembla una sessió de jazz ultramodern.
3: El xilòfon és preciós, eh?
2: Aquesta...
1: Em sona, eh?
2: Silenci.
3: S'ha perdut el xilòfon.
2: Ja sé quina és.
0: Sortia Tom Hanks?
1: Silenci.
2: La dic o no?
1: No, qui més sortia? Escolta, a mi m'heu fet callar, ara calleu vosaltres.
0: Calleu!
2: Però hi ha poc o no?
3: Que és la que passa a Berlín.
0: No. Sí.
2: Com que no?
0: La que passa a Berlín vol dir el pont dels espies.
2: El pont dels espies.
0: Per començar, no tenia música de John Williams perquè aquella vegada no va poder fer la música de la pel·lícula de Spielberg.
3: Ah, doncs va venir el que és...
2: Doncs jo estava amb el senyor Virgili, el pont dels espies.
0: No, saxo, vibràfon, Leonardo DiCaprio i Tom Hanks.
2: Atrapa'm si pots.
0: Ara!
3: Ah, m'acorda.
0: Ara! Mira, es posa xulo, eh?
1: Sí.
2: No,
1: posa una cerda de satisfacció.
2: No, perquè m'he equivocat. Estava convençut que era el pont dels espies.
1: És que, perdona, fa per espies aquesta música, també.
2: I ha dit Tom Hanks i pensava el pont dels espies. Sí.
0: Sofisticació musical absoluta.
1: No, i no té res a veure amb els que hem escoltat
0: fins ara. Res a veure. Brutal, el bé que s'acopla als títols de crèdit de la pel·lícula. És totalment sesentera. O sigui, és
3: d'aquelles antigues.
0: De l'època del Mancini, del Blake Edwards, de tot això. Boníssima.
1: Que sàpigues que els oients estan participant com si fos un concurs.
0: Sí, no?
1: I hi havia oients que ens deien, atrapa-me si puc. Vull dir que realment els oients estan participant.
0: Doncs ara, amigues i amics, hem d'agafar un ferri en una escena brutal de tensió.

0: Que quina tensió, tu.
1: Això és gairebé, gairebé Igor Stravinsky, eh?
2: El tiburón que se lo jala todo.
1: Però unes potes molt llargues. I va néixer tots en un mític programa de ràdio.
2: Ja seguiràs.
3: El senyor Massalí la té. Aquesta és tremenda.
2: Vols dir-hi?
1: Qui va ser l'autor de l'obra?
2: De l'obra escrita?
1: Sí.
2: El Bells.
1: Bells? Mal dit, però...
2: H.G. Bells.
1: Sí, senyor.
3: Eh?
2: La Guerra dels Mons.
1: La Guerra dels Mons...
2: Que és esgarrifosa, com la van... aquesta última que vam fer. N'hi havia una d'antiga, que es podia mirar. Però aquesta és esgarrifosa.
1: Amb el Tom Cruise de protagonista.
2: Amb la nena.
1: Sí.
2: Amunt i avall, allò fa esgarrifar, eh?
1: Però això absolutament atonal, amb els glissandis, bueno, brutals, i percussió. Cada pel·lícula necessita un llenguatge musical diferent, no?
2: Això és el que passarà amb els extraterrestres, eh? Que hi ha aquesta pel·lícula.
1: Ara tens, perquè ve una que tampoc molta gent la va veure, però jo crec que és un dels temes més meravellosos de la carrera de John Williams.

0: No sé...
1: Jo tampoc. Vaig per duda.
2: El rei i jo.
3: Us diu alguna cosa? Us...
2: El rei i jo. Anna i el rei.
3: No, home, no.
1: Què diu aquest... Què ens...
0: Va, podria ser Anna i el rei, podria ser...
3: L'amistat entre un noi i un cavall.
1: Ai, sí que...
0: El hombre que susurraba los caballos.
3: No.
0: La mula Francis.
1: Era una cosa així?
3: Ets la meva deessa!
1: No. No sóc la teva deessa perquè sóc una cateta, cateta cinematogràfica.
0: No, però si ho acabes de dir.
3: Ho ha enviat algun oient i tu has llegit?
0: No.
1: Warhorse, em sona.
3: Warhorse. La història d'un noi que se va a la guerra, la Primera Guerra Mundial, i el cavall també se l'emporten a la guerra, i la vida de tots dos durant la mateixa guerra fins la seva retrobada. I quan torna al camp anglès...
1: Era bonica, aquesta pel·lícula.
3: Absolutament.
0: Que la vas veure?
1: La vaig veure un cop, sí.
3: Aquesta música lírica, rural, preciosa...
1: És molt bonica.
3: D'origen celta, per entendre'ns.
1: Mira què ens diu l'Antoni. Àlex diu... Fantàstica versió de bandes sonores. Heu de repetir amb el Hans Zimmer, Howard Shore, Alain Silvestri...
0: Això, el Gorina, demaneu el Gorina.
1: Enhorabona. Diu que volen més especials...
3: Passa'm la llista, passa'm la llista.
1: Sonores.
3: Ens queden dues.
0: Vinga.
3: Que acabarem. Dues. Una de les últimes pel·lícules de Spielberg...

0: Dius que és de les últimes.
1: Bé, ja té 14 anys.
0: Ah.
1: Però de les últimes respectables, diguem, no?
2: Per no li dones res.
1: Daniel Day-Lewis va guanyar també l'Oscar per aquesta pel·lícula. El tema musical
0: espera,
1: es diu...
0: El que fa de sastre?
1: A la vida real, vols dir? No, no la, de sabater.
0: No, el Danny Day-Lewis...
1: Sí.
0: Que fa...
1: Ah, aquella del fil invisible, sí. Però no és aquesta. No és aquesta.
3: Hi ha un oient, el Juan Luis, que diu The Homecoming.
1: No.
3: No és aquesta.
1: El tema es diu The People's House, la casa del poble.
3: Sí.
1: I, per tant, ambient polític.
2: Ah, ja ho sé quin és, d'un president dels Estats Units?
1: Quin d'ells?
0: La del Lincoln.
1: Voilà! Efectivament, Lincoln, de Steven Spielberg, amb música de John Williams. Una mica himne. Acabarem amb la
0: pel·lícula...
1: No,
0: perquè has dit el Danny Day-Lewis, que, per cert, aquest home va dir que es retirava i que no, que estava...
1: Sí,
0: que... El Danny Day-Lewis...
1: Sí, però va i torna.
0: Però ara he vist que de tant en tant torna, no?
1: Torna, o sigui, perquè el seu fill dirigeix alguna pel·lícula i llavors li fa el favor de sortir la pel·lícula per vendre-la.
2: Perquè deu tenir el calaix buit.
1: Acabarem amb la pregunta que hagués
0: dia,
1: hagut de ser...
0: Un dia podríem fer...
2: No me sé, voy, me quedo, me voy...
0: No, no, dic que en el món cinematogràfic, però també a la vida, o sigui, el que és altres tipus d'arts, les coses que fan molts pares pels seus fills.
2: I tant.
1: Per exemple, ara farem l'última, que és la penúltima pel·lícula de Spielberg.
2: Perquè l'última no t'agrada.
1: No, la penúltima era la meva inexplicable història del seu pare, de la seva mare i d'ell, des de que era nen,
0: fins
3: que va aprendre,
1: no veure, aprendre de John Ford in person com s'ha de col·locar una càmera per filmar l'horitzó. L'horitzó no pot estar ni a un punt ni a l'altre, d'estar sempre al mig. Bé, doncs, aquesta pel·lícula que hagués de ser l'última, perquè era la manera de cloure perfectament com va començar ell a fer cine. I John Williams també volia que fos la darrera banda sonora, i és Un petó de Spielberg a la seva mare. El tema es diu Mare i fill, perquè la seva mare tocava el piano. I Williams volia que aquesta fos la darrera banda sonora de la seva vida, l'últim tema que va crear. Perquè a l'última pel·lícula, la que s'ha estrenat ara, tot són coses que tenia guardades perquè ja no podia treballar, i li va dir, jo te la faig, la banda sonora, però reaprofitant material que no havia...
0: I consideres aprofitat. Que no té prou...
1: Està, la música que ha fet servir sona a que no és la ideal per la pel·lícula. No, no. Però li perdurarem. La fidelitat...
0: Vols dir una banda sonora una mica de retalls.
1: Sí, no és l'únic que ho ha fet, això, eh? Molts compositors ho fan, eh?
0: Llavors dic que...
1: Quan tenen molta pressa i tenen al calaix una cosa que no van fer servir, ja està, eh?
2: Tira-la.
3: Mira, el César Prado diu Los Fabelman.
1: Los Fabelman, sí.
0: Aquesta és la penúltima.
1: La penúltima.
0: A mi m'agrada molt Los Fabelman.
1: És molt sensible, és molt personal, és molt sincera, i hagués hagut de ser l'última.
3: Us puc fer una pregunta que ens planteja el Joan Lucena?
1: Sí,
0: diu, qui... bueno, fes-li el Gorina.
3: I a vosaltres.
1: Va, tu saps pot avui, eh?
3: També podeu opinar.
1: A mi.
3: Diu, a qui preferiu? A Williams... John Williams o a Morricone?
1: És una putada de pregunta. Depèn, esclar, jo diria que en general Williams, perquè Morricone té moltíssimes més bandes sonores i va fer moltes bandes sonores que eren imitacions de Morricone, 1, 2, 3, 4, 5, i si he de puntuar totes i fer el promig, m'acabaria sortint molt més amunt Williams que Morricone, però Morricone,
0: no,
1: evidentment...
0: Però jo crec que aquestes preguntes
2: ja
0: ha arribat un punt que no les pot respondre,
2: no.
0: Perquè jo... Morricone és brutal, són genis.
1: És que són genis del segle
0: XX. Williams és brutal.
1: L'ho vaig dir la setmana passada, la millor música de creació del segle XX...
2: La música orquestral, la música orquestral sinfònica del segle XX és la música del
1: cinema. La bona. I això vol dir que podria parlar de Bernard Herrmann, de Jerry Goldsmith, de Miklos Rozsa, de Henry Mancini...
0: Doncs, home, jo sí que agafo la paraula a aquests oients que reclamen que de tant en tant facis
3: fem
0: un llistat.
3: Això,
0: perquè, per exemple,
1: John Barry.
0: Home, té unes bandes sonores espectaculars.
1: Em vaig casar a Cardona, I vam fer la selecció de temes musicals i va haver un tema de John Barry.
0: Doncs,
1: i tothom un plorant,
0: dia,
1: eh?
0: Doncs un dia s'has de fer un llistat de plorant, John Barry, de... com es... qui va fer la banda sonora de... abans que he dit jo el...
2: Aquí,
0: aquell del petit emperador? Sí.
1: El Ryuichi Sakamoto, acompanyat de dos compositors més,
0: també podríem recuperar alguna de les seves bandes sonores.
1: Escolta, ho deixem aquí. Però si
3: la Marta
1: oients...
3: ens diu que un dia dediquem també a parlar de Carles Casas, el compositor
1: de casa nostra, amb qui jo he fet gira...
3: amb 70 bandes sonores.
1: Amb qui jo he fet gires interpretant música de Morricone durant 3 anys, que no hem anat a tot arreu de Catalunya fins a Barcelona.
0: Doncs mira, també té nassos.
3: S'entén.
1: Escolteu, un cop al mes, per exemple.
0: Sí, sí. Home, encantat.
1: Estimades i estimats, me'n vaig, però, amigues i amics, la setmana que ve encara ens veurem, l'altra també. I si escriviu tots dient volem un cop al mes una secció de música com aquesta de John Williams, compromís absolut.
0: Àlex Gorina, moltíssimes gràcies. Un doble aplaudiment.
1: Fins la setmana que ve.
0: Aquesta magnífica secció. I ara aquí saludem és el Joan Torres perquè tenim més dades al voltant d'aquest doble terratrèmol del que n'hem parlat abastament a les 4 de la tarda, que hem anat seguint els diferents butlletins horaris. I el Joan té més dades perquè el ministre Álvarez... A mi una cosa que em sorprèn avui és que el ministre Álvarez, que l'he escoltat aquest matí a Ràdio Nacional d'Espanya al matí, ha fet unes declaracions que en el terratrèmol no hi havia espanyols. I jo, veient la magnitud de la catàstrofe, he pensat... Com es pot atrevir aquest home, com es pot llançar a la piscina i dir que no hi havia espanyols afectats en aquest terratrèmol? Doncs, tal com estic apuntant, la realitat, en aquest cas, fa rectificar el ministre. Joan.
4: Sí, perquè Álvarez, ara ho deies molt bé, de primera hora del matí havia dit que no hi havia espanyols morts. Més endavant n'ha sortit la confirmació d'una persona de nacionalitat espanyola que sí que havia mort en aquests dos terratrèmols. I ara el ministre d'Exteriors acaba de confirmar que hi ha 68 espanyols que no s'han pogut localitzar després d'aquests dos sismes. 68 espanyols sense localitzar, és el que ha dit el ministre fa uns minuts, en una escala que ha fet en un vol que el duia cap a Mèxic i que l'ha fet parar a República Dominicana, un viatge en el qual l'acompanyava el rei Felip VI, i on ha parlat per telèfon amb el canciller veneçolà, el seu homònec, Ivan Gil. Recordem que les xifres provisionals de morts a Venezuela són de 164 persones mortes, balanç oficial de ferits més de 900, com dèiem, una dona de nacionalitat espanyola entre els morts, i en aquesta hora també desmentir algunes informacions que estan sortint a les xarxes socials. Hi havia alertes de possibles tsunamis a Venezuela. Les autoritats han deixat clar que no hi ha aquesta possibilitat, que hi havia molts vídeos amb onades massives, falses, i evidentment tretes de context d'altres moments que havien passat en altres moments, i aquesta és l'actualització. 68 espanyols
0: de moment desapareguts.
4: Desapareguts.
0: Molt bé, doncs.
4: Sense localitzar, també.
0: El matí, quan he escoltat el ministre Álvarez, he pensat, s'està precipitant. Jo crec que potser era més prudent dir que no teníem prou informació i que desconeixien, si és que vol fer declaracions, i si no, que digui que no té prou informació i que les farà més endavant.
4: El mateix que aquí també està bé fer és que hi ha molts llocs sense cobertura en aquest país, que podria ser també una de les causes.
0: Clar, aquesta és l'altra. Sí, per això dic que hem de ser del tot prudents, cosa que crec que és la manera de fer del bon periodisme. Fem una pausa i tot seguit muntem el decorat del temps afegit. Fins ara.
5: Diuen que el pas del cinema mut al sonor va ser una revolució tècnica, un abans i un després en la història del setè art. Però potser no era per fer que les escenes cobressin vida. Potser era per dissimular el cruixit de les crispetes. I si han de cruixir, que siguin les Top Corn de Fritz Ravik. Tria les dolces, salades, de colors i fins i tot dolces i salades alhora.
6: RAC 1. Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet. Vine a sentir.
7: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
8: Aquest festival grec arriba a la Villarroel. Primera llei de Newton. La nova obra Déu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
7: Un institut d'alta complexitat. Un sistema injust. Una decisió que ho canviarà tot.
8: Primera llei de Newton. Quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
7: A partir de l'1 de juliol, a la Villarroel. Entrades ja a la venda.
9: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Conello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Conello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
10: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movi Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
11: Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia AllGrip E4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi. Pernil Gran Reserva Bataller. Un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller.
12: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
13: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
14: Tot el que passa a RAC1 i a RAC+1 ho tens a RAC1.cat. Versió RAC1.
15: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
16: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
6: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
18: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
19: Perquè puc. Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
20: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
21: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
22: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència. que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
1: Verisure. Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
2: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
24: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
25: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
26: Versió RAC1, amb Marc Serra.
0: Hem canviat de lloro la versió RAC1, de seguida el temps afegit amb moltíssimes coses per explicar, amb una absència destacada, un integrant del programa que ha patit un petit incident que ara explicarem, però abans la Marta Cailà ens ha d'explicar... No ens has d'explicar res?
27: Sí, què? Us haig d'explicar una cosa, què? Una informació de servei.
0: Sí.
27: No? Atenció si heu de circular els dies 5 i 6 de juliol,
0: sí, sí.
27: Perquè amb motiu del pas del Tour de França 2026 per Catalunya, el Servei Català de Trànsit desplegarà un dispositiu especial de mobilitat que afectarà 61 municipis d'11 comarques.
0: Molt bé.
27: Aleshores, hi haurà talls temporals, hi haurà desviaments, restriccions en diverses carreteres, i això passarà especialment al litoral i al nord del país. Per tant, per facilitar els desplaçaments,
0: sí,
27: s'han previst uns itineraris alternatius i informació actualitzada en temps reals. Heu de consultar l'estat del trànsit abans de sortir i planificar el vostre trajecte.
0: Molt bé. Ja estem?
27: Ja està.
0: Segur, eh?
27: Sí.
0: No hi ha tonyines ni res?
27: No.
0: Val.
28: No? Tu n'atur.
27: No, no.
0: No hi ha tonyina.
27: Us informo
0: del tour.
27: La tonyina... I de tots aquests canvis que afectaran el trànsit a Catalunya.
0: La tonyina ja vindrà un altre moment.
28: El Martí Molina va venir l'altre dia, va dir que sí, era una tonyina.
0: Sóc una tonyina.
28: Ell mateix va dir que era una tonyina. I...
0: Bueno, trobeu a faltar un membre destacat, no?, del temps afegit.
28: Sí, ho podem explicar.
0: És l'Arnau Vila.
28: L'Arnau Vila, efectivament.
0: No ens acompanya.
28: No, sé que els seus pares ens escolten, per tant...
0: No ha passat res. Sí, no passat
28: perquè
0: res,
28: no pateixin, res, sabem que l'Arnau està venint, té... Sí. La seva cadira buida amb el seu guió damunt de la taula, amb els cascs, és a dir, aquí no li hem tret.
0: No té una espelma, és a dir, que esperem que torni.
28: Tornarà. El cas és que un ésser viu ha penetrat dins el seu musculós braç.
0: Abans no la mentida, perquè realment el braç és molt musculós.
28: He pensat, com pot ser que algú gosi picar-te? Si seria al revés, hauria de marxar corrents. Perquè, de fet, hem anat a una farmàcia, hem hagut d'anar a la farmàcia en directe.
0: Edgar i Arnau, tots dos al cap a la farmàcia.
28: Però, el més aprensiu del món, servidor, he acompanyat, que dic, serà pitjor acompanyar-lo.
0: Sí, jo et veia desmaiat a tu, eh?
28: Efectivament. Doncs hem anat a una farmàcia, hem vist a una farmacèutica i a un farmacèutic. Com sempre em passa a les cues dels aeroports, he triat malament. Pensàvem que el farmacèutic, per la pinta que feia, pensàvem que ens ho podia resoldre. L'hem triat amb ell i ha sigut un desastre.
0: Què us ha recomanat, la farmacèutic?
28: Avisa l'Arnau. No volia sortir del seu mostrador. Hem dit, sisplau, vine, acosta't a mirar-li, sisplau. S'ha apropat, li ha agafat el braç, amb prou feines, perquè era molt prim, i li ha costat agafar el braç de l'Arnau, i diu, sí, sembla que tens aquí una coseta, però això, més que un animal, això té pinta d'una branca.
0: Una branca. El primer diagnòstic ha sigut una branca.
28: S'acosta, comença a apretar i a premsar molt. Semblava un granet, però no, clarament es veia...
0: No, allò era alguna cosa viva,
28: Es veien com unes potes
0: es movien. Unes potetes, sí.
28: Efectivament. I quan s'ha apropat, diu, ai, calla, que igual sí que és un animal. Igual sí que és un insecte. L'Arnau pàl·lid, molt blanc.
0: Sí, és que no està bé. No
28: jo ara, en aquest moment he desviat
0: la mirada. És molt fort, però...
28: No.
0: Està molt afectat.
28: En aquest moment he desviat el cap cap a les pastes de dents perquè m'estava marejant. I a partir d'aquí diu, bé, això, unes pinces, no? Tens pinces de les celles o de... o dels pèls que no han
0: d'estar. L'Arnau no fa pinta de tenir pinces per les celles, però vaja.
28: Ha dit que no en tenia, i en comptes de facilitar-li unes o de donar una solució, l'ha engegat, ha dit, escolta, això, una miqueta de top iònic, betadine, qualsevol cosa, t'ho treus bé, i escolta, això no passarà res. Això sí, vigila que el color no canviï. El color, el perímetre d'aquesta, entre cometes, picada o ésser que t'ha penetrat el braç, que no canviï perquè aleshores hauràs de córrer. I a partir d'aquí hem vingut a la redacció, l'Arnau no se n'ha refiat, ha parlat
0: no, amb... No, perquè l'Arnau ha anat passant

0: i creiem que ja se li ha fet l'extracció.
1: Les últimes notícies textualment és... Benín, ja me l'han tret, en 5 minuts sóc aquí, guardeu-me lloc.
0: Per tant, ja tenim a Arnau Vila, olé, olé, convertit en...
2: Seria el moment de fitxar a l'Arnau pel Barça.
0: Sí, és que això té un munt de possibilitats
2: de
0: a partir d'ara. Sí, i per netejar els vidres de la planta 15, mira, també.
1: Doncs de seguida ens acompanyarà l'Arnau, i com ja els hem escoltat somriure o parlar...
0: Sí. Però és que hem de començar bé, això, ho hem de fer bé des del principi.
1: Ah, turrons, mira,
3: turrons. Vicenç, ara. El Turró t'ofereix aquesta secció.
0: Doncs ben fetes les coses, passen 9 minuts de les 7 de la tarda, de seguida l'home paparra, l'home aranya en cos present, perquè ens acabi d'explicar aquesta aventura, però avui hem de parlar de moltes coses. Amb una enquesta de rècord...
1: Rècord, més de 1.700 vots, no?
2: 1.724 vots a aquesta hora.
0: De seguida explicarem de què va aquesta enquesta, però abans ens has de presentar qui la contestarà en primer lloc.
1: De fet, avui ens acompanya ara una parella radiofònica, però que aquest matí ha estat televisiva, i Gemma Mallorca i Víctor Patxi!
0: Bravo! Repassades tal com s'ha de fer les sabates, les bambes de Gemma Mallorca.
1: Sí, ha dut unes bambes, en aquest cas unes sabatilles, Animal Print, però amb un toc de color que contrasten amb el cru i el marró que porta a la part de dalt. Per tant, Gemma...
2: Gràcies, Edgar.
1: Cruza la passarel·la, Gemma Mallorca.
2: Toma.
0: Bravo!
2: Sí. Estic molt feliç per aquestes valoracions de l'Edgar. Jo només em vesteixo aquí perquè l'Edgar em vegi i...
0: No ha passat per mai, per cap cas de paparres? No us ha afectat mai aquest tema? Mai, eh? No, eh?
4: Mai,
2: sort,
4: de,
2: no.
4: Mai de la
0: És un tema delicat, eh? S'ha de vigilar,
4: eh? Insecte
0: doncs,
4: o personatge li al meu cos acusat d'introduir-s'hi.
2: De fet, jo he tingut un... O sigui, és un dels meus traumes infantils, i això és de veritat. Sí. Vaig veure un dia un reportatge de les paparres a la televisió, amb potser 7-8 anys, i de la mateixa manera que altres es van convertir com un dels meus problemes principals en el meu dia a dia, les paparres es van convertir en un dels meus problemes principals. No n'he agafat mai, no n'he tingut mai, però és una por que tinc.
0: Doncs quan arribi l'Arnau, una bona abraçada i veuràs
2: I
0: com
2: tant,
0: et passarà
2: ja
0: la...
2: Espero que no me l'enganxi.
0: La por.
1: Passarem una tercera pota al Trident, sí, que avui també tenim una tercera pota. Recordeu el pòquer mític de brasilers, de les erres brasilenyes? Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Doncs avui repòquer amb Ramirinho. Pau Ramírez des del Brasil!
0: Què tal?
5: Hola, bona
0: tarda. El Brasil, hola, que és un lloc més exòtic que el que ens ocupa, mai alguna picada? N'has patit alguna d'aquestes o no?
5: Home, garrapates, aquí tenim coses bastant pitjors, no?
0: Veus?
5: Des d'anacondes, els mosquits amb les malalties que vulguis... Vull
0: és
5: dir
0: que és molt fluix, l'Arnau, ara li explicarem. Que vingui de Brasil, que vingui a Brasil a passar una temporadeta i se li passarà la
5: tinteria. Exacte, exacte.
0: Bueno, de seguida parlem de tot el que passa al Brasil i al Mundial, però abans, Marta, la pregunta que ha d'articular part del debat del programa, sí, on us convidem a participar, també.
2: La pregunta és, Vinícius no renova,
0: sí,
2: si hi hagués l'oportunitat... El fitxaries pel Barça? Sí
6: no, no,
2: o no?
6: No?
2: Doncs, efectivament, la majoria de la gent a aquesta hora, un 84%, i ara de seguida us actualitzaré el marcador de les votacions, un 84% diu que no i un 16% diu que sí.
0: Continueu votant perquè jo crec que avui arribarem a les 2.000, però això surt d'un lloc.
1: Exacte, hi ha un streamer que habitualment comparteix des de fa més de 10 anys informació i opinions sobre l'actualitat del Real Madrid, ha dit això en el seu canal de YouTube.
7: Creo que el gran giro de todo lo que ha habido en España en los últimos 5-8 años a nivel mediático, tal, sería que este muchacho acabe en el Barça. Y claro, el Barça tiene la obligación de preguntar si esto se va a hacer. Creo, vaya, como cualquier gran club. A ver, Vinicius, si llega a la agencia libre, es de las, a nivel de eso, es de las 3 o 4 cosas más tochas que han pasado en ese tipo de cosas en los últimos 15 años, que un jugador asiste libre para que lo fiche quien quiera o quien pueda, especialmente lo segundo. Pero si es el Barça, tiene que preguntar por eso, ¿eh? O sea, no crecen en los árboles esos jugadores y mucho menos la situación de que sea fichable un jugador así.
1: Diu això l'Iñaki, el streamer de Madrid. De seguida us pregunto, Pau, Víctor i Gemma, sobre si vosaltres el fitxaríeu o no en el cas de que s'hi avingués. Però recordem el que va dir fa ben poquet, fa 3 anys, a Mundo Deportivo, André Curí sobre Vinícius. Va estar molt a prop del Barça.
8: Vinícius, Rodrigo, ¿por qué no se hicieron esos fichajes por el Barça?
9: Son mucho más, ¿no? Tivemos muy cerca a Marquinhos, a Gabriel Jesús y muchos otros también. Vinícius estuvo en nuestra órbita durante 3 años de sus agentes, Frederico, Pena y Stefano, y nosotros siempre lo hacemos de todo y al final...

0: Estos nos traicionaron y se fueron a Madrid. Es un capítulo triste para mí porque yo, la verdad, no es que perdí dos amigos, descubrí que nunca fueron mis amigos. Teníamos todo apalabrado, acertado con el club y la gente.
1: Todo, ¿eh?
0: Pero hoy por hoy las personas van haciendo cosas raras y...
2: Vinicius, Rodrigo...
3: Li va volar la comissió. Us ho tradueixo.
1: I quan et vola la comissió s'acaben les amistats.
3: Home,
1: eh? Això va així sempre. A veure, és un dels noms del dia. No estem fent, jo diria que no estem fent futbol ficció, perquè alguna possibilitat hi deu haver. El Barça, jo estic d'acord, ha de preguntar per les grans estrelles. Vinicius ho és. Aquí s'ha de pensar si es pot separar l'home de la seva obra. És un dels debats amb Vinicius, però vaja.
4: O l'home del seu caràcter, seria, també, perquè també, realment l'obra és bona. L'obra ha guanyat dos Champions, va estar a punt de guanyar una pilota d'or, i és un dels jugadors que va arribar primer al Castilla, que no marcava un gol ni que ho intentés 100 vegades, i poc a poc el van napolint, i ara és un dels, tots convindrem que és un dels millors jugadors.
1: El van napolint futbolísticament.
4: Futbolísticament,
1: clar,
4: de caràcter
1: ha
4: anat a pitjor. Eh? Tu el fitxaries?
3: A veure, anem per parts.
1: A veure.
3: El futbolista el fitxaria. El pallasso, no.
1: Ja, però aquest és el problema.
3: Va amb un pack. Vull dir, futbolista
1: va amb un pack o no va amb un pack?
3: Va amb un pack.
1: Tu creus?
3: Fa molts anys que va amb un pack. Què passaria? Desvestit de la sagrada túnica blanca amb l'escut del Real Madrid, si seguís fent el pallasso amb la sagrada túnica blaugrana, què passaria? Que acabaria al carrer, partit sí, partit també. Dit això, futbolista me'l quedaria, però com que va amb el pack, el grau de pallasso, rotundament no, hi ha diverses coses. No, és que, clar, és que acabaria contracte i ben lliure. Sí. Aquest senyor no ha renovat encara pel Real Madrid perquè vol cobrar exactament el mateix supercontracte de Kylian Mbappé, amb la qual allà on vagi, la petició de Vinicius Júnior serà cobrar com una de les grans estrelles mundials del futbol. Dit això, això de que venen lliures, ja, ja, ja. La prima de fitxatge per aquesta gent és enorme, enorme, descomunal. Dit això, acabes de fitxar Anthony Gordon, extrem per l'esquerra, que és la demarcació de Vinicius. Encara tens a Rafinha, veurem què passarà, però de moment tens aquesta figura doblada. I després, en clau Barça aquesta temporada, a qui està buscant és un nou, i Vinicius no és un nou.
1: A veure, Gemma.
5: Resumidament, i enganxem una mica el que diu el Víctor, seria més un problema que una solució, Vinicius. Però ja no, evidentment, pel que et pot donar damunt la gespa, sinó perquè acabaria dinamitant el vestidor. Primer,
1: però disculpa,
5: vindria...
1: no creieu que Vinicius, és com és, perquè també a la Casa Blanca ha interessat que fos d'aquesta manera? No, és a dir, no se'l pot reconvertir?
5: Vinicius vol ser la gran estrella i d'aquí no el baixaràs.
3: Però és que jo me'l veig muntant el pollo al Flick
4: i a Madrid,
3: en canvi.
4: Sí,
1: tu creus?
3: Em veig a Vinicius muntant
1: no pot ser
3: el pollasso.
1: Però que no pot ser que a Madrid li diuen escolta, tu munta el pollo, perquè té una exposició mediàtica, se li perdona tot.
4: Marc, ens consta que el Madrid ho han intentat, i Ancelotti ho va intentar molt, i Carvajal, capitans i companyia, han intentat fer-li canviar aquest caràcter.
1: Atenció, que entra per la porta.
4: Ara sí.
1: Entra per la porta.
4: Amb braços sense.
1: Spider-Man Arnau Vila. Ui, carregat de medicaments,
4: I amb una pulsera, d'hospital. Mira.
1: Ha sigut duríssim, això.
4: Ha sigut duríssim.
1: Arnau, fes tranquil·lament, escoltem els arguments de la Gemma, que estava acabat amb aquest tema.
5: No, que al final arribaria com una gran estrella, voldria cobrar segurament el que cobra ara la Minya Mal o el doble, perquè vindria per la porta gran, i en un vestidor on a dia d'avui hi ha bona relació, després d'un treball fet també per Hansi Flick, per tot l'estaf, doncs seria arruïnar-lo en un segon. És així.
1: En un segon, eh?
5: En un segon. Entraria per la porta i ja hi haurien problemes. Per això també des de Madrid ara apunten. No, el Barça ha de preguntar per ell. Ja els agradaria que vingués Vinicius al Barça.
1: Sí, és com una operació per treure-se'l de sobre, no? També.
5: També. És que és un problema. És que Vinicius i Mbappé es fan pitjors jugadors entre ells dos. És així de fàcil.
3: I té mèrit.
5: I té mèrit perquè són molt bons.
1: Bueno, jo he votat que sí, eh?
5: Ets els pocs, no?
1: Jo he votat que sí, perquè jo crec que... No, jo ja t'ho he dit, jo crec que la influència blaugrana de Flick, del Cat...
5: Del Cat,
1: de Cubarsí, de la bona gent que hi ha al vestidor del Barça, potser el farien canviar una miqueta de persona. L'ambient, crec, blaugrana és diferent al de l'ambient del Madrid. Jo no sé si se'l pot rehabilitar. És com un pres que se li dona una segona oportunitat. Jo crec que amb la rehabilitació, crec que amb les segones oportunitats. Veig una mica amb el lliri a la mà, però per què no?
3: I què fem? Demanem al Newcastle, sisplau, si podem tornar Gordon i que tornin els calés?
6: No,
1: tal com s'han vist algunes coses al Mundial, veig que no s'hagi de fer aquesta operació. A veure, Pau, com ho veus?
6: Jo voto l'opció ni en pintura.
4: Ah, sí.
7: Ho té claríssim.
6: Ni en pintura, i a més, escoltant el que deia André Curi, hi ha un detall que és l'única cosa que va fer que Vinícius no acabés al Barça i sí al Madrid el 2017, quan els dos equips van entrar en una pugna per ell, i és que el Madrid va acceptar pagar 8, crec que eren 8 milions a la família i als agents del jugador, i el Barça s'hi va negar. I això és l'única diferència, perquè l'oferta era pràcticament la mateixa, que va decantar doncs, a Vinícius a anar al Madrid. És a dir, per 8 milions, que en aquest cas va voler a la família i els seus agents, se'n va anar al Madrid i no al Barça. Va anar per molt poc.
1: Però quants gols us fa Vinícius per temporada? Quants gols fa per temporada?
5: Ara l'Ancelotti en va fer uns quants més.
1: Bueno, clar, què estem parlant?
4: Entre 16 i 17.
1: Imagina't. Quin altre davanter et garanteix aquests gols? Lewandowski, que ja està...
5: Prefereixo menys gols
1: que una baralla
5: constant, de veritat. Mira, prefereixo molt menys gols.
3: Avui mirava els
1: Julián Álvarez, que ja veurem què passa.
3: Avui mirava els números de Vini Júnior en Brasil. Ve de marcar 4 gols en 3 partits de la primera fase, 4 gols, una assistència... I mira, innocent de mi, he pensat, dic, ostres, amb aquests 4 en deu portar una xifra allò d'aquestes que pot fer patxoca. En porta 13 en una cinquantena de partits oficials amb el Brasil. 13, li descomptes els 4 que ha fet, i en portava 9. 9 en una cinquantena de partits. És a dir, en el Madrid ha tingut temporades molt bones, s'ha cuit a foc lent, perquè les primeres temporades la gent directament se n'enfotia. Tenia oportunitats de gol i semblava increïble que no les materialitzés i aconseguia no fer-li un gol ni de l'arc de Sant Martí. S'ha anat posant les piles, però jo crec que prima el caràcter que ens ha ensenyat aquest futbolista més enllà del seu talent futbolístic.
1: Però, perdoneu, quin currículum estàveu explicant de Vinícius? És a dir, d'on arriba Vinícius?
4: Ell arriba directament del Brasil, però no arriba al primer equip del Madrid. Passa una temporada al Castilla, és l'època de Lopetegui, Solari i companyia. Al Castilla el que ens arriben són imatges, com diu molt bé el Víctor Pazzi, d'un jugador que no decideix mai bé, que sempre es precipita...
1: Però la meva pregunta és, o sigui, avui anar a parar. A nivell de caràcter, el que hem vist al Madrid ja passava abans,
4: això,
1: o no?
4: Això el Pau sabrà.
1: I pitjor.
4: Clar, jo tinc la sensació que va canviant el caràcter a mesura.
1: Ho dic perquè jo estic aferrat a l'estadística. Jo us entenc el tema de caràcter, però jo estic pensant si se'l pot reformar.
4: A veure, Pau, tu que el coneixes des de fa molts anys, jo tenim la sensació, els que hem seguit a Vinícius a 600 quilòmetres de distància, que a mesura que ha anat guanyant, a mesura que ha anat sent protagonista, sense anar més lluny, diria, i si m'equivoco em corregiu, que les dues Champions que ell guanya marquen les dues finals, a mesura que ell es va fent gran, i el públic el persegueix i està més al focus, és quan va modulant aquest caràcter i es torna, com diria el Víctor, més un pallasso que no pas un futbolista. Però no sé si quan va arribar tenia aquest caràcter que ara coneixem que tan provocador.
6: No, quan arriba era bastant més tímid i no tenia aquest caràcter. A més, jo crec que el gran error que hi té és que quan comencen a disputar-se el Barça i el Madrid, estava a l'època en el juvenil del Flamengo, el pugen directament al primer equip. Però en plan, i ja comença a jugar, però forçat, diguem, una mica pel Flamengo, en plan, tenim aquesta joia que sabem que no la podrem retenir quan tingui 18 anys perquè se'n anirà a Europa, i el posen allà i es salta, diguem, això que es deia amb alguns jugadors també que ha passat al Barça, no? Que se salten, diguem, l'etapa del B, sí. I que li falta, doncs, aquest any o dos allà formant-se al filial, a Vinícius li passa el mateix, i el caràcter, quan era molt jove a l'època, però clar, quan marxa al Madrid i suposo ja, com deies, que va fent gols i així, doncs és quan té aquest... o treu aquest caràcter que té. Ara, quan juga en Brasil, no se li ha vist. També és que els resultats no és que hagin sigut, com deies ara amb els números, gaire bons. Vull dir, ha rebut moltes crítiques per la falta de gols o la diferència, per dir-ho així, entre el rendiment que té quan juga amb la selecció brasilera i amb el que juga al Madrid, que és molt diferent. Ara està començant aquest Mundial, però no és el 20% del que se'l veu al Madrid.
1: Ara ja llegim alguns comentaris, però no us puc convèncer ni imaginant-vos aquestes dues bandes, no? Per una banda Lamine i per l'altra Vinícius...
3: I el Gemma, nou, que al Barça li cal...
1: Sí, sembla que jo sigui com un agent, de Vinícius,
5: sí,
1: però jo us estic fent d'advocat del diable.
5: Mica, perquè és el que passarà els propers dies, de veritat, des de Madrid diran, escolta, el Barça ha de preguntar, que és el que ja comencen a fer, el Barça s'hauria d'interessar per aquest jugador...
1: Llast, no?
5: Que sí, que a Madrid ja els hi va bé...
1: Fixa't aquest atac... Lamine, Vinícius, banda i banda.
3: Oh, no, a qui li va bé que hi hagi aquest xup-xup.
5: No saps el que dius.
3: A qui li va bé aquest xup-xup és el futbolista que, si renova pel Real Madrid, serà amb les condicions que ell creu que imposarà.
1: A veure, el futbolista, Vinícius, bona tarda. No,
7: buenas tardes.
1: Què tal, com estàs? Com ho veus, això?
7: Soy el mejor jugador del mundo, no soy un payaso. Payaso tu va a segunda. Bueno, vas a...
1: Ha sigut molt contundent, eh?
7: Vas a ser interesado en mí, les puedo perdonar y la jugar allí. Pero solo si me regalan Balón de Oro, Premios de Best, el Premio Nobel de la Paz, Creu de Sant Jordi, mira, Medalla de Genialitat, Premio Honor Letras Catalanas y un Premio Drac. Bueno, también han de poner mi nombre Camp Nou y poner una estatua mía y no de racista Messi. Si no hacen todo esto, no perdono y quedo en Madrid, que va a segunda. Que al menos tienen dinero. Va, payasos, payaso tú. No,
4: avui pot haver pit, com a mínim, perquè ahir...
7: Segunda, si no, tontos.
1: No us agradaria veure les rodes de premsa.
5: Clar,
1: les rodes de premsa de Vinícius.
5: Però pensa, David...
1: Pels programes d'humor, escolta, això seria una mina, eh?
5: Vinícius acabarà fitxant per un equip on sigui ell l'única estrella, perquè en un equip on ja hi és la Lamine Yamal, que és la gran aposta del club i és la gran estrella del Barça... És que no es pot encabir a Vinícius. Per l'ego que té, perquè és un jugador que té ego.
7: Va a segunda.
5: I perquè és bo, però...
1: La Gemma m'està mirant, intentant-me convèncer.
5: Mira, Gemma, és que m'està...
8: Hi ha un oient. A veure què considereu
1: vosaltres. No, a veure, és que a veure, per això estem aquí, per debatre.
8: El Marià, que és oient nostre, diu... Estan d'acord amb que no vingui Vinícius? Diu, el tema... que té un comportament inacceptable, recordar que Luis Enrique també era un Gil... punts suspensius.
4: Mm. I respect, aquí... Respect, Gil i Gil. Maria, respect.
8: Diu Gil, jo no ho he acabat, eh?
1: Sí, Gil
8: i Gil. Diu, i aquí va canviar més o menys.
4: No, a veure, què vol dir el Marià? Que Luis Enrique on tenia aquest caràcter? A Madrid o a Barcelona?
8: A Madrid. I que quan va venir aquí va millorar. Pues, diu ell.
5: A mi no, el que no em fa por... Puta idea. A mi no em fa por el Vinícius. De fins i tot damunt la gespa que li pot engegar a Hansi Flick a fer un tomb, etc, per un canvi. A mi aquest Vinícius no em fa tanta por perquè, mira, encara Hansi Flick...
1: Tu pateixes creure... pel vestidor.
5: Jo pateixo pel vestidor perquè, de veritat...
1: Tu veus tio... el cat amb el cap arrencat i la cua estirada.
5: I Lamine Yamal amenaçat. No, de veritat.
8: I per cert, a l'enquesta han votat ja 1.867 persones
1: i
8: un 84% continua dient
1: que no.
9: L'Arnau ha votat que sí.
10: Jo estic amb tu, eh?
1: A veure, Arnau, què tal?
10: Jo estic amb tu.
1: L'home que ha tornat a la mort.
7: Abans
1: que res, com estàs?
10: Bé, molt bé.
1: Vas amb la pulsera del cap, amb el codi de barres.
10: I amb antibiòtic.
1: Amb antibiòtic?
10: Es veu que això ara va amb antibiòtic, no en tenia ni idea. Jo.
1: Clar, és que veure...
10: No sé, un antibiòtic bastant fort, he vist.
1: I com t'han tret això, com ha anat?
10: En un pim-pam, tu.
8: És que transmeten malalties, no, eh?
10: Sí, però és veritat que ho deia per línia interna abans al Marc, quan he ensenyat el que tenia a la persona del triatge, el primer que ha fet ha sigut mirar-me amb cara de fàstic i dir, una garrapata, com si vingués de...
1: Bueno, la mateixa cara que ha posat la Gemma quan l'hem explicat que tenies.
5: Sí, sí,
10: són coses que passen.
5: Sí. És
10: que
5: jo no volia, per tu,
10: Jo volia venir... És a dir,
1: s'ha matisat molt oportunament.
10: Imagina't l'angúnia que m'ha fet. No, jo deia que jo volia arribar aquí perquè jo volia dir sí, com tu. Veus? Sí, volia que no deixar-te
8: sí,
10: sol.
8: Vinícius, eh?
10: Sí, jo volia no deixar-te sol en aquesta causa. Man, i doncs, havia de sumar...
8: Però per què? Per què?
10: I el bé que ens ho passaríem.
1: Bueno, jo estic en la mateixa línia, però jo ja he donat arguments. És un killer.
10: És molt bo.
1: Són banda i banda. Seria una taca espectacular.
5: Hi ha gent de l'afició del Barça que ja fa temps que fa edits, i això és veritat. Jo he vist vídeos de... Imagineu-vos que... I és Vinícius, vestint la samarreta blaugrana, i en el Figo de la nostra època, que seria al revés, seria espectacular. Jo ja
10: I dic una altra cosa.
5: No,
10: ara, perquè veiem aquest Vinícius amb un Madrid molt en hores baixes, irregular, i ell, al final, els jugadors surten de nervis en el moment que estan pitjor. Però quan el Madrid ha tingut uns anys, els últims anys bons, el Madrid ha jugat bé i Vinícius ha estat centrat, hi ha hagut poques polèmiques i ha fet 20 i pico gols, el Madrid ha guanyat la Champions i ho ha guanyat tot.
5: 30 milions per temporada li pagaries a Vinícius?
10: Mira. No, això no és feina meva. Jo dic que futbolísticament...
5: Ah, doncs és el que et demanarà,
10: si
5: bé.
10: Que estic amb el Marc, ens ho passaríem bé, com a mínim ens riuríem.
1: Has fet una miqueta, jo aquests diners no els he demanat. Saps, espavilarà algú altre a pagar-los.
11: Aquest argumentari és irreal. Vull dir, el futbol val molts calés pagar els futbolistes. Vull dir, t'acabes de gastar 70 més 10 per un futbolista de la seva demarcació. Et cal un nou. Ja saps que te'n demanaran 120, et diran que no, em pagarà 130, et seguirem dient que no, i tu seguiràs necessitant un nou. Si no valguessin calés i només seria, vin aquí, ets un nen de 8 anys que només t'agrada jugar a futbol, farem un superequip i ens ho passarem teta, després podria venir. Però tu no pots posar un futbolista amb un contracte
3: igual o superior al de la teva estrella, perquè ja la tindràs liada.
1: A nivell de pasta és veritat que és difícil de discutir, però Hansi Flick és un mag de la psicologia. Home, ha aixecat jugadors que estaven per terra.
4: La Fiña, sense més lluny. La Fiña el va aixecar bé. De fet, els Vinilivers podeu treure pit, perquè ahir el Brasil va guanyar 0-3 a Escòcia amb dos gols de Vini Júnior. Va jugar a Neymar, després de 3 anys va poder estar en un Mundial.
1: Vini Júnior, ja l'estem blanquejant una mica.
4: Atenció, perquè...
1: El nostre Vini.
4: Us en recordeu? Dels creadors del vaticini Trencadissa, arriba el vaticini que feia Maldini, Julio Maldonado, de com preveia que Brasil jugaria en aquest Mundial, i especialment Vinicius.
9: ¿Por qué creo que Vinicius va a decepcionar? Porque creo que el final de temporada no ha sido bueno y no creo mucho en Brasil. Entonces, como no creo mucho en Brasil, en esta selección brasileña, pues yo no creo en Vinicius demasiado para esta Copa del Mundo. Pero ahora mismo no termino de creer en Vinicius, David, por muchas cosas, por cómo ha estado el final de temporada, porque no creo que sea un equipo que le genere mucho al propio Vinicius, no lo sé, pero esa es la sensación que tengo.
1: La música ajuda molt, que hi hagi molta credibilitat en aquestes declaracions.
3: Primera de grup. Si ningú ha vist els dos gols que ha fet Vinicius en aquest últim partit, que sàpiga que un d'ell li dona la pilota que ja estava sol.
1: No li treguis mèrit.
3: Davant del porter, i és veritat, té l'habilitat de parar la pilota que el porter caigui i marcar porta buida, i l'altre el marca de cap. Repeteixo, Vinicius, el marca de cap.
10: El del Marroc, primera jornada, és un golarro que només poden fer tres jugadors en aquest Mundial.
3: Jo et dic els dos últims.
4: No, i li anulen un, també, que fa una falta prèvia dubtosa, que també és un gol d'anar i de ser i de bona actitud. No sé, Pau Ramírez, al Brasil d'entrada. Estic d'acord amb Julio Maldonado, no era ni la cinquena, possiblement ni sisena favorita, però tal com ha començat, ens l'hem de començar a creure al Brasil?
6: Jo estic una mica amb el comentari que acaba de fer ara el Víctor, és a dir, la defensa i d'Escòcia semblava tu i l'Arnau junts, vull dir, amb tots els respectes.
10: No ens has vist defensar.
1: Sort que has dit amb tots els respectes, perquè la plantofada ha sigut maca, eh?
6: Home, amb el carinyo que els hi tinc.
1: Sí, home, i tant.
6: Dels tres partits que fins ara, és a dir, aquí no hi havia gaire optimisme aquest any amb la selecció brasilera. Dels tres partits, el rival realment més difícil, i que tampoc és que sigui... Jo crec que un primer espasa mundial és el Marroc, no van poder. I és més, hi va haver moltes crítiques perquè el Marroc, doncs la primera part va ser bastant superior al Brasil. Els altres van ser contra Haití, vull dir que ja sabem com està el país i els jugadors que tenen, pobres, i ahir contra Escòcia, que realment sorprèn que s'hagi classificat pel Mundial veient almenys el partit d'ahir. Ha quedat primera, empatada a punts amb el Marroc, i ara sí que veurem, perquè li pot tocar Holanda, li pot tocar el Japó, clar, o fins i tot, Suècia també, veient l'últim partit, doncs quina banda, però vull dir, ara sí que és quan comença, com diuen aquí, el mata-mata, que és a dir, que no hi ha no tens opció de fallar, perquè saps que te'n vas al carrer. Evidentment, aquí, com que passen d'un extrem a l'altre, s'ha passat, diguem, de ser prudents a l'eufòria total, i a més, doncs, veient el rendiment i els gols de Vinicius, i per tant, doncs, ara veurem. La selecció fins ara no enamora. Hi ha molts dubtes sobre fins on pot arribar i quin és el nivell. Ancelotti encara no acaba d'engrescar i no crec que ho faci mai, sabent com és i el seu estil a la torcida, i veurem.
1: T'anava a preguntar per això. Ancelotti ja és un brasiler més, o aquell home no hi ha manera de donar-li un coco i una canya?
6: No,
1: i que encaixi una mica en una platja brasilera.
6: No, hi ha molts memes de com és la seva vida a Rio de Janeiro, no? Que no, diguem, no encaixa molt amb el perfil que tenim, un home així italià, sempre amb el xiclet, elegant, això sí, doncs, quan està a les banquetes, que aquí, doncs, no... O sigui, aquest estil, diguem, no combina molt amb Rio de Janeiro. S'ha esforçat molt amb el portuguès, realment.
1: Sí, el vaig sentir l'altre dia, sí.
6: Parla prou bé. Sí, el parla prou bé. Va aconseguir, això sí, doncs, des que era seleccionador, col·locar el seu fill com a entrenador del Botafogo, sense cap mena d'experiència ni res, el col·loca amb un equip de la primera divisió, va durar doncs, el que va durar, però bueno, té el cognom Ancelotti, i no acaba d'engrescar, es confia en ell pel passat i per l'historial que té amb el Madrid, però el joc, diguem, no ha sigut mai, ni serà mai recordat com un entrenador, diguem, amb un estil molt particular o propi, no? Vull dir, és més un gestor que una altra cosa. Llavors, doncs, bueno, se l'ha contractat per això, en teoria per revifar una mica una selecció en clara decadència els últims anys, i veurem, doncs, si amb aquest estil més pragmàtic, de confiar més en alguns jugadors com Vinicius, a qui li dona tota la confiança, doncs a veure fins on arriba aquesta selecció.
4: Són 24 anys sense guanyar un Mundial, hi han menys noms que altres vegades, on hi havia Ronaldinho, Rivaldo, Kaká, fins i tot Roberto Carlos Cafú. No sé si vosaltres veieu a una Brasil que pugui fer pessigolles a les grans candidates. Argentina, Espanya, ja no diré Portugal, però sí França. No sé, Gemma, com ho veus?
5: Jo també era de les que abans que comencés el Mundial em van preguntar selecció decepció i el meu vot va anar per Brasil, confesso.
1: Que encara ho pot ser,
11: passar,
1: eh?
11: Sí, que jo crec que ara comença el mata-mata. M'encanta l'expressió brasilera.
1: A més, els gols que s'han fet ara no tenen cap mèrit, que ens ha explicat el Víctor. Un passe a porteria buida, un cop de cap amb
11: el... El mateix que se n'en fot és el mateix Vinícius, que diu que Ancelotti diu que li pagarà alguna cosa per haver marcat un gol de cap.
5: I a més que els hi pesarà la lesió de Rafinha. O sigui, els hi cau un dels puntals de l'equip. Però sí que és veritat que crec que medir les seleccions pel que ha passat en aquesta fase de grups és una mica irreal, és el que comentem. Que és ara quan comença la marxa de veritat i quan s'enfrontaran a seleccions encara llulls i que fins ara no pots calcular ben bé a què juguen i si ho disputen bé.
1: Selecció decepció, Víctor, o què, o no?
11: És que ja no entrava en l'equació abans de començar el Mundial. Escolta, abans hem sentit el vaticini de Baldini, que en Perdó té els collons pelats de veure futbol, i si no ho veu, sí, sí, els que l'escoltem, ens creiem, ens creiem que el veu. I la previsió era aquesta, que hi hauria decepció del Brasil, però perquè ja arribava de manera decepcionant i que amb Ancelotti intentaves alguna coseta, i mira, molt bé, han acabat primers de grup, però clar, de quin grup de quatre?
1: José María García, buena tarde, ¿qué tal?
12: Muy buenas tardes y saludos cordiales. Ya está rodando la pelota en el Palacio de los Deportes de Murcia, donde se enfrentan en el cuarto partido del playoff el Pozo de Murcia, Costa Calidad, vestido de blanco con lonchas de jamón por todo el uniforme. Y el Fútbol Club Barcelona, de momento, llevamos un minuto y medio de
1: partido.
12: Quita
1: el pito, que no se te entiende. Saca el pito de...
12: Es que hay gol.
1: ¿Hay gol? ¿Hay gol?
12: Dobló pito por la banda izquierda, pase de la muerte al segundo palo como mandan los cánones y Eric que la mete hacia adentro, se pero pone disculpa, por delante el Barcelona.
1: José María, es que fa estona que hi ha hagut el gol, eh?
12: Es que ara hemos cantado porque estabais aquí con el jijijaja constante y nauseabundo cuando se está es disputando que... una final de la Liga en el deporte
1: passat,
12: más emocionante y el
1: minuts,
12: más frenético. Ya lo dijimos el otro día, da igual cómo empieza, porque hay carrusel de goles.
4: En veritat, García ens va advertir quan el Barça guanyava el tercer partit 0-2 i va acabar perdent, que era molt llarg. De moment el Barça guanya 0-1. Si guanya aquest partit a Múrcia, quart partit serà campió de Lliga. Si perd, tindrà una última opció al Palau Blaugrana.
1: Per cert, parlant del Mundial, avui llegia que aquest partit d'Espanya-Uruguai té un altre atractiu, que és que si guanya Espanya, els partits continuaran sent a les 9 del vespre. Si perd Espanya, els següents seran a les 5 de la matinada i a les 3 de la matinada, hora espanyola. Per tant, els que segueixin la selecció... Home, que la gent anirà dormida, els seguidors, a la feina. Exacte. Aquest és el problema.
11: El que se la senti seva... ja sap quin és el pH de no quedar
10: no, el que se la senti seva o els que treballem. Els que hem de saber-ho per feina. També no només els que se la sentin seva.
4: L'Arnau porta un gelat.
1: L'Arnau porta una estona fent badalls, que jo crec que aquest antibiòtic ja t'està començant a fer efecte.
10: Entre això i el jet lag del Mundial...
1: Avui no veuràs
8: Mundial. I hi ha oients enviant-nos fotos de paparres enganxades al cel.
1: Per favor.
8: Ens podríem estalviar, perquè jo ho vaig dubir tot.
1: Bueno, per tancar aquesta història, deixeu-me saludar Ancelotti. Ancelotti, bona tarda.
13: Bona sera.
1: Com estàs?
13: Carleto.
1: A veure, t'estàs integrant o no? Perquè aquí hi ha alguns dubtes sobre la integració.
13: La verdad que estamos ya integrato, contento.
1: Integrato.
13: Con el gioco dell'equipo, ma el secreto per stare integrato. Buon ambiente, passarlo bien. En el hotel de concentración, siempre una festa. Noche anterior al partido contra Escocia, estuvimos bailando, fumando puro, bebiendo caipirinha, hasta la
1: sera. Era Ancelotti, que hi ha gol.
12: Ai, gol! Murcia! Dos doblamientos por detrás, Herida, que se la pone a Touré, que bate por bajo al portero del Pozo, Edu. Los de Javi Rodríguez, que se adelantan en el marcador nuevamente, 0-2 en Murcia.
1: Disculpa, Ancelotti, ¿qué decías?
13: No, que estuvimos la noche anterior, partido contra Escocia, bailando, fumando, ¿sí? Bebiendo, había bailarina de samba, música en directo, ¿sí? De Xuxa, Regina dos Santos, invitado, tuvimos Ronaldinho y Romario, que estuvieron también luego peinando la nutria. Igual también les digo de jugar próximo partido, porque si Neymar puede jugar seguro, ellos también. Me voy, que tenemos sesión de fiesta para preparar fase de mundial. Chao.
1: Chao. El veig integradíssim. Sí, sí. Bé, fem una petita pausa. Hem de parlar de l'estat de salut de Rafinha.
4: Correcte.
1: Això hem de preguntar al Pau. I després una miqueta de Mercato del Barça.
4: De Brasil, de les perles, que el Pau les controla totes. Lluny d'André Curí, Pau sap quina és la resposta i qui pot venir al Barça.
14: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
15: Cartes d'arreu d'Europa, melodies que viatjaven en les ones, històries que connectaven persones més enllà de les fronteres. Ara, el Cirque du Soleil les transforma en acrobàcies impressionants. Del 3 de juliol al 2 d'agost, Ràdio Andorra, un espectacle exclusiu del Cirque du Soleil. Entrades a visitandorra.com.
16: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge...
17: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
18: La més sabrosa, sempre farcida del millor...
19: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
20: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
21: Jo tinc al cap tota l'estona això.
22: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
23: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
24: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'onda que rebé completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
25: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
26: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
27: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
28: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
29: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
30: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que, a més, ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
31: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
14: Versió RAC 1, amb Marc Serra.
1: A veure, que són pràcticament 3:15, com dèiem de seguida, Rafinha, una miqueta Mercato, hem de parlar també del Barça de bàsquet i de, en fi, dels passaports que s'han donat, perquè no ha quedat ni l'apuntador de l'equip actual, ara ho explicarem. 8 baixes. Però abans, Marta,
8: on és l'hora, és l'hora de Securitas Direct.
1: L'hora
8: ja
1: de
8: no
1: Securitas.
8: Very sure. Han canviat de nom perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i han volgut unificar la seva marca a escala global perquè tots els clients estiguin protegits sota una mateixa marca, que és aquesta, Very sure. Només canvia el nom, O sigui, continuen sent els mateixos de sempre, continuen sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons i els primers a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10. Recordeu, Securitas Direct, per si no ho sabíeu, ara és Verisure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
1: A veure, pregunta pel Pau Ramírez. Pau, com tenim a Rafinha? Què s'explica?
0: Doncs se sap poca cosa, simplement que té una lesió muscular a la cuixa dreta i el que passa és que la CBF no ha volgut donar un plaç de recuperació, amb la qual cosa el jugador ha dit que intentarà fer tot el possible per tornar a jugar en aquest Mundial, però es deixa entreveure de que difícilment el tornarem a veure.
2: Però, Pau, la setmana passada... No, la setmana passada no, és que amb aquest festiu, dilluns o dimarts, Rafinha va fer un post a Instagram on ell...
0: Sí, sí.
2: O sigui, exhibia compromís per la selecció del Brasil com si s'hagués de justificar alguna cosa. O sigui, l'estan acusant de, no sé si esborrar-se o de no estar al 100%?
0: No, això jo no ho he vist en cap mitjà ni ningú m'ho ha dit. Simplement se l'acusa una mica del baix nivell, és a dir, el que dèiem abans de Vinícius amb Rafinha també és bastant similar. No se li ha vist el nivell que, per exemple, li vam veure l'any passat al Barça, no? I s'espera molt pel tipus de futbol que se li ha pogut veure al Barça, per la categoria de jugador que és, doncs que agafi una mica els galons d'una selecció que sense Neymar queda una mica doncs orfa de tenir un líder, i s'esperava que per més, el seu una mica més vell que Vinícius fos ell, però de moment doncs no ho està aconseguint, i això li causa, bueno, provoca crítiques al rendiment que té la selecció, i la lesió, doncs clar, la lesió i el fet de que pràcticament no se'l va veure quan va estar al terreny de joc.
1: Llavors, i disculpa, això sí que... tots aquests rumors de problemes econòmics, aquí què es diu d'això?
2: Perquè i familiar,
1: el tema és això surrealista.
0: Això va ser Vampeta. És aquell jugador que va jugar, crec que a l'Inter de Milà molts anys, que no sé d'on ho ha tret. Ell, el que Rafinha té, no té una bona relació amb la seva família, això és veritat. Hi ha la dona també pel mig que crec que ha causat una mica de maror a la família, i suposo que va escoltar una cosa per una orella i una altra per l'altra, i llavors va fer aquest match amb blat, però no, com ha de tenir problemes econòmics amb el sou que té, no.
1: Doncs vaia a mi que Vampeta, perquè aquesta notícia ha fet la volta al món, i han tornat a sortir les imatges aquelles de quan es comprava l'autocaravana, tothom especulant si resulta que se l'havia comprat massa cara, clar, no sé, en fi.
3: Mira, tot això retalla distàncies, i el Múrcia...
2: Ai, ja comença... gol! Murcia.
3: Sí, ya comienza la talla de distancia. Es un déjà vu de l'altre dia.
2: Sacó la falta por la banda izquierda, Marcel. Tocó Adolfo. Él no quería. Gol en propia.
3: Veu a punt de Rafinha perquè la cosa preocupa. S'ha passat pràcticament tota la temporada lesionat, es recupera pel Mundial, torna a caure, com diu el Pau, lesió muscular, una vegada més lesió muscular, i ara Brasil el vol forçar per arribar als hipotètics vuitens.
4: Rafinha ha patit dues lesions importants aquesta temporada, totes dues amb el Brasil. Una en una aturada de partits amistosos amb dates FIFA, i després ja sabem que el Barça ho va pagar amb la seva absència i perdent un futbolista que ha estat lluny del rendiment de la temporada passada i que encara ha maquillat a nivell de gols, encara ha maquillat una mica la temporada. El desig ara que deuen tenir els culers, és a dir, Hansi Flick i Deco, ara mateix deuen estar creuant els dits perquè el Brasil no arribi massa lluny, no fos cas que Rafinha encara tingui la intenció i l'opció de recontraforçar a la recta final d'aquest Mundial, si és que el Brasil arriba a la recta final. Seria absolutament contraproduent pels interessos del Barça.
5: I més perquè és un jugador que, com molts sabem, jo crec que tothom ho sap, no sap contenir-se a l'hora de jugar. És a dir, va morir a cada partit. Sigui un amistós, i per això segurament es va lesionar, o sigui una final de la Champions. Per ell tant li fa el partit que sigui. Per tant, jo també ho espero, que el Brasil no arribi gaire lluny. I després, perquè hi ha un altre tema damunt la taula, si Rafinha realment vol marxar al Barça, que és una de les opcions també d'aquest mercat...
4: Ha de marxar sa.
5: És a dir, això també acaba provocant que les intencions que tenen des d'Aràbia potser disminueixin.
3: Mira, anem a la llista que li interessa al Marc, perquè atenció als noms que sí. Pau Ramírez ens va ja posar damunt de la taula.
1: Atenció als noms, quan els hagis dit, jo no en recordaré ni un.
3: Són noms, Marc, tu que t'agraden aquests programes,
1: sí,
3: que semblen trets de la Isla de les Tentaciones, versió Brasil.
1: Tentadores. Atenció. Tentadores brasileños.
5: Després analitzarem els fitxatges del Brasil que han sortit bé, que són...
2: Espera, que aquesta llista és il·lusionant.
3: Atenció a la llista, eh? Ryan, Alan Andrade, Breno Bidón, Riquelme Filipe,
1: mira, que
3: Luis Benedetti, Luca Marquez, Ryan Roberto...
1: Hola, soy Álvaro policía Montoro. Y domino la porra. Aquelles presentador, aquelles presentacions que es fan a la Isla de Tentaciones.
3: Sí. Som, francament, tentadors o concursants. A veure, Pau Ramírez, ens els hem de prendre seriosament aquests futbolistes damunt de la gespa o són més carn de reality?
0: Home, i si us vaig passar la llista és perquè realment eren les grans promeses aquí. I de
1: home,
0: fet, el primer nom que has dit...
1: Home, clar, si el Pau fa la feina, a veure...
0: Clar, però un moment, el primer nom que has dit, que és Ryan, ahir és titular, és el substitut de Rafinha, i és el que provoca l'errada del defensa en el primer gol que marca Vinícius.
2: Toma. Mira, la primera...
0: Titular. Titular. Sí, sí.
3: Vinga, la Gemma deia que uns quants brasilers que han vingut i no han acabat de fer el pes. Tu ens parlaves d'Estevao fa uns anys, no sé si...
1: Estevao.
3: Sí.
6: Aquest està ocupau.
3: Sí, o d'Enrique, companyia. Com els estàs seguint ara, aquests jugadors que ens deies ja també que podien triomfar a Europa?
0: Estevao, el que li ha passat és que està lesionat, si no estaria a la llista tranquil·lament. Potser la gran... No decepció, però bueno, que no ha acabat potser explotar el City, ha estat Savinho, no? Després del gran any que va fer el Girona, doncs no ha tingut la continuïtat esperada amb Guardiola, i jo crec que, veient el nivell, podria donar-li bastant rendiment a la selecció. Si tens una banda amb Estevao i l'altra amb Savinho, i ho combines, si pots, amb Vinícius, també és veritat que falta Rodrigo, que està lesionat, però vull dir, són jugadors molt ràpids i desequilibrants. Pel que sigui, Ancelotti, doncs, bueno, veient també la falta de continuïtat que ha tingut en el City, doncs no l'ha convocat, i a més ha tingut el problema d'Estevao, que això jo crec que sí que és un cop dur, perquè és un jugador que té un 1 contra 1 dels millors de la selecció brasilera. Ara, Ryan també... el veuràs segurament de titular. Ryan i Luis Enrique tenen un desborde impressionant. Tècnicament són molt, molt bons i molt ràpids.
2: Vaig a buscar... Per tant, doncs, I perdona, sí. Pau, a mi em faria molta il·lusió, ja t'ho he dit abans, que Breno Bidón triomfés a...
1: Vaig a buscar el cromo de Breno Bidón. Ara a veure si em surt el cromo.
2: Té números o no? Realment em faria gràcia veure l'Europa. Breno Bidón.
0: És titular indiscutible al Corinthians i jo crec que en 3 o 4 anys... podria tenir el nivell de selecció brasilera. És un jugador de sèrie d'aquí.
1: Sí, i li dones el titular a Mundo Deportivo quan faci un bon partit. Bidón explota.
3: El pobre Pau l'està destruint.
1: S'ha d'ajudar una miqueta a la premsa. Escolteu, canviem d'història perquè ahir el Barça va caure del tot.
3: Sí, va ser
1: una debacle tremenda.
3: Era una mort anunciada. De fet, ja hi havia veus que deien que si el Barça aconseguia guanyar a València acabaria la temporada, perquè guanyaria el títol al València. Ens posem en mans de l'home bàsquet de Mundo Deportivo, el nostre estimat company José Ignacio Huguet. Bon vespre, José Ignacio, i gràcies
6: Don
3: per ser-hi.
6: José Ignacio! Hola.
7: Què tal, com estàs?
1: Què tal?
3: Bé, abans quan parlaves em deia, hi ha tantes coses a comentar...
1: Jo vull saber qui queda. O sigui, qui queda ara mateix, José Ignacio?
7: Qui queda del Barça? Sí, bueno, queden menys del que marxen, això segur.
1: És més ràpid de dir. Va,
3: són 8 jugadors, si no m'equivoco, José Ignacio, que no continuaran segur la temporada que ve. Podem dibuixar una mica el mapa de qui són aquests jugadors que segur no hi serà la temporada que ve?
7: Bueno, segur... potser no tants, però que 4 o 5 o 6 que estan confirmats que no segueixen i 2 o 3, bueno, s'ha de decidir. Per exemple, Will Clyburn té una opció al club per que faci un any més, el Juan y Marcos té contracte però segurament el cediran, i els que sí que sembla que ja marxen, Vesely ja ha anunciat que es retira, Satoranski marxarà, la Provítola ha marxat...
1: Mira, ja ha marxat. Hauran de marxar, la Provítola... I el José Ignacio
6: Marcet també. Epifanio?
2: No, home, no.
1: Però estàvem fent la llista de les baixes mentre recuperem el José Ignacio.
3: I, de fet, ahir va ser un dia molt emocionant per Jan Vesely, que ja no continuarà, també de Tomas Satoranski. El Barça va perdre 84-108 aquest quart partit amb un València que ha fet una temporada excepcional, arribant a la Final Four de l'Eurolliga, però també serà l'adéu de Xavi Pascual. Ahir la sensació, i era al Palau, era una sensació de... Em va recordar, salvar
1: la sensació és que hi havia més valencianistes que blaugranes, no?
3: Una marea taronja, però ja no només el partit. Hores abans, van arribar inclús abans dels Dracs, que són els que habitualment són animant el Barça a bàsquet, i l'afició del Barça ja pràcticament es rendia, l'afició del València. De fet, van treure una rèplica de la Copa de la Lliga, molts aficionats del València la van agafar, la van demanar per fer-se fotos, i els seguidors del Barça anaven dient sí, si és que ja us la podeu emportar, abans de començar el partit. Em va recordar aquell Atlètic de Madrid-Barça, on el Cholo Simeone guanya el Barça al Camp Nou, i el públic del Camp Nou aplaudeix. No sé si José Ignacio et dona aquesta sensació al Palau que pràcticament se li entregava la Lliga al València.
7: Bueno, és que, de fet, el primer partit que va guanyar el Barça allà va ser un miracle, eh? Va guanyar el Barça perquè li va sortir tot, va fotre 19 triples i va haver-hi jugadors que van sortir potser amb el seu millor partit de la temporada, però lo normal és el que ha passat en les tres següents, que el València és molt més equip, té jugadors... no és tant un equip d'estrelles, però sí que de jugadors amb un joc col·lectiu boníssim, que juguen de memòria, que juguen ràpid, molt més físics, que han passat per sobre a nivell físic al Barça, i el Barça depèn molt de l'1 contra 1, i el València, bueno, també té grans jugadors, el Jan Montero és una estrella europea de primer nivell, però és que si ell no està bé, l'equip continua jugant bé. En el Barça, si fallen els dos o tres que fiquen els punts, ja van molt més justos.
3: On hem d'apuntar... Llavors... José Ignacio, aquesta temporada, cap als jugadors, cap a l'entrenador, cap a la directiva, és a dir, què ha pogut passar aquesta temporada?
7: Bueno, jo crec que el principal responsable sempre és el que fa l'equip, no? I jo crec que era un equip que està mal fet. Està fixat que ja diria que hi ha 6 jugadors per sobre de 34 anys. I 3 tenen 36. En un bàsquet tan físic com el que es juga actualment... Home, pots tenir molta sort i que no se te'n lesioni ni cap jugador, però ja has de preveure que això no passarà. I el rendiment físic tampoc és el mateix quan tens 25, 28 anys que quan tens 35. Llavors jo crec que estava mal fet, és un equip amb poc físic... Em sentiu?
1: Sí, atentament.
7: Ah, vale. No, és que sortia... Notava com un pip-pip i dic, hòstia, ho has tallat.
1: No. Digues.
7: Bueno, un equip que... amb jugadors que sí que tenen talent per l'1 contra 1, però molt menys disposats al treball col·lectiu, en molts anys a sobre, i que s'haurà de fer una reconversió total aquest estiu.
3: Hi ha alguna pista, José Ignacio, de qui serà el relleu de Xavi Pascual a la banqueta?
7: Bueno, sí, hi ha un nom que està sonant i que quadra molt, que és el Paolo Galbiati, que és l'entrenador actual del Baskonia, que té una història molt curiosa, perquè el Baskonia, tot i que l'ha portat a guanyar la Copa del Rei després d'un parell d'anys que no tenien èxit, doncs no se'l volia quedar. Té un any més de contracte, però el volia fer fora. Llavors, el director esportiu del Baskonia està en la mateixa situació. El van fitxar per 3 anys, però el volen fer fora. I són aquestes dues peces les que vol el Barça, fitxar Xavi Puyol, que és el director del Baskonia, i a Paolo Galbiati, que és l'entrenador del Baskonia. Què passa? Que el Baskonia s'ha adonat que pot treure pasta si, en lloc de fer-los fora, negocia la seva sortida amb el Barça. Perquè el Barça, històricament, sempre amb aquestes partides de pòquer amb el Baskonia, ha acabat pagant. Ha acabat trinxant, i el Baskonia ho fa molt bé. Ja veurem ara. No és la mateixa situació que altres anys. El Baskonia té que dir alguna cosa sobre el Galbiati abans del 5 de juliol. Ha de dir si fa efectiu l'any que el queda o no. I el Barça ha de saber jugar les seves cartes en aquest temps, i jo crec que no precipitar-se. Si no es precipita, pot tenir aquestes dues peces sense tenir que pagar un extra de traspàs. Si no ho fa, segurament tindrà que passar per caixa.
3: I veurem si inverteix el Barça, perquè ha de canviar mig equip i si ha d'invertir recursos. Ahir ens va cridar l'atenció, no només ahir, sinó l'altre dia al Palau contra el València el dilluns, la presència de Gerona ja sí que Vicius. És impossible, no?
7: No, és que no està ni sobre la taula. I a més està fent un equipàs al Fenerbahçe. Ell va ser campió d'Europa de l'Euroliga l'any passat amb el Fenerbahçe. Aquest any no han estat tan bé. Han arribat a la Final Four, però no han estat tan bé. Però l'equip que està fent per l'any que ve té pinta de ser un seriós candidat a tot. Venir al Barça per als Ares ara seria un pas enrere. O sigui, a nivell de... Els entrenadors d'aquest nivell, volen guanyar. El Xavi Pascual vol guanyar.
9: España con el Mundial.
1: Què passa ara, Camacho? Què passa ara?
3: Perdona, José Ignacio, perdona.
9: Per favor. El baloncesto no le interesa a nadie.
1: Home, va, per favor.
9: No importa ni el Real Madrid. Que es más aburrido que hay que trabajar en un peaje.
2: Aburrido no es.
9: Liga y Euroliga, como se llama en la Champions de la que graban para nada,
1: joder. Vale, José Ignacio, muchísimas gracias.
9: Además, los jugadores están de forma...
1: Un abrazado al Víctor también y a la Gemma Mallorca. Gracias.
31: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
10: Vols formar-te en informàtica per programar i crear productes digitals per a qualsevol sector? Estudia el grau en multimèdia, aplicacions i videojocs de la UBIC i converteix-te en el professional que busquen totes les empreses. Parlem del teu futur. UBIC.cat/academ.
11: Onades de calor? Temperatures insuportables? Cap problema. Vine a Servei Estació i refresca el teu estiu.
12: Aires condicionats, ventiladors de sostre, de torre, de sobretaula, tots els sistemes de refrigeració que puguis imaginar, els trobaràs.
11: I si vols, t'ho instal·lem. Servei Estació, al carrer Aragó 270. La teva botiga al centre de Barcelona. Oberta també tots els diumenges d'estiu.
12: I recorda que també estem a Girona, al carrer Sèquia 20.
11: Servei Estació. Tenim de tot per a tothom.
13: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
15: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer, Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
13: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
15: Entrades a osvallès.com.
16: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
17: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
16: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
17: Revés 95. Professionalitat i compromís en cada projecte.
16: Informació a revés95.com.
18: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet, al Teatre Poliorama. Aquest festival grec seu a taula amb La Truita. Un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
19: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Vaisso Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEV. Vola alt.
20: Car Store Group, Sabadell, Vic i Manresa.
21: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
22: Tot allò que t'agrada,
21: molt més fàcil de trobar.
23: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
32: Un nou aparador d'àudios i podcast.
33: Endreçats i a un sol clic.
34: Per triar i remenar.
35: Amb tot el contingut dels programes.
36: I també els podcasts originals de RAC1.
37: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
38: I som tots.
39: Més fàcil.
40: Més directe.
41: Més intuïtiu.
42: Més RAC1.
43: Tots som un milió.
44: Fàcil, còmode, intuïtiu.
45: Tot el que necessites és a rac1.cat.
46: Escolta, navega, descarrega, informa.
47: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1.
48: Les 8, bon vespre.

0: a RAC1. No ho sé, amb Mireia Garolera.
1: A aquesta hora els equips de recerca continuen treballant contra rellotge a les zones més afectades pel doble terratrèmol que hi ha hagut aquesta matinada a Veneçuela. Segons l'última xifra oficial que hem sabut fa només uns minuts, la xifra de morts puja a 188, 1.520 ferits i 157 desapareguts, tot i que es dona per fet que les víctimes reals poden ser moltes més. L'epicentre de la desgràcia és a la ciutat costanera de La Guaira i la capital de Veneçuela, Caracas. La situació també preocupa els 700.000 veneçolans que viuen a l'estat espanyol, sobretot els que tenen familiars a les zones afectades per ara, però ni la Generalitat ni la Moncloa tenen constància que hi hagi víctimes catalanes o de nacionalitat espanyola. Això sí, el govern espanyol diu que hi ha almenys 68 ciutadans espanyols que viuen a Veneçuela amb qui encara no hi han pogut contactar. Mentrestant, el setge contra Pedro Sánchez continua. Avui la clatellada no ha estat judicial, sinó política. Aquest migdia s'ha aprovat al Congrés que es plantegi una qüestió de confiança. Junts ha votat a favor de la proposta del PP i fa pinça, per tant, en Feijóo i també en Vox. I de tots els casos judicials que esquitxen Sánchez i el PSOE, avui hem sabut que José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat la nul·litat del cas Plus Ultra amb l'argument que durant la investigació se li ha vulnerat diversos drets fonamentals i que s'han tingut en compte proves obtingudes de manera il·lícita. En paral·lel, el jutge Calama, que porta el cas, ha demanat que s'obri una peça separada que investigui les filtracions que s'estan fent de tota la causa. Encara a Madrid, avui el Congrés ha aprovat la reforma del Codi Penal que a partir d'ara castigarà en presó les anomenades teràpies de conversió. És a dir, els que facin aquestes pràctiques que busquen canviar o negar l'orientació sexual de les persones LGTBI podrien passar fins a 2 anys a la garjola. Fins ara es perseguien amb sancions administratives. Una altra de les notícies del dia, 3CAT passarà a formar part de la Unió Europea de Radiodifusió, l'organisme que organitza Eurovisió, concretament en serà membre auxiliar. Ara bé, aquesta incorporació no li permet participar en el certamen euro reservat només pels estats. Protecció Civil ha desactivat avui l'alerta per onada de calor. Tot i això, cal anar molt alerta, ja que l'últim mes hi ha hagut diversos incendis petits que han fet que la Generalitat ja hagi enviat 4 alertes als mòbils de les zones afectades. I és que, tot i que avui ja no hem arribat als 40 graus, continua fent molta calor i la cosa sembla que va per llarg, Martí Oliveres.
2: Sí, de moment no hi ha cap refrescada clara i contundent a la vista. Per tant, la calor continuarà sent molt més intensa del que tocaria en aquesta època de l'any i serà fàcil tornar a superar els 35 graus els propers dies a molts punts de l'interior i els 30 a la costa. A més, arran de mar augmenta la sensació d'aixafogor i les nits continuaran sent de mal dormir a moltes comarques. Tot plegat amb sol i només amb alguns xàfecs de tarda, punts del Pirineu i Prepirineu.
1: Ara mateix són les 8 i gairebé 4 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
3: Bon vespre.
1: Continuem pendents a aquesta hora de la situació a Veneçuela després del doble terratrèmol d'aquesta matinada.

0: L'últim balanç és de 188 morts, 157 desapareguts, com us dèiem, i uns 1.500 ferits. Són xifres encara molt provisionals. Les autoritats veneçolanes acaben d'actualitzar les dades, tot i que l'episodi encara és recent i se sospita que les víctimes reals podrien ser moltes més. El Servei Geològic dels Estats Units creu que podríem estar parlant d'entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals.
1: Els serveis d'emergències continuen treballant contra rellotge sobre el terreny i la comunitat internacional comença a enviar-hi ajuda. El Ministeri d'Exteriors confirma que hi ha 68 espanyols que encara no han pogut localitzar després de la tragèdia. Els dos terratrèmols han passat en només 39 segons de diferència i han estat de magnitud 7,2 i 7,5. Els equips de recerca estan treballant a les zones més afectades, que són sobretot la ciutat costanera de La Guaira i la capital, Caracas.
0: Última hora, corresponsal de RAC1 a l'Amèrica Llatina, Pau Ramírez, bon vespre.
2: Hola, què tal? Bon vespre. Exacte, la situació continua sent absolutament dramàtica a Veneçuela. De moment, com dèieu, el govern fa una estona que ha elevat a gairebé 200 els morts, a 157 els desapareguts i 1.500 ferits, però tothom dona per fet que les xifres seran molt més elevades. Els dos punts del terratrèmol més afectats són La Guaira, que és a la costa, és on hi ha el principal aeroport del país, i també Caracas. Les imatges parlen per si soles, són desenes d'edificis que han quedat completament destruïts, i també doncs les rèpliques compliquen les tasques de rescat, i hi ha moltes persones, milers, que ara mateix no tenen ni electricitat i han quedat incomunicades. La presidenta Delcy Rodríguez ha admès que el col·lapse d'edificis ha estat massiu a les zones més afectades i que els equips de rescat continuen buscant supervivents entre la runa.
3: Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar. Podemos decir que el estado de La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre.
2: D'altra banda, en una compareixença institucional, Jorge Rodríguez ha fet una crida a la unitat del país, assegurant que ara la prioritat és deixar de banda les divisions que hi ha a Veneçuela i concentrar tots els esforços en l'atenció a les víctimes i també a les tasques de rescat.
4: La principal missió que tenemos en esta hora, todas y todos, es estar unidos. La principal misión es dejar de lado cualquier forma de situación, posición, opinión que nos divida y convertirnos en una sola fuerza, en un mar de brazos que colabore y atienda a las personas que han sufrido de forma directa los rigores de la tragedia.
2: Els dos terratrèmols es van produir amb només 39 segons de diferència, amb magnituds de 7,2 i 7,5, i cal tenir en compte que Veneçuela està situada en una àrea d'intensa activitat sísmica, just en el punt de contacte entre les plaques tectòniques del Carib i l'Amèrica del Sud. Tot i que els terratrèmols són relativament habituals, episodis d'aquesta magnitud són completament excepcionals. A més, el fet que ahir era festiu, era un dia que es commemora la independència de Veneçuela d'Espanya, va fer que bona part de la població estava a casa seva quan es van produir els dos sismes, i això doncs podria elevar el número de morts i de ferits. De moment, la presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha anunciat que el Fons Monetari Internacional destinarà 200 milions de dòlars per contribuir a la reconstrucció del país.
0: Gràcies, Pau, i fins ara. El doble terratrèmol, com deia ara el Pau, ha enganxat a molts, o va enganxar a molts ciutadans a casa. En alguns casos s'han refugiat dins del mateix edifici, però altres han sortit corrents al carrer per buscar zones sense edificis a prop. Ho explicava aquest matí al món a RAC1 la Graciela Pérez, veïna de Caracas, que ha hagut de passar la nit al ras.
5: El susto fue bastante fuerte. O sea, aquí en Veneçuela ha temblado otras veces en Caracas, pero nunca yo había vivido un terremoto como este. Fue intenso, parecía eterno. Tomamos decisiones hasta equivocadas, porque en lugar de resguardarnos, lo que hicimos fue salir corriendo del apartamento.
0: La situació també està saturant els hospitals i centres mèdics, que en alguns casos també han rebut les conseqüències dels terratrèmols. N'han parlat al Versió RAC1 la paramèdica dels Serveis d'Emergències de Veneçuela, Nicole Mújica, i el secretari general del Col·legi de Periodistes a Caracas, Edgar Cárdenas.

0: catalans que viuen a l'estat espanyol, sobretot els que tenen familiars a les zones afectades. Un és en William Olivares, que viu a Marbella i té 5 familiars desapareguts a l'estat de La Guaira. En parlava també el Versió.
1: No hemos podido contactar con ellos desde anoche, antes del sismo, y mi papá, mi abuela, mi tío, un primo y su esposa, y estamos a la expectativa de recibir noticias de ellos porque sabemos que los servicios de telefonía y de servicio eléctrico han colapsado.
0: Per cert, que qui també ha enviat ànims al poble veneçolà és Nicolás Maduro, que continua arrestat en una presó de Nova York. L'expresident ha fet un comunicat en què demana que ningú es quedi sol i que cada comunitat cuidi el seu entorn, especialment els infants, la gent gran i les persones malaltes, i ha fet una crida a la Unió Nacional. El poc temps entre els dos terratrèmols ha sorprès molts ciutadans. Els experts admeten que és poc habitual. El més comú és que hi hagi rèpliques, però al cap de minuts o hores. El sismòleg de l'Institut de Geociències de Barcelona, Jordi Díaz, admet que el doble moviment de plaques pot haver fet més greus les conseqüències. Ho deia aquest matí al Món RAC1.
2: És un fenomen que no és rar, però vull dir, passa de tant en quant. Una mica la idea seria que el lliscament de la falla no es fa d'un cop, sinó que hi ha com rugositats que fan que el trencadissa, diguéssim, es faci amb dos passos.
0: Per ara, però, ni la Generalitat ni la Moncloa tenen constància que hi hagi víctimes catalanes o de nacionalitat espanyola. La Moncloa diu que hi ha almenys 68 ciutadans espanyols que viuen a Veneçuela, amb qui encara no ha pogut contactar. El govern basc també ha confirmat que una de les víctimes és una dona amb ascendència basca. Mentrestant, la comunitat internacional fa els primers passos per enviar ajuda sobre el terreny.
3: Donald Trump ha promès solidaritat i ha activat una oferta de suport logístic i l'enviament d'equips de rescat. També Espanya, Itàlia i Txèquia enviaran ajuda Veneçuela a través del mecanisme de la Unió Europea de Protecció Civil. A banda, el govern espanyol també ha enviat cap al país un equip de la unitat de recerca de l'exèrcit format per més de 50 agents. I fa uns minuts, l'Ajuntament de Barcelona també ha informat que ofereix recursos humanitaris i tècnics per ajudar el país. Explica que ha ofert personal dels bombers de la ciutat al govern espanyol per si creu que cal desplegar-lo. La capital catalana també obrirà una línia d'ajudes extraordinària valorada en 300.000 euros per cooperar en les tasques d'emergències.
0: Tres minuts i un quart de nou. Pedro Sánchez s'emporta una altra derrota parlamentària al Congrés dels Diputats. Avui el Parlament espanyol li ha demanat per majoria absoluta que plantegi una qüestió de confiança. Junts ha votat a favor de la proposta del PP, un text similar al que la setmana passada volien debatre els independentistes, però que la mesa va vetar. Ara la moció dels populars que s'ha aprovat exigeix que Sánchez posi el seu càrrec a disposició del Congrés i assumeixi responsabilitats polítiques pels casos de corrupció que esquitxen al seu entorn. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
4: Junts fa pinça amb el PP i Vox per exigir eleccions en una proposta que no és vinculant. El Congrés l'ha aprovat per majoria absoluta, té càrrega política, però Sánchez pot fer com si sentís ploure.
5: Queda aprovada la sol·licitud de la comissió, de la pròrroga de la subcomissió. Moltíssimes gràcies.
4: Aquest era el so de l'hemicicle just després de la votació. Els diputats del PP demanant la dimissió, els del PSOE aplaudint. Estrictament, el que diu el text és que Sánchez ha de presentar una qüestió de confiança i ha d'assumir responsabilitats per tot plegat. Una expressió ambigua que cadascú interpreta com més li convé. Per exemple, Alberto Núñez Feijó considera que ha de plegar.
6: El presidente del gobierno, a partir de ahora, está actuando contra la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados que ha pedido su dimisión. No hay precedentes en la democracia española y tenemos a un presidente del gobierno que se mantiene en contra de la decisión del Congreso de los Diputados.
4: Junts ja ha votat a favor, tot i no intervenir en el debat, i de moment continua desmarcant-se de la moció de censura que voldria presentar el PP.
0: Junts, per tant, ha estat la clau de volta perquè aquesta proposta contra Sánchez s'aprovés al Congrés. Els de Puigdemont hi han donat suport, tot i que des d'ahir insisteixen en una altra opció, que el president espanyol faci un pas al costat i s'investeixi algú altre que acabi la legislatura, Arnau.
4: Exacte, Junts l'anomena la via Starmer, referència al primer ministre britànic que ha dimitit aquesta setmana, i volen aplicar-la amb Pedro Sánchez. El partit independentista avui ha concretat una mica més com hauria de ser. El president espanyol s'apartaria per intentar la investidura d'algú altre. El secretari general de Junts, Jordi Turull, a la SER, concretava així.
7: A veure, nosaltres no diem que qualsevol persona que posi, nosaltres la votarem. No cal que sigui del PSOE. Nosaltres allà el que volem és acabar la feina. Nosaltres allà estem per defensar Catalunya, els catalans, abans i nosaltres tenim una sèrie de compromisos que nosaltres havíem arribat a acords i que encara no s'han materialitzat.

0: Els socialistes ja li treuen del cap a Junts. El món arracuna de les portaveus del PSOE, Rebeca Turró, els critica.
1: Junts en estos moments diu una cosa pel matí, altra per la vesprada. Tens una moció de censura que no vol signar-la amb el Partit Popular i Vox. Pues ahí sabrà Junts el que ha de fer. Crec que els experiments dels que ahir plantejava Junts en porta d'això, no? A veure una incoherència.
0: El PSOE assegura que ells estan centrats a continuar governant.
2: Gràcies, Arnau. Mentrestant, Esquerra Republicana rebutja la proposta de Junts perquè Pedro Sánchez s'aparti i el Congrés triï un nou president. Aquesta tarda Oriol Junqueras l'ha qualificat de teatre.
3: Jo em sembla que la societat catalana, les famílies d'aquest país, els treballadors d'aquest país, n'estan una mica farts de teatre dels uns, dels altres i dels de més enllà. Jo crec que la gent espera solucions, no espera espectacles, declaracions i contradeclaracions que no serveixen de res, que no aporten res.
2: Segons Junqueras, els ciutadans del país estan més preocupats per arribar a final de mes i pagar el lloguer. Doncs sobre aquests últims moviments polítics de Junts per Catalunya al Congrés, avui li hem preguntat al politòleg Roger Muntanyola què en pensa.
4: Per molt que els representants de Junts per Catalunya a Madrid vulguin distanciar-se el màxim possible d'allò que es coneixia com Convergència i Unió, un no es deixa de preguntar què farien figures com Miquel Roca, Joaquim Molins, Josep Antoni Duran i Lleida davant d'una situació com l'actual. Malgrat les aliances establertes amb el PSOE després del procés, amb els indults i l'amnistia, la realitat és que aquesta carpeta ja no dona més de si. I el que és pitjor, la corrupció que envolta el govern de l'Estat fa irrespirable l'ambient. Junts intenta desmarcar-se d'Esquerra i de Bildu proposant accions no vinculants o que saben que no aniran enlloc per tal de sempre aparentar que volen anar més enllà. Però la realitat és que aquí només hi ha una solució. O es vota una moció de censura, o millor que no facin res. I la realitat és que, malauradament, Junts avui no deixa de ser una crossa més d'aquest conglomerat d'esquerra populista que governa Espanya i que lidera Pedro Sánchez.
2: Més enllà dels moviments polítics, avui també hi ha moviments als tribunals que afecten l'entorn del PSOE, concretament en la causa per la qual s'ha imputat José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge que porta el cas, José Luis Calama, ha ordenat una investigació per aclarir les filtracions tant de la declaració la setmana passada com dels missatges personals intervinguts. A més, la defensa de l'expresident espanyol ha demanat la nul·litat pel cas precisament per les filtracions. Des de Madrid també, Jordi Armenteres.
5: Sí, el jutge Calama adverteix que les filtracions encaixen en un delicte de revelació d'actuacions judicials declarades reservades, que per això s'ha d'investigar. En paral·lel, també ordena que a partir d'ara no es faciliti cap mena de gravació a les parts personades, que es facilitaran transcripcions, però si es vol escoltar l'àudio, s'haurà de fer físicament des de la seu de l'Audiència Nacional. A més, adverteix que aquestes filtracions poden provocar interferències indegudes que poden afectar les diligències. A tot això, precisament, l'advocat de Zapatero demana la nul·litat de tot el cas plus ultra, argumenta que durant la investigació se li han vulnerat diversos drets fonamentals, s'ha filtrat informació personal i s'han tingut en compte proves obtingudes de manera il·lícita.
2: Aquesta estratègia, la de demanar la nul·litat, també és la que ha exigit José Luis Ábalos per poder recórrer la sentència que el condemna a més de 24 anys de presó pel cas Mascaretes. L'exministre de Transports ho diu en un àudio de 12 minuts que han registrat des de la presó de Soto del Real i que el seu equip ha difós a través de les xarxes socials, denuncia que se sent víctima d'un procés polític.
6: He recibido decepcionado la sentencia. No esperaba, lógicamente, esas penas tan abultadas que creo que han llamado la atención incluso a cualquiera que tuviera inquina o deseara la mayor de las penas.
2: Ábalos critica el pacte a què Víctor de Aldama va arribar amb la Fiscalia per esquivar la presó. Creu que el comissionista ha actuat només per interès. I encara a Madrid, el Congrés ha aprovat la reforma legal que castigarà amb presó les anomenades teràpies de conversió. Els que facin aquestes pràctiques que busquen canviar o negar l'orientació sexual de les persones LGTBI podrien passar fins a 2 anys a la garjola. Les sancions seran més dures quan les víctimes siguin menors d'edat o quan es facin amb violència o intimidació. Anem cap a Madrid ara amb l'Adrià de les Heres.
7: La reforma del Codi Penal per castigar les teràpies de conversió ha fet un pas pràcticament definitiu. Ja fa 3 anys que estan prohibits vides, però només es perseguien amb una sanció administrativa. Amb aquesta reforma, l'Estat s'afegeix a veïns europeus com França, Alemanya i els Països Baixos que ja castiguen aquestes pràctiques per la via penal. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha celebrat l'aprovació del text.
8: Las terapias de conversión, falsamente llamadas terapias, son tortura, son violencia. No somos encasillables y, por lo tanto, la libertad está precisamente en el reconocimiento de la diversidad.
7: A la votació, el Partit Popular s'ha abstingut i Vox hi ha votat en contra, però Esquerra i Sumar, que han votat a favor de la proposta, també han criticat la reforma. Creuen que el text fa curt i reivindiquen que hauria d'incloure ajudes econòmiques per a les víctimes. Ara la iniciativa passa al Senat, que és l'últim pas de la tramitació parlamentària.
2: Per cert, que 3 de cada 4 ciutadans de l'Estat reconeixen que han vist com insultaven una persona del col·lectiu LGTBIQ i més, ho apunta l'últim baròmetre del CIS, que ha preguntat per la diversitat sexual. Un 35% de la població creu que les persones homosexuals no poden parlar obertament de la seva orientació sexual i la meitat dels ciutadans estan en contra que es pugui penjar la bandera de l'Arc de Sant Martí a la façana dels edificis institucionals. Malgrat aquesta tendència, 7 de cada 10 enquestats estan a favor del reconeixement dels drets del col·lectiu. Ara mateix passen 5 minuts d'un quart de 9, també notícia que hem sabut aquesta tarda. TV3 passarà a formar part de la Unió Europea de Radiodifusió, l'organisme que organitza l'Eurovisió. Concretament, en serà un membre auxiliar. Ara bé, aquesta incorporació no li permet participar en el Festival Europeu de la Cançó, que continua reservat només pels estats. Ser part de la UER era una reivindicació històrica de la corporació, que ara tindrà accés a serveis i continguts d'aquesta xarxa internacional de mitjans.
9: Tindrà grans trets, 3 grans avantatges. Podrà rebre imatges i vídeos d'actualitat de televisions d'arreu del món gairebé a l'instant. També podrà compartir les seves pròpies notícies amb altres cadenes europees i tindrà accés a eines, formació i suport tècnic que fan servir els grans mitjans públics. Des d'Esquerra, Oriol Junqueras es penjava la medalla d'haver-ho aconseguit i no tancava la porta a acabar competint a Eurovisió.
3: És molt més important el que sí que aconseguim que no pas si cantarem a Eurovisió o no. En tot cas, no renunciem mai a res. I, per tant, segur que acabarem cantant Eurovisió si fa falta, i si no, farem l'Eurovisió nosaltres sols.
9: L'entrada a la UER era una de les condicions que havien exigit els republicans en el pacte d'investidura a Salvador Illa.

0: I a aquesta hora estem pendents també d'un incendi que crema a la franja de Ponent a Tamarit de Llitera i que ja ha afectat més de 1.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar els veïns de Sanuí i Alins i de Peralta de Calassans, que pertanyen a l'Aragó. El president de la comunitat, Jorge Azcón, ha explicat fa només uns minuts que el foc continua descontrolat, però confia que aquesta nit es podran aturar les flames.
1: Aunque estemos realmente preocupados, lo que confiamos es en que la llegada de la noche, el viento que va a reducir su intensidad y que bajen las temperaturas, ayude a parar el fuego, que en este momento es un fuego que está avanzando de una forma extraordinariamente preocupante.
0: Ara mateix treballen en aquest incendi més de 100 unitats del govern aragonès, la Generalitat, el Ministeri i l'UME. A Catalunya, després de 4 dies, Protecció Civil ha desactivat avui l'alerta per onada de calor. Tot i així, les temperatures encara són altes per l'època de l'any i les autoritats demanen estar a l'aguait. Els agents rurals s'han reforçat per afrontar la temporada d'incendis. El cos ha afegit aquest any 245 vehicles nous i la flota ja frega les 400 unitats.
2: Els agents rurals han presentat una vintena de nous vehicles que han incorporat a la flota. Entre les noves furgonetes n'hi ha per la unitat canina, per investigar les causes dels incendis, i també n'hi ha per fer vigilància amb drons. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que estan totalment equipades.
3: Les unitats de drons incorporen 7 vehicles amb pantalles per poder fer el seguiment de totes les imatges, recàrrega, refredament, tractament de tota la informació, un total de 7 que estan destinats a les tasques de vigilància, inspecció i investigació aèria.
2: El cos afronta l'estiu amb més de 600 agents rurals. De cara al 2030, l'objectiu és que n'hi hagi 1.300.
0: Per cert, que l'onada de calor d'aquests últims dies ha deixat 43 morts a Catalunya atribuïbles a les altes temperatures. No són morts directament causades per la calor, però sí relacionades. La calor greuja problemes de salut existents, com cardiovasculars, respiratoris o renals. Amb aquest criteri, el Ministeri de Sanitat assenyala que del 21 al 24 de juny, els 4 dies de l'onada de calor, van morir 43 persones. La bona notícia avui, però, és que després de 4 dies consecutius passant dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, el termòmetre ja ha començat a baixar una mica i no s'hi ha arribat. Ara bé, els propers dies continuarem amb temperatures altes tant de dia com de nit. Martí Oliveres, bon vespre.
4: Bon vespre.
0: Ja no estem d'onada de calor, però de calor en continua fent i molta, no?
4: Sí, i si no sortim a l'exterior per comprovar-ho, aquests termòmetres que encara a aquesta hora es troben per sobre dels 30 graus a bona part de Catalunya quan són pràcticament 2:15 de nou del vespre, moltíssima calor. A més, arran de mar està augmentant la humitat i això fa que la sensació de xafogor sigui especialment acusada a les grans ciutats, sobretot del litoral, durant la nit i la matinada. Per tant, a nits d'insomni, fins i tot, que costarà baixar dels 23-24 graus amb la calor ja acumulada a les cases, als pisos, després de tants dies. I això va per llarg, com a mínim fins a tancar aquest mes de juny, no es veu una refrescada clara. És veritat, com deies, que hem deixat enrere l'onada de calor i tècnicament no estem en aquests barems en aquesta situació tan extrema, però avui 38 graus de màxima a Lleida, 38, ja em diràs passar de 40 a 38, doncs el cos ho nota poc, són els termòmetres qui ho noten, i sí que els propers dies, doncs més a prop dels 35 que dels 40, però insistim que a la costa la sensació de xafogor continuarà molt marcada i, per tant, paciència, no serà fins ben entrats al juliol que potser, i s'haurà de confirmar, doncs notem una baixada una mica més significativa.
0: Aquesta situació també provoca més contaminació atmosfèrica.
4: Sí, hi ha hagut un avís preventiu per concentració d'ozó troposfèric, això que passa normalment a l'àrea metropolitana de Barcelona, al Camp de Tarragona i també cap a la plana de Vic, amb marinades que puja cap a aquesta zona interior de la Catalunya central. Doncs ara mateix, si mirem aquest mapa de qualitat de l'aire, tenim una condició de contaminació important, per tant, entre regular i desfavorable, que s'ha de mantenir els propers dies perquè el panorama atmosfèric és d'estabilitat, és d'anticicló, no hi ha grans canvis de temps que ens facin pensar que hi haurà una millora important en aquest sentit. Per tant, també precaució, no és aconsellable tampoc fer esport, exercici físic, durant les hores centrals del dia, que és quan hi ha més contaminació.
0: I on la calor continua sent extrema és a França, i avui el Regne Unit també ha batut rècords, no, Martí?
4: Sí, des que hi ha dades, des que tenim registres instrumentals pel que fa a aquesta època de l'any, el juny no s'havia arribat a la temperatura que han anotat en un punt del sud d'Anglaterra. Merrifield ha arribat pràcticament a 37 graus, 36.7 és la temperatura temperatura que no s'havia vist mai durant aquesta època de l'any en aquest punt. I atenció, perquè ara es preparen també els Països Baixos, Alemanya, Àustria, fins i tot la resta de països de l'Europa central, amb aquesta glopada d'aire tan càlid que probablement ens sentirem a parlar allà també. S'espera, per exemple, entre demà o dissabte, una temperatura màxima al voltant dels 40 graus a Berlín. I això que avui París, per segon dia consecutiu, ha superat aquesta temperatura. Realment escandalós.
0: Gràcies, Martí. Fins ara.
4: Fins ara.
0: Tres minuts i dos quarts de nou. Atenció a aquesta dada. Prop de la meitat dels tractaments en centres de drogodependències els comencen persones addictes a l'alcohol. És la droga més freqüent en aquests casos des de fa 30 anys i la segueixen la cocaïna i el cànnabis. Pel que fa a les addiccions que no tenen a veure amb substàncies, tres de cada quatre atesos volen deixar els jocs d'apostes. Joel Penya.
5: Segons el Departament de Salut, l'any passat, més de 13.500 persones van començar un tractament per superar una addicció. Un 44% volien deixar l'alcohol. Més d'una quarta part la cocaïna, un 13% de les persones al cànnabis i un 7% al tabac. Precisament, l'addicció a la nicotina és una de les que més preocupa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, perquè ha detectat que els més joves cada vegada tenen més fàcil aconseguir un vapejador.
6: Estan dissenyats per agradar a la població jove, s'estan fins i tot regalant en festes d'aniversaris, comunions i altres coses, i el seu disseny amb colors, amb sabors, etc., va adreçat a una població adolescent i ens podríem atrevir a dir preadolescent i quasi que infantil.
5: Més de 900 persones també van demanar ajuda per deixar una addicció no relacionada amb cap substància. Tres quartes parts eren ludòpates, la resta addictes a les compres, als videojocs o al sexe.
0: Encara en l'àmbit de la salut, els metges podran saber si un tractament psicoterapèutic funciona amb una simple anàlisi de sang. Això permetria mesurar l'evolució dels pacients amb depressió. És la conclusió d'un estudi que han elaborat l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona, del CSIC, i l'Institut de Recerca de Sant Pau.
2: Els pacients es van sotmetre a dos tipus de teràpies i abans i després de les sessions els van fer anàlisis de sang. L'estudi ha analitzat biomarcadors en sang i ha trobat que hi ha diferències mesurables entre totes dues. Unes diferències que permeten avaluar si el tractament psicoterapèutic té un impacte sobre el pacient. N'ha parlat a RAC1 la investigadora en cap, Maria Portella.
7: Tens un pacient amb dificultats de memòria, per concentrar-se, li podrem fer una analítica, podrem tenir un kit que ens digui com estan els nivells d'aquests microRNAs i com en qualsevol altra malaltia. Quan acabem amb aquella intervenció, podrem mirar si realment hem millorat aquella persona. Com en qualsevol altre tractament, miren els nivells de colesterol, et fan el tractament i després et tornen a mirar els nivells de si t'han baixat o no.
2: L'estudi pot ajudar a trencar estigmes sobre els trastorns de salut mental perquè, si s'apliqués, podria demostrar amb dades l'estat d'un pacient.
0: I els Mossos han de tingut quatre falsos dentistes que treballaven amb material rovellat i medicaments caducats. Tenien pacients a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat i alguns directament no tenien cap títol.
2: Els investigadors han localitzat algunes de les víctimes que van tenir infeccions a la boca després de passar per la consulta il·legal. A més, els detinguts haurien estafat diverses persones perquè havien de pagar per avançat tractaments que finalment ni els feien. Més enllà dels quatre falsos dentistes, la policia també ha detingut el propietari d'una de les clíniques.
0: I al Canal Montsià han detingut un home de 26 anys que es feia passar per menor d'edat a les xarxes per aconseguir imatges sexuals de noies.
2: Tenia un perfil fals on es presentava com un jove de 16 anys. La policia va començar a investigar el cas després que la mare d'una nena d'11 anys denunciés que el detingut li demanava material pornogràfic i l'amenaçava de publicar a internet el que ja havia aconseguit. La policia el va detenir, a l'ordinador va trobar-li fotografies i vídeos de 21 víctimes. El noi vivia amb els pares i passava gairebé tot el dia tancat a l'habitació.
0: Escoltàvem els senyals horaris de 8:45 a Barcelona. Fa pocs minuts que ha acabat l'acte de cloenda dels cursos de català del Consorci per la Normalització Lingüística, un curs, el 25-26, que ha estat tot un èxit i, de fet, la Generalitat ja ha anunciat que per l'any que ve ampliaran les places dels nivells bàsics fins a les 150.000. Tot plegat ho ha seguit des del Palau de Pedralbes la Violeta Martos. Bon vespre.
8: Bon vespre. Doncs sí, l'acte ha començat fa poc més d'una hora amb un discurs del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, que ha volgut posar en valor l'esforç dels que han fet el pas per aprendre el català. L'acte també ha comptat amb els testimonis de quatre alumnes. Tots ells han fet algun curs aquest any. De fet, avui els han donat les notes i han explicat la seva experiència amb la llengua.
9: Fer part d'aquesta comunitat era parlar català. Començava a escoltant la ràdio.
10: Jo he començat amb el català aquest any, des de gener. Ha sigut un viatge molt bonic en el que he fet molts amics, he conegut millor la meva ciutat.
8: Uns testimonis diferents de la Índia, el Marroc, la Xina i Xile, però tots amb una idea clara, la petició als catalanoparlants que no canviem la llengua quan ens hi dirigim. L'acte institucional, com deies, ha acabat fa uns minuts amb un breu discurs de Salvador Illa, que ha agraït el compromís dels estudiants, i ara és el torn del cantant Kelly Aisaya, que està presentant el seu últim disc, Odaro.
0: Gràcies, Violeta. Fins ara.
8: Fins ara.
0: En clau econòmica, les famílies no noten el creixement econòmic de Catalunya a causa de la inflació i la crisi de l'habitatge. És el que conclouen les cambres de comerç. Tot i fer un balanç positiu, el Consell de Cambres demana posar l'accent en la construcció de pisos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, entoma el repte traient pit de la seva aposta per resoldre la situació a Giró.
11: L'informe conclou que, tot i el creixement sòlid, diuen, de l'economia catalana, el benestar de moltes famílies segueix tensat per la pujada de preus, especialment en matèria d'habitatge. Les cambres insisteixen que cal construir com a mínim 140.000 pisos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el govern treballa en aquesta línia.
12: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta. Tenim en marxa plans per construir 50.000 habitatges públics de protecció i acords de país per activar el sòl ja planificat per ubicar-hi 210.000 habitatges potencials. En aquests nous, entre el 40 i el 50% d'habitatges de protecció.
11: L'estudi també conclou que, tot i l'augment de la població, principalment gràcies a la immigració, les empreses cada vegada tenen més problemes per contractar personal i ho atribueixen a la manca de personal qualificat.
0: Precisament l'habitatge, com també l'alimentació, continua guanyant pes dins de la despesa de les llars espanyoles, mentre que els diners destinats als bars i restaurants disminueixen. Són dades de l'enquesta de pressupostos familiars de l'any passat de l'Institut d'Estadística Espanyol. L'estudi també indica que prop d'un terç del pressupost familiar es destina a pagar el pis, Júlia Manero.
13: Sí, cada nucli familiar destina de mitjana més d'11.600 euros l'any a la llar, comptant-hi també els subministraments. Tot plegat suposa una pujada de més del 3% respecte de l'any anterior. Uns 630 euros en total. L'alimentació també s'endú gran part del pastís. Les famílies es gasten uns 5.600 euros cada any en menjar, que és un 16% del seu pressupost. A les famílies amb la renda més baixa, cada any els queda menys marge per destinar a l'oci o estalviar. De fet, per això mateix han disminuït les despeses en restaurants, serveis d'allotjament, begudes alcohòliques i tabac. Si ho desglossem per tipus de nucli, les famílies que han gastat més són les que tenen fills. L'increment de despesa més gran, però, se l'emporten les llars unipersonals i les famílies monoparentals, si fa o no fa, han desembutxacat el mateix que el 2025. L'estudi de l'INE també assenyala que Catalunya és la tercera comunitat, per darrere del País Basc i de la Comunitat de Madrid, amb la despesa per persona més alta de l'Estat.
0: Per cert, una dada més, el terrabastall econòmic internacional de la guerra a l'Orient Mitjà no ha quedat reflectit en l'economia espanyola, i és que en el primer trimestre de l'any l'economia ha crescut un 0,6%. Els conflictes, per altra banda, entre els bancs i els seus clients estan desbordant els jutjats de Barcelona. Són litigis per qüestions com clàusules abusives d'hipoteques que les entitats bancàries lluiten fins al final i col·lapsen la justícia.
2: Segons l'últim balanç de l'Audiència de Barcelona, l'any passat cada jutge de les seccions civils va resoldre més de 320 casos, mentre que el Consell General del Poder Judicial calcula que haurien de fer 200 sentències a tot estirar. I tot i això, entren més causes que no pas en resolen. El president de l'Audiència, Antonio Recio, demana reforços.
14: El 50% o más, incluso, son procedimientos en los que las partes son un consumidor y normalmente una entidad financiera. Estamos hablando de cláusulas abusivas.
2: L'any passat, les seccions civils de Barcelona van rebre 28.000 casos, 5.000 més que l'anterior.

0: I l'Assemblea Nacional Catalana engega la maquinària per la manifestació de la Diada. L'entitat ja té el lema i la samarreta per intentar tornar a mobilitzar l'independentisme l'11 de setembre. L'eslògan d'aquesta edició serà «I soc i som independència» i apel·la a la persistència del moviment, tot i haver punxats en les últimes convocatòries. La samarreta, a més, recupera el color groc icònic de les manifestacions del 2013 i el 2014 al Valcarnisser.
1: A l'esquena hi destaca el lema «I soc i som independència». Al davant, el mateix missatge es combina amb el traç d'una estelada a l'altura del cor. Tot plegat combina el color groc, que hi predomina, amb el vermell a les vores. Amb aquest lema, l'entitat demana la implicació de tots els independentistes per revifar una Diada marcada els últims anys per la desmobilització. El president de l'ANC, Josep Vila, demana sortir al carrer per denunciar, diu, el maltractament de l'estat espanyol. Ho ha dit a RAC1.
2: A canalitzar aquest malestar tan evident, fruit del mal tracte que rebem de l'estat espanyol. No restarem passius davant d'aquesta decadència que la dependència espanyola condemna a Catalunya. Aquest 11 de setembre volem cridar ben fort o independència o decadència.
1: De moment, però, no se sap quin serà el recorregut de la manifestació. Ara bé, sí que es preveu que sigui unitària amb altres entitats.
0: I és una de les notícies que més ens ha cridat també l'atenció aquest dijous. La NASA ha identificat possibles indicis de vida a Mart. El robot Perseverance ha trobat molècules de carboni que podrien indicar que fa milers de milions d'anys va haver-hi vida al planeta vermell. Els científics, però, avisen que això no és cap prova definitiva.
3: Indiquen que aquestes molècules poden tenir un origen biològic, però també es poden haver format a causa d'altres processos. Aquestes mostres han aparegut a la roca anomenada Chayaba Falls, descoberta el 2024, i es considera un avenç important sobre la recerca de vida a Mart. Per ara, la NASA es planteja aconseguir portar aquestes mostres de tornada a la Terra, una missió que es preveu completar durant la propera dècada.
0: De la crònica cultural, a partir de dilluns, el Teatre s'apodera de Barcelona amb una nova edició del Grec. Entre les obres més destacades s'estrena el monòleg. De la crònica cultural, a partir de dilluns, el Teatre s'apodera de Barcelona amb una nova edició del Grec. Entre les obres més destacades s'estrena el monòleg musical d'Àngels Bunyalons al retrat de Dorian Gray.
4: No cal que tinguis por d'aguantar-te la mirada i deixar-te anar.
0: Des de dilluns que ve fins al 2 d'agost, el Teatre Romea serà l'escenari d'aquesta nova versió d'un dels clàssics de la literatura universal.
3: L'obra està coproduïda pel Festival Grec i explica com el mateix Oscar Wilde defensa a capa i espasa la seva novel·la dels retrets i les crítiques de la societat. Gunyalons encarna tant l'autor irlandès com tots els personatges de la novel·la, un repte en majúscules per l'actriu.
5: És una gimnàsia mental, delicada. Jo m'estic entrenant molt perquè no permetre que res em despisti, perquè no vull dir-li el nom que no toca, el personatge que no toca, saps?
3: A Gunyalons l'acompanya en tot moment una mena de cor, un trio vocal que interpreten la seva consciència i també un quintet de corda. La música és de Jordi Cornudella i el text de Marc Rosic.
0: I amb música, d'aquí una hora, amb el comptada, Alan Parsons actua a Barcelona. La icona del rock progressiu pujarà a 2:15 a l'escenari del Festival Blau Marí

0: al Port Vell. I aquest cap de setmana dona el tret de sortir de la primera edició del Bards Festival. La banda Beat, formada per alguns dels membres originals de King Crimson, encetaran aquest diumenge al festival. L'últim concert serà el de Morrissey el 25 de juliol. El promotor Tito Ramoneda deia al Món RAC1 que han adaptat el certamen a les peculiaritats de qui va ser el líder dels Smiths.
1: Per si de cas, us recomano que no porteu, no sé, frankfurts ni hamburgueses, no? perquè això és una de les coses que aquest home... Pues, en fi, posa i ho poses per contracte. I això està absolutament ja pactat amb la gent que fa l'explotació de l'hostaleria al poble espanyol.
0: També passaran pel festival Joan Dausà, Belén Sebastián o Charlie Puth. I pel que fa a les estrenes, Bizarrap i Mikey Towers han publicat, per sorpresa, una col·laboració. Ya yo no fumo regular, sabía que iba a arrancarme a como de lugar. És la sessió número 42 del famosíssim DJ i productor argentí, i els Rolling Stones també acaben de publicar una nova cançó.

Es diu Jealous Lover i és un avançament de l'àlbum que la banda britànica publicarà el mes de juliol. I Amaya també acaba d'estrenar Azúcar i Sal. La cantant uneix forces amb la Rebe, un dels noms de l'escena underground espanyola. I a casa nostra, qui també estrena col·laboració són Búhos amb Banda Neon i Mont DJ.

0: Es titula El ventilador i és una candidata ferma a convertir-se en la cançó de l'estiu. Falten 3 minuts per 3 quarts de 9. Fem ara un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb el Nil Piera. Bon vespre.
1: Bon vespre.
0: El Barça de Futbol Sala està disputant en aquests moments el quart partit de la final de Lliga contra el Pozo de Múrcia.
1: El de Javi Rodríguez afronten el segon assalt al Palacio de los Deportes de Múrcia. En cas de guanyar, serien campions de Lliga 3 temporades després i de moment ho tenen prou ben encarrilat. Guanyen 2-4 quan falten 16 minuts i 26 segons pel final del partit. Els ha ajudat especialment en entrant molt forts al maig, marcant 2 gols en els primers 3 minuts. La nota negativa, però, ha estat Antonio Pérez, que s'ha marcat els 2 gols del Pozo en pròpia porteria.
0: Al Mundial, l'activitat no s'atura i avui tenim una nova jornada farcida de partits.
1: A partir de les 10, continua la darrera jornada de fase de grups amb un Alemanya-Equador i un Curaçao-Costa d'Ivori. Tots dos partits els podreu seguir en directe a través de RAC+1. Més tard, a la 1, es juga un Tunísia a Països Baixos i un Japó-Suècia. La jornada de matinada es completa amb un Turquia-Paraguai i un Estats Units-Austràlia a les 4.
0: Seguim en futbol, però ara en clau gironina, perquè Juan Carlos Martín deixarà el Girona després de 6 temporades.
1: El veterà porter i capità de 38 anys posa fi a la seva etapa com a blanc i vermell després que el club hagi decidit no renovar-li el contracte. Juan Carlos va arribar a Montilivi l'any 2019 i marxa després d'haver defensat la porteria gironina en 125 ocasions. No és l'única notícia que hem conegut avui sobre el Girona. El club ha anunciat l'Arsenal com a rival pel trofeu Costa Brava d'aquest any. Els actuals campions de la Premier League visiten Montilivi l'1 d'agost per disputar la 49a edició del trofeu de pretemporada Girona.
0: I en bàsquet, aquesta tarda s'ha confirmat que el Joventut disputarà la Basketball Champions League.
1: El conjunt badaloní jugarà per segon any consecutiu la competició europea que organitza la FIBA. Aquest any la BSL tindrà una al·licina especial, ja que el campió tindrà accés directe a la futura competició que organitzarà la NBA a Europa. Hem tingut més novetats avui a Badalona. El club ha anunciat que Adam Hanga no continuarà el curs vinent al Joventut. El veterà hongarès de 37 anys posa punt final a una etapa de 2 anys a l'Olímpic en què ha jugat 112 partits. Més moviments al Mercato de bàsquet català. El Manresa ha fitxat aquesta tarda l'alè pivot Eric Vila. El jugador gironí de 28 anys arriba procedent del Gran Canària i signa per les properes 2 temporades. En bàsquet femení, l'Uni Girona ha anunciat la incorporació de Caral Casas per la temporada vinent. L'escorta de Bascanó arriba procedent del València, on va guanyar 11 títols, a més de ser la capitana.
0: I acabem amb hoquei patins, on l'Igualada ha acabat ja la seva rua de celebració pel títol de Lliga.
1: Els campions s'han passejat pels carrers de la capital de l'Anoia per celebrar un títol de Lliga que van aconseguir el dimarts a Riazor. Els jugadors arlequinats han arribat a l'Ajuntament pujats a una diligència tirada per cavalls, tal com van fer quan van guanyar el seu darrer títol de Lliga 29 anys enrere. En aquests moments, els jugadors han començat els parlaments a l'afició des del balcó de l'Ajuntament.
0: Gràcies, Nil. Fins ara.
1: A tu.
0: I acabem abans de la tertúlia, com sempre, saludant a l'Anna Salvador. Anna, bon vespre.
2: Bon vespre.
0: Què ens hem deixat per explicar avui?
2: Doncs una de les imatges del dia, segurament, és la dels castellers de Barcelona, que avui han fet el castell a més altitud de la història.
0: Com ho has dit, això?
2: Exacte.
0: No més alt.
2: No és el més alt, sinó el que està fet a més altitud, perquè l'han fet als Alps suïssos.
0: Ui!
2: Sí, sí, concretament sí. A l'estació de Jungfrau Joch, a gairebé 3.500 metres d'altitud.
3: Passa!
2: La colla en aquest punt ha fet diversos castells, com un 3 de 7, un 4 de 7, un 5 de 6 i també diversos pilars. D'aquesta manera han superat el rècord que tenien fins ara els bordegassos de Vilanova, que l'any 2000 van fer un pilar de 5 al cim de l'Aneto, a 3.400 metres d'altitud.
0: Doncs una imatge, que és la imatge del dia, sense cap mena de dubte, que ens ha recollit ara l'Anna Salvador. Gràcies, fins ara, Anna.
2: Fins ara.
0: Tres quarts de nou i un minut.
4: A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Doncs vinga, comencem la tertúlia del 9C d'avui dijous 25 de juny. Se'ns està escolant, anava a dir l'any no, però se'ns està escolant el temps, eh? Ja estem ja abocats gairebé a les vacances, o almenys és una sensació, amb això del Sant Joan el dia anterior, no? Aquesta setmana és una mica atropellada, avui és dilluns, però és dijous, una mica tot. Rafa Garrido, què tal? Bona nit.
1: Hola, molt bones.
0: El cap de política de l'escena, també Josep Manel Silva, què tal? Bona nit.
2: Bona nit.
0: Advocat, periodista, professor universitari, podem vendre't de moltes maneres, eh?
2: Bueno, no em venguis massa. No sé si em compararé ja algú. Però avui estic content, mira, perquè mira, veus això, aquest
0: soroll... Què portes, un ventall? Sí.
2: Sí, però això és que el Rafa Garrido, aquí a Vicente, que dintre a vegades ens barallem, no gaire.
1: Bueno, de tant en tant.
2: Fora, m'ha regalat un vano.
0: Però què hi passa aquí? Com és això?
2: Té una història, té una història.
1: L'any passat em va dir un dia que tenia calor, la Maria estava, crec.
2: Sí.
1: Em va dir un dia que tenia calor, jo li vaig dir, per què no portes un vano? Jo sempre porto un vano a sobre.
0: Ah, sí?
1: Sí, mira-ho. Jo sempre porto un vano.
0: A la butxaca, més.
1: Sí, perquè aquests relativament petits... No fa mal. I, a més, les butxaques dels pantalons d'home són bastant grans. I jo sempre porto un vano a l'estiu perquè fa molta calor i a mi això m'ajuda. I em va dir, és que és molt bona idea, però un home amb un vano el miren. I jo li vaig dir, bueno, però jo sóc gay i estic acostumat a aquestes coses, t'has de treure prejudicis.
0: Sí?
1: I te'n regalaré un. I es va acabar la temporada i després ja al setembre ja no calia i el tinc guardat des de l'any passat.
0: Què dius?
1: I aquests dies que la calor ha vingut i ara feia dues o tres setmanes que no coincidia.
2: Però a més és molt bo perquè diu, mira, diu que la vergonya no et faci passar calor. Veus que...
0: Home, més clar, amb dedicatòria. Un ventall amb dedicatòria,
2: sí,
0: m'encanta.
2: Sí, el penso portar sempre. Sí, sí.
0: Ai, no, mira, està feliç com un anís. Maria Vila, què tal?
3: Hola, molt bé.
0: Advocada, et titulem-hi
3: sí,
0: així, només.
3: Per resumir.
0: Per resumir el resum de resum.
4: Només, no està malament.
0: Gemma, què tal? Gemma Aguilera, directora del Tot Barcelona, com estàs?
4: Molt bé, jo només sóc periodista, però... Però bé, molt bé. Sí, sí? Jo ja tinc aquesta sensació d'estiu total.
0: Eh que sí?
4: Però és que aquesta calor... Jo només em puc imaginar a la platja o a la piscina i es fa complicat, eh?
0: No, perquè encara queda, si... No sé
4: queda
0: si
4: moltíssim, mare meva. Queda
0: si no sé si sou dels d'agost, que sí, com sí, una gran sí, majoria, o sou potser dels que feu a setembre o juliol o més repartit, però vaja. Si
1: meitat d'agost, o sigui, queda una eternitat.
4: Queda una eternitat.
1: Pilla lluny, encara.
4: Però Rafa, jo encara me'n recordo del 8 d'agost de 2024. No sé si tu vas patir la calor de la investidura, no?
1: Sí, la vaig patir. De fet, el 8 d'agost és el meu aniversari i, diguéssim...
4: Ah, mira, quin bon regal.
1: Pensava haver-lo celebrat a casa i no vaig poder.
2: Clar. Jo pensava que volíeu dir del 23 de juliol, que no és que fos la investidura, sinó les eleccions, que van convocar eleccions.
0: Ah, sí, les del Pedro
2: Sánchez.
4: Jo recordo com a moment de calor, allà tot el dia fent guàrdia
2: allà. No, perquè podria tornar a passar, això, unes eleccions a l'estiu.
0: Home, però potser ara ja no cridem amb el temps. A parar de números, ara ja no.
2: Són dos mesos, no?
0: A 54 dies...
2: Dos mesos?
0: Home, ja anem a l'agost.
4: Finals d'agost, no? Estaria bé, no?
2: Seria l'estiu, igualment.
3: En realitat, això, pels que no són periodistes, no fa mandra, al revés, perquè a vegades l'estiu es fa molt tediós a nivell d'actualitat i dius, doncs, mira, ells treballen i a mi m'entretenen.
2: Algú d'aquesta taula et
1: jo estic a punt de clavar-te el vano a l'ull. Sí.
0: Tu el tema ventall no, Maria?
3: Sí, però també, mira, justament ara, convenint, he parlat amb la meva àvia que em deia, mai, sempre el porto al bolso perquè la meva mare sempre el portava al bolso i avui l'he tret per primera vegada que l'autobús feia molta calor. I m'ha fet recordar que jo em tinc molts per casa escampats i hauré de començar a buscar-los perquè realment ara ajuda. Tot i que es veu que l'energia que tu gastes fent anar el ventall...
0: A veure...
2: És clar, dona més calor que l'aire que et proporciona.
3: Exacte, o sigui, en realitat
2: no?
3: T'estàs autoenganyant perquè l'energia que... O sigui, el moviment que
0: calor.
3: Estàs fent, exacte, clar, et fa pujar la temperatura del cos més del que el vano representa que ajuda...
1: Ja, però hi ha un regal que li faig al Silva i resulta
3: ja
1: que és...
3: Ja l'he tirat per
2: tant. Ja, però hi ha un efecte placebo, aquest no el treu ningú i ja està.
3: No, jo ja et dic, el buscaré, o sigui, no...
0: Jo en tinc uns quants espatllats, per cert. S'han d'anar espatllant per
2: al
0: perill. Ja que més sí. I tu, Gemma, ets de ventall o no?
4: No, i ara els deia justament que em fa una mica, em molesta una mica aquest vent així sobtat a la cara. Bé. A mi m'agrada més, si passa corrent d'aire, posar-me una miqueta més així amb els braços oberts, però jo tinc calor generalitzada. Però trobo que el ventall
0: no
4: és més. L'altre dia em va passar que vaig pujar al tren i vaig aconseguir seure, cosa que era un miracle per l'hora punta que era, i vaig tenir la desgràcia que al costat meu una noia va treure el vano. I clar, es va estar ventant tota l'estona, tot l'aire em donava a mi, i em vaig haver d'aixecar i canviar-me i posar-me de peu perquè realment em molestava molt.
3: Més que l'aire, el que em molesta és el clec-clec-clec-clec de...
4: Sí, però m'anava a mi tota l'estona.
3: Sobretot el pit de les senyores, que això és un clàssic.
4: Sí.
3: De...
4: sí.
3: Senyores amb molta pitrera.
4: I normalment el ventall va acompanyat també d'una gota de suor per aquí moltes vegades, que també...
2: Sí, llavors la suor t'arriba...
4: M'agafa a mi més calor de veure la situació, llavors... Però vaja.
2: Tots els dies et passa que t'introdueixen el tema?
0: No, mira, però està bé, està bé.
4: Però és un tema interessant.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, de com surfejar la calor i amb quins mètodes, i aquí és proventari que no.
3: És el contrari de calor, eh?
0: Sempre és el mateix.
3: Ara que el Silva ja té un ventall, podríem veure l'aire condicionat.
0: Mira, portem amb la Mercè, amb la productora, no sé, una hora anar canviant. I ara tornem a estar... Però aquí la Maria no, i aquí el tema. A veure, 8 minuts i ens acostem a les 9. Ara canviem de to i el registre, perquè el que volem fer és situar-nos per actualitzar quina és l'última hora del que és aquest desastre, aquests dos terratrèmols que hi ha hagut aquesta matinada a Veneçuela, i per això volem saludar aquesta hora el nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina, el Pau Ramírez. Bona nit. Bona tarda per tu, suposo.
5: Què tal? Sí, bona tarda aquí, sí, sí.
0: A veure, Pau, tu vas seguint el que està passant ara a Veneçuela. Quina és la situació ara mateix, podríem dir, a la zona zero, on els dos terratrèmols han estat catastròfics aquesta matinada hora nostra aquí a Catalunya?
5: Doncs mira, hi ha una mica de confusió perquè el govern sembla que va divulgant el balanç de morts i desapareguts amb comptagotes. De moment ha dit 188 persones, segons l'últim balanç que han dit, però sembla que és molt poc. També han dit que hi ha 1.500 desapareguts, i tot i així se sap que els propis veneçolans han creat diversos grups a través de les xarxes socials per quantificar o intentar trobar els familiars i amics desapareguts, i aquests grups apunten a més de 24.000 persones que ara mateix doncs estan incomunicades o no tenen, no es poden comunicar, no tenen senyal ni saben si estan vives o no. Per tant, doncs hi ha aquesta confusió de 1.500 que han dit a 24.000 que diuen, que diu la ciutadania que s'ha organitzat per la seva banda. Fa una estona el president del Parlament, Jorge Rodríguez, ha dit que en total són 250 edificis que han quedat o totalment destruïts, o bé en total són 250 edificis que han quedat o totalment destruïts o bé amb algunes esquerdes o damnificats pel terratrèmol. Per tant, doncs, bueno, s'està a comptagotes donant la informació, coneixent les coses, i el que se sap és que hi ha hagut ja els primers saquejos a algunes botigues. La situació ja al país ja per si era complicada, i amb això doncs, hi ha una mica de confusió total, amb saquejos

0: sembla que hi ha ara, estan enviant alguns exèrcits, el més sorprenentment els dels Estats Units, que fa una estona també ha dit que enviava reforços a la zona, i per tant doncs, esperen l'ajuda humanitària i que el govern vagi actualitzant el número de víctimes i també de desapareguts i ferits.
1: S'entén també que la prioritat, hi ha moltíssimes, davant d'una catàstrofe així, és evident que hi ha molts fronts a cobrir, però entenc que una de les prioritats segurament també, òbviament, són les tasques de rescat, perquè, és clar, no necessàriament estem parlant de víctimes mortals, és a dir, també pot haver-hi gent que ha quedat simplement sota les runes i que se'ls pot rescatar, és a dir, que tots els esforços van en aquest sentit, entenc.
0: Sí, sí, intentar doncs, localitzar el número de supervivents màxim i rescatar-los de, bueno, de les runes on es troben aquests edificis, que són molts. Les imatges realment són posen l'ai al cor perquè realment han quedat molts edificis, a més doncs, que hagi estat a Caracas i a les seves immediacions ho saps, són edificis realment molt, molt alts, alguns d'ells i bueno, veurem si hi ha supervivents o no, perquè clar, a mesura com tots aquests desastres que passen les hores, doncs, les esperances de que sobrevisquin són menors.
1: A banda de la crida que ha fet també, ens ho explicaves també durant el sumari, la crida que han fet des del govern de Veneçuela perquè hi hagi, diguéssim, més ajuda per poder fer aquests rescats, no? És a dir, la crida que es fa en clau internacional en part també és perquè hi hagi doncs, més maquinària i més experts en la matèria, no? que es puguin acostar a la zona afectada.
0: Sí, sí, ara doncs, van arribant doncs, les ajudes de tot el món. Jo crec que almenys amb la complexa situació que viu el país, el fet doncs, que amb tota la intervenció dels Estats Units doncs, aquest any, almenys se suposa doncs, que l'està controlat pels Estats Units, els Estats Units enviaran bastanta ajuda, els hi queda bastant a prop. No sé, potser sí que haguessin enviat, però suposo que coneixent una mica les dues administracions i la rivalitat que tenien, doncs no sé com hagués estat, això ningú pot saber-ho, però almenys ara sí que sembla que es volcaran a ajudar a Veneçuela, així com doncs, la resta de països també de la regió i també d'Europa. Ara, tardaran a arribar perquè, a més, un dels problemes que hi ha és que el principal aeroport del país, el de Maiquetía, a la capital Caracas, doncs justament està a La Guaira, que és un dels dos epicentres d'aquest terratrèmol, ha quedat destruït. Hi ha diversos vídeos que corren per les xarxes socials que es veu com comença a, bueno, a tremolar tot i cau, s'esfondra el sostre, o sigui que no es pot utilitzar i veurem doncs, perquè l'estat de les carreteres tampoc és que sigui el millor a Veneçuela, doncs fins on arriba aquesta ajuda i després s'ha de transportar fins a les zones afectades.
1: Clar, és el que dius, les comunicacions, és a dir, arribar a la zona afectada és molt difícil, però a més hi ha el problema de que encara és molt complicada la comunicació a través de mòbils, d'internet, etc, perquè no hi ha comunicació amb la zona afectada, oi?
0: Exacte, i coincideix doncs, que és a la capital Caracas, que a més és la zona doncs, més poblada del país, per tant, doncs, tot són rumors, la gent doncs, que no aconsegueix localitzar o comunicar-se amb familiars, parents o amics, i això doncs, va augmentar la incertesa de realment si estan vius, si no, si estan bé o no. Realment doncs, ara mateix és tot una confusió. I el govern tampoc s'ha acabat de pronunciar, vull dir, va donant la informació en comptagotes i això jo crec que encara deixa a la gent doncs, amb el temor de que la situació sigui pitjor del que, és ara.
1: Clar, perquè s'està concentrat tot entorn del govern, és a dir, que sigui, ara ens deies que era el president del Parlament qui ha parlat, l'últim que ha parlat, també en aquest cas la presidenta Delcy Rodríguez, i ho estan concentrant tots aquestes compareixences, no?, per part del govern veneçolà.
0: Sí, és el perfil. La veritat és que des de que va assumir doncs, la presidència Delcy Rodríguez, les aparicions públiques que ha fet són en comptagotes. No sé si és una estratègia o si són ordres directament dels Estats Units, però inclús en aquest cas, amb tot el problema que hi ha ara amb arran del terratrèmol, doncs pràcticament va tardar molt a sortir i la informació es va donant en comptagotes, amb la qual cosa, doncs jo no sé si la gent d'allà doncs, espera un pronunciament o més ajuda al govern, però ja de per si diguem que és un règim bastant opac, el que li costa doncs, donar bastant a conèixer la informació i doncs amb aquesta situació és el mateix, vull dir, a comptagotes, ja esperant ara, doncs, bueno, han parlat el president del Parlament, ha parlat la presidenta, veurem si són ells dos que tornen a sortir o algun ministre que actualitzi i posi doncs, una mica d'informació per tota la ciutadania.
1: Clar, una altra de les preocupacions, evidentment, és amb totes les tasques de rescat, trobar el màxim de persones que hagin pogut quedar d'una manera o altra soterrades a això. Clar, és veure també tota l'ajuda, al final, humanitària que ha d'arribar a la zona, perquè molta gent es troba que està al ras, vull dir que no té casa i que ha d'anar a algun lloc, no?
0: Sí, de moment el número més recent no arribava a 3.000 famílies, crec que han dit que eren unes 2.900 famílies que han perdut la casa. Veurem si realment és això, a mi em sembla poc, almenys amb les imatges que s'han vist, però clar, també és un país que no és el que tingui la situació més idònia per cap la té, evidentment, però Venezuela la problemàtica té des de fa anys per fer front o poder doncs, donar doncs acollida a les milers de persones que han perdut la casa. Ara veurem doncs, què passa i també amb tota l'ajuda, perquè, evidentment, si l'aeroport, un problema afegit que és que està en el principal aeroport inutilitzable, les carreteres són perilloses i l'ajuda doncs, haurà d'anar a altres aeroports que estan molt lluny i bé, hi ha les bandes que salten i tot el que passa doncs, amb aquests tipus de problemes, no? Vull dir que serà perillós i veurem si finalment arriba tota l'ajuda que s'enviarà des de tot el món.
1: Sí, que això és el que es va anunciant també, no? des de diferents punts de tot el món, també des de Barcelona, des de tot l'estat espanyol, per exemple, que es vol enviar aquest tipus d'ajuda i ara, com comentaves tu, Pau, a veure com es pot fer arribar, no? I com es pot canalitzar aquesta ajuda. Acabo preguntant-te també aquí a Amèrica Llatina, quins són els països que poden implicar-s'hi més directament, també tenint en compte les condicions polítiques, a banda d'estar Estats Units i també, com citaves, i de països europeus.
0: Evidentment, pel tamany del país i per tenir bones relacions des de sempre, el Brasil, que ja ha informat doncs, el seu president Lula Silva que enviava ajuda, i el que sorprèn molt és el silenci fins ara de Gustavo Petro, que no, de moment no s'ha pronunciat, és l'únic mandatari de la regió que no s'ha pronunciat i sorprèn perquè Colòmbia és un país també fronterer amb Venezuela, té milers d'exiliats veneçolans al seu territori. Petro, que va perdre les eleccions el diumenge, evidentment doncs, ell no és de la corda de Delcy Rodríguez i sorprèn que encara no s'ha pronunciat. Jo suposo doncs, que deixarà diguem, la rivalitat o l'amistat política que tingui amb la presidenta veneçolana i enviarà ajuda, però de moment doncs, sorprèn això. La resta sí que han començat a mobilitzar-se. El que passa és que hi ha països que poden oferir el que poden oferir. Les condicions són molt diferents a les de la majoria de països europeus i, clar, la situació aquí és una altra. Uh-huh. Envien els que poden, però no amb la quantitat ni amb el material ni equipaments que segurament pot oferir Europa o els Estats Units o Canadà o països, evidentment, molt més desenvolupats.
1: Estem parlant, evidentment, d'una tragèdia, d'uns terratrèmols poc habituals, malgrat que sigui Venezuela, no? Una zona que en reben normalment, perquè hi ha les plaques per sota, que és un punt, diguéssim, calent en aquest aspecte, però d'aquesta magnitud no és gens habitual, oi, Pau?
0: No, n'hi ha de tant en tant, és a dir, a Venezuela, com deies, hi ha la placa tectònica del Carib i la de Sud-amèrica, que conflueixen allà i això provoca que hi hagi molts moviments de terra. L'últim, diguem així, gran va ser l'any 97, a Caracas, van morir unes 80 persones, i hi ha un de molt gran, que va ser el 1812, que es calcula que van morir unes 30.000 persones, però clar, estem parlant de fa 200 anys. Això sí que són constants els moviments de terra, també els edificis de Venezuela, doncs, molts d'ells construïts en l'època d'esplendor del petroli fa unes dècades, eren resistents. Ara, amb la pobresa que hi ha, les cases que s'ha construït part de la població amb les seves pròpies mans, doncs la majoria doncs, no aguanten un sisme o els dos sismes que hi ha hagut d'aquesta magnitud, amb la qual cosa han caigut les cases i ara doncs, es para el recompte de víctimes, de morts i a refer el país.
1: Recordem que ha estat terratrèmols de 7,2 i 7,5, que això és una intensitat molt, molt, molt potent. Pau Ramírez, el nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina, gràcies i bona nit.
0: Gràcies, a reveure, bona nit.
1: Passant ara 4 minuts de les 9, saludem ara el José Luis Acuña, que és el president de l'Associació Catalano-Venezolana. Bona nit i gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9C.
2: Buenas noches, gracias a ustedes por darnos espacio en su radio.
1: Primer de tot, com estan? Com han passat aquestes últimes hores?
2: Bueno, con mucha expectativa, la noticia llegó siendo aquí medianoche, entonces generó mucha angustia entre los venezolanos residentes por acá, por Cataluña, con mucha dificultad de comunicar con las personas allá porque estaban caídas las comunicaciones con Venezuela, no funcionaba, no llegaban los mensajes, no funcionaban bien los teléfonos. Ahora se están restableciendo las comunicaciones bastante bien y por suerte ya la gente va pudiendo comunicar con sus familiares y allegados.
1: És a dir, per tant, la comunicació va tornant, eh? És a dir, podeu anar parlant amb els vostres familiars i amb els vostres coneguts.
2: Sí, bastante bien y bueno, por estas aplicaciones tipo WhatsApp y Telegram, siempre todas las personas tenemos grupos familiares y grupos de amistades y por allí pues se han ido tejiendo las redes de comunicación para dar razón de una y otras personas.
1: ¿Quién es la última hora que os arriba desde Venezuela?
2: Bueno, la última hora es que a medida que van pasando las horas se va conociendo cada vez más la magnitud de esta catástrofe, que es importante no solo en Caracas, no solo en La Guaira, sino en muchas otras ciudades de Venezuela, en las zonas hacia donde realmente fue el epicentro de ambos terremotos. De esa zona tenemos muy pocas noticias, la ciudad de Morón, la ciudad de San Felipe, son ciudades donde fue el epicentro y donde muy pocas noticias hay.
1: Des de l'Associació Catalano-Venezolana us heu reunit aquesta tarda per posar en marxa mesures efectives per ajudar els veneçolans afectats pels terratrèmols. Què heu decidit exactament?
2: Bueno, fue una reunión que pautamos con la Socavén con otras 14 entidades venezolanas que hacen vida acá en la ciudad de Barcelona y hemos pautado trabajar en conjunto, hemos creado unos lineamientos para que el trabajo sea efectivo, las ayudas lleguen de buena manera. Hemos pautado una línea de comunicación, una línea de voluntariado, una línea de actividad y, como te digo, de recolección. Pronto anunciaremos los puntos de recolección acá en Cataluña. Podremos también comunicar de manera mucho más efectiva con los medios de comunicación, con la comunidad.
1: Ajá. Perquè quin tipus de material o quins productes són els que creieu que fan falta realment?
2: Esas son una de las cosas que estamos esperando saber desde Venezuela, ¿no? Estamos esperando que nos digan desde las entidades oficiales de Venezuela qué es realmente lo que se necesita, porque es verdad que hay una conmoción en el país, pero no hay un desabastecimiento total de todos los productos, ¿no? Entonces, pensar que todo lo que enviemos ocupa un espacio en un avión, ocupa un espacio en el medio de transporte que sea, y ese espacio que se ocupa debe ser lo más efectivo posible para las necesidades reales. Entendemos que va a haber necesidades desde el punto de vista de medicamentos y primeros auxilios, probablemente para las necesidades para las personas más vulnerables, como son los niños pequeños y las personas mayores, pero estamos coordinando para saber desde las ONG que hacen vida en Venezuela cuáles son las principales necesidades. Ese es el mensaje, y ese es el mensaje que trasladaremos nosotros a la comunidad y a la población aquí en Cataluña, que eso es lo que más necessitaremos en los centros de acopio.
1: Això no va preguntar, no? De cara a les persones que des d'aquí, des de Catalunya, vulguin ajudar a les persones afectades, ara ho comentaves, voldreu habilitar punts de recolecta concrets, oi?
2: Sí, és correcte, i mañana estaremos anunciando esos puntos de recolecta.
1: Per tant, fins demà no tindrem la lletra petita, diguéssim, no? És a dir, no sabrem exactament on es pot anar.
2: Los tendremos, yo creo que en el transcurso de la mañana, pero lo estamos afinando porque no queremos que estén, imagínate.

0: tengo, el número ha variado últimamente, pero en Cataluña completa piensa que deben haber aproximadamente unos 120 mil venezolanos.
1: 120.000, sobretot es concentren a la part de Barcelona i Rodalies?
0: Sí, están principalmente en Barcelona, están principalmente en Terrassa, en Sabadell, Girona, sí.
1: D'acord, doncs, gràcies per aquesta actualització, aquesta última hora que ens podeu oferir també des de l'Associació Catalana Veneçolana a Socavent i que ens està parlant ara el seu president, que és el José Luis Acuña. Gràcies per atendre la trucada del 9C i molts ànims i molta sort.
0: Muchas gracias a ustedes por atendernos y por darnos espacio en su programa.
1: Bona nit. Passant 11 minuts de les 9, ara sí que us dono pas aquí a la taula, tots quatre, el Rafa Garrido, el Josep Manel Silva, a la Maria Vila i a la Gemma Aguilera. És el que sol passar en aquestes situacions que, clar, o es canalitza l'ajuda d'una manera ordenada o si no, no acaba servint pràcticament per res al final, no, Gemma?
2: Sí, jo crec que ell ho explicava molt bé, no? Però al final també és comprensible que la gent vulgui ajudar, no? I que, per tant, doncs vulguis anar ràpid. Ara bé, també, potser, en comptes d'haver-ho de fer tot a correcuita, és a dir, jo crec que sí que hi hauria d'haver-hi, doncs, unes maneres de funcionar, uns protocols d'emergència, és a dir, que això ja, aquesta feina estigués feta, no en el cas de Veneçuela ni d'aquesta associació pobres, que prou feina fan, no? Sinó, jo crec que un consens general de dir, quan hi hagi una catàstrofe, quan hi hagi una emergència...
1: Com ens organitzem,
2: com no? Ho fem, no? Perquè, al final, també és veritat que depèn d'on estigui l'emergència, les necessitats i la manera d'arribar-hi és una o altra, però jo crec que això hauria d'estar una miqueta més protocolaritzat, no? Però al final jo entenc això, no? Que la gent doncs, vulgui ajudar i vols fer-ho ràpid, no? Perquè és veritat que tindran necessitats urgents, no? També.
1: Clar, però és això, el tema de l'aeroport, que també sí, és de les zones més afectades, és difícil pensar com es torna cap aquí. També ens ho apuntava el Pau Ramírez en la conversa que teníem quan ens estava explicant com s'està vivint tot sobre el terreny. Clar, estem en... Això ha passat en Veneçuela, amb una situació política... podríem dir-ne o qualificar-la d'interina i també molt concreta i complicada. Vull dir que això no sé si pot acabar d'enterbolir una mica tot, no, Rafa?
3: I una situació interna i externa. Si la societat veneçolana fa temps que pateix també determinades polítiques exteriors, diguéssim, que no li deixen una situació fàcil. Els embargaments, els bloquejos que ha patit ara no ajudaran. També. I per tant, sí que és veritat que s'haurien d'activar totes aquestes mesures d'emergència que reclamen, i és evident, i crec que això ningú posa en dubte, i una major coordinació. Haurien d'activar totes aquestes mesures d'emergència que reclamen, i és evident, i crec que això ningú posa en dubte, i una major coordinació, i fins i tot del que comentava la Gemma, no? Que això pogués estar més protocolitzat, com a mínim, a nivell internacional, després ja cada país que s'organitzi com pugui. Però jo, abans, quan escoltava les dues trucades que hem fet, pensava una mica en si els països i els governs que només se'n recorden de Veneçuela, quan venen determinats veneçolans amb les butxaques plenes de diners a comprar pisos a milions i després no s'interessa res més Veneçuela, ara podríem fer-li una volteta a tot allò i activar no només recursos per a l'emergència immediata, sinó també per a la cooperació internacional. I pensar una mica que la gent que està vivint allà aquesta situació la viurà pitjor perquè la seva falta de cooperació en determinades qüestions, diguéssim, pues els ho farà passar més malament o durant més temps.
1: Ens deien ara des de l'associació el José Luis Acuña que són 120.000 veneçolans, no, a Catalunya, però és que a nivell de l'estat espanyol són 700.000. Les dades que se'ns han ofert almenys als mitjans de comunicació és molta gent. Ara, implícitament, també entenc que feies referència a aquesta, com se'n diu, el Little Venezuela que s'està creant a Madrid.
3: Sí. A Madrid, per exemple, gent com la senyora Ayuso els té com molt ben cuidats, cosa que no dic que no hagi de fer, però en canvi repudia completament qualsevol ajuda que pugui anar per a la família de tota aquesta gent, no?
1: Maria.

0: Sí, no, clar, la veritat és que poca cosa se m'acut de dir davant d'una catàstrofe com aquesta, que els supervivents siguin els màxims possibles i que sota les runes no hi hagi tots els cadàvers que segurament ara es pensa que hi ha, perquè que només hagin caigut 250 cases, penso, doncs, quina casualitat que n'hem vist moltíssims, i moltes d'altres n'hem vist moltíssims, vull dir, de gent que ho ha gravat, vull dir que n'hi haurà segurament molts d'altres que encara no estan comptabilitzats. Ara caldrà veure quina és la resposta de la que tu deies, Mireia, que hi havia un interinatge. Ja veurem si realment és un interinatge, perquè portem uns quants mesos ja, no hi ha hagut...
1: Va ser l'inici d'any, el 2-3 de gener.
0: 6 mesos, 7 mesos,
1: sí, sí.
0: I no hi ha hagut, o jo almenys, i és veritat que també ens arriba el que ens arriba, però em sembla que no hi ha ara mateix moviment de convocar unes eleccions ni res que s'hi assembli. I el que sí que hi ha és aquesta intervenció dels Estats Units, que ara potser serveix d'alguna cosa, ja ho veurem també si és gesticulació o si té alguna cosa més, i veurem quina és la gestió que fa el govern actual d'aquesta crisi, perquè clar, la situació del país ja no era gaire esperançadora i, clar, evidentment ara encara ho és menys.
1: Silva.
2: Bueno, la situació de Venezuela efectivament és, diguem, per dir-ho suaument, peculiar, no? O sigui, una situació política en què va haver-hi una intervenció, però que al final s'ha quedat en què ningú està content, no? O sigui, ni els que estaven a l'oposició ni la gent que estava a favor del règim de Maduro. I en una situació d'aquestes de catàstrofe, doncs aquestes situacions polítiques tan estranyes, doncs jo crec que influeixen també, no només amb l'ajuda, que és el que tu preguntaves, sinó en la gestió de la catàstrofe. Avui, aquesta tarda, al Versió, que anava en cotxe, he sentit una estona un company d'aquí de la ràdio que es diu Blai Morell, no?
1: Sí,
2: està al
1: Japó,
2: i deia que allà hi ha hagut un terratrèmol de 7 i pico d'intensitat i no ha passat res. Ningú no s'ha
1: assabentat.
2: Estaven a l'hotel, sí, i no, com sí, si sí, no hagués passat res. Clar, això passa a Venezuela, segons a quins jocs, o en el tipus de construccions, o els mitjans són els que són, i és molt més complicat. Jo estic d'acord amb el que ara apuntava la Maria, en el sentit de que, de la mateixa manera que els Estats Units van intervenir d'aquesta manera tan estranya, no? I tan contrària segurament al dret internacional, tot i acceptant que Venezuela tenia la situació que tenia, doncs jo crec que ara tenen una responsabilitat molt gran en l'ajuda i en la gestió d'aquesta catàstrofe. I efectivament és el moment de comprovar si la intervenció és només quan hi ha interessos propis, que n'hi havia, o ara, quan el que cal és ajudar a la població de Venezuela, no? Jo crec que això és molt important i veurem aquests dies què fa el govern del Trump.
0: També, perdona, en la necessitat d'un lideratge, no? En una crisi com aquesta, doncs segurament és important que hi hagi algú que estigui donant la cara, que tingui el carisma necessari també per reconfortar la gent en uns moments molt difícils, i ara mateix no hi ha res d'això a Venezuela.
1: El que ens deia el Pau era que la sensació molt amb comptagotes, poc informació, que no és el que precisament estàs com
0: clar,
1: dient, eh?
0: Veurem
1: al contrari.
0: La població, de quina manera ara, no, passat el xoc, com entoma això, aquesta buidor, perquè una cosa és que n'hi haguessin que tinguessin ganes de desfer-se de Maduro, un president legítim d'altra banda, que està il·legalment empresonat a Nova York encara, i l'altra és que, molt bé, ara ja no hi és Maduro, però qui hi ha per comandar aquest país i per acompanyar la gent en un moment com aquest i per poder donar alguna esperança del futur que els depara? Doncs ara mateix no hi ha ningú, i veurem si això fa també que la població reclami alguna cosa més que el que té ara, que fins ara han estat 6 mesos, 7 mesos, sense cap notícia de convocatòria d'eleccions i amb una situació que crec que no s'aguantarà gaire més.
1: Passen 4 minuts d'un quart de 10, passem per la publicitat un moment i tornem amb més, comentant més notícies aquí al 9C, que a Madrid segueix tot amb una ebullició que és igual, ja sigui els tribunals o el Congrés, sempre passen coses.
3: Una meravella.
4: 9C, amb Mireia Garolera.
5: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Ingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
3: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
6: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
7: Visca el Fem Birra, que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
8: RAC 1.
9: A Ànec Blau estem sempre oberts per a tu. Sí, sí, com ho sents, sempre oberts, tot l'any, també en diumenges i festius. Volem que gaudeixis de la millor oferta d'oci, gastronomia i moda. Ànec Blau, sempre oberts, sempre.
10: BQN pregunta: d'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
6: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: Amb l'aplicació de RAC1 ho tens tot a cop de clic.
11: Descarrega.
4: Podcast exclusius.
11: Streaming.
4: Doble reproductor RAC1 i RAC+1.
11: Contingut a la carta.
4: I escolta el que vols quan ho vols.
11: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
4: A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Doncs seguim aquí al 9C, avui amb la tertúlia d'aquest dijous, que tenim per aquí la Maria Vila, la Gemma Aguilera, el Josep Manel Silva i el Rafa Garrido. I ara canviem de tema, passem de parlar de la desgràcia que ha passat a Veneçuela, a situar-nos a Madrid, però no per treure casos de corrupció que esquitxen el PSOE i Pedro Sánchez, que ha estat una mica la tònica, la banda sonora, podríem dir, dels últims dies, sinó avui la sacsejada que ha rebut Pedro Sánchez és en clau política, no? I ha tingut s'han portat aquesta derrota parlamentària al Congrés. Avui el Congrés li ha demanat per majoria absoluta a Sánchez que plantegi una qüestió de confiança. Junts ha votat a favor de la proposta del PP, un text similar al que la setmana passada volien debatre els independentistes, però que la mesa del Congrés va vetar. Ara la moció dels populars que s'ha aprovat exigeix que Sánchez posi el seu càrrec a disposició del Congrés i assumeixi responsabilitats polítiques pels casos de corrupció que esquitxen el seu entorn. Alberto Núñez Feijóo, el president, el líder del Partit Popular, considera que Pedro Sánchez ha de plegar.
1: El presidente del gobierno, a partir de ahora, está actuando contra la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados que ha pedido su dimisión. No hay precedentes en la democracia española y no hay precedentes en la democracia europea. Y tenemos a un presidente del gobierno que se mantiene en contra de la decisión del Congreso de los Diputados.
0: Junts, per tant, ha estat la clau de volta perquè aquesta proposta contra Sánchez s'aprovés al Congrés. Els de Puigdemont hi han donat suport, tot i que des d'ahir insisteixen en una altra opció, que el president espanyol faci un pas al costat i s'investeixi algú altre que acabi la legislatura, el que Junts anomena la via Starmer, que en referència al primer ministre britànic que ha dimitit aquesta setmana. La pregunta és directa. Enteneu el moviment que ha fet Junts per Catalunya?
2: Bueno, diguéssim que és l'únic que li permet poder, no sé, treure una mica de pit davant de Pedro Sánchez sense fer-li mal, no? Perquè la llei diu que les mocions del Congrés, de qualsevol parlament, són de política orientativa o alguna cosa així, ho he mirat abans, d'orientació política, però no són d'obligatori compliment. L'única, només hi ha una moció que és d'obligatori compliment, que és la moció de censura. Si vols que se compleixi, presenta-la. Això val per Junts, val per PP i val per qualsevol que vulgui que realment aquella moció per fer fora un president espanyol s'acompleixi. Quin és el problema? Que aquí les mocions de censura són constructives. Necessites un candidat alternatiu. I a Junts per Catalunya el candidat alternatiu que li posen a sobre de la taula no li agrada tampoc. Per tant, poca sortida més li quedava si el que vol és demostrar que no està amb Pedro Sánchez, però tampoc està contra ell. Perquè si estàs contra ell, tens una sortida relativament reconeguda. I, de fet, i també em sorprèn molt aquesta expressió de Núñez Feijóo de no hi ha precedents que li demani la dimissió. Ostres, no sé on ha viscut aquest senyor les últimes dècades, però a Espanya i a Europa n'hi ha moltes vegades on s'ha demanat la dimissió, algunes s'ha votat fins i tot en mocions de censura i s'ha fet fora el president. Vull dir, no sé, per posar exemples de moments en els que s'ha volgut fer fora un president. Clar, és molt gesticular per a poca efectivitat. De fet, demà, a la Moncloa, tot funcionaria igual. No hi ha cap repercussió pràctica per al govern de Pedro Sánchez. Continuarà funcionant exactament igual que funcionava fins ara, que és o prescindint de portar coses al Congrés o portant-les sabent que les haurà de negociar amb Junts o que li les tombarà. Per tant, bueno, pues avui en parlarem, demà també, i demà passat ens haurem oblidat.
3: A mi em sembla molt covard, perquè tu, si el que vols és provocar la dimissió d'algú i provocar la dimissió és activament provocar-la, t'has de mullar i t'has d'embrutar les mans. I això passa per demanar una moció de censura, i una moció de censura que exigeix un candidat alternatiu i que fa que tu potser hagis de votar amb qui no voldries votar. T'ha passat altres vegades o no, però aquest és el preu que has de pagar. Però demanar una moció de confiança perquè l'altre dimiteixi, fent tu part d'aquesta moció de confiança, perquè tu la votaràs i votaràs en contra de la moció de confiança que plantegi el president, sense haver de construir alguna cosa que és un candidat alternatiu, em sembla covard. O sigui, si no estàs disposat a trobar una majoria alternativa, que vol dir empassar-te gripaus amb un candidat del PP o del que sigui, o imposar-ne tu un de teu, que això també podria ser, que recordem que no cal que a diferència de Catalunya, no cal que el president sigui diputat, si no ets capaç de fer això, doncs segueix fent la política que tu creguis convenient fer, però demanar una moció de confiança és que no té cap sentit, i és la perversió del propi sistema parlamentari, perquè hi ha una eina que és la moció de censura que serveix per això, no perquè els grups demanin una moció de confiança i a sobre el que ha de fer la moció de confiança et faci cas. Escolti, facin una moció de censura. Em trobo dient això i gairebé defensant Pedro Sánchez res més lluny de la meva intenció.
2: És que és una de les conseqüències d'això, és que al final Pedro Sánchez acaba sortint
3: reforçant. Sí. No, exacte, perquè tots els seus rivals o tots els seus enemics, mira que ell ja està en hores baixes, però és que no hi ha ningú que doni la talla realment del que podria disputar-li el poder en aquests moments.
4: Jo tinc una visió una mica diferent, no molt, però una mica diferent, en el sentit de que, clar, tenim un sistema constitucional que el 78, quan es va aprovar la Constitució, va tenir en compte que es volien governs forts, no com, per exemple, els exemples d'Itàlia, on la mitjana de durada d'un govern en 6 mesos, i clar, els mecanismes per convocar eleccions estan bàsicament a mans del president, amb l'única excepció de la moció de censura. I aquesta moció de censura constructiva implica, lògicament, la presentació d'un candidat. Per tant, hi ha un petit parany aquí, en el sentit que és l'única possibilitat on, amb força, com per fer tombar un govern, si el president del govern, fins i tot encara que porti una legislatura sense aprovar pressupostos, no pugui. Una altra cosa és que aquí la Mireia fa una pregunta molt directa respecte al paper de Junts, no? I Junts està mirant pels seus propis interessos, perquè Junts té com a prioritat que les eleccions generals siguin abans que les eleccions municipals, com sabeu, perquè té un enemic declarat que es diu Aliança per Catalunya, i per tant, de cap de les maneres, aquest partit que no es presenta a les generals, vol que tingui una presència abans d'aquestes eleccions, i per tant, que no sigui un enemic a batre, no? I per això, i segurament obligat, perquè clar, la moció de censura implica, llevat que busquessin, però clar, ja es va fer aquell invent de Vox de presentar el Tamames, no? Que busquessin un candidat que fos del gust de tots els partits que volen o que demanen eleccions, cosa que és bastant complicada, perquè no és només el candidat, sinó que també votes amb altres partits. De Junts votaria una moció de censura amb Vox, per exemple, encara que el candidat no fos Feijóo, no? I que fos per convocar eleccions. Per tant, ells que fan? D'alguna manera, doncs, voten això perquè no poden votar una moció de censura. És evident que no poden votar una moció de censura. Quan la gent diu que presenta una moció de censura, això només ho pot fer el PP i Vox. Ara bé, en la part que jo discrepo és que jo crec que això sí que té un valor polític. Jo no crec que això reforci Pedro Sánchez, sobretot perquè estan passant moltes coses i en passaran més d'aquí a que hi hagi eleccions. I, per tant, el titular de demà de molts diaris serà Pedro Sánchez perd una votació on li demanen que convoqui eleccions i que presenti la dimissió. Això que no té cap valor jurídic, perquè efectivament no el té, sí que té un valor polític. I jo crec que constata que la majoria que va donar la investidura a Pedro Sánchez ara ja no existeix. I fins ara podien tenir dubtes.
2: La setmana passada pensaves que sí?
4: No, jo
2: vull dir que
4: però no s'havia constatat. No hi ha una novetat. Rafa, és a dir,
2: home, no sé, hi ha moltes votacions primera, que s'ha constatat.
4: No, és la mateix, perquè encara que es perdin votacions, encara que no hi hagi pressupostos, evidentment que no hi era aquesta majoria, però no hi havia cap acte política, encara que no tingui força jurídica, que constati que aquesta majoria no hi és. I, per tant, això és una eina en mans dels partits que volen eleccions, fins i tot els que no l'han votat, o els que han votat en contra, perquè és un punt... A veure, no té força i no té valor, però és un punt més cap a una legislatura agonitzant, que s'està acabant, i que ningú li garanteix a Pedro Sánchez que el que volia fa un any, que és esperar perquè les coses milloressin, passarà, sinó que cada dia que passa potser serà pitjor d'aquí a les eleccions. Per tant, insisteixo que Junts fa i pren aquesta decisió per uns interessos partidistes molt concrets, però jo crec que sí que això no reforça Pedro Sánchez, encara que avui s'aixequin tots i aplaudeixin i diguin viva Pedro Sánchez i el que vulgueu. Això constata, per primer cop, en aquesta legislatura, amb un acte concret, que la majoria ja no existeix, encara que, efectivament, et dona la raó, que ja no existia abans.
5: Gemma. Clar, jo crec que en el moment en què un govern no té pressupostos, aquesta majoria és fictícia. Ara bé,
0: continua sent-hi de facto perquè aquesta moció de censura no existirà ni es farà. Per tant, és una, jo crec que és una situació superanòmala perquè realment no tens aquesta majoria, perquè Pedro Sánchez ha perdut moltes votacions al Congrés perquè aquesta majoria no la té, i Junts utilitza, són 7 diputats, però els utilitza per demostrar-li que hi haurà votacions que les perdrà i que no té res garantit. Però, per una altra banda, jo crec que Junts és conscient que Junts pagaria un preu altíssim si fes caure el govern de Pedro Sánchez. I predir que es presenti un candidat alternatiu és com dir-li al PSOE que es llenci d'un balcó. Per tant, el PSOE no farà això, perquè el PSOE llavors s'està suïcidant. Per tant, al final, jo sí que penso que és més un gest simbòlic, o sigui, és una... Si tu vols, doncs per fer creure o per mostrar que Junts doncs pot crear inestabilitat i que pot demostrar-li a Pedro Sánchez que quan vulgui tindrà votacions aprovades i quan Junts no vulgui no en tindrà.
4: No, però això no ho heu fet fins ara.
0: Sí, dir, però jo crec que...
4: El simbolisme és més potent, perquè ara sí, li han dit que presenti la dimissió, li han dit això.
0: Sí, però jo crec que Junts no vol fer caure...
4: No vol fer caure
0: Pedro Sánchez, però el que vol és escenificar que els seus vots doncs el poden posar en situacions...
4: El problema de Junts és que susto o muerte, saps? És a dir, que exacte, no volen fer caure Pedro Sánchez, estic d'acord, però tampoc no volen...
0: Però tampoc el volen deixar, clar.
4: No volen que no hi hagi... que les eleccions siguin després de les municipals, que és quan toquen.
0: Sí,
4: però el resultat... Estan en una situació en què no tenen cap capacitat per fer una cosa ni l'altra.
3: No sé si estic d'acord amb això, perquè... Perdona, Gemma, no sé si havies...
0: No, vull dir que el resultat final jo crec que és... Que no passa res, és a dir, no hi haurà una moció de censura i, per tant, Pedro Sánchez continua tenint aquella majoria de la investidura, no pot governar com hauria de governar perquè no té aquesta majoria efectiva al Parlament, té una majoria d'investidura, no té una majoria al Parlament. I al final aquí Junts també està... Bueno, sí que és veritat que hi ha una part de... M'he de desmarcar d'aquesta extrema dreta de Catalunya, però també m'he de desmarcar d'Esquerra, que Esquerra s'ha consolidat com un soci d'alguna manera fidelíssim al PSOE, i també s'ha de desmarcar. Jo llegeixo en clau espanyola, però també en clau catalana, no?
3: Jo no sé si realment a Junts li convé. O sigui, és veritat que hi ha una part que és la seva competició amb Aliança, però no són els únics que competeixen amb gent. Vull dir que això entraria dins d'una lògica que crec que és compartida per tothom. Però sí que Junts té una cosa que no tenen els altres, que és que Carles Puigdemont continua vivint a l'exili a Bèlgica. I la supervivència de Pedro Sánchez té a veure amb la seva supervivència, també. Serà més difícil que Carles Puigdemont torni si Pedro Sánchez no és president, que no pas si sí que ho és. I jo crec que aquest és un factor que no s'explicita mai, però que està al cor de totes les decisions que ha pres Junts des del mateix dia que es van convocar les eleccions últimes.
4: Però, i això... Que jo crec que tornarà. Que tornarà abans de les eleccions.
3: Tu creus que tornarà abans de les eleccions? Tu creus que tornarà d'aquí 4 mesos?
4: Estic convençut. I a més a més et dic una cosa. Crec que en aquest cas el suflé dels de l'altra banda, per entendre'ns, baixarà molt si torna. Saps què vull dir? Bueno, perquè ja no els interessa tant fer segons què.
3: Clar, aquesta és l'altra cosa que volia dir, que crec que també... O sigui, estem arribant en un punt on desgastar o intentar desgastar més Pedro Sánchez només és beneficiós per Pedro Sánchez i no et beneficia a tu. O sigui, tot aquest joc polític que puguin fer els seus rivals ja està tot dit. En canvi, la supervivència de Pedro Sánchez i la resistència de Pedro Sánchez sí que crec que és una cosa que ja, no, quan ja no res no pot anar pitjor, determinarà el seu futur èxit electoral, també conjugant-lo amb el que ja hem sentit i que es tornarà a dir, i que jo, i no vull portar l'exemple personal, però jo cada vegada, no sé vosaltres, jo cada vegada sento més gent que diu, en una dicotomia i davant d'independentistes, fins i tot, que diuen davant de la possibilitat que hi hagi un govern de Vox i el PP, jo em pensaria votar Pedro Sánchez. I Pedro Sánchez ara sap això i vol continuar jugant això perquè sap que resistir, i com més els altres l'insultin, tot l'espectacle grotesc que es pugui fer en contra d'ell amb arguments que tenen poc a veure realment amb les seves polítiques, a ell tot això li va a la mar de bé.
0: A més, sí, digues, Silva.
4: No, era només dir-li que aquesta visió que diu la Maria és parcialment certa, però només a Catalunya. Crec que fora de Catalunya això ja no passa.
3: Sigui com sigui... Sí, són molts vots, els socialistes a Catalunya.
4: D'acord.
0: Sí, com sigui, Pedro Sánchez va legislant. Un altre tema que ja aprofito i també us el situo, perquè hi ha hagut aquesta votació que parlàvem ara al Congrés avui, però n'hi ha hagut altres de votacions, i el Congrés ha aprovat la reforma legal, per exemple, que castigarà amb presó les anomenades teràpies de conversió, els que facin aquestes pràctiques que busquen canviar o negar l'orientació sexual de les persones LGTBI que podrien passar fins a 2 anys a la garjola. És a dir, amb això, a part que us situï el tema, és perquè hi ha aquest soroll entorn a Pedro Sánchez, però, entre cometes, va provant coses, no? Van passant coses, i en principi, a la línia també del que deies tu, a Maria Vila, pregunto, això no sé si també potser arriba una part de la població que potser li pot interessar les seves polítiques, és a dir, no estem potser davant del final segur i assegurat de Pedro Sánchez, perquè va fent a mica, no? Amb casos com aquest. A tot això, és una llei que s'ha aprovat, aquesta reforma, més ben dit, que s'ha aprovat avui, que ara mateix us pregunto el què, i que arriba en paral·lel d'un 6 que diu 3 de cada 4 ciutadans de l'Estat reconeixen que han vist com insultaven una persona del col·lectiu LGTBIQ i més, i ho apunta, com dèiem, l'últim baròmetre del CIS que ha preguntat per la diversitat sexual. Un 35% de la població creu que les persones homosexuals no poden parlar obertament de la seva orientació sexual, i la meitat dels ciutadans estan en contra que es pugui penjar la bandera de l'Arc de Sant Martí a la façana dels edificis institucionals. No sé si aquestes dues situacions, o el que ha passat amb aquesta reforma legal, també amb el que planteja el CIS, no sé com veieu, si estem avançant, retrocedint, cap on passem a nivell de societat. I començo per tu, Maria, ja que em feies una referència implícita abans.
3: Sí, no, això de les teràpies de conversió, no sé amb quin, o sigui, no sé si és un nou tipus del Codi Penal.
4: Sí, és una modificació del Codi Penal.
3: Amb un nou article, diguéssim, amb una nova...
4: Sí, sí, amb condemnes de 6 mesos a 2 anys.
3: Bueno, no sé, no sé què en penso ara, hi hauria de pensar més, però...
4: No sé què en penses.
3: No, perquè crec que, bueno, ho hem dit aquí algunes vegades, que tenim aquesta tendència a sobrelegislar i a posar en el detall de tot per fer contents a determinats col·lectius, que després això realment, al revés, et resten eines a l'hora de sancionar determinades coses, perquè si aquí hi ha hagut altres conductes de les persones que practiquen aquestes teràpies, entre totes les cometes del món, que fan que potser hi hagués una pena superior a aquesta de 2 anys, que la veritat em sembla poca, perquè és una pena que se suspens i no tens antecedents, en realitat estàs fent que penalitzes menys el que potser tindries ganes de penalitzar més, d'acord amb la teva visió de les coses. I per tant, crec que són aquestes coses simbòliques que a mi personalment em sembla una mala manera de legislar, però no sé, potser demà parlo amb els meus companys del despatx, que són penalistes i que es dediquen específicament a aquest tipus de delictes, i em diuen, no, això és una boníssima idea, no ho sé, i si m'estan escoltant... que m'escriguin un WhatsApp.
2: Que s'ho preparen per demà.
4: Pots fer la trucada del comodín de la llamada.
0: El comodín, sí.
4: Però... No, jo que m'he mirat això, jo, a veure, que puguis sentir l'opinió també del Rafa, però jo és que no soc massa partidari de ficar-se en els quines al Codi Penal, perquè crec que hi ha altres recursos per fer-ho, no? O sigui, el Codi Penal sempre diem que és l'última ràtio, i introduir sancions penals per teràpies o com es diguin aquest tipus de coses que fan, doncs jo no sé si és que no és suficient el que hi havia fins ara, la protecció suficient, o no hi ha altres mesures. Això no ho sé, Rafa, i per això vull sentir la teva opinió. Però, en general, a mi em sembla que recorre sempre a modificacions del Codi Penal per castigar segons quines conductes. Jo no sé si això... Aquests dies que hi havia sentències de l'Àvalos i la gent deia, és que esto es como els que castiga un assassinat, o sigui, bueno, és que al final l'han castigat per 7 delictes, i si mires la sentència és exactament el que demanava el fiscal. Cal, iba sumant els delictes, i eren aquestes les... Vull, al final, tothom opina sobre la proporcionalitat de les penes i tal, però jo penso que realment el dret penal, que és l'última ràtio, ha de servir, o sigui, és l'últim recurs, i no hi ha altres recursos per evitar que passin aquestes coses, Rafa. Aquestes mecanismes, saber si... No sé, saps? Vull dir que m'agradaria sentir la teva opinió.
2: Perquè... Tant és així que aquest any mateix estàvem fent teràpies de conversió que freguen la tortura per gent que, bueno, que els seus pares o que gent que estava al seu voltant l'únic que volia era que deixessin de ser gay o lesbiana. Si s'estaven fent, era perquè en altres maneres... perquè a més eren despatxos que havien estat fins i tot sancionats per algunes comunitats autònomes, perdó, que sí que tenien una legislació diguéssim, en contra d'aquestes pràctiques, però, com bé sabeu, les comunitats autònomes no poden legislar penalment, per tant, només hi havia sancions administratives.
4: I no s'aplicaven, o...?
2: O no s'aplicaven perquè s'escudaven en que el que estaven fent era simplement teràpia psicològica amb gent que volia parlar del tema i, per tant, calia anar una mica més enllà, o pagaven la multa i continuaven. Per tant, si necessites algo més, perquè si continua fent-se, sempre... si continua fent-se és perquè alguna cosa no funciona.
4: No, anava a preguntar, m'imagino que això sempre, o sigui, més aviat, es tracta de menors, no?
2: No.
4: Però si són majors d'edat...
2: Bueno, clar, a veure...
4: Clar, és que si són majors d'edat...
2: Moltes vegades...
4: No crec que ningú els obligui,
2: sí, majoritàriament, no? Evidentment, afecta menors. Ah. Però també afecta gent que té una situació personal vulnerable, de dependència molt gran de les seves famílies, de dependència molt gran de mentors religiosos de determinades ordres que ara no vull posar sobre la taula, diguéssim. Bueno, entorns que pressionen molt per a que una persona et deixi de ser com
3: és. Et refereixes a l'Opus Dei, no és una ordre religiosa.
2: Podria... com bé saps, no soc expert en la matèria.
4: Però això està acreditat que no funciona, no?
2: O sigui, el què?
4: Aquest tipus de...
2: Clar que no funciona.
4: Aleshores, vull dir, saps?
3: Fa com
2: una empatia. Escolta'm una cosa, no sé, i posar-te electroxocs en els ous tampoc, m'entens? Però bé que està prohibit, m'explico?
4: Però això sí que seria una...
2: Però si continuava havent-hi gent que acabava psicològicament molt tocada i per tota la vida per culpa d'aquesta gent, que són autèntiques bèsties, doncs aquesta gent s'ha de legislar perquè no puguin continuar fent-ho, perquè continuaven fent-ho. Aquest any mateix ja no hi ha denúncies.
4: Jo el meu dubte si penalment calia, eh? És com dius tu, que no s'apliquen les sancions, però potser...
2: No, sí, sí s'apliquen, però continuen fent-ho.
0: 2:03:10, tenim aquí el nostre company d'esports, el Nil Piera. Què tal? Bona nit. Perquè tenim última hora, ara també, sobre futbol sala, no?
5: Doncs sí, el Barça s'ha proclamat campió de Lliga 3 anys després de l'última vegada que ho va aconseguir, després de superar el Pozo en el quart partit. Els de Javi Rodríguez s'havien posat per davant, el Pozo havia aconseguit enviar el partit a la pròrroga i Antonio, que s'havia marcat 3 gols en pròpia porteria, s'ha acabat vestint d'heroi, ha robat una pilota i ha aconseguit que el Barça, com dèiem, guanyi aquesta Lliga 3 anys després de futbol sala.
0: Doncs gràcies per l'última hora. Estem veient les imatges i una eufòria també, clar. Estava una mica la corda fluixa, la cosa, eh? Estaven molt empatats.
5: Sí, estava el partit ajustat, com dèiem, el Pozo. Semblava que havia aconseguit empatar i semblava que li podia donar la volta i, com dèiem, Antonio, que estava fent un mal partit, que s'havia marcat 3 gols en pròpia porteria, que hauríem de buscar si existeix algun precedent d'alguna actuació similar.
0: Home, és que... Sí, sí.
5: Ha virlat aquesta pilota, ha posat

0: El quart gol a l'Electrònic i li ha donat el gol de la calma, de la sentència al Barça en aquesta primera temporada de Javi Rodríguez a la banqueta, que acabarà amb un títol anhelat i que feia temps que no aconseguia la secció de futbol sala del Barça.
1: Doncs gràcies, Nil. Fins
0: a
1: ara.
0: Bona nit.
1: 9:45, passem un moment per la publicitat i tornem perquè hem de parlar d'Eurovisió.
2: No ho sé, amb Mireia Garolera.
3: ¿Y cómo vais con la boda?
4: Muy tranquilos. Nos ha dicho la wedding planner que va a conseguir que sea el día más cualquiera de nuestras vidas.
5: Si en tu boda cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana. Por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.
6: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
7: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
8: Et fa res que em tregui les sabates?
9: Sí, treu-te-les, així proves el meu terraceràmic nou, molt resistent i fàcil de netejar, i si vols, surt a la terrassa amb terraceràmic antilliscant, però no hi busquis juntes, perquè no n'hi veuràs, són invisibles.
10: Quan estàs orgullós del teu terra nou, es nota. Renova els teus terres amb Leroy Merlin. Assessorament, disseny, instal·lació i l'acompanyament dels nostres experts.
2: No ho sé, amb Mireia Garolera.
1: Doncs seguim aquí al 9C, que sempre passa el mateix, que és la tertúlia de la publicitat versus la tertúlia...
11: És una tertúlia non-stop.
1: No, perquè estàveu aquí, estàveu aquí amb el del futbol sala. Que,
12: és clar, que jo porto des que ha començat la tertúlia fixant-me en la pantalla del partit, no només perquè volia que guanyés el Barça, sinó perquè
1: no
12: hi havia una cosa que
1: m'hipnotitzava.
12: És que hi ha persones...
11: Està molt interessada la tertúlia.
12: Sí, amb bufandes de El Pozo, que... I no és que diguis hi ha un altre senyal d'identitat en aquesta bufanda, és El Pozo, com si... No,
1: El Pozo de Murcia.
11: És que es diu així, l'equip es diu El Pozo.
12: Sí, sí, sí.
11: Sí, sí, sí, sí. El Pozo de Murcia.
12: Però se'm fa com estrany, perquè sembla que siguin... Bueno, és igual, no ho diré.
1: Jo, va, a veure.
12: Que sembla que sigui una promoció d'un supermercat, una cosa així, i en realitat són gent... animant el seu equip de futbol.
11: Escolta,
12: sala... Que
11: fa
12: no,
11: molts anys a Manresa hi havia un equip de bàsquet
12: no...
11: que es deia el TDK, que eren cassets. Sí, sí, eren cassets. Sí. Pues això era el TDK.
12: Cassets em sembla una cosa més digna que
11: embotits.
12: Embotits ultraprocessats amb porcs
13: a
12: l'escorxador, que han tingut una vida nefasta.
1: De veritat, a veure.
14: Jo, el meu nivell d'ignorància era tal que desconeixia que el Barça tenia equip de futbol sala. Vull dir que crec que és millor que no opini.
12: Tots,
14: jo, ni de la marca El Pozo.
11: Hi havia una marca italiana de llet que es deia Parmalat, que va esponsoritzar el Madrid durant un temps, i a Catalunya es van enfonsar a les vendes i van treure la esponsorització.
13: Ara que si aquests senyors volen posar publicitat a RAC1,
1: doncs...
14: És a Parmalat, doncs...
11: Seran benvinguts.
14: Seran benvinguts.
11: I la Maria serà la primera amb
12: menjar coses. Perquè no vulguin posar publicitat.
1: Vinga, va, a veure, una altra de les notícies que ens ha cridat l'atenció aquesta tarda. TV3 ha passat a formar part de la Unió Europea de Radiodifusió, l'organisme que organitza Eurovisió. N'és, des d'avui, un membre auxiliar. Tot i això... Això no vol dir que TV3 pugui participar en el certamen d'Eurovisió, que continua reservat només pels estats. Per analitzar aquest moviment i quin impacte té exactament, a aquesta hora tenim en línia el responsable del món de la tele de Nació, que és el Víctor Rodrigo. Víctor, bona nit.
15: Bona nit.
1: Un dia més et truquem perquè ens hi posis una mica de llum, una mica de context, aquests moviments que hem conegut aquesta tarda. Per què és positiu aquesta incorporació a la UER de TV3?
15: Hi ha diverses qüestions aquí per posar sobre la taula que siguin positives. Segurament la primera, com ho destacaven des del 3CAT, amb Rosa Romà, la presidenta, sortint també a Catalunya Ràdio i a diversos mitjans com El Món de la Tele, en què... És una reivindicació que porta molts anys i ha passat per diverses presidències de la CCMA, però el primer impacte que tindrà sobre els treballadors de la corporació pública és una espècie de simbiosi en la qual el 3CAT entra en una espècie de borsa gegant de les principals operadores públiques de televisió i ràdio d'Europa. I això implica des de tenir una coexistència amb elles, de tu a tu, entenem-nos, des de poder compartir informació, compartir reportatges, compartir contingut, i fins i tot, que això és una de les coses que més anhelaven, almenys des de Sant Joan d'Espí, com ens han explicat, anhelaven aquell punt de, no, de poder entrar en la formació professional de diversos àmbits en els quals som punters o pioners, corporacions com coneixem nosaltres des de la BBC, la RAI o la televisió francesa, o poder traspassar continguts, que això també és molt important per la llengua catalana, traspassar continguts del 3CAT a altres televisions. És a dir, aquí ja m'envalentono una mica, però posem per cas un reportatge de creació pròpia del 30 minuts, que aquí té una repercussió molt gran, que està explicant un tema transcendental que genera una conversa pública, traspassar-lo a una BBC, traspassar-lo a una RAI, traspassar-lo a la Corporació Pública Alemanya, no? Llavors, aquestes coses, entrar ara mateix com entra el 3CAT, són molt destacades, i sobretot el paper que té ara mateix els mitjans públics catalans de tu a tu amb una ràdio i televisió espanyola, amb una RAI, amb una BBC o amb una AFD com la que és l'Alemanya, no?
1: A nivell de l'audiència, és a dir, notarà alguna cosa concreta o diferent l'audiència a partir d'ara?
15: En principi, a curt termini, no. És a dir, aquí siguem sincers, perquè sí que, per exemple, Rosa Romà ha destacat el punt, no, de no, serà molt beneficiós pels treballadors tant de no només TV3, sinó també de Catalunya Ràdio, de les diverses emissores, de les diverses cadenes televisives que té ara mateix el 3CAT, ja sigui un Esport 3 o fins i tot el 33, però en teoria la perspectiva que tenen des de Sant Joan d'Espí és que això també tingui un impacte en el públic català. I cal determinar també, i aquí no serem tampoc, no ens agafarem els dits amb la porta, cal saber també en quin sentit, perquè és veritat que existirà aquest punt de simbiosi que he dit abans, no? Amb les altres cadenes públiques, però com ho traslladem llavors al funcionament televisiu de TV3 o al funcionament radiofònic de Catalunya Ràdio? Llavors, sí que és veritat que el 3CAT tindrà l'oportunitat de beure de l'aigua de certes produccions o formats que formen part de l'ecosistema de grans corporacions, com el que diem a vegades, no? Ostres, la BBC fa certes coses que ens encantarien que es fessin aquí. Llavors, segurament tindrà l'oportunitat de parlar amb ells, d'entendre com ho fan, de quins recursos fan servir, de si són recursos públics o no, i això traslladar-ho després al públic català o a l'audiència de casa nostra. I en coses més potser més que poguéssim veure nosaltres a les televisions d'aquí un mitjà termini, posem, serà, per exemple, que això ho va fer fa pocs dies Televisió Espanyola al Telediario, no sé si ho vau veure amb Pepa Bueno, que van fer un telediario sobre la intel·ligència artificial. Una de les formacions professionals que tenen disponibles és la IA de per si, saps? És a dir, com els professionals del 3CAT poden fer servir la intel·ligència artificial i com es pot aplicar en termes, evidentment, en els estàndards de tant la Unió Europea com la Comissió Europea i les corporacions públiques, en servei cap a l'audiència de casa nostra. Jo crec que anirà més cap aquí. No és una borsa que diguem de formats de la televisió privada, que ja ho parlàvem de recordes fa unes setmanes. Mira, sí. Ja, no sé, un passapalabra, no es veurà això a TV3, però sí que segurament s'elevarà la qualitat que ja té de per si Catalunya Ràdio i TV3, però en un sentit que es nodreixi de la gran qualitat que sempre en vegem de corporacions públiques europees.
1: Això, hi ha hagut una inversió econòmica per poder aconseguir això?
15: Jo crec que no, sí que hi ha hagut una inversió política. I aquí és on entra un ball de bastons, que el que som els periodistes més audiovisuals o mediàtics no és que se'ns escapi, sinó que surt fora de la nostra jurisprudència, diguem-ho així, però el que ve aquí a invertir-se és que això és un... Si a més ja ho heu comentat al principi del programa, cap a les 8 i més tard, hi ha una inversió política, perquè això forma part d'un pacte que es va fer d'investidura, evidentment, per la presidència de Salvador Illa, però també hi havia una simbiosi amb el que és les relacions del PSOE amb els seus socis d'investidura, tant d'Esquerra com fins i tot de Junts, tot i que després va sortir del pacte que es va generar de la CCMA, perquè s'incorporés el 3CAT a la UER, no només per l'impacte que dèiem ara, potser més de qüestions tècniques, de qüestions periodístiques o de qüestions logístiques, sinó per l'impacte al català. I això, com a cosí germà, també ve del punt aquest que s'ha estat discutint durant mesos de la presència de la llengua catalana a la Unió Europea. Llavors, el primer pas, encara que sembli mentida, ha entrat abans el català per la Unió Europea de Radiodifusió que no pas per la Unió Europea com a tal o per la Comissió Europea.
1: Què passa amb Eurovisió? Perquè queda clar que aquest pas que avui ha fet, en aquest cas el 3CAT, no vol dir que ara Catalunya pugui participar a Eurovisió.
11: Els auxiliars no poden participar a Eurovisió, no?
15: No, o sigui, aquí està, mira, està molt bé que traiem, si posem sobre la taula el concepte, perquè s'ha parlat molt, i això és una petita crítica que també li hem fet arribar al 3CAT, que el 3CAT no entra a la Unió Europea de Radiodifusió amb ple dret, sinó que entra en un format de membre auxiliar que ha implicat que els membres actius de l'entitat hagin hagut de canviar els estatuts de la UER perquè pogués entrar al 3CAT. Llavors s'ha creat aquesta espècie d'etiqueta de membre auxiliar que... Bé, això t'ho diré, Mireia, perquè ho hem estat parlant amb la persona més experta d'Eurovisió de Catalunya, que és Jordi Ramos.
1: Sí.
15: Aquesta tarda amb ell hem estat debatent una mica l'impacte de tot això. No sabem encara la lletra petita que implica la membresia aquesta auxiliar de la CCMA, perquè se'ns ha dit que té com uns privilegis com si se'ls equiparés a la RAI o a la BBC o als exemples que he posat abans, però evidentment no entra al Festival d'Eurovisió perquè no compleix certs requisits, però tampoc implica que no tingui capacitat per poder entrar al Festival d'Eurovisió. I això és un reportatge que també hem publicat al Món de la Tele, que ara mateix no hi ha cap possibilitat que Catalunya formi part del Festival d'Eurovisió, perquè el 3CAT es va comprometre a no entrar a Eurovisió si això li comportava el benefici de poder entrar a la UER. Per què? Perquè el fet de poder entrar a la UER ha sigut gràcies també a l'entesa i a la feina que ha fet Radio Televisió Espanyola com si fos, ara enteneu-me, no estic fent cap intervenció política, però com una cosina germana del 3CAT per ajudar-la a entrar en aquesta sala de corporacions públiques. Però un dels requisits per poder entrar era no participar a Eurovisió. Llavors, això entra dins de la que és la presidència o el Consell del Govern actual de la CCMA. Això implica que Catalunya ara mateix no té possibilitats per entrar al Festival d'Eurovisió? Nosaltres considerem que no, perquè hi ha certes precedents, com la lluita que ha tingut Escòcia o Gales en entrar en certs concursos que gestiona la UER, però potser podem veure Catalunya en un parell o tres o quatre d'anys en alguns dels que es consideren concursos menors de la UER, perquè Escòcia, per exemple, el 2019 va entrar en un concurs de coral que implicava que ells tinguessin una competència que en teoria no haurien de tenir, perquè tota la competència absoluta del que és l'Eurovision Network, mm-hmm, perquè això és una qüestió logística, entre cometes, és del Regne Unit. Uh-huh. Llavors, com passa pel Regne Unit, Escòcia no podria entrar, però Escòcia va negociar per poder-ho fer a través de la BBC gaèlica. Això implicaria que Catalunya i el 3CAT tinguessin repercussió? Podria ser, però clar, aquí ja ens estem aventurant una mica en certes coses.
16: Ho haurem d'anar seguint. Total,
15: exacte, la negativa no és total, però el sí tampoc ho és.
16: Víctor Rodrigo, responsable del món de la tele de Nació, gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9C.
15: A vosaltres, Mireia, una abraçada.
16: I ho hem d'anar deixant aquí, Rafa Garrido, Josep Manel, Silva, Maria Vila i també Gemma Aguilera. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest dijous ressecós post-Revella, post-Sant Joan, sí. I pre-estiu.
11: Calorós.
16: I pre-vacances.
14: Ara menys que tens un vano.
11: Ah, sí, és veritat.
16: Exacte, mira. Que no. Apa. Vinga, bona nit.
12: Bona nit.
16: Vinga, les 10 en punt, actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
17: Bona nit.
16: Què és el més destacat a aquesta hora?
17: Que a Veneçuela els serveis d'emergència continuen treballant contra rellotge. Aviat farà 24 hores del doble terratrèmol que fins ara, segons un balanç encara provisional, ha deixat 188 morts, 157 desapareguts i 1.500 ferits. El president de l'Assemblea Nacional Veneçolana, Jorge Rodríguez, admetia que la situació és greu, però enviava un missatge optimista.
18: Pero tengan la certeza de que ante ese desastre, la unidad nacional y la fuerza de nuestro Estado, la fuerza de nuestra gente y la fuerza de la solidaridad internacional logrará rescatar con vida a la mayor parte de nuestras hermanas y nuestros hermanos y de este infortunio tengan la certeza que saldremos.
17: Mentrestant, cada cop són més les mostres de solidaritat de diferents països, també algunes iniciatives ciutadanes. És el cas de l'associació catalano-veneçolana Asocavent. El seu president, José Luis Acuña, anunciava aquí el 9C que a partir de demà anunciaran com podem enviar ajuda.
19: Hemos creado unos lineamientos para que el trabajo sea efectivo, las ayudas lleguen de buena manera. Hemos pautado una línea de comunicación, una línea de voluntariado, una línea de actividad de recolección. Pronto anunciaremos los puntos de recolección.
17: Els Estats Units han activat una oferta de suport logístic i l'enviament d'equips de rescat. També Espanya, Itàlia i Txèquia enviaran ajuda a Veneçuela a través del mecanisme de la Unió Europea de Protecció Civil i l'Ajuntament de Barcelona també ha informat que ofereix recursos humanitaris i tècnics per ajudar el país.
16: I pendents a aquesta hora de l'incendi, que encara crema a la franja de Ponent.
17: Fins ara ha afectat més de 1.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar 240 veïns de Sanui i Alins i de Peralta de Calassans, que pertanyen a l'Aragó. El president d'aquesta comunitat, Jorge Azcón, ha explicat que el foc encara continua descontrolat a aquesta hora, però confia que a la nit es podran aturar les flames.
20: Aunque estemos realmente preocupados, lo que confiamos es en que la llegada de la noche, el viento que va a reducir su intensidad y que bajen las temperaturas, ayude a parar el fuego, que en este momento es un fuego que está avanzando de una forma extraordinariamente preocupante.
17: I treballen més de 100 unitats del govern aragonès, la Generalitat, el Ministeri i l'UME.
16: I el PP insisteix a demanar eleccions a Pedro Sánchez i diu que la dreta ja és majoria al carrer.
17: Els populars creuen que els escàndols de corrupció a l'entorn del PSOE obliguen el president espanyol a moure fitxa, tot i que no s'aventuren a presentar una moció de censura. En parlava fa només uns minuts el secretari general del PP, Miguel Tellado, a la cadena SER.
21: Yo creo que el Congreso de los Diputados actual no refleja el sentir de la sociedad española de este momento y que hay una distorsión entre la representación parlamentaria actual y el sentir de la calle, ¿no? Yo creo que han pasado tantas cosas durante esta legislatura que todo resulta rocambolesco, ¿no? Visto con los ojos de hoy.
17: I creu que la prioritat de l'Estat ja no és aturar l'amenaça independentista, sinó, diu, treure del poder una organització criminal que es dedica a robar els espanyols.
16: Els esports, Xavi Rocamora, bona nit.
22: Bona nit.
16: Què fareu, tu diràs?
22: Començarem amb la Lliga del Barça de futbol sala, ara ho dèieu. Els blaugranes s'han proclamat campions després de guanyar el Pozo 4-6 en el quart partit de la final. És la vuitena Lliga de la història de la secció i la primera de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana. Parlarem amb ell, de fet, a l'inici del tu diràs, i també explicarem les celebracions de l'Igualada pel títol de Lliga aconseguit dimarts a Riazor, a la Lliga d'Hockey Patins. Milers de persones han seguit la rua dels campions pels carrers de la ciutat que han acabat a la balconada de l'Ajuntament amb els parlaments dels protagonistes i tot plegat un dia més amb el Mundial de Futbol en marxa. Es tanquen avui tres grups més i a aquesta hora comencen els últims partits del grup E, l'Alemanya-Equador i el Costa d'Ivori-Curaçao, tots dos en directe per RAC més 1, amb Alemanya classificada. A Costa d'Ivori ha de sumar només un punt per ser segona. N'estarem pendents també durant el Tobiràs i parlarem del possible fitxatge de Julián Álvarez pel Barça. Serà un dels temes de tertúlia avui amb l'Anaïs Martí, el Paco Cabezas i el Francesc Latorre, i també analitzarem la reconstrucció que haurà de fer el Barça de bàsquet després d'una altra temporada en blanc i la marxa de Xavi Pascual. Ho farem a l'última possessió.
16: Gràcies, Xavi. Fins ara. I el temps, Martí Oliveres, bona nit.
0: Bona nit.
16: Demà ha de fer la mateixa color que avui?
0: Sí, pràcticament no ho notarem, el canvi. Potser 37 graus en vez de 38. Per fi hem deixat ja els 40 graus enrere. Ens espera un divendres molt tranquil, amb sol com a molt algun ruixat de tarda al Pirineu, però insistim, la calor, tot i que haguem deixat l'onada de calor enrere, encara va per llarg, temperatures molt més altes del que tocaria.
16: Paciència, gràcies. Fins ara, Martí.
0: Bona nit.
16: Adéu, bona nit.
3: RAC 1. BQN pregunta: d'una universitat n'esperes un títol o un títol i uns bons contactes professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
4: Què faries si heretessis 512 ovelles? Aquest estiu torna la comèdia Ovelles, l'èxit de Carme Marfà i Iago Alonso, amb Gemma Martínez, Ramon Pujol i Albert Triola. Quatre úniques setmanes del 30 de juny al 25 de juliol. Ovelles. Entrades a espaitexas.cat.
23: RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
24: Tot allò que t'agrada,
23: molt més fàcil de trobar.
25: El que encara no has escoltat
26: i segur que t'agradarà.
27: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
28: Per triar i remenar.
29: Amb tot el contingut dels programes.
30: I també els podcasts originals de RAC 1.
31: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
32: I som tots.
33: Més fàcil.
34: Més directe.
35: Més intuïtiu.
36: Més RAC 1. Tots som un milió.
37: RAC 1. Tots som 1.
38: No ho sé, amb Mireia Garolera.
16: Passen 6 minuts a les 10.

0: Doncs avui acabem el 9C amb la que és l'última edició del Sumari Obert, la secció on desgranem casos que han quedat sense resoldre. I ho fem, com sempre, amb la periodista Anna Ponsí. Anna, bona nit.
1: Hola, molt bona nit a tothom.
0: Avui em sembla que ens vols explicar el robatori a la Caixa Laietana de Mataró que va passar el 1998, ja fa un temps, i del qual se'n sap ben poca cosa, oi?
1: I el poc que en sabem és gràcies a en Santi Carreras, que ell és periodista de la capital del Maresme, és una persona amb molta empenta, és coneguda sobretot en el món de la ràdio, també dels esports, que va recollir...
0: Un clàssic.
1: Que va recollir aquesta història en un llibre titulat Muts i a la gàbia, on explica alguns detalls d'aquest assalt que encara avui està envoltat de moltíssimes incògnites. El seu llibre comença així.
2: Que siendo las 8 horas y 40 minutos se recibe una llamada telefónica en esta oficina de denuncias realizada por el jefe de seguridad de la Caixa Laietana de la calle Palau, el cual comunica que ha abierto la caixa, ha podido observar cómo las cajas de alquiler están reventadas y hay en la misma un gran butrón. Atenen la trucada i aviat apareixen a la seu central de la Caixa Laietana membres del grup local de la Policia Científica de Mataró que fan la primera inspecció ocular i també del grup de policia judicial i del Gabinet de Policia Científica de Barcelona.
1: Llavors, què passa aquí? Doncs que els responsables de Caixa Laietana descobreixen aquest robatori el dimarts 14 d'abril de 1998. Això és després de 4 dies de festa per Setmana Santa. Si hem de comptar des del dijous que tanquen, sí. Doncs divendres sant, el dissabte, el diumenge i el dilluns de Pasqua. Llavors, els lladres el que fan és aprofitar que era festiu. Però quin és el problema? Que ningú, a dia d'avui, sap exactament com van aconseguir entrar. En Santi Carreras, el periodista, va començar a pensar en aquest cas. Ell és de Mataró, el coneixia, doncs va començar a pensar-hi més durant la pandèmia.
3: Mira, interessar-me per aquest tema va ser culpa de la pandèmia. Curiositat pel que va passar, perquè no s'havia resolt, perquè no s'havia fet cap judici, perquè no s'havia detingut a ningú. I primer vaig pensar només en fer un buidat de premsa a veure què s'havia dit. Però vaig veure que això tampoc no duia enlloc. Després, les gestions per trobar el sumari van ser complicades perquè alguns dels implicats o defensors o advocats em deien que no hi havia sumari, que no busqués, que no trobaria sumari. I doncs finalment vaig trobar el sumari i això ens va donar, o em va donar la possibilitat almenys, de tenir mínimament una informació del que s'havia treballat o una part del que s'havia treballat sobre aquest robatori de l'any 98.
0: És la curiositat, no?, que va tenir per anar buscant, fins que va arribar el sumari. I què es va trobar, en Santi?
1: D'entrada, ell ho explicava molt bé, moltes reticències per deixar-lo accedir a la informació, i aquesta sensació que 28 anys després hi havia algú que pensava que ficant el nas en aquesta història, en realitat el que volia en Santi era ficar el dit a l'ull dels policies, no?, recordant un cas que no s'ha pogut resoldre, no? I això és una mica les sensacions que ell va tenir.
3: El més complicat ha estat accedir a la informació. Un cop, vaja, tens el sumari, sí que pots anar resseguint, però, vaja, qui va investigar aquest robatori, tot i que han passat molts anys, no volen donar cap mena de detall. Preguntar ara, doncs, per un cas com aquest, que no es va resoldre fa 28 anys, en aquest

0: passa a nosaltres quan investiguem casos, que quan tens el sumari podríem dir que tens com la novel·la, no?, del cas. O sigui, allà...
1: La base, els sí, fonaments, no?
0: Sí, perquè jo sempre dic que la memòria és molt vulnerable. O sigui, intentar recordar què va passar fa un mes, un dia concret, doncs imagina't fa 28 anys, no? Llavors, els papers et donen una mica de solidesa, una base, mm, no? I allà hi ha com dates concretes. De tota manera, tot i tenir accés al sumari, ell sempre ha tingut la sensació, doncs, que hi ha una mena de pacte de silenci amb tot plegat, que hi ha algú, que sobretot els propietaris d'aquestes caixes de seguretat, que no els interessa que se sàpiga exactament què hi tenia, o, és a dir, què havien contractat per poder tenir els seus pertinences, les coses de més de valor, dins d'aquella caixa.
2: Cap dels anys ningú vol explicar res. Ni la policia, ni els afectats... ni l'entitat, que ara ja no existeix, però vaja, ningú, o els treballadors d'aquella època. Sembla que hi hagués com una mena de pacte del silenci. A cap dels anys, per exemple, la policia no vol explicar res i consideren, doncs, que les qüestions per no haver aclarit el robatori, si ara algú li planteja alguna cosa, és que els volen posar el dit a l'ull, no, per qüestionar la feina feta. Vaig fer gestions, per exemple, a la premsa de la policia, i em van comentar, doncs, que no hi havia res a comentar i que les persones, els policies que en aquell moment van dirigir la investigació, ja estan jubilats i que, vaja, que han refusat fer cap comentari o fer cap explicació del que es van trobar en aquell moment.
1: Home, sospitós, no? Bueno, intrigant, almenys.
0: Sí, clar, al final dius, ostres, per què ningú vol parlar,
1: exacte,
0: no?
1: Doncs, exacte.
0: I això, i tot això que us estem explicant amb tanta insistència, és justament per explicar-vos que ha estat difícil per en Santi arribar a la informació i, malgrat accedir al sumari, també és molt poca la informació que n'ha trobat, perquè al final la investigació va arribar on va arribar, no? Llavors, el primer que descobreix en Santi és que els lladres ho van tenir bastant fàcil per moure's lliurement, perquè resulta que durant aquells dies de Setmana Santa de 1998, la direcció de Caixa Laietana de Mataró va decidir fer una actualització del sistema intern.
2: Sí, sí, sabien que el sistema de seguretat durant aquests dies no funcionava. És Setmana Santa i es fa un canvi informàtic en el sistema central que afecta totes les sucursals de l'entitat. Es decideix desconnectar les alarmes de la seu central de la caixa per fer aquesta feina durant 4 dies, de dijous al vespre a dilluns de Pasqua, i això pràcticament és barra lliure pels que han planificat aquest robatori. Entren, diuen, i surten de l'edifici com volen i quan volen. Les caixes són al soterrani menys 3 de l'edifici.
1: Se'ls va posar facilíssim,
0: sí,
1: no?
0: Amb safata, no? D'alguna 100%. Manera. És a dir, hi havia algú que està clar que sabia que allò no funcionava i que podrien entrar i sortir amb bastanta llibertat.
1: I que era el moment, clar, aquells dies.
0: El que passa és que no se sap si van entrar el divendres, si van entrar el dissabte, quina hora, com... El que sí que se sap de seguida és que van fer servir les canalitzacions internes de l'aire condicionat de l'edifici fins a accedir a aquesta planta menys 3 i des d'allà a la cambra cuirassada de la caixa. No sé si has vist La Casa de Papel, però t'has d'imaginar, sí, doncs això, no? La típica cambra cuirassada on accedir-hi tampoc és fàcil, les necessiten eines i també una certa perícia i saber on és, a més, no? I tot i que, com deia en Santi, la premsa de l'època se'n va fer una mica de ressò, sobretot del que havia passat, no va ser fins que en Santi Carreras accedeix al sumari que veu més detalls del que els lladres havien saquejat. Atenció al nombre de caixes que acaben saquejades.
2: A l'edifici menys 3, o en el soterrani menys 3, hi ha 635 caixes. Això ho certifica un notari que diu que 140 no s'obren. I n'obren 495. No sabem si ho fan en una hora, en 2 hores, en un dia, en 2 dies. Tampoc, no hi ha cap dada de res. El que sí que sabem és que troben lingots d'or, troben monedes, troben bitllets, troben joies i s'enduen, doncs, tot el que els interessa. Al rebentar aquestes 495 caixes de seguretat, algú també especula que es van endur més de 5.000 milions de l'època. Però la Caixa, per exemple, deia que vaja, que la xifra no superava els 1.000 milions.
1: 495.
0: 495 caixes, i em van deixar 140 i pico per obrir, i per tant, la quantitat... És a dir, van tenir temps, per dir-ho d'alguna manera.
1: Clar.
0: Per anar fent, no? I anar carregant el que els interessava, no? Sobretot.
1: Què buscaven, però? Joies, diner... Clar, tot, se suposa, no?
0: Segons a aquest periodista, segons en Santi, no queda del tot clar què buscaven, i no t'ho perdis, fins i tot s'ha parlat de documents compromesos.
2: Doncs vés a saber què és el que busquen. Vaja, saben que hi ha diners i que hi ha joies a les caixes de seguretat. I fins i tot en algun moment algú diu que aquest robatori es va organitzar perquè hi podria haver documents comprometedors per algú en alguna d'aquestes caixes. Però vaja, això mai no ha transcendit i en el sumari no se'n fa cap referència.

0: També es va dir que no buscaven joies, però justament el sumari recull moltes denúncies pel robatori d'aquestes joies a les caixes de seguretat. Si parlem de diners, alguns usuaris no tenen els diners en efectiu declarats. D'altres no els declaren justament per raons òbvies. Hi ha qui, contràriament al que es pensa, els declaren i denuncien el robatori d'aquests diners. I ho fan sense cap mirament, reclamant recuperar-los. Hi ha qui recupera aquests diners i s'oblida de la denúncia, amb un acord amb la Caixa, i d'altres que fan bona l'assegurança obligatòria de 500.000 de pessetes que tenen subscrita pel lloguer. I en alguns casos, fins i tot, hi ha una ampliació de... Depèn del que han posat dins de la caixa, hi ha una ampliació d'aquest lloguer, i amb això en tenen prou. Al sumari, el que no recull, clar, és lògic, són els acords privats entre alguns dels clients de la caixa i la mateixa entitat. I això, doncs, s'estalvia una mica de morbo per allò de que apareixin noms o cognoms coneguts de Mataró de tota la vida que siguin o que estiguin afectats pel robatori. Però vaja, d'això, el sumari no en diu res.
1: Sí, perquè ens entenguem. Tu pots contractar una caixa de seguretat, però no, evidentment no tens cap obligació de dir què hi poses a dins, no? Llavors, el que ve dient Santi és hi ha gent que potser tenia diner en negre, que ho tenia guardat allà, en lloc de tenir-ho sota la rajola, sota el matalàs.
2: Ho tenia guardat allà.
1: Sí. Però clar, si no ho has declarat mai perquè és diner en negre, com vas a dir... Però en canvi diu que hi va gent que hi va posar força cara i va declarar, o sigui, uns diners que no havia declarat mai, però que va dir que sí que estaven allà dintre, de manera que podien cobrar l'assegurança que cobria en cas de robatori o que ho perdessis, no? I llavors, fa una mica allò, no?, feta la llei, feta la trampa, i hi ha molta casuística. Llavors, clar, intentar saber exactament què hi havia dins, és que diuen que és gairebé impossible, justament per això, però el que fan els investigadors, fins i tot, és analitzar la mida de les caixes de seguretat per veure exactament què hi podia cabre a dins, no? O sigui, quants bitllets hi poden cabre, però clar, de quina quantitat aquests bitllets també, no? Llavors, d'aquesta manera van intentar fer càlculs.
0: Tot i que no és una dada científica, la policia estudia el volum dels diferents tipus de caixes que hi ha i dels diferents tipus de bitllets, i amb això es fa una valoració que desmenteix sovint la quantitat que es poden haver endut o no. Això no és gaire científic, ja que les caixes, o a les caixes no només hi ha diners, perquè hi ha documents i també hi ha joies. Però intentaven saber, cosa que no es va aconseguir, quin podia ser el volum total de diners que tinguessin o que acollissin aquestes caixes esbotzades, aquestes 495 caixes.
2: Es va arribar alguna conclusió de més o menys què hi podia haver-hi a cada caixa o clar, és que és dificilíssim, no?
1: No, impossible, deixa molt clar que impossible i que per alguna gent ja li ha anat bé que no s'hagi pogut saber. De fet, hi ha aquests que arriben a un pacte amb la caixa perquè així ja no surt ni el teu nom, no fas cap denúncia, no vas més enllà, no vas al jutjat i allà està, no? És veritat que la responsabilitat penal d'això està extingida, però la civil sempre es diu que si algú doncs pogués denunciar, demostrar, però clar, ho has de poder demostrar perquè, com et deia, no queda constància en cap registre de, mira, jo hi vaig posar 200.000 pessetes sí. O 200.000 euros o el que sigui, més unes joies de l'àvia. A veure, és una mica la seva paraula contra la del banc, no? Llavors és complicat això.
2: A més, hi ha un tema legal que es descobreix arran del robatori, no?
1: El que es descobreix en aquell moment, o com a mínim a nivell Vox Populi, és que resulta que hi havia un contracte més recent entre els dipositaris de les caixes de seguretat i la direcció de Caixa Laietana. És a dir, els que ja eren antics s'havien anat regulant per un sistema, però els que entren de nou, o com a mínim a partir d'una data concreta, s'exigeix que allà dins no hi hagi diners.
0: Això és curiós i és un tema de debat, perquè els contractes més antics del lloguer d'aquestes caixes de seguretat accepten que s'hi guardin diners i tota mena d'efectes, sense límit i sense assegurança que cal que el client contracti. Els contractes més recents deixen clar que no s'hi pot guardar diners en efectiu i que l'assegurança cobreix 500.000, tot i que alguns clients en fan una ampliació. També se sap que en el moment del robatori els clients de les caixes de seguretat tenen indistintament qualsevol dels dos contractes reconeguts per Caixa Laietana, tot i que, segons la llei, en aquell moment, tenir-hi diners no era legal. Però, vaja, això es passa, jo crec, que de puntetes, perquè no hi ha cap denúncia per diner negre, per entendre'ns.
2: Exactament, però se sap quin és el valor de tot el que van aconseguir robar?
1: Doncs continua sent una de les grans incògnites del cas. Abans parlava ell dels 5.000 milions. Hi ha un càlcul de diners, però és que fins i tot, si tu calcules aquests diners, hi ha un càlcul també del que pesaria tot això, portar-ho, no?, tot junt. Llavors,
2: quan ha de ser fàcil,
1: clar,
2: de treure-ho...
1: No, hi hauria una certa dificultat per transportar-ho, i això el que vindria també a explicar és que van tenir molta facilitat per entrar a algun vehicle, per moure's, de manera, sabent que les càmeres no els estaven gravant, per poder endur-se aquests diners.
0: No, mai s'ha valorat el que realment es van endur o el valor total del robatori. Es calcula que en pessetes, en bitllets, podrien ser 1.000 milions, però vés a saber, és un càlcul que algú pensa que és com a mínim els que es podrien haver endut, i això es tindria un pes d'uns 115 o 120 quilos. I sembla impossible que aquest pes el pugui arrossegar alguna persona o algunes persones. I això va pensar, doncs, que van utilitzar algun vehicle i que van entrar i van sortir pel pàrquing de l'edifici. I aquí caldria afegir-hi les joies. Vaja, és una especulació, perquè ningú mai no s'ha pronunciat sobre el que realment van aconseguir endur-se'n d'aquest robatori.
2: Home, la sensació, si a més se'ls hi va facilitar o va ser fàcil, suposadament, que poguessin entrar per carregar i descarregar, sabien aquests lladres que no hi havia això, tot el dispositiu de seguretat, vaja, que estava, hi havia un acord, no?, amb algú de dins, pot ser una de les hipòtesis.
1: És una de les sospites, és a dir, que algú des de dins hagués pogut ajudar. El cas és que la Policia Nacional, que és qui té les competències en aquesta investigació, apunta diverses hipòtesis al llarg dels mesos, algunes de bandes molt llunyanes, ara ho escoltarem, però clar, com tu deies, se sospita que algú de dins podia tenir una certa complicitat amb els lladres per poder accedir a la caixa, per poder anar a aquest espai encara més reservat de la menys 3, aquest espai acuirassat que en principi doncs, és molt i molt i molt tancat, molt reservat i amb molta dificultat per accedir-hi, o simplement algú, no sé, sense mala fe, va anar comentant que aquell cap de setmana el sistema informàtic estaria desconnectat, i amb el sistema informàtic desconnectat tampoc hi hauria càmeres de seguretat, que això a vegades ha passat, eh? Converses d'aquestes que no... com aquell qui no vol la cosa, mira, aquest cap de setmana, aprofitant Setmana Santa, ens canviaran tot el sistema. I algú amb prou, no sé,
2: sí, prou
1: intel·ligència
2: vista,
1: doncs diu, ah, mira, és la meva. Però fa pinta que tot és una mica bastant més organitzat.
0: Inicialment ho treballa la policia de Mataró, el grup de la policia científica de Mataró, però com veuen la dimensió del robatori, demanen el suport de la policia, en aquest cas, de la judicial i la científica de Barcelona. Que després jo crec que hi va haver-hi com una mica de lluita de competències. Hi ha escoltes telefòniques pel personal de la caixa, hi ha seguiments, la policia també s'interessa doncs, per ambients... delinqüents de la Costa del Sol, es parla de bandes italianes, de la màfia marsellesa, que si els kosovars, també fan gestions amb Interpol a París per demanar informacions d'alguns personatges que creuen que poden estar vinculats en el robatori. Vaja, que totes les gestions que es fan no es porten enlloc. Tenen algun nom, alguna sospita d'algú de dins, però tampoc amb determinació o amb dades clares per poder fer una detenció. Per tant, no es deté ningú. Sí que tenen clar doncs, que hi ha la col·laboració d'algú des de dins, que els facilita, per exemple, algun plano, també es diuen moltes coses, es fa córrer això que us deia, que la policia té identificat un col·laborador necessari, però, vaja, no es mou ningú.
2: Home, és que la conclusió és evident. Si hi ha aquest col·laborador necessari des de dins, també pots buscar, clar, amb tota la plantilla.
1: Exacte, sempre, a veure, amb aquest tipus de robatoris això passa com quan, per exemple, entren a robar en una casa doncs, molt benestant, no? Sempre es mira el personal que hi treballa, si aquest personal té connexions amb algun grup delinqüencial a fora, no, és a dir, algú ha de donar allò que en diuen l'aigua, no? Ha de donar la informació per saber que allà val la pena entrar-hi a robar, no? I que hi ha unes caixes de seguretat, que n'hi ha tantes, que aquests dies no hi haurà les càmeres, no hi haurà... Però, clar... Al final ho van mirar tot, ja veus que van mirar bandes de tot arreu, que si màfia italiana, que si marsellesa, que si gent de la Costa del Sol, que si kosovars, i no van arribar a cap mena de conclusió, van punxar telèfons, tampoc va sortir res. Clar, amb zero proves no pots acabar fent gaire res. I al final en Santi el que fa és un resum de quin és l'estat de la qüestió de tot plegat, i comptat i debatut, al final el que veus és que no se sap res.
0: El sumari són 5 volums, 19 peces separades, i mai no hi ha judici, no es deté ningú, es parla sovint o vaja durant una època de bandes internacionals, també de la possibilitat de participar-hi o que hi participi gent de dins, però ara per ara, i al cap de 28 anys, no se sap res, ni el temps que dura el robatori, ni quantes persones intervenen, ni què s'enduen, ni quants diners, ni quantes joies, i tampoc no se sap ni per on entren ni per on surten de l'edifici, i si tenen claus o no d'una porta justament per accedir al soterrani. El que sí se sap és que els que intervenen al robatori utilitzen els conductes de l'aire condicionat per entrar a la càmera blindada. I justament per tota aquesta manca de mesures de seguretat, en el seu moment la Generalitat sanciona Caixa Laietana per deficiències en aquests dispositius de seguretat.
2: És que és una perplexitat. Quina sensació, no?, d'intentar investigar alguna cosa, bueno, en aquest cas, i que no hi hagi manera, i que estigués amb les mans buides, i que no.
1: No, i és que a vegades dius, ostres, hi ha una càmera al carrer, que ha vist entrar algú a l'edifici, ja no és dins de l'edifici, no?, que això seria meravellós, tenir aquestes imatges, però un testimoni que ha vist que tal hora ha entrat algú, però ara ho explicava en Santi, hi ha 5 volums de sumari, que no és poc, que per l'època és bastant, i perquè...
2: És a dir, no s'ho van tirar a l'esquena.
1: No, tampoc. No, i els sumaris d'aquella època estan molt currats, o sigui, hi ha molta cosa escrita, evidentment, a màquina, no?, a mà, també, evidentment, hi ha coses amb ordinador, però que no està tan digitalitzat com ara, que és relativament més fàcil, o extreure les imatges de les càmeres de no sé on. La qüestió és que no poden arribar més enllà, i així es queda la cosa, i és que ell és claríssim, ho diu claríssim, ni se sap què van robar, ni quan ho van fer, ni com van entrar, ni com van sortir... I és per això potser també té aquesta aura una mica de mite, aquest robatori que ha fet que aquest home, doncs, en Santi hagi decidit fer aquest llibre. I clar, li van preguntar, i t'estàs plantejant fer una nova edició amb més informació? Perquè clar, sent una història local, ell ha notat pressions, ho sentíem abans, no?, de persones que pensaven que potser havia posat els seus noms i cognoms en el llibre, d'altres que prefereixen que no se'n parli més perquè no s'acabi sabent exactament què hi tenien, d'altres que tenen por, doncs, que puguin sortir detalls de les seves fortunes, la policia, doncs, que segurament no està gaire orgullosa d'un cas que no s'ha pogut resoldre. Llavors li van preguntar això: tens les ganes o l'interès de fer una altra edició del Muts i a la Gàbia?
0: Mira, ja saps que quan publiques un llibre, com en aquest cas, doncs, aquesta mena de relat de lladres i serenos, doncs sí que és possible que t'arribin més informacions, més detalls, més curiositats, i sí que n'ha arribat. I podria haver una tercera edició? Sí, per documentació que he trobat, però és que em fa molta mandra ja. Tinc d'altres projectes i s'ha de picar molta pedra, però molta, per arrossegar o per tenir alguna informació d'aquest esdeveniment, no? Per tant, a partir d'aquí, entenc que el llibre va tenir una certa... Bueno, va tenir bona acollida, va generar molta curiositat i també decepció, penso, perquè curiositat pel morbo, per saber noms de persones de Mataró afectades pel robatori de les caixes de seguretat, i decepció pel fet de que pràcticament no publico gaires noms dels afectats. Vaja, i no puc donar els noms dels autors del robatori. Penso, doncs, que aquest ha estat l'interès per aquest llibre, d'un fet que sí que va ser un trasbals per la ciutat a l'any 1998. I també és cert que hi ha persones i famílies molt afectades que els van incidir directament al robatori en el seu dia a dia. I algun fins i tot es va arruïnar.
2: És que és evident que devia ser un trasbals immens per tota la població. Ho has dit, però les mesures de seguretat devien canviar a partir d'aquell moment, no?
1: Home, com a mínim un aire condicionat amb canalització que anés directe a la càmera cuirassada, m'imagino que van decidir fer canvis. Clar, ara la Caixa Laietana, com sabem, va desaparèixer, i ara, doncs, l'edifici sí que és un edifici més històric, que curiosament té una part de cambra cuirassada que lloguen per fer imatges o per... algú vol fer una pel·lícula o una sèrie, sí. Doncs sí. De fet, la Televisió de Mataró li va gravar un reportatge, una entrevista en Santi, dins d'aquesta cambra cuirassada, que no és l'original d'aquell moment que van saquejar, però que té la seva gràcia, també.
2: No t'hi aproxima al 100%. El robatori a les 492 caixes de la cambra cuirassada de Caixa Laietana de Mataró de 1998 continuarà sent, sembla ser, un cas no resolt propi d'una secció com aquesta, que és el sumari obert, i que avui tanquem amb l'Anna Ponsí. Anna, ha estat un plaer. Bona nit i bon estiu.
1: Moltes gràcies. Molt bona nit a tothom.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit i benvinguts al Tu diràs d'aquest dijous 25 de juny, el dia que el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga. Els blaugrana han guanyat a la pista del Pozo de Múrcia a 4-6, el quart partit de la final, i 3 anys després tornen a aixecar el títol. És la 8a Lliga de la història de la secció, el primer títol de Javi Rodríguez com a tècnic blaugrana, com a jugador. Ja va contribuir a l'època daurada del futbol sala del Barça, avui també ha pogut aixecar el primer títol com a entrenador. Res, d'aquí a uns minuts esperem poder parlar amb ell per felicitar-lo en directe després d'aquesta gran victòria. Torna a ser victòria ajustada, patint moltíssim, malgrat que el Barça ha començat guanyant per 1-4, però ha vist com el Pozo li ha empatat a 4, hem anat a la pròrroga i allà és on el Barça ha fet els últims 2 gols, primer el 4-5 i en els últims instants de partit Antonio ha fet el 4-6. Per cert, Antonio, que s'havia marcat 3 dels 4 gols de l'equip murcià, se'ls havia fet Antonio en propi porteria, per tant, també això ha funcionat, també ha estat un final feliç en aquest sentit perquè d'un dia per oblidar ha acabat sent un jugador important fent aquest 4-6 quan el Barça podia encara patir perquè el Pozo li empatés. Insisteixo, d'aquí uns minuts parlarem amb el Javi Rodríguez d'aquesta celebració del títol del Barça de futbol sala i d'una celebració a una altra del futbol sala a l'hoquei patins. L'Igualada ha celebrat aquesta lliga històrica que va aconseguir dimarts la nit a Riazor, després de muntar un 0-2 en contra en la sèrie final. Milers d'igualadins han celebrat avui el títol a la rua que han fet els campions pels carrers de la capital de l'Anoia, celebració que ha acabat a l'Ajuntament, on el president de l'Igualada, Manel Burón, doncs, ha celebrat el títol a la seva manera. Després tindrem temps també d'escoltar-lo i també de sentir alguns dels jugadors i el tècnic de l'Igualada que han pogut celebrar amb la seva afició aquest títol, insisteixo, títol històric i inesperat, veient el que va passar en els dos primers partits, amb aquell doble 8-2 a la pista del Liceo. Una celebració que contrasta del tot amb la situació que viu el Barça de bàsquet. L'endemà de perdre la Lliga contra el València, dedicarem uns minuts a parlar del futur del bàsquet del Barça en una edició especial per tancar la temporada de l'última possessió, avui monotemàtica, amb el Dani Aguilar, el Xavi Ballesteros i l'Àlex Gozalvo. Per cert, parlant de bàsquet, també és notícia que el Joventut de Badalona ha anunciat avui que tornarà a jugar a la Champions la temporada que ve. Serà la segona temporada consecutiva.

0: Tot això amb la Nàpoli Esportiva i en futbol, un dia més pendents del Mundial. Avui es tanquen tres grups, el D, l'E i l'F, d'on sortiran els rivals del Brasil i del Marroc. Ara en joc els dos partits que tanquen el grup E, l'Alemanya-Equador i el Costa d'Ivori-Curaçao. Recordem, Alemanya amb 6 punts ja té la primera posició assegurada i Costa d'Ivori ho té molt de cara per ser segon. En té prou amb empatar amb Curaçao. Són partits que estan en joc i que estem seguint a RAC més 1, per tant, hi connectarem amb el Jaume Mollet i companyia per saber com estan les coses. Anem cap allà.
1: Hola, Rocamora, bona nit.
0: Hola, Jaume, què? Tot bé?
1: Tot bé, tot bé. Mira, anem a situar ràpidament els partits. No t'enganyaré. La transmissió fantàstica, com sempre, ja saps, com totes les del Mundial. Home, i anirem a tothom a seguir-la, o el tu diràs, el que sigui. Ens va bé qualsevol de les dues coses. Però ara mateix molta emoció no sembla que...
0: Ja t'entenc.
1: Que n'hi hagi, perquè...
2: Però hi ha gols.
1: Hi ha gols. Per exemple, a Nova York n'hi ha hagut dos, Edu.
3: Sí, s'ha avançat a Alemanya 1-1. I compte que Alemanya vol el segon, és Musial, el xut, tapa, anant al terra Joel Ordóñez per enviar corna. 1-1 entre l'Equador i Alemanya, el 34 i mig de la primera. S'ha avançat de seguida Leroy Sané, després d'una jugada polèmica en què l'Equador ha demanat falta. Ha estat el 0-1, però ho ha empatat Angulo, el futbolista del Sunderland, als 20 minuts. Per tant, 1-1, Alemanya no s'hi juga res i és primera de grup. Si el que passi, l'Equador és a un gol de... diríem, classificar-se virtualment. Sí. No com a segon, però sí com a tercer amb 4 punts.
1: Exacte. I a l'altre partit, el partit que està jugant Costa d'Ivori, que ara mateix seria la segona de grup, Pau.
4: Sí, minut 34 de partit, Costa d'Ivori, que està guanyant de moment per 1-0 davant Curaçao. Una Costa d'Ivori que està, vaja, força superior a la selecció de Curaçao, que amb prou feina s'ha acostat a la porteria de Fofana. I una Costa d'Ivori que s'ha avançat amb un gol de Nicolas Pepe, el jugador conegut per nosaltres, més que res per haver estat, entre altres clubs, al Villarreal.
1: Doncs així està ara mateix la situació al grup, amb el Cerro Grande al bar, al partit de Filadèlfia. Per tant, ja saps, Rocamora,
0: sí,
1: aparteu les criatures.
0: Espectacle assegurat, això està bé, això està bé.
1: I vaja, jo crec que potser encara tindrem alguna sorpreseta que no ens esperem, algun gol de Curaçao. Mai s'ha de descartar, ja saps.
0: Sí,
1: aquest Mundial ens està portant força sorpreses.
0: Va, avui començarem a tenir ja uns quants, no ho sé, però algun més d'encreuament de 700, sí, no?, que tindrem avui.
1: Sí, tindrem dos aparellaments més definits. Sabrem el rival del... Ara en tenim un, recordo, Sud-Àfrica-Canadà,
0: sí,
1: diumenge a les 9 de la nit, en directe a RAC1. I sabrem el rival del Marroc, que tot apunta que serà Països Baixos, perquè és primera de grup ara mateix, i s'enfronta a Tunísia, que està eliminada, i aquest Mundial va de golejada en golejada.
0: Però és eliminatòria, eh? Aquesta
2: estarà bé, sí.
0: Marroc-Països Baixos.
1: Sí. A sobre es creuen vuitens contra el guanyador del Sud-Àfrica-Canadà. Per tant, qui guanyi aquest partit, compte que té allò... via lliure amb Amundó cap a quarts de final, eh? Vull dir, és un partit a priori bastant assequible, guanyi qui guanyi.
0: Sí.
1: Ara diríem que potser ha de guanyar Canadà, però bé, tampoc hi posaríem el foc. I també, Xavi, sabrem el rival del Brasil. El Brasil jugarà contra el segon d'aquest mateix grup, de Països Baixos, del grup F, i que, si tot va amb la lògica, ha de ser Japó o Suècia.
0: Ah,
1: que s'enfronten entre elles aquesta matinada. Aquest grup es resol a la una i ens sembla un grup molt interessant i que segurament farà voltes durant els 90 minuts.
0: No, mira, doncs un Brasil-Japó també et dic que no em destorba gens ni mica, eh?
1: Pot
0: estar bé també aquesta història, pot estar bé. Doncs escolta, feu una cosa, us deixem per aquí, nosaltres fem un moment al nostre, però torno d'aquí no gaire, ni que sigui per tancar la primera part, per saber com han anat aquests primers 45 minuts, et sembla?
1: Perfecte, aquí som quan vulguis, fins ara.
0: Doncs això, dos quarts i mig d'11, ara mateix, pendents lògicament del Mundial, i l'anirem seguint de cua d'ull durant el tu diràs d'avui, en què també parlarem evidentment de la resta de la jornada d'aquest Mundial. Els altres dos grups que es tanquen avui, a la una es resoldrà el grup F amb el Països Baixos, Tunísia, i el Japó, Suècia. Ara en parlàvem amb el Jaume. Països Baixos ha de guanyar per ser primera de grup. Qui guanyi entre Japó i Suècia, tenint en compte lògicament que els neerlandesos hagin fet la feina, doncs qui guanyi del Japó i Suècia serà segona de grup. L'empat afavoreix els japonesos i a les 4 de la matinada, últims partit també del grup D, Estats Units, Turquia i Paraguai, Austràlia. Els nord-americans ja tenen la primera plaça assegurada, Turquia està eliminada i per tant Paraguai i Austràlia, que s'enfronten entre elles, jugaran la segona plaça. Qui guanyi serà segona, l'empat afavoreix Austràlia. I demà serà el torn d'Espanya, que juga la primera plaça contra l'Uruguai. El partit es jugarà a Guadalajara, a Mèxic, de seguida, i connectarem perquè el Dami ens expliqui l'última hora. De fet, d'aquí a una hora, una miqueta més, a 11:45, està prevista la roda de premsa prèvia al partit del seleccionador espanyol, Luis de la Fuente. Sentirem alguna resposta durant aquest Tu diràs, i tot plegat el dia que hem reunit diverses veus parlant del possible traspàs de Julián Álvarez. Per exemple, n'ha parlat l'encara company d'equip, el migcampista de l'Atlètic de Madrid, Àlex Baena. Són declaracions a la cadena COPE.
2: Yo no creería que se quisiera ir hace 2 meses, pero bueno, el fútbol cambia.
5: ¿Tú lo venderías al Madrid o al Barça? ¿O bajo ningún concepto?
2: Yo, pensando como club, nunca vendería a mis jugadores, a los rivales directos.
5: ¿Mejor entonces a la Premier?
2: No, a ningún lado. Yo por mí que se quede.
5: Ya, pero que no quiere. ¿Qué haces? ¿Le pones una cadena?
2: Jo, per mi, se la pondria.
0: Clar que sí. Posició clarament en contra a la de Baena, i qui s'ha posicionat a favor, evidentment no amb tanta vehemència, és Pedri, ho ha dit a Televisió Espanyola.
6: No me quiero meter en cosas del club ni de un jugador. Es verdad que Julián como jugador a mí me encanta, y siempre he dicho que los mejores jugadores quiero que estén en el Barça, y bueno, si ojalá pues se pueda dar ese fichaje y pasa, pues bienvenido.
0: En parlarem en temps de tertúlia avui amb l'Anaïs Martí, el Paco Cabezas i el Francesc Latorre, a tertúlia que rematarem com cada dijous amb el Tu Riuràs i l'Edu Mutante. Ara falten 5 minuts perquè siguin 11:45, farem una petita pausa i entre Javi Rodríguez i el Mundial passarem els minuts que venen.
7: Tu ho diràs amb Xavi Rocamora.
8: Aquest estiu la gran pregunta és:
9: híbrid o elèctric?
8: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
11: Plan família amb descompte i sense sortida a Barcelona? Només del 20 al 28 de juny, per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta. Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
12: I si l'equilibri perfecte si existís? Ara, amb el nou Moda 5 SQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 23.990 euros. O Moda 5, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris O Moda ja Eco de Catalunya.
13: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
14: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
15: We were talking to the sunset, throwing dreams against the wall.
7: Tu diràs amb Xavi Rocamora.

0: Anda.
1: Dos minuts i seran tres quarts d'onze de la nit. D'aquí a no gaire trucarem a Múrcia per poder parlar amb en Javi Rodríguez quan fa menys d'una hora que s'ha proclamat campió el Barça de futbol sala, que torna a ser campió de Lliga el Barça de futbol sala tres anys després. Això serà d'aquí uns instants. Mentrestant, el que farem és anar cap a aquest final de la primera part dels dos partits que tenim en joc, els del grup E, i que estem seguint a Rang Més 1. Tornem cap allà, doncs, a veure si han canviat o no les coses.
2: Sí, sí. Doncs a la recta final ja, Rocamora, d'aquesta primera part, i amb targetes, ara. De fet, hi ha hagut un parell en els últims minuts a Nova York, a l'Equador 1, Alemanya 1, Edu.
3: Sí, l'avís ara Pavlovic, que és la segona del partit, la primera per Alemanya. Fa un minut l'havia vist Piero Hincapié, que per cert, avui està en notícia perquè l'Arsenal ha fet efectiva la compra, l'opció de compra que tenia pel central, pel defensa, vaja, equatorià, que aquest any ha jugat ahir pel Leverkusen, amb opció de compra que, com no podia ser d'una altra manera, l'Arsenal ha executat per 40 milions. Per tant, Hincapié ja és jugador gàner a tots els efectes.
2: L'Arsenal, rival del Girona, avui ho hem sabut, el trofeu Costa, sí, Brava. Aquesta pretemporada ja estava pactat pensant que el Girona seria primera divisió i han mantingut el rival i, per tant, doncs, vaja, senyor partit per aquest trofeu Costa Brava, el trofeu del Girona. Això a Nova York, amb l'empat a 1. I a Filadèlfia continua guanyant Costa d'Ivori amb opcions de Curaçao, Pau?
4: Doncs de moment ben poques. Bé, ara ho intentàvem, ha estat parlar. I Leandro Bacuna, que s'introduïa a l'interior de l'àrea per banda esquerra, ha fet una bona acció individual i el llançament que ha acabat sortint desviat de la porteria de Fofana, però més enllà d'aquestes accions aïllades de Curaçao, que arriba molt puntualment a l'àrea de Costa d'Ivori, el conjunt africà de Costa d'Ivori, que està dominant força aquest partit, malgrat que el resultat potser no reflexa tant aquesta superioritat, aquest 0-1 a punt d'arribar al final de la primera meitat.
2: Alemanya primera, Costa d'Ivori segona, i ara mateix aquí no passaria cap tercera de grup perquè no tindríem prou punts. Qui en tindria més seria Equador amb dos, i amb dos no seràs una de les quatre millors terceres. De fet, ara a Rocamora estàvem parlant una mica allò, fent projecció del camí que poden tenir aquestes seleccions que estan jugant aquest grup en el Mundial. Vaja, sí. Alemanya no cal descobrir-ho, ja sabeu. La mítica frase, no?, d'Alemanya, sí, dels Mundials, eh?
1: Digue-la.
2: Saps què passa? Que ara mateix sóc capaç de dir-la malament, o sigui que ajudeu-me.
3: Sí, el
2: futbol,
3: dir,
2: sí,
3: no?
2: Que és, el futbol és un esport on juguen 11 contra 11 i sempre guanyen, sí, els alemanys.
3: Però
2: no?
3: Compte, compte, perquè aquesta classificació d'Alemanya, ja matemàtica, és la primera
2: sí, això és veritat,
3: des del 2014. Sí. Sí, des que van guanyar el Mundial, sí, del Brasil, s'havien quedat el 18 i el 22 a la fase de grups, eh?
2: Sí, sí, és veritat. En Carlos deia que Equador, en cas que aconsegueixi guanyar i passi com a millor tercera, no seria un rival fàcil en eliminatòries per les seves característiques, i sobre Costa d'Ivori, Guillem, si passa com a segona, quines opcions li dones d'arribar... Vaja, jo entenc que el topall ha de ser entre vuitens i quarts.
5: Sí, hauríem de veure com li van tocant als rivals. Home, Costa d'Ivori és molt divertida de veure. Té jugadors ofensius molt atractius, Diallo per la dreta, però sobretot Diamandé per l'esquerra, aquest jugadoràs de Leipzig que la temporada passada estava al Leganés. Pepe també jugant, ja sigui per davant o per la dreta. Té molt talent al davant, i Costa d'Ivori és molt atrevida, ataca molt, és capaç de marcar molts gols, el que passa és que també és capaç de concedir. Llavors,
2: contra França o Noruega setzents, clar, complicat,
5: sí,
2: no?
5: No crec que acabi passant moltes d'eliminatòries. Ara, si t'enganxa algun dia davant de la televisió i hi ha partit de Costa d'Ivori, posa'l, perquè ocasions n'hi haurà.
1: Jaume, perdona, sí, torno d'aquí res, d'aquí a... Vaja, d'aquí res, potser no, res, no? Una mica més, però torno després, que tinc trucada.
2: Ah, i perfecte, doncs si tens trucada l'has d'atendre.
1: Sí, només perquè faltaria, seria una maleducació terrible, ja ho saps.
2: És el més important.
3: Qui deu ser la trucada?
1: No ho sé, ara t'ho diré.
2: No tingui a veure amb el campió de la Lliga de Futbol Sala.
1: Doncs possiblement, sí, de fet ho puc assegurar, em sembla.
2: De fet,
1: perquè...
2: just quan hem començat la Transmi, ho estaven explicant a RAC1, no ho sé, que el Barça ha guanyat, recordo, 4-6 a la pròrroga, el quart partit d'aquest playoff final, i s'ha proclamat campió de Lliga.
1: Doncs això mateix, és el que farem ara, és poder celebrar aquest títol amb un dels principals artífacs, si no el seu principal artífac, em sembla que ja el tinc connectat i preparat per poder celebrar junts. Javi Rodríguez, entrenador del Barça de Futbol Sala, com està vostè? Bona nit.
6: Buenas noches, presidente, ¿cómo estamos?
1: Presidente, sí. Això dic jo, com estàs tu? Explica'm.
6: Bien, bien. Mira, yo hace cosa de tres semanitas o hace cuatro, o un mes...
0: Sí.
6: Estuve comiendo contigo.
0: Sí, es verdad, es verdad.
6: En un restaurante que se llama Cariñanos, que sí. Se lo recomiendo a toda Barcelona, es buenísimo.
0: Sí. Davant, sí. Seguéis,
6: y te dije, voy a ganar la Liga y quiero estar en directo allí contigo con la Copa.
0: No, això és veritat.
6: O sea, de ti depende cuando tengo que ir.
1: No, mira, ja pots posar, si vols, pots posar ara mateix data el dia que et faci més ràbia, de la setmana que ve, dilluns, dimarts, el que et vagi millor, ho tanquem ara mateix.
6: Eso lo digo ya a Edu, que busque un día y me voy para allí y le damos una buena en el... le damos una buena, más que la que vamos a liar esta noche aquí.
1: Això vull que m'ho expliquis després també, el que hi ha preparat, que deu ser interessant. Escolta una cosa, què t'ha passat pel cap, Javi, quan heu... fa menys d'una hora, quan heu aixecat aquest títol de campions?
6: Bueno, mira, la verdad... De todo un poquito. Son muchas emociones, Xavi. Tú me conoces muy bien de hace muchísimos años. Mm. Sabes que soy muy culé. Sí. Y estaba esperando volver aquí desde hace mucho tiempo. Se han dado las circunstancias que se han dado para volver y he hecho el equipo campeón. Tengo unos jugadores increíbles. Se me fichó para esto y estoy orgullosísimo del trabajo que se ha hecho. Y de sobre todo del trabajo de mis jugadores. Hoy estoy feliz, pero estoy feliz por mis jugadores.
1: ¿Has patit molt avui?
6: Un poquito, porque al final, cuando mejor estábamos, nos hemos metido un gol en propia puerta, y luego en la segunda parte quizá tenemos 4 ocasiones claras para sentenciarnos, lo hacemos, y se te marcan en el empate, o sea, te empatan en el marcador, y es complicado, pero al final en la prórroga sabía que no les iba a dar a ellos. Era mucho la avalancha que tenían que aguantar ellos.
1: Mira, has parlat del gol en propia porteria. Ha anat tot... Carai, si hi ha un ambient avui de nit llarga, absolutament, eh? Avui teniu nit que voldria ser-hi, clarament, Javi. Avui. Escolta'm, no, anava a preguntar justament per l'Antonio, perquè ha anat tot bé, però és que fins i tot ha anat bé això, no? Després de 3 gols en pròpia porteria, que dius, ostres, com pot ser? Va i marca el 4-6 definitiu, és a dir, el que dona la tranquil·litat del tot ja al Barça per ser campió.
6: Sí, bueno, se lo he dicho yo en el campo, ¿eh? Cuando hemos empezado la segunda parte, le he dicho, venga, que no empiezas tú de inicio, pero que bueno, que ahora te toca marcar la portería contraria. porque ya lleva 2 en la nuestra, hijo. Pero, ¿qué le voy a decir? Si es que al final... Pero te juro que se lo he dicho, ¿eh? Que te voy a decir que no sepas de mí. Pero ya te digo, al final, contento con todo, Xavi. Si es que hoy es un día para, bueno, pues para decir que hemos vuelto, que no solamente hemos entrado en Europa, sino que hemos ganado la Liga, y bueno, y callamos muchas bocas.
1: Aquella remuntada del primer partit, Javi, que important. No sé si decisiva, fins i tot pel desenllaç finals d'aquesta sèrie.
6: Sí, al final, el espíritu del Palau. O sea, cuando el Palau se vuelve mágico, son esas noches que bueno, que si no estás o no cierras el partido, te puede pasar de todo, y es lo que pasó, ¿no? Bueno, pues mira, pasa un poquito como hoy en el partido, ¿eh? Sí. Yo le aprieta mucho aquí la gente, yo he estado aquí entrenador una temporada y media, la gente aprieta muchísimo, y bueno, al final hay que matarlos, porque si no los matas, como los dejes un poco vivos, te pueden buscar las cosquillas en cualquier momento.
1: Per ser la primera temporada a la banqueta del Barça no està gens malament, eh? Torneu a aixecar un títol, però és que a més, no sé si fins i tot més important, el Barça torna a jugar a la Champions la propera temporada.
6: Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Al final de las secciones profesionales del Barcelona, el baloncesto entra cada año, haga lo que haga la temporada, el hockey entra prácticamente todo el año, todos los años, el balonmano ya no te cuento. Al final lo nuestro cuesta muchísimo, solamente hay 2 plazas. Este año teníamos la suerte de que, bueno, los equipos españoles, y digo suerte porque al final si ganan te alegras, pero si no ganan te alegras más todavía porque hay plazas libres. Así que bueno, hemos aprovechado eso, y no solamente hemos aprovechado en entrar en Europa, sinó que hem ganat la Liga, que era el que queríamos.
1: Potser és molt d'hora, perquè ja et dic, fa molt poc, però has pogut parlar ja amb el president? T'ha trucat el president? Encara no?
6: Todavía no, pero bueno, me han mandado mensaje toda la directiva, todos los pesos pesados, la junta directiva entrante, el presidente entrante, o sea, estoy a la última.
1: Sí, estàs ben connectat, molt bé, així m'agrada.
6: Sí.
1: I l'any que ve, què, Javi? Què hem d'esperar d'aquest Barça de cara a la propera temporada?
6: Bueno, Xavi, mira, yo creo que esto, el ganar el título hoy nos ha quitado un peso de encima, ¿sabes? Cuando un club se pega 2 años sin ganar títulos importantes, sin estar en Europa, bueno, pues quizás esa losa la teníamos encima y quizás nos ha hecho, hoy por ejemplo con el 1-4 en cualquier partido de la liga regular, hoy el partido a lo mejor hubiera acabado 2-7. Uh-huh. Y sin embargo vas con el freno de mano porque lo ves a tocar y bueno, o sea, ha pasado a falta de 30 segundos que la hemos devuelto al portero sin poderla devolver.
1: Sí, sí,
6: y
1: sí,
6: esa
1: sí.
6: Es por la ansia, por las ganas, por los nervios de terminar y bueno, al final ha salido todo bien y es lo que cuenta.
1: No te'n faré gaires més avui, avui és dia de celebració. Entenc que serà una nit llarga avui, no? A Múrcia mateix o on?
6: Ja, jo hoy espero que más Múrcia.
1: D'acord, perfecte.
6: Pero, en buen sentido la palabra, que no me lo vayan a tomar por otro lado. A ver si va a haber un incendio en algún lado y me van a echar la culpa a mí.
1: No. S'ha entès perfectament. Per tant, us quedeu a Múrcia, celebreu a Múrcia i, en tot cas, quan torneu a Barcelona ja fareu la celebració més tranquil·la, més institucional, fins i tot si cal per fer sopar de cloenda de temporada. Javi, gaudiu, us ho mereixeu, amb aquest títol aconseguit avui i la setmana que ve, a veure si trobem aquest moment més tranquil per poder parlar de com ha anat aquesta temporada, d'acord?
6: Seguro que sí que lo encontramos. Perfecte. Porque al final, los que se quieren se encuentran.
1: Això és veritat.
6: Qué bonito.
1: Està tot bé avui. Javi, abraçada fortíssima, que vagi molt bé.
6: Gràcies.
1: 6 minuts i seran les 11. Pinta una nit interessant avui a Múrcia. Deia, 6 minuts i seran les 11. Farem una petita pausa i ja entrarem en temps de tertúlia per continuar també vivint aquests instants de la segona part dels dos partits que tenim en joc al Mundial, els partits del grup E. Ara venim.
7: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
8: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
9: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
10: Aquest estiu, la gran pregunta és...
11: híbrid o elèctric?
10: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
12: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
13: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
14: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
15: 3 de maig del 1929.
14: I el número de la sort, el...
15: 9.
14: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Tu diràs, amb Xavi Rocamora. One day long, but you couldn't be satisfied. 3 minuts i seran les 11 de la nit, ara mateix en temps de descans en els dos partits que tenim en joc, d'una banda l'Equador Alemanya, 1-1, de l'altra aquest Curaçao Costa d'Ivori amb victòria per la selecció africana. De moment, insisteixo, tots dos partits al descans amb aquests resultats, una cosa que ja sabia, més que Alemanya serà primera, el que sabem ara també és que Costa d'Ivori seria segona i tercera Equador amb aquests 4 punts que presumiblement podrien donar-li la classificació per la següent ronda. En tot cas, jo crec que ja és moment d'anar obrint tertúlia. Ja tinc per aquí els tertulians d'avui dijous. Anaïs Martí, bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
0: Bé, i tu?
1: Bé, m'ha generat curiositat amb aquest possible Brasil-Japó.
0: A mi?
1: I estic entusiasmada amb l'Austràlia-Paraguai.
0: Austràlia.
2: Friki.
1: El primer és veritat, el segon no.
0: El segon no, però el primer t'he de dir que aquest Brasil-Japó...
1: Sí, sí, la veritat que quan ho has dit he pensat, ostres, doncs aquí hi ha...
0: Fa de Mundial, no
1: sé. Potser hi ha alguna cosa estranya.
0: Sí, sí, sí, fa de Mundial. Veurem què passa. Paco Cabezas, com estàs?
3: Hola, bona nit.
0: Tu què, tens alguna petició de cara a setzents?
3: A mi lo que me gustaría sería un España-Argentina.
1: Home, clar.
3: Tengo muchas ganas. Una derrotita contra Uruguay este sábado y un cruce con Messi, la verdad es que me pone bastante.
0: Perquè si no, clar, hauria de ser la final i llavors ja és dependre que totes dues seleccions hi arribin.
3: I la verdad es que un España-Austria da bastante pereza.
0: Sí.
3: Queremos un poquito de marro.
0: Clar, què passa? Que si Espanya és primera, el partit és a les 9 del vespre, si Espanya és segona, aquest partit se'n va a les 3 de la matinada, em sembla, una barbaritat d'aquestes, no?
3: Bueno, pues no lo sé, però bueno, madrugaríamos.
0: Em sembla que anava per aquí la història.
1: Però... el de demà o passat, sí. Depèn de com ho
0: actues
1: de la matinada. És una hora molt agradable.
0: Per començar el cap de setmana, si potser estaràs a veure saber on.
1: Jo estaré treballant, tu no ho sé, jo treballant.
0: Jo no. Francesc Latorre, com estàs?
4: Què tal? Bona nit.
0: Què, alguna petició, tu?
4: Jo és que voldria continuar dient fins al final del Mundial, Bafana, Bafana.
0: Per tant, però aquesta és complicada.
4: Jo estic frisant ja pel Sud-Àfrica-Canadà, que aquest ja està...
0: Aquest ja està definit. I, de fet, d'aquí sortirà una selecció històrica, segur, perquè cap de les dues han arribat mai als vuitens de final. De fet, Sud-Àfrica arriba per primera vegada als setzents, aleshores veurem què acaba passant. Però, ostres, fins al final del Mundial dir Bafana, Bafana, ho pots seguir dient, però...
4: Sí, exacte, encara que no vingui cuento, Bafana.
0: Però perdrà sentit.
3: Justita, Sud-Àfrica, justita. Sí, un milagro a totes luces.
0: La vam veure, jo almenys la vaig veure contra Mèxic, era el primer partit, no? L'inaugural la van jugar Mèxic i Sud-Àfrica.
3: Sí, bastante desastre.
1: Duríssim, va ser duríssim, allò.
0: Ja veníem de la festa inaugural, que ja va tenir també moments inoblidables, però...
1: Ja s'acaba el Mundial.
0: Sí?
1: No.
4: S'acaba la primera fase, tot just.
0: D'acord. No. Va, que són les 11. De seguida que comencin, lògicament, tornem cap a RAC+1 de moment, però avui és un altre dia en què el nom de Julián Álvarez el tenim sobre la taula. Serà un degoteig, això, Des que vam saber, o des que vam sentir, ja dit, les declaracions de Julián l'altre dia en el postpartit de l'Argentina, fins que no hi hagi algun pas més, algun pas en ferm, lògicament, o algun pas oficial, ja sigui perquè es queda o perquè definitivament marxa. Mentrestant, doncs, anades i vingudes, ara sentirem algunes de les veus que avui hem pogut recollir, per exemple, ha parlat Baena, company seu, migcapista de l'Atlètic de Madrid, també ha parlat Pedri, un en un sentit, l'altre en l'altre, no cal dir-ho, però us pregunto, primer de tot, a vosaltres, a Paco, on creus que anirà a parar això? Com creus que es resoldrà això? Si, efectivament, amb Julián fora de l'Atlético... Y si crees que será el Barça o Julián Cadanza como mínimo un año más.
3: Yo creo que tiene muy mala solución, sobre todo por la campaña, la propaganda del Atlético con todos sus dirigentes, con los mayordomos que tienen escampados para hablar para la prensa, diciendo que jamás van a vender a Julián Álvarez al Barça. Si finalmente el Barça emitiera una oferta... Yo diría que bastante, bastante buena por un futbolista que ha marcado 8 goles en la Liga, que serían unos 130 millones de euros, y el Atleti dijera que sí. ¿Cómo lo van a explicar eso a los aficionados? Es la gran duda que tengo yo. Luego otro debate sería si realmente Julián Álvarez los vale. que yo aquí la verdad es que tengo bastantes dudas. Yo ahora mismo sería pesimista. Sería bastante pesimista.
0: ¿Pesimista porque, en sentido?
3: En el sentido de que venga el Barça. Porque yo creo que el Atleti está esperando a que venga el Arsenal de turno, el PSG de turno, puedan hacer una oferta más o menos que les convenza y venderlo ahí afuera. Pero claro, es una patata caliente importante si finalmente esas ofertas no llegan y tienen que quedarse a Julián Álvarez a desgana un año más. Que yo entiendo que no lo dejarían en el banquillo, lo tenían que poner a jugar. Pero claro, con toda la presión que yo supondría de cara al aficionado, la verdad es que le veo bastante mala solución por ahora.
0: Anaís.
1: Jo veig, coincideixo amb el Paco, veig difícil que Julián vingui al Barça. Hi ha precedents de l'Atlètic de Madrid blindant jugadors en els seus principals, en les seves principals estrelles, el Kun Agüero, sense anar més lluny. Tenia mig tancat un pacte amb el Real Madrid per marxar. La clàusula crec que era de 45 milions, no era gaire alta, i Gilmarín va dir que de cap de les maneres que no sortiria, i van negociar un traspàs amb el Manchester City baixant aquesta clàusula. Vull dir, això ha passat.
3: No solo eso, llavors, Anaís, sino que fue el propio Gilmarín a Manchester a vender al futbolista, que son de ese tipo de cosas que jamás pasan, solo para que no fuera el Real Madrid.
1: Només perquè no és el Real Madrid. Jo crec que en el cas de Julián és diferent, no crec que es dediquin a vendre'l per tota Europa, i més aviat veig més plausible a Julián Álvarez demanant perdó, perquè això també funciona com funciona, vull dir, es pot acabar quedant a l'Atlètic de Madrid, sortir i dir perdón, estoy orgulloso de formar parte de este club, s'acaba la història i amb 4 gols la gent s'oblida del capítol, i ha passat amb Griezmann, que també doncs, va acabar demanant perdó per haver marxat al Barça, i les coses al futbol són, o Luis Suárez, no? quan volia venir al Barça i es va acabar quedant al Liverpool, doncs també va dir perdó i va fer un gran any, i aquí paz i després glòria.
0: Sí.
1: Veig més factibles aquests dos escenaris, que marxi o més aviat que es quedi, que ara mateix amb tot el que s'està muntant, veient a l'Atlètic de Madrid negociar un traspàs per Julián. Ara bé, imaginem-nos que el Barça, doncs, sí que és veritat que estan disposats a arribar a aquests 130 milions d'euros que apuntava el Paco, però és que tens el Madrid que n'ha ofert 150. Imaginem-nos que ara el Barça doncs, un dia agafa i diu, ostres, doncs 160. No sé què és el que dirà el grup inversor de l'Atlètic de Madrid, perquè no oblidem que al final aquest club ara forma part de...
0: Apolo.
1: Exacte. Llavors, dic jo que aquesta gent també haurà de dir alguna cosa, no? Veient els milions dels que,
0: si s'han
1: els que
0: pres,
1: se n'està parlant.
0: Si s'han pres seriosament l'oferta del Madrid,
1: correcte,
0: també. Perquè
1: correcte.
0: També pot ser que Apolo hagi vist com la resta del món que aquella oferta era fake.
1: Era fake.
0: Dir, que no, però vaja, no,
1: però sí, ja era un punt de sortida, no?
0: Era un punt de sortida.
1: Bé.
0: Veus, el meu dubte ara que dèiem i fèiem el paral·lelisme amb el Kun Agüero és, aleshores hi havia molts clubs disposats a pagar 45 milions per al Kun Agüero. Jo no sé si n'hi ha gaires que estiguin disposats a pagar.
1: No, però tu pots rebaixar, Xavi, pots agafar i dir, mira, doncs el Manchester City no, perquè òbviament ve d'allà, però amb un altre club de la Premier, tot i que tinc entès que Julián no vol anar a la Premier i a la Lliga Francesa tampoc ho acaba de veure massa clar, però és qüestió de que algú vingui i digui, doncs mira, 75 o 100,
0: sí.
1: I que diguin, doncs aquí sí, endavant. Però veig més a l'Atlètic de Madrid fent una... i més ara escoltant a Baena, amb aquest tall que posàveu, fent una operació recuperem a Julián per la causa, no? Que no pas una venda a qualsevol altre club. Però
0: Francesc,
1: el Barça difícil.
4: Ojalà tinguéssim la bola de vidre, no?, per saber com acabarà. Perquè
0: no, ara és qüestió d'olfacte,
4: sí,
0: no?
4: Sí, les hem vist de tots els colors. Julián, amb aquestes declaracions al postpartit, ha arriscat moltíssim, ha quedat molt exposat, però també ha traslladat tota la pressió al Barça, que el Barça no pot fallar. El Barça li ha demanat o esperava aquest gest, és un supergest, però és que ara el Barça l'ha de portar a Barcelona sí o sí. Però clar, no podem entrar en una batalla de 140, 150, 160, estic d'acord amb el Paco, que no els val, però el Barça hi ha un moment en el qual s'haurà de plantar i no pujar més l'oferta. Jo l'escenari que m'imagino... Em costa molt ara de veure Julián Álvarez amb tot el que ha dit la temporada que ve a Madrid, i veig més un Gilmarín enrocadíssim, i escolta, si el Barça li dona 130 li dirà que no, i si, per dir alguna xifra, i si l'Arsenal li dona 125 li dirà que sí a l'Arsenal, només per tocar la Pere Larsa. Ara, jo també em poso en la pell del de Simeone ara, i el que estaria desitjant és que s'enllestís el més ràpid possible. Mm-hmm. Perquè si això s'allarga en el temps, s'acaba resolent el 30 d'agost amb la Lliga ja començada, i posa que el ven el... És igual, l'Atlético o el Barça... perdona, l'Arsenal, el Barça o a qui sigui, l'Atlético de Madrid gairebé no tindrà marge de maniobra per invertir tota aquesta pasta en fitxatges de qualitat. Per tant, l'Atlético de Madrid, en termes estrictament esportius, tampoc li convé molt allargar el culebrot.
0: No, és que la lògica diu que el més saludable per tothom, pel jugador, pel club venedor, si s'acaba sent club venedor, pel club comprador, si és que n'acaba vent-hi algun, el més saludable és que es resolgui ja. És a dir, ja vull dir el més aviat possible. Però veient aquestes operacions i els estius que han passat tots i que ens portem uns quants, la cosa et diu que això no va per ni molt menys una setmana o dues, sinó que això s'allargarà.
1: I no sé quan comença la pretemporada de l'Atlètic de Madrid, i la del Barça és 13 de juliol, sense internacionals, òbviament, però jo no imagino a Julián Álvarez començant la pretemporada amb l'Atlètic de Madrid i no quedant-se a l'Atlètic de Madrid. Perquè un cop, no? Pues mira, amb Nico Williams, un cop comença la pretemporada, arriben allà, l'ecosistema, oye, Julián, quédate, sí, no sé què, li mengen l'orella al cap i tot, i ja ho tens. I això del futbol és que ara ens pot semblar molt greu haver escoltat a Julián dir, perquè realment no és només el que diu, sinó com ho diu.
0: No, és contundent.
1: Amb la cara, sí, amb la que posa, sabent que està dient la frase de l'estiu i que d'allò depèn el seu futur. Vull dir, el veus com patint, no? En el
3: muerto
1: moment
3: de
1: que
3: miedo.
1: Diu,
3: estava el pobre muerto de miedo.
1: Perquè és que era plenament conscient del que estava dient i del que generaria, no? I surt d'allà com amb una pressió de dir que jo això ja ho he parlat amb la gent de l'Atlètic de Madrid, saben el que vull i no tinc més remei que sortir aquí i dir el que penso públicament per veure si així algú desperta. Uh-huh. I el que s'ha despertat és Gilmarín dient que denunciarà el Barça a la FIFA per fer una cosa que la fan tots els clubs des que les pilotes són rodones i existeix ja.
3: I que lo tiene que demostrar i no creo que él tenga ningún documento firmado
1: por
3: el Barça.
1: Però és absurd.
4: A diferència dels mails de...
3: De Griezmann.
0: Però sí. I va costar uns milions extres després que evidentment al Barça doncs li haguessin anat bé per altres històries. Veurem com acaba, Julián. Ara que deia l'Anaïs del que ha dit Baena, ho sentíem també començant programa. Baena ha parlat, també ha parlat Pedri. Sentirem primer el que ha dit Baena, el jugador de l'Atlètic de Madrid, sobre el seu company que, segons diu, espera que ho continuï sent.
2: Yo no creería que se quisiera ir hace dos meses, pero bueno, el fútbol cambia.
5: ¿Tú lo venderías al Madrid o al Barça? ¿O bajo ningún concepto?
2: Yo, pensando como club, nunca vendería a mis jugadores, a los rivales directos.
5: ¿Mejor pero, entonces a la Premier?
2: No, a ningún lado. Yo por mí que se quede.
5: Ya, pero que no quiere. ¿Qué haces? ¿Le pones una cadena?
2: Yo por mí se la pondría.
0: ¿Veus? Fàcil, i així tot solucionat, no?
3: Por favor, una cadena.
1: I ja està,
3: però què lenguatge
1: és
3: este?
1: I arramar galeres, no?, després, i ja està, i endavant.
0: És un següent pas, no ens avancem tampoc als esdeveniments. Primer la cadena.
1: Primer la cadena.
0: Pedri, una mica més amb el cap on toca.
6: No me quiero meter en cosas del club ni de un jugador. Es verdad que Julián como jugador a mí me encanta y siempre he dicho que los mejores jugadores quiero que estén en el Barça y bueno, si ojalá pues se pueda dar ese fichaje y pasa, pues bienvenido.
0: Però vaja, Pedri avui a Televisió Espanyola, Gavi ens ho deia aquí a RAC1, algun altre jugador

0: por los que él intenta mojarse. Lo que yo no tengo tan claro es esa estrategia que han tramado los agentes de Julián para que hablara en un día como el con Messi batiendo el récord de goles, donde toda la atención mundial estaba centrada en eso, y que salga de repente y por sorpresa Julián a hacer esa declaración. La verdad es que a mí me chocó. Yo creo que no era el momento. Igual lo voy a saber hecho, no sé si de una manera diferente, mediante una entrevista o... Pues pero sí, en una zona mixta,
1: sí que volien...
0: en un día tan señalado... Ja.
2: Però sent assenyalat el dia, perquè és un mundial i Messi, evidentment, acaba d'entrar a la història dels mundials com a màxim golejador, sí que ell i representant i entorn tenien pactat de que volien que fos un dia tranquil per a l'Argentina. I l'Argentina a nivell esportiu acabava de segellar la classificació, sí, per la segona fase. Per tant, no és una Argentina que s'estigui jugant la continuïtat al Mundial. I pel que expliquen des d'Argentina, tenia el beneplàcit del mateix Messi, de tot l'estaf tècnic, per tant, diguéssim que no es va tirar a la piscina sense aigua.
3: És que imagina't més endavant, amb unes...
1: Sí, però sí que és cert, jo crec que és
3: no
1: l'evidència,
3: bon
1: l'evidència que estava pactat és aquesta, és que el jugador surt un dia que potser, pensant-ho millor, hauria pogut dir, mira, doncs m'espero demà una entrevista, ara Messi, que tingui el protagonisme que es mereix, no?, que ha fet els 5 gols de la selecció, a més és el màxim golejador del Mundial, ha superat Miroslav Klose, etc, i dic, bueno, doncs m'espero demà. Però jo crec que és l'evidència de com estava de pactada tota la història aquesta, amb representant, amb el seleccionador, amb el capità, etc. I ell surt allà amb aquesta inseguretat.
0: Sí, però la sensació que lo tiran a los leones.
1: Sí,
0: venga,
1: sí.
0: Y haz lo que puedas. Y el pobre chico es que se le veía que lo estaba pasando mal.
1: I és pim, pam, mal, tres idees, he parlat amb l'Atlético, vull una transferència i vull complir el meu somni. Aquest home tenia tres idees, amb aquell inseguretat de estic fent una cosa que segurament no voldria fer, però la fa, perquè el desenllaç depèn també d'això, d'aquest pas o d'aquesta, com ho dèiem, aquest gest, no?, que volia el Barça que fes Julián. Veurem com acaba la història. Deixem-me tornar justament al Mundial, aquests dos partits que tenim en joc, que l'Anaïs estava molt pendent del Costa d'Ivori, que ara sou, doncs ara sabrem com va. Tornem cap a RAC més 1, com va.
4: Sí, perquè la tenia que sí, a punt de xutar que sí, precisament. Ui. I el xut que acaba tocant amb la defensa de Curaçao, això serà córner. El capità de Costa d'Ivori, Frank Kessié, que l'ha tingut al balcó de l'àrea, finalment ha topat en un defensa de Curaçao. Això serà córner.
5: I vaja, hi havia algun acudit en aquest sentit, no? Que sempre estava allò... com posant la por al cos.
6: Sí, va ser, confirmo, ministre d'Assumptes d'Afers Exteriors,
5: sí,
6: entre l'any 85 i el 92. Després de Fernando Morán i abans de Javier Solana.
5: Home, sí.
6: Doncs... I va ser un actor bastant important a la transició, també.
5: Ah, val, d'acord. Ara em pensava que havia estat un actor de...
6: No.
5: Val, vull dir que va ser un personatge...
6: Va jugar un paper important,
5: sí,
6: a la transició.
5: Sí, d'acord. Entesos.
6: Compte, perquè hi ha, sí, corna per l'Equador al 8 i mig de la segona i pot ser perillós perquè s'estan animant, els de BKCC. La Tri, que té un corna des de la dreta, es defensa Alemanya, que, sí, està passant més problemes que a la primera part. La penja en el segon pal amb el cap Caicedo, molt forçat directament per la línia de fons. Serà pilota per Manuel Noia.
5: Ja veus que Rocamora, si encara hi ets, que,
1: sí, sí, sí,
5: que ens entretenim amb qualsevol cosa, ja ho saps.
1: T'entenc perfectament, a més, sí, a més. Vull dir que en moments de duresa, doncs, escolta, has de recórrer el que has de recórrer i s'acaba la història, perquè no pots estar pendent tota l'estona.
5: Ah, tu recordes acudits de Fernando Morán o no, com a ministre d'Afers Estrangers?
1: Doncs
5: exteriors, vaja. No, eh?
1: Recordo, no.
5: No, eh?
1: No.
5: Val.
1: No.
5: Bé, tenint en compte l'èxit que ha tingut a Fernández Ordóñez, crec que no ho buscaré. Mira, per si de cas. Jo ho recordo, però potser és allò que la memòria et jugava les passades, saps?
1: Per cert, Alemanya heu dit que empata un encara?
6: Sí.
1: Sí, eh?
5: Val. Amb un penal anul·lat al VAR, que era favorable als alemanys, Edu.
6: Sí, l'havia fet Ordóñez sobre Havertz, el que passa és que una falta anterior al mig del camp de Metge sobre Pedro Vite ha salvat els equatorians d'un penal en contra tot just als 30 segons de la represa.
5: I a Filadèlfia, Pau, la segona part del Costa d'Ivori, un Curaçao 0, com està?
4: Doncs segueix una mica el mateix guió que la primera part, domini absolut de Costa d'Ivori, que això sí, encara no ho està sentenciant. Curaçao amb molt poquetes oportunitats molt poques arribades i poc perill, però de moment amb la situació controlada per part de Costa Ivori. Compte el xut, ara que ho intentava! I de quina manera, Floranos, des de la frontal de l'àrea, el xut que ha sortit lleugerament desviat per sobre del travesser a la porteria de Fofanà, però jo crec que ha estat de les més clares que ha tingut Curaçao al partit. Ho intentava amb cama esquerra, Floranos.

0: Llanos. Finalment, no ha fet falta tampoc que Fofana intervingués, però és que ha sortit molt poc desviada per sobre el travesser.
1: La més clara de Curaçao, Carlos.
2: Claríssima per mi. Jo crec que no n'han vinguda en tot el partit una més així. Crec que el xut és molt bo. El porter de Costa d'Ivori, jo tinc la sensació, no sé si que veu molt clar que va fora per la trajectòria, però si no, jo crec que no hi arriba, si hagués anat un pèl més baixa. És veritat que més per de mèrit de Costa d'Ivori que per mèrit de Curaçao, Curaçao està creixent el partit. Per què? Perquè els altres no acaben de matar-ho, el ritme ha baixat, no acaba d'arribar aquest segon gol, i crec que Curaçao ara, poc a poc, sense res a perdre, s'està creient de dir, bueno, si anem una mica endavant, igual rasquem alguna cosa.
1: Sí, recordo que necessiten Rocamora dos gols per passar com a millor tercers, perquè farien 4 punts si guanyen el partit.
3: Clar, clar. Si no, Ecuador, quants en tindria ara?
1: En té dos.
3: En té dos.
1: Amb dos no passes.
3: No, abans pensava que tenia 4,
1: no.
3: En té dos, clar, llavors no passa, sí. Segur.
1: Ecuador necessita un gol.
3: Clar, sí, clar.
1: Ha de guanyar
3: sí o sí. Sí. Doncs us deixo aquí entretinguts. Per cert, Filadèlfia, avui veig que fa un bon sol, no? Avui no hi ha problema.
1: No.
3: Perquè, noi, l'últim sí. Dia França...
1: França-Iraq, no?
3: Sí, buf. Va fer la guitza una hora i mitja ben bona, fins que no es va poder reprendre.
1: Home, què penses que faig? El primer que faig abans d'acabar la jornada mundial és mirar l'iPhone, el lloc on es fan els partits, a veure si hi ha el dibuixet del llamp.
3: Home, però truca al Martí, Oliveres, que t'ho dirà millor, no? Miris l'iPhone.
1: Sí, però Martí té moltes coses i al final es fa un embolic amb les seus.
3: Tantes
1: i...
3: coses té,
1: el Martí. Sí, home, sí.
4: El Martí està molt centrat en la porra del Mundial de RAC1.
3: Això és una altra història.
1: Ara. Per cert, que el descans, que sàpigues que hem descobert que Carlos Martínez és un gran aficionat als karaokes.
3: Home, aquesta sí, no me l'esperava, sí, Carlos. Sí, sí, dir, eh? Això ho hem de parlar, potser.
1: Ha sonat la Puerta d'Alcalá i s'ha arrencat. Així de clar, t'ho dic?
2: Els clàssics.
3: És que coincideix amb Rocco, això sí. és un altre.
1: L'ha canviat.
3: Va, companys, deixeu per aquí. Després tornem, d'acord?
1: Perfecte, fins ara.
3: Doncs tot en igual, de moment en aquests dos partits que tenim en joc, amb la victòria de Costa d'Ivori, l'empat d'Alemanya, per tant, passaria Alemanya com a primera, rectifico el que abans deia, Costa d'Ivori com a segona, la tercera classificada, en aquest cas seria Ecuador, però amb només 2 punts, per tant, de totes quedaria eliminada. I mira que Ecuador va fer una fase de classificació brutal en el grup sud-americà, que va acabar segon, és a dir, només superada per l'Argentina de Leo Messi. Vull que sentim dues veus més. Abans, parlant sobre el possible cas, si és que n'hi ha d'haver, vaja, ja n'hi ha, però em refereixo si ha d'haver-hi aquest traspàs que demanava Julián Álvarez o no. Ara sentirem, doncs, per què no, una opció bé, aquest fitxatge de Julián. Oyarzábal ha parlat per Mundo Deportivo. Sentirem què ha dit quan li han preguntat per l'interès del Barça en fitxar Mikel Oyarzábal.
5: Sí, si hablas porque creerán que estás haciendo las cosas bien, pero tampoco le doy ni importancia ni pierdo mucho el tiempo en esas cosas. Yo estoy centrado ahora mismo aquí en este Mundial, en intentar ayudar al equipo de la manera que sea, en los partidos que vengan, de la manera que sea, jugando o no jugando, intentar ayudar al equipo y que salga bien a nivel grupal, que es lo que vale.
3: D'acord, això és el que pensa ell. Però, per si de cas, a Miquel li hem preguntat, tu quina situació, com estàs a la Real Societat?
5: Estoy tranquilo, lo he dicho mil veces, que la Real Donosti para mí... Es mi casa, es mi lugar seguro en el que he crecido y el club que me ha dado la oportunidad de estar hoy aquí es la Real. Entonces, bueno, estoy por esa parte tranquilo, sin volverme loco. La renovación no hemos hablado, todavía tengo 2 años y hay mucho camino todavía por hacer, así que nada más.
3: I per vosaltres dues preguntes. Primera, veieu una alternativa... el nou del Barça, que sigui Mikel Oyarzábal, Anaïs?
6: Jo li veig coses positives. Li veig coses positives en el sentit de que Lamine parla molt bé d'ell, connecten molt bé damunt del terreny de joc, té pinta de ser un futbolista gens ególatra, d'aquests que sumen, que fa que l'equip rutlli, funcioni. Ara bé, no sé si ha de ser el substitut de Robert Lewandowski, manteneu el que avui dia, al final està marxant o ha marxat un líder fort, un golejador, no? Una persona amb una autoritat i un paper dins del Barça d'aquests anys que no sé si al final Oyarzábal és la persona per omplir aquest forat en tots els sentits, no? Però sí que crec que és un jugador que sumaria, no? Que pot fer que el Barça funcioni. Ara bé, la clàusula que té, crec que som de 70 i pico,
7: 75,
6: no? Sí. 75 milions d'euros, i parlant de preus tampoc sé si ho val, no? La veient la cara del Paco, i que el veig
3: que... El Paco pagaria entre 3 i 4 milions d'euros.
6: Sí,
3: tota la galderilla.
6: I veig que ja està feliç allà també a Donosti, que sempre parla de la Reial com el club, doncs, que ara l'està ajudant a jugar al Mundial. No el veig entrar tampoc massa en el joc, 2 anys més de contracte. No veig que ara mateix sigui una opció viable, però jo crec que si passés, és a dir, posem l'exemple de Ferran Torres, decideix marxar, no? Doncs un substitut de Ferran crec que estaria...
3: És a dir, no per Lewandowski, sí, com a pla B a Ferran.
6: Com a Lewandowski, per tot el que implicava Lewandowski i qui és i el que ha significat en el món del futbol, i tenint en compte que tu has de portar un nou que ompli un buit i que generi doncs un nom, no? Necessites un nom que per sigui un bon futbolista, crec que es quedaria una mica justet.
3: Francesc.
7: A mi és un jugador que sempre m'ha agradat molt, moltíssim.
3: Sí, eh? Sí, Oyarzabal.
7: Sí. Ara, és un jugador que m'ha agradat per la Real Societat, o per un equip d'aquest nivell, un equip d'Europa League, que de tant en quant pot jugar Champions. Clar, estem parlant de Julián Álvarez, hem tingut sobre la taula noms com Harry Kane, impossibles, estem baixant molt molts esgraons. És molt millor Oyarzabal que Ferran Torres? Crec que no és molt millor. Per tant, crec que estaríem fitxant un jugador del mateix nivell. A part dels 75 milions d'euros, que per mi són una autèntica exageració per Oyarzabal, l'edat, ja té 29 anys, no, és, no té els 26 que té Julián Álvarez, que encara ha d'entrar. Diuen que la millor edat dels jugadors és els 27, 28, no? Doncs Julián encara hi ha d'entrar en aquest tram. Oyarzabal ja n'estaria sortint. Ara, futbolísticament és innegable, és un jugador que té gol, que no és un killer de l'àrea, sinó que també té capacitat associativa, que va molt bé en pilota aturada, és el responsable dels penals a Sant Sebastià, xuta faltes. Ara, molt bo, però per la Real.
8: A mi m'encanta. Creo que es un futbolista fantástico y que además creo que podría ejercer también un papel que fuera más allá del papel de complemento. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros hemos crecido con un Barça donde hay posiciones que son estructurales que siempre han ocupado estrellas mundiales. Romario, Ronaldo, después Messi como falso 9, y posiblemente se nos hiciera raro tener un futbolista nacional de la Liga Española en esa posición tan importante. Luego también me provocaría alguna duda la adaptación que podría tener él, donde la Real Sociedad, bueno, vendría a ser como el futbolista franquicia, y en el Barça ese papel por supuesto no lo ejercería. Pero luego también, por otro lado, ves que, bueno, es que es el delantero centro de la selección campeona de Europa. Y como bien decía Francesc y Anaïs, es un futbolista que te hace prácticamente de todo. Yo creo que si no viniera Julián Álvarez, y también por la presión que podrían ejercer futbolistas de la plantilla del Barça, posiblemente el Barça fuera por Oyarzabal. Porque no me imagino otro futbolista de esas características en el mercado que pudiera adaptarse al juego. Porque ya dando por hecho que Harry Kane es imposible, que sería la alternativa de verdad al fichaje de Julián Álvarez, pues yo creo que si tienes que buscar un sustituto, ¿a quién vas?
3: Doncs aquesta és precisament la pregunta que tu ja m'has contestat, perquè us volia fer després de la publicitat això, perquè jo també tinc el mateix dubte, és a dir, si no és Julián, perquè no pot ser Julián, i Oyarzabal, el club també arriba a la conclusió que, ostres, és que no n'hi ha prou amb Oyarzabal, a mi em cal alguna cosa més. Aleshores, qui? Perquè jo allò que fas una mica una primera escombrada de coses reals, de possibilitats reals.
6: Que l'Amin comenci a jugar pel mig.
3: Ara venim, doncs.
9: RAC 1. Energia per recórrer carreteres infinites.
10: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del fanpark i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
12: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
11: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
12: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
11: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
12: Romautonissan.com.
13: Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller.
14: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou. Come on,
17: Urias, amb Xavi Rocamora.
3: Tres minuts i dos quarts de 12. De seguida continuem parlant de la millor opció per agafar el lloc de Lewandowski, per tant, per ocupar aquesta posició de nou, que queda mig deserta, només amb Ferran Torres. Però abans, també, posats a pensar coses, si us esteu pensant comprar-vos un Volkswagen T-Roc, segur que ja t'has fixat en el seu disseny, les seves prestacions i el seu baix consum. Però ara ve la pregunta important. On el compres? Doncs a Sarsa Volkswagen. Per l'atenció, l'assessorament i la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra. Sarsa Volkswagen. Troba'ls a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat. Abans de la pausa, intentàvem trobar-li una opció a la no arribada, si s'acaba passant així, a la no arribada de Julián Álvarez. El Paco venia a dir que amb Mikel Oyarzabal ja està bé, perquè sí que és cert que si mires la resta de mercat no n'hi ha gaires més d'opcions. Anaïs, si tu deies Lamine de davant de centre, de fals nou, no?
6: Sí, i a part és que preguntant, la gent del club et diu que Flick vol un perfil d'un nou que sigui més associatiu, et parlen de Dani Olmo, et parlen de Ferran Torres, i Lamine, que ell mateix ha reconegut que s'hi veu acabant en aquesta posició, no? Perquè ara, doncs, i que inclús creu que ho tindria més fàcil, perquè que explicava l'altre dia als companys del País que tenia tres jugadors sempre a sobre, no? Jugant de l'extrem, sí, sí, i que diu, mira, com a mínim si jugo pel mig, igual me'n trec algun de sobre, saps?
3: O potser en tinc dos més.
6: Depèn, però ell feia una mica aquesta lectura de dir, bé, doncs, dos, tres, quatre, cinc, els que sigui, i parlava de Messi, no?, i d'aquesta evolució que va fer Messi des de l'extrem jugant més cap endins. Jo crec que és una cosa que acabarà passant a la llarga, i que aquesta temporada ho hem vist, no?, algun dia amb Flick col·locant a la min per mig. Crec que és una cosa que acabarà passant. Doncs si no trobes res que t'acabi rutllant, hauràs de tirar del que tens. El que no s'ha de fer és tirar la casa per la finestra i buscar coses impossibles. O sigui, de veritat, crec que pagar... És que estic amb el Paco i amb la Torre. Pagar més de 150 milions d'euros per un jugador em sembla una barbaritat, i 150 ja m'ho sembla. Llavors, bé, no ho sé, igual ens estem tornant bojos i és que acabes de pagar 70 per Gordon, també. Són preus
8: inflatíssims. Passa que se me dona anaís el de Gordon o no? Lo vas a abrir.
6: Crec que l'acabo d'obrir.
3: Però espera. Sacar-lo amb una nevera. Deixa'm sentir a veure què diu el Francesc, que de tot plegat. Per tu, quin podria ser una opció bé a la no arribada, si és que, insisteixo, no acaba arribant Julián Álvarez aquest estiu al Barça?
7: Busques un nom i és que no te'l puc dir, perquè no me'n ve cap al cap. Però és que és la feina de Deco. És que és la feina de Deco. És que igual, fitxar Harry Kane, entén-me, és molt fàcil, perquè ja saps que és un tio que fa 35 gols, 40 gols, per exemple. És molt fàcil. Harry Kane, tens els diners, els pagues. Fitxar Julián Álvarez, és molt fàcil. O sigui, una direcció, no vull centrar-ho en Deco, una direcció esportiva del Barça, encapçalada per Deco, amb centenars de scouts que es miren partits pel món, amb un Mundial en marxa, no pot ser capaç de trobar un davanter que pensis que pot encaixar i que et valgui, no sé, 40, 50, i que et surti bé. Igual surt rana, però almenys tenir l'oportunitat de fitxar un davanter centre per un preu raonable.
3: T'ho compro, jo, perquè moltes vegades...
7: És que és la feina de la direcció esportiva.
3: Però també jo, el dimoni en aquests moments, jo tinc l'Àngel que em diu, escolta'm, 40 milions, tampoc... Vull dir, ostres,
7: ja, però vol rendiment immediat.
3: Clar, ja. Això d'una banda, i de l'altra vols un substitut a Lewandowski amb el rol que tenia Lewandowski, també, que tenia aquest rol de mig tutor, de vestidor, eh? Vull dir que
6: i
3: busques...
6: I estrella. I estrella,
3: consagradíssima.
6: S'ha de vendre... No,
3: és a dir, busques tres coses que no sé si aquest jugador, que si fas la feina ben feta a direcció esportiva, pots arribar a tenir. És el meu dubte.
7: No ho sé, però... Has de trobar un jugador, això, que et costi 50-60 i que d'aquí 4 o 5 anys el puguis vendre tu per 150. Mm-hmm. És que això el Barça no ho sap fer, o no ho ha sabut fer últimament, sí, sí. O darrere els últims anys. I és que és la feina de Deco. Bueno. No sé, algú devia descobrir Jocheres en el seu dia.
8: Se intentó con Vitor Roque y salió Rana.
7: Sí, vale.
8: Que tenía que haber sido eso, precisamente, un futbolista...
3: A veure, què passa amb Hamza? Amb Belkarim, sí, a veure sí, què sí. Passarà amb l'egipci, que el Barça fa qüestió de dies, doncs ja anunciava oficialment que se l'ha quedat en propietat.
6: Amb fitxa del filial, és a dir...
3: Però és potser que, sí que és aquest recorregut,
6: però
3: no?
6: Però tu el tema és que has d'omplir un... Ja sabies o ja comptaves amb que Lewandowski no seguiria i tu saps que aquí tens una... És que no és una plaça qualsevol, és que si estem parlant de que el Barça ha d'aspirar a guanyar la Champions, tu necessites un golejador i necessites algú amb força, no... experiments els justos en aquesta posició. En tot cas, els experiments haurien d'haver començat, doncs, Vitor Roque si hagués sortit bé, no? Alguna opció que s'hagués anat coent a foc lent, i això, doncs, no ha passat. I jo, per anar a buscar qualsevol cosa, doncs, intentaria treure rendiment al que tens, perquè opcions en tens. Però clar, és que és una plaça molt important, perquè ens agradi o no sentir-ho, dependrà del que passi amb el Barça a Europa. O sigui, és que la cosa va de marcar gols, no? Mm-hmm. Pues, doncs és que has de buscar algun golejador.
3: Deixa'm que connectarem amb Mèxic. Anava a dir als Estats Units, no, avui estan a Mèxic, de fet, ja, perquè demà la selecció espanyola, com bé sabeu, a partir de les 2 de la matinada, hora catalana, s'enfrontarà a Uruguai amb la primera plaça del grup en joc. Espanya en té prou amb l'empat, amb aquest empat Espanya seria primera. Uruguai només li val guanyar. De fet, fins i tot un empat la podria deixar fora del Mundial, perquè un empat d'Uruguai suposarien 3 puntets, i tal i com estan les coses a la resta de grups, segurament... El llindar el posarem en els 4 punts, per classificar-se allò de les 8 millors terceres dels 12 grups. Però connectem amb Guadalajara, amb Mèxic, on ja des d'avui hi tenim el Damià López, enviat especial de RAC1 al Mundial. Dami, com estàs? Bona nit.
18: Hola, què tal, Xavi? Molt bona nit.
3: Bé, ja ara ho deia, no? Ara fa unes hores ja que ets a Guadalajara, on demà jugarà aquest Espanya-Uruguai.
18: Sí, sí, correcte. Hem arribat a Guadalajara, on hem tingut un nou canvi horari, ja tenim 8 hores de diferència amb Barcelona. Aquí a la sala de premsa de l'estadi Akron, on no hi cap absolutament ningú, molta expectació, esperant Luis de la Fuente, que apareixeran 10 minuts. Més se'l parlarà també Marcelo Bielsa, multitud de premsa espanyola, també d'Uruguai, i premsa en general internacional. És un partit que ha aixecat molta expectació, perquè era un dels partits estrella, i és un dels partits estrella de primera fase. En les previsions inicials era que Espanya i Uruguai haguessin guanyat els seus dos primers partits contra Cap Verd i contra Aràbia, però bé, ja sabem que normalment els pronòstics estan per fallar-los. Aquí s'ha equivocat tothom. Espanya ha empatat contra Cap Verd, Uruguai ha empatat els dos primers partits contra Aràbia i també contra Cap Verd, i ara doncs, té difícil la seva classificació, i tu deies, necessita guanyar, i un empat doncs, fins i tot podria abocar-lo a l'eliminació. Fins i tot aquests dies doncs, en algun cercle s'ha parlat del pacte de Guadalajara, que consistiria en que, com que els tres capitans són del Barça, del Madrid i de l'Atlètic de Madrid, són uruguaians, doncs s'hauria parlat d'un empat que no necessàriament fica Uruguai, però d'alguna manera li evitaria la derrota, perquè aquí clarament és favorit Espanya, i que l'empat deixa Espanya també primera grup, no sé que Cap Verd demà golegi Aràbia i li faci 5 gols. Per tant, aquest pacte sí que podria tenir sentit, però bé, sabem que Espanya anirà per totes, que Lamine Yamal demà jugarà entre 60 i 70 minuts, que Uruguai també... pel que sabem, demà Uruguai pensa anar a tot, pensa anar a fer-li un marcatge i a marcar-li territori a Lamine des del principi. Pel que sabem també, pel que ens han dit, Uruguai farà un marcatge a l'home al mig del camp, és la idea que té Marcelo Bielsa, és a dir, perseguirà els Valverde, Bentancur, etc. Li faran un marcatge a l'home a Rodri, Pedri i Dani Olmo. Tampoc s'ha descartat que surti Fabián. És a dir, Xavi, demà tenim un partit d'aquests, com quan diem que el Barça va a Getafe jugar un partit gos, sí, una mica sí, el mateix. Sí. Demà tenim una autèntica batalla, la que es llorarà aquí a l'estadi Akron de Guadalajara.
3: Avui, ara ho deies, estem pendents d'aquesta roda de premsa, que teòricament ha de començar d'aquí a menys de 10 minuts. A 3:15 està programada la roda de premsa del seleccionador espanyol, de Luis de la Fuente. Els que ja han parlat són els tres jugadors escollits en zona mixta. Sentirem Nico, oi?
18: Sí, sí, ens quedem amb Nico Williams, normalment un titular, ara no ho està sent per culpa de la seva lesió, veurem quan estigui al 100% què passa, perquè en aquesta banda esquerra ha entrat Gavi, també Àlex Baena, que ho va fer bé l'altre dia contra Aràbia, i oposita a repetir demà contra Uruguai, un partit on Espanya necessitarà molt control. En tot cas, Nico ja truca a la porta i diu que està en condicions de jugar.
19: Me encuentro bien, me encuentro feliz, intentando ayudar al equipo de toda la teta, espero... seguir cogiendo minutos, cogiendo sensaciones tanto en los entrenos como en el partido, eso depende del míster, creo que tiene mucha confianza en mí y bienvenido sea, si me pone o como si no me pone, quiero ayudar al equipo de la misma manera y bueno, estoy contento.
18: I li han preguntat a Nico pel seu amic i germà futbolístic en aquesta concentració, que és Lamine Yamal, així el veu.
19: Le veo muy feliz, muy feliz. Él sabe... de lo que es capaz, no tiene ningún tipo de presión, él sabe cómo lo que tiene que hacer y vais a ver al mejor Lamine porque la verdad es que es increíble.
18: Continuem esperant aquí la sala de premsa de l'estadi Akron, Luis de la Fuente, qüestió de minuts que aparegui el seleccionador espanyol.
3: Quanta gent pot haver-hi a la roda de premsa aquesta? Deies que força mitjans pendents.
18: Sí, mitjans no els sé quantificar exactament perquè hi ha...
3: No, vull dir, gent que hi hagi per aquí.
18: Però sí, persones, eh?
3: Sí.
18: Sí, jo crec que més de 100.
3: Déu-n'hi-do. 100
18: i 120 periodistes, ja.
3: Déu-n'hi-do.
18: N'hi ha més que en un partit normal del Chivas de Guadalajara,
3: sí,
18: que és l'equip que juga aquí a l'Estadi Akron.
3: M'imagino que canvia una mica el panorama. Clar, aquí estem parlant de la tercera jornada, per tant, la jornada definitiva del Mundial, entre dues seleccions, a més, que a Mèxic les tenen properes, no? D'una banda, Uruguai, per qüestions geogràfiques, de l'altra, Espanya, on moltes estrelles mexicanes ja han anat a jugar en algun moment de les seves carreres. Per cert, parlant d'aquest segon supòsit, tu has parat amb una d'aquestes estrelles, oi, darrerament?
18: Sí, segur que sona molt a tots. Vaja, segur, perquè és una llegenda del futbol mexicà i també de la Lliga Espanyola, com és Andrés Guardado, amb qui hem coincidit, està comentant el Mundial per Telemundo. Bé, llegenda de Mèxic, també del Depor, del València, ha jugat 7 anys al Betis, i a més, és una conversa que té sentit perquè ell és d'aquí, és de Guadalajara, i ens ha explicat, per exemple, i això és important, de cara al partit de demà, quina repercussió tindrà l'altitud en els futbolistes, perquè venen d'un canvi horari, com et deia, a les 2 hores, i aquí estem a 1.600, 1.700 metres d'altitud, no? I això veurem demà amb el tema físic, si repercuteix més a Espanya, Uruguai, etc. Doncs bé, amb algú de Guadalajara, com és Guardado, doncs hem tingut una xerrada futbolística d'uns minutets.
3: Doncs va, recuperem aquesta conversa del Dami amb Andrés Guardado.
18: Al costat d'Andrés Guardado, llegenda del futbol mexicà i de la Lliga Espanyola. Andrés, què tal? Com estàs?
20: Què tal? Buenas.
18: Bueno, com estàs veient el Mundial? Creo que comentando para Telemundo, ¿no?
20: Sí, estoy acá trabajando ahora para la televisión, analizando ciertos partidos. Y bien, la verdad que muy contento. Al final es todo nuevo para mí también. Es la primera vez que me toca vivir esta experiencia desde afuera. Y dándome cuenta de muchas cosas del Mundial desde afuera, así que disfrutando también.
18: ¿De qué cosas? ¿Qué estás observando?
20: No, sobre todo uno cuando está dentro no magnifica un poco lo que hace la gente para estar en un Mundial o cómo disfruta el ambiente de afuera. Uno se mete en esa dinámica de concentración, también de la presión que uno vive desde adentro, de dar resultados, de la expectativa que uno tiene, cumplir esas expectativas. Entonces te aíslas mucho, ¿no? De lo que realmente... es un mundial desde afuera, de lo que es cómo vive el lado de la prensa, el cubrir entrenamientos, cubrir partidos, la gente cómo lo vive, si ganas, si pierdes tu selección, todas esas cosas que no me había tocado vivir y la verdad que disfrutando esa parte.
18: Andrés, selección de México ya clasificada, ha sido la primera clasificada, se asegura su localía, ¿no? Hasta octavos sí se va clasificando, pero te quería preguntar, ¿siempre ha habido esa sensación de que México como que
0: ha querido llegar, pero siempre se ha quedado en el camino, ¿no? ¿Cómo ves tú esa sensación de que México ahora pues quizás tiene esa oportunidad?
20: Sí, sobre todo hay una ilusión extra por estar en casa, ¿no? Que eso al final en el 86 se consiguió llegar hasta cuartos de final por estar en casa. Bueno, no por estar en casa, sino porque te haces fuerte en casa, la localidad te hace fuerte. En el 70 fue más o menos igual y ahora tenemos la ilusión de lo mismo, ¿no? Y ahora obviamente para nosotros era importante ganar el primer lugar de grupo para mantenernos en México en los 16avos y también en los octavos si llegamos a pasar. Entonces, eso ha despertado mucha ilusión dentro de México de pensar de que a lo mejor puede ser un mundial histórico para nosotros.
0: Se han visto imágenes de los partidos de la Azteca, el segundo partido lo jugó en Guadalajara, pero ¿qué aura tiene ese estadio?
20: Sí, es una aura especial, la verdad. Al final, con todo respeto para los estadounidenses, la pasión que como se vive el fútbol en México creo que es diferente, ¿no? Dentro de las tres sedes que hay, donde realmente siento yo que la pasión del fútbol se vive intensamente, un poco parecido a España o parecido a Brasil o parecido a Argentina, es México. Entonces, y encima, si tu selección gana, pues todavía más, ¿no? Y ahora que me tocó estar en Guadalajara el partido de México, el disfrute fue enorme, la gente se fue súper contenta, el estadio increíble. La verdad que se van a encontrar ahora para la última jornada de España un estadio muy bonito, yo creo que un ambiente muy diferente a lo que se han encontrado ahora acá en Atlanta, y sobre todo espero que lleguen con 3 puntos en la bolsa, que va a haber un partido interesante contra Uruguay allá.
0: Sí. Bueno, Andrés, tú eres una leyenda del fútbol español, también has jugado en el Deportivo, en el Valencia, en el Betis muchísimos años, has jugado contra el Barça. No sé si esta selección española con 8 jugadores del Barça, no ahora también, cuando ganó el Mundial en Sudáfrica, te recuerda a ese estilo que tú has sufrido, y supongo que también en el campo de algún modo has disfrutado también.
20: Sí, bueno, a lo mejor más allá de que me recuerde o no me recuerde, al final, a ver, cuando tú tienes a un equipo en tu liga como Barcelona, y que en estos últimos años ha dominado la liga española, yo creo que es de cierta manera normal que tires un poco del equipo de ganador de tu liga, ¿no? Si yo creo que hubiera pasado con el Real Madrid y Real Madrid tuviera 8 españoles dentro de su cuadro titular, seguramente hubieran tirado del Real Madrid también de esos 8 jugadores. Entonces, para mí me parece un poco lógico y normal dentro del nivel que tiene la selección, y hoy en día obviamente al tener tanta influencia de jugadores del Barça, pues también repercute mucho dentro del campo, del entendimiento que tienen entre ellos, de la forma de jugar que tienen en su club, después lo tratan de desarrollar también en selección, y por eso hay una cierta similitud. Pero bueno, al final creo que Luis de la Fuente ha impregnado también su propio estilo y que los hizo campeones de Europa hace unos años, y seguramente intentarán en este Mundial llegar muy lejos también con ese estilo, ¿no?
0: Aquí la gente te pregunta por Lamine, pero tú de la selección o del Barça, igual por tu estilo te quedarías con Pedri, pregunto.
20: Pero por mucho.
0: Seguro, ¿no?
20: Por mucho. De hecho, me hicieron una encuesta previa al Mundial de que quién te gustaría que fuera el jugador revelación o jugador más destacado, y yo puse a Pedri. Obviamente el más vistoso es Lamine, el que más gusta porque es el diferente, el desequilibrante, el que hace mano a mano, el que hace golazos, el que pone asistencias, pero al final en el desarrollo del juego, el que influye en el juego, todo eso, para mí es Pedri, ¿no?
0: Muy bien, por último, Andrés, español a Guadalajara, que es tu ciudad.
20: Sí.
0: Tú eres de Guadalajara, ¿cómo es esa ciudad que se va a encontrar? También es una ciudad que está en altitud, ¿no? Si eso pesa al jugador.
20: Se van a encontrar cierta altitud, pero no tanta como la Ciudad de México. Yo espero que no les pese tanto. Se van a encontrar mucho mariachi, mucho tequila.
0: Vale, pero esos jugadores prohibido, en principio.
20: Eso para la gente de aficionada, vale. Que le disfrute mucho. Pero bueno, se van a encontrar un estadio hermoso. Yo creo que va a haber mucha afición mexicana que va a apoyar a España. Nos identificamos mucho con España por la influencia que muchos jugadores hemos jugado en la Liga Española y que han seguido la Liga Española por muchos, muchos años. Y que bueno, que yo... De cierta manera, yo creo que se van a sentir un poco en casa en el cierto punto de volver a sentir el idioma, de salir de Estados Unidos. Vuelvo a repetir, vivir un poco la pasión desde afuera, de que estoy seguro que es una vibra muy diferente a lo que se han encontrado aquí en Atlanta. Entonces, espero que España le vaya bien y que en mi casa, como mitad español, desearles que ganen ese partido.
0: Encantado de saludarte. Muchísimas gracias por tu tiempo, Andrés.
20: Nada, un placer.
3: Doncs declaracions d'Andrés Guardado en aquesta conversa que ha tingut fa una estona amb el Damià López i que hem pogut ara doncs, tornar a escoltar, o escoltar. Damià, ets per aquí, no, encara?
18: Sí, sí, sí, soc per aquí. L'hora fixada perquè comparegués de la Fuente era aquesta, tres quarts de dotze, hora catalana. Així que res, en qualsevol moment apareixerà el seleccionador espanyol i en quan tinguem les declaracions us les faig arribar, Xavi.
3: Per cert, ara estava mirant quants anys té Andrés Guardado.
18: Sí.
3: Saps quant en té tu, no? Suposo.
18: No,
3: en té 39,
18: no,
3: en té.
18: És jove, no?
3: En té 39.
18: Ah, 39, ja. Mira, n'hi hagués posat menys.
3: Saps qui té 39 anys, no?
6: Goat.
18: Messi.
3: Leo Messi, efectivament, que està marcant, que porta 5 gols en dues jornades. Però no ho dic per Guardado, ho dic per Messi.
18: Avui no juga Messi.
3: Sí, clar, clar. Doncs, Dami, el que deies, pendents a veure si podem ni que sigui escoltar alguna resposta d'aquesta roda de premsa de Luis de la Fuente. Ara tornem, d'acord?
18: D'acord, fins després.
3: Fins ara, Dami. Un minut de pausa i tornem.
4: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
21: Da igual donde estés.
22: Da igual cómo lo vivas.
23: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
24: En la misma jugada.
25: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
26: Cuando todo eso llega.
25: Entonces sí. Entonces somos una.
27: Somos una.
28: Somos un
29: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
30: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filar Prim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
31: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
32: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'onda que rebé completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
33: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
34: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
35: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
36: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
35: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
36: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.

0: Garrigues, amb Xavi Rocamora.
1: 3:15 de 12, de seguida anirem al directe, que de moment ja sorpresa en un d'aquests dos partits, però és que abans, per aquells que esteu pensant en canviar de cotxe, doncs si realment vols canviar de cotxe o vols una nova moto, vols triar entre 45 marques a 10 minuts de Barcelona, doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe amb més de 40 marques, amb totes les ofertes al mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou. Ara sí, tornem cap a RAC+1, perquè estem a les acaballes, o vaja, a la recta final d'aquests dos partits. Un continua amb el mateix signe, tot igual, amb aquest Costa d'Ivori guanyant 0-2 contra Curaçao, però la sorpresa la tenim a l'altre partit. Vaja, sorpresa, jo entenc que és sorpresa. Sentim el que està passant amb aquesta victòria momentània d'Equador contra Alemanya.
2: Falta per Alemanya per penjar-la directament a l'àrea.
3: Ja has vist, Rocamora, que ha canviat el panorama, perquè Equador ha fet el segon, Edu.
2: L'ha fet Gonzalo Plata a la sortida d'un corna fa 10 minuts. Això li donaria a l'Equador la tercera plaça, 4 punts i la classificació virtual per 700, però l'Equador ha de conservar en el minut que queda pel 90. Més l'ha afegit aquest resultat, perquè si li empaten està fora. Alemanya només es juga l'honor, la penja Raum a l'interior de l'àrea de l'Equador. En aquesta falta, rebutja la defensa, allunyen, o intenta almenys Pedro Vité la pilota. Uf. Pacho amb el cap embestint amb tot, la pilota que acabarà al cap de Beyer per Alemanya, la torna a penjar a l'interior de l'àrea, la vol baixar, posa el cap Estupiñán, Vité que torna a rebutjar, la pilota caurà amb neu ja en l'últim minut del temps reglamentari. Stiller per Alemanya, la perd, busca el contraatac, la rola Rodríguez per l'Equador. Veu la pujada per la dreta d'Apreciado. S'ofereix al mig Caicedo. Ui, llarguíssima aquesta pilota d'Apreciado. Anirà directament a les mans de Noia. En mig minut sabrem quants afegeix.
3: Equador 2, Costa d'Ivori 1. Alemanya primera, Costa d'Ivori segona, i passaria Equador com a tercera. Costa d'Ivori ha fet el segon. Pau.
4: Sí, l'ha fet Pepe, el mateix autor del primer. De moment, Curaçao 0, Costa d'Ivori 2, en una última acció on ara ha xutat un jugador de Curaçao des de pràcticament al mig del camp i ha obligat a intervenir a Fofanà, que l'ha enviat a córner.
3: Doncs així està la situació quan estem a punt d'entrar al temps afegit. L'emoció, ja veu, Rocamora, és a Nova York, al partit d'Alemanya.
2: Amb 7 d'afegit a partir d'ara, que arribem al 45. Anirem fins al 52, 2-1, guanya l'Equador.
3: Ara mateix, desfibriladors a dojo a Equador. A l'Equador.
2: I Alemanya no... Alemanya, que ha estat pasturant durant tot el partit, ara no pastura, eh?
3: No
2: pastura gens, ara, eh?
1: Parlant de pasturar o no pasturar, que segurament ho haureu explicat mil vegades, però Alemanya ha fet rotacions? Està jugant amb els titulars o com va?
2: Alemanya ha jugat amb 10 titulars, excepte el lateral esquerre, que ha deixat Brown fora per donar entrada a Raum. Ha jugat amb 10 titulars. I compte que Ivan Musiala per intentar l'empat. El vèrtex de l'àrea tapa amb tot l'Equador. Enrere Musiala cap a Stiller. Veuen la pujada de Raum per l'esquerra. Traurà la centrada amb el cap Estupiñán. Li queda a Tiauro, pot controlar el balcó. Ho torna a provar Alemanya. Per la dreta provaran la centrada. Hi haurà un rebot. Tiauro la torna a baixar perquè organitzi l'atac des del mig. Jonathan Tah recuperarà l'Equador. No xiula res l'àrbitre, tot i que ha anat per terra el central del Bayern. Ho prova el conjunt de BKCC des del mig. Bona acció d'Estupiñán. Bon control de Caicedo. Surten amb espai. Caicedo la donava a l'espai. Hi havia fora de joc de Rodríguez. Serà pilota per Alemanya. Hem cremat un dels 7 d'afegits.
3: Sensació, Guillem, que els equatorians patiran com a vedells.
5: Sí, perquè ells, de fet, ja estan acostumats a jugar així, a colar-se darrere. La seva força és la defensa, és la intensitat, el reduir espais. El que passa és que avui s'han hagut de reconvertir en un equip ofensiu, perquè des del minut 2 estaven perdent i necessitaven guanyar. Ara, un cop van perdre el marcador, doncs es tiren a darrere i ells estan còmodes defensant-se l'àrea. El que passa és que al davant tenen Alemanya, que fins ara, com dèiem, ha estat pasturant, però és Alemanya, i en els minuts finals jo crec que no te la vols veure en aquest escenari, per això ara mateix Equador patint, i especialment el seu entrenador, BKCC, que està dels nervis en aquests 5 minuts que necessiten aguantar per classificar-se per la següent ronda.
3: I tornen els alemanys.
2: 5 minuts, efectivament, com diu en Marc. I va un altre cop Raum per l'esquerra, penja la pilota al vèrtex, la baixa Pascal Gros per l'Undaf a l'interior de l'àrea, per ell el xut a l'exterior de la xarxa. Ha anat fora, diu Undaf, que ha rebutjat un futbolista de l'Equador, Félix Torres, però no ho veu així. La col·legiada del partit, la nord-americana Tori Penso, serà servei de porteria per l'Equador.
3: Els alemanys han estat bé, Carlos, i l'Equador s'ho ha guanyat, aquesta remuntada contra Alemanya.
6: Sí, jo crec que, bueno, ja ho hem dit, Alemanya crec que ha estat durant moltíssima part del partit al tran-tran, o sigui, allò sense posar-hi gaire cosa. Ja hem comentat també que jo crec que els canvis de Nagelsmann avui anaven més encaminats a premiar jugadors que saps que probablement durant el Mundial ja no tornaran a jugar, que no pas a guanyar el partit, tot i que l'11 sí que era el titular, però els canvis jo crec que han anat més encaminat a això. Però sí que crec que al final surt d'aquest puntet de l'orgull alemany de dir, ostres, ara m'estan guanyant i m'està fotent.
5: Els ha canviat la cara, eh? Sí, quan han encaixat el gol el segon, els ha canviat la cara. L'empat encara, però la derrota...
6: I l'Equador doncs, ha sigut més un tema, jo crec, actitudinal i d'intensitat i d'anar i de guanyar duels i de voler, que no pas un tema futbolístic, que és un equip que a nivell de recursos futbolístics jo crec que va limitat, no és un equip amb un talent exagerat i encara menys en la finalització. Però sí que a base d'empantar, d'anar, de voler, de molta segona jugada, de generar accions de pilota aturada, doncs han acabat aconseguint aquest punt de tenir el segon gol. I també és veritat que Bekacheche ha arriscat, com ha dit el Marc, molt més del que arrisca habitualment. O sigui, ha hagut de posar jugadors ofensius a dojo que... I ara, quan ha fet el segon gol, ha sigut quan una mica ha desfet i ha començat, ha ficat Estupiñán, ha ficat Torres, que són jugadors de perfil més defensiu.
3: Perquè ara toca defensar-se, Edu.
2: Tres minuts li queden a Alemanya per intentar empatar, per resistir l'Equador. Que, a més, és que ara, si l'Equador resisteix, no perjudica ningú dins el grup. Perquè
3: la
2: Costa d'Ivori està classificada. Com a molt, deuen voler els possibles tercers, però, clar, n'hi ha tan pocs definits que encara... És que jo crec que tots anem amb l'Equador ara mateix.
3: Sí.
2: A Alemanya no arriba res.
5: Som vectorians.
3: Sí, home, sí.
2: A més, és un equip, com deia abans en Carlos, que jo crec que molarà veure les fases eliminatòries. Compte el xut ara de Gros, ha marxat als núvols. El futbolista del Brighton ho ha provat amb l'esquerra des del balcó. Aquí guanyarà uns segons més l'Equador, que està guanyant 2-1.
3: Quan queda d'afegit a Filadèlfia, Pau?
4: Doncs queden 2 minuts, n'ha afegit 6 l'àrbitre, en portem 4, el partit ja molt controlat per Costa d'Ivori. Curaçao, que intentava fer els últims intents per aconseguir el gol de l'honor en aquest partit i acomiadar-se del Mundial, almenys amb un golet, tot i que ja en va marcar un contra Alemanya, però sembla que Costa d'Ivori té més que controlat.
3: 2-0, Costa d'Ivori passarà com a segona, Curaçao eliminada. Edu.
2: Que bé Pacho sortint de la cova per intentar prendre-li i prenent-li aquesta pilota a Undav. Déu-n'hi-do l'assistent.
3: Mare de Déu, senyor.
2: I l'assistent, fixeu-vos, que té una barba que sembla Rasputin.
7: Sí.
2: És llarguíssima aquesta barba.
7: Se'l seguen els anells, més aviat.
4: Gandalf.
7: Sí.
6: Que no m'havia donat compte que a Costa d'Ivori està jugant Jean-Michel Seri, que en el seu moment va sonar pel Barça i està perdut. Està a la Lliga Eslovena, crec, a Maribor.
3: Un mig centre, eh?
6: Sí.
5: Xavi Africano.
6: Que no havia... Exacte, el Xavi Africano, correcte, que jugava al Nice i va sonar moltíssim pel Barça d'un parell d'estius i tal, i està jugant aquí, que debuta avui en el Mundial, i està jugant, ha entrat al 77, compte, eh?
2: Ull Plata fa jugada per l'Equador, va al terra, falta de Gros, pica el futbolista alemany, així morirà el partit perquè som ja al 51, en falta un per arribar al que ha decretat la col·legiada. Falta per l'Equador al vèrtex de l'àrea d'Alemanya.
3: A veure si la penja, no fan la del Carrasco, que en el seu cas seria la de Freddy Rincón, per exemple, no?
6: Aquesta falta és or, per l'Equador.
5: Plata preferia aquesta falta, o sigui, molt més que un gol. Ja volia això per passar el temps.
2: La nit serà llarga a Quito, eh?
5: Bé, ara parlarem amb l'àrbitre.
2: I a Nova York també, perquè hi ha un munt d'equatorians. Sí. Hi ha molts immigrants equatorians als Estats Units, també a l'àrea metropolitana de Nova York, que estan celebrant a l'estadi dels Mets.
5: 45 segons ja sense...
6: Sí, és que són els alemanys, que li està dient l'àrbitre la distància.
2: Sí.
3: Se
4: n'hi està allà al costat, eh?
3: Ah, no l'han demanada, m'imagino.
2: No, l'ha picat en curt l'Equador, queden pocs segons pel 52, no és l'estadi dels Mets, és el MetLife, l'estadi dels Mets és un altre. Mira, final! S'ha acabat l'Equador 2, Alemanya 1... Els gols d'Angulo i de Plata han remuntat el gol alemany de Sané. Només començar, quina festa a la gespa i a la graderia. Els equatorians són feliços, han guanyat el seu primer partit en aquest Mundial quan més falta feia, quan més ho necessitava en l'Equador, classificada virtualment com a tercera classificada d'aquest grup.
3: I s'ha acabat també el partit a Filadèlfia, Pau.
4: Sí, ha acabat aquest Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. Recordem amb el doblet de Pepe, gols al minut 7 i 64. I amb aquest resultat ho celebraven els jugadors i aficionats de Costa d'Ivori perquè accedeixen a aquesta següent ronda dels setzents de final.
3: Alemanya 6 punts, primera, Costa d'Ivori segona, 6 punts. Equador tercera, 4 punts, passarà. Ara mateix és la millor tercera de totes i Curaçao 1 punt queda eliminada a Rocamora.
1: Doncs grup tancat, un dels tres que avui es tancava, ja el tenim definit i per tant, més enllà de la primera posició, que la sabíem, que estava resolta, també hem pogut saber qui passa com a segon i com a tercer, perquè passaran tots dos si no hi ha un delta baix i comencen a sumar punts aquí com si no hi hagués un demà la resta de seleccions. Us deixem aquí amb el postpartit. Nosaltres parlarem una mica d'abonaments i de Barça, per tant, ens anem veient.
3: Ara Jaume, seguida ens enganxem a RAC1. Fins ara.
1: Fins ara, Jaume.
3: Fins ara.
1: Pràcticament la mitjanit, falta només 30 segons i el que deia, moment de parlar de Barça, avui hem tingut notícia, hem sabut el preu dels abonaments i sobretot també a qui van dirigits aquests abonaments amb un doble comunicat del club que ara anirem explicant amb l'Oriol Jové. Oriol, bona nit.
8: Hola, bona nit.
1: A veure, explica'ns com ha anat el dia d'avui en aquest sentit.
8: Doncs mira, el Barça ha anunciat aquest matí que els socis abonats ja podien retirar el seu passi per la temporada 26-27, per aquesta que començarà ara després de l'estiu. El procés, de fet, ja ha començat a partir de les 12 d'aquest migdia i els interessats tenen temps fins dimecres 1 de juliol, fins dimecres de la setmana que ve a la mitjanit, per fer-ho. El matís, en aquest cas, de socis abonats és important perquè en aquest primer comunicat que ha fet el Barça, dic primer perquè després n'ha fet un altre a la tarda, ara en parlem, però en el primer comunicat, el del matí, el Barça parlava de socis abonats en passi d'aquesta temporada, per tant no contemplava per poder retirar el passi d'aquesta propera temporada els socis que no són abonats però que aquesta última temporada han tingut el passi perquè havien anat a Montjuïc, doncs en aquest cas no els contemplava i per tant es quedaven aquests socis no abonats sense poder optar als passis del Camp Nou aquesta propera temporada. De fet, la frase del primer comunicat és claríssima, la frase que l'encapçala, que diu: els nous passis de temporada per als partits del primer equip masculí els podran adquirir únicament aquells socis i sòcies abonats que van ser titulars d'un passi la temporada 2025-2026. Però a la tarda hi ha hagut un segon comunicat en què el Barça, no sé si rectificat, però ha explicat que un cop acabi aquesta primera fase, que permet, insisteixo, recollir els passis als socis abonats, s'obrirà una segona finestra perquè els no abonats, els socis i sòcies no abonats i no abonades que van tenir passi aquesta passada temporada, doncs puguin optar a les localitats que quedin disponibles. El club no detalla quan començarà aquesta segona fase, però sí que ha volgut deixar clar amb aquest segon comunicat a la tarda que no quedaran exclosos aquests socis i sòcies, insisteixo, no abonats, que malgrat això han tingut passi aquesta última temporada perquè havien anat a Montjuïc.
1: Rectificació o no, no sé com anar la història i quina pel·lícula té el club al cap, però pinta rectificació i rectificació tens perquè estan parlant d'una bossa de gent que tenia la temporada passada aquest abonament, vaja, aquest abonament, aquest passi, per dir-ho correctament, al Camp Nou, i jo crec que era un nombre elevat, és a dir, que això podia haver anat més enllà, per tant pinta rectificació del club.
9: Sí, sí, hi ha hagut una rectificació perquè hi ha hagut rebombori, clar. És que fins on jo recordo havien promès que mentre duressin les obres del Camp Nou, la gent que s'havia menjat els dos anys a Montjuïc, perquè sí, doncs tindrien
1: un premi.
9: Un lloc, no? Un sí, premi. S'ha de premiar la gent que es va menjar dues temporades a Montjuïc. I clar, de cop i volta, quan ha aparegut aquest comunicat, ha estat un com? Però això no era així. Jo celebro que hi hagi una rectificació, perquè al final a Montjuïc s'hi haurà de tornar en algun moment. Tu en algun moment tornaràs a necessitar que la gent vagi a Montjuïc,
1: sí, quan sí.
9: Posin la coberta i et passis dos mesos o els que siguin a la muntanya olímpica. Llavors, clar, el que no pots fer és dir en un moment determinat, no, premiarem a la gent que va a Montjuïc i de cop i volta avui et trobis amb això i hi ha només abonats. Home, doncs no és el que es va dir. O sigui que celebro que ho hagin rectificat, i ben rectificat, perquè crec que eren... Quanta gent va anar a Montjuïc? Eren 38...
1: Jo crec que eren... Jo et parlo de memòria ara, eh? Et parlo de memòria. Crec que anàvem sobre el voltant dels 27.000 abonats. I després hi havia... És que potser estan parlant d'unes 10.000 persones de les que no eren abonades i que van
10: anar a Montjuïc. Socis no abonats. Jo t'anava a dir 12, sí, 10-12.
1: Jo crec que va per aquí, ja et dic, i parlo de memòria, per tant no voldria ara equivocar-me amb les dades, però jo crec que van entre els 10, això, sí, 10-12.000.
9: I es va arribar a un màxim de 17.000 amb vols una...
8: Això ja no, la primera temporada, potser.
1: Això ja no t'ho sé, no t'ho podria dir tan afinadament, però...
9: Sí, em sona, vull dir, no...
1: Però quan deia que hi havia una bossa important d'aficionats que van ser a Montjuïc...
9: Perquè, ostres, no ho sé, van ser dues temporades on molta gent no...
1: No, se'ls ha de premiar, i que ho pots premiar, perquè, a més, si tot va bé aquesta temporada, tu també aniràs obrint fases a mesura que avancin els mesos i que tu vagis tancant i rebent els permisos pertinents, lògicament, per part de l'Ajuntament.
8: I que ara t'hi caben.
1: I que ara t'hi caben, lògicament.
8: És a dir, jo entenc que sobretot la polèmica venia donada per si aquestes localitats que deixaven d'estar disponibles pels socis no abonats que havien tingut el passi de temporada, aquesta passada temporada, se n'anaven, per exemple, a ticketing, a la venda d'entrades del públic general, que entenc que és molt més lucratiu, però que deixa de banda doncs, a molts socis.
10: Per mi hi ha dues errades. Una, aquesta que diu ell, segurament passava més per rebaixar la quantitat de localitats destinades, per entendre'ns, als turistes, i tenir en compte aquesta bossa que podia quedar fora en el primer comunicat, això d'una banda, i de l'altra els timings. El Barça ho publica per primera vegada a les 9:43, ha sortit el tuit, i per tant també estava penjat a la seva web oficial. Però clar, comuniquen que al cap de dues hores ja es podrà començar a comprar entrades. Hi ha gent que està treballant, hi ha gent que està dormint perquè ha treballat a la nit, hi ha gent que està malalta, no tothom està pendent del Twitter. Això una, avisar amb poca antelació. Llavors, ha arribat un correu electrònic que hem rebut tots els socis. Aquest correu electrònic ha arribat 12:05, 12:06, quan ja estava en marxa el procés de venda. Per tant, per mi, això ho has d'avisar un dia abans, dos dies abans, que tothom se'n pugui fer la idea, i com l'altre dia tothom estava comprant entrades de Quevedo amb l'ordinador preparat, doncs tothom amb l'ordinador preparat per comprar un passi del Barça, si és que el vols. Dit això, si es va prometre, evidentment s'ha de complir la promesa. Si es va dir que els que havien anat a Montjuïc tindrien el premi, s'ha de complir. Però no oblidem que aquests socis que van a Montjuïc ja van tenir premi l'any passat. Quan es va reobrir el Camp Nou, van tenir preferència per ser els primers a triar el Camp Nou. El tema és fins quan aquests socis de Montjuïc, no abonats que van anar a Montjuïc, han de tenir premi. Clar, també hi ha gent que porta 50 anys pagant l'abonament i que ara li pot venir de gust tornar al Camp Nou. Per tant, és un tema delicat, estem parlant d'emocions, estem parlant de passions, però era tan fàcil... Com si anem... Ara aquí caben 62.000.
1: 62, em sembla.
10: Doncs si n'havien reservat 24.000 per a ticketing, doncs en lloc de 24.000, 15.000. I entren els 10.000 que estaven no abonats a Montjuïc.
11: És un tema, sobretot, de precipitació, tal com dice Francesc. Però al final el problema de fondo és la lista d'espera. Es la lista de espera que siempre que tenemos campañas electorales, todos los precandidatos barra candidatos dicen que eso va a cambiar, que se va a reducir muchísimo, y van pasando las temporadas y la gente ve con mucha frustración que eso no avanza. Y yo creo que también ahí pues pesa que todos estos socios que han subido a Montjuïc durante 2 años, pues tendrá que llegar un momento en que ese premio acabe. Pero yo creo que como todavía ven las grúas ahí puestas, pues dicen, bueno, es que queremos seguir teniéndolo. Más allá de eso, yo creo que también hay que poner en valor la rectificación tan rápida del Barça. Es que han tardado, ¿qué? ¿8 horas, más o menos?
1: Aproximadamente.
11: Al ver que los socios estaban, bueno, que estaban descontentos, no sé si a través de redes sociales, a través de publicaciones en prensa, pero bueno, está bien que el Barça sepa admitir que quizá no lo haya hecho bien y que está bien a veces retroceder un poco y al menos esta temporada salvarlo. Sí que es verdad que el comunicado me deja dudas, porque ¿cuántas de esas localidades van a estar disponibles? No lo sabemos. ¿Habrá disponibles? ¿Cuántas? ¿Y cuándo se va a abrir esta segunda ventana?
8: Sí, no sé, el tema de calendari no ha sortit tampoc.
11: Habrá que esperar a ver cuando se abra esa segunda ventana, cuántas hay disponibles y cuántos de esos socios que tuvieron ese premio pueden seguir gozándolo esa temporada. Pero sí que es verdad que habrá que llegar un momento en que eso tendrá que acabar y tendrán que volver a la lista de espera, que és el gran problema.
1: El club ha de donar més explicacions, lògicament, d'aquí no gaire. Per començar, hem de saber quan s'obre aquest període ara per aquells aficionats que no havien sigut abonats, o aquells socis que no havien sigut abonats al Camp Nou, però que tenien passi quan van anar a Montjuïc i que la temporada passada també estava al Camp Nou. En els propers dies, el club anunciarà quan s'obre aquesta nova finestra d'oportunitat per poder sol·licitar
9: aquest passi. Sembla el
1: mercat de fitxatges. Exacte, sí, això mateix. Clar, un dels al·licients, per exemple, serà tornar a veure Mourinho al Camp Nou per aquells que puguin tenir el passe de temporada l'any que ve.
9: Al·licient,
1: home, què? No ho és per tu, l'al·licient?
11: Ja ho heu d'aparecer. Fantasma de Mou, otra vez aquí.
1: El fantasma de Mou, per favor, cuida't un poco la boca.
11: No, es que está en todos los lados. Es que, ¿sabes? Es como el fantasma de Canterville, está en todos los sitios. Es que antes estaba girando un poco el cuello y también una publicidad de DAZN. Esa temporada Mourinho en DAZN.
1: És que surant, o sea, molt contundent, saps? El fantasma de Mou ha sigut com...
11: I luego también, sí, en Vanity Fair Portugal, con esas fotos de un supermodelo, vamos a tener una sobrecarga de Mou.
1: I ara està als videopodcasts també, avui l'hem pogut escoltar.
11: Basta.
1: ¿Cómo que basta ya?
11: Se va a hacer insoportable, eterno.
9: Doncs acaba de començar, el show.
11: Ya sé que os encanta, però no.
8: A Beast Mode. Mode Bèstia, traduït a l'anglès.
1: És fantàstic, això.
8: Que és el podcast de l'exfutbolista anglès Adebayo Akinfenwa. Ha convidat a Mourinho, un podcast que parla de futbol anglès, però han fet l'excepció de parlar una mica del Madrid amb Mourinho, amb una frase destacada que ha deixat aquesta entrevista, aquesta conversa, que és quan li ha preguntat a Akinfenwa, a Mourinho, ell que, clar, que ha gestionat doncs grans estrelles i grans egos com Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, entre d'altres, quina és la clau per poder tenir sota control aquests vestidors que poden arribar a ser doncs tan explosius, i en especial doncs el que es trobarà al Bernabéu, el vestidor del Madrid, que ha tingut aquest conflicte latent entre Vinícius i Mbappé, que no s'acaben d'entendre, i Mourinho ha vingut a dir que a bodes em convides. I think it's the best
12: problem that the coach can... Crec que és el millor problema que pot tenir un entrenador, tenir els millors jugadors. He llegit que deien que fitxava pel Madrid per carregar-me alguns jugadors top que suposadament han donat problemes aquesta passada temporada. No, jo vull aquests jugadors, vull els millors jugadors. He de trobar la manera de tenir un equip i no tenir problemes com els que suposadament hi ha hagut l'última temporada. Però els millors jugadors són els jugadors que vols. Si tens problemes amb jugadors que no són bons, llavors sí que tens un problema. Però els grans jugadors són els grans jugadors. The big players
8: are the big players. Per tant, un dels objectius, un dels reptes, serà trobar aquest encaix de Mbappé i Vinícius. Nega Mourinho, en qualsevol cas, que hi hagi d'haver grans sortides. Ell, evidentment,

0: com es fa això de poder convir en un mateix vestidor amb uns quants egos, i és quan ell...
1: Ja ho ha portat al terreny del,
0: exacte, ell ho porta i diu, no hauria de parlar del Real Madrid, però és quan comença a fer, és a dir, això és un missatge que ell volia llançar en aquest podcast, no sé amb quina raó, no sé si perquè realment està pensant-se en quedar-se tots aquests jugadors, si perquè està obligat i comença a preparar el terreny, o si és una manera de no abaixar el preu d'una hipotètica sortida d'algun d'aquests jugadors. No en tinc ni idea, però és el que ha dit el bo d'en Mourinho, o en Mourinho, sense el bo d'en. 3 minuts i un quart d'una de la matinada.
1: No és fantasma, però...
2: No és fantasma, però
0: tampoc és bo. Tampoc és bo. No, passem, a veure, un moment. Un minut i venim.
3: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
4: Da igual donde estés.
5: Da igual cómo lo vivas.
6: Cuando juega la selección,
7: todos estamos en el mismo sitio.
8: En la misma jugada.
9: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
10: Cuando todo eso llega.
9: Entonces sí. Entonces somos una.
11: Somos una.
12: Somos un
13: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
14: No, no es un atasco. Son 7 millones de personas que posiblemente pagaron de más por su coche entre 2006 y 2013. Y tú podrías ser una de ellas. Entra en cartel.es y comprueba si puedes reclamar. Revisar, responder y resolver en cartel.es.
15: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
16: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filar Prim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
17: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
18: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
19: I've been sleeping in a cardboard box, spending every dollar at the liquor shop. And even though I...
3: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
0: Ja està, ja hem parlat de Mourinho i hi ha un minut de pausa i tot...
5: No m'ha quedat clar si és bo, si és fantasma, si...
0: És Mourinho, i això, i així l'encerta segur. És a dir, José Mourinho, i amb això en tindríem prou.
1: Don,
0: això mateix. Un quart d'una de la matinada, pendents de poder començar a escoltar alguna de les respostes que ha donat avui De La Fuente, o que està donant, de fet, a aquesta hora el seleccionador espanyol en aquesta roda de premsa prèvia al partit contra l'Uruguai. Però ja que hi som, és també un moment important per vosaltres que esteu escoltant-nos un dia més. És el moment de regalar el pack Wonder Gold, aquesta col·lecció fantàstica, perquè els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol. Arriba Wonder Gold. Descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful, 15 seleccions sorpresa, un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box. Si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, aquest és el vostre moment. Sabeu, com sempre, truqueu al 902-47-700 i el més ràpid o la més ràpida en trucar, aquesta serà la que agafarem, i si tot va bé, que hi ha d'anar, no estem demanant aquí tampoc, com bé sabeu, coses de física quàntica, però s'endurà aquesta fantàstica col·lecció de Wonder Gold. Per tant, la que tinguem ja trucada a RAC1, saludarem la persona que toca. I tu ja el tens, per cert, el pack, o no el tens encara?
5: No, però m'encantaria.
0: No, clar, és que tu ara no et diria
5: clar,
0: trucar, perquè
5: què?
0: A més a més ja tenim la trucada.
5: Ja està, si van
0: no, però dilluns, dimarts, et fas passar, fas veuetes, et fas passar per una altra persona, si cantarà molt. per exemple. I a partir d'aquí, doncs, ja ho tindries...
5: Li demanaré al mutante que truqui per mi.
0: Vinga, doncs mira, no és una mala
5: veus?
0: Idea. No és una
5: està
0: mala
5: bé,
0: idea.
5: Està ben pensat.
0: Mentrestant, deixa'm saludar el Nil. Pierre, Nil, com estàs?
20: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Bona nit, tot bé?
20: Sí.
0: Va, explica'm, ara, per rematar Mundial ja... hem viscut una mica aquest primer grup tancat, però se'n tanquen dos més aquesta matinada, a la 1 i a les 4.
20: Efectivament, el primer en tancar-se serà el

0: Grup F, amb una doble tongada de partits a partir de la una, seran un Països Baixos Tunísia i un Japó Suècia. Els neerlandesos necessiten una victòria si volen confirmar la primera plaça del grup, mentre que els suecs han de guanyar si volen ser a 700. La jornada es completa amb un Paraguai a Austràlia i un Turquia a Estats Units, seleccions del grup D. Amb Turquia eliminada i Estats Units amb el primer lloc assegurat, Austràlia i Paraguai definiran la segona i la tercera plaça del grup. Per la jornada de demà, més enllà de l'Uruguai i Espanya, que ja hem comentat, tenim un França-Noruega per decidir la primera plaça del grup I. S'enfrontaran Kylian Mbappé i Erling Haaland, tots dos empatats amb Vinícius en la segona posició de la taula de màxims golejadors del Mundial, amb 4 gols cadascun. De moment, Xavi, ja tenim classificades 10 de les 32 seleccions que disputaran els 16 de final. Les repassarem molt ràpidament. Són Mèxic, Argentina, Suïssa, Canadà, Sud-àfrica, Brasil, Marroc, Estats Units i, com ja m'he explicat, Alemanya i Costa d'Ivori. Encara, però, haurem d'esperar fins diumenge de matinada per saber el quadre definitiu de 16. Tot i això, ahir ja va quedar definit el primer encreuament de la propera ronda. S'enfrontaran les seleccions de Canadà i Sud-àfrica aquest mateix diumenge a les 9 del vespre.
1: Avui en sortiran uns quants més, sortirà el rival del Marroc, també el rival del Brasil, per tant, pendents d'aquests partits, si no us quedéssiu pel que sigui, a veure aquests partits en directe, no patiu, que demà a RAC1 estarem alerta per explicar-ho, només faltaria. Jo entenc que hi haurà molta gent que avui vulgui viure en directe, sobretot el de les 4, que ve de gust a les 4 de la matinada, no? Amb la fresca, doncs, a veure aquests partits, si no, no patiu, que demà per això estem nosaltres per acabar-ho d'explicar.
2: Amb la fresca, diu.
1: Clar que sí, són dies fantàstics. Allò t'obres el balcó i escolta'm.
2: Un huracà, tu, un huracà de fresca.
1: Oh, és una meravella. Proveu-ho perquè...
3: Per què no?
1: Passa. Gràcies, Nil. Va, que ja tenim... Mira, potser tenim una d'aquestes persones que es vol quedar a les 4 de la matinada. En qualsevol cas, segur és qui s'endurà el pack Wonder Goal. Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: Com et dius?
4: Joan, de Santa Coloma.
1: Molt bé, Joan. Ja saps com funciona, oi, això? Ara et faré les dues preguntes de rigor. Em dius el que toca i t'endús aquest pack Wonder Goal. Començo per qui creus que es mereix aquesta col·lecció Wonder Goal.
4: Pues mira, jo, personalment, Cucurella.
1: Ah,
4: jo
1: carai.
4: El volia al Barça.
1: Molt
4: bé. Sí, el volia al Barça. Però hem tardat massa.
1: Sí.
4: Jo crec que sí, hem tardat massa i un poste d'orgull i un... I, no sé, podies haver-lo traspassat amb una opció compra, no així.
1: Ja. No, doncs mira, doncs tens una opinió poc habitual, diguem-ho així, perquè ara mateix...
4: Soc culer.
1: Sí, ja ho has dit, ja. Per això et dic que és poc habitual.
4: I em fa pupa, el veuré de blanc i em farà pupa. I no es mereix, igual que Joan García no es mereixia per part dels periquitos.
1: Sí.
4: Que fa, nosaltres tenim que ser conseqüents i... però uf.
1: Doncs queda claríssim, claríssima la...
4: Era cuco.
1: La teva posició amb Cucurella, que efectivament ja està confirmat.
4: Imagina't el Camp Nou cridant Cucurella.
1: Sí.
4: Doncs era nostra, és nostra.
1: No ho veurem, això. Bueno. Veurem el Camp Nou reaccionant d'una altra manera, segurament, a partir de la temporada...
4: Sí, i no s'ho mereix.
1: De la temporada
4: que ve.
1: Doncs ja tenim a qui li adjudiquem aquesta col·lecció a Wonder Goal. Em falta saber a qui no li donaries o a qui li trauries directament.
4: Ah, Mbappé. No puc.
1: aquesta ja és més generalitzada, aquesta opinió. Veus? Aquí ja estàs més entre la massa. Per
4: aquí
1: què no?
4: Aquí he sido yo. No el trago.
1: No,
4: Xuleria Ronaldo, xuleria Madrid i... No puc.
1: Tot ja està. Doncs ja fet, ja ho tenim aclarit tot plegat. Per tant, cap a tu, cap a Santa Coloma, se'n va aquest pack Wonder Goal. Moltíssimes gràcies per trucar i, lògicament, per escoltar-nos cada nit.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Amb el pack regalat, demà nova oportunitat, evidentment, no de falliu, que encara queden dies de Mundial i aquí en continuarem regalant. Moment de riure una estona. Avui, mentre esperem que arribi el de la Fuente Real, doncs segurament el que podrem fer és saludar-ne un altre. I si no, doncs qui vingui, com cada dijous, esperarem aquí atentament a veure què cau. Anem al Tu riuràs.
5: Tu riuràs, amb Edu Mutante. Un programa d'humor dins de la secció d'esports que fan cada nit.
1: Perquè ja ho hem dit, demà juga a Espanya i volem parlar, això sí, no sé si vindrà de la Fuente, però el que segur que tenim és l'exseleccionador espanyol José Antonio Camacho, a Espanya de menys a més,
6: Bueno, joder, aquí lo que hace falta son machos ibéricos, joder, y no estos niños que van todos con la ceja hecha de depilado y sin sudar. Yo quiero hombres, hombres que se rascan el escroto y luego se vuelen el dedo, joder.
1: D'acord, tranquil·litzis una mica, abaixem el to, si pot ser.
7: Quan parlarem amb el francès La Torre de l'Atlètic Lleida i l'estafador anglès que portava ulleres i bigote fals.
1: D'acord. Oriol, escolta'm, va, que ja vam fer aquell programa. Parlem amb Jorge Valdano sobre aquest partit de demà. Jorge, com veus a l'Uruguai?
8: Sí, bueno, la verdad que los uruguayos llegan en un mal momento, tanto en lo deportivo como en lo social y económico, donde incluso dicen que está la cosa tan mal en Montevideo, que habrían visto gente haciendo asados veganos, y hasta me dicen que habrían visto gente comiendo tofu, bebiendo leche sin lactosa, población que vive pegada a un televisor por el efecto placebo que consigue el fútbol cuando no hay que llevarse a la boca.
1: Sí, sí, queda clar o no, però és igual, canviarem de tema, analitzarem el partit pot parar, sisplau, amb un home de futbol en atur, com és Pep Guardiola. Vaja, l'atur tampoc, però de moment el tenim sense equip. Digues, Pep, digues.
9: Bona nit, la veritat que no veuré el partit, perquè estaré pendent del Cabo Verde, ara veig si ho dic, perquè volem veure pel City, ara com assessor, el mig centre d'Aràbia, que ens han dit que està a l'òrbita de la Ponferradina, i ens agradaria avançar-nos, perquè és un jugador que ve al futbol com ningú. Ens diuen que llença els laterals, fent la justa posició de la tangent, sortint per la paral·lela, jugant pel porter, i ideal pel joc del City.
1: Hem tingut sort. Un altre partit que ens interessa és la matinada dissabte, diumenge, ara parlàvem de la de demà, la de divendres a dissabte, doncs bé, de dissabte a diumenge a les 4 hi ha un Jordània-Argentina amb Leo Messi com, evidentment sabreu, com a protagonista, per veure si augmenta encara més aquesta ratxa golejadora. Leo, com estàs? Com ho portes? Com estàs aquests dies?
10: Sí, bueno, la verdad que por ahí recién lo dije, bueno, esta cosa me lo lleva Antonella y
1: Antonella.
10: Y bueno, yo estoy por salir a la cancha a gambetear y bueno, el resto de cosas pues lo lleva Antonella, no estoy por récord ni
1: sí, per cert, et volem felicitar que ahir va ser el teu aniversari, de fet sí, no? Ahir, 24, per molts anys, Leo.
10: Bueno, sí, la verdad que no lo sabía, estoy centrado en la selección, en
1: com
10: el
1: que
10: mundial.
1: No, home, un moment.
10: Estas cosas me las lleva Antonella, que vino con los niños.
1: No, home, això no te pot portar la dona.
10: Con Thiago y con los otros dos. Sí. I, bueno, la verdad que pasamos un buen día.
1: Ja, però no em crec que no te'n recordis el teu aniversari.
10: Que sí, bobo, tira pa allà, bobo.
1: D'acord, vinga.
10: Tira
11: pa allà, bobo.
10: Tira pa allà.
1: Sí, sí, ja ho he entès, ja ho he entès. Canviem de partit un altre cop. Que demà a la una, ara ens... No, en una hora, de fet. Demà a la una, no. Ja és avui, ja és... D'aquí a 36 minuts començarà un partit d'aquests també, Tunísia-Països Baixos, amb Frenkie de Jong a l'equip.
11: Sí. Pero bueno, ya lo dije el otro día que la prensa no tiene ni idea y solo critican que si cobro una pasta, que si no meto el pie, que si me dosifico para el Mundial. ¿Dónde está hoy el de Mundo Deportivo, ese de bueno, pelo blanco?
1: Primera, una mica de respecte, es diu Joan Poquí, i està de vacances, avui el tenim fora, tenim, com pots comprovar, l'Anaís, el Paco i el Francesc.
11: Vaya nivel de periodistas. Bueno, no, pero ¿cómo pueden ser periodistas y llamarte Paco? Eso es de cuñao. Y encima hoy hay dos cuñaos.
1: Si sí, pot ser, deixa de faltar el respecte...
12: Los equipos que han tenido a bien ofrecer un abanico de goles, jugadas, asociaciones entre jugadores que salían de la nada, en el achique de espacios, porque el fútbol es un estado de ánimo que lleva a los jugadores...
1: Em sap greu, però sisplau, que algú se l'endugui i si podem baixar una mica el micro, ni que sí, per deixar-lo de
13: sentir. Paramos el programa, compañeros.
1: Sí, home, i tant.
13: Baja los micros.
1: Claro.
13: Muteamos a periodistas de bufanda como los paquitos y a la otra también. Venga.
14: ¿La otra?
13: Tensión, música, vamos, venga, dale. Echamos, venga.
1: T'estima tothom, Paco, tothom t'estima, t'ho trobo.
13: Des del Chiringuito queremos informar a todos los culés que el Real Madrid no ha fichado ningún jugador que quisiera el Barça. Hoy.
1: Fa gràcia.
13: Podéis dormir tranquilos. Mm-hmm. Podéis dormir tranquilos hasta el lunes.
1: Sí, és que no sé què fa tanta gràcia. Ah, però si ho podem parar aquí, en qualsevol cas, tot aquest embolic que estem generant. Anem amb José María García ja per repassar els partits més destacats i recomanables d'aquest cap de setmana. Endavant. So we say, hey, we're not...
14: Saludos cordiales. Hola, y de los estudios centrales de RACO 1 para repasar la agenda más destacada de los partidos del Mundial del fin de semana. Tienes más de 40 años y aún vives con tus padres, no te pierdas esta madrugada a las 4, Paraguay y Australia. ¿Qué podemos contar de este partido? Don Joaquín Sánchez desde Sevilla. ¿Qué pasa, pollita? Oye, nada, que si pierde Paraguay no pasa nada. Que con las críticas abren el paraguas. Y si pierden los australianos ni cogen el avión porque se van dando botes como los canguros. Siguiente partido a recomendar. Y ojo, porque si eres de los que salen bici los domingos a las 5 de la mañana con tal de no estar en casa con la mujer y los hijos, en la madrugada del sábado al domingo, 1:30, Congo-Uzbekistán. En un duelo de estilos imprescindible, si los amigos no quieren salir en bici porque hace calor. Don Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, ¿verá usted el partido? Buenas noches, hombre, que sí lo veré y estaré tomando nota, porque si el Barcelona no vuelve a hacer una oferta por Julián López de esas irrisorias, le facilitaremos el trabajo y le recomendaremos a algún jugador de estas dos selecciones que seguro que se ajustan más al precio. Anaisita, que no te he saludado hoy. Oye, qué fresquita vienes hoy.
1: Ahora se la podían dejar en pau al personal, ya.
3: Vuelve a la cueva.
14: Qué calor, de repente.
1: Sí, la calor, el cervell. En qualsevol cas, fem una cosa, no sé si és millor o pitjor, però anem a la punt imprescindible de Sergio Ramos.
15: Gritaremos con más fuerza una vez más. Vamos a ponerle gana.
1: Temazo. Sergio, bona nit.
16: Bueno, bona noche, no?
1: Sí. Escolta, més enllà del futbol, a casa vostra celebreu la Revetlla de Sant Joan o no?
16: Bueno, pues claro que sí, somos muy de costumbres, ¿no?
1: Ah, sí? És que no sé si preguntar-t'ho, però va, som-hi. Què fareu, foguera? Potser menjareu la coca o què fareu?
16: No. Yo saco el petardo, la pili enciende la mecha.
1: Ja sabia que no havia...
16: Y a partir de ahí todos son fuegos artificiales, ¿no?
1: Ja t'entenc.
16: Que cabe duda que no hace falta quemar muebles porque ya arde la estaca.
1: D'acord, perfecte. Jo crec que ho podem deixar aquí, al nivell ja és prou alt, com per matar-ho.
16: Sí, i... bueno, la verdad que son sí. Partidos ja está, de selección que siempre
1: la veritat,
16: apetecen ver.
1: La veritat, no.
16: No parlareu de l'Atlético.
1: Jo crec que podem de tancar el tema, passant pàgina, ho deixarem aquí la setmana que ve. Més humor amb l'Edu Mutante. Per cert, Edu...
16: Let's go!
1: Calleu ja tots una mica, si pot ser. Edu, on et veurem els propers dies?
17: 12 de juliol, tornem al Teatre Muntaner, que és diumenge a les 9 de la nit. Les entrades estan en el meu perfil d'Instagram, allà teniu l'enllaç directe, @edumutante, i re, enviar una forta abraçada a tot el poble veneçolà també, que ens sumem a aquesta cosa que ha passat, i molts ànims.
1: Sí, senyor, pendents de, evidentment, les conseqüències, aquest terratrèmol, que encara hi ha un munt de gent desapareguda, per ser en clau esportiva, evidentment és el de menys, però sí que és notícia que Alexia Putellas es troba justament a Caracas i ha enviat o ha penjat aquest missatge explicant que sí, que està bé, que properament podrà sortir del país i que s'haurà acabat la història. Esportivament també és notícia, Alexia, perquè estem a punt de saber quin serà el seu futur, no? Que tot apunta, serà cap a Londres, per tant també ho agafo per aquí. Edu, gràcies.
17: A vosaltres.
1: Que vagi bé.
17: Adéu!
1: Adéu. Un minut de pausa i tornem.
18: RAC 1. A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
19: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
18: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
19: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
18: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
19: RomautoNissan.com.
20: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
21: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Pernil Gran Reserva Bataller. Un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller.
0: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Vaisso Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari, Mitsubishi Outlander PEV. Vola alt.
21: Car Store Group, Sabadell, Vic i Manresa.
2: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
22: RAC 1. Tots som 1.

0: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Hem marxat tots ja, hem marxat l'Edu i tota la resta, que també, ostres, sents com una mena de pau a vegades quan això passa, que dius, ostres, tu...
2: Valdano també, segur?
1: Valdano també, per això et dic que... I he parat l'orella, per això hem fet una mica més la música, perquè he parat l'orella i dic, no hi és, no hi és. Ara anirem cap a Mèxic, cap a Guadalajara. Em sembla que ha acabat ja la roda de premsa del seleccionador de cara a aquest partit de demà, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente. No podrem sentir cap document sonor, encara no els tenim preparats, però sí que quan tinguem el Dami a punt per explicar-nos, doncs ni que sigui que ens digui com ha anat una mica aquesta conversa, per on va la història, perquè ja sabeu que això de la Fuente una mica cada dia és per on anirà avui, saps? Aleshores, hi ha un dia que comença a cobrar factures del que ha pensat que són comentaris que no tocaven del seu debut o del debut de la selecció espanyola, i hi ha un altre dia que està eufòric i que comença a, fins i tot a fer broma. No sé avui quina versió tenim i quina versió ens hem o no ens hem perdut. El Dami el tenim connectat encara, no? Doncs ara, de seguida que el tinguem, doncs ja el recuperarem. I després també serà temps de parlar dels èxits poliesportius de l'esport català. L'últim l'hem viscut avui mateix, ho explicàvem començant programa, aquesta victòria del Barça a futbol sala al quart partit de la final. Victòria del Barça que suposa tornar a guanyar un títol de Lliga 3 anys després, massa anys, parlant del Barça, i el que ja havia aconseguit amb la classificació per la final, que és poder disputar la Champions de la propera temporada, que això sí que era molts anys sense poder-hi ser, que les últimes dues temporades no hi era, i per tant aquest és el doble èxit del futbol sala. L'altre és la consecució de la Lliga d'Hockey Patins per part de l'Igualada, brutal, 29 anys després, 29 anys ha trigat a l'Igualada, però és que a més a més l'ha aconseguida d'una manera vaja, estratosfèrica. Anava 2-0, després d'haver perdut ni més ni menys que per 8-2 els dos partits de Corunya, i no només va guanyar els dos de les comes, sinó que va acabar guanyant també els penals al cinquè, un altre cop a la pista del conjunt gallec. Per tant, de seguida també repassarem com ha anat aquesta nit. El que farem de moment, però, és anar tancant tertúlia, que jo crec que ja no és una hora, no?, prudencial, perquè l'Anaís, el Francesc, el Paco se'n vagin cap a casa.
3: Quan tu diguis, Xavi.
1: Ara és el moment.
3: Ara és el moment.
1: Però fíjate que potser encara trobeu el Valdano per allà per l'ascensor i us pot acabar d'explicar alguna història.
3: Sí, molt interessant.
1: Ves caminant, segur. Per si de cap.
3: Home, ara que estem a la planta 3...
1: Això sí, és factible. És ara és factible. Sí. Anaís Martí, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a tu, bona
1: fins
3: nit.
1: Fins la propera. Gràcies, Francesc Latorre.
2: Bona nit.
1: I gràcies, Paco, que vagi molt bé. Paco Cabeza, fins la propera.
2: Sí. Bona nit.
1: Deixem-ho així. Bona mica Sergio Ramos, ara, eh? Bona nit.
3: Que vagi molt bé.
1: 5 minuts passen de 2:15 de la matinada.

0: encara sí que he fet temps per poder anar cap a Guadalajara i poder parlar amb el Damià López. Dami, ets per aquí, oi que sí? I era, i no hi és, no passa res. Ara el recuperarem. Mentrestant parlem del Girona. Ho dèiem, de fet, en una de les connexions amb RAC+1, que estàvem seguint el Mundial, avui hem sabut que el Girona s'enfrontarà a l'Arsenal en el trofeu Costa Brava. Per tant, és una de les notícies també del dia. Júlia Moner, com estàs? Bona nit.
1: Hola, bona nit. Sí, i ho farà ni més ni menys que amb l'Arsenal d'Arteta. Apunteu a l'agenda perquè l'equip de Quique Álvarez es presentarà davant la seva afició el dissabte 1 d'agost a les 8 de la vespre a Montilivi contra el vigent campió de la Premier League i el subcampió de la Champions. L'últim cop que aquests dos equips es van veure les cares va ser fa un any i mig, exactament el 29 de gener del 2025, a la fase de grups de la Lliga de Campions. Aquella nit els londinencs es van imposar per la mínima 1-2 en un partit que va significar molt pels gironins. Ara, però, l'escenari serà completament diferent. L'Arsenal arribarà a Montilivi com un dels grans referents del futbol europeu després de la temporada excel·lent que ha fet aquest any, mentre que el Girona afrontarà el repte amb ganes de demostrar que, tot i el descens a segona divisió, és capaç de seguir lluitant encara contra aquests rivals de màxim nivell. A més, aquesta 49a edició del Trofeu Costa Brava tindrà un component especial perquè estarà vinculada a la commemoració del 150è aniversari d'Estrella D'Am. Ara bé, Xavi, deixa'm dir que mentre aquesta serà la primera gran prova abans de l'inici oficial de la temporada i també aquella on alguns futbolistes es podran estrenar amb la samarreta blanca i vermella, alguns altres ja no hi seran. I un d'ells serà el porter Juan Carlos, que avui ha anunciat que posa punt i final la seva etapa al Girona després de 7 temporades al club.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, aquestes han sigut les paraules d'agraïment que el porter ha publicat a les xarxes socials.
2: Hola, Girona. He dado muchas vueltas en mi carrera y llegué aquí con mucha ilusión por construir algo grande, pero sobre todo por encontrar mi sitio en el mundo del fútbol. 7 años después, solo puedo decir gracias. Gracias por lo vivido. Gracias por el respeto. Gracias por el cariño. Gracias por hacerme sentir como en casa. Este es mi sitio. Hemos disfrutado y sufrido juntos, hasta vivir historias inimaginables. He conocido gente maravillosa que llevaré en mi corazón para siempre y que ya son como de mi familia. He luchado por nosotros sin pensar en el yo, porque así lo he sentido, porque así me lo habéis hecho sentir. Ahora me voy, pero Girona se viene conmigo en el corazón. Gracias a todos. Hasta siempre, Girona. Hasta siempre, siempre. Hasta siempre, siempre, siempre.
1: Aquestes han sigut les paraules d'agraïment del jugador. Juan Carlos va arribar a Montilivi l'estiu del 2019, procedent de Lugo, i marxa ara després d'haver disputat 125 partits oficials amb més 11.000 minuts i 39 porteries a zero. El manxenc ha sigut un jugador clau per l'equip, sobretot en l'estada a segona divisió, i que a més ha viscut cites històriques amb el club, com l'ascens a primera, la temporada 2021-2022, en la classificació per la UEFA Champions League 3 temporades més tard. Sí que és cert que aquest últim any una lesió al genoll l'ha deixat sense protagonisme al terreny de joc, però Mitchell sempre ha destacat el seu pes dins del vestidor, definint-lo com un dels líders de l'equip. Per tant, veurem quin és el seu futur. De moment, només sabem que no vestirà la samarreta blanca i vermella.
0: Tot això en futbol, ara sí, obrim o recuperem la pàgina poliesportiva parlant dels èxits, com deia, de l'esport català, un d'ells d'avui mateix, el del futbol sala.

0: Així sonava el Palacio de los Deportes de Múrcia. És el Barça celebrant la seva lliga, la seva vuitena lliga en la història de la secció, avui aconseguida durant el quart partit. Fa una estoneta hem obert programa parlant amb Javi Rodríguez, doncs ara recuperareu una mica i sentirem també altres veus d'aquest títol, d'aquest nou títol del Barça de Futbol Sala.
1: Els blaugranes han aconseguit el títol després de superar el Pozo Múrcia per 4-6 a la pròrroga en aquest quart partit de la final. Amb aquesta victòria han tancat l'eliminatòria per 3-1 i han aixecat aquesta vuitena lliga de la seva història, 3 temporades després d'haver aconseguit la última. L'equip de Javi Rodríguez ha fet un inici de partit gairebé perfecte. En només 10 minuts ja guanyava per 2 gols de diferència i abans del descans havia ampliat l'avantatge fins al 4-2 amb Eric i Touré com a protagonistes del partit. Però el Pozo no s'ha rendit, amb el factor pista, el conjunt murcià ha reaccionat a la segona meitat i amb 2 gols d'Adrià Rivera ha aconseguit empatar el partit i forçar la pròrroga. En aquest moment el Barça ha tornat a demostrar com és que ha estat el millor equip d'aquesta temporada. Eric ha tornat a avançar els blaugranes a la pròrroga i al minut 46 Antonio ha marcat el 6è i últim gol del partit. Aquesta ha sigut la valoració que ha fet Didac Plana als micròfons d'Esport 3.
2: Home, és que jo crec que ha sigut una final impressionant. Segurament molts donaven al Pozo per morts, però hòstia, per estar morts no vegis, ens han fet suar sang i llàgrimes i la veritat és que molt contents perquè, bueno, sobretot els que hem viscut aquest últim temps, hem viscut aquest procés, no?, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no?, i avui orgullosos perquè el Barça ha tornat, tornem a ser campions de Lliga i segur que ens donarà moltíssima moral perquè vingui l'any que ve.
1: També hem pogut sentir Eric Mendoza, un dels golejadors del partit, que avui ha disputat el seu últim partit amb la samarreta blaugrana. Ell mateix deia que ja tenia la sensació que avui havia de ser el gran dia.
3: Y hoy yo sabía que era un día que iba a ser mío. Tenía que salir ganando y hoy no nos escapaba. Yo sabía que tenía que llegar ahí. Mateus me había visto y yo sabía que me la iba a poner y después en una acción que me la ha inventado, no sé, y he hecho el gol y ya está.
1: Mamadou Touré, que ja ha sortit amb ulleres de sol i amb aquelles ganes de celebració, també ha dedicat unes paraules i sobretot ha volgut deixar clara quina és l'ambició d'aquest equip.
2: Ganar un título me lo voy a guardar en la cabeza toda mi vida y los 4 goles del otro día igual. Pero ahora hay que seguir, estamos en el Barça, queremos más siempre y vamos a por todas.
1: La temporada vinent ja vindrà, però avui el que toca, Miquel Feixas ho té molt clar.
4: S'ha de celebrar, home, s'ha de celebrar. Un campionat que no es celebra, després ho agafes. S'ha de celebrar, s'ha de valorar el sacrifici que portem des del 4 d'agost, s'ha de valorar el que hem patit, s'ha de valorar el que hem treballat, els entrenaments, tot el treball que hi ha a l'ombra, avui s'ha de gaudir i hem de rebentar Múrcia i a veure què passa.
0: Doncs alguns dels protagonistes, un deia cremarem Múrcia, era Javi Rodríguez, en aquest cas una altra versió, rebentarem Múrcia. Doncs en qualsevol cas que ho celebrin, s'ho mereixen, ha arribat, potser més tard del que ens pensaríem, però ha arribat, que al cap i a la fi és el que es tracta. Més campions, anem a l'hoquei patins. Ja fa 2 dies del títol, de la victòria en el partit decisiu a la pista del Liceo, però avui ha arribat la celebració amb els seus seguidors. Festa grossa avui a Igualada, Nil, amb la rua dels campions d'hoquei.
5: Rua i celebració tronadora, sonava així. Doncs, com sentim, els carrers d'Igualada que s'han omplert d'aficionats arlequinats per celebrar el títol de Lliga aconseguit el passat dimarts a Riazor, el 6è de la seva història. L'ambient ja es va començar a escalfar i quan centenars d'aficionats es van apropar a l'aeroport del Prat per rebre els jugadors. Avui, però, era el dia fort. La jornada ha començat amb la tradicional ofrena del títol a la Basílica de Santa Maria d'Igualada i tot seguit, a les 7 de la tarda, ja han començat amb la rua. Durant una hora s'han passejat pels carrers de la capital de l'Anoia fins a arribar a l'Ajuntament. Ara bé, en comptes de fer-ho en autobús, com a les rues normals, han voltat per Igualada pujats a un carruatge tirat per cavalls, tal com van fer quan van guanyar el seu darrer títol de Lliga 29 anys enrere. Un cop s'han plantat a la plaça de l'Ajuntament, que era plena a vessar, ha arribat el moment del Parlament de Directiva i Jugadors. El primer a prendre la paraula ha estat el president, Manel Burón, que ha parlat clar i català.
6: Autoritats, perdoneu. Això és una puta bogeria. Això és una puta bogeria! Ja acabo, molt ràpid, només dius-te. que algú va dir que aquí no hi havia projecte. I una puta merda, aquí hi ha un projecte de puta mare!
5: Seguidament endavant. Ha estat el... I tant. Estava completament desfermat i seguidament ha estat el torn del capità Roger Bars. Bars es va lesionar el genoll durant el primer partit de les finals i se l'ha vist en contrast amb el president molt emocionat durant el seu discurs on ha volgut ressaltar el creixement de l'hoquei a Igualada.
7: Ser l'afortunat de poder viure tot això aquests últims anys, aquest últim any ho estàvem parlant, veure aquesta plaça que està al doble de plena, fer créixer el hockey aquí a Igualada és algo que no podria descriure en paraules.
5: Doncs sabe, serà una nit llarga avui a Igualada, tot i que la celebració acabarà demà amb el sopar de cloenda.
0: Perfecte, gràcies, Nil. Ens falta mirar també l'altra cara de la moneda. Clarament, l'hoquei patins i el futbol sala és la part bona, la part dolenta aquesta temporada l'hem viscuda amb el bàsquet. I temps pel bàsquet d'avui. De fet, és temps d'anàlisi ja en fred, després del que vam viure ahir al Palau Blaugrana. Per això tenim l'última possessió de luxe amb el Dani Aguilar, lògicament. Dani, com estàs?
8: De luxe no per mi. Bona nit, Rocamora, exacte.
0: Per què no de luxe? Com bé, sempre és de luxe amb tu. Aquí,
8: una mica, no està malament.
0: Però és que imagina't, avui també comptem amb el Xavi Ballesteros. Valles, bona nit.
9: Molt bona nit, això sí que és un luxe.
0: Això, ara ho has dit. Però és que també hi és l'Àlex Gozalvo. Gozalvo, bona nit.
10: Quan més sucre, més dolç. Bona nit.
8: Ara! Bé. Aquesta m'agrada.
0: Aquesta és bona, però no et preocupis que ara ho salarem i bé, a més, sí. Perquè noi, la temporada ha acabat del tot menys dolç ha acabat la història. Però vaja, avui tenim moltes coses a analitzar, tant del que ha passat aquesta temporada com del que va... el que ha de passar al futur, millor dit. Anem a pams. Començo pel que va passar ahir. A moda de cloenda del que hem vist aquest curs, t'esperaves que tot acabés com ha acabat, Valles?
9: De fet, Rocamora, ho dèiem l'altre dia, no? Escolta'm, aquest València va amb una altra marxa, va amb un altre ritme, va amb un altre bàsquet, va amb una altra dimensió, en definitiva, no? I tot i que el primer partit a València, no dic que no va defensar, però sí que va estar a un altre nivell, crec que en el moment en què s'hi han posat s'ha demostrat que és que no hi ha hagut eliminatòria, no? I ha estat molt superior, el València amb unes característiques i sent molt fidel al seu estil. El mateix Pedro Martínez deia, home, això és, normalment necessitem 2 anys per portar-ho a terme, el que volia transmetre, doncs ho han aconseguit molt ràpid perquè el tipus de jugadors que han fitxat ho han adaptat molt ràpid i els que han arribat a última hora, com és el cas de Cárdenas, curiosament, doncs han necessitat molt poc temps per sumar-se a la festa, no?
0: Àlex.
10: Sí, la sensació de que València Bàsquet ha anat a més durant l'eliminatòria. Va començar un bon nivell, però ha acabat perfilant algunes coses en defensa, evitant pèrdues de pilota en atac, millorant les seves prestacions, i en canvi el fet de jugar pràcticament cada 48 hores ha acabat penalitzant molt el Barça, que va fer un primer partit doncs al límit de les seves possibilitats, però que després doncs ha pagat aquest desgast amb una plantilla molt més veterana, amb menys rotacions, i això doncs ha acabat empitjorant la seva proposta. Diguem que va arribar a la final allò amb una proposta agafada amb pinces, i el pas dels partits doncs l'ha acabat empitjorant.
0: Aquestes pels dos, també, si vols, comença tu primer, Valles, i després tu, Àlex. Jo hi parlava de sensació de tristor absoluta,
8: sí.
0: Però tristor absoluta per jugadors i tècnic, perquè hi ha jugadors estimadíssims pel Palau que marxen, evidentment Xavi Pasqual, 3/4 parts del mateix. Què dieu?
9: Home, sí. No pots... allò, a l'hora dels adeus, normalment, tu pots escriure i a quedar eliminat amb una sensació de que, tot i que tothom era conscient de que haver arribat fins a la final ja era un èxit en el sentit de que ningú ho esperava fa un mes, una vegada arribes allà, una vegada veus com ha anat, una vegada veus el rendiment que ha pogut donar, com deia el Xavi Pasqual, deixant-s'hi la pell i donant-ho tot, doncs és de dir, ostres, aquest Barça... realment està molt lluny d'on hauria de ser, no? D'on hauria de competir, i per tant és fer un balanç dels últims 3 anys una lliga catalana. Crec que no podem agafar només el desastre d'aquest any en quant a moltes coses que han anat passant, no? Sinó sobretot la línia, la trajectòria que porta aquest club, com denunciava jo mateix Satoranski als micròfons de RAC1, no?
8: Satoranski, de fet, ara li deixo l'Àlex, però Satoranski d'alguna manera ha definit el que molta gent pensa i de fet ho va fer d'una manera segurament un pèl injusta per als entrenadors que han vingut, però molt gràfica, de dir, és que aquell és el punt de partida i d'això és allò que diuen els castellans, no recordo ara l'expressió, però d'allà plora una mica la criatura i per això hem arribat fins on hem arribat.
10: Sí, la sensació de que més enllà dels resultats, que són dolents, són tres temporades en blanc, no estàs fent passes per apropar-te a tornar a guanyar. Només aviat estàs allunyant d'aquesta possibilitat de victòria. Normalment els projectes, parlava ara Valles del de València Bàsquet, de la mentalitat, de la filosofia que ha dissenyat Pedro Martínez, doncs tu no veus un projecte semblant a Can Barça. Dóna la sensació, doncs, que cada any s'estrena una estratègia, un estil d'equip, un entrenador a la banqueta, i que per tant la feina que has fet aquest any, doncs, no et serveix pràcticament per a res de cara a la temporada vinent, perquè els jugadors, doncs, la majoria marxaran, d'altres són molt veterans, per tant, doncs, et toca tornar a reconstruir quan aquesta aposta que havies fet a curt termini, doncs, no t'ha funcionat.
0: Mira, em va perfecte, perquè volia parlar justament d'això, del li ara què, no? Perquè hi ha una feinada de por, venen setmanes, no sé si mesos fins i tot, de, deies, reconstruir, no sé si també fer servir la paraula de reformular, no sé què ha de passar aquí al Palau, en qualsevol cas, Dani, anem a pams i expliquem dels que surten, fem llista.
8: Mira, Tomas Satoranski, Nicolás Laprovítola o Jan Veselý. Aquests són potser els que han tingut més incidència en les últimes temporades i deixaran el club, llevat de que algú tingui un gir de guió copernicà que no hauria de passar. Jan Veselý segur que no, perquè ja ha anunciat que es retira, i tots dos, Satoranski, Veselý, Laprovítola, amb llàgrimes als ulls. També diran adéu Billy Hernán Gómez, Yusufa Fall, Miles Cale, Miles Norris o Juani Marcos. Això en són 8 i potser en cau també algú més, perquè hem d'estar també, Xavi, pendents de la situació de Will Clyburn.
0: Alguna esmena, Valles o Gozalvo, o la cosa ja creieu que va per aquí? Sobretot amb el cas que deia ara el Dani de Clyburn.
11: No, i a més hi ha el tema de Kuchurica, no? Que és un jugador serbi de molt de futur, que resulta que tampoc no pots retenir, entre cometes, perquè el tema de... Ja sé que no estem parlant d'un primer espasa immediata, però sí per dir, bueno, doncs ens agafem també que estem construint, no?, amb un jugador que està pensant en la Lliga Universitària. Llavors, a partir d'aquí, si tu pares 8 cares de la plantilla, vol dir que hi ha moltes coses que no s'han fet bé, i les cares que es queden o que tenen contractes, el cas deia Clyburn, o mateix Juan Núñez, no?, que estem parlant d'un jugador que està jugant amb molèsties i amb problemes físics. Vull dir, què és el que et quedes? Està clar que el Barça està fent molta feina, en parlarà de seguida el Dani, perquè ja té 6 jugadors lligats, però tot i així, el que sí que veig és que des del club estan prioritzant el tenir la plantilla més enllà de l'entrenador, que això ja és una cosa una miqueta sorprenent, no?
8: Sí, absolutament.
10: Sí, això és estrany. Tu has de repensar una mica no només l'equip, sinó també la secció a nivell organitzatiu, a nivell de despatxos, i després acabar traslladant, doncs, aquesta idea amb un director tècnic, amb un entrenador, amb un equip, i no sé si pels terminis doncs, en què ens trobem ara mateix, tot això serà possible fer-ho de manera coherent, perquè has d'anar prenent decisions, el mercat no et dona marge, i aleshores, doncs, et falta aquest puntet de pausa, d'estratègia, de visió, d'aixecar la vista i d'imaginar-te, no què vols fer la temporada que ve, sinó que vols fer les pròximes temporades. El bàsquet europeu està canviant molt, condicionat cada vegada més doncs, per la marxa dels jugadors joves, i tu t'has de reinventar, has de decidir quin model vols per intentar tornar a ser competitiu, perquè el model de tenir el major preparació econòmica és la que és. Per tant, tu has de fer una mica, doncs, com ha fet València Bàsquet. Ara és molt fàcil posar d'exemple el conjunt taronja, però un equip amb menys pressupost, doncs, que ha competit molt millor que tu.
0: Per això abans parlava de, no sé si la paraula és reformulació, també caldria saber quin és el punt de partida. Ara el Barça està en unes condicions diferents de les que estava aquest 2023 que abans parlàvem, no? No estava ni molt menys ni de bon tros en la norma 1-1, ara sí que hi serà, però també cal saber què vol fer el club amb la secció. És a dir, d'acord, ara que estaré amb 1-1 i això també
8: serveix pel futbol, o no s'hi aposta.
0: Però també serveix pel bàsquet, aquesta és la gran pregunta. És a dir, apostarem per la secció o no apostarem i ja ens va bé perquè pel futbol tindrem diners, però pel bàsquet continuem deixant-los una mica de la mà de Déu. Veurem el que passa. També ens han d'explicar en els propers dies o en les properes setmanes. Però anem al gran nom de tot això. Al final ens falta el nom del líder. Qui ha de liderar aquest nou projecte? Qui ho farà des de la banqueta? Què sabem, Dani, en aquest sentit?
8: L'entrenador, i aquí podem tenir un dels serials de l'estiu, Xavi, perquè el Barça, ja ho sabem, vol Paolo Galbiati. El tècnic italià del Baskonia és la prioritat, però és que aquí hi ha un problema, que és el mateix problema que estem Xavi Pujol. El Baskonia ho sap i demanarà calés per la sortida de l'italià, malgrat que no es compta amb ell, malgrat que fins i tot es parla que Baskonia, amb periodistes amb bones informacions, ja té tancat el retorn de Pere Asovic, a la roda del món i torna al Born. A hores d'ara, Baskonia, a més fins i tot ha fet una publicació avui amb una foto amb Galbiat i al costat de Pablo Pin, considera que és el seu entrenador i que s'ha de pagar per ell, i aquí tenim un dels serials perquè ja sabem com negociar més José Querejeta.
0: Un parell de qüestions en aquest sentit sobre el nom de Galbiati. Per començar, la veieu possible aquesta operació? O s'enrocarà molt Baskonia i no ho farà possible?
11: No s'enrocarà, si és possible. El problema jo el veig més en... És l'entrenador que volia el Barça, és l'entrenador adequat, perquè tu parles de... Bueno, vosaltres parleu de qui és el líder, no? Però jo pregunto qui és el líder de l'equip. Vull dir, a València té una sèrie de jugadors boníssims i Pedro Martínez és un líder, sí. Però tothom identifica que Jan Montero és el líder, no?, d'aquest equip. I després té un gran jugador al costat. Però qui és el líder a la pista d'aquest Barça? De les nous noms que han sonat i que es diuen i que s'han fitxat, qui és l'estrella? Vull dir, no tenim el Mirotic de torn, no tenim, m'enteneu el que vull dir?
8: Hauria de ser Kevin Panther, pot ser Valles.
11: Sí, però clar, Kevin Panther amb quants anys?
8: Ja, n'ha fet 33.
11: En quin moment? Saps el que dir? Llavors, tampoc no tens la identitat, tot i que, molt bé, seguirà Brizuela i seguirà a Joel Parra, però... Ostres, s'havia intentat una fórmula que era que cada any es fitxés un jugador, perquè es va pagar per traspàs per Brizuela, un milió d'euros a Unicaja, i per Parra també es va pagar traspàs. Per tant, estem parlant de que es volia fer aquesta aposta, però, ostres, estàs perdent també referents d'aquí, que això va més enllà del Barça, també ho hem de dir. Sí. Però no només es fitxar peces de grans jugadors, com s'estan dient, sinó que després s'han de conjuntar, no?
8: Sí, i ara en parlarem, però el mercat del Barça, diguem-ne, que a dia d'avui dista molt d'aquest projecte que deia el Valle sobre jugadors d'aquí de casa.
0: Àlex.
10: Sensació de que pots acabar fitxant a Xevi Pujol i Paolo Galbiati, que ara seria l'opció A del Barça, però que no et sortirà barat. El Baskonia seria l'Atlètic de vida al món del bàsquet. T'acaba venent jugadors, t'acaba venent el que tu vols, però el preu que ells volen, i saben fer-ho perfectament, jugaran les seves cartes per intentar doncs, treure aquest rendiment econòmic quan són dues peces que Baskonia no volia que continuessin al seu club. Però doncs, ara al Barça li tocarà passar per caixa perquè no sap fer les coses d'una altra manera i acaba doncs, contractant o fent aquestes apostes en un moment en què el club rival s'aprofita doncs, de la teva situació de necessitat.
8: I estic d'acord amb el que deia el Valles, ara et deixo, Xavi, però que estem parlant de... un entrenador, es volia un entrenador escut, per així dir-ho, un grandíssim nom, no?, sobre les espatlles del qual recaigués tot el pes que hi ha a dia d'avui, però jo no sé si calia dir aquest nom, no sé, tant de bo ho sigui, no sé si ho és.
11: No, jo només volia afegir dues coses. Una, la setmana passada, no fa un mes o fa una hora, la setmana passada es va trucar el representant de Željko Obradović perquè segons com acabés la final, segons com acabés les sensacions, com molt bé dius, Dani, feia falta un nom que pogués agafar tot això. Per tant, vol dir que l'opció de Galbiati no és la prioritària, no és la primera, no? Jo crec que aquí no s'ha estat intel·ligent, no dic que sí, tot responsabilitat del Barça, però no es pot anar només amb una opció amb una carta sobre les mans, no? Dir, volem aquest? Hòstia, no, però és que ara ja ho acabes de dir, si t'has compromès i has d'anar fins al final, s'acabarà fent, però s'acabarà negociant, s'allargarà més el compte i acabaràs pagant, no? Moltes vegades tu imagina que ja tens Galbiati i Trincheri, m'ho estic inventant,
8: Sí, sí.
11: Doncs tu dius, escolta, Galbiati no, cap problema, us el quedeu, Vitoria, us el quedeu. Llavors tens més força a l'hora de negociar, però si tu dius vull aquest sí o sí i m'hi compromès, com ha passat
8: té la força amb
11: Xevi Pujol, que li van donar li van donar la paraula a Xevi Pujol. El que no poden fer ara és, entre cometes, deixar-lo tirat. I per tant, la situació que està vivint el Xevi tampoc no és agradable, perquè el tenen allà doncs, amb un bullying absolut, no?
0: També et dic que a l'hora d'anar a buscar un primer espasa... L'exemple del que ha passat amb Xavi Pascual no crec que sigui un bon reclam per grans entrenadors. És a dir, un entrenador top el tenies, que és Xavi Pascual a la banqueta del Barça, i la resta d'entrenadors a Eurolliga han vist el que ha passat aquí a Barcelona. Per tant, segurament s'hauran escamat, hauran dit què està passant allà. És a dir,
8: a nivell dels calés que et pots gastar com a plantilla.
0: A mi em truquen i he d'anar cap allà si veig que Xavi Pasqual, que a més és de la casa, clar, marxa per la porta del darrere. No, no, jo ja em busco la vida i faig alguna altra cosa. En tot cas, això a la banqueta. Pel que fa a la plantilla, Dani, com ho tenim?
8: Anem ràpidament a línia per línia al base. Acordada ja l'arribada del base del París, Justin Robinson, avui també ha transcendit l'altre nom que es vol per aquesta posició, el també nord-americà Umoja Gibson, ve de jugar al Chedevita eslové, 16 punts per partit a l'Eurocup, bon rendiment, i tindrà passaport de Bulgària, per tant serà comunitari i completarà la línia de base Juan Núñez. Aquests serien els tres bases ara mateix. A les cortes mantindrien Panter i Brizuela, com deia el Ballesteros. Aquí a l'aler és una posició que s'està pendent del que es passi amb Will Clyburn. A partir d'aquí es pot definir quin tipus de terna de tresos hi ha amb Joel Parra, també amb Kusturica, però com deia el Ballesteros, té ofertes importants. I a les posicions interiors arriben la resta de novetats. L'aler pivot Toko Shengeli, evidentment, es queda. Olivier Nkamwa, que pot jugar al 4 i al 5. I els pivots també hi ha tancats Josh Nivo i Moses Wright. Aquí insisteixo, ja ho comentàvem també al migdia, encara podria haver-hi un o dos reforços més en la línia anterior, però poc o molt aquesta és la fotografia.
0: Gozalvo, començo per tu ara. Ho veus suficient? Et sembla una plantilla nivell Barça?
10: De moment em genera molts dubtes, perquè al final, si tu mires jugador per jugador, doncs aquests noms propis no són jugadors desequilibrants d'Euroliga. El que passa que al final tu has de veure com encaixen aquests jugadors dins del teu projecte, de la teva idea de jugar i d'entendre el bàsquet de la manera que tu vols fer-ho. Per tant, s'ha d'esperar a veure la construcció completa de l'equip, qui serà l'entrenador, de quina manera vol jugar, i veure si totes aquestes peces li encaixen, perquè això d'anar al supermercat i comprar doncs productes està molt bé, però tu al final amb tot el que tens has de saber cuinar i has de fer que tot tingui doncs la mateixa, el mateix gust, el mateix sabor, i això a mi és el que em genera dubtes, si hi ha aquesta idea d'equip o si simplement s'han anat contractant doncs bons jugadors, que evidentment tots els que deia ara el Dani són jugadors que poden servir si saps com utilitzar-los.
12: I jo volia afegir dues coses. Una, la primera, la de Panter, que és un jugador que abans parlàvem del lideratge, però molt en compte, i això ens acabarà sortint, el contracte d'aquest any fa un salt molt important. Sí, sí. I per tant és un jugador dels més ben pagats de la Eurolliga, o sigui que aquí també l'exigència també ha de ser molt gran. I després també hi ha una cosa, i no vull ara semblar que el Barça és millor que el Baskonia, que sí, i l'exigència és més gran, però també vull veure com Galbiati ha fet certa gràcia a Vitoria amb certes coses, com per exemple Rocamora és un entrenador que l'escalfament surt una hora abans i fa escalfament amb els jugadors. Això, com en el Barça no funcioni, sí, no sé si fa tanta gràcia com a Vitoria.
8: Total, correcte.
12: M'entenem el que vull dir?
0: Sí, sí, sí. Llavors, totalment diferents, sí, un i l'altre club, sí, sí.
12: Clar, de Galbiati estem tots d'acord que és un entrenador en futur, de present i futur, un entrenador diferent, vull dir, no és un entrenador dels que estaven a la roda. Es va fer una aposta molt clara a Vitoria. El coneixia, aquí també m'agradaria puntualitzar, el Xavi Pujol el volia i el coneixia, però en allà la clau de fitxar-lo a Vitoria va ser Luis Scola, perquè aquest entrenador estava a Itàlia, el Luis Scola estava director tècnic a Itàlia, i va ser el Luis Scola que li va dir al Baskonia: ei, fitxeu aquest. Xavi Pujol va dir: sí, sí, aquest m'encaixa. Però no només és responsabilitat seva, és veritat que han encaixat molt bé el Xavi Pujol i el Galbiati, tenen molta sintonia i evidentment poden treballar molt bé junts, però sobretot posar en context això, que crec que hi ha entrenadors que, i Xavi Pasqual és el cas més extrem, no?, que es coneix la casa, el Saras també coneixia la casa, que se l'estima i ho tenen difícil a vegades en el club, no? Imagina't per un entrenador que és capaç de fer això, que es posa el xandall i no diuen de broma, està tota l'hora prèvia escalfant amb els jugadors.
8: Sí, sí, sí.
0: Com?
8: O sigui, que d'una cosa folclòrica o bonica i tal, o, no?, que connecta molt amb l'afició, però dedicant-nos a entrenar hi ha una línia molt fina. I estic molt d'acord amb el que diu el Ballesteros, amb tots els respectes cap al Baskonia. El nivell d'exigència de Baskonia és el que és. El nivell del Barça és guanyar-ho tot. Mm-hmm. Llavors, aquí també ens hem de plantejar...
12: És que jo diria, si no vaig errat, Baskonia ha quedat
8: dels últims 5 de l'Eurolliga. Sí, sí que és veritat que ha guanyat la Copa, que ha competit a l'ACB, etc. etcètera. Però sí, sí.
12: Bueno, acompanyat de la CB, vols dir que ha quedat eliminat als quarts de final.
8: Això és veritat, deia la fase regular. Però sí, tens raó, Xavi. Sí.
12: El Baskonia, amb el factor pista a favor, ha quedat eliminat als quarts de final.
8: Sí, sí, sí.
12: I a Euroliga ha quedat, diria que tercer o quart per la cua.
8: Sí, sí.
12: En mitja temporada ja no tenia opcions ni de play-in. Llavors, sí, sí, va guanyar la Copa i no hi trec cap mèrit, eh? Zero mèrit. Excel·lent. Van fer tres grans partits. Però posem un context també, no tot?
0: Sí, sí. I l'altra pregunta a fer és, ara deia el Dani, el Barça aspira tot. Potser el Barça no aspira tot. Clar. És a dir, aquest canvi de paradigma ja l'estan vivint. És a dir, el Barça no pot aspirar tot segurament amb aquesta plantilla. Gonzalo.
10: Sí, abans era un dels pressupostos més grans de l'Eurolliga i ara ja no ho és, no ho és ara i no ho serà segur les pròximes temporades. Per tant, doncs has de tenir molt clar quin és el teu projecte per intentar competir contra equips, i cada vegada la distància es va fent més gran, que tenen molt més pressupost que tu. I aquí està la gran dificultat del Barça. Aquí hauria de sortir doncs alguna veu autoritzada del club, explicar la situació i marcar un objectiu doncs a mig, llarg termini, de quin tipus d'equip, quin tipus de secció ha de ser el Barça, i imaginar-se doncs com reconvertir aquest equip en un projecte, no que pugui guanyar títols, no se li ha d'exigir al Barça que guanyi l'Eurolliga cada any, perquè és impossible, perquè no ho feia quan tenia un dels majors pressupostos de la competició, però sí que torna a enganxar una mica als aficionats del Palau, que hem vist com en aquestes tres últimes temporades doncs la gent s'ha anat desentenent del conjunt i cada vegada doncs està més lluny d'aquest projecte del Barça.
0: Bé, és aquesta és l'altra, i així acabarem. Al nivell de la identificació del públic del Palau del Barça, cada cop és més difícil, però no pel públic, sinó perquè el club t'ho fa molt difícil. És a dir, des que hi havia Saras i Mirotić, i torno a citar el que ahir sentíem en zona mixta o dins dels vestidors, amb Satoranski, hem anat perdent a cada bugada un llençol. Ara teníem Xavi Pasqual, també marxa Xavi Pasqual. Qui ha de ser el component que atregui públic al Palau? Schengelia ha de ser, Kevin Panther ha de ser, potser no és suficient en qualsevol cas.
12: I Xavi, deixa'm ser dolent, fins i tot, eh? I al final els més nostàlgics anaven allà i veien a la llotja a Navarro i deien, mira, en Juan Carlos, no?
0: Exacte.
12: Doncs ara ni això, no? Vull dir, i jo crec que és molt important la identitat, no? Més enllà de guanyar o perdre, la identitat, i perquè amb el tema dels diners és impossible. Quan l'altre dia presentaven a Selko Obradovic com a entrenador per a Panathinaikos, salta el president el propietari i diu, bueno, aquest any augmentarem 10 milions més al pressupost. Diu, però més dels que teníeu?
8: Sí.
12: Per tant, el Barça, que sempre
8: digues.
12: Feia travesses i sempre estava entre els quatre primers o era un fix, ara no.
8: I suma-hi els equips israelians, i suma-hi Dubai, i suma-hi les Bellville-Villerbank, que l'any que ve tindrà molts calés. No. Em sap greu vendre aquest pessimisme, potser que la gent que ens escolti, però la realitat és aquesta.
0: No, pinta bé tot això. Escolteu, Àlex Gozalvo, moltíssimes gràcies per avui, i també t'ho dic en nom de l'Aleix, lògicament, per tota la temporada, i fins la propera, fins la temporada que ve.
10: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Et dic exactament el mateix, Ballesteros. Gràcies per tot.
12: Estic agafant el bolígraf, per si és una renovació, firmar-ho ràpid.
0: No puc fer jo això. I saps que no puc fer-ho jo això.
8: Jo crec que el Paris se'ns deixarà, no? Sí, que ho fem nosaltres en nom d'ell.
0: Però vaja,
8: jo crec que immillorable.
0: Què et diria jo? Sou vaja, Xavi Pasqual, els dos, saps? Allò de que vols, saps? I ja està, i endavant.
12: Perquè és molt tard, si no et convidaria a sopar.
0: No, per mi no és tard, eh? Jo encara no ho he fet, o sigui que endavant. Va, cuideu-vos molt tots dos, que vagi molt bé.
12: Bona nit.
0: Dani, cuidis molt també vostè, eh?
8: Vinga, ens seguirem parlant, fins ara.
13: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
14: Si el de delante sale de la rotonda, quieres que te avise, claro. Y si pagaste de más por tu coche, pues también. Si compraste tu coche entre 2006 y 2013, en cartel.es comprobamos si eres uno de los afectados por el cartel de coches y te ayudamos a reclamar, revisar, responder y resolver en cartel.es.
15: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es. Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
16: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
17: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
18: És el selector rei, ara està en moda funky sorra.
17: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
18: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió in-hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
13: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
0: Ara falten 5 minuts perquè sigui un quart de dues de la matinada. Anem a l'últim minut.
13: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.

0: Últim minut que farem amb el Pau Bombardó. Pau, bona nit.
1: Bona nit.
0: Tot teu.
1: Doncs mira, explicarem en aquest últim minut que en bàsquet la penya ha anunciat que la temporada vinent jugarà la Basketball Champions League. Això el mateix dia en què també ha comunicat que Adam Hangan no continuarà el club el curs vinent. També hi ha hagut moviments a la resta de clubs catalans. A l'ACB, el Quinzenàs Manresa ha anunciat l'arribada d'Eric Vila i a la Lliga Femenina l'Espart Girona es reforçarà amb Caral Casas. En motor, aquest divendres comencen els entrenaments del Gran Premi de Països Baixos, que arriba en el moment més calent de la temporada, tant pel que fa a la classificació com

0: fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
1: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
2: Doncs hem arribat ara sí al final del Tu diràs, quan falten 2 minuts perquè sigui un quart de 2 de la matinada. Agraïm, com sempre, a la part tècnica que ha fet possible aquest programa, el Víctor Valero i l'Albert Guerra, i també, com ho fem sempre, i perquè sempre és així, a la redacció d'Esports de RAC1. Demà hi tornarem a partir de 11:15, horari habitual, amb l'Oriol Jové. Gràcies per ser un dia més, que vagi molt bé. Bona nit.
3: Tu diràs.
1: RAC1. Notícies. Pol Prat.
4: Bona nit, pràcticament un quart de 2. El govern espanyol acaba de confirmar que hi ha almenys 2 ciutadans espanyols morts pel doble terratrèmol de Veneçuela. Ho han explicat ara fa uns minuts fonts del Ministeri d'Exteriors i a aquesta hora encara no sabem si entre aquestes víctimes mortals hi ha catalans. Fins ara la Generalitat no ha tingut constància de cap ciutadà català entre les víctimes. Les mateixes fonts també han elevat a 80 el nombre d'espanyols desapareguts. A banda, també expliquen que ha mort un ciutadà veneçolà, que és treballador de l'ambaixada espanyola a Caracas i que també ha mort la seva dona i les seves 2 filles. Pel que fa a la xifra global de víctimes, 24 hores després dels potents sismes es manté en 188 morts, més de 1.500 ferits i també centenars de persones que s'han quedat sense casa. Però és, evidentment, un balanç provisional i tot apunta que aquestes xifres pujaran dràsticament en les properes hores perquè es calcula que hi ha nombroses persones encara atrapades sota la runa. Segons una plataforma ciutadana, no oficial, però creada expressament aquest dijous, ara mateix ja hi hauria almenys 40.000 persones desaparegudes a Veneçuela. I segons el Servei Geològic dels Estats Units, els 2 terratrèmols de magnitud 7,3 i 7,5 haurien provocat entre 10.000 i 100.000 morts. Repetim, són dades no oficials en el cas dels 40.000 desapareguts i projeccions dels Estats Units en el cas dels morts. De fet, a aquesta hora segueixen en marxa les tasques de rescat, sobretot al nord del país, on hi ha les zones més devastades amb centenars d'edificis ensorrats. La zona més afectada és l'estat costaner de La Guaira i ara fa només uns minuts la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha anunciat que està visitant justament aquesta regió de La Guaira. Ara fa una estona també un alt càrrec de les Nacions Unides que ha visitat aquesta zona l'ha definit com una devastació realment aterridora. Sobre el terreny i treballen, com dèiem, milers d'efectius dels equips d'emergències i països d'arreu del món i han començat a enviar paquets d'ajuda i també personal per ajudar en aquestes tasques de rescat. A aquesta hora els bombers segueixen treballant en l'incendi que encara crema a la franja de Ponent. Fins ara ha arrasat més de 1.000 hectàrees i el perímetre del foc ja ocupa unes 4.000 hectàrees en total. De fet, les flames han obligat a desallotjar 240 persones de Sanui i Alins i de Peralta de Calassanç, que pertanyen a l'Aragó. El foc continua descontrolat, però durant aquesta nit hi treballaran un centenar llarg d'efectius i els bombers confien aturar les flames durant la matinada. En successos, un dels hospitals sancionats pel cas del nadó presumptament maltractat a Barcelona ha demanat al govern que li retiri l'expedient sancionador. La Generalitat va multar amb 6.000 euros diversos hospitals per on havia passat aquesta criatura abans que s'activés el protocol perquè considerava que van trigar més del compte a detectar les lesions. Doncs bé, segons ha avançat El Periódico, ara l'Hospital Sant Joan de Déu ha demanat al Departament de Salut que faci marxa enrere. Consideren que els professionals d'aquest hospital, del Sant Joan de Déu, no van cometre cap negligència ni tampoc hi va haver cap error de diagnòstic. I abans dels esports, encara us expliquem que al Regne Unit, el Palau de Buckingham deixarà de ser la residència oficial del rei Carles III. Serà el primer cop en gairebé 200 anys que la monarquia britànica es trasllada. I és que l'emblemàtic Palau, ubicat al centre de Londres, ha estat la residència habitual dels monarques des del 1837. El motiu del canvi és que Carles III vol fer que Buckingham, el Palau de Buckingham, sigui més accessible a la ciutadania i per això s'establirà oficialment a Clarence House, un altre palauet on de fet ja hi vivia a èpoques des de l'any 2003. I ara els esports amb Nil Piera.
5: El Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga 3 anys després. Els de Javi Rodríguez han superat el Pozo de Murcia per 4-6 a la pròrroga, imposant-se 3-1 a la sèrie. D'aquesta manera, els blaugrana tornen a guanyar un títol lliguer 3 anys després i la temporada vinent jugaran a Europa. Javi Rodríguez ha

0: reconegut als micròfons del Tuïdas que estava desitjant tornar al Barça per fer-lo campió.
1: Sí. Y estaba esperando volver aquí desde hace mucho tiempo. Se han dado las circunstancias que se han dado para volver y he hecho el equipo campeón. Tengo unos jugadores increíbles. Se me fichó para esto y estoy orgullosísimo del trabajo que se ha hecho.
0: Al Mundial, en joc des de la una, el Tunísia 0, Països Baixos 2 i el Japó-Suècia, de moment, sense gols. Tots dos corresponents al grup F. Abans, s'ha encetat la jornada amb un doble partit del grup E. L'Equador s'ha imposat per 2-1 a Alemanya, la selecció tricolor ha remuntat el gol matiner de l'Heroi Sané i suma 3 punts vitals per mantenir vives les opcions d'avançar a setzens com a millor tercera. Per la seva banda, Alemanya ja estava classificada com a primera. A l'altre partit, Costa d'Ivori ha superat 0-2 a Curaçao i passa de ronda com a segona. Més tard, a les 4, es disputarà el Turquia-Estats Units i el Paraguai-Austràlia del grup D.
2: I el temps aquest divendres tornarà a fer molta calor i serà fàcil que a l'hora de dinar ens movem entre els 30 i els 35 graus a bona part del país. A més, es mantindrà la sensació de xafogor més intensa arran de mar i el sol continuarà sent el clar protagonista. Al cap de setmana només descarregaran alguns xàfecs de tarda al Pirineu i al Prepirineu i seguirà fent molta calor a tot arreu. És tot, ens actualitzem com sempre a RAC1.cat.
3: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
4: Ciutadans de Catalunya.
3: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
5: Gràcies. Moltíssimes gràcies. Molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
6: Sabadell!
7: Sí!
6: El Ferró!
7: Sí!
6: Girona!
7: Sí!
6: Taradell!
7: Sí!
6: Cornellà Almeda!
7: Sí!
6: Cornellà el Pedró!
7: Sí!
6: Tarragona!
7: Sí!
6: Rocafort!
7: Sí!
6: Llagostera!
7: Sí!
6: Sant Adrià de Besòs!
7: Sí!
6: I Molins!
7: Sí!
5: A la competència, un programa d'humor basat en fet real. Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
8: Bon dia, Òscar Dalmau.
5: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
8: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
5: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
8: Heu de saber, recordeu que el govern espanyol va prometre un sistema de finançament nou per Catalunya?
5: No, per favor, un altre cop no. Hòstia, per favor. No, prou.
8: Potser recordeu que el que prometia el govern de Pedro Sánchez en realitat no era un nou finançament per Catalunya, era una altra cosa.
5: Potser el que prometia era un cap de setmana amb tots els gastos pagats a la garjola de José Luis Ábalos.
8: No sé. El govern espanyol va prometre que seria un nou sistema per totes les comunitats autònomes, no fos cas que alguna s'emprenyés.
9: Sí, això en diuen cafè para toros.
5: No.
9: Aleshores, perquè és a la pell de brau.
5: Això és una altra cosa.
9: És Hispània, és Ibèria, no? A mi m'ha semblat molt complicat allò de cafè para toros com a concepte.
5: Que no és cafè para toros.
9: Però tu t'imagines donar cafeïna a un toro? O sigui, pot ser superperillós,
5: sí.
9: Perquè ja estan, no sigui, quan el toro veu el vermell, per exemple, ja està que li puja la cosa. Els toros es posen molt nerviosos i després no poden dormir. O sigui, un
5: pots
9: toro...
5: Pots callar una mica.
9: La cafeïna dels toros és la taurina, que és un aminoàcid no essencial. Voleu que parlem d'aminoàcids?
5: No.
8: Sí, diu.
9: Vale, doncs he captat la indirecta.
5: Molt bé. Doncs bé, en tot cas, deia, ara resulta que cap comunitat autònoma accepta aquest nou sistema de finançament.
8: No, ni les governades pel Partit Popular, òbviament, ni tampoc les que governa el PSOE.
5: Café para tontos,
8: Bueno.
5: Des de luego.
10: En resum, això que esteu explicant, que el Pedro Sánchez va oferir café per tots i els governs autonòmics han dit que no volen cafè.
5: Exacte, sí.
10: Andalusia vol matcha latte.
5: Sí.
10: Castella-La Mancha prefereix un smoothie de plata.
5: Oh! Un smoothie de plata, nenes.
8: Un moment, què fa?
9: Ara... Oi, el plàtano amb smoothie.
5: Allò tan
9: espès,
8: Sí, amb llet.
9: Que toa, realment.
8: Sembla
9: que boi llit.
8: Vòmit de nyú,
9: Jo m'hi tiro canyella. Nenes, la canyella?
8: A més, que ajuda a fer passar, no?
9: Una miqueta de canyella.
11: I un iogurt.
8: Un iogurt. Sisous i Portland, és la meva.
11: Una mica de pa tou.
8: Una cosa... Smoothie de plàtan només amb plàtan o plàtan i maduixa?
9: Si no seria plàtan i maduixa.
8: El
9: meu és smoothie de plàtan.
8: I prou,
10: Bueno, doncs aquí totes les comunitats autònomes demanant el seu. Després està Múrcia, que ha demanat un Monster and Crispy. Això és molt de Múrcia. A Múrcia la gent se'n va dormir molt tard.
5: Bueno, escolta'm.
8: Què?
11: Tampoc sigueu tan tràgics.
12: No estem sent tràgics.
11: Celebrem que al final n'hi ha un que ha tingut un finançament singular, no?
12: Home, Euskadi.
11: No, no, Zapatero. Sí. Aquest s'ha finançat singularment ell sol, eh?
12: Sí,
11: Presumptament, eh?
12: Ah, bueno, clar,
11: no voldria que em caigués una querella.
12: Una querella, perquè després...
11: Però,
12: de tota manera,
11: Zapatero, ojo, eh?
12: Sí,
11: Zapatero és una joia, eh?
12: Sí, sí, és una joia. Sí,
11: si fins i tot li ha cantat la Rosalida.
12: Sí, no va regir
11: cosa. Zapatero.
12: Què li ha cantat? Què li ha de cantar?
13: És una perla. Nadie se fida.
12: Fida? Però què parla, llatí, ara?
13: Una de mucho cuidado.
12: No és una cançó dedicada a Zapatero.
13: El rei de la 13-14.
12: Bueno, bueno, aviam.
13: No sabe lo que es cotiza.
11: És que és tot és Zapatero.
12: Ah, no, però deu haver cotitzat. Ha sigut president del govern espanyol i, en tot cas, la cosa...
13: Nunca le prestes nada.
12: Eh?
13: No lo devolverá.
12: No, era un senyor que...
13: Observa la pérdida de su especialidad.
12: Sí.
13: Presuntamente.
12: No, no, bueno, deixi-ho
13: su señorida.
12: Prou,
11: ja, per ja... si ho escolta algun jutge, eh, que sí, els de manos limpies i tots aquests...
12: No parlen en català. Els jutges de manos limpies. Els jutges de manos limpies, és que al final... crec que és literal, eh? O sigui, ja, ja ho hem entès, gent. Moltes
11: escolta'm,
12: gràcies.
11: Escolta'm, saps quan no hi havia tants problemes amb els finançaments dels polítics?
12: No, no.
11: Exacte. Tu mateix ho has dit, quan manava Franco.
12: No, perdoni, però...
11: Perdona, no, no, perdona tu.
12: No, perdoni.
11: Quan Franco no hi havia problemes de finançament.
12: No, quan Franco la corrupció estava institucionalitzada, una mica com ara, però sense la coartada de la democràcia.
11: I saps una altra cosa que no hi havia en Franco? Ara m'adonareu tots la raó.
12: Aviam.
11: Perquè passa, Jep, moltes vegades no estic d'acord amb vostè, però d'altres sí. I vostè diu les coses que no ens atrevim a dir. Doncs pues ara te'n diré una altra.
12: Quina por que fa aquesta...
11: Una altra cosa que no hi havia en Franco. Mosquís tigre!
12: No, però...
11: Fixa't si vivíem bé
12: no.
11: I es vivia amb tranquil·litat.
12: No, no és veritat. O sigui,
14: és veritat que...
11: En Franco no hi havia ni mosquís tigre no. Ni calia fer servir crema solar.
12: Ara que té a veure la crema solar?
11: Pues té a veure molt.
12: Sí.
11: I als casaments els nens podien fumar.
12: No, ja.
11: I no passa res. Mira-te'ls, els teniu aquí, que estan pobres, estan cohibits.
12: És que és una setmana, és una setmana molt complicada.
11: Doneu-los un caliquenyo a veure com la cara del nen
12: sí.
11: Canviarà.
12: Sí, cap a pitjor. A veure, és veritat que tenim moltes criatures aquesta setmana perquè és una setmana complicada pels casals, perquè clar, hi ha un dia de festa pel mig i dius, ja, posats a pagar el casal, doncs anem a la ràdio.
14: Ens estalviem, no? Que hi ha aire condicionat i els hidratarem una mica. Hi ha pausa d'hidratació pels nens, també, eh?
12: Va, en tot cas...
14: Hem portat mojitos, nens.
12: Sí, no, això, que el sistema d'aquest finançament, doncs, no funciona...
15: Un moment. És que és el dia de la mar morta.
11: Què passa?
15: No. El dia de
12: la mar morta, no.
15: No, la mar morta és Espanya, eh? I nosaltres estem agafats a una mena de tauló, que això sembla Titanic.
11: La Conchitira em va dir que la mar morta hi va anar la seva cunyada.
12: Sí.
11: I que fas el mort, i realment, com que la mar es diu morta, sí. Fas la morta i flotes.
15: Ai,
11: fixa't, eh?
15: Jo sé per què és això.
11: Per què és?
15: Perquè, bueno, voleu saber coses tècniques de la mar morta?
12: Sí, només, ah, només li faig una punta a l'Angelina.
15: Sí.
12: Si et fas el mort al mar Mediterrani, sí. També flotes.
15: Ah!
12: Sí.
15: No, la cunyada de la Conchitín,
12: sí.
15: El que és el cul ja va cap a baix.
12: No, no.
15: Sí, tu et poses recte, però el cul ja va cap a baix.
12: Perdona, Jean-Paul.
15: La mar morta no, eh?
12: Que coses de la mar morta.
15: Bueno, doncs per un problema... que no és un problema, és com és, la mar morta s'ha de respectar sí. Com és, que és morta, no?
12: Sí, en la circumstància.
15: Hi ha molta, o sigui, hi ha, la quantitat de sal és tan heavy que costa més que te... O sigui, és tan heavy que és, sí. O sigui, fa muntanyeta la sal i no te pots enfonsar perquè fa tope.
12: Sí,
15: aleshores sí, jo crec que és això més o menys.
11: Més o menys.
15: Ho hauríeu de buscar.
16: Més menys que més.
15: Exacte. Ho hauríeu de buscar.
12: Ja t'he buscat, ja t'he buscat.
11: Pues escolta, per mi la mar morta és el més... és ideal.
12: Per què?
11: No, perquè no tens... És que no hi ha bitxos.
12: No, com que no hi ha bitxos? Home, clar, aviam, sí que... hi ha bitxos.
11: Jo quan vaig aquí al Mediterrani, por, pànic.
12: Pànic.
11: Tinc d'entrar a l'aire.
12: Però no...
11: Pels tiburons.
12: Escolti, però és que no...
11: Per exemple.
12: Sí, els tiburons. Bueno, un tauró,
11: per exemple. O les algues, nenes, les algues, què?
12: Home, hem baixat
11: que
12: una mica.
11: Que les algues tan fastigoses que semblen com cintes de casset.
12: No, bueno, sí. Això és Posidònia. Jo sospito que vostè es refereix a la Posidònia, que no són exactament algues. I que, a més, i són necessàries per oxigenar el mar.
11: Entres tu tan tranquil·la i de cop i vol... Resulta que és una alga.
5: Bueno, clar, per favor, sí, però,
11: per favor.
5: Aquest és el seu problema. És com queixar-se que al bosc hi ha arbres i matolls. Escolti,
16: l'altre dia hi havia balenes a Port de la Selva.
15: És veritat, però perquè balenes? Són estrangeres.
11: Sí, sí, sí. A Port de la Selva.
16: Sí, sí, va penjar un vídeo a la Pilar Eire.
11: Bueno, però això és intel·ligència artificial.
16: No.
11: La Pilar Eire sap fer-la anar, eh? Això li preguntes al ChatGPT que et faci una imatge i et surt una balena allà al Port de la Selva prenent un quinto en un xiringuito. Sí, home, sí.
12: Només per aportar una mica més de foscor a la foscor del Jean Paul. La Mar Morta té gairebé 10 vegades 10. Més sal que el Mediterrani, això vol dir que
15: fa muntanyeta. Sí. O sigui, Déu va posar tanta sal que és com quan ma mare, per exemple, se pren el tallat que el sucre fa muntanya.
16: Sí, també, la teva mare...
15: Fa una illa...
16: Digue-li que es faci una analítica, ta mare, que es miri el sucre.
15: Se la va fer i va sortir positiu en sucre.
16: Molt positiu, no?
15: Pues a la Mar Morta passa això, oi? 10 vegades més sal.
12: Sí, un 30% de concentració, o sigui, un 30% del que hi ha allà, que és sal.
5: L'orada i es
15: la sal,
5: exacte.
15: I les pipes. Saps quan menges
12: moltes,
15: quan menges moltes pipes de sal, que a mi m'ha passat perquè sóc solter i menjo pipes.
16: Sí.
15: I és de cosa de...
16: Només mengen pipes els solters.
15: Bueno, és que si estàs...
16: No està desencriminat.
12: No, és 90% acurat, eh?
15: És que podem fer altres coses amb altra persona perquè menges pipes, no?
16: Ja.
15: O ets una persona soltera o ets un lloro. Aleshores, se t'esquarteren els llavis i has d'anar molt de compte, perquè a més és molt llaminera la pipa.
12: Sí, la pipa... engreixa, la pipa compta.
15: Què dius? La pipa
12: sí,
15: la pipa engreixa
12: i la sal, la retenció de líquids. I...
11: Jo, mira, ara que esteu parlant de snacks...
12: Sí. Ai.
11: Què passa, que no heu fet Duolingo?
5: Què vol dir? Si no,
11: el pica-pica de tota la vida ara es diu snacks.
5: No, però és que el pica-pica ja es diu pica-pica, no cal, però en tot cas...
11: Jo, snacks. Mira... Us diré tres paraules. Cacauets, eagle, snacks. Em pico un d'aquests que porten mel...
5: Però no cal dir marques.
11: I sal, i sucre, ho porten tot.
16: Sí.
11: I colesterol. Sí. Em pico un i no puc parar. Jo em compro llaunes.
5: Llaunes d'una marca determinada.
11: Bé, que l'esnac, sí.
15: Bueno, podem parlar del que podem parlar, que és de l'ocupació. Aquí ja no es pot parlar. Qualsevol cosa abans de dir que és un país ocupat.
5: No, vam volar dir pipa.
15: Què dir pipa?
16: Però estàvem parlant d'aquest finançament singular, que finalment ni finançament ni singular ni...
15: Ja sabeu què passa amb això del finançament singular aquest, no? Que si una cosa sembla bona per Catalunya, els espanyols pensen que serà dolenta per Espanya.
16: Sí.
15: Perquè els espanyols, si alguna cosa tenen clara, és que Catalunya no és Espanya. Això ho tenen clar, és una colònia. A veure quan ho comencem a tenir clar nosaltres. Sí. Perquè, clar, ells ja ho saben de sempre.
16: Bé, Mohamed, escolta'm, canviarem de tema, que avui la competència...
15: Ah, ja canviarem de tema, el botifler.
16: Ara
15: parlarem de la Mar Morta, ara de la viva, ara de la que està amb un peu a cada banda.
16: Portem 17 minuts, ja m'han passat a les 12 i diria, ja té que avui per comentar.
12: Sí,
16: per exemple, avui hem de parlar de la selectivitat.
5: Sí, abans d'ahir van sortir els resultats de la selectivitat, aquests exàmens d'accés a la universitat, i hi ha molts estudiants indignats perquè les notes en matemàtiques han estat molt baixes.
11: Ai, sort que no vaig agafar mates d'assignatura específica.
5: No, ja.
11: Jo no sóc de números.
5: No,
11: has de saber la vida, has de saber del que se't dona bé i el que no.
5: I vostè no és de números.
11: Jo sóc més de llengua.
5: Sí, ja. Ens recorda quants anys té, vostè?
11: No t'ho dic perquè ja t'he dit que no sóc de números.
5: No, ja, clar.
11: A més, els joves no diem selectivitat.
5: Ah, no?
11: Els joves en diem la SELEC.
5: Yeah, sí.
11: I si tenim molta pressa, diem la SELE.
5: Yeah.
11: I si tenim més pressa encara, en diem la SE.
5: Sí, i si no, no dieu res. Bueno,
12: doncs té sort que no necessitava fer l'examen de matemàtiques, Angelines, perquè la nota mitjana ha estat la més baixa des de 2013, de fet, per sota de l'aprovat. La mitjana de l'examen de matemàtiques de la selectivitat ha sigut de 4,18 sobre 10.
15: 4,18 sobre 10, doncs és pràcticament 4,18, no?
16: Sí, pràcticament. Pensava que anaves a dir
15: 4,20. No, ha sigut tope xungo. La realitat és que ha sigut tope xungo.
16: Però què? Tu que has fet la selectivitat? Ja fa anys que la vas fer.
15: En realitat no, bro. Però...
16: No em diguis bro. L'última vegada que em dius bro, que em fot molt dels nervis. Això no sóc el teu... Bueno, i si no vas fer l'examen, de què et queixes?
15: Bueno, és que jo sempre estic pendent de la SELEC per si veig que això del periodisme no és el meu i he de fer una altra carrera, m'he de treure tota la mandanga.
16: No sé si és el teu, perquè portes 17 anys mirant de treure la carrera de periodisme.
15: I que m'agrada molt, però també m'aniria bé cobrar un sou. I clar, 6-7, no?
16: Hòstia, quina mania, Jean Paul. Escolta, fes un exercici.
15: Li fa mania la joventut. Li fa fàstic que hi hagi gent més jove que ell. O sigui, si tothom fos Pilarín Vallès, no passaria
16: res. Bueno, pues no passaria res, efectivament. No passaria res.
15: Ets un gerontòfilo, com s'ha dit.
16: Fes un exercici d'abstracció i pensa si et mereixes cobrar un sou.
15: Abstracte?
11: Veus? Ho veus o no?
15: Vale, perdona, bro, perdona per...
11: Que no em diguis, bro!
15: Perdona per no saber llatí, abstracció, no?
11: Abstracció, sí.
15: Bueno.
11: Un corrector de l'examen de matemàtiques ha assegurat a RAC1 que l'examen era d'una exigència correcta.
12: Sí, sembla que el problema és que ha baixat el nivell dels alumnes. Ara ve el que el mateix corrector ha admès, que era un examen més llarg i complicat de l'habitual.
11: Sí, bueno, és que a la gent jove no li agrada quan una cosa és llarga i complicada.
12: Sí,
11: per això jo sóc curta i fàcil. L'humor, nenes?
12: Sí, com és,
11: Ja t'es picantó, eh?
12: No, ja està,
11: deixa-ho. Ja tens del Molino.
12: Però... I el Molino tanca aquesta setmana.
11: Sí?
12: Sí, sí, sí.
11: Però no havia tancat ja, la Mercè Mària?
12: No, i van tornar a obrir, però ara han de fer obres. I...
15: Perdoneu, feu molta broma, però a la gent jove ens costa molt llegir un text llarg, eh?
11: Sí, sí. Bueno, tampoc no.
15: Manel, Noelia...
17: No és veritat, però endavant.
15: Vale, bueno, pues...
17: Defensa el teu argument.
15: Vale, vaig a defensar el meu argument.
11: A veure, sí.
15: No en tenim ni idea, perquè vosaltres, els grans, quan anàveu a l'insti, encara es feia allò del cou, i allò que estudiàveu abans el cou, el guau.
11: El bub.
15: Això, jo sabia que era de gos, però el que us dic és que la gent jove necessitem estímuls per fer bé els exàmens.
11: Però quins estímuls?
15: Al mig de l'enunciat, doncs, d'un problema, jo el que posaria, per exemple, un problema de trigonometria, per exemple. Ens has de posar un vídeo de TikTok al mig, per exemple, per estimular, o alguna cosa que ens enganxi, com ara una frase que et deixi amb la intriga.
11: Per exemple?
15: No? Per exemple, un enunciat.
11: Sí.
15: Un cotxe surt de Manresa a les 9 del matí.
11: Sí.
15: I el que passa a continuació et sorprendrà. No? I aleshores tu ja fas uns càlculs.
11: I tu ja estàs enganxat.
15: Home, estàs enganxat perquè què fa la gent sortint de Manresa a les 9 del matí? Perquè no surt abans, a les 3 de la matinada, per exemple, que és Manresa, m'entens? Que no és Las Vegas.
11: Sí, sí, sí.
15: Vale?
11: Ja ho hem entès, sí.
15: Vale. Un altre anunciat guapo.
12: Sí.
15: La Paula entra... Bueno, Paula o...
12: És un exemple, sí, clar.
15: Sí, però m'agradaria que fos més un nom més
11: neutre.
15: Més neutre.
12: Mm. Com ara?
11: Aran?
15: Sí, clar. L'Arana... L'Arana entra...
12: Aran pot ser de nen i de nena, igual que Foix.
15: Vale.
11: Àlex també, si vulguis.
15: Vale, doncs entren Aran, Foix i Àlex en una fruiteria. Sí,
17: és un acudit.
12: És un acudit.
11: Exacte, sí, més que un problema de matemàtiques.
12: I cau el del mig, eh?
15: Entren amb 30 euros.
11: Sí.
15: I després de comprar síndries, li queden 12 d'euros sumats entre tots. Però no sabia que la càmera seguia gravant. És com un anunciat, i aleshores t'has de clicar.
11: Mira.
15: I surt aquell del 50 por 15.
11: Jean-Paul, calla
15: ja. Com es diu aquest?
12: Carlos Soberra.
15: Carlos Soberra, o el que pregunta pels diners a l'espanyol, aquest que pregunta pels diners.
17: El Broncano.
15: Exacte, és que sort dels
17: joves. Són tan espanyols.
15: Exacte. Bueno, moltes gràcies.
11: Bueno, calla ja.
12: Jo pensava que era el ministre d'Hisenda.
11: A veure, hi ha diverses famílies d'alumnes que s'han posat en contacte via WhatsApp per recollir signatures de cara a repetir la prova.
15: Jo estic tot ben implicat, en el grup de WhatsApp, i la veritat és que és una sensació nova que m'encanta.
11: El que, implicar-te en una causa?
15: No, rebre missatges de WhatsApp, és una cosa que no sé si ho heu experimentat, però llàstima que estan tots emprenyats amb mi, perquè me vaig equivocar a l'hora de posar la firma.
11: Com pots equivocar-te? I poses signe aquí,
15: sí.
11: I tu signes aquí.
15: És que per la meva generació, que som generació Z, en Son Gohan és el millor. Bueno,
11: això és una manera de mostrar que no ets generació Z.
15: Sí. Sí, he tingut un petit error. Si voleu, doncs, me rebaixeu la meitat del sou. Bueno, doncs això, entre la paraula signa i la paraula aquí, hi hauria d'haver una emoticona d'un dit assenyalant on s'ha de signar, i després, doncs, la paraula literal. Signa aquí, literal. No?
11: Ja.
15: I s'ha d'utilitzar de manera no literal, la paraula literal. És que és molt difícil ser jove.
11: Ja, sí. Gràcies per la teva aportació, Jean-Paul.
15: De res, bro.
11: Que no em diguis, bro.
12: Però, bueno, deixem els bros que es barallin. Avui a la competència també parlarem de TikTok.
11: Que divertit el TikTok, nenes, sí o no? Home, TikTok sempre forever. Jo m'hi passo hores. M'agrada molt mirar vídeos amb el volum al màxim, sobretot quan vaig en transport públic, que és una cosa que agrada, també.
12: Agrada molt a la gent.
11: Fa companyia, saps què vull dir?
12: Compartir és estimar.
11: Compartir és estimar, sí senyor. Sí senyor. Per què no? Escolta, si són vídeos boníssims.
12: No, perquè...
11: I com que els poso amb el volum al màxim, els pot sentir tothom de l'autobús. És una cosa de generositat.
12: No, doncs no sigui...
11: Nenes, entre les dones cookies hem de practicar la sonoritat. És així o no? Hem de ser sonores.
12: Sí, no, sonores... No, bueno, sonora...
11: De vegades porto un altaveu Bluetooth per assegurar-me que els sent tothom, saps?
12: I vostè també en fa, de TikToks?
11: Home, i tant. Normalment faig vídeos ballant i movent el cucu, però últimament n'he fet un sobre les notes de la Selec, precisament, que això fa molt.
12: Ah, sí?
11: Sí, una amiga et grava dient quines notes creus tu que has tret a la Selec.
12: Amb les notes que has tret a la Selec...
11: Ella et diu, matemàtiques! I tu dius, un set! I ella et diu...
18: 4. I tu vas canviant la cara. Sí, notes que vas canviant la cara. I ell et va dient les notes de debò, i com que són més baixes del que penses tu, al final acabes plorant perquè no entraràs a la carrera que vols.
14: Sí.
18: Però després edites el vídeo tranquil·lament, sí, treus els trossos més dramàtics, no? Sí. I que quedis una miqueta bé, i llavors el penges al tip-top. Els joves som així.
14: Som així. Ara, de debò, vostè quina edat té? Sí, permet.
18: Escolta,
14: ja...
18: Escolta, prou ja.
14: No, és que...
18: La segona vegada que m'ho preguntes,
14: ho sé,
18: avui.
14: Ho sé, però és que...
18: Això no es pregunta mai. Ja, ja sabeu la dita. No li preguntis mai a una dona la seva edat, ni a un home el seu sou, ni a l'Òscar Andreu en quina llengua cantava les cançons que feia amb la seva banda de música.
14: Bueno, escolti... Si
18: es desmunta el pastel, eh?
14: No, no, pastel cap. Tothom té dret a evolucionar, tothom té dret a prendre consciència i...
12: Ets un Pokémon, diguéssim, no? Bueno, ja has evolucionat d'espanyol a català.
14: Una mica de respecte, també. Deixi'm en pau, vostè, senyora Angelines. Sí. Dèiem que hem de parlar...
18: Senyoreta.
14: Senyoreta Angelines, sí. Dèiem que hem de parlar del TikTok.
16: Mai cap jove ha demanat que li diguin senyoreta.
12: Més aviat el contrari.
18: Són tan
14: però dèiem que més de la meitat de gent gran de la Xina hi estan enganxats, al TikTok.
16: Sí, concretament són més de 160 milions de persones que són més grans de 60 anys i estan enganxats a la xarxa social d'aquesta de vídeos curts, que és TikTok, i molts d'ells també estan són addictes a les compres online.
10: Home, no es fot. Si ens teniu abandonats, deixats a la mà de Déu, i la família no ve a visitar-nos mai, doncs com voleu que no ens enganxem al TikTok?
18: Vostè també hi està enganxat. Javi, també hi està enganxat, vostè, al TikTok.
10: No. Ja no.
18: Ah, no?
10: Jo controlo.
18: Sí?
10: Sí. Fa un parell de mesos em va sortir un avís d'aquells del mòbil amb la mitjana d'hores que passava enganxat al dia. I eren 18 hores.
18: 18 hores?
10: De 24, mirant el mòbil.
18: O sigui, només dorm 6 hores al dia.
10: No, en dormo 12. Passa que mentre dormo també continuo mirant TikTok. Sí.
12: Passa el maldit automàticament.
10: Absolutament, això m'ajuda a descansar millor i tinc el dit entrenat perquè, tot i estar dormint, vaig fent escroll.
18: Escroll, sí.
10: Sí, vaig baixant. Sort que ara m'he desenganxat una mica perquè...
19: Estava fent veure que torno a la feina. Per la base començaria molt baix.
10: Se m'ha disparat el mòbil. És la Berta Roca. Un moment,
18: que...
10: No.
18: Que m'interessa molt la Berta Roca,
10: sí,
18: què
10: també,
19: diu? Que m'encanta perquè vaig comprar-lo al mercat de Mataró i crec que combina amb tot. Ara vull provar una cosa que és molt a Pinterest, que és fer capa sobre capa. Què en pensem? Sandàlies. Aquestes d'altra les vaig
18: jo també la segueixo a la Berta Roca.
10: A mi m'encanta, és la joventut que puja. M'agrada molt perquè fa un pam, que és prepara't amb mi. Pam, prepara't amb mi. I veus com tira la roba que es posa cada dia, molt instructiu, i segons com, que ho digui jo, és una mica cringe.
18: Però, avi, diu que se n'ha desenganxat del TikTok.
12: Pot parar, sisplau, és que és impossible.
19: Un moment. Fem veure que torno a la feina. Per la base començaria molt
18: bé. Abaixi el volum.
10: Encara tinc el dit una mica tonto, però ja ho he deixat.
18: Abaixi el volum.
10: Sí, no sé com el volum.
18: Talli.
19: Aquest m'encanta perquè vaig comprar-lo al mercat de Mataró i crec que combina
12: amb tot. Talli-ho
18: en sec.
12: Porti-la
18: aquí.
10: No.
18: S'ha acabat.
16: Home.
18: Prou ja.
10: I ara què faig sense el meu mòbil?
18: Bueno, doncs...
19: Fem veure que... Començaria molt bàsic.
10: Al mercat de Mataró,
18: Paris!
16: What amazing happens,
10: Poques vegades s'ha dit en un vídeo amb tanta reproducció.
19: M'encanta
10: aquest cinturó, Berta, et queda molt bé.
18: Bueno, posi... Paril. Paril! Ja està.
10: Quin descans està per mi, eh?
16: Escolti, s'ha pagat l'extractor, per fi.
18: Sí. El TikTok, a la Xina, 160 milions d'avis enganxats. I les compres online, com les porta vostè?
10: Ah, molt bé. M'hi deixo part de la pensió. Cada dia compro alguna rampoina.
18: Sí, vostè també s'ha enganxat a comprar coses per internet.
10: Home, jo no diria mai que estic enganxat. De tant en tant miro el Wallapop, que sempre hi ha coses interessants.
18: Sí.
10: Ahir em vaig comprar un ventilador de taula que funciona amb USB. Sí.
18: Per què el vol?
16: Aquesta pregunta?
12: Per posar-me la taula.
10: Per què vols en plena onada de calor?
18: Sí, però un ventilador que s'ha de...
10: USB, no van piles,
18: Sí, vostè ha d'obrir un ordinador per poder encendre, engegar un ventilador.
10: M'he comprat un ordinador, també per poder encendre.
19: Per mirar el TikTok a l'ordinador mentre té el ventilador.
18: Sí, vostè es va...
10: Primer pel ventilador i el TikTok. Es pot mirar a TikTok a l'ordinador.
18: Sí, vostè es va comprar un ventilador.
10: Sí, sí.
18: Amb una entrada USB.
10: Una entrada i sortida.
18: Se'n va adonar que no tenia cap entrada de port USB perquè no hi tenia ordinador i es va comprar un ordinador.
10: Abans, vaig provar molt fora els endolls de casa.
18: I no entrava,
10: No entrava. Clar, els vaig desmuntar i tot,
18: És una entrada d'USB.
10: Els vaig desmuntar, l'USB. Bueno,
18: mare de Déu, senyor.
10: Fa llumetes, el ventilador.
18: Sí?
10: I et diu l'hora perquè són unes llumetes que moure's les aspes crea una imatge.
18: Molt maco.
10: És un trempantull. Crea una imatge i et diu les 16:20. I tu mires i després les 16:21.
16: Ja, és un rellotge.
14: És un rellotge. Sí, que és mirant i és la fresca, perquè, bueno, és la fresca.
16: Ja.
14: Ara la meva habitació, a la nit, sembla Lloret de nit. Perdó, Lloret de mar, perdó. Lloret de mar a la nit.
16: Sí.
14: És la meva paràlisi.
16: Miri, avi, li diré sincerament, fa patir una mica.
14: Bueno, no cal patir.
16: Sí, no cal patir, doncs fa patir.
18: Però macarrons tiesos a la nevera.
14: A macarrons, sí, perfecte. L'Arnau París.
12: Li ha tornat a disparar el TikTok.
18: Calleu, que segueixo jo també l'Arnau París. Què dius?
12: Ara què és això? Però què és aquesta música?
18: Que torrem amb
14: el gingebre, important el gingebre, eh?
16: Avi, vol parar?
14: A mi se m'ha disparat l'atenció amb el gingebre.
16: Avi.
14: No ho sabia que disparava l'atenció.
16: Vol parar?
14: A mi l'Arnau París m'encanta perquè fa receptes de cuina pim-pam, cuina per senyors divorciats, sobretot, eh? Però perdoneu, ja paro.
16: Sí, pare'l.
14: Encara tinc el gest reflex d'anar fent l'escroll. És memòria muscular, eh?
16: Sí,
14: però ja
16: dic
14: que ara al TikTok ja hi entro molt poc. Ara compro online. Ara el Wallapop i el Todo Colección, també.
16: Sí.
14: Aquí tenen coses molt maques. Així de poca, com jo.
16: Sí. Tralalero,
14: tralalero. Un moment, Bueno, és molt interessant. Mira els nens com riuen, eh?
16: Se'ns dispara la canalla, eh?
14: No, bueno, és que...
16: Què collons és, això?
14: No sé què he tocat, no sé. És un vídeo d'aquells de tralalero, tralalà, que em fan molta gràcia, sí? Que és un tauró amb unes bambes.
18: Què diu?
14: No s'acaba d'entendre, però arriba un moment que ja no et fas més preguntes.
16: Li té el cervell ja hipnotitzat.
14: Bueno, hipnotitzat. Són tot d'animals fent... Bueno, fets amb intel·ligència artificial, eh? Tens també Bombo Binigusini, Ballerina Caputxina... Sí, però, vaja, com et deia, a Toto Colección l'altre dia m'hi vaig comprar un magnetòfon de la casa Grundig.
16: Sí.
14: Ja no fan coses bones els alemanys.
16: No. Això per què ho vol? Per què ho vol, això?
14: Bueno, a Toto Colección l'altre dia m'hi vaig comprar un magnetòfon de la casa Grundig.
16: S'ha quedat també vostè.
14: Allò sí que és per escoltar música.
16: Sí.
14: De cinta oberta, eh?
16: Exacte.
14: Que pots reproduir, també pots gravar.
16: Molt, molt interessant,
14: Avi. Perdona, el tralalero, també.
16: Pot treure-ho? Sisplau, eh?
14: Això
16: últim molt... avís, Avi.
14: Se m'ha quedat enganxat el dit.
16: Doni'm el mòbil, hòstia, santa.
14: Mòbil, que me'l trencaran,
16: ja
14: hòstia.
16: Ja està, és insuportable, Avi.
14: Ja l'apago, tot resolt, ja està. Bueno.
16: Hi ha gent que ens escolta amb auriculars.
14: Bueno,
16: aquesta gent deu estar vomitant ara pel carrer.
14: Bueno, se m'han disparat tots a l'hora,
16: maleït tauró.
14: La Berta Roques està posant els pantalons amb el tralalero.
16: Ja està.
14: Un moment. Arnau París està cuinant amb un... Està cuinant un tauró amb bambes.
16: Prou, Àlex. Per favor.
14: Això sí que fa il·lusió. Jo ja no em pregunto res, eh?
16: Prou.
14: Ara me n'aniria a fer caca.
16: A prendre pel sac. Vinga. I mentrestant, a Hostalric continuen...
14: Un moment. La gent gran estem molt sols, eh?
16: Ara no em vingui ara fent bé. Avi! Avi!
14: Vols veure com fas sol el meu germà petit?
16: Va! Home,
12: mira, ara que canviem de tema, sisplau, perquè hem de parlar de mostres.
14: Hostalric, importantíssim.
16: Que maco, Hostalric, eh?
12: Sí, la veritat és que sí.
16: He passat la P7 per allà, eh?
12: Bueno, a la part de...
16: Sempre hi ha...
12: No directament, però sí que...
16: Hi ha cues.
12: Sí, Hostalric fins a la Roca i més enllà. Mentrestant, dèiem...
16: Què ha passat, Hostalric?
12: Hostalric continuen assolats per una plaga de mosques.
16: Hi ha molta inseguretat, eh? I què fan les mosques aquestes?
12: Bueno,
16: que t'atraquen pel carrer amb una navalla?
12: No t'atraquen les
16: mosques. Perdona, ja ho fan els porcs senglars?
12: No, tampoc, els porcs
16: senglars... Quan no són els senglars que et claven xeringues amb pesta porcina, són les rates nedadores que tenen el fantavirus, que poden nedar, ara són les mosques. Què està passant amb els animals?
12: Doncs el problema és greu, a Hostalric hi porten dies així, eh?
16: Alfàbrega.
12: Què?
16: L'alfàbrega va molt bé.
12: Sí?
16: Plantes alfàbrega i, escolta, mosques, zero.
12: Molt bé. Se'n van les mosques?
16: Bueno, no, però pots fer pesto casolà.
12: Bueno, el tema és que de tantes mosques no poden obrir ni bars,
14: ni restaurants, ni comerços, sobretot ve d'una espècie d'estoc de plàstic que es va podrir.
15: Exacte, ho vaig sentir al Basté, que va sortir en Nil, l'alcalde, que va sortir l'alcalde de l'Hostalric, que va explicar que havien trobat que el focus era com uns plàstics que hi havia en un polígon industrial, que fins i tot hi havia part del poble, que és el centre històric, que se n'havia...
12: O sigui, Nil Papiol i Xampany, es diu.
15: És que vaig pensar, mira, personatge de la competència.
12: Sí, Nil Papiol i Xampany.
15: És normal que hi hagi mosques, també, perquè Hostalric és a la selva. No? Bueno, i a la selva hi ha molt de mosquit. És fort que tinguem una comarca que es diu la selva i ningú li sembli estrany, eh? També te diré.
16: Bueno, la selva.
15: La selva, aquella comarca coneguda perquè no és ni el Maresme ni Girona, no? La selva. Doncs pues bueno, és aquesta la que tenim.
16: Va!
15: Tota
16: va,
15: una abraçada per la gent de la selva.
16: Va, vinga, deixeu d'abraçar, va.
12: Conrad Consum,
16: va.
12: Què li passa?
16: Que feu que no parleu del Mundial.
12: Ara del Mundial? Hòstia, el Mundial de futbol.
16: No, el del futbol no, parlo del Mundial bo. Mira la notícia aquesta del Punt Avui.
14: Aviam, la notícia del Punt Avui.
16: El Punt Avui.
14: Sí,
16: què diu? El mitjà preferit de la gent que embolica els ous en paper de diari.
14: A veure, el titular...
16: El Punt Avui.
14: El titular diu...
16: Aquí, què diu? Ja està en marxa...
14: Ja està en marxa...
16: Aquí, què diu? La competició catalana...
14: Ja està en marxa la competició catalana d'esmorzars de forquilla.
16: Esmorzars de forquilla, aquesta és la clau.
14: Hi ha una competició, hi ha un mundial...
12: Sí, sí, senyor. En vam parlar l'any passat. Ah, sí? És la segona edició d'una cosa que ja vam parlar. De fet, vam parlar amb en Conrad Consum del que s'anomena la Lliga del Porc i la Forquilla.
16: Déu meu, no hi ha millor nom per una competició mundial.
14: Sí.
16: La Lliga del Porc i la Forquilla.
14: Déu-n'hi-do.
16: La nostra Premier League.
14: Home, és que...
16: És la Premier League. La és que Premier... jo llegeixo la notícia i estic...
14: Salivant.
16: I diu, aquesta segona edició de la Lliga va celebrar la primera semifinal el 14 de juny a Tarragona, a la pèrgola del Serrallo.
14: Sí.
16: I en van sortir tres semifinalistes que són...
14: Digui.
16: Sisplau, posem-nos tots drets.
14: Home, aviam un moment.
16: Ara... Àngel Requesens,
14: sí,
16: del restaurant Font de Montserrat de Cambrils.
14: Sí.
16: Tu, quan arribes a un lloc, llegeixes en un rètol Fonda,
14: sí,
16: ja saps que menjaràs bé.
14: Sí, bueno,
20: que els lavabos potser no estan especialment bé.
16: Bueno, no, és igual, jo no hi menjo els lavabos.
14: No, ni una cosa ni l'altra. O sigui, hi ha fondes bé i fondes que no estan...
16: Atenció.
14: Bé, però aquesta és bona.
16: Atenció.
14: Què?
16: El finalista, Àngel Requesens.
14: Sí.
16: L'Àngel va fer un mar i muntanya de peus de porc amb caleres.
14: Home. Aquí un
16: tota manera massa lleuger pel meu gust.
14: Home, però un peu
16: jo hi hagués afegit mantega fosa i tripa rostida per sobre, una mica per donar-hi una mica de caliu.
14: Caliu, però el caliu ja ho té, que són els peus de porc i la galera, que és un...
16: Segon finalista.
14: Aviam.
16: De la Lliga del Porc i la Forquilla.
14: Què tenim?
16: Helena Morato, del bar restaurant cooperativa Helena del Catllà.
14: Sí. Del Catllà, sí.
16: Que va fer un morro amb cigrons, xoriço,
14: sí,
16: i trompetes de la mort.
14: De la mort, eh?
16: Jo això m'ho prenc en forma de sorbet. Faig un xarrup, això és per fer baixar, entre plat i plat.
14: Entre plat i plat, hòstia.
16: És lleuger, hòstia, és lleuger.
14: Bueno, va, deixem-ho. Ah. Ja està, eh? No,
12: felicitats a la Lliga.
14: Felicitats a la Lliga i ja seguirem. La final encara no se sap.
12: No, encara no, la final.
16: Seguim-ho de prop, això.
12: Sí, sí, no pateixi, que estaré atent.
14: Ho seguirem de prop amb les analítiques
16: a punt. Disparades.
14: Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
16: Tot seguit les repassem.
21: No cal moure el RAC1 per escoltar la competència.
14: Va, que toca parlar també de calor, tot sí, i que ha afluixat una mica. Sembla que ha afluixat una mica.
16: Bueno, bueno, és que no es pot fer res amb aquesta calor, eh?
14: Sí, costa...
16: De calor que no es pot ni parlar. No,
14: home, parlar...
16: Fa tantíssima calor que jo no puc ni parlar de la calor que fa.
14: Bueno, sí, doncs, hòstia, doncs...
16: M'estic ofegant a la meva pròpia suor.
14: Sí.
16: Hi ha algun socorrista a la sala?
14: No hi ha cap socorrista a la sala. Deixa-ho estar. Ho expliquem bé, Noelia, sisplau.
22: Sí, l'onada de calor que afecta el país també s'està fent notar arreu d'Europa.
15: Bueno, tot arreu, no només arreu d'Europa, també a França, eh?
22: Sí, bueno, sí, especialment a França, al Regne Unit i a Alemanya.
16: Hòstia, tu, pobres alemans, tu.
14: Què passa ara amb els alemanys?
16: Aquesta gent fa molt que no pateix a tals temperatures, ja m'enteneu.
14: Sí, home, però...
16: A mi m'està greu perquè els alemanys són gent que cuina amb mantega.
14: I ara què?
16: I amb la calor que fot els pot passar la segona pitjor cosa que li pot passar a un alemany després que algú no recicli l'ampolla de vidre al contenidor on toca.
14: Això es posen nerviosos.
16: Això es posen nerviosos.
14: Nerviosos, això.
16: I no poder cuinar amb mantega, no?
14: I es van dir els plats, sí.
16: Ara trauran el bloc de mantega de la nevera per cuinar, això els farà líquid a les mans, no arribarà a la paella.
14: Mm-hmm.
16: Això com si fos, com si els alemanys fossin italians.
14: Sí, bueno...
16: Almenys s'ha fet una guerra mundial, eh?
14: Sí. No es va fer per això.
16: Bé, d'aquesta calorada ens n'explica tots els detalls la cap de meteorologia de RAC1, que ja és entre nosaltres, Mònica Usart!
23: Hola, Mònica!
24: Hola,
14: Mònica, què tal? Com estàs?
24: Bé.
14: Escolta, els mapes ja estan del color d'una llesca de pa quan te l'oblides a la torradora, no? I, bueno,
16: és veritat, ja han passat de vermell a marró, pot ser?
14: Negre,
16: un marró
14: negre,
16: fos.
14: Negre. Ja hi ha les tonalitats al negre. Ja és com un túnel que dius... Veig una llum al final del túnel i és l'apocalipsi que s'acosta.
16: Sí, sí. A quin color més fosc hi ha el mapa de comarques?
14: Quina pregunta més maca.
16: O sigui, la comarca
24: depèn,
16: més fosc.
24: Depèn. Quin mapa esteu dient? Algun que veieu
16: de per xarxa
24: social d'aquests que marquen
15: països
24: temperatures d'Europa?
15: Països
24: aquí
15: catalans.
24: A Catalunya depèn de la llegenda que facin servir. O sigui, depèn del mapa que tu miris. Aquests que estan corrent tant d'Europa aquests últims dies, sobretot França, sí que té un color més negre, grisós.
16: Ho ha dit ella, no ho he dit jo, eh?
14: Què?
16: tot això és la onada de calor del canvi climàtic i és una llegenda.
0: No!
16: Depèn de la llegenda que el segueixi.
0: Llegenda, això, la llegenda és com interpretes, a quin color li fas correspondre...
20: No t'entendrà.
16: Us faré venir a casa. A casa meva? A casa meva?
0: Sí,
16: està la mar de fresquet,
0: Sí.
16: Això és de la ola de calor.
0: Les mapes,
16: és un invent, és una llegenda.
0: Però vostè era dels que... No, jo no posava l'aire condicionat, ara el posa... Quan el posa, l'aire condicionat?
16: Tot el dia.
0: Tot el dia,
16: 24 hores.
0: 24 hores. No, és que a quina temperatura el posa?
16: Em sembla que ha deu estar 17. Sí, 17 o 16, bàsicament, sí.
0: Doncs això també és canvi climàtic.
24: També.
0: Deies
24: doncs,
0: això...
24: Mira, hi ha mapes que, per exemple, el color més lilós, aquests dies que estem tenint aquí, que jo es porto alguns mapes de colors que criden l'atenció, el vermell
18: lila?
24: I el lila acostumen a ser al voltant dels 40, lila rosat al voltant dels 40.
18: Ai, és que sembles un home.
0: Què li va? Per...
18: Home, digue'ns quin tipus de lila, quin tipus de rosa, un rosa xiclet, és un rosa...
24: No.
0: Fúcsia.
24: És un fúcsia?
18: Sí. És
0: fúcsia. Però què vol, el codi Pantone? És que no...
18: Bueno, nenes, és que és així? És així o no?
24: Ja, clar,
18: a mi em dius vermell i em quedo igual. No, un vermell que en vermell.
24: Ja, no ho tinc molt desenvolupat.
20: No acaba mai de posar exemples, però quan diu això...
0: Vermell què, per exemple?
18: Un vermell, com te diria jo? Sí. Un vermell...
20: Raco?
18: Un vermell rosa.
0: Què?
18: Rosa de Sant Jordi. Vermell
0: rosa de Sant Jordi. Rosa, sí.
18: Ai, Déu meu.
0: Tot molt complicat.
18: Un vermell racó, un vermell racó.
0: Ja no tornarem a interrompre Mònica.
18: No, perdona, perdona.
24: Ja està, pregunteu els colors.
0: Sí, els colors. Aquesta és la persona. Som la classe dels ofits, pregunteu els colors.
20: Quin és el teu color preferit?
18: El vermell persa.
20: El lila. Li agrada molt el lila.
18: El lila, però quina tipologia de lila?
0: Fa bastant de dona cuqui, que del lila sigui el teu color preferit. Sí. Sí,
24: i el negre, també.
18: Mira, vens avui...
0: Això no fa de dona coquina.
18: Avui vens amb flors liles, eh?
0: Sí. Bueno, hi ha alguna pregunta? I ve amb el mòbil penjat amb una espècie de bandolera de costat.
18: Com si fos la caputxeta.
24: No, perquè ets de baixar un moment a baix, llavors me
0: l'emporto així. Perquè no te'l robessin els companys.
16: No cal que donis cap explicació, Mònica. Pots portar el mòbil com vulguis.
18: M'arriba una última hora que diu que a França ara mateix no hi queda un sol formatge sòlid.
24: Això ja podria ser, eh?
18: Sí. França ha esdevingut, des del meu punt de vista, un fondue enorme. No? Pots, pels que no sàpiguen francès, un fondue enorme, vol dir molt gemme.
16: Sí, sí, que s'ha fos. Tot el formatge s'ha fos en una fondue.
0: Quina és la pregunta?
18: Sí, me pots confirmar aquest extrem?
24: Que sí, ha arribat als 44, fins i tot farà 45 graus de temperatura màxima i són rècords per totes bandes. A més, no només del mes de juny, sinó de tot l'estiu. És a dir, França és el país que enganxar les temperatures més altes.
18: Però aquests termòmetres són de mercuri? Són d'aquells del col vermell?
24: No,
18: o són del termòmetres del mòbil?
24: Del mòbil tampoc.
0: No, el mòbil no. El mòbil ja hem quedat que el que surt pel mòbil no.
18: No. Si el meu referent de termòmetre és el del portal de l'Àngel. El de l'òptica Cotet, no sé quina òptica és. Allà.
24: No sé quina base té aquest termòmetre.
18: Quina base?
24: Si tenen realment un termòmetre de mercuri situat en una zona al costat.
18: Tenen una persona baixeta dins que ho va consultant a Google Earth.
16: Va pujant i baixant.
18: I va pujant i baixant i va posant el vermell. Va encenent el llum a el que correspon. Això,
24: ara ho investigaré,
0: això. Ara que deia allò de París, a TV3 expliquen que la Torre Eiffel i el Louvre han tancat les portes de la calor que fa, que deu ser l'únic lloc on hi havia aire condicionat al Louvre.
18: Deu ser l'únic lloc que les tenien obertes perquè tothom robava, vull dir que... Ja
16: era hora que les tanquessin,
18: no? Que les tanquin, perquè amb aquesta calorada el que pot ser és que se derreteixi la mongalissa.
16: Bueno, jo del museu aquest ho entenc, ara, la Torre Eiffel. Si tu tanques les portes, està tot foradada.
0: Però allò és ferroculat, eh? Allò és escalfa, que si ho toques et cauteritza la mà, eh? Allò ho toques i quedes enganxat com a dos tontos muy tontos, però la versió escalfor, eh? Bueno, en fi... Això quan ha de durar, Mònica? Va.
16: Sí, l'última pregunta.
24: Depèn d'on. Aquí a casa nostra ja s'ha acabat l'onada de calor.
0: No es nota gaire,
24: Finalitzada, perquè el tema de l'onada de calor és un terme que és molt tècnic, i llavors tu, si veus que passarà d'un cert límit de temperatura, l'actives. Però si no, no. Aleshores, tot i que faci calor, no en fa tanta com per tenir l'onada.
16: Qui té la palanca per activar? Cuidado, hi ha ola de calor.
24: Servei Meteorològic de Catalunya.
16: Hi ha un senyor...
24: Hi ha un senyor...
16: Que apreta un botó i diu, alarma.
24: Tots ells que reuneixen i diuen la temperatura sobrepassarà aquest límit, posem en alerta aquestes comarques i s'activa l'onada.
0: I llavors fan l'alerta cap a les 11, perquè és just després d'esmorzar. Mai ve més d'hora.
1: La moda d'aquesta d'enviar alertes a la gent i espantar-la, això s'ha acabat.
16: És veritat, ja no hi ha alarmes al mòbil.
1: El senyor aquell s'ha cansat.
18: Ojo!
14: Mònica Usart, moltes gràcies. Anem a publicitat i tornem a seguir.
2: Hola, bon dia.

0: sí.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
4: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
3: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
5: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
6: A l'estiu tot costa tan poc, desconnectar, relaxar-se...
7: I els frescos d'Aldi!
6: Ah,
7: aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
8: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es.
6: Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
9: Vens a Andorra aquest estiu? A Messim Andorra tindràs internet al mòbil des del primer moment, sense roaming i sense complicacions. Activa la teva tarifa en pocs minuts, mantenint el teu número habitual i gaudeix de connexió a tot el país. Si vens a Andorra, entra ara a esimandorra.d i tria la tarifa ideal per a la teva estada.
10: Que t'amo!
11: Però si acabem de sortir...
10: Tinc pipi!
12: Però si has anat abans...
10: Ja, però és d'un altre pipi.
11: I això no ha fet més que començar.
13: Aquest estiu faràs moltes parades. Si vols viatjar tranquil abans de sortir, fes la teva primera parada a Mides i posa el teu cotxe a punt amb la revisió oficial Mides. El manteniment oficial a preu Mides. Demana cita a Mides.es.
14: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge...
15: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
16: La més sabrosa, sempre farcida del millor...
17: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Ofertes increïbles amb el doble de descompte. Ara a Lidl, 250 grams de pernil cuit extra sense Lidl Plus t'estalvies un 15%. I amb Lidl Plus, un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
18: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
19: No, m'ha entrat això.
20: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
21: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
22: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
23: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
24: I després a cala meva mare, Olot.
23: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
25: Molt bé.
23: Arribarem a tot?
25: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
26: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
27: Plan família amb descompte i sense sortida a Barcelona? Només del 20 al 28 de juny, per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta. Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
6: A l'estiu tot costa tan poc, desconnectar, relaxar-se...
7: I els frescos d'Aldi!
6: Ah,
7: aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
8: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es.
6: Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
28: Ja tornem a ser aquí i això és la competència, això és RAC1 i continuem parlant de l'onada de calor. Accedem a Europa. Torna la calor extrema, torna el jaroteo de la suor, torna lo nostre.
29: Me siento como en la vida.
0: Bon dia, Justo.
28: Bon dia, Carterman. Els europeus estan fregint en la seva pròpia suor i a hores d'ara París ja és la nova Andalusia. Home, sí, el plan nacional del parisenc ja ha passat a ser el pescaíto frito.
1: Home, tampoc seria això, vostè.
28: Com? Dius que te fa por sortir de casa a comprar perquè te poden entrar los ocupas en el piso?
0: Jo no he dit res.
1: Ningú ha dit res.
28: Doncs despreocupa, desocupa, con la primera empresa catalana d'alarmes.
0: Com es diu?
28: Elèctrica d'alarma.
2: Los gitanos están llorando, por eso mozo de escuadra, la vida no están quitando.
0: Avui el patrocinador és Elèctrica Alarma, eh?
28: Efectivament, Oscar Derman. Con las alarmas de Elèctrica Alarma, els lladres fugiran segur, perquè quan entrin a casa no sonarà el típic so d'alarma del taca-taca-taca, taca-taca-taca, taca-taca-taca.
0: Sí.
28: Que poseu
0: això és una altra empresa. Això és...
28: No,
0: sí.
28: Aquest no.
0: Això és una altra empresa.
28: Els lladres ja estan immunitzats a les alarmes. Sí, per a ells...
0: La presó de França, la presó del rei de França. Allò.
28: Sí, bueno, però...
0: Ah, perdó.
28: Clar que sona, sí. Jo t'havia llegit el guió, eh? És lo que venia, és lo que venia. Sona la presó del rei de França. Però sonarà a 3.500 decibels i amb la gent que va a los conciertos visitando la casa y dándote collejas, eh?
0: Una millor, espero que soni una millor gravació, eh?
28: Com? Que si t'entren a casa només podran endur una PlayStation 2 de quan es passava la tarda viciant-te mentre els teus pares es divorciaven a l'habitació del costat?
0: Joder,
28: no pateixis, perquè